I quan són les 5 i 5 minuts, ens atam la tercera i darrera hora d'Atento al d'avui, amb en Miguel Soler, que continua el control tècnic, i ara amb la companyia del director del Teatre Principal de Palma.

0: Des de teatre, teatre documental, òpera contemporània, circ, espectacles destinats als infants i noves tecnologies. Aquestes són les propostes de cara al pròxim curs del Teatre Principal de Palma, que ha presentat aquest dies una nova temporada que estrenarà la històrica companyia La Zaranda, amb espectacles com Todos los Ángeles alzaron el vuelo i que comptarà amb noms com Àngels Gonyalons, amb, també tenim sobre el retrat de Dorian Gray, o de Juan Mayorga amb El jardín quemado.
1: I d'això quan han sabut que el Teatre Principal de Palma ha tancat aquesta temporada amb la xifra més alta d'espectadors dels darrers anys, segons la institució, amb un increment de gairebé el 2% respecte de la temporada passada. Per tant, ara en parlam en profunditat.
2: En profunditat.
1: I ja podem saludar Miquel Martorell, director del Teatre Principal de Palma. Com estem?
3: Com anem? Bones.
1: Molt bé. Dèiem això, que heu tancat temporada amb un total de 61.494 espectadors comptats, sí, un per un, que és la xifra més alta dels darrers anys, que suposa un increment de gairebé el 2% respecte de la temporada passada.
3: Efectivament, una xifra que ens dona molta alegria. A més, en aquesta setmana de presentacions i de fer un pas de balanç abans de l'estiu i presentar tot lo nou, ens dona molta força. Això implica quasi un 70%. És més d'un 70% de mitjana d'ocupació de les nostres sales i per tal cosa, bueno, com te pots suposar, estem tot seguit amb un somriure a la cara.
1: I tant, Miquel. Ara fins al 18 de setembre, que no serà fins al concert de la Diada Mallorca, sí, per part de la Simfònica, el Teatre Principal descansa.
3: Descansam, la gent recupera hores, vacances, i també fem una cosa que a vegades no se vol massa, però no se'n parli, que són tots els manteniments tecnològics. Sí. El teatre té uns nivells de seguretat molt alts i uns requisits de mecànica molt exigents, i venen des d'Alemanya a fer feina amb altres, etcètera, set setmanes de tancament per revisar-ho tot, fer net, i deixo de tot polidat per començar una altra vegada amb energia.
1: I dèiem que de cara en aquesta pròxima temporada estrenau 100 noves coproduccions, són 4 muntatges teatrals, un de música escenificada i 2 coproduccions familiars.
3: Efectivament, hem fet la selecció d'enguany, que estem supersatisfets perquè venen projectes amb esperit crític, amb esperit també d'ensenyament i amb vistes a primera infància, que això fa molta de falta moltes vegades dins del sector, que se generin projectes infantils i familiars, i després amb una òpera contemporània que ens han presentat, que serà Pierrot Luner de Schoenberg, que també serà, té molt bona pinta. I bueno, aquest dia, ja t'he dit, com veus, no aturam, a pesar que aquest teatre tingui el bon estiu en el portal, a darrere estem fent feina amb tots els equips i els jurats de tota aquesta feina.
1: I de la primera d'aquestes 100 noves produccions serà el novembre Niu d'Irene Soler i Catalina Florit, no?, que és aquesta dirigida a la primera infància.
3: Efectivament, com te deia, és un projecte que ens fa especial il·lusió perquè està pensat pels més petits. El seu nom Niu parla d'això, de fer cau, de ca teva, de fer esteu rodolet, i creiem que pot, a banda de ser preciosa, educativa, no?, i pot també tenir un taller, etc. I creiem que és un bon punt de partida. Com sabeu, el programació familiar està sent un dels objectius principals del teatre, perquè també és la manera de generar els espectadors de futur, no? Aquests infants i joves cuin l'habitud de venir al teatre.
0: Clar, això pel que fa el mes de novembre, que dèiem amb Niu, però després a desembre serà el torn de Això no és una comèdia romàntica, del Sony Produccions i Pau Pasqual. Comèdia romàntica per reflexionar sobre el dolor, la sanació, l'amor, no és així? Què mos pot contar? Sí.
3: És una comèdia fresca, com són ells dos. Sí. La Marina i en Pau ens han presentat un projecte fresquet, que crec que també si anem d'això li agrada. Serà durant, de més, una setmana abans de festes de Nadal, per tant crec que és un bon pla durant aquells dies. I és això, una reflexió des de la joventut, damunt els dolors, les sanacions, les experiències personals, les distintes relacions emocionals que poden tenir les altres persones, però sempre des de la frescor i l'alegria, no?, que té aquest to, gràcies a la comèdia.
1: I seguint el programa demà, que segurament encara no està fet, del Teatre Principal de Palma...
3: Podeu consultar ja a la web.
1: Sí,
0: això sí.
3: Sí, hi ha un PDF ja, que tothom pot descarregar, la primera versió, però avui han penjat, a les 12, quan ha acabat la roda de premsa, han penjat tota la programació. Mm. O sigui que ja podeu tafanejar a dins de la web del teatre tot el que parlarem ara.
1: Per exemple, resseguint un poc la programació, sí. Febrer s'estrenarà Ramat, que és teatre físic, circ, música en directe i manipulació d'objectes.
3: Un altre projecte familiar que m'agrada d'Eivissa.
1: D'Eivissa.
3: Que amb moltes ganes també de rebre companyies de les altres illes. I, bueno, ara parlant de coproduccions, perquè després sí que amb tot el teatre convidat, seguirem amb altres coproduccions com, ja, en canvi de teatre. No? Si no m'equivoc, Res non verba, que és el primer que fa, sí, perquè imagineu quantes coses han presentat avui, i després continuarem amb tota la resta de programes i també l'Iliad, que és una producció que té a veure amb les noves tecnologies. Enguany, les coproduccions que ens han presentat han tingut aquest punt d'innovació, algunes, en videoprojecció, etc. I això ens fa especial ganes perquè també indica que el sector està innovant amb els distints testos. Mm. I també en retrat del col·lectiu Banana Ros, que és la continuació de Guaret, també va ser una exitosa producció que se va fer. I bueno,
1: que un retrat que és retrat, teatre documental d'en José Martret.
3: Exacte, dirigit per José Martret, que es compta de la continuació de Guaret, que va ser un espectacle que va agradar molt en el seu moment. I aquest Res non verba de produccions de Ferro i Mea Culpa, que vos parlava abans, sorgeix dels nostres centres de creació, és una feina d'en David Mataró, i en direcció d'Albert Boronat, i se podrà veure el mes de maig del 2027.
1: El mes de maig.
3: Com vos deia, l'INET, en aquest cas, té que veure innovació, noves tecnologies i també literatura, perquè és una peça basada amb un encontre fictici entre Damià Huguet Blaibonet i Pier Paolo Pasolini. I para, el jurat va pensar que era un bon projecte. S'han presentat 40 projectes, imagineu-vos. Hem hagut de triar força, però sí que va molt de consens en tot el que triàrem, juntament després amb la programació que sí que present jo, com a director artístic.
1: Clar, és el resultat de la resolució de la convocatòria pública amb aquests 40 projectes i trobem a faltar dansa. Què ha passat en la dansa?
3: I de dansa hem tingut la mala sort que enguany no mos han presentat projectes companyies mallorquines i el que se mos havia presentat el jurat va trobar que no entrava dins de les línies d'acció d'aquestes coproduccions. Aquestes coproduccions penseu que estan sobretot pensades per fomentar la col·laboració público-privada, sobretot en Mallorca, no? Dins de les illes. No mos desencoratja, al revés, mos fa reflexionar, ho hem parlat també amb el sector. Hem de generar altres espais de producció i de programació, perquè potser falten estructures de producció. Penseu que no només hi ha artistes i creadors, sinó també estructures de producció i distribució. Per tant, també ens estan anant en el costat, en el teatre, per enfortir això, que sembla que potser enguany s'han tirat un poc enrere perquè mancaven aquestes estructures i les haurem de generar o facilitar. No? El teatre també ha de ser facilitador. Quan detectes una cosa d'aquestes, també t'has d'aturar i dir, bueno, ja vol dir que hem de pensar una altra estratègia, no? Perquè creadors i ballarins n'hi ha, no? El que millor falta són estructures de producció. Anem a per elles.
1: Vol dir que no podrem veure coproduccions de dansa
3: en aquest cas
1: aquesta pròxima temporada, o espectacles, segons quins espectacles, sí?
3: Projectes de dansa, per suposat.
1: Sí,
3: de fet,
1: sí.
3: Obrirem amb un espectacle de dansa, convidada, Quiso Negro, i també hi haurà unes jornades de reflexió del sector en coreògrafes el mes de desembre. És a dir, sí que hi ha dansa i mos agrada cuidar la dansa i mos arriben propostes. Però la pena és no coproduir, no? Perquè la coproducció té també un valor de possibilitat de gira, de generació de mercat, que, bueno, ens haurem d'estimular des d'un altre punt de vista.
0: I
3: mos tindran en el costat.
0: I, man, Miquel, tenim qualque altra novetat que puguem avançar del teatre principal per aquest curs que ve?
3: Bueno, ja és que vos tenim mitja hora xerrant, perquè avui a la roda de premsa ha estat llària, però sí que tu ho has dit just en el principi de la teva presentació, un dels plats forts amb els que començam és Todos los Ángeles alzaron el vuelo de la Zaranda, una companyia multipremiada, però també és una peça amb esperit crític. Ja hem explicat avui de matí que aquesta temporada ve carregada de crítica, de contemporaneïtat, de no deixar indiferent. No? Ens estan presentant una sèrie d'espectacles que espero que ens facin reflexionar tots, des de la bellesa, des del talent, però sí que a part de la qualitat de les propostes, no ens deixin indiferent. Aquest espectacle de la Zaranda té que veure amb les persones que estan a les perifèries, amb la crisi social, amb la gent que, per exemple, no té sostre, etcètera, no? I crec que són temes que avui en dia estan damunt dels mitjans de comunicació i que també s'ha de reflexionar. I un dels plats forts també que vull recomanar especialment i que ara en aquest moment està obrint l'hotelitat de Barcelona durant el Festival Grec és el retrat de Dorian Gray interpretat per Àngels Bonner. Doncs. Aquest espectacle està sent una bomba, nosaltres el tindrem el 14 de novembre, i també una de les novetats que ens posa molt contents i que el patronat pues, ha estat molt, molt alegre de poder-ho dir, és que bueno, enguany tornem a reactivar les coproduccions en centres públics de referència de la resta de l'estat. Presentarem Tot fent la vella Helena, de Miquel Masfiol, amb una coproducció amb el Teatre Lliure de Barcelona, que ja s'està assajant. I després també coproduirem amb el Teatre Nacional de Catalunya. Poder dir que el principal torna a entrar en dins d'aquests circuits crec que hem d'estar contents, perquè no sols fem exportació del nostre talent, sinó que ja estem competint unes altres lligues, no? Estem coproduint en centres de referència de l'estat i que també som facilitadors de que la nostra cultura arribi més enllà de les nostres lligues. I aquí hi haurà un parell de sorpreses de coproduccions durant l'any que bueno, han costat la seva feina i les seves negociacions, però que he de dir també que són molt ben rebudes perquè el sector teatral i el talent balear està sent apreciat més enllà de les nostres illes. Hi ha talent, hi ha un moment guapo de creació i això fa que s'obri les portes. Crec que Balears tenen una bona carta de presentació.
1: I també grans noms que venen de fora, com La Zaranda, com dèiem, en tot Los Ángeles alzaron el vuelo, Àngels Gonyolons amb el retrat de Dorian Gray, o Juan Mayorga amb el Jardín Quemado.
3: Jardín Quemado, a més, encatxalat en Adrián Ozores, una grande, no? I en Miguel Hermoso, també un artista molt conegut tant a televisió com a cinema, i també una adaptació de la seva novel·la Las Gratitudes, que és una novel·la que a les llibreries saben molt, interpretada per na Glòria Muñoz. Crec que hi ha per tothom, que és un poc de filosofia que té aquesta programació. No me vull oblidar dels festivals de jazz, el Festival Mèmics, el Jazz Boyer, que ens donaran projectes interessantíssims i, a més, en grans artistes, o es retornen ja amb Anglada en el principal després d'aquest any dur que ha tingut, que el primer concert que farà de Vuelta al Ruedo serà en el teatre. I això també ens dona molta alegria perquè varen tenir que suspendre els de l'any passat per tot el que va passar. O sigui, sí. Ja vos dic que tenim moltes sorpreses. Vos convido que ho visiteu, que mireu la nostra web, perquè avui ho hem penjat tot, a tope, tot l'equip. Per anar donant aquestes alegries al nostre públic.
1: És a dir, espectacles i activitats que estan accessibles a tothom qui entri a la pàgina web del Teatre Principal de Palma, que ja ha avançat tota aquesta programació, el principal gruix d'aquesta programació de la temporada que ve, que presenta aquestes 100 noves coproduccions que ha fet el Principal i també moltes altres espectacles, molts altres muntatges que podrem veure, que els hem anat avançant i que es podran veure en aquesta nova temporada que donarà els surs dia 18 de setembre, recorda'm.
3: Exacte, amb un concepte vinculat a la diada i després la següent setmana inaugurarem, com hem dit, a La Zaranda i en Quiso Negro, que és un espectacle de dansa. Nosaltres ens agrada inaugurar amb els dos grans formats, tant teatre com dansa, la temporada, a la qual esteu més que convidats tots.
1: Idoi, Miquel Martorell, bon teatre, moltes gràcies, bon estiu també, si pots descansar un poquet.
3: Igualment, sí.
1: I agafar
3: sí,
1: forces.
3: Moltes gràcies.
1: Per aquest nou curs, no? Que ve carregat. Gràcies.
0: Gràcies, Miquel.
3: Gràcies a tots vosaltres. Fins aviat.

0: Així sona el misteri de la mort del grup de Guissona, el petit de Caleril, que ara sí que ja els podem saludar. Abans volien connectar amb ells i no ha pogut ser. Demà divendres actuen a l'adeu de la Movo, del Movo sí. Fest, Maria.
1: Sí, el Santuari de Consolació de Sant Joan, un cartell ben ple d'artistes, entre ells tenim el petit de Caleril, àlies Joan Pons Villaró, que és músic, productor català, amb un estil musical que sentim entre folk, pop i a vegades també aquesta psicodèlia. Ell va començar la carrera l'any 2007 i des de llavors ha publicat 9 discos, que no són pocs, de llarga durada.
0: Ja n'hi ha, ja n'hi ha. Joan, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies, i perdoneu que abans estava gravant i no m'ha passat el món per davant.
0: Estava gravant, dius?
1: Ah!
2: Sí, sí, estic a l'estudi.
0: Sí?
1: I exclusiva.
0: Què graves?
2: Estic gravant un disc d'un noi.
0: Mm.
2: Sí, sí.
0: Fent de productor.
2: Sí, sí, sí, exacte. Mm.
0: Molt bé. Sí, sí, sí. Joan, per tant, encara no heu arribat a Mallorca, arribeu demà, entenem?
2: No, marxem demà a Andorra.
0: Demà de matí, ben prest. Concert sí. Únic a Mallorca d'aquesta gira del petit de Caleril.
2: Sí. Total, sí, sí.
0: Sí?
2: Mira, ha anat així. Normalment veníem més cops, però aquesta gira ha anat així.
0: Ha anat així.
2: I clar, encara ens fa més il·lusió, saps? Tocar el Movo ja és especial.
0: Clar.
2: Però tocar a Mallorca sempre és com... Per nosaltres és algo molt... Com que ho fem poc sovint, sempre és bastant memorable. Mm. I ens fa molta il·lusió.
0: Clar, no vos volíeu perdre aquesta ocasió de tornar a la Movo, i sobretot quan diuen el seu adeu, ara que fa 8 anys que hi vareu actuar.
2: Sí, sí, total. 8, eh? És que l'altre dia ho pensava...
0: Bé, ho hem comptat així ràpidament.
2: Sí. Jo crec que va ser el 2018. No sé ara quants anys és això, però...
0: Sí?
1: 8, mm. Sí.
0: Què recordes?
2: Perfecte.
0: Joan, què recordes d'aquella primera vegada?
2: Recordo moltes coses. Va ser una nit molt especial, eh? Va ser una nit molt especial. Vam conèixer molta gent.
0: Sí.
2: Gent que després ens hem anat trobant a la vida i que... Gent molt increïble. Recordo que hi havia molta gent al concert, perquè era a dalt, em sembla que aquest any es fa al mateix lloc, no?
0: Sí.
2: Sant Joan, a dalt a la...
1: Sí.
0: A Consolació, al
2: Puig. I recordo que estàvem a dalt de Turó i hi havia més gent de la que s'esperaven i que l'equip d'Osor era competit, i ara ja veig que ha crescut molt el festival, però en aquell moment era un festival bastant petit. Jo crec que era la primera o la segona edició la que vam anar nosaltres.
0: Clar, però l'espai...
2: Diria que nosaltres érem el primer grup que no era de Mallorca que tocàvem al festival.
1: Ah, sí. Mm.
0: Però clar, l'espai torna a ser el mateix. El festival ha crescut
2: sí, sí, sí.
0: Una mica més.
2: Sí, sí.
0: Per tant, demà estareu ben estrets.
2: No sé si és exactament... O sigui, sé que és al mateix lloc, però crec que és com a l'esplanada, que hi ha molt més espai, diria, pel que em van dir. Però, en tot cas, el que recordo és això, que va ser una nit increïble, que van tocar els de Sousa i que hi havia, bueno, la crem de la música mallorquina. I va ser molt divertit.
0: A més, en aquella...
2: I que ens van quedar una setmana de vacances, també me'n recordo.
0: Sí, anava a dir, perquè això ja, ja ens ho has contat, vau quedar una setmana, i a més, que els padrins de membres de l'organització de la Movo.
2: Ah, sí, com ho saps, això?
0: Perquè ja, això ja ens ho has explicar. Contat, sí, sí, sí.
2: Hòstia, em repeteixo com els avis, ja.
0: Però és una bona història. Perquè arran d'estar una setmana a Mallorca i que els padrins, clar, vau poder anar fent, no?, dia a dia. Vau entrar
2: total,
0: dins la quotidianitat.
2: Sí, sí, sí. I el segon o el tercer dia ja vam agafar les cadires i ens vam instal·lar a la plaça. Vam treure les cadires allà a la fresca, a la tarda, a fer unes cerveses allà amb la gent, i va ser molt fantàstic. I és que aquests pobles d'interior de Mallorca a mi em recorden molt a la meva terra, a la Segarra, que és on he nascut. I sempre que hi soc, sobretot a l'interior, a la costa ja és molt diferent, però tot el que és a l'interior em sento molt com a casa, saps? Em recorda molt, no sé, veig una connexió allà molt... molt especial, amb la terra.
1: És una Mallorca autèntica, sí, se desplà. Bé, i ara que des Segarra, Joan, tu que ets nascut a Guissona Cervera, un poble d'uns 7.000 habitants, aquest context ha fet a Joan Pons evolucionar el petit de Caleril, no? Això és un mal nom de sa família? És un mal nom que te varen por allà? Com ha estat tot aquest procés?
2: Sí, és el nom de la casa, és Caleril, i llavors als pobles la gent molts cops t'ubica pel cognom, o sigui, pel nom de la casa, no pel teu cognom. I llavors sí que era com un nom que jo de petit m'havia sentit dir molt, i sóc el petit de 4 germans, i deien, no, aquest és el petit, el de Caleril és el petit. I, bueno, era un nom que el tenia allà com... Bueno, que em sembla... Jo no em presentava mai com el petit de Caleril a ningú, però sabia que molta gent del poble m'ubicava d'aquesta manera. I llavors quan vaig fer el meu primer... les meves primeres cançons, això, el 2007, a la carpeta, no sabia què ficar-hi a la carpeta de les cançons, i vaig fotre el petit de Caleril. I així es va quedar. Després, és un nom que moltes èpoques l'he volgut canviar, Perquè això, quan et poses un nom, quan comences un grup i no t'ho penses gaire, després pot sortir-te... pot sortir aquesta cosa de ai, és que ara no m'agrada, o no em representa, o... Però ja no vaig ser mai capaç, i ara ja el tinc interioritzat.
0: I tant, i tothom, eh?
2: Mm. Bueno, tothom. No ho sé, però vull dir que ara ja no em preocupa. Hi ha hagut èpoques que em preocupava, saps? Que el volia canviar, però no vaig trobar la fórmula. I mira, jo crec que al final, sí, és un nom que també té molt de veure...
0: Ui, Joan,
1: l'hem perdut.
0: No ets. Ui.
1: Vaja.
0: Hem perdut cobertura.
1: Pot ser. Joan? Estava en aquest estudi tancat, per
0: sí?
1: Ventura, no...
0: Joan, ets aquí?
2: Ah, perdó.
0: Sí, t'havíem perdut. Hem perdut connexió.
2: Perdona, no m'he enterat. Però és això que deia, que sí. Estic a la casa, i que és una casa molt vella i té unes parets molt amples, i de vegades es perd la coberteria.
0: I allà tens estudi. Tens estudi on...
2: Sí, és on he gravat tots els discos de l'Aril i on gravo jo, tinc el meu estudi. Per tant, com si diguéssim que tinc una relació molt, molt, molt constant amb aquesta casa, i el projecte també la té, i té tot el sentit que ens diguem així.
0: I creador d'un so que ets, Joan, d'un so particular, que de fet ja en aquests darrers discos has també volgut fer un viratge, no?
2: Sí, bueno, al final jo em sento com part d'un equip, no?, de diverses persones que ens hem focalitzat molt en això, i no em sento com jo l'inventor, ni molt menys, de res, però sí com part d'una sèrie de gent que ens hem dedicat a fer un tipus de música i una manera de gravar-la i una manera d'entendre-la de la qual em sento jo partícip, no?, com amb els meus companys. I bueno, sí, sempre és interessant, no?, trobar una manera d'expressar-te que et faci sentir una mica únic, no? Si no, bueno, ja... És més fàcil caure en la redundància.
1: De fet, l'any 2011, que ja ha plogut, però te varen donar el Premi Altaveu per crear, cito textualment, bellesa a partir d'allò quotidià, proper, senzill. T'hi sents identificat en tot això, encara?
2: Ostres, no, ni me'n recordava, la veritat, però... No, me sento sempre afalagat d'aquest tipus de comentaris, però també, al final... Jo tinc tants dubtes i tantes mandangues a dins meu que normalment no hi penso gaire en tot això i intento fer com tothom, més o menys, espavilar-me, intentar tirar endavant, i de vegades hi ha èpoques que m'agrada més del que faig, de vegades que no m'agrada gens i ho canviaria tot, però al final, bueno, és un camí, saps? El que he descobert és que el que has de disfrutar és el camí, no l'objectiu final, perquè no hi ha objectiu final, perquè tot el rato és com començar de zero. És una mica així el meu feeling amb la música i amb l'art. I bueno, és agotador, però alhora és il·lusionador.
0: Joan, ja fent el nou disc, el pròxim, que vendrà? Ja hi ha cançons?
2: Doncs mira, sí, la veritat és que tinc algunes cançons gravades i segurament faré un altre disc. De vegades penso, no sé si mola deixar-ho amb nou o fer el desè o què hem de
0: què
2: fer,
0: vol
2: però...
0: Dir?
2: Bueno, que no sé, no durarà per sempre, no, aquest grup...
0: No?
2: Però bueno...
0: Bé, per sempre, no hi ha res per sempre.
2: No hi ha res per sempre.
0: Però
2: no
0: sí que...
2: Per sempre. La veritat que...
0: És ara que...
2: Tenir música, un projecte de tants anys, és supercomplicat, eh? I també és... Bueno, no sé, que també és de saber com veure, no?, el principi d'una cosa, al final... No sé, ho estic parlant sense pensar-ho massa, però sí que és una cosa que de tant en tant em ve el pensament, no? Quan abans m'heu presentat i heu dit... Això, vaig començar el 2007 i tinc 9 discos, i llavors penso, hòstia...
0: Ja.
2: Què més hem de fer,
1: no?,
2: saps?
0: És a dir, que podria coincidir
2: és una reflexió que faig de vegades. Però...
0: Podria coincidir com en la Movo, no? És a dir, en el desè disc, el darrer, del petit.
2: Sí, podria passar, sí. Però bueno, jo crec que un disc més el faré, i a més tinc com moltes idees i tinc ganes de fer alguna cosa diferent. O sigui que sí, desè disc hi serà. No sé quan, però hi serà segur.
0: Com serà aquest concert de demà, Joan?
2: Home, serà increïble, perquè ja et dic que és això, l'únic concert que farem a Mallorca, aquesta gira, i ara la veritat que fa bastants anys que no venim, jo diria que fa 4, 3 o 4 que no venim a Mallorca, i doncs venim amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i a més... Bueno, i també una mica tristos, no?, amb tot això que ha passat amb Antònia Font, i és com... Bueno, jo crec que serà un dia molt... un festival molt emotiu i molt emocionant, no?
0: Sí.
2: I... Bueno... La vida té aquests sobresalts i aquestes mogudes, i és com, bueno, no tens res més on agafar-te que la pròpia música, i aquest serà com també una manera de reunir-nos i de compartir com aquesta cosa, no? Aquesta emoció de la vida i de la, i de la, de la vulnerabilitat de, la, de les persones, no?
0: Clar, hi haurà molta càrrega emocional, s'ajuntaran moltes...
2: Jo crec que sí.
0: Emocions entre el darrer ball de la Mobo i la mort de Joan Roca, que coneixíem ahir.
2: Sí, sí.
0: Joan, no sé si quedareu més dies, si podreu repetir allò de vacances d'una setmana que els predins de la gent de la Mobo.
2: T'he de confessar que vaig demanar expressament de quedar-me un dia més perquè volia veure Antonia Font i ho faré, vull dir que em quedaré un dia més. No sé com acabarà al final aquest tema, però realment em feia una il·lusió increïble veure'ls. I mira, o sigui que sí, em quedaré tot el festival.
0: Vos podreu veure amb Antoni Font i a Ferrer-vos, això sí.
2: Exacte, sí senyor.
0: Molt bé, Joan, idò, moltes gràcies i que vagi bé aquesta venguda aquí a Mallorca i sobretot aquest concert, aquest únic concert del Petit de Caleril demà en el Mobo Fest. No sé si sabeu més o menys l'hora, perquè la gent
2: sí,
0: ho tingui clar.
2: A les 8 i 20. 8 i 20. A les 8 i 20. Ni abans ni després.
0: 8 clavat. I 20,
1: Beníssim.
0: Clavat. Joan.
2: Heu de ser allà a les 8 i 20. No, poder, no vingueu a les 9 i 20 perquè llavors ja haurem acabat.
1: Clar.
0: I de Joan, te deixam partir que ja pot travessar aquestes parets gruixades de la Masia i perdre cobertura. Gràcies per
1: gràcies.
0: Tot i una abraçada.
2: Moltes gràcies, una abraçada molt forta.
0: Igualment.
2: Fins aviat.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
6: Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.
7: Quan són les 5 i 35 minuts, ja tenim en Tomeu aquí. Com estàs?
8: Molt bé. Voltros?
7: Amb ses fites ben netes.
8: Ben netes.
7: Sí. Avui sí. Amb sa saba.
8: Avui ja acabem ser olimpiades d'estrampó. Avui som molta gent per decidir...
7: Aquestes olimpiades, eh?
9: Aquestes olimpiades que m'apareix la millor idea de la història sí. I
8: gràcies,
9: que estic
8: Maria.
9: Molt trista que acabin.
8: Hauran d'acabar en qualque moment. Ja podrem fer ses d'estombet, no ho sé, ja haurem
9: tenim més ingredients d'estombet,
8: sí.
9: Eh? Això
8: sí
9: que
8: sí, donava un poc per això.
7: Perquè d'estrampó, clar, ja haurem de fer altres coses que no són essencials o bàsiques.
8: Mira, si teniu un pot de temps, ho poden xerrar, al final.
7: Vinga.
8: Si voleu, els afegitons que varen quedar pendents cada dia que n'han xerrat, podem fer un tribunal d'afegitons.
7: Ja
8: a
7: fruita, a tonyina...
8: Patata.
7: Patata bollina. Cigrons.
10: Jo espero que us contaré una cosa sobre això.
9: Uau.
8: M'interessa.
7: Tàperes.
8: Tàperes.
7: Ja són de tàperes.
8: Tap de cortí.
9: Ja s'ha avançat, en
7: tap de cortí, eh?
8: Sí, en Celestia no atura.
7: Vinga. Com passem aquesta de l'Olimpiada?
8: Anem a passar el bo d'abans d'arada. Anem a acabar de fer estrampó. Ja vàrem decidir quin preu hi posàvem, quina tomàtica hi posàvem. I avui mos queda... quina ceba hi posam, perquè recordem...
7: Prebarrós.
8: Prebarrós prim,
7: sí.
8: Que n'hi havia dos tipus, gruixat i prim.
7: Exacte. Prebarrós prim, domàtica de Colabou.
8: Aix que va guanyar. Si
9: no. Però golejada també a Instagram. Sí, la decisió va ser aquesta.
10: Final, 60, que... Ara ho mirava, 65% dels vots domàtica de Colabou.
8: Va ser bastant aplastant.
7: És que aquella domàtica te xucla, eh?
8: Un pic esclat una bona domàtica de Colabou. Se pot complicar posar un altre tipus de domàtica, tot i que hi havia candidates bastant dignes. I avui amb la ceba ha passat una cosa bastant curiosa, que és que tornava un clar, jo diria que és l'únic participant. És una veritat en concret que ha tingut molt d'èxit entre tothom. No sé si vosaltres teniu si teniu preferències, si no, si se sabe que agafau, lo que hagi...
9: A veure, jo m'imagino quina ets que ha guanyat. I jo diré un popular opinion, o sigui, una opinió que és un poc controvertida, però a mi m'agrada, tot i que no sabria dir si ets la millor, la ceba morada, perquè no repeteix tant i té manco gust. Però no li pots quasi mai, eh? O sigui...
10: L'haurem de posar les votacions.
8: En el primer àudio ja rebreu.
9: És a dir, mem, si és una bona mallorquina d'aquí, taques, novella i això, d'acord, però...
8: Sí, jo... No, com clar, vaig dir el primer dia i cada dia, trampó que se fa cadascú a casa seva, segueix en trampó, no venim a sacralitzar cap recepta de trampó.
7: Jo crec que ets ingredient que se mira manco, pot ser?
8: I crec que és el que més hauríem de mirar,
9: predomina.
8: Crec que és el que canvia un trampó que sigui...
7: Canvia el gust de manera considerable, sí. Bé, i les digestions.
8: Sí. Clar. I avui vos faig un avançament ja. L'únic competidor oficial a la categoria d'oficials és la blanca mallorquina, de veritat locals, que això, el que deia Anna Maria, no és que siguis l'únic que saben, sé que puguis fer un bon trampó. De fet, hi ha altres varietats dolces que no són de veritat locals, o saba tendre que emplea molta gent, que poden fer un trampó a la mar de bo, suau, fresc i igual de cruixent que una ceba blanca mallorquina. El que passa que la ceba blanca cou manco i això ha fet avançar moltes posicions. I, si voleu, ja podem escoltar el nostre primer assessor d'avui, que és una persona de referència en el sector agrícola. L'hem guardat pel darrer capítol d'aquestes Olimpiades, que és en Toni de Sombell. I ell no va dubtar en cap moment, va enviar un àudio no sé com se diria...
9: ben clar, sentencial.
7: Sí.
10: Polèmic.
8: Sí, no. Si voleu, escoltam i
7: vinga,
8: entendreu.
7: Què opina?
11: Ha de ser una ceba mallorquina. I ha de ser una ceba blanca de cul pla. Per tu mos entenguem. No ha de ser una ceba d'aquestes que te diuen que és mallorquina, sinó que ha de ser de cul pla. Llavors, la ceba vermella d'Andratx també és ben mallorquina, jo entenc que aquí de sembrades, també té cul pla, però és molt diferent. Per ser un trampó no hi fotis ceba vermella. Hi fotis ceba blanca. La diferència entre la ceba mallorquina de cul pla, la blanca de cul pla, i la ceba que mos venen, que és comercial, un poc bombada i tal, qualsevol aquesta celles coneixeria que és una ceba mallorquina i una ceba d'aquestes altres. I te diré com se coneix. Quan talles una ceba mallorquina de cul pla, la xapa és per mig, i els ulls no te cauen. La pot tallar sense ulleres. I quan talles una ceba d'aquestes que mos diuen que és mallorquina, quan la xapa és per mig, els ulls te cauen. Aquí se diferencia. També és més gruixada en el rovellà, i no dona l'aroma que dona la mallorquina.
7: Per tant, la prova d'escotó és que els ulls no coguin.
8: No coguin i també és gust.
10: Si coguen, no és mallorquina.
7: No és mallorquina.
8: No, també és la forma, molt important. La forma no ha de fer cap amunt, no ha de fer...
7: Cul pla. Sí,
8: cul pla. Cul pla. Vol dir que tenen forma de disc.
7: Sí, cul pla.
8: Són bones de reconèixer, veureu que...
7: Però cul pla que no sigui la vermella d'Andratx.
8: La vermella d'Andratx és mel, com diu en Toni, per menjar cru en qualsevol cosa, però les vermelles, per Toni, no haurien d'entrar dins un trampó, per tant...
10: Així que Maria ja has perdut.
7: Clar, canvien
8: també els colors.
7: Canvien també els colors del trampó, i el trampó també entra per lluís.
8: Sí, però si tens una bona domàtica, cosa de bou. Després poden ser xerrar de percentatge de cada ingredient, per color
9: també. Això m'interessa, Domeu.
8: Això m'interessa molt, a mi també. Bé, en Toni ha posat la seva blanca vermella de veritat local damunt la taula, i pràcticament no hi ha hagut ningú que l'hagi dit el contrari. I he demanat a Sebastià Grimal, que és tècnic de l'Associació de Veritat Locals, que ja que en xerrem tant avui de la ceba, que mos faci una descripció a ell de quines són les característiques d'aquesta ceba.
7: Perfecte.
12: La ceba blanca mallorquina és una ceba grossa i plana en forma de disc. És una ceba que no cau, una ceba dolça. Normalment s'utilitza per menjar en cru i per això a dins el trampó és molt bona, tot i que també s'utilitza cuinada. És una ceba que normalment s'ha fet a la zona de Sant Joan, pel pla, i sempre s'ha fet normalment a la seca, tot i que també se fa en relliu. Té una tara que és la mala conservació. Normalment, si se rella, encara té més podridura, però si se fa a la seca, és capaç de aguantar un poc més, tot i que la conservació no és molt bona. S'ha de dir que alguns pagesos han afirmat que a de pitj se selecciona la ceba per ser més en forma de disc, però arriba un moment que la ceba és tan plana que li afecta molt més tot el que són podridures perquè l'aigua s'acumula més a la part alta de la ceba i no cor cap a baix.
7: Bones explicacions.
8: Sí, sí. La ceba, el millor, qualcula coneix també com ceba de Sant Joan, que el millor calcula quan ho d'això se fa en aquella zona, o també ceba blanca Sant Joanera, i antigament se li deia ceba rossa, de fet. O sigui que ha tingut diversos noms. És vera que amb els temps, i segons han explicat alguns pagesos, un estudi de caracterització que varen fer des de l'Associació de Veritat Locals, un inici les cebes eren més groguenques i per mort del mercat i l'arribada de varietats més modernes que eren més blanquinoses, la gent començava a prioritzar comprar aquelles més blanquinoses i la selecció d'aquesta varietat va canviar d'un color un poc més groguenc a la que tenim avui en dia, que és més blanquinosa. O sigui,
7: això que dius ara, curiós. Clar, jo, ara que ho dius, de petit la ceba era més... groguenca, sí.
9: Se l'estiu una epifania.
8: Idò, això és per mort de les veritats més... Crec que són franceses, que com a recorregeix és que hi ha algú, però sí que són com a més blanquinoses, aquestes que s'empleen més a la cuina francesa, i és el que va arribar aquí, i les nostres varietats també... Això perquè també mos agafem consciència que una varietat local no és una cosa fossilitzada en el temps. La domàtica de coda bou no ha estat sempre igual ni serà
7: canvia,
8: sempre igual
7: evoluciona.
8: I també estan molt determinades per les demandes del mercat, o sigui que sí. I també interessant això que varen conèixer la setmana passada, de que fa dues setmanes, perdó, el primer entregues a les Olimpiades, que les proves Rosso se seleccionaven perquè en el capó ell fessin com una còncava i no hi caigués aigua a la prova, digués. I d'aquí, com us comentava en Sebastià, justament per aquesta forma de disc que té la ceba, es propicia agafar malalties i té mala conservació, que és un poc la dificultat més grossa d'aquesta ceba.
7: Se sol produir abans. Sí. O se pot produir abans.
8: Se pot sí, té problema. No és una ceba que se faci per guardar. De fet, sí, és una ceba que se trasplanta ja de ben Nadal i se recull, sobretot entre juny i agost, que és quan coincideix que hi ha la temporada de la domàtica i d'esprova.
9: I d'estrampó.
8: És una...
9: agafada i menjada.
8: Juliol, quan no feia aquestes calorades, era més de la plena. Jo supos que ara ja s'ha avançat una mica i agost començaran a espigar una mica més. Però sí, ara estem a la plena d'aquestes cebes i, vaja, en teoria se diria que per Sant Francesc han d'estar sembrades, però que no han de ser nades, és a dir, que han de germinar una mica més endavant, que per Sant Francesc, si no ho recordeu, és dia 4 d'octubre, i res, com que es trampó és un plat d'estiu, és quan coincideixen tots els ingredients, com el tombet i d'altres coses. Per tant, aquesta ceba és propícia perquè també és en estens. Vull dir, hi ha cebes que aguanten més entrades en temporada o prèviament, però també no seran tan suaus i no seran a lo millor tan adients per fer un bon trampó.
7: Molt bé, i doncs ja tenim aquesta ceba a punt per fer el trampó. Clar, què fa que una ceba piqui més o a manco? Això ho he
8: investigat, és molt interessant i no és una resposta uniforme, però intentaré... el que he pogut contrastar és que quan nosaltres tenim la ceba rompem unes cèl·lules que es quiten o generen uns gasos que són un compost volàtils de sofre. O sigui que el sofre seria responsable d'aquesta coïssó que mos fan els ulls o la boca, i una ceba dolça no sempre és que tingui més sucre ni tingui més fructosa, sinó que simplement cou menys i passava millor la dolçó perquè té menys compostos volàtils d'aquest de sofre i influeix la genètica, és a dir, la selecció d'aquella varietat, el sofre present en el sol, també, l'aigua, la temperatura, l'estret, la coïta, la conservació, o sigui, en qualsevol moment poden fer que una ceba que és a priori dolça mos quedi un poc més coenta, i ara que ha fet calor i que plou poc i a lo millor és una varietat que, com deia en Sebastià, s'ha fet tradicionalment a la seca, aquelles cebes que passen set, per dir-ho de qualque manera, són les que acabaran sent més coentes. O sigui que... males notícies per set ceba.
9: Però, mem, en tot cas, si una ceba cou massa, què podem fer? Jo sé un truc.
8: Vinga, compta-mos el
7: truc. Ara de fer el trampó, sí.
8: Exacte, compta'm. Què feis vosaltres amb la ceba? Perquè aquí cada família té set cebes...
9: Bé. Ara no sé si m'afonareu també, perquè la ceba morada no vos ha agradat, però la tall, la pas per aigua i la xuc, i així, en principi, no?
8: Just, jo havia apuntat això, que
7: bon no tenc...
8: Sí, o amb aigua i aixugar-la, o posar-la en sal i fer que degoti i també aixugar-la. Sí. I després hi ha gent fins i tot que la posa en vinagre.
7: En vinagre, això anava a dir.
9: Però això ja te canvia un poc el gust.
8: Això és precisament un debat molt important, perquè hi ha gent que considera que en el trampó no hi pot entrar vinagre, i però per tant ceba, si li deixes molta estona, se'n vinagre una mica... I
7: però
8: ja
7: després no... de posar-la en vinagre, se passa per aigua, no?
8: Sí, la pot passar per aigua. Però ja te queda una mica en vinagrada.
9: Ha d'haurà xuclat.
8: Això, si voleu, i tenim temps, que crec que no podrem xerrar després de separar en vinagre o no.
9: Vinga.
8: Sí, per confirmar, he demanat a algú una mica més neutral que mos donés més llum, a menys si aquesta ceba realment era, no sé com dir-ho, xauvinisme nostre, o era una ceba candidata per un bon trampó.
7: I per què dius neutral?
8: Perquè en Borja Camí és un tècnic agrícola que assessora molt d'hortelans i és veritat que té molta estima per que nostra, però ell és català, fa uns anys que viu aquí i coneix altres cebes que ja viu molt damunt.
7: Clar.
8: Sí, que li he demanat a ell si estava d'acord amb en Toni i amb en Sebastià.
13: Coincideixo que la ceba blanca mallorquina és una ceba excel·lent, boníssima per menjar en crua i per fer el trampó. Correcte. És una ceba dolça, poc picant, amb un aspecte guapo i, al meu gust, també molt bona de menjar. La cultura de les cebes allà on anem és diferent. A Mallorca teniu la sort de tenir aquesta varietat local de ceba blanca mallorquina. Jo, si pogués, sempre menjaria d'aquesta, també. A més, les cebes tradicionals, no només la blanca mallorquina, sinó d'altres tradicionals d'altres indrets, normalment tenen una baixa latència, és a dir, que broten ràpid i serveixen per fer grells a partir de l'agost, setembre, es tornen a plantar les que no s'han consumit per fer greix en temporada de tardor i d'hivern.
7: Vinga, idò, ja tenim veredicte.
8: Sí, sí, ja està fet. Ha arribat a la final, si sí, és que sí. Estigui competint amb qualcú, la seva blanca mallorquina, aquesta que és més plana, ja la coneixereu. Ara bé, pot ser que tinguem una mica de dificultat de trobar-la en el mercat,
7: sí, perquè
8: és una seva que és complicada, i li he demanat a en Borja que m'expliqui com així aquesta dificultat a l'hora del consumidor més general que la pugui trobar en el mercat.
13: Sovint el limitant de poder plantar la varietat local de ceba blanca mallorquina és la logística dels planters o inclús també la disponibilitat de llavor. Els planteristes, el cultiu de la ceba és un cultiu peculiar que solen treballar amb les varietats que estan ells acostumats i haurien de fer l'esforç des del sector productiu d'enviar llavor de varietats locals. Quan volem comprar ceba en planter, enviar llavor de varietats locals en el planterista perquè ens faci el planter assegurant que estan fent la varietat local i no una altra ceba blanca, o bé fer producció aquí dins la mateixa illa de Mallorca de planter o manats d'arrel nua.
7: Molt bé, Borja Camí.
8: Ja tenim tot. Prebarrós,
7: tot venut.
8: Tomàtica de Codabou i ceba blanca mallorquina. I ara en Miquel Junc mos contarà quina és la seva.
10: Jo només volia contar que van enxerrat d'altres ingredients que se pot posar en el trampó. El meu predí va dur molt d'anys al bar del poliesportiu de la Pobla,

0: però jo
1: no
0: hi he nascut. Quan he menjat fet seu, m'ho ha fet en barra de pa. Jo crec que devien ser en barra de pa perquè menjava molt aquella gent que anava al futbol també, no? Durant els partits i això, era...
2: Ho haurem de provar, idò, a mi que és un...
1: Ara ja ha entrat el peix.
0: Jo només bordon...
1: Ja ha entrat el peix, ara. Clar, que si cavalla, que si tonyina...
3: Mira, cavalla encara, jo tonyina he de confessar que no.
1: Tu hi posaria més cavalla?
3: Troc que no.
1: Que tonyina, però... La tonyina sempre... Un rebost sempre hi ha més tonyina que cavalla.
3: Crec que la tonyina se menja molt de gust de... Te pot, a lo millor, una mala selecció de les varietats, te la pot camuflar una tonyina amb gust fort, però troc que a vegades sòlida la tonyina, si és tonyina amb oli...
2: Clar, és que jo la menjo al natural.
3: Al natural.
2: És a dir, que no du oli. És, tires el suc, és com a aigua.
3: Jo no soc partidari de posar peix. Troc que és un...
0: Hi ha gent que li posa olives, també, en el trompó.
3: Olives, ja. Sí. Tàperes, sí. Jo sí que som team tàperes.
1: Per tant, peix, sí o no?
3: Jo no posto. Jo sí. Cada cas ha de fer-ho.
2: Jo no, que sí.
0: Jo n'hi posaria.
1: D'acord. Tàperes...
3: Jo tàperes ni pos, troc que queden bé.
0: Jo no n'hi he posat mai.
3: No n'hi he posat mai?
1: Ja hi puc arribar a posar fins i tot ofabaguera teada.
2: Que bo.
1: Petita.
2: Clar, perquè com que és delgaida...
1: O menta, i tot.
3: Menta?
2: No, menta no.
3: Fantasia. Se l'estic posant mango.
2: Ai, no, això no m'agrada.
1: Sí, sí, sí, una fulleta. Teada.
3: Hi ha gent que hi posa patata bullida per fer-ho res.
1: Patata bullida no ho
2: he dit mai. Però això ja no és un trampó, o sigui, això ja és com un concepte d'una ensalada d'estiu, no? Que li pots posar arròs, que li pots posar...
3: Quant de fegitons aguanta un trampó?
1: Però jo vull arribar a la fruita d'aquesta temporada. Els obercots o les figues? Sí o no?
3: Jo amb figa no ho he tastat mai, si he de ser totalment sincer, perquè a mi la figa m'agrada molt i me fa tornar boet, i l'he de menjar tota sola o damunt una llesca de pa amb oli i sal.
2: És que deu tapar molt el gust, el que en Tomeu, no?
3: Els obercots sí que són...
1: Però una figa ja és...
2: Jo no vaig de figa, ja ho vaig dir.
1: Estan carnosa, saps? És tan fresca, tan carnosa, que clar...
3: Sí, bueno, si t'ha de donar arbre avui, no serà fresca.
2: No, estarà bollint.
3: I els obercots, pues, cadascú que posi el que vulgui.
2: Rem,
3: poma, hi ha gent que n'hi posa, rem. Formatges, tenres, no sé, cadascú hi posa moltes coses.
2: És que això depèn de si ho fas d'acompanyament, si ho fas de pla principal. Jo crec que el més important és que tinguis un bon pa per fer muetes.
3: Sí, sí.
2: Si no fas muetes, és trompó.
0: Jo el millor del trompó, fer muetes amb el pa.
3: Sí, el que passa és més gust. Formentera que hi posen ja directament el pa aixut o aquí, que lletar d'oli.
1: Clar, i que ja no hem entrat en sòli, eh?
3: Home, sòli ja és bo.
1: És un altre tema.
3: Jo pensava que ja partíem d'aquesta
1: base. Ja l'anàvem per fet, eh? Sí, sí, sí, sí.
3: I percentatges.
1: Oli d'oliva, oli d'oliva. Ho deixem aquí, oli d'oliva.
3: Oli d'oliva, verge,
1: extra.
0: I percentatges d'ingredients.
3: Percentatge. Jo ho diré, és que jo faig, que podeu debatre-me, jo faig mínim 50 de domàtiga.
1: Peses?
3: O 60, diria.
2: Per fer-te una idea, sí.
3: Sí. Preva i lo menos ceba. Jo diria que ceba un 20, com a màxim. I el que te quedi enmig, hi poses prova.
0: Jo diria que igual.
1: Se ceba de...
3: Ceba un 20.
1: Se ceba de pel llarg.
2: Jo manco de 20, eh? O sigui, 20. Manco si tenen 60 de tomàtiga i 30 de prova, un 10 de ceba. I a més, teada petita, perquè si no...
1: Molt petita. Petita, però petita de pel llarg o... Petita, petita.
2: Jo tot ho faig a...
3: Tu fas a quadrats. Juliana, digue'm.
1: No, no, no.
3: Sí, sí, quadradets, a Brunoas.
1: Sí, eh?
2: Sí. Al securro.
1: No, que quedin fils, no?
3: No.
1: Molt bé, doncs ja tenim aquest trampó. Eh?
3: Sí.
1: Olimpiades de trampó fetes. Poseu-hi
3: tap de cortí, també.
1: Ah, això per veure.
2: Ah, sí, això li agrada a ell.
3: Guanya molt.
1: Sí, posant tap de cortí...
3: Guanya més que en la tonyina.
1: Sí. Ja li donam aquesta menció honorífica a l'estil Tomeu Mesquida.
3: Exacte.
2: Que bo. Gràcies, Tomeu.
3: A vosaltres.
2: Per tots aquests consells.
0: Me l'ha fet entrar.
1: Sí, jo ara em menjaria un.
3: La setmana que ve ja no seran tan bastant alegres, ja vos he vist.
1: Ah, no?
3: No, xerrant de calor.
0: De calor.
1: De calor.
3: Sí. Bé, afegim la paraula.
1: Vinga,
3: ja
1: sí,
3: sí. És personal. Bé, avui he triat macada.
1: Macada?
2: Val.
3: Sí, perquè... Sí, ho vaig sentir un dia no fa gaire i per sembrar sabeu segur que també funciona, que segons el diccionari que ve moll, una macada és una multitud de macs, que són pedres, bàsicament, o un lloc abundant de macs. En castellà seria un pedregal, i així que xerrant d'un terreny que té macada, vol dir que és mal per conrar segons quines coses, perquè té molta pedra. No sé si heu vist mai aquestes màquines que treuen pedra tot el dia, de segons quins camps que fan cereals, sobretot. I els cerealistes empleen aquesta expressió de uf, no, aquesta terra té macada. I m'ha apareixat molt guapo i ho volia afegir.
2: Macada. Sí que...
0: Molt interessant.
1: I dèiem macada, acabàvem amb aquestes Olimpiades d'estrampó, ja tenim prova arròs prim, coda bou, ceba blanca mallorquina...
3: I afegiu el que vulgueu.
1: L'hem de trempar.
3: Mireu que siguin productes locals d'aquí.
1: I ja pot ser un tema de discussió a taula.
3: I xerrau, sí.
1: Sí,
3: no teniu vives les recetes.
2: I moeu.
3: I feim moetes en l'estiu.

0: Amy Miquel, perquè ho has triat tu.
1: Sí, sí, ho he triat jo, però avui toca recordar Amy Winehouse perquè un 23 de juliol de 2011 moria a casa seva al barri de Camden, de Londres, amb només 27 anys. Una mort que va commocionar el món de la música i va acabar amb una carrera brillant, però molt breu.
0: Sí.
1: Tot i que va començar el món de la música fent rap, que això m'ha sorprès molt, Amy Winehouse ràpidament va tornar a les seves arrels, ja que la seva família també venia del món del jazz. Amb una veu única va fer una barreja del jazz amb el soul i el rhythm and blues i va aconseguir que el públic tornés a connectar amb aquells sons dels anys 60.

El seu segon disc, titulat Back to Black i publicat el 2006, la va catapultar a l'èxit mundial. Va ser produït pel conegudíssim Mark Ronson i Salam Remy. La cançó que l'obria era aquesta, Rehab. Amb aquest Back to Black, Amy Winehouse va vendre milions de discs i va guanyar 5 premis Grammy, que no és cosa fàcil, no és cosa fàcil. Un àlbum que 20 anys després encara apareix, i és normalíssim que jo apareixi, en els rànquings de millors discos de la història. Acabem escoltant, si vas per ahir, la cançó que li dona nom, aquesta Back to Black.

0: Una cosa que volia afegir, sí, que és que el videoclip d'aquesta cançó, no sé si l'heu vist, que diu Back to Black, que es torna en es negre, sí, ella va de dol i, i acudeix en es, ja ho diré, a l'enterrament del seu propi cor, perquè li han romput el cor i és mort.
1: I avui que fa 15 anys que moria.
2: Exacte.
1: Avui, 23 de juliol, Amy Winehouse moria, i avui ho hem volgut recordar.
0: Una més del Club dels 27, per cert.
1: Sí, sí, sí. Tomeu, fins la setmana que ve,
3: La setmana que ve.
1: Sí, vés a posar-te en remull o...
3: Sí, ara ho faré
1: aire,
3: qualque cosa.
1: Aire,
3: sí.
1: Miquel, intenta descansar.
2: Sí, fins dimarts. Jo
1: fins dimarts, és dimarts. Sí, sí. Maria, demà hi tornem.
0: Nosaltres sí, fins demà.
1: Que vagi bé.
4: IB3 Ràdio és cultura.
0: Josep, com estàs?
5: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
0: Fes calor, posa'n aire.
5: No, no, ara estic bé aquí.
0: Fa calor psicològica.
5: No ho sé jo.
6: Sí, psicològica.
5: Però quan hi ha vacances?
0: Com quan hi ha vacances?
5: De nosaltres?
0: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
5: Xiu-xiu és tot l'estiu.
0: Sí.
5: Ah, que bé.
0: Servei públic.
5: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
8: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
9: I que fèieu amb les tortugues?
8: Menjar tortuga.
9: Estava bona, la tortuga.
8: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que vas amb la tortuga i em va a la casa.
4: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. I B3 Ràdio.
1: Com esteu? Molta música avui a l'Aviador, la que es programa des d'una de les sales de concerts més proactives de les Illes, la que ens du una banda que acaba de treure disc. Serà la primera part del programa que, com cada dijous, acabarà en les sèries i el cinema. Benvinguts.

0: I és que començarem parlant del present i del futur del gremi amb Pau Fornell, director artístic d'un dels espais de referència de la música en violes balears. Després celebrarem el primer disc de Monkey Jack Band, una banda de Montuïri amb moltes hores de concerts a les seves esquenes i un so potent que escoltarem aquí a l'Aviador. I com és dijous, acabarem amb les recomanacions de na Cata Rosell i na Marta Pérez, les millors sèries, ja sabeu, i el millor cinema. I tot això serà possible gràcies a la feina d'en Andrea Sánchez, el control tècnic.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio.
0: És el local, com dèiem, de música en viu més actiu, un reducte pels amants del directe, un espai de referència pels grups d'aquí, també de fora, que es va començar a transformar fa 2 anys, aproximadament, i ara aquest canvi profund es troba en la seva fase final. Parlant de sales, parlant de millorar l'experiència dels músics i també del públic. Avui parlam del present i també del futur del gremi.

0: I ho fem amb Pau Forner. Com estàs, Pau?
1: Què tal, Rafa? Molt content de venir aquí a l'Aviador. Sempre és un plaer.
0: Ja fas una estoneta, no? Perquè has vengut aquí com a músic, has vengut com a responsable d'un altre festival, del Mallorca Live. No, crec que com a gremi no havies vingut encara, o sí?
1: Havia vingut una vegada per presentar, per parlar de la primera part d'aquesta nova etapa que vam començar i que, com has dit, va començar fa 2 anys i seguim amb les millores, tant amb el contingut de programació com les pròpies instal·lacions del gremi, que és més que una sala de concerts, més que un lloc on assallar, és més que una escola de música, és un centre musical.
0: I és un concepte, fins i tot. Ara dies gremi ja és com a una cosa gran, com una cosa, però independentment de la dimensió, és sinònim de música en directe, de coses guapes que passen per allà, no?
1: Jo crec que ara... Sí, Pepe Bauzà, el seu fundador, que de fet avui no ha pogut venir perquè està al damunt de ses obres i supervisant tots els moviments. I, com ell ho explica molt bé, és una experiència 360, on una persona pot aprendre a tocar un instrument a l'escola de la música, després pot assallar amb la seva primera banda als locals d'assaig, i després tenim fins a 3 sales on pot fer l'evolució de la seva banda.
0: En què es traduirà, Pau, una vegada que estigui completada tota aquesta transformació? Què tindrem al gremi? Quin serà el mapa de l'espai?
1: Això, bueno, va començar el BIME fa 2 anys i jo encara no formava part del projecte, però el propi Pep me va explicar que tenien, no sé si te'n recordes, el Café Club, que tenia la part de restauració, la part de concerts, però no era ni una cosa ni l'altra, no? I sempre parlem de dignificar el músic, no? Que si ha de tocar un escenari, que ho faci amb les millors condicions, i amb aquesta filosofia va començar el projecte i vàrem separar el Café Club en dues parts. Riff Club, que és com la cafeteria, el lloc d'encontre dels músics quan venen a assallar o abans o després de l'assaig, que també té un petit escenari per acústics. Després vàrem fer la sala zero, com el quilòmetre zero, on tot músic comença, que hem tingut concerts memorables com Senyor Chinarro o Maga i altres d'aquí com Comodo García o Talleres Molina. O aquest estiu estem fent un segle de música de només bandes mallorquines. Tenim En Peligro, Oeste, La Granja, Daniel Higiénico y la Cuarta de Banyavant, una mica representació de tota l'escena mallorquina. I després tenim les 2 sales principals, sala 1 i sala 3, que per concerts estan perfectes, però després quan veus una sala nova i una que té 23 anys, és quan comença aquesta idea de millorar l'experiència, i és el que volem fer. L'estrena de la nova sala 1 serà el 20 de setembre, que tenim una actuació de Macaco, de la mà d'Estrella Damm, Així que serà una apuesta de largo per tot lo alto.
0: Quan parles de la sala 1 i de la seva transformació, en què se notarà la diferència? En dimensions, en equipaments...
1: Aforament, les dimensions... Se podrà augmentar l'aforament. L'espai de la sala és el mateix, però hem optimitzat... Hi havia determinats elements que restaven visió i se farà més diàfan perquè pugui la gent que hi cap és la mateixa, però més gent podrà gaudir de l'experiència. Com saps, a la sala 1 hi ha 2 nivells. A la part de dalt hi haurà unes tarimes on en diferents nivells se podrà tenir visió de l'escenari i més gent podrà gaudir de l'experiència. A més, amb equipació, última tecnologia, amb LEDs, la decoració, la il·luminació de la sala... Totes les experiències hi haurà per millor.
0: De quina forma em va parlar, en Pau, de la sala 1?
1: I n'hi haurà unes 100 persones més, com tindrem una aforament de 1.000 persones.
0: 1.000 persones, que ja està molt bé.
1: Està molt bé, sí. I la sala 3, encara no tenim dades, però la idea és, una vegada que terminem amb la sala 1, continuar amb la sala 3.
0: Clar, vosaltres sou conscient que en aquest moment sou com una mena d'oasi per les bandes i per al públic, o sigui, hi ha una demanda molt gran de veure música en directe, i malauradament cada vegada més locals. Això és una responsabilitat, també, perquè supos que vosaltres teniu moltes peticions, també, per tocar allà.
1: Sí, i hi ha molta demanda de música en directe, però cada vegada es polaritza més. La gent vol anar a grans actuacions, com no fa massa Bad Bunny o Shakira, però no hi ha tant d'interès per aquestes bandes que comencen. I jo crec que és una responsabilitat del gremi que tenim els locals, hi ha una cantera de molta qualitat, d'ajudar-los, recolzar-los, amb un espai que toquin el que dèiem de dignificar el músic, que tinguin un backstage, que estiguin, quan arriben, que estiguin còmodes, que a dalt dels escenaris s'escolten com toca i que tota l'experiència sigui molt, molt positiva. I, a més, ajudar-los en la promoció, explicar a la gent que tenim uns locals d'assaig amb més de 200 grups. I el que tu dius, no hi ha tants d'espais on poder tocar en bones condicions.
0: Quins criteris seguiu per programar? No només música local, bandes locals, que evidentment sí, ajudeu també a promocionar-les i que comencin, ja entren moltíssimes, però, per exemple, per la gent que vengui de fora, sou bastant eclèctics, però...
1: Som molt eclèctics perquè hi ha una part de programació pròpia, que quasi un 30%, i l'altre 70% són promotors que busquen, cercant un espai on poder fer el seu concert i venen, o el seu concert o la festa, no? I tenim que trobar l'equilibre de que sigui, al final és un negoci, de rentabilitat, però també a l'altre costat descobrir bandes noves i arriscar amb artistes que d'una altra manera segurament no tocarien a Mallorca. Ara, per exemple, a l'agost tenim un artista americà, Ryan Davis, que és de molta qualitat, però és bastant desconegut, i si no apostes per aquests noms, no vindrien a Mallorca, no? I altres més reconeguts van tenir els Fustons fa uns mesos, i és trobar aquest equilibri comercial, de descobrir noms, d'arriscar, però que al final és un negoci, i ahí està el secret. També la filosofia que cerquem és crear una marca, perquè al ser tan eclèctic la gent es pot despistar. I, per exemple, igual que te parlava del cicle d'estiu, de l'Eterno Verano per els grups mallorquins, aquest any vam presentar el Friday I'm in Love, un cicle dedicat a bandes tant locals, nacionals, internacionals, que la SU va venir a tocar, el senyor Chinarro, Maga, The Wave Pictures, i és donar una continuïtat a la programació i amb una entitat pròpia.
0: Mm-hmm. Pròxims concerts, Pau, allò que podrem veure al gremi, perquè a l'estiu, evidentment, també hi ha música.
1: A l'estiu hi ha música, tenim la setmana que ve tenim el Daniel Higiénico i la Quarta de Banyoband. No solo de rock vive l'ombra, demà tenim una festa urbana amb un artista que es diu Semarí i que farà sold out a la sala 3, 1.000 persones, és una bogeria. Després el Ryan Davis que he comentat abans. I aquests dies estan de presentació perquè el nostre aniversari, que encara falta perquè és el novembre, és Grammy Sounds. Hem anunciat en Carlangas, que ha tret un disc molt interessant no fa molt, Alice Wonder, demà anunciarem les Colnenes, però ja ho dic.
0: Ja està anunciat. Que està en Jaume aquí enregistrant-lo tot.
1: I amb aquesta filosofia d'arriscar i dur propostes tenim un artista britànic, Charlie Cunningham, que bueno, és un anglosajón, però que va aprendre a tocar la guitarra a Sevilla i fa una mescla molt, molt interessant. Mm-hmm. I, bueno, això serà el novembre, amb els Grammy Sounds, i tenim alguna sorpresa que ja anem.
0: Això t'anava a dir, tens algun plat fort que no, segurament no pots dir, al manco davant d'en Jaume, dels oients, però que haurem d'esperar una mica.
1: Sí, al setembre, la idea és al setembre fer presentació de temporada. Tenim a Miranda, els argentins Miranda, ara que l'Argentina està d'actualitat. És un grup...
0: La música argentina sempre ha estat.
1: Sempre ha estat i funciona molt bé. El gremi té una comunitat, no només l'argentina, però en aquests concerts. I ara tenim Miranda, Ciro i los Persas, i bueno, hi ha una oferta molt, jo crec que molt interessant. A setembre és quan farem avançament de temporada, i la idea és presentar bastants concerts interessants des de setembre al primer semestre de 2027. Estem treballant per avançar els pròxims 9 mesos.
0: Uh-huh. T'encanta ja programa o pràcticament tot tancat?
1: Bueno, ja estem en negociacions, perquè ja saps com funciona, però tenim alguna cosa interessant que després fora de micro te comentaré i que segur que t'agraden.
0: Ah, com comences a conèixer. A més, ampliar cartera de serveis, perquè jo parlava abans de que Gremi és un concepte, però me deies, optant, per exemple, a organitzar les festes de la patrona, que per cert són sí. Quan?
1: Són el 5 de setembre, avui hem rebut la comunicació de que som una de les empreses finalistes i la idea és que el gremi, amb aquest concepte de filosofia de centre musical, podem programar dins del nostre centre o en altres espais i estem treballant per fer coses a futur fora del gremi. Si surt la patrona estarem encantats.
0: Seria una altra vegada el Passeig Marítim? O?
1: Sí, és exactament amb el format de l'any passat, format de música d'electrònica, DJs, davant de la catedral, i bueno, jo crec que els pròxims dies se sabrà qui és el guanyador d'enguany. La proposta és fer ballar a tota Palma com es va aconseguir fa un any, i per a nosaltres és una passa d'on volem anar, de no només estar al nostre centre, sinó també programar música on hi hagi oportunitats. I tenim més projectes que ja irem explicant pròximament.
0: Convertir-vos una mica també en productors, no? D'alguna manera, organitzadors, guió, productors...
1: Sí.
0: Generadors de coses,
1: generadors,
0: no?
1: Generadors de contingut, sí. Hi ha vegades que tenim tres sales al gremi i tenim bastanta feina i ja va estar al gremi, però a vegades hi surten oportunitats d'exterior i, bueno, la patrona podria ser una passa i segur que venen més.
0: Pau Forner, un gust tenir-te sempre parlant de música, parlant de projectes xulos. Parlaves abans de Daniel i la Quarta, també un clàssic que tenim aquí a tocar i que serà una de les actuacions també d'aquí molt poc. Acabam amb ell aquesta entrevista, molt pendents d'aquests anuncis que vendran.
1: Moltes gràcies, ja t'ho els avançaré.
0: Jaume, gràcies per estar aquí també amb nosaltres, també de l'equip del Gremi.

0: IB3 Ràdio és actualitat.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa molta calor.
1: És a dir, tens calor? Posa'ns aire.
2: No, no, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: Man, no ho sé jo.
3: Però
2: quan hi ha vacances?
1: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
5: Sí, sí, 22 minuts, continuem a la vida. Rebem una banda mallorquina, venen de curtir-se en el directe amb més de 50 concerts. Reconeixen influències de Rolling Stones, la Creedence, Eric Clapton, B.B. King, no està malament, i s'identifiquen amb el blues i el rock clàssic. Acaben de presentar Mono, el seu debut discogràfic, 11 temes propis recollits a un CD que ja es pot trobar a Espai Xocolat, a les plataformes. De moment es pot escoltar el primer senzill, La Maldición del Mono Jack, que és això que està sonant.

0: I ja som a l'estudi de B3, Monkey Jack Band. Com estàu, Toni? Montuiré.
1: Així és, sí. Bé, tot bé.
0: Tot bé. Tot bé. Xavi, com estàs?
2: Beníssim, encantat d'estar en el vostre programa i un plaer.
0: El plaer és nostre. Juan, benvingut també.
3: Muchas gracias, pues aquí estamos.
0: I Cristian.
3: Muy fresquitos y muy bien.
0: Massa, no? Jo quan entro aquí, que els detentos me deixen un poquet en modo iglú, pas una mica de fred. Cristian, com estàs?
4: Estupendament.
0: A més, tots quatre de Merchant ja
4: de mono.
0: Instal·lat de mono. Sí. El mono damunt, teniu el mono damunt. Camiseta verda, pels oients que evidentment no us veuen, ara intentarem fer una foto, en quatre cartes, que són els quatre noms vostres i... Una samarreta, una camiseta molt aconseguida, diria jo, Xavi.
2: Sí, el corporativisme i la creativitat és la nostra manera de viure.
0: Va, la nota de premsa, no m'ho he inventat jo, Toni, posa que és una banda nascuda a Montuïri. Uh-huh. Va néixer a Montuïri perquè vol reunir ja per primera vegada, perquè tu és d'allà i ets el líder, o què passa?
1: No, això no. El que passa que quan montes una banda necessites un lloc.
0: Sí, això
1: sí. I jo tenia un espai... Tenia un equip i era molt més fàcil muntar allà que anar a cercar-se la vida d'un altre lloc.
0: I van començar els assajos allà.
1: Sí. Dic, va néixer a Montuïri pues, perquè teníem, diguem, tot el necessari era allà.
0: 2019 va passar això, Juan. 2019. Imagina que no sé quin mes de 2019. A quin mes de 2019?
4: Este lo tiene, tiene controlado
1: Tomás. Marzo.
0: Val.
3: La fecha no es muy fuerte.
1: 12 de març.
0: Passa... Començau el març, arriba pandèmia, al cap d'un any, justament, el març de 2020, i allà supos que, com tots i totes, heu d'aturar.
1: Tothom va aturar.
0: Va costar reprendre un poquet l'activitat.
3: No la paramos, no llegamos a pararla.
0: O sea, que hicisteis cosas ilegales.
3: No, cada uno en su casa hacía... Ahí tenemos dos vídeos que subimos. Cada uno grabó su voz, su guitarra. Lo juntamos todo y lo subimos a YouTube. Seguimos trabajando desde casa.
0: Com funcionava fins al disc? Anem a parlar, estic parlant ara tot allò que passa a Monkey Jack Band abans del disc. Com funcionava? Qui composa? Una vegada teniu més o menys la lletra, el concepte de començar a musicar, és al revés, depèn de la cançó?
2: Bàsicament depèn de la cançó. Cada cançó és com una aventura.
0: És un procés diferent.
2: En principi, els compositors som en Cristian i jo,
0: val.
2: Però els arranjaments són de sa banda, i cada tema és una història diferent. Aquí, en aquest disc, hi ha temes que tenen 20 anys, n'hi ha que tenen 2 mesos.
0: Ja no parlarem també del disc.
2: Per tant, i cada tema és una aventura. Hi ha temes que la lletra d'en Cristian Joli ha parat música, hi ha temes que són música i lletra meva, n'hi ha que és d'en Cristian. En el final, cada cançó que demana...
0: Sí, demana un procés diferent.
2: Efectivament. I així ho respectam, no? I després posar-ho en comú i fer els arranjaments entre tots.
0: Clar, imagina, Cristian, per exemple, que heu fet més de 50 concerts, una cinquantena de concerts més o manco, totes les cançons que fèieu en aquest concert estan totes integrades en el disc o algunes descartades i heu fet de noves pel disc?
4: No, la del disco, es decir, todas las que son del disco son temas propios, originales nuestros, compuestos, escritos por nosotros.
0: Que ya tocabais antes, digamos.
4: Correcto, sí, los tocábamos antes. De hecho, por ejemplo, esa Roqueta, que es el single que saldrá el 12 de agosto, realmente lo estrenamos por primera vez en directo hace 2 veranos. Sí, llevamos realmente 2 años tocándolo en directo, pero ahora le hemos dado la forma física del disco.
1: Forma redonda.
4: Exacto. Y ahora suena mucho mejor.
0: Sí. Heu canviat coses, a part de millorar el so, bueno, d'afinar un poquet...
4: Sí.
0: Un estudi, evidentment, el so és de més qualitat, però, per exemple, lletres i tal, les autocades, respecte a les originals...
2: No, lletres no tant, és més els arranjaments dels temes i l'estructura.
4: Estructura, sí. Un poco. Acortar, sobretot, perquè, per exemple, havia temes com Mississippi, que durava quasi el doble, entonces a base de cortar solos i recortar espacios i recortar coros, se queda la versió disco, que suena muy bien, però és diferent, per exemple, de la versió de directo.
0: Clar. I les lletres, Xavi, parlen de voltros, perquè, clar, sí. Si les composin.
2: Sí,
0: però, clar,
2: totalment.
0: De les quatre o d'en Cristian i tu, que som els que composàveu normalment?
2: De coses...
0: Clar, de coses que posen una mica.
2: És que escrivim, evidentment, tu escrius sobre allò que et passa, no?, habitualment, però també és vera que escrivim sobre coses que ens passen a tots quatre, perquè hi ha coses que ens passen com a banda.
0: Clar.
2: Com, per exemple, aquest primer single, que un poc és una advertència de les coses que veiem en el món de la nit, de les injustícies que veiem, dels maltractaments laborals i assetjaments, etcètera, etcètera. I això escrivim sobre com es passa, però com a banda tenim també una vida en comú i, per tant, això també reflecteix les lletres, sí.
0: Clar, Xavi, Toni, m'interessa un poquet el tema de les influències, perquè de vegades es veu que les bandes s'ajunten perquè ja tenen aquestes referències, diguem, comunes, però de vegades s'ajunten gent que ha begut de fons molt diferents i allà ha d'haver una mica de consens cap a on tiram. No sé si el tema del blues, del rock, del so vintage, que també explicau, diguem que era comú tots quatre o...
1: Bon, sí i no, perquè tots tenim un influenci diferent. Hi ha molta part en comú,
0: clar,
1: i molta part que no. Jo, per exemple, en Xavi és més bluser, molt més bluser, i jo som molt més rocker.
0: Clar.
1: Per tant, hi ha un punt central al mig que coincidim, sí, però no té... no són exactament el mateix punt. El que passa que sí, compartim molta part, i de fet per això funciona.
2: Sí, l'estil dels grups sempre està clar, no? És blues rock. És el territori molt mòbil. Sí.
0: Que no està malament. Clar, si m'ho posa com a referent als Stones o... Clapton,
2: ja que som.
0: Qui diu que no, no? Són les 6:30, escoltau els senyals horaris, entrevistant a Monkey Jack Band. Estem repassant un poquet els seus orígens i també el seu disc, el contingut del mateix, l'estau escoltant.
5: Hace muchos años ya que un día todo explotó alrededor de aquel reloj

0: Parlàvem de referències, Juan, és vera que citau músics, artistes de fora. No sé si a nivell de rock nacional espanyol teniu qualque mirall en el qual...
1: Bueno, nos tira bastante Fito.
0: A mí me lo quería decir, pero no me atrevía.
1: Ya lo hemos dicho nosotros, nos tira bastante Fito.
0: Cuando estaba preparando la entrevista y escoltaba las vuestras canciones, es vera que me resonaba Fito. Al principio un poco de rebeldes, pero no, eso es más Fito.
1: Sí, somos un poco más de Fito, vamos subiendo un poquito de nivel, a lo mejor, Extremoduro.
2: Por favor.
1: Pero vamos por ahí, por esa línea.
3: Miguel Ríos, un poquito más clásico.
0: Sí, també. Per exemple, aquesta podria ser, no? Sí. Aquesta és Miguel Ríos. Aquesta van ser de viejos tiempos, sí.
1: Hay mucha música, llevamos mucha música en la cabeza y cuando te pones a tocar, sale está ahí. Algo seguro que llevaremos de todo lo que hemos escuchado en nuestra vida, ¿no?
0: Toni, otra...
4: Digo que siempre se pega algo.
0: Afortunadament, clar que sí. Deia Toni que heu triat el castellà per cantar, però sí que teniu aquesta, després l'escoltarem, un tema en català. La tria de la llengua al final ve d'una manera natural?
4: Bueno, no, però sí, perquè a vegades dus una cosa dins del cap o ells dos xerren d'una cosa i comencen d'una manera i per ells per aventura és més fàcil, perquè com que se comuniquen molt els dos, ser en català, precisament no la va fer en Xavi, la va fer en Cristian, que és més castellà parlant, però no té realment, no té... No és una cosa que triïs tu perquè sí, és a dir, no és una cosa que a lo millor d'una manera no te funciona i de l'altra sí.
5: No, realment empezó en castellano, o sea, Roqueta, originalmente, pero es que tenía que sonar en català.
0: Amb aquest títol, no sí. Podia ser d'altra manera. Tenim el 18 de setembre, diguem, com a fita, com a meta, horitzó, perquè treus el vinil, que ara m'explicareu, publicau tot l'àlbum en plataformes i, a més, feis el concert de presentació de l'àlbum a la Moïda Café Concierto. Ara en parlarem. Però és que enmig teniu un munt de coses. Dissabte que ve, Zeppelin Música, a Magaluf, Toni. Mm-hmm. Després vos anau a Madrid.
4: Sí.
0: Que ja és una plaça... Bueno, que...
4: és una plaça mala de torear.
0: Però hem de dir que a l'estiu a Madrid passen moltes coses, això de que tothom se'n va i que no sé què. Passen moltes coses, també, en sí. La cultura i la música. No?
4: De fet, tenc uns companys allà músics i nosaltres anem allà i ells seran aquí. Vull dir que passen moltes coses.
0: Com arribau a Madrid, per exemple?
4: Per aventura, per terquedat o per
0: insistir, no? Pica-pedra.
4: Sí. De fet, presentar un disc has de fer alguna cosa diferent. Si no el treus, no té sentit. Se m'ho va ocorrir... Bueno, farem un disc? Bé, no, pues anirem a Madrid. I jo ja fa... Des quan vàrem decidir, vaig anar a mirar un poc sales, un poc ses coses i... Va sortir aquesta perquè va sortir, però teníem altres opcions, també, que no estan descartades.
0: Però envieu les cançons, envieu tal, sí, i dius, sí, som sí, aquests, sí, sí. Si mos voleu...
4: I anar en persona i picar a la porta i xerrar, és propietari? No, i la vendré més tard. En el final funciona
0: així. I no, ho has fet només a Madrid o t'has recorregut?
4: No, és que el tema és que jo, per qüestions X, he anat a Madrid, a lo millor, 3-4 vegades aquests 2-3 darrers anys i ja ha sortit així, però previsió per anar a Màlaga per febrer i no te vull dir que Màlaga no també no faci aquesta jugada.
5: De hecho, el año pasado íbamos a salir a Barcelona, sí. Tuvimos que cancelarlo en la última hora.
4: Sí. Uh-huh. Sí.
0: Després, el 12 d'agost, coincidint amb l'eclipse, això ja ho sap tothom, publicau el segon single de la plataforma, que és Sa Roqueta, ara l'escoltarem, que a més ho feis, la cantàvem amb David Ordines, el nostre company, que fa de tot. David actua, presenta espectacles...
5: I tenia que venir a Madrid a cantar con nosotros, però estar aquí, estar en Mallorca...
0: El programa de televisió, i s'ha de cantar, canta, no?
4: Sí, sí.
5: I molt bien.
4: Ell mos ha donat un cop de mà aquí
2: i gros.
4: Però també mos ha deixat un poc atirats, això d'aquí, perquè ara ho direm així de clar. Va venir, va cantar amb nosaltres anem a Madrid, ell és aquí, nosaltres fèiem la presentació oficial, ell és allà. Dius, ai, mos podríem
0: un poc d'acord, sí. I doncs, anem a escoltar la Roqueta.

0: I t'escoltava en Sarroqueta, que també que té aquest punt de reivindicació, no? D'alerta, de que bueno, tenim només una terra i l'hem de cuidar una mica més d'allò que l'estem cuidant.
1: Tal qual com ho dius. És un cant d'amor a la nostra terra, però també de preocupació.
0: Clar.
1: I bé, ara, tristament, està molt d'actualitat, no? En totes aquestes manifestacions contra la massificació turística i un poc el tema reflecteix això, la nostra preocupació, però també l'amor que tenim i el contents que estem de viure aquí, no?
0: Està claríssim. 29 d'agost, el Bananes, que el mític Bananes és el Bananes de tota la vida, no?
2: Nostra casa.
1: Sí. El de Sant Baldó. No sé si és el mític
0: sí.
1: o no, però...
0: Sí,
3: sí, bueno, sí. Ja fa 14 o 15 anys, no, o més, sí. Vaig fer dos o tres xistes en aquella zona i ja era, vull dir que
0: és el de sempre. És el Bananes de sempre.
3: És el de sempre.
0: 4 de setembre, tercer single, Menos Ruido, Más Rock and Roll, 12 de setembre, concert de Fan Mallorca Shopping, i el de 8, allò que hem dit, no? Se presenta el vinil, tot el disc a plataformes, i concert. Està tot molt pautuadet, eh? Ho teniu tot allà, no sé si teniu com un community manager, no? Que està super de moda darrere, o sou vosaltres, però està tot molt, molt ben pensat.
1: És el que van buidar de sol.
0: Sí.
2: Por insomnio, ya que no se vean las ojeras.
0: Cristian té molt clar lo del màrqueting i ho aplica. I de 8 de setembre, gran dia, perquè a més presentau l'àlbum a la Movida. Quin concert serà? Qualque sorpresa, qualque col·laboració, en David Ordín estarà aquí.
1: No, que David li portarà un jet, també se'n pot venir.
3: El aniré a cercar jo per una hora i el faré venir cap aquí.
2: Estava invitat per a la Movida, però... Dijo, me coincide con Madrid, no podré venir.
0: Es això que le considero.
2: Pero estaba invitado. Pero tendremos otros artistas invitados que todavía no podemos anunciar.
0: No, ¿y cuán
2: pero seguro que si nos invitas a venir otra vez justo antes de la movida, los anunciamos todos.
0: Ya está fet. O sea, de 8 de septiembre me he dicho que es un divendres.
1: Un divendres. Sí.
0: I de la setmana anterior.
2: Perfecte.
0: Ja està, ho arreglam. La Mònica, que té tot el timing de la música que sona a l'aviador en el cap i també per escrit, vos contactarà. Quin tipus de concert serà? Tot el disc, òbviament, tots els temes?
1: Serà tot el disc, algun cover, perquè al final el disc té 11 cançons i és un poc justet per un concert, no? Però... ja que som una banda de covers, o vam començar sent una banda de covers, aquí no ho tenim controladíssim, per tant, afegirem uns quants temes més i...
2: I el show.
1: Y el show de Monkey Gang.
2: Y además algo importante, y es que a todos los que compren la entrada, entrarán en el sorteo de una guitarra.
0: Sí. ¿En serio?
2: Sí.
0: ¿Quina guitarra es?
1: Es una guitarra especial, Monkey Jack Band Signature.
2: Estratocasters.
1: No, és bo, no està metida.
0: Però la teniu ja, és una vostra?
1: L'hem tocat en directe, sí. L'hem fet en altres, l'hem tocat en directe.
0: Està rodada, sí.
2: Ha passat per Sant Roc, ha passat per on demà, l'hem llevat per... Este any ha rodat per tots els sitios.
4: Tiene solera, tiene...
1: De tot.
3: Ara Pentur també va a Madrid.
0: Que guapo.
1: Sí, mira, clar que sí.
0: I si li toca algú que no sap tocar la guitarra? Com jo, per exemple?
3: Bueno, tens dues opcions, aprendre a tocar la guitarra o la tornes a vendre. Té més valor.
0: No la vendria mai, no la vendria mai.
3: Té més valor.
0: Això no faria. Abans la penjaria que o aprendria a tocar la guitarra.
2: El que no la sap tocar se la darem firmada.
0: De petit feia qualque cosa, però se m'ha oblidat ja. Jo l'he dit a l'Andrea que posem Mississippi per acabar, però si no va bé, acabem amb un altre.
1: Va bé, Mississippi. És un tema divertit i
3: una bona història.
1: Exacte, una bona història darrere.
0: Monkey Jack Band, encantat de tenir-vos aquí. Vos esperam aviat. I molta sort en aquest disc, que tingui un recorregut molt ample, que Madrid només sigui una d'aquestes places que, de moltes, de les Espanyes i més enllà, i que aquest sigui només el primer àlbum de molts.
1: Moltes gràcies per donar-vos una música minoritària com és el rock i el blues, i res, i nosaltres ho donarem tot, com
0: tan,
1: sempre.
0: Tan minoritària com bella, com guapa.
1: Idò.
0: Toni, Xavi, Juan, Cristian, moltes gràcies.
2: A tu.
4: A vosaltres per invitar-nos.
0: Vinga.

0: I Betres Ràdio és investigació.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
1: si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada,
2: si a tu te dic gra,
1: que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
4: ...6:47, efectivament, ja està aquí na Cata Rossell, l'alter ego de Princesa Consuela, o al revés, mai sé si un primer una cosa o una altra. Com estàs?
5: Molt bé, molt bé.
4: Preparada per parlar de sèries i també de cinema, Ana Marta Pérez. Marta, com estàs?
6: Molt bé, molt bé.
4: Avui comentarem a més dues pel·lícules, una de l'Atlàntida, que és a tocar, i una altra que s'estrena, diguem, a les sales comercials. Cata, començant per tu, vinga.
5: Vinga, doncs pues jo que us dic que un thriller, segurament, pensareu en assassinats, en persecucions, en conspiracions, però si vos dic que un desnonament pot generar la mateixa tensió, com a dius, aquí teniu Ravalear. És una sèrie que segueix una família que lluita per salvar el restaurant que ha regentat durant 100 anys les generacions d'una família, el barri barceloní del Raval, i amenaçat per la pressió d'un fons d'inversió que vol transformar l'edifici, pues combina drama familiar i social en thriller per retratar la gentrificació i l'especulació immobiliària. Si voleu, sentim el tràiler.
4: Vinga.
7: Que cap mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
8: Visca cap mosques!
9: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
10: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
11: Has parlat amb els del port, perquè si volies fer 8 hores setmanals d'aquí?
12: Sí, sí, jo tinc una feina.
13: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
14: Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
15: Ens apugen el lloguer per 6.
16: Això és legal?
17: Suposo que volen fer pisos turístics.
18: Però estàs carregant la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio.
19: Ja, què collons fotem?
20: Crec que hi ha una manera que es vulguin treure la cinta de sobre.
5: És una sèrie d'en Pol Rodríguez i Nisaki La Cuesta, Enrique Uquén, Maria Rodríguez, Francesc Orella, Sergi López, estan tots superbé. El més sorprenent és que tot parteix d'una experiència personal. El creador, en Pol Rodríguez, se va inspirar en la història de la seva pròpia família, que tenia un bar, un restaurant en el Raval, i que el bar anava de tancar perquè quan va arribar a ser l'edifici d'un fons d'inversió van començar els conflictes per expulsar els veïns, i aquell desdonament va ser el punt de partida de la ficció. Uh-huh. A mi el que m'ha encantat és estèticament i com està rodada la part de thriller, ja que està la càmera enganxada amb els personatges, amb una estètica que sembla un documental que acabes vivint allà. Després, la sèrie, pues, te planteja si el fi justifica el mitjans, no? Ja que els protagonistes, pues, se veuen obligats a travessar línies vermelles tant ètiques com legals. I, bueno, és impossible no preguntar-se què faríem nosaltres, no? Fins on estàs disposat a arribar per tenir ca teva. I sobretot que la lluita no només per salvar restaurants, sinó una manera de viure, una comunitat, un ànima de barri, bé, una cosa molt actual i molt ben rodada, molt ben interpretada i dureta. És una sèrie molt intensa, no és per fer-se una marató, és incòmoda, fa pensar i, bueno, i és una sèrie que contribueix a entretenir-te alhora. Però, sobretot, per obligar-te a reflexionar, jo vos la recomano. Són 6 capítols, és una minissèrie, això no té més temporades, de 50 minuts i la podeu veure a HBO.
4: Marta, l'has vista?
6: Vaig veure el primer episodi, però és el que diu una Cata. Jo me va posar molt nerviosa, me vaig posar molt alterada.
5: És
6: un tema que no sé, que és un tema que m'interessa, però necessito espaiar els capítols.
5: A part, el personatge que fan Enrique Uca és que és insuportable. O sigui, és...
6: I en Sergi López, i me vaig posar...
5: O sigui, com que el comprens, però dius... atura.
4: Molt bé, si aquesta és dura, després tenim una cinc per compensar una, diguem més...
5: Tinc un... He duit un doiot i ho reconec.
4: Com ho definim?
5: Perquè és una comèdia que se precuela d'una rubia muy legal. Però jo he de confessar que vaig començar a mirar ell per una raó molt concreta. A veure, jo soc fans d'Anna Reese Witherspoon com a productora. Darrere la companyia que ella té de la productora Hello Sunshine hi ha sèries com Big Little Lies, Little Fires Everywhere, ficcions protagonitzades per dones en secrets conflictes en moltes capes. I jo pensava que aquesta, sent la preqüela d'una rubia molt legal, dic, li haurà donat una volta de rosca. I de no, la rosca s'ha quedat igual, però rosa i un purpurina. M'ha passat el mateix, mira, ara li deien a Marta fora micro, el mateix que m'ha passat amb Barbie. Estèticament, la sèrie és una xulada. La protagonista està fantàstica, però és un poc més del mateix. És un gran doiot que a mi m'han agradat, o vos diré tres coses. El que vos he dit estèticament és veure que el masclisme, la versió televisiva, l'actualitza alguns elements, o sigui, ella ja no necessita un home per ser... Sa moda funciona com una forma d'identitat, no únicament de seducció, i sobretot, com passava la pel·lícula, que...

0: plataformes.
1: No estan preparats per ella,
0: i és un poc la seva vida allà.
1: Molt bé, idò, vinga, anem al cinema, 6:52.
2: L'escapada, amb Marta Pérez.
1: Que avui ens du en primer terme cap a Argentina?
3: Cap a Argentina, sí, perquè demà, tothom ho sap, comença l'Atlàntida, però a Cine Ciutat hi ha dues estrenes i he duit una de les estrenes de cartellera normal i després una estrena de l'Atlàntida. La primera estrena és una argentina que se diu El mensaje, d'Ivan Fund, i és una pel·lícula que està ubicada a una Argentina en crisi econòmica, això a lo millor no vos estranya.
1: I això podria ser qualsevol.
3: Quin any? No ho sabem, pot ser molts. Hi ha una furgoneta, vos donaré una imatge, hi ha una furgoneta que està travessant aquesta Argentina rural i dins seu aquesta família va una família que duu un secret, i és que la nina és capaç de xerrar amb animals, una nina de 9 anys. Si voleu, escoltam el tràiler.
4: Vinga. Ani, despertate. Hay un señor con una tortuga. Conecta con los animales, le aparecen imágenes, a veces en colores, a veces blanco y negro, a veces son sensaciones. Los mensajes parecen encriptados, pero no son. Por eso pedimos siempre que las personas se abran a escuchar.
5: ¿Cuánto aguanta tres? ¿Uno? ¿Dos?
3: És una... Crec que una de les coses que té la pel·lícula és aquesta banda sonora que ens recorda el jazz. És una pel·lícula rodada en blanc i negre. És una idea senzilla, però també molt màgica. Té un món com a... Té part documental... No és documental, però recorda un documental i també una part molt màgica. És una pel·lícula molt elegant, molt subtil, molt tendra, però és una faula sobre aquesta comunicació, el trauma i la necessitat de creure. Quantes vegades no persones en situacions de vulnerabilitat trien creure a persones que, bueno, de dubtosa qualitat, no? Hem dit que és Argentina, crisi econòmica, tota la família d'aquesta nina viu d'aquest do que se suposa que té ella. També tracta aquesta manera de créixer d'aquesta nina que té 9-10 anys i com passa d'aquesta infància a l'edat més gran. És una manera, també aborda una manera diferent d'estimar, perquè és una família un poc disfuncional, però ells s'estimen d'una manera diferent, i és com aquesta nina se converteix en el negoci de tota la seva família, no? I com lletges aquestes mascotes dels pobles de l'Argentina rural, i com a vegades ella xerra a través d'un hàmster, però està xerrant a lo millor en nom d'ella mateixa, no? És una pel·lícula que a mi me sembla molt interessant, molt de silencis, molt... El ritme no rabalear, és un ritme molt més reposat sobre la innocència d'aquesta nina i aquesta lúcidesa a través de sa catxerra.
0: Així I que... a partir de quina edat?
3: No.
0: És d'adults?
3: Sí, és d'adults. És una pel·li d'adults. A més, ja t'he dit que ritme, reposat, és plànols molt llargs, hi ha molt de silencis, pampolina in alma, crec que és prest. Però... Tenc una altra proposta, que tampoc no es pareix, però sí que és per tothom que entengui l'humor. Si vos dic John Wilson, sabeu qui és en John Wilson?
1: Sí.
3: Ho està petant. I no m'estranya, perquè si no sabeu qui és en John Wilson, no passa res, el descobrireu. És una persona que se va fer un cineasta molt intel·ligent, que se va fer molt famós per una sèrie que tenia HBO, que era How To With John Wilson. I era How To fer moltes coses. I ara, demà, que comença l'Atlàntida, estrena la seva... És un llargmetratge que és John Wilson, La història de l'hormigón. Jo no he vist la pel·lícula, però sé que serà una pel·lícula entretenguda sobre l'hormigón. No sé com ho fa aquest home. No sé si tenim... Tenim tràiler?
1: Tenim...
3: No tenim tràiler.
1: És que no he trobat el tràiler en castellà.
3: Bé, no passa res. És en John Wilson, que va a un taller de guionistes de pel·lícula, d'aquestes pel·lícules de sèrie B, intenta aplicar aquesta fórmula per vendre en els productors documentals. Documentals sobre l'hormigón. Clar, és un tio... tan intel·ligent que, és que a més, és com posava a la web de l'Atlàntida, serà per a ti si veus la vida a través de la fotografia de Martin Park. És que és un tio tan lúcid, tan original, crec que té un do pel cinema i l'està explotant, i jo estic molt contenta de que li vagi bé. A més, avui he escoltat un podcast de l'Hotel Jorge Juan on estava en Jaume Ripoll i en Javier Aznar, que és periodista, li demanava: viene John Wilson, clar, és una...

0: pues, alternatius, en John Wilson és un, com una espècie de déu. I ell deia que ha estat un dels convidats més fàcils de gestionar perquè no ha posat cap problema, és un tio feliç, i a mi això me fa que l'admiri un poc més.
1: Sí, me fa moltes ganes, John Wilson, moltes coses de les que
0: passaran a l'altre. A més, que ve en John Wilson, eh? que ve, sí, que és com...
1: entrevistar, fins i tot.
0: Sí, per això.
1: Nosaltres feim especial Atlàntida de dilluns des del Baluar. Què te fa ganes, així, ràpidament, Marta?
0: Clar, no dir la cloenda és mentir, no?
1: No, clar, moltíssim.
2: És mentir. Doncs
0: pues, ho deim, Sorogoyen.
1: Sorogoyen me'l fa moltes ganes. Sí. Però també les coses d'aquí, Amílcar, de sí, Miguelé, que sí. Tornar a veure jo, Forastera, també me fa ganes.
0: I una de les coses que...
1: Eixam, que no té res a veure en Eugenia Sant Pedro, és l'Eixam d'Òscar Bernàcer.
0: Sí, clar, a més, la selecció de coses balears és molt, molt potent,
1: molt.
0: Hi ha una cosa que me fa molta il·lusió, que és que tornen a dur, no és balear, però El desencanto de Jaime Chavarri, que és una de les pel·lis de la meva vida, i veure-la a una sala de cine ha de ser una meravella.
1: Jo l'he dit, Jaume Ripoll, va ser la pel·li segurament que me va fer canviar la perspectiva del cinema. A partir d'aquí me vaig aficionar a un cinema que no era aquell del qual xerraven a classe quan jo arribava a les 8 del matí. I me vaig convertir en un bicho raro gràcies a Jaime Chavarri i Germans Panero.
0: No passa res. I però... aquella felicitat blanca, sí, quin carisma tenen tots. I d'aprofitar-ho.
2: Jo crec que va ser... Ara pensava quina seria la pel·li. Jo crec que va ser amb en García.
1: Uf, García...
0: Bé, bueno, jo he de dir que a mi en García m'agrada.
2: El crac. No,
1: sí. I a García és que m'agrada.
0: Sí, per això. Bé, hi ha de tot, hi ha de tot.
1: Bé, primeres projeccions ja demà, no?
0: Demà. Demà arranca, després la inauguració és diumenge i tota la setmana jo de vosaltres aprofitaria, mirau qualsevol... Hi ha entrades per una pel·lícula, comprau. Jo crec que ja escrivatge, s'escriva.
1: Que moltes són gratuïtes,
0: eh? Sí. I els programadors són tan bons que jo me fiaria... No teniu referències? És igual, ficau-vos a una sala de cine.
1: Arriscau-vos.
0: Sí.
1: Idò, Marta, la setmana que ve comentam tot allò que hagis vist, tu també, Cata, de l'Atlàntida i més enllà.
2: Molt
1: gràcies
2: bé.
1: A les dues.
2: Gràcies a tu.
1: Vinga, fins aquí l'aviador d'avui. Sabeu que tornem demà a les 6 amb més cultura. Ara arriben les notícies.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Diuen que el que no mata engreixa, i no és per cadascuna de les calories que pugui tenir un aliment, sinó per treure importància a la higiene dubtosa o a la qualitat d'algunes menges. Segurament degué sorgir de la sabidoria popular en temps de carestia, o quan les padrines i les mares aplicaven aquella regla dels 5 segons. Si allò que menjaves te caia en terra, ho agafaves i ho bufaves abans que haguessin passat 5 segons, no passava res, eh? No te farà cap mal, te deien. La paraula polisèmica d'avui és mata, però ja vos avís que ens durà sobretot a conèixer més d'aquesta planta, d'aquest arbust tan mediterrani, que fins i tot diuen que va bé per la salut de les dents.

mata com a temps verbal de matar ens donaria molt de joc, però no és la idea del programa d'avui. Nosaltres pensàvem sobretot en la mata de nom propi, la llentrisca, sempre o quasi sempre verda, de fulla perenne, tan mediterrània, fa oloreta mediterrani, a mar, arena, però també pedra, terra, muntanya. La mata, però, també és tota planta herbàcia amb branques o fulles que arrenquen prop de terra, com per exemple la farigola o el romaní.

Mentre escoltam-ho cantant el romaní i la farigola, vos convidam a acompanyar-nos fins al Puig de Santa Magdalena a Dinca. Ens esperen per xerrar de la mata. Vos he de dir, però, que no han calculat com de fort és el juliol l'estridolar de les cigales que ens acompanyaren durant tota la xerrada.

0: Fins al Puig de Santa Magdalena d'Inca. Hem arribat avui. Les cigales canten. Ja saben que cantant és exactament el verb que haurien de fer servir, però és que les sentim com si cantassin a ple pulmó. Sabem que canten a plena membrana perquè ja fa calor. Són les 9 de matí i a de vora una mata mos espera. Ana Catalina Sebastià, com estàs?
1: Hola, bon dia. Què tal? Com estàs?
0: Molt bé. Mira com m'has embolicat, eh? L'altre dia que parlàvem d'embolicar i de bolic, i desbolicat d'herbes hem vengut a xerrar de sa mata, que també és la paraula d'avui, i mos trobam de vora una bona planta.
1: Sí, aquest és un bon exemplar de mata, ja deu tenir un bon grapat d'anys.
0: A tu, si te dic mata, tot d'una penses amb aquesta planta, no?
1: Sí i no, perquè curiosament a Mallorca la paraula mata l'emprem per referir-nos a un arbust en general. Una mata és qualsevol arbust. El que passa que també és el nom que li donem a aquest especial arbust, que és la pistacia lentiscus.
0: Vinga, idò, comencem a estirar d'aquesta planta, d'aquest arbust, que

científic. I doncs la mata vera, la cornicabra, és més grossa, és una de les poquíssims arbusts caducifolis d'hivern que tenim a Mallorca, és endèmica, i

0: masculí, i que et sé que mos dones fruits, se mata llentrisquera, i és llentris que series fruit, i després coneixem se mata mascle, que seria la masculina, que li deim mata borrera, perquè el que mos dones és polen, no. La seva flor pareix com una borra, això li diuen mata borrera. Per tant, teníem en dit se mata vera, se mata llentrisquera, se mata borrera, i se mata escrita, que és la famosa mata escrita de Randa.
1: De Ramon Llull.
0: De Ramon Llull.
1: I doncs tenim aquestes mates que ara mos conten a Catalina. Que mos dona aquesta mata?
0: Aquesta mata mos ha donat més que no mos dona ara, perquè ara ja no l'emprem, pràcticament. Però hem de pensar que com a bon arbust, fins a quin tronc que té aquesta, pot arribar a agafar mides arbòries, vull dir, una mata. Mira, una que se m'havia oblidat, la mata mosquera. Una mata podada per fer-la créixer cap amunt i per se ficar davall, l'empraven perquè el bestiar tingués ombres, les finques que hi havia poc arbrat, i era una mata mosquera perquè davall, entre el bestiar, els fens, etc., s'acabaven reunint les mosques a la fresca.

0: per ebenisteria i també l'hem emprada per fer paners en les seves branques. Els pescadors l'han emprada també per serrama, el que diuen serrama, que són les branquetes joves, posen-les a la mà perquè els peixos s'hi posen a davall, fa bon pescalós, no sé si coneixes aquesta forma de pescar. I després també té molt de tanins i té moltíssims usos medicinals o tintoris. Jo l'utilitzo per tenyir també, després te mostraré una tela tenyida en sa mata.
1: I ara ho veurem, quin sentit i quin significat té que hi hagi una planta mascle i una planta femella. Per què se necessiten? Per què les necessita la natura?

0: ells se n'alimenten. És un dels principals aliments que troben a la tardor, que no hi ha tant de fruits, no?
1: Ara no en tenim, però com és el fruit de la llentrisca?
0: Són unes bolletes, primer són verdes, després tornen vermelles i després tornen negres, tot i que no tornen totes en el mateix temps d'aquesta coloració. A vegades tu t'acostes i veuràs bolletes vermelles i veuràs bolletes negres i verdes en el mateix temps. Quan són negres és que ja són

me'l recorda. Té molta trementina, té oleoresines i és molt aromàtica perquè té olis essencials. Aquest fruit, aquest llentriscle, mos hi recorda molt el gust que fan aquesta olor. I això m'agrada. De fet,

0: aquest gustet i, a més, aporta aquestes propietats que t'he dit medicinals, que és molt interessant per reforçar la salut de les genives. Per tant, ens ajuda a que tinguem unes genives més sanes, si se mos moven les dents, ventura, evitar que arribin a moure-se. Era una costum que se tenia i ja sabem que té aquestes propietats.
1: Que bo. I de totes aquestes propietats de la mata, nosaltres som amb la Catalina Sebastià a de vora un exemplar molt hermós en el Puig de Santa Magdalena a Inca, i som aquí dalt de la muntanya, a un terreny amb molta pell.

l'érem unes ganyes. De fet, la mata vera, que li diuen corn i cabra, és perquè aquesta mata està molt afectada d'aquest pugó i sol fer aquestes ganyes molt grosses i preixen una banya.

0: que també hi ha un escarabató que ha arribat no fa molt d'anys, que les pot atacar un poquet i el que fa és fer-les secar, fer que perdin el fruit, però no estem detectant que sigui un problema molt greu, així com han arribat moltes altres plagues que també han afectat bastant a moltes plantes silvestres. De moment no està siguent massa greu.
1: Ida, no sé si vols afegir alguna cosa més ara que som de vora aquesta mata, o anem a veure el que dus dins la senalla, Catalina?
0: Podem anar a veure el que dus dins la senalla, si vols, perquè és vera que de la mata podrien xerrar molt de temps, però jo crec que hem fet un bon resum en poc temps dels seus principals usos i el que mos pot regalar.

0: Idò, ja som aquí, en aquesta tauleta de fusta. Na Catalina ha dit una senalla. I que vivim en aquesta senalla, Catalina?
1: Mira, he duit una taula que te volia mostrar, que te comentava que té molt de tanins, aquesta planta. Per tant, és molt interessant per tenyir. Tot el que són tanins són fixadors del color i a la natura, els tints naturals, la dificultat que tenen és que quedin fixats els colors. Per tant, és interessant. Això que t'educa és una tècnica que se li pot dir estampació botànica, que el que he fet, com pot veure, és deixar estampada talment la fulla de la mata, i els seus tanins són el que ens ha ajudat a que quedin aquí, en aquesta tela de cotó, que això ho podrem rentar i perdurarà, i això ho trob preciós.
0: Quan dius tanins, que dius tanins i a mi me ve es vi, té a veure amb el color o és una propietat de la planta química? Que és exactament un taní?
1: Són principis actius, són compots de les plantes. El més interessant d'aquest principi actiu és el seu potencial medicinal i, en el cas dels tints, el seu potencial fixador. Antigament, a Mallorca i a moltes altres bandes, les xarxes de pesca eren de cotó o eren de canya, i el que feien per allargar la seva vida era fer-los un bany, una tinció en tanins, que generalment eren d'escorça de pi, però també se podien per a mata. I el que feien era bollir aquesta escorça, ficar les xarxes a dins totes

0: tus, en el desgaste, i a més quedava amb aquell color que dins aigua els peixos no la veien tan bé.
1: La natura que en el final mos dona solucions quasi a tot, eh?
0: La natura mos donava solucions a tot. No teníem altres solucions que la natura. I avui en dia, bueno, jo crec que per bé, evidentment, tenim moltíssimes altres. Però no, això no vol dir que haguem d'oblidar les que durant molt de temps varen ser les

per fer els meus oliets i les meves cremetes corporals. És molt antioxidant i ja sabem que aquesta paraula la coneixem bastant, és molt interessant per la pell. Podem trobar oli essencial i podem macerar oli o alcohol també, que això ho podem fer nosaltres a casa nostra, és una cosa molt senzilla, fer una maceració amb fruits de mata. Per emprar-ho també és molt interessant per fer massatges circulatoris. Però tal vegada la forma més fàcil d'emprar-la

0: Lina, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
3: IB3 Ràdio és memòria.
4: Calor?
5: Molts cars.
4: Gelats que se desfan massa ràpid?
6: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les rialles.
4: La bona companyia.
6: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
0: Si a tu te dic pinta,
7: mur,
0: portada.
7: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Conten les cròniques que Ramon Llull sovint pujava al Puig de Randa per meditar i escriure dins una petita cova, que allà escrivia els seus pensaments sense descans en pergamins que es grogueien. A Llull el coneixien com a doctor il·luminat, com a mestre pels seus coneixements. Deien d'ell que era foll per les idees que a vegades semblaven extravagants. D'altres l'identificaven per la seva barba florida, llarga i blanca, que li arribava fins als genolls. I d'aquell lloc, d'aquell recolliment i de tot allò que envoltava el mestre fos veró, producte de la imaginació popular, sorgi la llegenda de la mata escrita, com ens recorda l'historiador i escriptor Tomàs Vivot.
1: La mata escrita és una de les llegendes més nostrades a Mallorca, sobretot perquè el seu protagonista és ni més ni manco que en Ramon Llull. És una llegenda molt, molt antiga que ja apareix, que diu que en Ramon Llull, cercant inspiració per poder trobar i per poder fer el millor llibre del món, tal com deia ell, se va retirar a la muntanya de Randa, que segons diu la tradició era seva, o sigui, formava part del patrimoni de la seva família, i se va retirar a dalt del cim, dins una cova, que està molt, molt a prop d'estat Curucuy, del Puig de Randa, i allà esperant, fins que un dia, la gent que no li venia a la inspiració, va voltar el cap i va veure que damunt una mata de gent trista, va trobar que les fulles estaven escrites amb uns alfabets una mica misteriosos. No? Quan s'hi va acostar, va veure que donaven peu a l'arrencada de lo que seria la seva primera obra. Va baixar cap a Palma, va cap a Ciutat de Mallorca, en aquell cas, a la Real va acabar d'escriure el llibre i el va presentar al món. D'ençà diuen que aquesta mata, que encara roman aquí a la muntanya, que moltes vegades l'han xorracada, però torna a rebrostar. Aquesta llegenda relacionada amb un dels personatges més importants, per no dir més important, de la història i la cultura de Mallorca.

hem d'entendre un poc que diríem la creació de llegendes forma part de lo que és simbologia de la societat que la genera o que cosa cull, no? Hem d'entendre que és una manifestació de la natura que ajuda en aquest cas en Ramon Llull a trobar el camí, és a dir, Déu parla a través de la natura per inspirar en Ramon Llull, no? S'estableix com una espècie com de cercle, com una cercle molt maco, i que aquesta tradició la recullen directament, que instaven a la beatificació d'aquest personatge d'en Ramon Llull, i fins i tot a la santificació, i després, en el segle IX, en l'època del romanticisme, acaba sent un leitmotiv literari. Recordant que fins i tot en Costa i Llobera li dedica un poema a la mata escrita d'en Ramon Llull.

0: Algaida hi ha una possessió de nom Samata Escrita, coneguda també amb el nom de Samata Bea. Diuen que va pertànyer a la família de Ramon Llull des de poc després de la conquesta de Jaume I i fins a la segona part del segle XV. Limitava tramuntana en les possessions de Son Coll i Samata Nova, a ponent en Samata des Marquès, a migjorn amb la carretera de Randa a Montuïri i a ponent amb Albenya pel Puig d'en Bord i Castellig.
1: Superfantàstic!
0: A Ramon Llull li hauríem dedicat tot un programa. Avui el tocarem de passada. El doctor Carles Amengual, autor de Flora Medicinal de les Illes Balears, ens recorda que la mata escrita no és un tipus de mata, sinó una característica que segurament té a veure la clorofila de la planta.
2: Se refereix a una casta de mata que té una coloració, una pigmentació, amb unes ratxes, una cosa que se diu variegació, que hi ha com a color diferent, verd i com a més clar. I d'això serà un escrit d'en Ramon Llull, perquè aquí a Randa, quan ell va ser diverses vegades, quan va tenir il·luminació, hi ha una possessió de la mata escrita i va durar molt d'anys com a llegenda. I aquestes fonts, hi ha gotjos, també els gotjos que se fan, que eren tan freqüents, tan sovint, que se feien en els segles passats, i tots recullen aquesta llegenda. Per exemple, avui de matí he anat, era per la muntanya, i n'hi havia algunes que tenien la clorofila, la part del pigment més verd, aleshores que pot estar alterat, però no és que sigui una espècie diferent ni això, només és una petita part de la fisiologia que pot tenir diferent, que se pot repetir o no, però no té més conseqüència que es veure que les mates no són llises, les fulles, no són llises, totes del mateix color, amb el mateix color en el 100%. La mata, de fet, és una planta de vegetació de garriga i de bosc d'usina, i se pot fer enorme. Té els seus fruits, dels quals se pot fer oli, i altres illes de la Mediterrània, com l'illa de Quios, se fa una resina que s'utilitza en odontologia per les dents i és endèmica d'aquesta illa de Quios, i se fa el màstic. Nosaltres no tenim aquesta resina. És alimentici, té minerals, potassi, ferro, coure, seleni, vitamines, etc.

rondalles com en Gostí Lladre, com a Comte de Sense Braços, en Joanet d'Alonso, en Pere d'Esforn, el Segador i la Beata, el Castell d'Iràs i no tornaràs, el Soldat de Marina, en Pere de Sabaca, Antoni Mig Dimoni, en Joanet i el Cavaller Conseller. Quasi totes aquestes referències de les rondalles se fan per una mata gran i t'hi amagues, i t'hi quedes amagat. I també se pot dir com a topar una mala mata, topar una persona que no va, no? En fi, que no ha anat bé. La grandària de la mata baix de la qual mos hi podem amagar.

0: Llu, volia demanar per acabar com connecta Carles Amengual, com connecta vostè en Ramon Llull, què significa per vostè la figura de Ramon Llull?
1: Ai, mare meva, molt. De fet, de petit ja vaig trobar un llibre que nostre de l'any 1500 i pico. Hi havia Amic i Amat, hi havia Blanquerna, hi havia tota una sèrie d'escrits, ja sabem que en va fer més de 200 de llibres. El que ara dèiem un llibre, i en aquell temps podria ser també una sèrie de pàgines i ja li diríem un llibre, no? Va fer molta poesia, i tot això me va interessar molt, i encara ara... segueix estudiant, i de fet també la flora d'en Ramon Llull, en el qual cita les seves obres, recollida tota la part de la toponímia de noms i de paraules, i recollida pel pare Colom en el diccionari Glossari General Lulià, aquí trobam una setantena de referències botàniques d'en Ramon Llull. I és el motiu d'una pròxima publicació que aviat sortirà sobre aquest tema.

0: No sé si s'imagina Llull o se l'ha imaginat mai com va fer vostè en aquella travessa per la serra de Tramuntana durant 9 dies alimentant-se només del que oferia la serra. Si s'ha imaginat mai Llull també fent aquesta travessa.
1: Ell va anar amunt i avall en aquell temps que vaja, que no hi havia ni comunicacions bones, no, que t'hi jugava sa vida anant per amunt i per avall d'Europa, anant en seu vaixell. Fins i tot se diu que a sa tornada d'un viatge d'Àfrica va morir en el vaixell, apedregat o no per sa gent que havia trobat, però sa raó de sa mort no està claríssima. Sí que se va trobar a sa autòpsia allà on està enterrat en Ramon Llull, a Sant Francesc. Se va fer l'estudi dels ossos per un especialista, en Nadal, el doctor Nadal, i sí que se veien cops en el crani, en els ossos, que havia tingut traumatismes, no? No és comparable. Ara bé, anant per la serra, també, en supervivència, podem sobreviure a la serra de les plantes i sabent on són les fonts. Jo en aquest cas la vaig fer en un mes de desembre. Va fer molt de fred, molt de vent, molta d'aigua, molta neu, però en aquest cas hi ha prou per menjar, el que no mos hem d'imaginar que menjarem berenar i sopar com feim cada dia, no? O sigui, anem amb idea, que jo anava amb aquesta idea, de veure com podem sobreviure, i naturalment que podem sobreviure. I no és necessari tampoc ni menjar cada dia, ni menjar molt, ni tot això. Vull dir, en condicions, les te poses tu sobretot psicològiques i dius, vaig a fer aquesta prova de supervivència i la fas tranquil·lament. El que no has de fer és tenir por, no? Tenir por i ja veurem què passarà. Ai, pobre de mi, no podré menjar. No, no, no, que va, que va. Si no menges aquell dia, no menges aquell dia i segueixes. I un dia trobaràs herbosses, l'altre dia trobaràs glans i així.
2: Honor, glòria, lloa i magnificència de nostre Senyor Déu Jesucrist, el reverent i digne de gran memòria mestre Ramon Llull del Regne de Mallorques, instat i sol·licitat una i moltes vegades per alguns dels seus devots, referir i recontar les coses davall escrites, les quals contenen la seva vida, conversió i penitència molt alta i meravellosa, tal com apareixerà consignat de manera específica a continuació. Reconta primerament i abans que qualsevol altra cosa que mentre era senescal i majordom del superil·lustre senyor rei de Mallorques, trobant-se en la plenitud de la seva jovenesa, era molt procliu a l'art de trobar i compondre cançons i dictats de les follies d'aquest món.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Avui hem estirat de la mata, de la llentrisca, de la planta, però hem de recordar que mata és també un grup de peixos que neden plegats i que mata ho és també dels cabells. I cada vegada hi ha més gent, sobretot homes, que decideixen fer-se un trasplantament per lluir una bona mata de pèl. Ho contava el futbolista Sergi Darder en primera persona en el programa Vida Saludable, el seu director i presentador Carlos Hernández.
1: Els homes ens cuidam i volem, evidentment, evitar la calvície, que és una cosa que hem de normalitzar, no?
2: Sí, jo sempre he estat una persona on, bueno, on intent donar naturalitat a totes les coses que passen. Al final, tots som persones i totes les persones tenen problemes. Uns tindran, li donaran millor o més importància que altres, però bueno, sí que és veritat que són, bueno, tant la salut com el tema capilar, pues, tot influeix.
1: Hi ha molta gent que diu, bé, això no és important, tens les complexes d'entrades. Això només ho sap qui ho pateix.
2: Sí,
1: autoestima, no?
2: Està clar. Jo no era una persona amb un complex molt alt, però sí que és veritat que me'n considero una persona jove i bon, bueno, pues, si segurament no tinguessin tant d'exemples de santeris després de dels pacients, pues, segurament no m'ho hagués fet, perquè no era una cosa que me suportés tant, però quan veus el bé que queda en aquesta gent que antes no tenia cabells, pues, fa que donés aquesta passa en avant i molt content de com està anant.
1: Efectivament, hem vist el futbol espanyol, Ter Stegen, Jordi Alba, Simeone, hi ha molt de casos que jo crec que tu has tocat, has jugat contra ells i has dit, ostres, aquesta ha remuntat bé, no?
2: Sí, són coses així, perquè al final sempre tots intentem pues, dissimular, te deixes que veus un poc més llarg, intentes pues, jugar un poc més en diferents pentinats per tapar un poquet, però és que te veus després de les dutxes, que te veus anar a mirar cada dia quan no estàs pentinat et tu, i bueno, ha arribat un moment, pues, com que bueno, pues, diguen que és fàcil realment poder accedir a aquestes coses, pues, jo per sort he pogut i molt content.
1: Això me sona, no?, de pentinar-se, intentant fer trucos, una gorra tant en tant. Ara ja no has de fer això.
2: No, ara tot el contrari. Ara sí que jo tampoc som una persona que passi molt de temps davant el mirall, així que ja t'ho dic, ara és fàcil una dutxeta i ja saps com a nou i no has d'intentar tapar cada forat que tinguis, que antes sí que passaves una estona més.
1: I t'ho hauran dit molt. Ostres, Sergi, t'has llevat 5-6 anys de vida, si estàs més jove.
2: Sí, molta broma, sobretot molta broma, perquè saben que aquestes coses... És veritat que hi ha molta gent que ho passa molt malament, i crec que és una cosa... On, bueno, pues, se fan moltes bromes de dir calvo a la gent. Jo no me sabia greu, però sí que és veritat que tinc molta gent que s'ha fet, perquè he xerrat amb molta gent que ha tingut aquests problemes. I són coses greus per molta gent que els afecten en el seu dia a dia, en la seva salut, en el seu benestar. Però bueno, és veritat que ara mateix pues, bueno, jo m'he anat molt més jove i la gent, pues, evidentment, també ho veu.
1: En quin moment digueres, bé, si els tractaments és passar pel quiròfan, ho faré, te vas documentar una mica, sabies per futbolistes companys que s'havien fet, de fet, al Real Mallorca, jugadors d'altres plantilles ho han fet, és a dir, en quin moment digueres, bé, m'anim?
2: D'un dia per l'altre, no? Com t'he dit antes, jo no era una persona on me costeja que mai mirant-me i dir estic calvo. Ho sabia, ho tenia assumit i era una cosa on si no hagués passat, sempre he tingut, de petit pràcticament, tingut front i no era un problema que m'hagués afectat tant. Però sí que és vera que d'un dia per l'altre dius, mira, estàs cansat de veure molta gent amb un pèl espectacular i dius, jo ho puc tenir, hi ha coses que evidentment per molt que vulgui no els ho podré tenir. I això és una cosa que jo sí que podia tenir, que era tenir un bon cabells. Fins que un dia dius, mira, ha arribat el moment de donar la passa, t'informes un poquet de on pots anar i bueno, va ser fàcil, vaig tenir companys, ells companys que han tingut aquestes experiències aquí del Mallorca i bueno, va ser fàcil i m'ho porto molt fàcil.
0: Tenir una bona mata de cabell és un desig per a moltes persones i cada vegada és més habitual que el facin realitat. Gràcies, companys de Vida Saludable, d'IV3 Televisió i IV3 Ràdio. Bona feina.
3: A IV3 Ràdio, entre avui i demà.
4: IV3 Ràdio és Dial.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
6: Tèntol!
7: Tèntol!
5: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IV3 Ràdio.
8: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
9: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Anem arribant al final del programa, la mata de cabells intacta, però la incertesa de com passarem el vespre amb aquestes calorades i amb la recomanació de les elèctriques que no abusen de l'aire condicionat. No està feta la mel per la boca de l'ase, que diria el refrany. Així que compartim alguns consells per dormir millor. Preneu nota, que demà torna.
1: A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
2: Pues mira, son dos que seguro que comparto con la mayoría de la gente. Uno es leer, sí que me gusta leer en la cama, y aunque esté muy cansada y lea media página, pues leer. Y rezar, también me ayuda a conciliar el sueño, sí.
3: Bé, un que no depèn, depèn un poquet del dia, però una de les coses que intenta és acabar el dia llegint, no? Perquè sí que és vera que intentar-nos allunyar un poquet de les pantalles del mòbil aquestes hores, aquesta mitja hora o un 15 minuts o 20 minuts abans de dormir, sempre intenta acabar el dia un poc agafant el llibre que hi ha a la tauleta de nit i avançant-ho unes pàgines.

0: Tant com que m'ajuda a dormir millor, no. M'agrada molt fer-me una infusió, perquè sempre he estat molt d'infusions i tot això, i llegir una mica. Això és una cosa que ho solo fer quasi cada vespre.
1: Bé, jo som afortunat i no tinc problemes per dormir. Això ja és molt. Tal vegada perquè arrib a final de dia ja que he consumit tota l'energia, però sí que es ve que m'agrada molt posar la ràdio, escoltar la ràdio. Soler, jo va haver una època que estava superenganxat a programes tipus ara El Faro o Hablar por Hablar, sí. Una època quan hi havia la Gemma Nierga, sí, per exemple. Sí. Aquest tipus de programes tranquils. Sí. Els programes aquests d'esports que criden i que discuteixen, tot això no me deixa dormir. O, de vegades, també música, sigui la que sigui, però tranquil·la.

0: Bueno, primer de tot, dormint petit, amb un conte i una cançó. I res, a vegades toca després posar-se a fer feina. Vull dir que mai hi ha un ritual molt fix. Depèn del dia, de si ja manco feina, de si estem molt cansats i cap a dormir. Això sí, la immensa part de vegades, sempre amb un llibre.
1: Bueno, això és molt clàssic. He de llegir una estona abans d'anar a dormir. No tinc altre secret.
2: Suelo tomar un vaso de agua calientita con un poco de limón, me relaja. Fue una cosa de cuando vivía en China que aprendí de las señoras mayores y me encanta.
3: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

m'agrada molt ballar i sortir per la tele. Aquesta és la meva primera vegada sortint per la tele i me fa molta il·lusió.

0: ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez.
1: Hola, com anem?
0: Com va això? Nora Oliver.
2: Bon vespre.
0: Com esteu?
2: Beníssim.
1: Bé,
0: sí?
1: Bé.
0: Sí.
1: Ja un poc cansat, eh?
0: De què? Ja no fa res.
1: T'imagines? No, he anat al gimnàs i avui ha estat dur, avui.
0: Ah, sí?
1: He de confessar, sí.
0: Estàs esbronat? Encara no.
1: Encara no, però demà no ho sobraré.
2: Què has fet avui? Camus?
1: Abdomen? Un pot de tot.
0: Molt bé. Bueno, hem de fer bonda i no li hem de descontrolar el galliner a Inés, que aquestes 3 setmanes que serà fora. Supos que ho duit temes, heu fet...
1: Clar, clar. Home, estaria bé que ella tornés i xiu-xiu continués. Encara tenim un programa.
0: Home, no mos tomaràs programa, vull pensar... I si no, ja tornarà d'emergència. Farem un llamat d'emergència, baby. I
1: bé, però ho tenim controlat, tenim un bon pilot.
2: Sí,
0: bona, i bons copilots. Bona, si poguéssiu vosaltres anar a fer un veure, imagineu-vos-ho, en qualsevol personalitat de la música, del cinema, de l'esport, un influencer, qualsevol persona que visqui a Espanya, qui triaríeu vosaltres?
1: Ui...
2: Jo ho tinc claríssim.
1: Ja sé un promo.
2: En Ferran Torres, hombre.
1: Ai. Home, jo a lo millor amb Bardem, Javier Bardem.
2: Ah, mira.
0: Tenim el graduat, no?
1: Però què passa, en Bardem? És molt famós.
2: I tu, Xavi, qui t'hi
0: diries? Ui, ja no ho sé, no ho havia pensat. No t'ho esperava aquesta pregunta. Bé, amb altres, aniria amb altres. Sens dubte. Però, bueno, heu de saber que Alfa Harris... Alfa Research ha fet un estudi demanant precisament això en els espanyols. I sabríeu dir-me... Què ha dit aquest estudi? És a dir, què ha conclòs? Quina és la persona preferida per anar a fer un beure?
2: Ni idea.
1: Penélope Cruz?
2: Tomeu Penya?
1: Maria Pombo, podria ser.
2: No. En Cucurello?
0: No.
1: Podria ser, també.
0: No.
1: No ho sé.
0: Prova, un darrer.
1: El Casta?
0: No. Espera que passa persona amb la qual anirien els espanyols a fer un beure és... Efectivament, Rafael Nadal, què vol sembla?
1: Que fort, eh?
0: Sí, home, és una personalitat. La gent li té molta estima, l'aprecia, i bueno, aquest estudi així ho conclou. Molt bé, vol sembla bé?
2: Beníssim.
0: Aniríeu o no?
1: Amb en Rafael?
0: Sí.
1: Home, si pogués triar, qualcú que m'agafi més en fora, pot ser?
2: Jo també, jo també.
1: Sí, també aniríem.
0: Rafael Nadal, institució.
1: No. Sí, aniríem.
0: Sí, molt bé.
1: Jo quasi l'he vist, vaig anar a Rafa Nadal al museu. Vull dir que menys o manco...
0: No, va fer un reportatge que va estar molt bé.
1: Menys o manco, jo crec que puc contar com a xec.
0: Gairebé l'he vist.
2: Quasi.
1: Era per allà.
2: Vas trepitjar on ell havia trepitjat.
1: Sí.
0: Ho deixarem aquí. Avui tenim a Miguel Soler en el

0: Bueno, ja sabeu que aquest programa xiu-xiu té... Ho poden dir, menys que em penseu. Una guerra oberta contra esports 3 en joc.
1: Així és.
0: És així, això ho poden dir, no?
1: Però no passa res, ja
0: no,
1: està.
0: No, les coses són com són i de vegades són així. Però, bueno, són innumerables les manques de respecte que han patit en aquest programa per part seva.
2: Et dic que els estudiadors estan fent el pitjor programa que se fan aquesta
3: no
2: casa.
3: No
2: siguis
3: d'anar.
4: Sempre riuen, però...
1: Com ells diuen, sempre riuen. I sí.
3: Avui sí que riurem, sí.
0: Riurà bé qui riurà de re, perquè avui, una vegada més, els han passat se m'ha per sa cara.
2: Xup-xup, encara feis el programa. A nosaltres mos queden tres programes, a vosaltres quan?
1: Perquè tenim en aquest estudi una persona reconeguda arreu d'Espanya i del món perquè està vinculada, de qualque manera, en sa victòria d'Espanya en el Mundial.
0: Exactament, i la tenim aquí. La tenim aquí. Amem, Miguel, i abans la música un segon. Digues hola.
5: Hola.
0: Una altra vegada.
5: Hola.
0: Molt bé. I seu representant, digues hola.
6: Hola.
0: Avui tenim en nosaltres, a xiu-xiu...
7: Cucu-cucureia! Cucu-cucureia!
0: Marc Cucurella, mallorquí, benvingut a xiu-xiu.
5: Moltes gràcies. Gràcies per ser convidat.
0: Tant diu, ah, Cucurella és mallorquí, no ho sabíem. No, ell és Miguel Cuenca i és... bé, és doble d'en Cucurella.
5: Això diuen.
0: Ell és el tia, que sí.
5: Sí, per sort sí.
0: Per sort sí. Mem, com és això que t'assembles en Cucurella? Tu ho veus tant o no?
5: Mem, de tant que m'ho han dit, jo ja m'ho crec i tot, saps? Però des d'un principi no m'ho veia tant.
0: Bé, ja has vingut acompanyat del teu representant, en Rafael Llorenç. Bon vespre.
8: Bon vespre.
0: Com va això?
8: Va bé, bé.
0: Se guanya quartos com a representant des doble d'en Cucurella?
8: Malament.
0: Bueno, ara, Jordi, vosaltres li veus la semblança?
3: Jo ho veig. Jo la veig, la semblança. Sobretot són els que veus.
1: Clar, és el punt diferencial, no? Mm-hmm. Crec.
0: En quin moment te n'assabentes d'això?
5: Vinc a dir, quan se va començar a fer famós, tal vegada fa 2 o 3 anys, pues, clar, jo tenia els cabells llargs per una aposta amb la meva germana que vaig fer, i ja la gent m'ho començava a dir. Però vinc a dir, jo no m'ho vaig deixar ni aposta. Va ser com a casualitat, saps?
0: I la gent va començar a dir i va anar a Sant Joan...
5: Sí, vaig anar a Sant Joan fa 2 anys i ja me demanaven fotos. Tal vegada duia la camiseta perquè, no sé, me la vaig comprar i ja me demanaven fotos. Jo aquí sí que me'n vaig donar compte.
0: Però clar, a Sant Joan quanta gent te va demanar fotos?
5: No t'ho podria dir.
0: Molta?
5: Molta. M'han fet tit tots i tot.
0: Ah, sí?
5: Sí, increïble.
0: I què te deien?
5: Me cantaven la cançó. Jo estic ja fins al nas, ja de cantar la cançó. Però sí, tots estem me deien, Cucurella. I jo, bueno, foto, vale.
0: Molt bé.
1: Però de tota aquesta gent que t'atura, tu creus que qualcú s'ha pensat que eres
5: sí,
1: en Cucurella?
5: Sí, no, 100%, sí.
1: De veres?
5: Sí. Jo veig a vegades nins que me miren amb una cara d'il·lusió que dic...
0: Increïble.
5: S'ho creuen.
0: Sí, sí. Perquè m'he dut la camiseta de l'Espanya.
5: Sí.
0: El número 24, que és en Cucurella.
5: Aquí mateix.
0: Bé, com que sabreu, això és ràdio i no l'estau veient. Ara, si m'ho esperma, però podem fer una foto, que pengem a xarxes. I a menys la gent, si en sap, en veu la diferència o la semblança.
1: Ja ho sabeu, arroba xiu-xiu i vetres ràdio.
0: Jo t'he de dir que jo m'apareix molt... S'assembla molt en Cucurella.
1: Sí. Home, si confonen pel carrer i hi ha els que se pensen que de veres... qualque cosa,
0: I això, però te genera emoció, és a dir, vull dir, t'estàs recreant en tot això.
5: Bé, a tothom li agradar, saps? I amb un cop te demanen fotos com que te sents com important. És a dir, no perquè sigui jo, però no sé, m'agrada, sí.
0: I has vingut amb en Rafael Llorenç, de broma, fent-se broma, en dir que eres teu representant. En realitat és el seu amic.
8: Sí, fa un 10 anys que mos coneixem.
0: I com estàs vivint aquesta bomba, aquest èxit?
8: Només veig WhatsApp, vídeo, mira aquest vídeo. I veig, bé, veig, comens i veig en Cuenca de festa a Menorca, en gent que no coneix, i fotos, TikToks, vídeos, de tot. I dic, joder, aquest tio d'aquí un parell d'anys serà famós.
3: I has ampliat mai que t'assemblis en Cucurella, el fet de que t'assemblis en benefici propi?
5: Vinc a dir, volguent, no. Però és vera que tal vegada quan vaig a qualque discoteca o això, el DJ sí que m'ha donat consumicions.
3: T'han convidat?
5: Sí, m'han convidat.
3: I per lligar, ho has empleat?
5: No. Això no.
3: Perquè no has volgut o...?
5: No he tingut l'oportunitat,
1: tampoc. Tu jugues a futbol?
5: Jugava.
1: On?
5: En el Lloseta. I a Moncó, de la Vall, en el Montaure.
1: Però diuen que no has arribat tampoc en el nivell
5: no,
1: Cucurella, no?
5: Jo tinc salut.
0: Això és important.
5: Important.
0: T'agradaria arribar en Cucurella, en sentit de dir...
5: Sí.
0: Esteu
5: a curt termini, aquest és el meu objectiu. Almenys conèixer-lo, podem fer una foto amb ell i donar-li un cromo, no sé.
0: Va, això ho ara ho explicaré, Lluís, com a, però abans de qualsevol cosa, te sembla bé, perquè jo, per ventura, això podria ser que en Cucurella me l'estigui escoltant, a fer-li fer una crida per dir-li, escolta, Cucurella, som aquí, som el teu doble, mallorquí, te vull conèixer. Li vols fer?
5: Ja, tinc que dir, jo per Instagram ja li he comentat.
0: Ah, sí?
5: Però, clar, el problema és que no m'ha llegit.
0: No tenim resposta. Oh. No tenim. I què li vas posar?
5: No sé, té massa missatges.
0: Poden llegir qualcun o no? Ja treure el mòbil.
5: Sí,
3: a lo millor s'ha assustat tant de missatges. Sí. Diu, què?
0: Quan en seguida
1: els deu tenir. En som mundial, els deu tenir.
0: És que no, de fet, té fons de pantalla.
3: Allò de fons de pantalla.
6: Sí. Alerta que fins i tot ara ja ha entrat intel·ligència artificial.
0: Home, evidentment són missatges privats, si no els va fer públics, però bé, si un Cucurella m'agradaria conèixer-te, ara els està cercant. Anem.
5: Me'n sent trobant qualcun.
0: En els missatges directes d'Instagram.
1: Uepa!
9: T'ha contestat, eh?
0: Ah, l'ha contestat?
5: No, no.
1: Ara m'he assustat. M'he assustat i que en directe ha contestat.
3: Jo m'havia emocionat.
0: Ah, m'hauria estat bé.
1: Escoltant TV3 Ràdio en Cucurella.
0: Ah, ho estic escoltant. Estic
5: mirant, però són més intensos.
0: Bé, és igual, i si no, no passa res. Sí. Poden deixar fer, però bé.
3: Sóc el teu fan número 1, per favor, Cucurella.
5: Sí, era algo així. No.
0: Sí. Bé, és igual, això. Sí? Som el teu fan número 1.
5: Sí.
0: Bé, el que ha dit abans en Miquel Cuenca, el doble d'en Cucurella, és que ha fet cromos.
5: Sí.
0: És aquest de Panini que no n'hi havia durant el Mundial. I m'ho anava repartit en Nora, en Jordi i jo. I és un cromo d'en Cucurella, però li ha posat la seva cara.
5: Tal qual.
3: Que és la cara d'en Cucurella.
1: Exacte.
0: Bueno. Exactament.
5: Li ha costat.
0: Però anem, això dels cromos, per què fas? Reparteixes? O?
5: Perquè, clar, en el carnaval de Campanet... M'ho van dir amb els amics de disfressar molt d'alguna cosa, i jo, pues, no he gastat el bes, bàsicament. Mm-hmm. I ja que tenia l'esquin, per dir-ho així, pues, ja vaig aprofitar d'anar de Cucurella. I aprofitant d'això, pues, vaig fer cromos per repartir a la gent, i a la gent que em volgués.
0: Molt bé, són ferretines, de fent altres...
3: Sí, sí, les aferrarem.
0: A la redacció també sabem que ets un poc es mortadelo de Lloseta, perquè t'encanta disfressar-te.
5: M'encanta.
0: I, men, disfresses.
5: Com a bon jo de ti, m'encanta.
0: T'encanta, és a dir, sí. Digue-mos. Quines disfresses són les teves... Entren dins el top.
5: Vaig anar de cardinal de Lloseta, en què era com un capellà, però, clar, amb el cardinal com a tal. Vaig anar de Bon Jesús, amb un patinete, també. Uh-huh. De Conchita Wurst, que en aquesta vaig guanyar el primer premi, i de Cucurella.
0: Molt bé. De Cucurella, de moment, és que t'ha durat una mica més.
5: Sí. L'hem pillat dos pits.
3: Bueno, però de Jesús també li veig, jo. De Jesús sí. també tens ses quins, de Jesús.
5: I també vaig fer cromos.
0: Ah, sí? És que cada vegada que tinguis un alter ego pots venir al programa i te presentar com es doble.
5: Per febrer.
0: Molt bé, i tot això també ho penges a Instagram?
5: Sí, vaig penjar una foto que se va fer bastant viral. I la veritat que sí, el problema, clar, falta el meu gustar de Marc.
0: Ah, és l'únic que necessitàvem.
5: És l'únic.
1: Jo no sé, també, si això d'aparèixer-te en Cucurella, has plantejat maneres de beneficiar-te d'això. O sigui, no només que t'aturin pel carrer, sinó... Mem, com ho pots...
5: No sé.
1: No t'interessa tampoc massa, no?
5: No sé.
0: Podríem fer una pluja d'idees.
1: Una pluja d'idees. Home.
5: Proposa.
0: Per exemple, anàvem a veure a Mallorca en lloc de pagar l'abonament.
5: Estaria bé.
8: Me parece estupendo.
0: Posa'm un VIP.
5: Estaria bé.
0: Per exemple. Quines altres?
1: No, però dic que potser per xarxes comences a fer contingut. Com realment, el que va fer la cançó viral de Cucurella...
3: També s'hi pareixia.
1: Que era l'òtera que s'apareixia. Ah, sí? Sí.
3: Te podria fer un TikTok.
5: Vaig penjar un TikTok en la foto de disfraç del carnaval de Campanet.
0: Uh-huh.
5: I sí que també es va fer un poc viral. Però de TikTok ja n'hi ha un parell.
0: És a dir, en Cristiano té el seu doble. En Messi per mi també. Ara en Cucurella, també. I...
5: En té un parell, en Cucurella, també.
3: Tens competència?
5: Sí.
3: I s'apareixen més en Cucurella original?
5: No,
3: Tu t'apareixes més.
5: No és per anar sobrat, però és que va fer la cançó de Cucurella no té res a veure.
1: No.
3: No s'hi sembla tant. Potser que veus, sí, perquè té rissos com més...
5: Sí, però no sé. No té ni barba.
3: No, és vera, no en té.
0: Rafael, com ho veus tu? Com us hi podem beneficiar tots?
1: Hombre, manager, coses...
8: Està difícil, la cosa. Està difícil. Però, bueno, de tot se'n surt, eh?
0: Això sempre. En qualsevol cas, hem tingut avui en Miquel Cuenca. Ell és el doble d'en Cucurella a mallorquí. Escolta, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres per ser convidada.
0: Home, sempre que vulguis pot tornar.
5: Moltes gràcies.
0: I si vens amb noves aventures com a doble, d'en Cucurella, endavant.
5: Esperem que sí.
0: O si me vol telefonar, i tot endavant. I també amb en Rafael Llorenç, el seu amic i representant.
9: Sí.
0: Des d'avui representant, moltes gràcies per venir.
5: Moltes gràcies.
0: I que estigueu molt bé, vagi bé. Li voleu dir res més?
3: Sí, avisa-mos si en Cucurella te contesta.
0: Això sí.
5: Si aneu els primers, que vos enviaré un missatge. No passeu pena.
0: Recorda, Cucurella Real, té molt de likes, però només li ha un que n'importa i encara no ha arribat. Que vagi bé.
5: Encara.
0: Encara.
5: Encara. Encara.

0: La situació. Fa una calor que mata pingüinos.
1: Perquè nosaltres som persones tan serenes que no tenim calor.
2: I radiau...
1: És que és calor psicològica.
3: Les vendes d'aparells portàtils d'aire condicionat augmenten un 30% a Espanya i el sector de les Balears no dona a l'abast.
0: L'Associació Balear de Tècnics en Climatització recorda que aquests els portàtils són fàcils de posar en marxa però consumeixen més energia. Els instal·ladors, a més, afronten l'estiu amb molta feina i manca de professionals per la falta de relleu generacional.
3: Tot plegat fa que la gent compri aires condicionats sense l'assessorament que correspon.
0: Recomanen, primer de tot, fer-ne un ús raonable, adequant la temperatura i fer el manteniment amb un professional qualificat. També diuen que ens pot ajudar a tenir sensors de temperatura exteriors i interiors per saber com es comporta el nostre habitatge. Per altra banda, l'ús de ventiladors permet reduir la potència i, en conseqüència, la despesa.
1: Perquè nosaltres som persones tan serenes que no tenim calor.
2: I radiau...
1: És que és calor psicològica.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
4: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio?
10: Efectivament.
4: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
11: Aquest programa de ràdio legendari.
12: És un facto.
4: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
13: A mi la cançó que me trasllada a l'estiu és la d'Antònia Font, Fa calor.

0: considerte en principi no...
1: I d'ací, d'ací fa calor. Nosaltres, sortadament, en aquest búnquer climàtic que s'estudi de la ràdio, estan prou bé.
2: Està una meravella. Molt jo arribo més pres cada dia. Cada dia vaig arribar més pres perquè vull estar aquí de dins.
1: Exactament.
2: No, però bé, això, no farem enveja tampoc, si encara passa calor.
1: Això ten raó, això és veritat. Però bueno, si mos voleu enviar la vostra cançó de l'estiu, ho podeu fer en el WhatsApp d'Ivetra Ràdio en el 646-934501, 646-934501, i bueno, la posarem aquí en directe. Molt bé, amén, Nora, el dijous d'estiu ara vos duim al comitè de les coses quotidianes. D'acord, una secció.
3: Correcte.
1: Aquesta estiuenca, una secció en què parlam i debatim sobre situacions quotidianes, bàsicament.
3: Exacte.
1: Redundant, però és pràcticament això.
3: Sí, no? Coses que mos passen cada dia, tots i a totes. I avui xerram d'un tema que jo crec que aquí tots els presents hem viscut, que és quan s'ha tardat... O sigui, que quan s'ha tardat massa mos ha molestat, quan ha passat i ha tardat massa mos ha molestat, i que segurament nosaltres també hem acabat fent. Avui xerram de quan pots tardar a contestar un WhatsApp.

0: És a dir, quan ens poden trobar a contestar en WhatsApp?
1: Exacte.
0: Hi ha un número per això?
1: Clar, ara us explicaré, perquè, clar, per mi, i crec que per tothom, depèn bastant del context i de la persona, perquè no li contestarem igual de ràpid a la nostra germana, al nostre germà, que qualcú que ens demana punts o una ubicació o una informació que no és tan important. No tothom té el mateix grau d'importància. Llavors, jo us demano a vosaltres, sou de contestar ràpidament o sou d'aquells que, com si no tinguessin mòbil?
0: Jordi?
2: Jo he de confessar que a vegades sóc un pot desastre. O sigui, deixes el xat.
1: Deixes en xat dues setmanes i...
0: Sí. Deixar en xat?
2: No, no es deixen vistes, no obrir...
1: O sigui, pots deixar en vist, que és que tu entres en el xat i ho mires, i ho pots deixar en xat, que vol dir que ho deixes allà el missatge que se podreixi.
2: Que no l'has ni obert, bàsicament.
0: És a dir, deixar en xat, molt bé. Jo depèn de la persona.
2: També.
0: No, i del motiu, si és un motiu que demana urgència, evidentment se respon, però si no, no.
2: Clar, o sigui, si els missatges, ajuda, per favor, m'estan perseguint pel carrer, i doncs aquest el contestarem abans.
0: Exactament, però ara heu sentit una porta en aquest estudi, o no, no sé si ho han captat tots oients, donant-nos benvinguda a Nana Gallardo, que s'incorpora en aquesta taula de les coses quotidianes.
3: Hola, què tal?
2: Molt bé, i Nana, quan ha entrat el tema, feia una cara de que aquest tema... No li va gaire bé.
0: No.
3: Jordi, això no m'està agradant, el que m'estàs fent. Això no m'agrada.
0: Amem, Anna, tu deixes en xat, deixes en visto o no deixes res?
3: Com jo tinc el visto activat perquè vull que la gent sàpiga que estic passant d'ella.
0: Ah.
3: Això és el primer. I després tots els meus amics saben que m'han de cridar perquè jo puc estar ara 3 mesos sense contestar.
1: Ah,
3: jo no. Jo m'has de cridar. Jo el mòbil no el tinc.
0: Molt bé.
1: Jo no puc, Jo necessito tenir tot el dia i tot contestat, és que si no m'agobia veure que tinc un missatge sense respondre. No puc.
0: Sí? Amen, és que també això és una altra cosa, estic blaus, però bé, ja hi arribarem.
1: Sí,
0: bueno, això.
1: Sí. Bé, idò, ara vos descriuré diverses situacions en les que segurament vos haureu trobat o vos podeu trobar i debatrem quan hauríem d'esperar com a màxim o com a mínim per contestar sense ser mals usuaris d'aquesta app i dels missatges.
0: Per tant, però un aclariment. Això és en funció de lo que tu consideres o perquè hi ha estudis que diuen que arriben a conclusió?
1: A veure, l'estudi més important aquí sóc jo.
0: Ah, no.
2: L'estudi de l'experiència vital.
0: Exactament, com
1: exacte,
0: el gomet.
1: L'estudi de l'experiència vital. No, però després vos duré opinions professionals.
0: Entesos.
2: Molt bé.
1: Val, en primer lloc, ses mares. Si se tracta de ta mare i només te posa un hola, tens marge perquè o és lenta escrivint i aquest hola va acompanyat de qualque cosa que encara escriu o s'ha oblidat de dir-te el que te volia dir. De totes formes, si te posa contesta en podo o crida'm, has de deixar el que estàs fent immediatament i cridar-la, encara que sigui un mal moment. O no?
0: Mm-hmm. Això sempre.
2: Sí, sí, sí. Mo mare però no posa hola, perquè mo mare posa hola, 2 punts... I ja, van ser un missatge, va a tope.
3: Ella és directa.
2: Hola, 2 punts, vens a dinar. I aquí ja.
1: I ja està.
0: Això no és hola, això és un crida'm.
1: Directament.
3: Per això està, el de fixar les persones. Això és
0: molt important.
1: Sí,
0: molt important.
1: Anclar converses, exacte.
0: Anclar converses, que vol dir, és a dir, tenir en compte, per si la gent no ho sap, que WhatsApp, per exemple, pots fixar una persona a dalt de tot i si no te l'oblides de...
1: Com amb una xinxeta.
2: Clar, perquè els xats són per ordre de... d'estens...
1: D'entrada, sí, i quan els hi vas xerrant, exacte. Bé, jo, de la meva experiència personal, recomano tardar entre 5 minuts i 1 hora màxim, perquè ja saben com són ses mares.
2: I això aplica a tot familiar?
1: No. De fet, no aplica a tots els familiars, perquè diria que aquí ja... Potser hauries d'anar amb una mica de criteri propi. O sigui, és lleig no contestar al teu tiet que te felicita el sant, per exemple. O als teus cosins que te demanen si aniràs a el dinar familiar... Però, clar, cada família és un món i aquí ja criteri propi.
0: Sí. És a dir, criteri propi, però no ho hem d'oblidar. És a dir, és una sortada que el teu tiet, el teu oncle te digui, m'ho donin molt d'anys,
1: sí,
0: no? O que el teu cosins també te diguin vendrà, això vol dir que t'estimen.
1: Sí. A veure, sí. Però, a veure, és que no sé, jo a la família directament m'ha cridat per telèfon.
0: Ah, clar.
2: Clar,
1: vinga, va, una altra situació. Passam a les parelles sentimentals. A veure, aquí entra el joc de la confiança i les gestions de parella, perquè cada parella és un univers. Vull dir, no fa falta que li responguis en el segon, però si veuen que estàs en línia i no contestes, pots donar pas a males interpretacions. No sé, com ho veus, això?
0: Bé, nana, li demanarem primer perquè riu.
3: És que els meus lots s'han enfadat en jo.
1: Ai!
2: Ai.
3: Sí, perquè han vingut uns amics i he estat 5 dies sense contestar-li. Més o manco.
0: Ostres! A 5 dies?
3: Bé, bon dia, bona nit, i ja, i s'han enfadat en jo.
0: Ah, sí, però li deies bona nit i bon dia.
3: El bon dia no, la bona nit.
0: Bé, perquè anaves per feines.
3: Ja, ja.
0: A veure, 5 dies amb Anna...
3: S'han enfadat en jo. Sí.
1: Jo també m'hagués enfadat, la veritat, oh? Sí.
3: Ja.
2: Però bé, això de pot donar pas a interpretacions... Ara jo ho tiraré aquí d'estopi, però les relacions se basen en la confiança.
1: I la comunicació.
2: La comunicació inexistent, perquè no contesten.
1: Sí, per part de l'Anna, sí.
2: No, però al final, no sé, si ja no contesten tot el dia, perquè l'altra persona... Pensi, doni per fer que jo tinc coses a fer.
0: Però tu li vas explicar.
3: Sí, jo li vaig explicar.
0: Escolta, aquest dia venen uns amics...
3: Ens està escoltant des d'Alemanya, he de dir. Avui està escoltant. No, però si ho sap, i me va renyar un poc, sí, me va cridar en plan, hola, tot bé? Me va dir, sí, ja sabia que estaries desapareguda aquests dies. Sí, ja me coneix.
0: Bé, si li vol dir qualque cosa des d'aquí...
2: Sí.
3: Àlex, I love you so much.
0: molt bé. Fantàstic. Bueno, i d'això...
1: Jo crec que també el tema de les relacions també i de quan contestar-lis depèn un poc en funció de quan duguis en la teva parella, perquè si, per exemple, acabes de començar en qualcú, és com, ai, què fas, què no fas? I és com un bombardeig de missatges constants, però si ja fa anys que estàs amb una parella, vull dir, ja és com, ja el deixes fer, no?
0: I ja saps de conèixer els seus tempos, vull dir,
1: exacte.
0: Ja saps com és aquesta persona.
1: Exacte.
2: Sí, a man, i també si vius amb aquella persona...
1: Clar.
2: Quan surts de casa, tampoc vols estar tu
1: no, xerrant amb clar, ella, no? Totalment.
3: I si vius amb ella, també, és que, no sé, sí.
0: Has comprat spa?
2: Sí, he comprat spa. Sí, però no surt de casa. Hola, què fas? Mira la tele, saps? Sí, mira, t'ha sortit.
1: Soc en el bany.
3: No, però si necessites spa, crides. És que és important cridar.
0: Amen, digues, desenvolupa.
3: És important cridar per telèfon. És important, ho estem perdent.
1: Sí, totalment.
3: Això no ha de ser. Els WhatsApp són per quan no és important. I si no és important, doncs no se contesta. Si és important, se crida.
0: Estic d'acord. De fet, tots els estudis ens indiquen que els joves de cada vegada cridau o telefonar un manco.
1: Sí.
0: O telefonen,
1: totalment.
0: Manco.
1: Jo només crido a mon pare i a mon mare i a ningú més. I a la meva germana quan no me contesta el mòbil. Mm-hmm. Però de totes formes, segons la gran professional que soc, el temps recomanat de contestar la teva parella varia entre 5 i 30 minuts depenguent de la urgència. Mm-hmm. Depenguent de la urgència.
0: Clar, no,
1: m'està mirant amb una cara de... No li he contestat en 5 dies.
2: En 5 dies, clar. És que clar.
0: Ja. Si féssim un estudi... Per mi sortiria estrany.

0: Bé, idò, el següent bloc són els teus amics. I aquesta vos la demana a voltros. Quan s'ha de tardar?
1: És que amb els amics hi ha més confiança. És a dir, de vegades una conversa pot quadrar, queda penjada, com has dit tu, com has dit, ho deixes en xat.
0: En xat.
1: En xat, i ja la reprens els dies després, com si res, o no, no contestes, depèn de l'urgència.
0: Nana, directament no els contes.
2: Ja, no. Jo li tinc una foto en els meus amics, en el contacte, i així, si són importants, ho veig. En els meus amics de confiança li tinc foto.
0: Ah, clar, val. Bé, jo és que ja vos ho dic, jo és que sóc de contestar tot d'una. Jo si m'envien un àudio de 10 minuts, l'escolto el mateix dia.
1: 10 minuts?
0: Sí, me n'han enviat un parell.
1: T'han enviat àudios de 10 minuts?
0: I de Tronto, com han enviat àudios?
1: Però això és un podcast?
0: Sí. Clar, no, home.
1: Això penges a Spotify per aventura...
0: Sí, però això, mentre, jo què sé, mentre fas not, o fas el llit, o te prepares, escoltes...
3: M'ho vull posar un podcast, per això. No,
1: a veure, un podcast, evidentment, i vetres a ràdio a la carta.
0: Que millor que escotilleu el safareig de la teva amiga que va sortir ahir amb un àudio de 15 minuts.
3: Jo és que he de dir que ja som de posats àudios per dos.
1: No, fins i tot d'àudios de 5 segons, sí, perquè durin 2 segons i mig.
3: Jo els tenc configurat, perquè durin tot per dos.
0: Però depèn de la persona ja. Persones
1: bé, segon, configurat, ara ha semblat un hacker, simplement és per el botó de per dos.
0: Ara, si mai t'he d'enviar un àudio, Jordi, t'enviaré un àudio xerrant superràpid perquè no el puguis entendre.
2: No te contestarà. No te contestarà. Els àudios no els contesta.
3: I no, canviaré la configuració. A
0: ara bé, si els teus amics estan organitzant el sopar d'avui i no contestes, després no te podràs queixar de que no han reservat per tu. Per tant, el temps recomanat, segons el moment, diria que queda entre uns minuts i 24 hores.
1: És a dir, és que tu tampoc t'engruses els dits, hi ha bastant de marge entre un minut i 24 hores.
3: Exacte.
1: Hi ha 23 hores i 59 minuts.
0: He posat 5 minuts,
1: he posat
0: uns minuts.
1: Ah, minuts, entesos. Molt bé.
0: No sé, és que desigual, depèn de l'amic. Ai, següent bloc.
1: No, que sí, està beníssim. Amem.
0: Val, d'amics passam a ligues / embolics. Uh-huh. És un clàssic perquè hi ha qui espera expressament per no pareixer massa interessat i d'altres que te contesten en el moment i no te deixen ni respirar. Però, alerta, perquè segons com ho facis, l'altra persona pensarà o que has perdut l'interès amb ella, o que l'estàs atabalant.
3: Sí, això és tòpic, no? Aquest de que tard, que no.
0: Sí.
3: No sé, Nora, jo ara espero la teva resposta, sàvia.
1: Anna?
2: No, jo és que els meus ligues sempre són a classe, a llocs on estan a prop...
0: De proximitat.
2: De proximitat, no importa.
3: Tu te telefones.
2: Sí, jo te telefono.
0: Hola, què fas?
2: No, però no importa, perquè els veuré el següent dia o l'altre. No fa falta. No fa falta. Si els tens a prop, no et dona igual.
0: No importa.
1: Però un WhatsApp.
2: Un WhatsApp, però...
1: Jo crec que és agradable.
2: Que pots tardar 5 hores.
3: O sigui, consell de nana, embolica't en gent del teu entorn.
1: El producte de proximitat.
2: Sí.
1: Ei, molt bé.
0: Val, idò, segons fonts expertes, o sigui, jo, per no ser massa passota o massa pesat, lo millor és contestar entre 15 minuts, depèn si la conversa és com a fluida, saps com a que... O si no, pues, un parell d'hores, però un parell mallorquí, saps? A lo millor, jo què sé, 4 hores, tal...
1: Molt bé.
2: Concuerdo.
1: Molt bé, de les 9 fins a les 5, que ja anem un...
0: Clar, perquè ara mos posen serios.
1: Sí.
0: Mos posen serios...
1: Ah, fins ara no érem seriosos.
0: A veure, eren whatsapps així com a més d'oci, més de familiars, sentimentals, però xerram de whatsapps relacionats amb sa feina. Mm-hmm.
3: Home, també depèn de l'horari.
0: Mm-hmm.
3: Vull dir, si ja tens la jornada laboral, te toca respondre ràpid.
0: Mm-hmm.
3: Te convé. Però si és a les 10 del vespre... Escolta, jo ja no vull saber res de ningú.
0: Bueno, tu a les 10 del vespre encara ets aquí.
3: A les 10 i 2 del vespre jo ja està.
0: Ja està.
1: Els diumenges també.
3: Els diumenges.
1: Ara arriben WhatsApp un diumenge.
2: Això se contesta, això se contesta. Jo això ho contest màxim 3 hores, 4, he contestat.
1: Pels diumenges?
2: Sí, també.
1: Un WhatsApp de feina?
2: Sí.
0: Ah, val, pensava que...
2: Jo contest, si m'escriuen,
1: sí,
2: jo a les 3, 4 hores he contestat.
0: Ah, aquest sí, en aquest esteu sí. Alot no, però a la feina
2: sí.
1: I si no, l'endemà ho mirant, que és dilluns.
3: Exacte, claro. A mi depèn, si és una cosa que se pot resoldre l'endemà.
1: Evidentment,
3: ja està.
0: A veure, dins horari laboral jo considero que s'ha de tardar menys d'una hora. Jo crec que raonable. Però fora d'això, jo m'esperaria en el pròxim dia, perquè si jo surt d'aquí i me contesta, jo què sé, el convidat que ha de venir d'aquí una setmana, jo no li contestaré fins demà. De totes formes, com sabeu que m'agrada informar-me i saber l'opinió d'aquells més experts, segons el psicòleg José Martín del Pliego, psicòleg certificat, en lloc d'interpretar que no ens contestin els missatges com una falta d'interès, és possible que l'altra persona senti esgotament mental i saturació emocional, o que directament no te vulgui contestar. Segons la psicologia, el mòbil s'ha convertit en una espècie d'extensió permanent de la nostra atenció. Moltes persones senten que sempre hi ha quelcom o algú esperant una resposta, el que acaba generant una sensació de cansament mental constant. Ens esgota encara que no en siguen conscients. I en Pliego, el nostre psicòleg de confiança, insisteix en que gran part d'aquest comportament té relació amb la quantitat de sobreestimulació en la que vivim actualment. O sigui, s'ocupa el desmòbil.
1: Sempre.
0: Hi ha persones que encara que vegin el missatge, com se senten amb poca energia mental, ho posposen i a vegades ja ni contesten.
1: Sí, de vegades hi ha gent que pot ser una mica més insegura i pot ser sense pressió d'haver de contestar o ben ses paraules adients, fa que ho acabin posposant... És a dir...
0: Exacte.
1: Bé, insegura o segures, vull dir...
0: Sí, però clar, aquí és on comencen a aparèixer el que deien abans, les interpretacions de estar enfadat, m'està ignorant, me fa ghosting... Però bé, jo crec que hi ha, no sé, una mica de tot. Per exemple, jo tinc una amiga que me l'estim molt, però a lo millor un dia me diu: hola, Nora, com estàs? Fa molt que no sé de tu. I jo li contest: hola, Paula, estic molt bé, què tal? Silenci. I dos mesos després me contesta.
2: Aquesta sóc jo. Vols?
1: Clar, i tu com a exemple vols dir que no és que no estimis en hipotètica Nora, simplement és que són els teus ritmes.
2: Sí, que no tinc temps. O sigui, jo estic saturada, vaig d'un puesto, vaig d'altre. No vull estar amb el mòbil. Jo m'he comprat la meva càmera per fer fotos a les festes i no dues mòbils.
1: Me pareix molt bé.
0: Bé, idò, fins aquí aquesta reflexió, perquè, clar, a veure, jo també vull dir que vivim a una cultura... O sigui, per molt que a mi me molesti que no me contestin, vivim a una cultura on moltes vegades s'interpreta la disponibilitat constant com una prova d'interès o d'afecte. Però respondre immediatament a tot no vol dir estar bé ni fer-ho com toca. No hi ha una norma universal. Lo millor és una combinació de sentit comú, educació i context. No importa estar enganxats 24 hores en el mòbil, com deia Nana, però també està bé fer saber la gent important que no els estàs ignorant.
1: I d'Anora Oliver, escolta, aquesta conclusió i gràcies per aquesta anàlisi sobre el fet de contestar tard o d'hora en aquesta... com quotidianitat. Comitès Escoles Quotidianes.
0: Ostres, xavis.
1: Perdona, ara ja he negat. Molt bé, ara tornem.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel,
4: si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur, portada,
7: si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
9: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
10: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
9: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
11: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
12: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Així anem.

0: Molt bé, doncs sí, ho dèiem abans, l'hem presentat. És la persona més rebel·lera de la ràdio de les ràdios, de la ràdio de Balears. I és que li agraden tant les festes que coneix totes les del món, des de Sant Antoni fins a les de Kuala Lumpur, Anna Gallardo.
1: Hola, bones.
0: Bé, t'han sentit fins ara tot bé, no?
1: Sí, tot beníssim.
0: Sí?
1: Sí, ja... sí.
0: Què passa?
1: No, ja se li ha passat. No, t'he posat nerviosa amb la projecció. Sí, sí, perquè, clar, no comptes i m'ha sentit tancada.
0: No, home, no. Bé, dues festes avui, nacionals, internacionals. Festes de quin tipus, de quin caire?
1: Duc tres nacionals i un parell més d'internacionals, perquè aquesta setmana està un poquet fluixa, he de dir, no? Ara, dia 21 fins a les 25, qui estigui a La Rioja, hi ha una festa d'interès turístic cultural on es fa una representació medieval. Hi ha més de 200 actrius i actors i fan, pues, representacions de l'edat mitjana. És a dir, que si vols veure teatre gratis, has d'anar allà.
0: Molt bé.
2: Ai, a mi m'agrada.
1: Sí, sí, però que el poble, literal, està a l'edat mitjana. O sigui, mira, he dit fotitos.
0: Amen.
1: He dit fotitos. Això, diguem que no amb ses llums, actors, sí. Si te vas donar a conèixer, és molt exacte.
0: El quadre del rei en Jaume, d'acord.
1: Sí.
2: Jo vull anar... És que a mi tot el que siguin vestits de princeses i coses d'aquestes, a mi m'encanta.
3: No, no. Clar, o sigui, és com el poble decorat i que te trasllades a l'edat mitjana.
2: A l'edat mitjana, exacte.
1: Sí, fan actuacions amb el llenguatge antic també, i també el vestuari és elaborat per un grup de costura d'allà. És tot manufacturat allà. I també, en plan, continuant així amb
0: tradicions... On ho fan, això?
1: A La Rioja.
0: A La Rioja, dia 21 de juliol fins dia 25, que es dedicava de dissabte.
1: Sí, a Nájera.
0: A Nájera, molt bé.
1: Sí, i també per La Rioja és la famosa danza de los zancos de Anguiano. Des 21 al 23.
2: Val.
1: Aquestes dues festes com que se solapen un poc, però bé. Des de 1603 hi ha documents escrits que ho posen. Hi ha uns zancos de fusta de 50 centímetres.
2: Ostres. Per pegar-te un bon pinyó.
1: O sigui, jo que ballen esportives, jo no sé sortir amb tacons, però pues aquí 50 centímetres. Sí, sí, sí.
0: Molt bé, també a La Rioja.
1: A La Rioja. I aquests dansaires baixen girant individualment 7 escalons que condueixen fins a un carrer principal i baixen una pendent inclinada un 20% fins a la plaça principal, uns 40 metres.
0: Però què celebra aquesta gent?
1: És a dir... Aquesta gent celebra la festa de, ara de Maria Magdalena.
0: Entesos?
1: Sí.
0: A Santa Magdalena, que va seguir.
1: Sí. Entesos. I això ho celebren ells tots els anys i també el darrer cap de setmana de setembre.
0: Molt bé, és darrer cap de setmana, setembre.
1: Sí.
3: O sigui, vale. I celebren mirant qui és el que no se mata.
1: Exacte.
3: Perquè, clar, 50 centímetres per peus i baixant unes escales.
2: És que ara t'anava a demanar, o sigui, aquesta costa la baixen corrents o rodolant?
1: Rodolant, rodolant. Van rodolant.
0: Però, un segon.
2: Però,
0: rodolant sense croqueta, sense croqueta o...
1: Girant.
3: És a dir,
0: clar, posen un zanco, fan 180 graus, posen un altre.
2: Sí, val, ja sé que és.
3: Ah, val.
1: I van girant.
3: Com quan eres petit i agafaves aquest que estiraves les cordes, no?
0: Sí.
2: Sí. No!
1: Sí. Jo això no ho he fet.
3: Com que no, quan tenies les jugotes en el pati hi havia aquestes...
2: Sí, hi havia els tancos de les cordes.
1: I vas així girant.
2: Val.
1: Fins a una plaça que es diu El Colchón, i el públic com a que atura aquí, en aquesta gent
2: fa
1: un
2: de poc, colchón.
1: Fa de colchón.
0: Ah,
1: però
0: molt gràfic.
1: Només els atura fins que tornen a pujar. Després tornen a pujar aquests 7 escalons.
0: I pugen i baixen.
1: Sí.
3: Molt bé.
0: Sí.
1: I després es lleven els tancos, quan s'ha acabat el descens de la processó de Maria Magdalena, quan baixen, acaba la celebració, es lleven els tancos, els faldó i les castanyoles, perquè tot això van tocant castanyoles, eh?
2: Mm-hmm.
1: O sigui...
2: Uau, quina coordinació.
3: Home, és orquestra.
1: Jo no podria, jo no sé quin tipus de coordinació tenen, però no. I comencen una dansa tradicional amb bastons de avellaner, que es diuen los troqueaos.
2: O sigui, que després de baixar aquesta costa i tornar-la a pujar mentre es donen voltes i toquen les castanyes, s'han de posar a ballar.
1: Sí, això mateix.
2: Uau, uau.
1: Jo no podria, jo me'n mereix, ja vaig anar a la Fira de Ram, me vaig marejar una atracció de nins petits. Sí.
0: Però bé, escolta, seria un espectacle, i això quan se... I quan se dansa, quan se fa, això?
1: Des dels maig de 1603.
0: Déu-n'hi-do.
1: Uau.
0: I això, digues.
1: No, no, com a fan fact, a les pessetes, que jo no sé si teniu pessetes, si qualcú en té, per favor, que revisi i enviï una foto, si la té, d'un dansador de zancos a una mona de 5 pessetes.
2: Mm. curiós.
0: Molt bé, molt bé. Està fantàstic. De fet, la dansa aquesta d'estancos és un ritual de ball que originalment s'ha inventat per enfortir el sol en la seva cursa cap al cel, en l'estiu. Increïble. És que, bueno, les festes populars hi pots trobar de tot. Recordem que la setmana passada van xerrar d'un poble on votaven...
1: Ah, nins. Sí.
0: En quin votava més.
2: Disculpa.
0: Sí, no ho sé.
1: I després, jo volia destacar aquí a Espanya la fiesta vaqueira, que és ara el darrer cap de setmana, diumenge de juliol, a Astúries, a la Branya d'Aristebano, que és una de les celebracions etnogràfiques més importants d'Astúries. Aquesta festa jo m'ha encantat, crec que és de les meves festes preferides. Està en el meu topo. Té tot. Té cultura, té menjar, té algo guai, no sé, m'ha agradat molt. I és una festa declarada festa d'interès turístic i es celebra una boda. Una boda oficial, civil, de veres. Això és...
0: Per aquí a casa. Sí.
1: A sa casa, una persona del matrimoni ha de ser d'un vaqueiro de procedent d'allà i l'altre pot no ser-ho. Però un dels dos ha de ser d'allà, 100%.
2: I com se tria?
1: Ho tria un comitè, un consell rector vaqueiro.
2: I això vol dir que les noces te surten gratuïtes?
1: Sí, suposo que sí, claro.
2: Clar, no? Te les pagues.
3: Clar, o sigui, sempre hi ha...
2: molt apunt.
3: Vaqueiros són.
1: Sí.
3: Que sempre hi ha un candidat cada any que vol casar-se, perquè són unes noces oficials.
1: Sí.
3: Vull dir, ells se casen de veres.
1: Sí.
3: Sempre n'hi ha que estan allà esperant, hi haurà una llista d'espera.
1: Sí, suposo, però també hi ha gent que fa segurament segones núpcies. Perquè te pot casar dos pics, dic jo, no?
0: Sí, per ventura, qualque any no han trobat vaqueiro.
2: Cercaré un vaqueiro, idò.
1: Aquest any...
0: Ja m'ho contaràs.
1: No, aquest any hi ha dues bodes oficials.
0: Ah,
1: dues, per primer cop. Sí, sí. És molt guai. I, a més, aquesta cerimònia comença amb l'arribada dels nuvis i els padrins a cavall. I duen cavalls amb un munter de coses, no? En aquests carros... que avança pues, amb bous i amb tota la gent que va fins on es celebra la boda, duen un git, que és el símbol de la fertilitat. Duen un git.
2: Oh, wow.
1: De veres que duen un git.
0: És que duen fotos i tot.
1: He duit fotos perquè m'ha preocupat molt heavy.
2: El git va en escarro.
1: El git és escarro. El git és escarro.
0: En aquestes imatges que intentarem descriure perquè ho entengueu... dues vaques a bous, no sabeu gaire bé, que arrosseguen
3: un llit amb
2: rodes.
3: Un llit amb rodes.
0: Amb rodes, pa, blat de les indis i una cistella.
2: Ah, mira.
1: Sí. La cistella és de sa madrina, que du, pues, lo que... Bé, pues, du ous, du farina... Sí, duen com a... per el començament, no? I això vol representar una boda tradicional que se feia en aquest temps... perquè els vaqueros eren un grup nòmada d'Astúries, de los vaqueros d'Alzada. I passaven s'hivern en els valls i estiuejaven a la muntanya. I clar, varen construir tota aquesta tradició de nòmada i m'ha parescut superguai. I també pues, acaba la festa amb un gran dinar campestre. O sigui, m'encanta un dinar, pícnic allà, i menjant productes típics i locals bons d'Astúries, per favor. Pernil cuit, xosco, empanada, esbollo prenyau, que no sé què és, però ho vull provar. Els fritxuelos, la nata de ses branyes i el tradicional cafè de puchero. No sé, ja me sona boníssim.
2: Té molt bona pinta.
1: No, i mentre tu menges això, t'està sonant gaiters, tamborilers i grups folclòrics.
0: Increïble.
3: Fantàstic.
1: Jo?
0: És a dir,
3: no se'n pot demanar més.
0: No, per mi la Nora té més clar de cada vegada més que aniria a cercar un vaqueiro.
2: Sí, claríssim.

0: Califòrnia, dels 24 en els 26, hi ha un festival gastronòmic un poc peculiar. Vos agraden els xais?
1: No.
2: Home, fregit, sí.
3: Sí, no, no, a, sí mi, a mi també.
1: No, a mi no.
0: Pues no t'agradarà aquesta festa perquè hi ha tot d'ai. El xai és el gran protagonista d'aquesta festa. Hi ha gelat d'ai, es cuina ai, hi ha globus d'ai, hi ha tot ple d'ai.
2: Increïble. No, i també ha duit imatges d'això?
0: He duit imatges, clar que sí.
2: Profundament documentat.
0: He documentat molt.
3: A qui no li agrada aquesta festa és en els vampirs.
2: Ah, cachin. I després també hi ha una mascota...
1: Ostres.
2: Hi ha una mascota que és com un ai gegant.
0: Sí.
2: Que nom Garlic.
0: És que és Garlic. Increïble.
1: Garlic és ai en anglès.
0: És que és increïble.
2: Ah, idò. Ho veus? Clar.
0: És increïble.
2: Idioma, querida. Exactament.
0: També ara per Louisiana, per allà, per Estats Units, fan el Festival de la Cindri, 24 i 25, per aquells que vos agradi la Cindri, fan concursos de menjar Cindri, d'escolpir llavors i de decorar Cindris i un animat ball de carrer. Aquesta festa no m'ha agradat tant, però m'ha prescut interessant.
3: I el concurs de menjar cíndriques, quantes cíndries te pot menjar en mixt temps?
0: Clar.
1: Home, quantes cíndries no, supos quant de trossos de cíndries, no?
2: No. Oh, quan, alerta, eh?
0: Alerta.
2: Que hi ha molt de berres,
3: també. Això és tot aigua, això.
0: Clar.
2: No he vist mai aquest concurs que tenen una cíndri, és a dir, per la meitat,
1: ah, sí.
2: I nen quant de temps atorben a menjar-se-la.
0: Jo crec que és això.
2: Jo també, sí, que fiquen sa cara...
0: Claro.
1: Fiquen sa cara dins la cindri, no?
0: Com si fos una tarta.
1: I quan respires.
2: Això ja és
0: problema de qui ho faci.
2: Exacte, és conèixer tècnica.
0: I també fan un berenar per als productors que participen en un concurs de mida i qualitat. En el concurs de mida només és important el pes. Les tres més grosses després subhasten, allà, així pot ser una cindri per un parell de mesos. I després també hi ha un segon concurs on es mesura el contingut de sucre amb un refractòmetre.
2: Ah.
0: I per veure quines són les més grosses. Jo estic molt contenta de saber-ho dir aquesta paraula.
2: És una cosa que no m'equadra molt. Això, clar, és a Louisiana, és el festival i de menjar cindri, de cindris. Sí. Hem tornat de tennis.
0: Sí, però jo... no sé.
2: Però vull dir, si fossin, fossin bons jugadors de tennis nord-americans, que no és el cas,
0: no.
2: Si fos de bàsquet, un tenc, béisbol, però tennis...
0: I un concurs de...
2: d'aquest
0: de bellesa, també. No
2: ah, sí?
1: Els beauty pageants.
0: Sí. Jo aquestes coses no m'agraden. Sí.
3: Coses d'aquesta gent.
2: Sí. Sí. Bé, no hi diu gaire, jo ho trobo.
0: No.
2: Un de cindri, de cindri.
0: Tenen
2: no,
0: coses molt estranyes.
2: Bé.
0: No. I després, per els que estuen al Japó. El Japó està molt interessant, hi ha molta gent que està viatjant ara en el Japó.
1: Sí.
0: Pues ara hi ha un dels tres festivals marítims més importants del Japó, a Minato Matsuri. És el dia de la mà, dia 24, i... des de 1948, des de la Segona Guerra Mundial, per reactivar l'economia d'aquesta ciutat portuària, fan una processó marítima des Mikoshi. Sabeu que és Mikoshi?
1: No, ara no, t'anava d'anar.
0: És un santuari portàtil sagrat. I està com damunt un turó i els fidels el davallen. Aquest pesa gairebé una tona.
1: O sigui, com un passo.
0: Sí, fan un passo d'aquest Mikoshi i baixen 202 escalons amb el Mikoshi d'una tona.
2: Déu-n'hi-do.
1: I quantes persones...
0: No ho sé.
1: No, ho investigaré, ho investigaré.
0: Un parell, ho investigaré, però...
1: Un parell, jo.
0: Dona igual quan sigui, però és una tona, és molt.
1: Sí, sí, no, és molt.
0: I baixen aquests 202 escalons i després el duen per els carrers de la ciutat fins a arribar a l'esport on... l'embarquen en un dels dos vaixells cerimonials, que hi ha un en forma de drac i un altre en forma de fènix. I després surten aquests vaixells i els acompanyen 100 vaixells més decorats.
2: A veure, deu ser espectacular.
1: Home, no, si ha de ser molt guapo.
2: És com pot ser litúrgia del Carme,
0: és que...
2: però canvia
1: però
2: un poc.
1: Però a lo gran.
2: Amb drats i fènix i Mikoshi.
1: Home, la logística d'això, 100 barcos i dos cerimonials... És,
2: sí.
0: Clar, i després, quan estan per el carrer, que van fins a l'esport, hi ha gent ballant, amb de tot. En plan, ballant,
1: amb
0: banderetes...
2: Sí, coets, tot.
0: Sí, sí, el dia d'abans tiren 8.000 coets.
1: Oh, wow.
0: En esport. I després de fer aquesta volta amb el barco, que en Mikoshi ha de tornar. I el tornen a pujar 202 escolons costa dalt.
2: Ostres.
0: Jo no podria, jo no sé quin gimnàs va aquesta gent.
2: Home, d'una vegada creat un sistema.

0: Per dur-ho més a manco, no? Però clar, és una tona.
1: No pas, una tona.
2: A veure quin sistema, si has de pujar 200 escalons, els has de pujar.
0: Jo, t'emplaça que ho investiguis i mos aduïs pot ser un dia, com ho fan.
1: No, però vaja, no.
0: Sí, hi ha imatges. No, són molt virguers, aquests vaixells.
1: És que són molt xulos, els vaixells. Sí. Superdecorats, supercolorits.
0: Sí, una persona ben guapa. Molt,
1: és que és molt fort.
0: En Mikoshi.
2: Mikoshi.
1: I no m'ha quedat temps per estar darrere, però hi ha un altre dia.
0: Sí, la guardem per la setmana que ve.
1: Bueno, si me dona temps, la faig.
0: Bé, endavant, sí, quina és?
1: La de el Jun Matsuri, que acaba ja a Kyoto, a Japó també, que dia 17 i 24 de juliol, o sigui, ara, demà, hi ha una desfilada de carrosses de 25 metres d'alçada i 12 tones, construïda sense claus. Jo no sé com ho fa aquesta gent, la veritat. No tinc ni idea. Decorades i és arrossegada per persones.
2: No,
1: en plan,
2: sí, els agrada sofrir, oi?
3: Els agrada, sí, les tones.
1: Sí, sí. I res, i això. I cada persona, així com a curiositat, dia 13 es cuien a un nin, el posen una carrosa sense que toqui en terra, perquè és missatger dels déus, i no fins dia 17 de juliol no va de ballar.
0: Oh. Ah, no?
1: No.
0: Bé.
2: Me queden moltes preguntes.
0: Sí, moltes preguntes, però que no en tenim temps, perquè ara venen serveis informatius. Després tornem, ja ho sabeu, s'entrevista Xiu-Xiu de la setmana, que aquest nom d'aquesta setmana és molt
3: interessant. És interessant,
0: comença
3: és
0: diferent. Comença per Manu, acaba per Guix, no?
1: Sí.
0: Molt bé, Anna Gallardo, moltíssimes gràcies.
1: No, gràcies a vosaltres.
0: Nosaltres res, ara tornem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Avui la calor es manté a les Illes Balears. Coneguem precisament la previsió del temps per les properes hores amb el Servei Meteorològic d'IB3, Pedro Roger. Bon dia.
2: Bon dia, avui tornarà a ser un dia de calor. Pocs canvis en la temperatura amb una pujada, això sí, al nord de Mallorca. La màxima girarà en general entre els 32 i els 39 graus. Al cel continua la pols en suspensió i a partir del capvespre tindrem el pas de núvols mitjans i alts que ens deixaran un cel més tèrbol. El vent bufarà entre fluix i moderat de mitjon i també de llebeig i tindrem maró en el sector de les Pitiuses, així com també al nord de Mallorca i de Menorca.
1: Com a mínim, la tramuntana estarà un poc més tranquil·la que aquests darrers dies. En tot cas, tot i la calor, la Comissió Nacional de Mercats i de Competència ha demanat mesures cautelars contra la regulació d'entrada i circulació de vehicles de les Pitiuses, amb una adjudicació de places que afavoreix les empreses de lloguer dels vehicles que ja operen a Eivissa i Formentera. Cristóbal Herrera, president de la patronal de lloguers de vehicles Valeval.
3: Hay que tener en cuenta que ha crecido la población, pero las infraestructuras no se han adaptado a ese crecimiento y que en aquellos puntos donde sí que existen problemas pues, de aparcamiento o de atascos, pues hay que atajar ese problema concreto. No hay que cerrar toda la isla porque haya 4, 5 o 6 puntos problemáticos.
1: El Consell d'Eivissa ha recorregut les mesures cautelars demandades per Competència. Mariano Joan, conseller de Mobilitat.
4: No puede ser que el Gobierno de España y el Partido Socialista se dediquen a poner palos en las ruedas siempre que intentamos poner medidas de contención. No puede ser que se dediquen a aprobar proyectos sin consultar a nadie como la ampliación del aeropuerto de la isla de Eivissa y no puede ser que ahora ataquen la estrategia que tenemos para reducir coches.
1: Això quan les empreses de lloguer, precisament de Mahó, ja tenen prohibit fer net els seus vehicles al túnel de rentat, una mesura per mirar de reduir el consum d'aigua en el context de descens notable de les reserves hídriques. Mahó és l'ajuntament amb més restriccions, pioner en aplicar-les, una decisió que comporta, això sí, una vigilància activa perquè es compleixin les ordres. Helena Costa, és tinent de Batla.
5: Si s'ha fet inspeccions, la tècnica nostra d'aigua conjuntament amb policia ha anat a fer inspeccions i, de fet, policia també, cada vegada que hi ha hagut un canvi de mesures, ha anat a notificar-ho personalment. Per tant, totes les empreses estan assabentades d'aquí.
1: I diumenge és la manifestació contra la massificació turística i mentre el govern assegura que entén el malestar social però rebutja aplicar polítiques de decreixement perquè, entre d'altres coses, diu, suposaria més atur. És el vicepresident Antoni Costa.
6: Entenem el malestar de la ciutadania de les Illes Balears. Se'ns pot dir són insuficients les mesures. Jo en faria més, podrien dir alguns. Aquest govern ha emprès les úniques mesures de contenció que s'han adoptat a la història d'aquesta comunitat autònoma.
1: I en estatal, el ple del Congrés dels Diputats ha aprovat l'augment del plus d'insolidaritat que tenen els treballadors de l'Estat destinats a les illes. Ara l'executiu central revisarà en un termini màxim de 6 mesos les quanties d'aquesta indemnització. Els vots de tots els grups, Manco, PP, Junts i Vox, varen fer que s'aconseguís aprovar. El ministre de Funció Pública, Òscar López, ha defensat l'actualització com a mesura urgent per evitar que l'administració general continuï pendent de capacitat per cobrir places a les Illes Balears per l'elevat cost de vida.
7: Retener el talento público en las Baleares, en un sitio donde cada día es más difícil hacer la compra o alquilar un piso. Una inspectora de trabajo de rango A1 en Mallorca ha pasado de cobrar 115 euros por indemnización a más de 214. Un administrador C1 del SEPE en Menorca pasaría de cobrar 101 euros por indemnización a más de 405.
1: Les 6 i 4 minuts, més notícies a les 7, a l'informatiu matí amb Vincent López.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

I de sense tant, segona hora de Xiu-Xiu, ara amb Marga Cifra, el control tècnic, i avui toca, ja ho sabeu, entrevista a Xiu-Xiu. I atenció, perquè el nom d'aquesta setmana és el de Manu Guix.

0: Manu Guix, benvingut a Xiu Xiu, com anem?
1: Què tal, com estem?
0: Molt bé, molt bé, molt contents de tenir-te aquí i en nosaltres avui. Jo no sé si ets gaire habitual per les Balears.
1: Doncs la veritat és que no, i en tinc moltes ganes. Tinc moltes ganes de que sigui, diumenge i de venir a Mallorca per fi tocar. La veritat és que em ve molt de gust.
0: Ara en parlarem, d'aquest concert.
2: Manu Guix, nascut a Barcelona el 8 de setembre de 1979, és compositor, cantant, pianista i director musical. És sobretot conegut per la seva llarga vinculació amb Operación Triunfo, on ha exercit com a director musical i professor a totes les edicions del programa des del 2001. Al marge de la tele, ha desenvolupat una àmplia carrera en el teatre musical, dirigint muntatges com Gris, La jaula de las locas, Cantando bajo la lluvia o El petit príncep, i ha publicat diversos discos en solitari, entre els quals tenim De cabeza, Manu Guix, 11 llats, Pas a pas, Després de tot, Moments i Galàxies. A més, des del 2010 és el propietari de l'estudi de gravació Medusa Studio Barcelona, on produeix la seva pròpia música i la d'altres artistes.
0: Mos han deixat res, Manu?
1: No, ho heu dit tot.
0: Molt bé, en tot en pèls i senyals. Però, clar, de tot això, clar, són un bon reguitzell de coses, de qüestions, una carrera, evidentment, llarguíssima. No sé, què és el que t'omple més de tot?
1: Mira, jo el que vaig tenir clar quan vaig començar a dedicar-me a la música és que si volia guanyar-me la vida amb la música havia de fer moltes coses, no? I tenia molt clar que, doncs això, que amb els anys he après a disfrutar pràcticament per igual de tot el que faig. Mm-hmm. El que passa que sí que és cert que si em fas triar una, jo crec que com a comunicador que sóc, perquè jo crec que al final som comunicadors igual que tu, que vosaltres, el que més m'agrada és estar en un escenari. Mm-hmm.
2: No sé si de tantes coses t'ha quedat res per fer.
1: Ostres, pues mira, sí, una cosa. Sempre dic que encara no he fet mai la banda sonora d'una pel·lícula de cinema. Perquè he fet bandes sonores per televisió, però per cinema encara no n'he fet mai.
0: I des d'aquí, Manu Guix, fa insa crida a la gent de Balears, a tothom que vulgui, ja ho sabeu, que està obert. Si s'ha obert a complir el seu somni, endavant en ses atxes, contacteu amb ell, perquè es dirà encantat de fer-ho. De quina pel·lícula t'agradaria?
1: Pues mira, pues d'una d'animació. Saps? Rotllo Pixar, una d'aquestes així musicals. Mm-hmm. Això m'encantaria fer-ho.
0: Molt bé, idò, bé, ja està aquí el missatge, ja està enviat a tothom que vulgui. Clar, diumenge, Santuari de Sant Salvador, Artà, Manu Guix, com serà aquest concert?
1: Doncs mira, serà un concert amb el que jo disfruto moltíssim i crec que el públic també, perquè es tracta de reunir-nos un grup de gent al voltant d'un piano de cua i aleshores jo vaig amb el meu repertori preparat, però de seguida em poso a parlar amb la gent i els dic que el que m'agrada és que se sentin com si fossin a casa i que s'accepten peticions. Aleshores la gent em comença a demanar coses i la gent acaba fent doncs un concert a la carta, no? I acabem entre tots doncs decidint el repertori i la veritat és que es crea un clima molt divertit i una cosa molt distesa, però molt maca, la veritat.
0: Clar, és a dir, tu ara mateix no saps que molt bé que te trobaràs, ni la gent tampoc sap que se trobarà diumenge. Pot ser una cosa totalment diferent.
1: Correcte.
0: Molt bé, molt bé, fantàstic.
1: Anem allà i a veure què passa.
0: Sí, sí, no sé si ja ets per aquí o encara apuraràs una mica més.
1: No, encara no. Encara no, he d'apurar, no podré venir fins diumenge al matí.
0: I no sé si quedaràs un parell de dies per aquí.
1: No, ja m'agradaria. No puc. El dia següent tinc concert.
0: Clar, imaginant que deus tenir trull arreu. Però bé, tot i que és catalans, és vera que vols sols tirar una mica més Menorca. Ara t'haurem de fer triat, per ventura, això de Corazón Partido. Però a quina illa te quedes?
1: Ostres, és que a Menorca jo hi he anat moltíssim. I a Mallorca he vingut, jo crec que un parell de vegades, i no la conec. Mm-hmm. Jo no conec Mallorca. Jo necessito conèixer Mallorca bé.
0: Sí.
1: Perquè encara no ho he fet mai.
2: Bé, i al marge de la gira sabem que també has estrenat nou EP, Galàxies. Què mos pots explicar d'aquest disc?
1: Doncs mira, és un disc que va sortir ara fa uns mesos, que és un EP, és un recull de sis cançons que parlen totes de l'amor amb les seves diferents vertents, no? De l'amor passional, de l'amor físic, de l'amor a un familiar, de l'amor a l'amistat, de l'amor a la vida. I és un disc que tot just ara estem presentant en directe per tot el territori. Estem en plena gira i acabarem la gira, la presentació de Barcelona, que serà el 24 d'octubre a la Sala Apolo. Uh-huh. I estem molt contents perquè ens està portant moltes alegries.
0: I de sentim la cançó que ha donat títol en aquest disc, Galàxies.

0: Continuo quan tot em fa por i la tranquil·litat em sembla una utopia. És com estar vivint una revolució que ja...
1: A veure, sentíem aquest Galàxies, em dic, són 6 cançons d'aquest EP. Què tal? Quina ha estat la rebuda?
2: Doncs la veritat és que molt bona. El primer single va començar a sonar el mes d'octubre de l'any passat, que vam fer el primer llançament, el tema Satèl·lit Orbitant, i des que va sortir el primer single fins ara, el disc no para de sonar a la ràdio. Vull dir que estem molt contents perquè, com a mínim, a nivell de mitjans, la rebuda ha estat estupenda. I el que més m'importa i més m'interessa és que, sobretot, a tots els concerts de la gira que estem fent, doncs el públic respon de manera meravellosa. Estem pràcticament exhaurint entrades a tot arreu on anem. I a mi això em fa molt feliç.
1: De moment, Artà, encara queden entrades, no és així, Manu?
2: Pues no en tinc ni idea, pues pot ser, la veritat és que no ho sé. Uh-huh. Jo no estic mai al cas de com va la venda.
1: Uh-huh. Bé, en qualsevol cas, ja ho sabeu, si podeu explorar i endavant. Però bueno, recordem també que Manu Guix és conegut sobretot per una llarga vinculació amb Operación Triunfo. Allà hi vas exercir com a director musical, com a professor, a totes les edicions del programa d'ençà el 2001. I recordem tots aquests triomfitos i llancs que han passat per l'Acadèmia d'OT, Joan Garrido, per exemple, molt amic d'aquest programa, o la menorquina Chiara Oliver, i no ens oblidem també de la primera, primeríssima Chenoa. Quins records en tens en Top Zels?
2: Home, pues, molt bons records amb tots, la veritat, clar. A més, bueno, amb la Chenoa, per descomptat, que a més ara com que ens hem retrobat perquè és la presentadora des de que estem a Prime, doncs la veritat és que guardo molt bons records de tots. Amb el Joan Garrido he fet una relació d'amistat perquè aquí hem treballat plegats diverses vegades. La Chiara és una tia que m'estimo moltíssim i que té un talent increïble. Vull dir que, no sé, me'ls estimo molt a tots, la veritat.
3: Després de l'Acadèmia, no sé si has treballat en qualcun d'ells o qualcun projecte musical.
2: Sí, he treballat i he produït amb molts artistes que han sortit d'OT. La veritat és que sí, doncs he gravat des de l'Aitana per una cosa de la Marató que vam fer, he produït discos i cançons pel Miqui Núñez, amb l'Alfred García, amb molta gent. La Maia ve molt sovint al meu estudi a treballar. Sí, amb molts d'ells, la veritat.
1: Clar, també cantant i compositor i mestre de músics del present, Xerrar Modés, ara, Aitana, Amaya, tots aquests noms que el jovent té tanta la boca que han triomfat tant. Tu els has vist néixer com a artistes. I quan qualcú té aquest àngel, aquest duende que diuen algunes bandes d'Espanya, tot això ho veus tot d'una? O quan se sap, això?
2: Bueno, no sé, jo crec que hi ha casos que són molt espectaculars i que són molt evidents, no? Per exemple, el cas de l'Aitana era molt evident, que era una noia que tenia una màgia i un magnetisme increïble, que quan va començar a fer bé les gales, de cop i volta, tots vèiem que, ostres, la càmera se la menjava, no? I es feia... És com si s'aturés el món cada vegada que sortia l'Aitana per la tele. I això... Doncs ho veia jo i ho veia tothom, no? Com també la Maia, per exemple, que era un talent molt, molt, molt, molt espectacular, molt gran, no? Una tia amb moltíssima personalitat. Això es veu de seguida. És com quan a OT1, l'any 2001, vam començar, però de seguida es va veure que el que anava a despuntar era el David Bisbal, no? Mm-hmm. Perquè tenia un talent que estava com per sobre de la resta, no? Això, aquestes coses es veuen.
1: I tot allò que passa, Cocorra, Operación Triunfo, és a dir, tot és verídic, hi ha moltes coses guionitzades.
2: És que no hi ha res guionitzat. El que passa que la gent no s'ho creu mai. Mm-hmm. Però a mi no m'han donat mai un guió, ni m'han dit aquests seran els nominats i aquests seran els expulsats i aquests... No, és que no és veritat. Tot és real, la OT. El jurat fa el que li dona la gana. El jurat és autònom. El Tinet Rovira a vegades ja ho intenta ja de dir, ostres, aquest ens interessa molt. Ja, però si al jurat no li agrada, el nominen. I això és així.
1: No, això és fantàstic, sobretot pels fans d'OT, que segurament de qualsevol moment s'han fet aquesta pregunta, però bueno, aquí millor que tu per treure'm-nos els dubtes.
2: I... Sí, però no em creuen, és igual.
1: Bé, aquí una segona crida, heu de creure en Manu Guix. És a dir, que no vol dir cap mentida. però bueno, Manu, nosaltres aquí a les Balears estem fent feina de valent també per, en aquest programa, és a dir, evidentment salvant les distàncies, per crear un himne de les Balears. Resulta que no tenim himne, i jo no sé això que t'apareix, i com creus que hauria de ser aquest himne?
2: Però teniu un himne del programa?
1: No, bé, si el programa... Estem... Hi ha una secció, Joan Francesc Barceló, que vendrà després, sí, que intentarà intentant fer un himne de les Illes Balears.
2: Clar, un himne de les Balears,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, evidentment, des d'aquest programa i salvant les distàncies en tots els compositors. Però, bueno, com creus que hauria de ser aquest himne? Com te l'imagines? Com se l'imagina, Manu Guix?
2: Ostres, no ho sé. Jo, d'entrada, me l'imagino alegre. Uh-huh. Alegre, una cosa divertida, saps? A mi els himnes, més que... M'agrada que siguin ballables, saps? Vull dir que jo m'imagino una cosa així lluny del folklore i apostar per una cosa... Mira, jo li proposaria a la Chiara Oliver.
1: M'agrada.
2: Per exemple, que compongués l'himne de les Balears.
1: Uh-huh. I de bé, li farem aquesta petició. Li traslladarem, a menys si vol participar i vol fer aquest himne. Però bé, a Mallorca tenim la Balanguera, però bé, només és himne de Mallorca, que Natxenoa el va fer mainstream durant la primera gira d'Operació Triunfo. No sé si ho recordes, en això.
2: Ostres, pues la veritat és que no.
1: Bé, tu, menys si te refresquen sa memòria.

0: Gràcies, Mallorca. Gràcies, mil gràcies, mil gràcies. No sé què dir per tant vosaltres en el meu cor.
1: Va ser un moment molt, molt sonat, aquest de Netxanem. Imagina que no el deu recordar, no, Manu?
2: Que fort, estiço, Déu-n'hi-do.
1: Bé, tornant en el concert diumenge, Artà, els seus taloners són Baba Jusifà, que són un grup que és amic del programa. No sé si has pogut sentir res d'ells.
2: No, la veritat és que no.
1: I és un grup que fa en Jordi n'està més al corrent, però fa relativament molt poc, no?, que estan en el panorama.
3: Sí, sí, han estrenat un guany disc i, de moment, els hi pareix que sembla que els hi va bé. Uh-huh. Perquè a sobre que la talona de Manu Guix no és qualsevol cosa, no?
1: No, exactament. A veure, ara te'ls posarem, així la sentiràs.
2: Que guai, perfecte.

0: Què te semblen?
1: M'encanta a mi aquest rotllo, m'agrada molt.
0: Sí, si els poguessis donar algun consell perquè just comencen la seva carrera musical, què els hi poden dir?
1: Ostres, carai, no ho sé, que persisteixin i que estiguin preparats perquè el camí és dur. I ja està, vull dir, que no s'esperin èxits immediats i que tinguin molta, molta, molta persistència. Ja està, aquest és el millor consell que crec que es pot donar.
0: Això és el que t'haguessis dit a tu quan començaves, bé, quan vas entrar al conservatori?
1: Absolutament, sí, sí. I també una altra cosa, i és que facin música, que facin la música que a ells els agradi, que no intentin agradar a la gent, que no facin la música volent demostrar res, que senzillament facin la música que els hi surt del cor, perquè crec que és la manera de que el resultat sigui més honest.
0: T'ha passat en qualsevol moment a tu caure una mica en això, en intentar agradar i per això no ser tan honest per aventura, el que tu volies fer?
1: A mi em va passar, sí, jo crec que a l'inici, sobretot, jo tenia com la necessitat de demostrar que, a part, clar, jo sortia d'Operación Triunfo, no? Va ser quan vaig tenir el meu primer contracte discogràfic i jo tenia com la necessitat de demostrar que jo, a part de ser un famosillo que sortia per la tele, doncs que en sabia de música, no? I que tenia la carrera de piano i la carrera d'harmonia i la carrera de solfeig i tenia ganes doncs això, no? De fer cançons una mica musicalment elaborades, amb harmonies complexes. I al final això no et porta enlloc. Mm. Al final estic més orgullós de les cançons que he fet amb tres acords senzills, els de tota la vida, però que són les cançons que més han arribat a la gent, perquè són les que realment he fet sense cap mena de filtre. No?
0: Que bé, en quin moment de la vida es troba Manu Guix?
1: Doncs mira, em trobo just a la meitat de la meva vida una mica més. Tinc 46 anys. I estic una mica en... Doncs potser tinc en plena crisi de mitjana edat, no? No tan crisi com està malament, però sí que de cop i volta doncs em plantejo si estic on vull estar, si estic amb la gent que vull estar, si tinc la vida que vull tenir. De cop i volta també te n'adones que potser ja no estàs a temps de fer-ho tot, no? Jo sempre m'he sentit molt jove i sempre he pensat que estic a temps de fer qualsevol cosa, no? I ara doncs, potser te n'adones que ja no, que en tens 46 i que de bons me'n queden, què? 20? 25, com a molt? Vull dir que ja em veig ja amb una part, bueno, una part avançada de la meva vida.
0: Però això és molt interessant, aquesta reflexió que fas. Estic convençut que hi ha molts d'oients que se senten interpel·lats. Jo no ho sé, arran d'aquestes reflexions, de vegades més profundes que d'altres vegades, sempre entro en conclusions. De quina és la conclusió que has tret de tota aquesta crisi que dius tu?
1: Ostres, no ho sé. Mira, jo el que m'he donat i... Mira, jo recordo perfectament el documental que va fer Jordi Évole amb el Pau Donés, quan pobret estava a punt de morir, mm-hmm. que Pau Donés va dir, tios, no sigueu tontos, estimeu-vos i ja està. Estimeu i sigueu estimats. No? I em vaig quedar molt amb això, no? Amb aquesta cantarella. De fet, quan em vaig posar a compondre aquest disc de Galàxies, que són cançons d'amor, tenia molt present el Pau, no? I al final, ara, amb el que... Pues això, si alguna conclusió en trec, és que a mi ara l'única cosa que m'importa és estar amb la gent que m'estimo i amb la gent que sé que m'estima i ja està. Per mi això ara mateix és el més important. I també estic deixant de fer coses que no em venen de gust fer, no? Abans tenia aquella sensació de, ostres, has d'estar a certs llocs, no? Has d'anar a una estrena perquè et conviden, has d'anar no sé on, i ara passo de tot. O sigui, faig realment el que em ve de gust i el que no em ve de gust em sobra, i ja està.
0: Idò, Manu Guix, escolta, senti, això és fantàstic. Mos encanta, aquesta sigui la teva conclusió. Ara, amb aquestes paraules, mos anirem a publicitat i tot d'una tornant perquè vendrà en Nora Oliver i t'ha preparat un joc. Estàs preparat?
1: Ah, d'acord, perfecte.
0: És molt amable, i no passis pena, no pengis. Ara estem amb tu.
1: Molt bé.
0: Fins ara.
1: Vinga, fins ara.

0: TV3 Ràdio és diversió. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Avui que ja no tenim por, et vull cantar aquesta cançó.
1: Xiu, xiu.
2: Recuperem aquelles coses que hem deixat a mitges. Podríem anar a fer la volta al món.
3: Continuem aquí a Xiu Xiu amb la companyia del músic compositor Manu Guix i ara els hi farem, li farem el qüestionari Xiu Xiu que fan cada dijous els nostres convidats de la setmana.
4: Molt bé, molt bé.
3: Bé, Mem, què li has preparat a en Manu?
4: Bé, idò, Manu, a tots els nostres convidats els hi fem un qüestionari xiu-xiu, com bé ha dit en Xavi. En el teu cas, vale, com sabem que ets un apassionat dels musicals, hem fet una selecció de cançons que te posarem sí durant 10 segons i hauràs d'endevinar de quin musical són.
5: Hola, però m'heu de posar fàcil, eh?
4: Bé, bueno, vinga.
3: És fàcil, l'hora...
4: Jo me les sabria totes.
3: Ah,
4: a mi també m'agraden molt els musicals.
3: No pot dir això. Molt bé,
4: vinga, te posam a prova. Estàs preparat?
5: Ai, ai, ai, quina por, va.
4: Vinga, la primera.
5: Home, això no és Miserables.
3: Molt bé.
4: Molt bé.
5: Ja és fàcil.
3: Molt bé, idò, per tant, és dir... Beníssim.
4: Començant fàcil,
3: sí,
4: començant fàcil.
5: Sí.
4: Vinga, va, la segona.
5: Home, això és Maricel. M'ho estàs posant molt.
3: Anem, Nona, t'està retant, eh? En Manu
4: t'està retant.
3: Està dient que m'ho estàs posant molt fàcil, ha allargat sa i tot.
4: Vinga, vinga. Idò, ho començarem a complicar una mica més endavant.
5: Ai, mare.
3: Ho ha dit, men, que ha dit, que has dit, Manu, perdona?
5: El Rei León.
4: Sí, Nora, molt bé.
3: Molt bé, de moment, 3 de 3, perfecte.
4: Vinga, ara em ve una que potser se complica una mica més. Are we gonna have a problem? You've got a bone to pick?
5: You've come so far, why now are you pulling on my dick? Ja m'heu pillat, eh?
4: Ai!
3: Ah, Nora.
5: A veure...
4: Aquesta era Heathers.
5: Idea, tia.
4: No, en sèrio?
3: Jo per mi ho coneixes tu, i en aquest
4: preciós
3: musical.
6: Sí, crec que d'aquest estudi ets l'única persona.
3: I Marga, si fes control tècnic, fa que
4: sí. Sí, veus?
3: Bé, són de la mateixa quinta, per mi.
5: Heathers, no sé ni el que és.
3: No, tots dos tampoc. No, però explica una hora.
4: Heathers és un musical que surt a partir d'una pel·lícula que protagonitzen a Winona Ryder, dels anys 90, si no m'equivoc, i va sobre tres atletes que s'anomen Heather, Heather i Heather, i són com les dolentes de l'institut, les populars, i llavors es comença com una onada de suïcidis a l'institut. Sí, sí. I és com a, bé, és com a humor negre. Sí, exacte, una cosa així.
3: Bé, i de l'apuntam.
5: Carai, sí, sí, me l'apunto jo també.
4: Apunta, apunta.
3: Va, més.
4: Vinga, va, a següent.
5: Això és Wicked.
4: Molt bé.
5: Molt bé. Sí.
3: Molt bé, fantàstic. Amem, en tenim més, Nora, o no?
4: Sí, en tenim més.
3: Amem, endavant.
4: Vinga, va, la següent. Aquesta jo crec que la sabràs.
5: Això és el Hairspray?
4: Sí, sí,
5: sí.
3: Manu, de tots els documentals... Ai, documentals, ara ja també ja comença a veure bellumes. De tots els musicals en què has participat i això, què és el que més t'omple de fer un musical?
5: A mi el que més m'agrada és compondre'l, és inventar-me'l. És el que em fa més feliç. Per això, jo del que em sento més orgullós és del Petit Príncep, per exemple, que és un musical que ens hem inventat, que jo he compost tota la música, i que segueix en cartell, saps? Sí. Temporada rere temporada. Ara, aquest any, farem la 13a temporada i segueix sent un èxit brutal. Jo ara estic preparant un musical de creació que s'estrenarà d'aquí 2 anys, que serà La Bomba. Ja us ho explicaré quan pugui.
3: Ah, de moment, és a dir, estàs a punt de donar-nos una exclusiva, però no ho acabes de fer. Com és això?
5: Sí, perquè encara no puc dir res, però estem treballant amb un equip meravellós per fer una producció que serà guapíssima. Sí.
3: Que bé.
4: Jo te volia demanar també, què disfrutes més, de composar ses lletres o el que vendria sa part musical?
5: La música.
4: Musical,
5: per mi les lletres sempre em costen molt.
4: Sí?
5: Sí. A mi és el que més em costa.
4: Ostres.
5: En canvi, la música em surt sola, no? Sempre m'ha anat així.
4: Quina sort tenir aquest do, no?, de sa música.
5: Bueno, no sé. Tot en tenim alguna.
3: Tot depèn de com ho mirem. Mamem, Nora, en tenim qualcuna de més, o no?
4: Vinga, sí. Sa següent. New York City. Pardon
5: me. Are you Aaron Burr, sir? Això és Hamilton.
3: Molt bé. Sí! Of course. I'm an orphan. God, I wish there... Molt bé, Manu Guix. I Mem,
5: bueno, Déu-n'hi-do.
3: No, però ho estàs fent beníssim.
4: No, ho estàs fent superbé. Sí,
3: pràcticament un matrícula d'honor, pràcticament. I documental preferit?
4: Com que documental?
6: Musical.
3: Musical preferit de Manu Guix?
5: Ostres, que difícil, no ho sé. El que més em va marcar, el que a mi em va fer enamorar-me d'aquest gènere va ser Jesucrist Superstar fa molts anys.
4: Que top!
5: I després, jo què sé, doncs n'hi ha molts. Rent és un musical que m'apassiona. Jo què sé. Mira, vaig veure una a Broadway que em va agradar moltíssim, que es diu Something Rotten. Que és un espectacle que recomano moltíssim.
3: Que bé. I de que he apuntat. Manu Guix, hem passat moltíssim de gust de xerrar amb tu aquesta estoneta, de conversar. I recordem que diumenge, en el Santuari de Sant Salvador, a Artà, el podreu veure, en repartim. Serà un concert que de moment no sap encara, Manu, com vendrà ser, perquè és un concert que se fa a mesura que avança la nit. És així, Manu?
5: Correcte, sí.
3: Molt bé.
5: El farem entre tots.
3: Exactament, això és fantàstic. Com a toloners, Baba Jussifà, també, ja ho sabeu, que fa pràcticament 2 mesos que han començat i que també van a tope. Manu, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres. Una abraçada molt forta.
3: Una altra, que vagi bé.
5: Adéu.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Xiu, xiu.

0: Molt bé, doncs sí, gairebé bé, queda una, més o manco uns 30 minuts per acabar el programa, baixar per a data, però bueno, moment important, perquè acaba d'entrar per la porta un senyor que m'ho està ajudant.
1: Toc, toc.
0: Qui és?
1: Toc,
0: no ho sabem qui és. Toc,
2: toc. Qui és? Mostra no sé. Què passa, Giu Giu Geralt?
0: Joan Francesc Barceló.
2: Com està?
0: Molt bé. I tu?
2: Molt estimat. Bé. Feliç, sempre que som aquí. Som
0: estàs feliç, eh?
2: No sé si és un aire condicionat, també ajuda.
0: Home, és un búnquer climàtic, això.
2: Sí,
0: la mar de preciós. Però, bueno, ja sabeu que en aquest programa mos hem proposat aquest estiu fer un rànquing, eh? I no un rànquing qualsevol. És el de millor himno, cançó icònica de les Balears entre totes les cançons de tots els municipis.
2: I on anem avui?
0: Ui, ara ho veuràs. Però bé, el nostre objectiu final, ho recordam.
2: Amen.
0: Es crea un himne per a totes les Balears.
2: Importantíssim.
0: I qui t'ho sap a tu, ets tu, precisament.
2: Idò.
0: Carregues amb aquesta responsabilitat. I avui, bé, acabant de xerrar ara amb en Manu Guix,
2: sí.
0: D'acord? I mos ha dit com
2: hauríem
0: de fer un bon himne.
3: Exacte, en Manu Guix mos ha explicat.
2: Has pres nota.
3: Ho he apuntat tot.
2: Mos
3: ha dit que ha de ser una cosa alegre.
2: D'acord,
3: alegre.
2: És
3: una cosa
2: festiva.
3: Que no ha de ser una cosa folklòrica.
2: No.
3: Això ja està passat.
2: Zero, folklòric, referències...
3: Referències pot haver...
2: Pot haver castanyetes...
3: Poden fer referències, però no ha de ser...
2: No
3: ha de ser folklòric, ha de ser festa absoluta.
2: D'acord.
3: I ell mos ha dit que Naquiara Oliver és el seu nom per fer cinc mil
2: a veure, una bona candidata.
0: Sí, la telefona era en qualque dia.
2: Tira un poc cap a casa, no? Diríem.
3: Clar, participant d'Operació
2: Triunfo,
3: amiga seva, però bé...
0: Però està bé,
4: però canta molt bé, canta molt bé.
2: Mos agrada.
4: Jo m'agrada, jo trobo que canta bé.
0: No, de fet, és un fan incondicional, va dir l'altre dia, no?
4: Sí.
0: Molt bé, però bé, no en corren
2: camí. Incondicionalíssima.
4: És que és cosina meva.
0: Ho hem de dir, perquè...
2: Ah, sí?
4: Home, Chiara Oliver, Nora Oliver...
0: Sou cosina, no?
4: A lo millor també és cosina teva.
0: Ah, però quan tu eres... No, home, no.
2: Haurem d'investigar, trascar.
0: Sí, tenim un genealogista de confiança que el podrem telefonar qualque dia. Però, bueno, en qualsevol cas, la setmana passada jo era de vacances, però el vaig escoltar, i en Tomeu Penya, que el vau entrevistar, li va semblar molt bona idea, va estar molt engrescat en la proposta.
2: Això és gros.
3: Estic emocionat.
2: Una Chiara està molt bé, però en Tomeu Penya...
4: Bueno, podríem fer un duet. També seria bo.
0: Oh, escolta!
4: Alerta.
2: Comença a agafar forma, això. Eh?
4: Clar, perquè podria ser una mescla una mica de lo folclòric, que jo crec que, tot i que en Manu Guix digui que no...
2: Dit que no.
3: Ara hem de contradiure en Manu Guix. L'acabem de penjar.
4: No, però una mica de tot, Chiara Oliver, Tomeu Penya... No sé, jo crec que quedaria bé.
0: Bueno, qualsevol cas, himnes, seran d'himnes. Avui tenim, en nosaltres, un compositor, un boníssim compositor d'himnes, i ell és...
2: Qui és, jo?
0: No.
2: En Pau Franc.
0: Exacte, que presentis Poble i cantant...
2: En Pau Franc, perquè anem a ser Poble avui.
0: Exactament, exactament.
2: D'acord.
0: Pau Franc, bon vespre, com anem? Pau Franc? El tenim?
5: Hola.
0: Hola, com anem?
2: Ah, també, s'ha fet despistat, eh?
0: Clar, no sabien si estàs per ventura pensant signe.
2: És important.
5: No.
0: Com estàs?
5: Molt bé, encantadíssim, des d'aquí un dia més.
0: I nosaltres de tenir-te, amén, que en penses d'aquesta proposta de que volen trobar himne idíl·lic, ideal, fantàstic per a les Balears?
5: Escolta, jo estic molt... Compartes molt la idea de que siguin Tomeu Penya, de que hi siguin aquí ara l'idea, però jo espero que en els que no som tan coneguts, tan famosos com els dos, també mos tingueu en compte.
2: Així m'agrada, així m'agrada.
0: Evidentment que sí, és evidentment, és mos encantaria.
2: Per això estan xerrant amb tu, Pau. De fet, crec que, com bé presentava en Xavi, és crucial els teus coneixements en relació a això, a la creació d'himnes. Perquè, com és això? N'has creat un d'oficial, oficialíssim.
5: Oficialíssim,
2: que són indiscutibles.
5: Sí, bueno, hi va haver l'Atlètic i Alfàs, un club de futbol de la Pobla, que me varen encomanar fa uns anys fer el seu himne, quan ells varen néixer com a club, i jo no havia fet mai cap himne, no sabia què era això de fer himne. Vaig dir, bé, faré un pot de recerca i tal, i escolta, crec que no va quedar gent malament per haver estat el primer himne.
2: I què vas tenir en compte a l'hora de fer-ho?
5: Bueno, vaig xerrar amb ells, òbviament, els hi vaig dir a veure amb ells que volien transmetre, quin eren el valor del club i si tenien un eslògan, un algo, i que els agradaria a ells reflectir a signe. I un poc amb això i escoltant altres referències d'altres himnes, me vaig posar mans a l'obra.
2: Coincideixes amb en Manu que ha de ser festiu, alegre?
5: No, no vam. Sí, però no veig per què únicament obrir la porta en això. És a dir, jo no me tancaria en banda, personalment. És a dir, crec que algo...
2: Comença de base, aquí, ja. La cosa
5: que no
2: agafa...
5: vull ser jo qui contradigui en Manu Guix. Déu-me n'alliber, eh? No vull ser jo qui contradigui en Manu Guix.
2: No, no, polèmica.
5: Però, vaja, algun poc també, no sé, una mica més sentimental, mm-hmm. no? Una mica més èpic. Però sí que és vera que lo folclòric és vera que ho intentaria deixar de banda el manco com a real principal de la cançó, no? És a dir, que tingui una pinzellada folclòrica no me sembla malament. Ara bé, que se centri, que sigui una cançó totalment folclòrica, això sí que coincide molt amb en Manu, que jo no tiraria per aquí.
0: I d'entre tots el construirem. Pinzellades de folclorisme, però, bueno, sobretot que hi hagi sentiment. I ara sentirem, ara sí, l'Atlètic, l'himne, l'Atlètic d'Ullofàs, cantat i composat per Pau Franch.

0: Home, això és un bon himne. Sona bé, eh? Sí, sona bé
1: perquè també és que el va gravar en sabia una estona, que és en Jaume Gelabert, productor i amic de confiança, que sap el que se fa en Jaume també.
2: Amunt Atlètic, clar, estaves demanant això, un lema, que has dit un eslògan, les Balears no en tenen cap. Bé, de vegades s'ha fet qualcun anunci institucional, no sé si recordeu quatre illes, un país cap frontera. Xavi sempre té present en Joan Valent.
0: Però
2: en Joan Valent no va fer cap eslògan, ara xerrem de lema, però sempre que pots, Joan Valent.
0: Home, és que jo quan telefones a qualque conselleria i d'altres surt en Joan Valent.
2: Telefonarem qualque dia en Joan Valent, si trobes.
0: M'agradaria.
2: Però avui està amb en Pau Franc, que a més és que és pilot. I jo troc que com a coordinador del projecte és un tio que és molt interilles, no? Sap pilotar i ho sap fer entre diferents espais, perquè precisament hem de tenir en compte aquesta qüestió, que som illes que estan una miqueta geogràficament separades. No sé què en penses d'això. Callades de salsada, que ho mires tu.
1: Sí, és vera que... Amb un avió, com que estem molt a prop, no? És veritat que molt separa la mà, però a la vegada estem molt a prop i crec que compartim moltes coses més de les que molt separen.
0: Molt bé, m'agrada també com a lema.
2: I com
0: compartim
2: R...
0: més coses de les que molt separen.
2: Com a R...
0: m'agrada.
1: Tenim més coses... Alerta.
3: Primera frase.
2: Com... Repetim.
0: Compartim més coses de les que molt separen.
2: Correcte. T'agrada això, Pau, o no?
1: M'agrada, no? Com a punt de partida no és dolent.
2: Mira, això cada vegada té més forma.
0: I això ho ha fet així xerrant, d'una conversa, ara informal amb nosaltres, imagina't si posa de valent, a com posa.
2: M'està agradant moltíssim. Xerraven de l'eslògan, lema, i mira, ja pareix que en tenim un. Però estàvem explicant que, a més de pilot, també pilota a sa banda OR, que és més que coneguda, no? De fet, segurament en Pau molts el tindreu present per aquesta qüestió. I que trobes que si anem ja a sa Pobla, tornem a sa Pobla, com a banda heu fet himnes de sa vostra localitat?
1: No com a tal, però sí que és vera que la Canció del Verano hi ha un tram molt característic de sa Pobla, que és el palco, el famós palco, que per ballar junt damunt el palco, que diu la tornada de la Canció del Verano. Jo, quan composava la cançó, dins el meu capet m'imaginava el cadafal de la plaça de la Pobla, que aquí tota la vida li han dit palco, i per això la història que conta la Canció del Verano passa a la plaça de la Pobla. Per tant, vaja, no sé, així com a curiositat, no hem fet cap himne de cap poble, però referències, per exemple, en aquest cas a la Pobla sí que n'hi ha.
0: I doncs, jo diria que és un himne que, per aventura, va néixer a la Pobla, pensat a la Pobla, però un himne que ha inundat tot el territori de parla català.

0: Bé, aquesta és una cançó que en Jordi ara acaba de confessar que tu t'encanta.
1: A mi m'encanta sempre. La canción del verano.
0: I que has ballat a més d'una rebel·la.
1: Hombre, tothom.
0: Tothom l'ha ballat.
1: Tot balear l'ha ballat una rebel·la qualque vegada.
2: Ho deies, han anegat tots els territoris i la pobla, evidentment. Que, a més, hi ha terra, hi ha cultiu, però això no sona tan rural, tampoc, eh? És vera o no? No és, massa mica, folclòric.
3: No, fa pensar gent ni mica.
2: És a dir, que ha negat, però no ha negat els descampats i els trossos de terra de la patata, per exemple, tan coneguda.
3: El meu predí, quan anava a Marjal, no cantava la canció del verano, òbviament. El meu predí cantava les famoses tonades de feina del camp i mira, i jo també tenc el record de ben petit d'anar amb el meu predí a Marjal a Gontaldit Xipó mentre ell feia les seves feines i no aturava de cantar tot el dia, és per dir.
2: I això són himnes també, no?
3: Sí. Clar, no, totalment. De fet, en Miquel Bennassa, que és un músic i compositor pobler, ha fet el projecte We Alfas, que ha agafat les tonades de feina i les ha fetes, les ha reconvertides a jazz. Ha fet una feinada, i una feinada ja no només de musicar-les, sinó de recerca. I li ha quedat un disc espectacular.
0: Bé, fent referència ara a les tornades de fer feina, per exemple, tornada de coi patates, de fer matances, de llaurar, etc. Uh-huh. És referència i poblera, la més coneguda, Antònia Mussola, no és així?
3: I tant. Antònia Mussola, Madal Boades... Uh-huh. Sí, és a dir, hi ha una generació de cantadores de l'edat de les nostres predines increïble.
0: I sentim aquest altre himne, Tonada de Llaurar.

0: Clar, són himnes, bé, himnes, ja ho sabeu, cançons icòniques, pobleres, molt diferents, que disten moltíssimes. Han sentit-se himnes Atlètic i el Fas, fet i cantat per tu. Després la Canción del Verano, també, un altre clàssic d'OR. I ara aquesta tonada de Llaurà, himne, se pobla i conviuen moltíssims matisos musicals.
1: És a dir, que en Pau també ha agafat himnes de Llaurà, ha dit. Qualque vegada, de petit.
2: Sí, ja el meu predint eren pagesos tota sa vida, i inevitablement jo també de petit, quan encara feien feina, jo anava amb ells, que no feia res, simplement els mirava i juguetejava i corria per el marjal, però ben que dir, serí i he estat.
1: Companys, crec que hi ha una altra polèmica.
0: Mm-hmm, digues.
1: Puc servir-la? Vos interessa?
0: Mos encanta.
1: Digue-li a Manu Guix, per tant, que en penses, que no hi hagi presència de tots folclòrics a Simna.

0: Hi ha temes ben importants, com per exemple seria Linda Palma, que solen fer sonar, sí. No és així?
1: Correcte. Això, Linda Palma és possiblement el més a prop que pugui tenir la pobla d'un himne. I cada any per Sant Antoni la banda de música la toca amb els caparrots per fer el camí de la plaça fins a l'iglesi i tornada, després de les completes, i qualsevol pobler te dirà que la pell se li posa de gallina comença la banda a tocar-les, és increïble.
2: I el que soni Linda Palma.

0: I d'aquestes és Linda Palma, també s'aprova una proposta més, de Pau Franc.
1: Pau, seguim, perquè, a més, també hi ha més bandes, no? No només hi sou vosaltres, a la poble.
2: No, no, de fet, nosaltres l'únic poble que hi ha a dins d'Oero són jo, els altres no són poble.
1: Ja sou farsants? Perquè...
2: No, no, de fet sempre se mos ha etiquetat com a banda manacorina.
1: Ah, sí? Ostres. Però a Manacor ja tenim en Jorra.
2: No. Ja,
1: què en penses d'en Jorra?
2: En
1: Jorra va dir que també s'apuntava en aquest projecte.
2: I com et serem més riure.
0: Us imagineu que acabem fent des We Are the World, We Are Baleares. We Are Baleares.
2: Seria boníssima.
0: Escolta, aquí era Oliver, Tomeu Penya.
1: Té tota la pinta.
3: Ja ho podríem fer.
0: Ah, no. I me'l podien gravar a l'estudi de Beta Ràdio, seria fantàstic. Sí.
4: I en Manu Guix també convidat.
0: També,
4: que
0: ho podria.
1: Dirigint, no? Saca lo que llevas dentro. Això no ho deia, però ho deia en el seu...
0: Dame un do, Pau. No, ben català, home. Molt bé, home, per
1: quines
0: tant...
1: Quines bandes hi ha, per exemple, a sa poble? Realment que siguin de sa poble?
2: Ara mateix hi ha cultiu molt bo. Han sortit uns joves que se diuen BAF, que sí. tenen combustible, una benzina impressionant, i també hi ha uns col·legues meus que se diuen Caspari, que ja fa uns anys que roden i que tenen un parell de discos i, vaja, saben molt bé el que fan, aquesta gent.
0: Els Baffles varen tenir aquí i es veu que tenen una energia desbordant, es cantant, bueno, un espectacle, veure-ho en directe.
2: Sí, sí, no, veure-ho en directe, tota una experiència.
0: I a més, joves amb molta energia, que mos va encantar tenir-los aquí. Però bueno, ara sentirem Gelera de Caspari, un altre possible himne de sa poble.

0: qui som, jo que sé, necessit per ti, de què m'agradé, qui som, tu sabràs, dins la bananera.
1: Molt bé, això en el cas Parí, i ara anem un altre grup, per acabar, darrera cançó.
2: Bandes, no, més antigues, que tenen més història, perquè les noves generacions veuen com no pot ser d'altra manera des que varen obrir camí dins el món un poc més alternatiu, no?
3: Efectivament. Una de les primeres bandes que hi va a la poble que varen començar a fer cançons seves eren els Rompiendo Cuerdas. Els Rompiendo Cuerdas varen tenir una trajectòria bastant important per lo que era en aquell moment un grup de poble que feien temes propis. Ells varen sortir a la península a tocar i tot, tenien un grapat de discos, ben que varen ser gent que feien coses.
1: Han preparat un tema. Ho tenim tot preparat. Tot preparat.
2: Clar, aquí venim amb les deures fets.
1: Tot és fantàstic. Eres una qualquiera de Rompiendo Cuerdas. Me recorda un poquet com a Hombres G, un poquet. Té com aquesta...
3: Sí, bastant rotllito la movida.
1: Exactament.
3: Sí, sí,
2: però no li direm mai a Mallorca, si fem un himne, eres una qualquera. Això no ho hem de dir mai.
3: No,
2: Manco,
3: per favor.
1: Exactament.
2: Mare meva, no es pariquis que a mi.
1: No, per aquí...
2: Com era l'eslògan, el lema, Xavi, que has apuntat?
1: Tenim més coses en comú de les que ens separen.
2: És fantàstic.
4: No, compartim més coses de les que ens separen.
5: Jo ho he apuntat.
1: Jordi.
5: Jo tinc aquesta agenda. Compartim més coses de les que ens separen.
1: De que ens separen. Molt bé. Per tant...
2: Vinga, idò, compartirem.
1: Hem de començar...
2: dues candidates.
1: Hem de fer un pensament, Joan Francesc.
2: Jo crec que la vostra, no?

0: No trobeu que això de la R hi ha de ser en aquestes candidates que penjaran a les xarxes perquè els seguidors d'aquest projecte puguin votar. Què en penses, Pau? Mos deixes?
1: Jo estic a les vostres mans.
0: I després n'hem de triar una altra. En qui voleu competir? De tot això que hem escoltat?
1: Jo quasi... És que, clar, se me fa molt difícil triar. I a lo millor per dur-li un pot ser contrari en Manu Guix i perquè hi hagi... aquesta pinzellada folclòrica, vos diria que la tonada de Tsegar... Era la de Tsegar, com es
0: de Llaurà.
1: De Llaurà. La tonada de Llaurà... escolta, venga.
0: Vengui, do.
2: Ho tenim.
0: Per tant, la canción del verano contra tonada de Llaurà a les xarxes de Xiu Xiu perquè tothom pugui votar en aquest procés.
2: Podríem dir que són com una mica els dos extrems, no? És a dir, un poc la canción del verano és un matís a poble fantàstic de Pau Franc i l'altre és un poc ja ses mans, sa feina del camp. Molt bé, Pau Franc.
0: A Maria Jaume li vau demanar si votava sa seva o sa de Brocalet i va dir que era molt difícil triar entre papà i mamà. Jo crec que tornem un poc a ses mateixes.
2: És vera, és vera.
1: Totalment, no? No, jo cada vegada que sent en Antoni Mussol cantar se me paren tots els poldrets. Vull dir, ja he dit abans, és que era una generació de cantadores impressionant i és que els hi deuen molt en aquesta gent.
2: I de Pau, moltíssimes gràcies, que com aquest estiu t'estàs portant bé, estàs fent bonda.
1: Sí, molta bonda, massa i tot, de fet.
2: Massa, què vol dir?
1: Bueno, tinc... Bé, sí, de domini públic.
2: Vull dir... Ai. Un segon, Pau, un segon. Marga, sempre llevant la música un segon. Pau Franc, endavant.
1: No, que d'aquí molt poc esperam una criatura que nostra i vaja, me toca fer bonda i cuidar la meva dona embarassada i començar a fer un pot de niu que nostra. I res, que estic fent molta bonda, però que és cosa molt demana, bàsicament.
2: Enhorabona!
0: Exclusiva!
2: Te volem enviar... Bé, moltíssima l'enhorabona des de Xiu Xiu, tots els nostres calf, suport...
0: Ha dit un niu com a pilot, ha dit que estava fent un niuet.
2: Podria ser un altre lema. El niu que tots volem.
0: Pau, compta'm amb tu. Perquè ja vols una font d'inspiració. Vinga, idò, un mes. Un mes per aquest We Are the Balears.
2: M'agrada moltíssim. Jo és que m'ho estic imaginant, ja. És a dir, a tots els cantants de Balears icònics farem aquest himne tots junts i naixerà d'això, d'aquesta secció, en Joan Francesc Barceló. Amb tota la humilitat del món, ho dèiem.
0: Quin desastre.
2: I de Pau, escolta, moltíssimes gràcies per participar i, sobretot, una hora bona una altra vegada. Que te vagi molt bé.
1: Gràcies, vagi bé.
2: I bon estiu.
1: Gràcies, igualment.
2: Adéu.
3: I mentre sonava la...
2: I de si més o manco anàvem caminant, això, Joan Francesc. M'estic molt content.
0: No m'ho crec ni jo.
2: No ho sé.
0: Agafa una responsabilitat que no m'ho pertoca ara. Jo crec que ho deixaré anar.
4: A més, ja has ficat aquí en Toniu Penya, en Maria Jaume, en Pau Franc.
0: Jo, mare meva.
4: Cada pic...
0: I en Manu Guix també ha dit que sí o no?
4: Manu Guix no l'hem proposat, però Manu no pot fer...
2: Però bé, tenim...
4: Li hem donat consell.
2: Tenim línia directa.
0: És compromís.
2: Tenir línia directa amb ell. Podem enviar un WhatsApp, si voleu. Però bé, clar, li demanem tenir músic, però també vosaltres com a persones de Balears que hi viuen. Com us agradaria que fos aquest himne? Nora, mem.
5: A mi m'agrada molt el que diu Manu Guix de fer-ho més modern, però crec que hauria d'haver una mica de folclorisme. M'agrada molt com ho fan a Maria Jaume, per exemple, modernitzar el folclorisme. Jo crec que si féssim això, jo crec que podria anar bé.
0: És el camí, no?, una miqueta. Sí. Molt bé.
2: Jordi?
0: Anotam.
4: No sé, tal vegada si han de modernitzar el folclorisme haurem de xerrar en Estellat, que és bastant expert en això.
2: De fet, també la podrem incloure.
0: I això, tenim una feinada.
2: Sí, tenim feina. Qui? Però bé, de moment ja tenim el lema.
0: Nines va dir que això en l'estiu ha d'estar acabat, eh?
2: No. Això no m'ho mireu.
4: Home, mos deixarem col que municipi.
2: Clar, ara. Nines, ha partit de vacances i ara jo...
0: Ho hem d'acabar.
2: Hem d'acabar això.
0: En tornar, ho he fet en això.
2: Jo no
0: ho
2: veig bé, això. Jo penso, de fet, veuràs tu, perquè jo no m'hi veuràs. No, és broma.
0: S'està acumulant.
2: Home, és una responsabilitat. Però bé, tot a teva,
0: Ho faran bé, ho faran bé.
2: Trobes...
0: I no hi ha pressa. En un procés creatiu no hi ha pressa.
2: No ho sé, jo, perquè... No ho sé, no és responsabilitat.
0: Si no, Nines em ficarà.
2: Sí, sí, això anant, perquè si no arriben aquí a setembre, jo no sé què passarà. Però bueno, sabeu què? Que hem arribat a Xiu Xiu número, a veure si ho esbrinau, número...
4: 431.
2: Ah, no?
0: 429.
2: No, 430...
5: 4.
2: 6, molt bé, ja sí. Està. Que estigueu bé. Molt bé, la setmana que ve.
0: Gràcies.
2: Adéu a tothom. Que vagi
6: jo
2: bé.
6: Jo vaig entrar al baño i vaig veure un nyarro de... No, no era un nyarro de sisè de primària.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
0: Bon dia. La limitació de l'entrada de vehicles a Eivissa i Formentera perilla. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència n'ha demanat una suspensió cautelar als tribunals. Argumenta que la norma que adjudica cert nombre de places a cada empresa de lloguer de vehicles beneficia aquelles companyies que ja treballaven a les Pitiüses abans de la limitació. El Consell d'Eivissa ja ha dit que plantarà cara als tribunals i acusa el govern espanyol de posar pals a les rodes cada vegada que s'intenten fer mesures de contenció turística. És divendres, dia 24 de juliol. I tot això quan les entitats convocants a la manifestació de diumenge, que precisament reclamen més limitacions a l'activitat turística, fan una crida a la participació. El govern diu que entén el malestar social, però insisteix que de créixer no és manera d'arreglar-ho.
2: El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, diu que ja s'han aplicat mesures de contenció, però que de créixer faria augmentar l'atur.
3: Aquest govern ha emprès les úniques mesures de contenció que s'han adoptat a la història d'aquesta comunitat autònoma.
2: També n'ha parlat una de les organitzacions convocants de la manifestació, el president del GOP, Joan Moranta, qui assegura que la criminalització de les dues activistes de Santa Maria ha fet créixer encara més la indignació ciutadana.
4: Aquest tipus de coses el que fan és que la gent cada vegada estigui més indignada en la resposta que hi ha, i per tant, com més indignació, esperam superar totes les expectatives en quant a participació de la gent a la manifestació. I qui pot posar límits és el govern.
2: Per cert, que una altra immobiliària, en aquest cas a Palma, va despertar ahir amb pintades.
0: I finalment, el ple del Congrés dels Diputats ha aprovat l'augment del plus d'insularitat dels treballadors de l'Estat destinats a les Balears.
2: Fins al darrer moment, des de les 9 del vespre, es desconeixia si la cambra donaria llum verda o no, perquè els diputats de PP, dels quals depenia la convalidació, discrepen de la manera amb la qual s'ha tramitat. Finalment, però, es varen abstenir i la norma ha tirat endavant.
0: I allò que no ha tirat endavant ha estat la mesa sectorial d'immigració que s'havia de fer ahir a Madrid. Diversos governs autonòmics, entre ells els de Balears, van plantar la ministra. En parlarem en aquest informatiu amb Manuel Pavón, que és director general de migració del govern. I avui matí està previst el desallotjament de les persones que viuen a l'estructura inacabada de Punta d'en Xinxó, a Sant Josep de sa Talaia.
2: Tot i això, molts dels ocupants ja han començat a abandonar aquest recinte abans que l'operatiu per sol·licitar la propietat.
0: I avui, un clàssic de l'estiu, comença l'agenda oficial del rei Felip VI a Mallorca amb les tradicionals audiències amb les principals autoritats de les illes.
2: Serà en el Palau de l'Almudaina, serà a partir de les 10 del matí. La primera reunió serà amb la presidenta del govern, com sol ser habitual, Marga Proens.
0: I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega haver intervengut en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
5: Niego totalmente. Yo no sabía lo que iba a hacer el consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel consejo de la SEPI. Obviamente la tramitación fue de la propia SEPI y luego la aprobación del Consejo de Ministros. No intervine nada de la tramitación, no lo supe.
0: Aquestes eren les seves paraules a Televisió Espanyola a la primera entrevista després de conèixer la seva imputació.
2: D'altra banda, no va aclarir quin és l'origen de les joies trobades al seu despatx. Es limita a dir que varen ser un regal de cortesia.
0: Tot això quan el govern espanyol ha declarat aquesta matinada l'emergència nacional a tota la Comunitat de Madrid i a la província d'Àvila.
2: I tot això per la gravetat dels incendis forestals, 3 molt virulents que han obligat a desallotjar més de 11.000 persones.
0: I en els esports, Antoni Roca serà el 6è fitxatge del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia, el català és extrem dret i arribarà cedit per l'Espanyol amb opció de compra no obligatòria. Roca és una petició de l'entrenador Luis García, que el va fer debutar a segona divisió. El jugador passarà avui matí la revisió mèdica i s'afegirà a l'expedició que viatjarà a Marbella per jugar 2 partits amistosos contra 2 equips àrabes que seran oferits per IB3 Televisió. El primer, demà a les 7 del vespre.
0: I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui, Margalida Ribas? Bon dia.
7: Bon dia, idò. A les portes del cap de setmana i de l'esperada refrescada de l'ambient, sumam una jornada més marcada pel termòmetre a l'alça i també pel cel enterbolit. Avui tornarem a tenir un dia molt semblant al d'ahir, amb moltes estones de sol, presència de pols en suspensió i alguns intervals de núvols mitjans i alts cap al cap vespre. La temperatura màxima tornarà a ser elevada, amb valors que quedaran entre els 36 i 40 graus, tant a punts de l'interior com també del nord de Mallorca, mentre que les Pitiuses i Menorca situaran entre els 33 i 36 graus. També s'esperen aquells valors més elevats cap a punts del nord. Avui també destaca la temperatura mínima, perquè no sé si ho heu notat, però aquesta ha experimentat una pujada notable arreu de l'arxipèlag, amb la majoria dels observatoris amb valors de nit tòrrida per damunt dels 25 graus. El vent avui bufarà fort, agafarà força i ho farà de fluix a moderat de component sud, concretament de migjorn i de llebeig, acompanyat d'alguns redols de maró a les costes nord de cada illa. Hores d'ara, la temperatura és de 24 graus a Mercadal, de 27 a Binissalem i també de 27 a Sant Joan de Labritja, a Eivissa.
0: Bé, i doncs encara no arriba aquesta refrescada, però esperem que ja quedi una mica menys. Són les 7 i 5 minuts. Rafa Andrés és el control tècnic i Toni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández de la redacció. Comencem.
1: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
0: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha demanat mesures cautelars contra la regulació d'entrada i circulació de vehicles a les Pitiüses. Consideren que l'adjudicació de places afavoreix les empreses de lloguer de vehicles que ja operen a Eivissa i Formentera. Dani Manau.
8: Competència s'ha adreçat a la secció de contenciós administratiu del Tribunal d'Instància de Palma per deixar sense efecte, de manera cautelar, la normativa vigent a les Pitiüses, no contra la contenció de l'afluència de trànsit, sinó pel repartiment de les places adjudicades als operadors de lloguer de vehicles, que diuen afavoreix les empreses que ja treballen a Eivissa i Formentera. Cristóbal Herrera és president de la patronal de lloguer de vehicles, Valeval.
9: Hay que tener en cuenta que ha crecido la población, pero las infraestructuras no se han adaptado a ese crecimiento y que en aquellos puntos donde sí que existen problemas pues, de aparcamiento o de atascos, pues hay que atajar ese problema concreto. No hay que cerrar toda la isla porque haya 4, 5 o 6 puntos problemáticos.
8: El Consell d'Eivissa ha recorregut les mesures cautelars demanades per la competència. Mariano Joan és conseller de Mobilitat a Eivissa.
10: No puede ser que el Gobierno de España y el Partido Socialista se dediquen a poner palos en las ruedas siempre que intentamos poner medidas de contención. No puede ser que se dediquen a aprobar proyectos sin consultar a nadie como la ampliación del aeropuerto de la isla de Eivissa y no puede ser que ahora ataquen la estrategia que tenemos para reducir coches.
8: El Consell d'Eivissa defensa que la normativa fixa criteris objectius per garantir la competència efectiva i permetre l'accés de nous operadors.
0: D'aquesta manera, el Consell assegura, denuncia que el govern estatal, que Madrid els posa pals a les rodes cada vegada que volen aprovar algun tipus de contenció turística. Tot això a pocs dies de la manifestació contra la saturació turística. Recordem que serà aquest diumenge a Palma i el govern assegura que entén el malestar social però rebutja aplicar polítiques de decreixement perquè, entre d'altres coses, suposaria, diu, més atur.
2: El vicepresident Antoni Costa defensa que ja s'han posat en marxa mesures per contenir aquesta pressió turística, com, per exemple, la prohibició de noves llicències de pisos turístics o que s'acabarà limitant, diu, l'entrada de cotxes a totes les illes.
3: Entenem el malestar de la ciutadania de les Illes Balears. Se'ns pot dir són insuficients les mesures. Jo en faria més, podrien dir alguns. Aquest govern ha emprès les úniques mesures de contenció que s'han adoptat a la història d'aquesta comunitat autònoma.
0: Per la seva banda, les entitats convocants esperen una resposta massiva contra la deixadesa amb la qual creuen que actua el govern. Denuncien que Mallorca ha superat el límit de la seva capacitat turística i reclamen un canvi profund del model econòmic i territorial.
2: Amb el lema Mallorca al límit, el GOP i Terra Ferida han presentat la pancarta de la seva protesta recuperant una imatge dels anys 2000 que ja advertia del col·lapse que hi hauria a l'illa. Acusen les administracions de no voler posar límits a l'especulació, tampoc a la arribada de turistes. El president del GOP, Joan Moranta, assegura que la criminalització de les activistes de Santa Maria també ha fet créixer encara més la indignació ciutadana.
4: tipus de coses el que fan és que la gent cada vegada estigui més indignada en la resposta que hi ha, i per tant, com més indignació, esperam superar totes les expectatives en quant a participació de la gent a la manifestació. Qui pot posar límits és el govern.
2: El sindicat Comissions Obreres també ha fet una crida a participar a la protesta. A la seu de Palma s'hi ha desplegat una pancarta en què es pot llegir «Som esclaus del turisme, la classe obrera diu prou». El secretari general, José Luis García, diu que és necessari deixar enrere aquest model turístic.
11: S'ha de canviar el model perquè és un model que només precaritza condicions de feina, que no redistribueix la riquesa, que empitjora les condicions de vida.
2: I mentrestant, la plataforma Menys Turisme, Més Vida, juntament amb altres entitats ecologistes, han denunciat que els hotels de Palma paguen manco l'aigua que moltes comunitats de veïnats. Denuncien que el sistema de tarifes els permet pagar com a petits consumidors malgrat el seu elevat consum. Pere Joan Femenia és el portaveu de la plataforma.
12: Més motivats que mai i sobretot amb més raons que mai per manifestar-nos. I avui en dia és una altra raó el fet de que hi hagi sistemes tarifaris injustos que empenyen a la gent a veure com aquest model turístic l'està impagant literalment els ciutadans.
2: La manifestació començarà a la plaça d'Espanya a les 7 del capvespre i recorrerà els carrers cap a la plaça del Tub i la Rambla fins a arribar a ses voltes on es llegirà finalment un manifest.
0: I pel que fa a la denúncia que sentíem de la plataforma Menys Turisme, Més Vida i altres entitats sobre el fet que el sistema de tarifes permet als hotels de Palma pagar com a petits consumidors, tot i l'elevat consum, el batlle Jaime Martínez assegura que l'objectiu de l'empresa municipal és oferir el millor servei a tots els consumidors.
13: Que presentin els estudis que haguin de presentar i des de Maia el que se farà és donar el millor servei públic que se pot donar sobretot als residents, però absolutament a tothom, siguin empresaris, siguin, no sé, el que he dit sempre, siguin associacions, siguin ciutadans, siguin visitants.
0: I per cert, que un altre immobiliari, en aquest cas a Palma, ahir va aparèixer vandalitzada amb pintades amb missatges de culpables fora especuladors. I avui una cosa, un acte, un moment tradicional, podríem dir, de cada estiu. Comença l'agenda oficial del rei Felip VI a Mallorca amb les tradicionals audiències amb les principals autoritats de les illes. Seran al Palau de l'Almudaina a partir de les 10 del matí.
2: I seguint la tradició, la primera reunió serà la presidenta del govern, en Marga Proens. Després arribarà el torn del president del Parlament, Gabriel Lecent, i minuts abans, de les 11:30, està prevista la trobada amb el batlle de Palma, que sentíem fa just una estona, Jaime Martínez. Hora més tard, a les 12, la cita serà amb el president del Consell de Mallorca, en Llorenç Galmés.
0: I el ple del Congrés dels Diputats ha aprovat l'augment del plus d'insularitat als treballadors de l'Estat destinats a les Balears. Aquest increment mensual oscil·larà entre els 65 i els 100 euros a Mallorca i entre 195 i 570 euros a Menorca, Eivissa i Formentera, segons la categoria professional. La iniciativa, que s'ha convalidat com a decret, ha comptat amb els vots a favor de tots els grups, excepte l'abstenció del Partit Popular i Junts i el no de Vox.
2: El ministre de Funció Pública, Òscar López, ha defensat aquesta actualització com una mesura urgent per evitar que l'Administració General de l'Estat continuï perdent capacitat per cobrir places, per exemple, les Balears, per l'elevat cost de vida.
14: Retener el talento público en las Baleares, en un sitio donde cada día es más difícil hacer la compra o alquilar un piso. Una inspectora de trabajo de rango A1 en Mallorca ha pasado de cobrar 115 euros por indemnización a más de 214. Un administrador C1 del SEPE en Menorca pasaría de cobrar 101 euros por indemnización a más de 405.
2: El Partit Popular, per la seva banda, assegura que la mesura s'ha aprovat gràcies a la seva responsabilitat. José Vicente Mariboso és diputat al Congrés.
15: El gobierno es tan irresponsable que mezclava la indemnización por residencia de los funcionarios de las Illes Balears con una regulación de la jubilación parcial de personal laboral, que és una nueva chapuza.
2: I el diputat de Més Sumar, Vicenç Vidal, ha donat l'enhorabona al ministre Òscar López per parlar en el ple de la realitat que pateixen cada dia les Illes Balears.
16: L'elevat cost de vida, el principal problema que han d'afrontar, el cost d'accés a l'habitatge, el cost de la compra per rellenar la gelera cada dia, del cost dels serveis públics. 11.000 persones veuran com el complement d'insularitat puja, veuran com els serveis públics podran millorar perquè tindrem més funcionaris.
2: I el diputat de Vox, Emilio del Val, no està d'acord en com s'ha concretat l'augment del plus d'insularitat que, diu, sempre han reclamat.
17: ¿Sabes cuál es la media de lo que tienen negociado? 80 euros. Cogiendo los distintos grupos, por la media 80 euros al mes. Con 80 euros van a pagar el alquiler un funcionario que se ha destinado a Ibiza, donde el precio de alquiler medio son más de 1.500 euros al mes. Pues, hombre, esto es demagogia pura.
0: En aquest ple extraordinari es varen debatre moltes altres qüestions. El mateix decret que actualitza el complement d'insularitat també desbloqueja la jubilació parcial per al personal laboral de l'administració pública. El govern de Pedro Sánchez va treure pit perquè va guanyar 7 de les 8 votacions. Això sí, una vegada més, no va aconseguir treure el sostre de despesa i la senda de dèficit elaborada per elaborar uns pressupostos generals a l'estat nous.
2: També es va debatre la llei que ha de permetre la condonació de part del deute a les comunitats autònomes. Partit Popular i Vox hi varen presentar esmenes en la totalitat perquè consideren que és un pedaç al sistema de finançament autonòmic. El vot de les formacions que donen suport parlamentari a Sánchez va fer que es continuï tramitant aquesta llei.
0: I independentment de que la llei s'acabi aprovant de manera definitiva, el govern ja ha dit que manté el seu rebuig frontal a la condonació del deute. L'executiu assegura que la seva posició no canviarà perquè considera que és un mal negoci per a les illes.
2: El vicepresident del govern, Antoni Costa, ha defensat que les Balears no han de pagar el deute d'altres comunitats. La proposta planteja que l'Estat assumeixi part del deute autonòmic amb un volum global de més de 83.000 milions d'euros.
3: No hi ha cap condonació de deute. Hi ha una assumpció de deute per part de l'Estat, i en la mesura que som ciutadans espanyols, assumir més deute de la que li enviem a l'Estat és evident que és un mal negoci. En conseqüència, nosaltres estem convençudament en contra d'aquest projecte de llei.
0: Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
18: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Ara són les 7 i 16 minuts. Les comunitats autònomes del PP, entre les quals les Balears, han plantat la ministra Elma Saiz, que ha hagut de suspendre la mesa sectorial d'immigració que havia de tenir lloc ahir a Madrid. Una reunió per fer balanç del procés de regularització extraordinària d'estrangers engegada per l'executiu espanyol.
19: En una declaració conjunta en nom de totes les comunitats autònomes populars, la consellera d'Immigració de Madrid, Ana Dávila, ha acusat Madrid de deslleialtat i de no assumir les conseqüències que el procés tindrà en els serveis públics com la sanitat, l'educació, l'habitatge o els serveis socials.
20: Seguimos sin disponer de ningún estudio de impacto económico sobre las comunidades autónomas y entidades locales de la mayor regularización de inmigrantes de la historia. Se nos niega el criterio de dotación económica del llamado plan de integración, un plan diseñado sin saber cuántos inmigrantes se verán afectados por la regularización y que ni siquiera se ha consultado a las comunidades autónomas.
19: Per part de les Illes, el director general d'Immigració, Manuel Pavón, ha estat un dels representants populars que no han acudit a la cita. Pavón ha acusat el govern de l'Estat de no donar informació suficient sobre el procés i ha criticat que la mesura s'ha fet d'amagat de la comunitat.
21: Basta ya de palabras vacías. El año pasado la presidenta del gobierno balear, la señora Marga Proens, se reunió con el presidente del gobierno, con el presidente Pedro Sánchez, para denunciar la situación que estábamos sufriendo en nuestras islas, para pedirle ayuda, para pedirle soporte. Y durante este año no se ha hecho ningún tipo de política migratoria, no se ha hecho ningún tipo de acción y la llegada de inmigración irregular a nuestras costas es constante. El gobierno nacional está haciendo poco o nada y está dando la espalda a nuestras islas.
19: En parlarem amb ell a les 8:30 amb el director general d'Immigració, Manuel Pavón, a l'informatiu matí.
0: I avui matí està previst el desallotjament de les persones que viuen a l'estructura inacabada de Punta d'en Xinxó, a Sant Josep de sa Talaia. Tot i això, molts dels ocupants ja han començat a abandonar el recinte abans de l'operatiu sol·licitat per la propietat.
19: Fins a 150 persones han arribat a viure en aquest assentament, segons estimacions recents de la policia local de Sant Josep, tot i que ja han desaparegut moltes de les tendes de campanya que hi havia fa uns dies. La policia local ja ha assistit a alguns dels residents a l'hora d'abandonar el recinte. Un espai que denuncien els veïnats que és perillós i insalubre. Juan Carlos és un d'ells.
22: Hombre, pues después de 3 años con mucha gente estando aquí, es un paso hacia adelante que el viernes ya haga un desalojo forzoso, porque ya por lo menos habrá más paz, habrá más tranquilidad y yo creo que ha sido un paso muy acertado de la propiedad por un lado, que la ha denunciado y el ayuntamiento.
19: El grup Acintur va demanar-ne el desallotjament l'abril passat, tot i que les obres del que havia de ser un hotel de Lutze estan aturades des de l'any 2006. I per això l'Ajuntament li ha caducat la llicència fa uns mesos, passa prèvia a iniciar-ne la demolició.
0: I a Mallorca, una quarantena d'agents de la Guàrdia Civil de la Península podran allotjar-se en una vintena d'apartaments facilitats pel Consell durant aquest estiu. És una mesura excepcional per pal·liar la manca d'habitatge a les illes i ajudar els treballadors que hi venen a fer feina.
19: Els efectius s'allotjaran a l'edifici de Set Germanetes dels Pobres a Palma. Ja se n'han rebut les primeres sol·licituds. Llorenç Galmés és el president del Consell de Mallorca.
5: D'una mesura excepcional, perquè no poden permetre que la falta d'allotjament impideixi que Mallorca disposi de reforços de seguretat necessaris durant l'estiu. Perquè hi ha molt de gent que davant la dificultat per poder accedir a un habitatge temporal a Mallorca descarten venir a fer feina a la nostra illa.
19: L'estada es podrà dur a terme fins al 30 de setembre, tot i que l'acord possibilita ampliar-lo fins a finals d'octubre.
0: I precisament la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic d'estupefaents. Anomenada Operació Joker, el cos nacional ha detingut 22 persones implicades, de les quals de 9 estan en presó provisional.
19: La intercepció d'un cotxe que conduïa un home de 70 anys amb 44 quilos de cocaïna va donar al SUS a l'operatiu. La investigació va confirmar que l'organització la formaven dues estructures. La primera comprava els estupefaents a Catalunya i els enviava a les Balears en cotxes modificats, mentre que la segona rebia la cocaïna i la distribuïa per diferents punts de Vandalilla. L'operació conjunta entre dispositius de l'equip antidroga de les Balears i Catalunya, juntament també amb agents de l'autoritat portuària, ha acabat amb 22 detenguts i el decomís de més de 300 quilos de cocaïna, 20 de xix i 400.000 euros en efectiu. L'organització també disposava de cotxes d'alta gamma i armes de foc. El jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a de nou d'aquests 22 acusats per narcotràfic.
0: Són les 7 i 21 minuts. Les empreses de lloguer de cotxes de Mahó ja tenen prohibit fer net els seus vehicles a túnels de rentat, una mesura que vol mirar de reduir el consum d'aigua en un context de descens notable de les reserves hídriques. Etzel Camarasa.
6: Mahó és l'Ajuntament de Menorca amb més restriccions i el pioner en aplicar mesures. Ara ha prohibit l'ús dels túnels de rentat per evitar el malbaratament d'aigua. Una decisió que comporta més una vigilància activa perquè es compleixi l'ordre. Helena Costa és tinent de Batla.
7: Si s'ha fet inspeccions, la tècnica nostra d'aigua, conjuntament amb policia, ha anat a fer inspeccions i, de fet, policia també, cada vegada que hi ha hagut un canvi de mesures, ha anat a notificar-ho personalment. Per tant, totes les empreses estan assabentades.
6: Aquesta decisió ha obligat algunes empreses a contractar personal per dedicar-se exclusivament a rentar a mà els cotxes de lloguer. La patronal del sector s'ha pres la mesura restrictiva amb resignació. Sentim el president Lluís Gual.
23: Vull dir, no, evidentment, no podem emprar aigua, ens haurem d'adaptar a el que ens ha dit l'Ajuntament. I si qualque cotxe pues, està molt brut, pues, anem a poal i esponja, emprar el mínim d'aigua.
6: Paral·lelament, a Ciutadella centren la seva atenció en els grans consumidors perquè el 2,5% gasta la meitat de l'aigua de tot el municipi.
0: L'Ajuntament de Sencelles ha advertit a la població que l'aigua que prové de la xarxa de Son Saletes no és potable i, per tant, no és apta per al consum humà. En les darreres anàlisis hi han trobat contaminants químics en nivells elevats. El consistori pensa que la contaminació prové d'una bugaderia industrial que aboca aigües residuals des de fa més de 20 anys al torrent de Viniali i també en els seus aqüífers.
19: L'Ajuntament ha anunciat que durà el cas a la Fiscalia de Medi Ambient. També exigeix al govern la suspensió immediata dels abocaments fins a determinar quin és l'origen de la contaminació que els veïnats denuncien des de fa dues dècades. Joan Carles Bert és el batlle de Sencelles.
24: Aquests abocaments s'han vingut denunciant tant en el CEPRONA com a la Fiscalia de Medi Ambient en diferents etapes, en diferents moments. És un tema que l'Ajuntament no ha deixat mai de mans perquè ens preocupa i ens preocupa molt. Aquesta vegada, quan hi ha aquesta afectació en l'aquífer, evidentment que això ho posen en un coneixement de la Fiscalia de Medi Ambient, perquè és una qüestió gravíssima.
19: La Direcció General de Recursos Hídrics ja ha obert un expedient per estudiar la contaminació denunciada.
0: La incidència no afecta tot el municipi, sinó exclusivament els usuaris de la xarxa de proveïment de Son Saletes.
19: Així és, es prohibeix l'ús de l'aigua de l'aixeta per beure, cuinar, rentar fruita o verdura i fer gel. Des de l'Ajuntament recorden que els filtres domèstics i les gerres filtrants no eliminen aquestes substàncies. En canvi, l'aigua de la xarxa sí que es pot emprar per dutxar-se, rentar-se les mans o netejar.
0: I el 74% de les persones que acudeixen a la Fundació de Xalles d'Eivissa per reincorporar-se al mercat laboral es troben en situació d'exclusió residencial. És una de les conclusions que ha extret el balanç de 2025.
19: L'any passat l'entitat va atendre 312 persones, això és un 10% manco que l'any anterior gairebé. 3 de 4 persones ateses tenen problemes d'habitatge i prop de la meitat es troben en situació administrativa irregular. El balanç també apunta que gairebé 4 de cada 10 usuaris han aconseguit feina.
0: I una de les conseqüències també d'aquestes dificultats econòmiques és la major dificultat per adaptar els espais a l'extrema calor que fa aquests dies, i precisament l'Associació Balear de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració ha detectat un augment del 30% en vendes de kits portàtils de refrigeració durant les onades de calor. Un increment que, segons els instal·ladors, respon a compres compulsives derivades de problemes d'habitatge, la majoria llogaters que cerquen una mínima inversió.
19: L'associació adverteix que aquesta és una solució poc efectiva, ja que s'ha de deixar la finestra oberta per aconseguir una sortida d'aire, la qual cosa és un fet que redueix molt la seva efectivitat i augmenta la despesa energètica. Carlos Pérez, secretari d'Aptecir.
4: Sí que és venda impulsiva, com decía el presidente, tengo calor y lo compro, y obviamos el tema de rendimiento, el tema de mantenimientos. Son sistemas herméticos, si hay una fuga de gases que está mal instalado. Por ahí empieza el tema. Si el profesional instala bien, el aire acondicionado funciona bien. Y evidentemente, mientras más invertamos en un producto, mejores resultados tendremos.
19: Sí, parlant dels equips coneguts com 1x1 Split, que requereixen instal·lació a la seva venda, ha augmentat un 13%. El problema en aquest cas, afirma el president de l'Associació de Tècnics de les Illes, Pep Maria Rigó, és que estan mal dissenyats, instal·lats i tampoc tenen un bon manteniment.
8: Aquests equips estan a vegades mal dissenyats o mal mantinguts i necessiten aquests equips necessiten una adequada reposició. I a damunt, el problema que ens trobam és que els edificis on van aquests equips són edificis que sovint estan mal aïllats.
0: I ara hem arribat a les 7:27 minuts, és moment de fer un cap d'ull a la premsa editada a les Illes. Avui el turisme, sobretot, es presenta a les portades, sobretot pendents de la mobilització contra la saturació del pròxim diumenge a Palma.
9: Última hora titula que el GOP i Terra Ferida veuen una indignació més gran per les detencions de les dues activistes de Santa Maria per presumptament fer pintades a diverses immobiliàries. La imatge de portada, en canvi, és per l'arribada de la família reial al Palau de Marivent amb la infanta Elena saludant els treballadors de l'aeroport de Son Sant Joan. Diari de Mallorca també es fa ressò de les paraules del GOP i Terra Ferida, que esperen diumenge unes protestes massives. En la foto de portada apareix integrants de l'entitat ecologista amb una pancarta que duran aquest diumenge. El titular en gros, en canvi, destaca l'enfrontament entre el govern i l'executiu de Sánchez a causa de la condonació del deute i la regularització de migrants. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario afirma que el període de màxima expansió del lloguer turístic a Mallorca fou el 2015-2023, mentre que l'Ara Balears diu que el govern entén les protestes però rebutja el decreixement. A Eivissa, el diari obri amb el recurs per suspendre la regulació d'entrada de cotxes de lloguer a les pitiuses per part de la Comissió Nacional de la Competència. El periòdico també recull aquest recurs i el Consell d'Eivissa argumenta que paralitzar la limitació de vehicles suposaria un greu perjudici per a l'interès general. I el Menorca, per la seva banda, titula «Els veïnats de Maó sense aigua unes hores al buidar-se el dipòsit de Malbuja».
0: I a la premsa estatal avui en dedicarà pràcticament unanimitat les declaracions de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Televisió Espanyola protagonitzen avui els principals titulars a les portades de la premsa estatal.
9: El País recull amb la imatge de l'expresident que Zapatero defensa la seva innocència sense revelar l'origen de les joies. El Mundo també destaca el tema de les joies que guardava l'expresident i Anticorrupció demana investigar l'antiguitat d'aquests ornaments. ABC, per part seva, diu, amb una imatge a l'engròs de l'expresident, que només una part del PSOE convencen les explicacions de Zapatero, que admet que les joies trobades en una caixa forta foren un regal de cortesia sense cap ús i ni destí. I La Vanguardia titula Zapatero es culpa al govern central de les acusacions de plusultra i nega l'expresident que les seves filles foren les seves testaferros.
0: I de molts de dubtes encara, sobretot pel que fa a les joies, després d'aquesta entrevista de l'expresident Zapatero, recordam, la primera entrevista després de conèixer la seva imputació. Hem arribat a les 7:30, ara repassam els temes més destacats d'aquest matí de divendres, en què la limitació de l'entrada de vehicles a Eivissa i Formentera perilla. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència n'ha demanat la suspensió cautelar als tribunals.
2: Argumenta que la norma que adjudica cert nombre de places a cada empresa de lloguer de vehicles beneficia aquelles companyies que ja treballaven a les Pitiuses abans de la limitació. El Consell d'Eivissa ja ha dit que plantarà cara als tribunals, acusa el govern espanyol de posar pals a les rodes cada vegada que s'intenten fer mesures de contenció turística.
0: Tot això, quan les entitats convocants de la manifestació de diumenge, que precisament reclamen més limitacions a l'activitat turística, fan una crida a la participació. El govern diu que entén el malestar social, però insisteix que de créixer no és la manera d'arreglar-ho.
2: El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, diu que ja s'han aplicat mesures de contenció, però que de créixer faria augmentar l'atur.
3: Aquest govern ha emprès les úniques mesures de contenció que s'han adoptat a la història d'aquesta comunitat autònoma.
2: També n'han parlat les organitzacions convocants de la manifestació. El president del GOP, Joan Moranta, assegura que la criminalització de les dues activistes de Santa Maria ha fet créixer la indignació ciutadana.
23: El tipus de coses el que fan és que la gent cada vegada estigui més indignada en la resposta que hi ha, i per tant, com més indignació, esperam superar totes les expectatives en quant a participació de la gent a la manifestació. I qui pot posar límits és el govern.
2: Per cert, una altra immobiliària, en aquest cas a Palma, ha despertat o va despertar ahir amb pintades.
0: I finalment, el ple del Congrés dels Diputats ha aprovat l'augment del plus d'insularitat dels treballadors de l'Estat destinats a les Balears.
2: Fins al darrer moment, de vés les 9 del vespre, es desconeixia si la cambra donaria o no llum verda perquè el diputat del Partit Popular, dels quals en depenia aquesta convalidació, discrepen de la manera en la qual s'ha tramitat. Finalment, però, es varen abstenir i la norma va poder tirar endavant.
0: Allò que no ha tirat endavant ha estat la mesa sectorial d'immigració, que s'havia de fer ahir a Madrid. Diversos governs autonòmics, entre ells el de les Balears, van plantar la ministra. En parlarem sobre els seus motius en aquest informatiu amb Manuel Pavón, que és director general de Migració del govern. Serà d'aquí una hora a les 8:30. I avui està previst el desallotjament de les persones que viuen a l'estructura inacabada de Punta d'en Xinxó, a Sant Josep de sa Talaia.
2: Tot i això, molts dels ocupants ja han començat a abandonar el recinte abans de l'operatiu sol·licitat per la propietat.
0: I també avui, un clàssic de l'estiu, comença l'agenda oficial del rei Felip VI a Mallorca. Farà les tradicionals audiències amb les autoritats de les illes.
2: I com sol ser norma, serà en el Palau de l'Almudaina a partir de les 10 del matí. La primera reunió serà amb la presidenta del govern, Marga Proens.
0: I ahir vam conèixer les paraules de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ja ho dèiem avui, protagonista de totes les portades, defensa la seva innocència i nega haver intervingut en el rescat de l'aerolínia plusultra.
10: Niego totalmente. Yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel Consejo de la SEPI. Obviamente la tramitación fue de la propia SEPI y luego la aprobación del Consejo de Ministros. No intervine nada de la tramitación. No lo supe.
0: Ha estat la primera entrevista a Televisió Espanyola després de conèixer la seva imputació.
2: D'altra banda, no va aclarir quin és l'origen d'aquestes joies trobades al seu despatx. Es limita a dir que van ser un regal de cortesia.
0: I aquesta matinada, el govern espanyol ha declarat l'emergència nacional, en concret a la zona de la Comunitat de Madrid i a la província d'Àvila.
2: Tot això per la gravetat dels incendis, tres molt virulents que han obligat a desallotjar, atenció, més de 11.000 persones.
0: I a la plana cultural ja hi ha data per l'esperat retorn de Jaume Anglada als escenaris. I queden atrás las canciones de verano. Serà el pròxim 7 de desembre al Teatre Principal de Palma.
2: I serà la primera aparició després de l'accident de moto que l'haurà tingut més d'un any allunyat dels escenaris. És una de les fites destacades de la nova programació del Principal, que ahir es va donar a conèixer. També destaquen l'òpera Faust o el monòleg El retrat de Dorian Gray.
0: I ara repassam la previsió meteorològica. Quina jornada ens espera avui? Margalida Ribas, bon dia.
11: Bon dia, idò. A les portes del cap de setmana i també de l'esperada refrescada de l'ambient, sumam avui una nova jornada marcada pel termòmetre a l'alça i també pel cel enterbolit. Avui la temperatura mínima també destaca perquè aquesta ha experimentat una pujada notable arreu de l'arxipèlag, amb la majoria d'observatoris amb valors per damunt dels 25 graus, fet que ha deixat una nit especialment càlida arreu de l'arxipèlag. Al costat exposat, avui la màxima tornarà a ser elevada, amb valors que en el cas de Mallorca quedaran entre els 36 i els 40 graus, mentre que a les Pitiuses i a Menorca es mouran entre els 33 i els 36. Avui s'espera que els valors més elevats es donin a punts de l'interior i també de cap al nord, perquè el vent guanya força, bufarà de fluix a moderat i ho fa de component sud, acompanyat d'alguns redols de maror a les costes nord de cada illa. Finalment, pel que fa a l'estat del cel, avui tornarem a tenir una jornada molt semblant a la d'ahir, amb moltes estones de sol, presència de pols en suspensió i l'arribada d'alguns intervals de núvols mitjans i alts cap al capvespre. Hores d'ara, la temperatura ja s'enfila fins als 25 graus de Ciutadella i fins als 28, tant al Port de Palma, a Eivissa, com també a l'estació d'Escamarí, a Formentera.
1: Informatiu Matí. Esports.
0: En els esports, Antoni Roca reforçarà la banda dreta del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
12: Bon dia. El Real Mallorca ja té el sisè fitxatge de l'estiu. Es tracta d'Antoni Roca, l'acord amb el futbolista és total i només resta pendent l'oficialitat de l'operació. L'extrem dret de 23 anys arribarà cedit per l'Espanyol amb una opció de compra no obligatòria propera als 2 milions d'euros. Luis García el coneix bé, ja que va ser qui el va fer debutar amb el primer equip blanquiblau l'agost del 2024. El jugador passarà avui matí la revisió mèdica i s'incorporarà avui també a l'expedició que viatjarà cap a Marbella. Antoni Roca va arribar ahir a Palma. L'escoltam.
13: Que deseaba pues, que estuviera aquí. Yo igual. Estoy deseando ver a Luis y a los compañeros y ya poder entrenar y conocerlos. Muy content, muy ilusionat. Crec que és un lloc on puc créixer com a jugador, llavors amb moltes ganes.
12: Mentre espera la confirmació d'aquesta incorporació, el Mallorca posa avui rumb a Marbella per continuar la pretemporada. L'equip hi disputarà dos amistosos demà, dissabte, davant l'Alfa T de l'Aràbia Saudita i dijous vinent contra l'Al Ittihad Jeddah Club. Tots dos es podran seguir en directe per IB3 Televisió i per l'estreaming. Les retransmissions comptaran amb els comentaris de Toni Amor, Pau Sandrós i Gustavo Siviero. L'argentí, que fins ara dirigia el Mallorca B, ha assegurat a IB3 Ràdio que el club encara necessita reforçar algunes posicions, especialment la porteria, i també ha valorat molt positivament el fitxatge del tècnic Luis García per a la banqueta vermella.
14: Yo creo que sí, que van a terminar llegando. Obviamente, lo del portero a día de hoy es prioritario y luego esperar. Suele haber también sorpresas y situaciones favorables al final del mercado y, bueno, hay que estar atento. Ha tenido a su equipo casi todo el año en puesto de playoff. Ha tenido una propuesta atrevida, osada. A ver si podemos ver esa misma idea acá en Mallorca.
12: L'arbitratge balear tindrà aquesta temporada doble representació. Primera divisió, Lluís Bastard s'afegeix a Mateu Busquets després d'aconseguir un ascens meteòric amb només una temporada a segona divisió abans de fer el salt a l'elit. El col·legiat mallorquí culmina així una progressió molt ràpida que l'ha duit de segona B a primera ref fins a la màxima categoria del futbol espanyol. En declaracions a IB3 Ràdio ha valorat aquest important pas en la seva carrera. L'escoltam.
15: És veritat que no és normal, però sí que és veritat que són una temporada no significa res. i és una feina de molt d'anys des de que varen començar que mai pensaria arribar on estic ara, però bueno, que molt content. Crec que és una molt bona notícia, no només per l'arbitratge balear, sinó per futbol balear, perquè és veritat que els àrbits pues, a vegades saps que no som els més visibles, però són persones igual, crec que dona molt de nom a la federació, al comitè, una feina que s'està fent molt bona fa molt de temps i crec que a poc s'estan veient els seus fruits.
12: El mercat de fitxatges continua deixant moviments destacats a la primera divisió. El Barça ha tancat la incorporació de Karim Adeyemi, procedent del Borussia Dortmund. L'internacional alemany, que va debutar amb la seva selecció de la mà de Hansi Flick, arriba a canvi de 22 milions d'euros, fixos, metset en variables. Ha signat per 5 temporades i avui farà el primer entrenament amb els seus nous companys. Avui comencen els amistosos de Madrid i Barça contra Alcorcón i Europa, respectivament, i amb dos a porta tancada. Deixant el futbol, en gimnàstica artística, Nicolau Mir ha estat convocat per disputar el Campionat d'Europa que se celebrarà el mes que ve a Croàcia. El gimnasta mallorquí del Chelsea afrontarà la seva cinquena participació continental després de quedar molt a prop del títol de campió d'Espanya. L'europeu serà també una passa important abans del Campionat del Món d'octubre, una cita clau en el camí cap als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. En declaracions a IB3 Ràdio, Nicolau Mir ha explicat com afronta aquest nou repte. L'escoltam.
16: Bueno, seguir igual. Sí, igual. No canvia gaire cosa, si segueix igual i va tot mitjanament bé. En principi, no hauria d'haver cap problema de no estar dins d'equip per Mundial. Així que, si faig un bon campionat d'Europa, en principi ja hauria d'estar pràcticament fixa per el campionat del món.
12: En bàsquet, l'Alcudia, en què Paula Valenzuela torna a casa amb la medalla de plata del Mundial Sub-17. Aquesta plata s'afegeix a l'or aconseguit en la categoria Sub-16. En atletisme, els balears Esperança Cladera i José Ángel Pinedo són al Campionat d'Espanya a Màlaga amb opcions de medalla. També estan a l'expedició balear David Abrines, Daniela García, Ivana Peralta, Carmen Marco, Núria Montaner, Francisca Segura, Inés Pascual, Marc Escandell, Sebastià Pons, Said Metxal, Adrià Ceballos, Dani Castilla i Miquel Àngel Esteller. I acabam en ciclisme, el Tour de França, victòria per Richard Carapaz. L'equatorià s'ha imposat a la 18a etapa després de culminar amb èxit l'escapada del dia. A la classificació general no hi ha canvis, Tadej Pogacar continua líder amb un avantatge de 4 minuts i 32 segons sobre Remco Evenepoel.
17: Gràcies, Gavi. Són les 7:40. Ara fem una petita pausa i tot d'una. Escoltant tots els detalls de la intervenció de l'entrevista d'ahir de Zapatero i també les reaccions dels partits polítics.
1: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
18: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
1: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
20: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
1: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
25: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
26: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
17: Són les 7:42. Era un moment molt esperat. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero va defensar ahir la seva innocència i nega haver intervengut en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. D'altra banda, no aclareix l'origen de les joies trobades al seu despatx. Es limita a dir que van ser un regal de cortesia. Zapatero romp així el seu silenci d'ençà que el 17 de juny passat va declarar davant l'Audiència Nacional com a imputat en el cas Plus Ultra.
4: Així, has estat en una entrevista en un programa de televisió espanyola en el qual ha negat haver sabut del rescat de l'aerolínia abans de la seva aprovació al Consell de Ministres. Ha insistit que no va donar cap instrucció sobre aquesta operació i ha assegurat també que la seva tasca com a consultor s'ha fet sempre des de la legalitat.
10: Niego totalmente. Yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel Consejo de la SEPI. Obviamente la tramitación fue de la propia SEPI y luego la aprobación del Consejo de Ministros. No intervine nada de la tramitación, no lo supe.
17: Durant l'entrevista, l'expresident no ha volgut entrar a valorar l'estratègia de defensa del seu antic amic Julio Martínez, cap visible de l'empresa presumptament beneficiada pel rescat, Anàlisi Relevante, i també la persona que el va vincular directament amb la trama.
4: Ara bé, Zapatero sí que ha votat quan el periodista li ha demanat expressament si les seves filles, que segons Martínez cobraven per les feines que no feien en l'empresa que gestionaven o de fa, han estat utilitzades per ell com a testaferros.
5: Sus hijas han servido de testaferro de Zapatero, presidente.
10: Bueno, sería, en fin, me parece la pregunta increíble, ¿no?
5: Es la sugerencia que hace la UDEF, es la sugerencia que hacen los jueces. Es ahora mismo la línea de investigación.
10: Lo que faltaba es que yo hubiera, por mi cabeza hubiera implicado intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor.
4: I precisament sobre les joies, la part més mediàtica, per valor, recordem-ho, de més d'1,3 milions d'euros trobades en una caixa forta del seu despatx, Zapatero ha reconegut que van ser un regal personal de fa molts anys i no ha parlat de cap país en concret. Després d'aprovar al seu govern un codi de bones pràctiques que prohibia expressament acceptar regals tan abundosos, l'expresident ha reconegut que potser no les hauria d'haver acceptat.
10: Cuando la historia sucede y repasas, pues evidentemente seguramente hubiera tomado otra decisión en ese momento, ¿no?
5: Debería haber tomado. Aceptarlas.
10: Puede ser.
4: I l'expresident espanyol ha promès que es defensarà davant el jutge amb fets i que ha demanat que es respecti la presumpció d'innocència.
17: Les paraules de Zapatero han deixat moltes reaccions polítiques, també als passadissos del Congrés dels Diputats. Escoltam el portaveu socialista Patxi López i la popular Esther Muñoz.
6: El presidente Zapatero ha dicho que no ha participado ni en el rescate de Prosulta ni en ninguna otra de estas cuestiones. Por lo tanto, esperemos a que haya pruebas y que un juez determine.
7: Ha sido una auténtica tomadura de pelo. No ha respondido a ninguna de las preguntas. Ha ido únicamente a defender su inocencia y la del presidente del gobierno porque sus futuros están ligados. Si uno es culpable es porque el otro también hizo algo mal.
17: Les explicacions de Zapatero tampoc convencen a Vox. La seva portaveu és Pepa Millán.
21: Zapatero sigue sin explicar el origen de las joyas que se encontraron en su despacho. Zapatero sigue sin explicar cuál fue su papel en el rescate de la compañía Plus Ultra y sigue sin explicar cuál ha sido el papel de sus hijas.
17: També demana més explicacions la portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Martínez.
22: Esperemos que las explicaciones de Zapatero, más allá de las estrategias de defensa, nos permitan entender por qué moralmente esas conductas se consideran intachables.
17: I ara són les 7:46. És una de les notícies amb les quals ens hem despert avui. El govern espanyol ha declarat aquesta matinada l'emergència nacional a tota la Comunitat de Madrid i també a la província d'Àvila per la gravetat dels incendis forestals. Són tres molt virulents que afecten aquestes regions i que han obligat a desallotjar més d'11.000 persones.
24: Guàrdia Civil, desalojen la vivienda.
17: Això vol dir que les regnes de la gestió de la crisi l'assumeix ara el Ministeri de l'Interior, al capdavant, Fernando Grande Marlaska.
19: S'ha declarat l'emergència nacional a mitjanit a petició de la Comunitat de Madrid per l'extrema gravetat dels focs que amenacen poblacions senceres. Els incendis estan actius i ara per ara s'escapen a la capacitat d'extinció. Per això s'hi ha desplegat la unitat militar d'emergència. Centenars de residents de diferents nuclis de població i urbanitzacions han estat confinats i d'altres evacuats. Han rebut fins ara tres alertes en poques hores.
27: Nos han mandado una alerta a Protección Civil que nos quedáramos confinados en casa. Y al ratito nos ha mandado otra que nos fuéramos al centro del pueblo. Y luego al ratito que el pueblo lo iban a cerrar, que nos viniéramos a Las Navas y aquí estamos.
28: El Ayuntamiento de Navas nos ha dicho que en el polideportivo hay agua o lo que necesitemos porque no sabemos las horas que vamos a pasar aquí.
19: Avui la vicepresidenta tercera de l'executiu central, Sara Hagesen, presideix una altra reunió de seguiment dels incendis en el Centre de Coordinació de la Informació Nacional i també estan pendents de Castella i Lleó, on hi ha 10 incendis forestals actius, tot això quan l'incendi de la Mierla, que ha cremat 32.000 hectàrees, continua actiu, però evoluciona de forma favorable.
17: I també hem sabut que les telefonades al 016, que és el telèfon que atén les dones víctimes de violència masclista, es van disparar més d'un 120% després de la victòria de la selecció espanyola en el Mundial.
4: Un augment, segons el Ministeri d'Igualtat, que es va registrar concretament entre les 11 del vespre

0: Afecta, però, a països com el Canadà, Mèxic, l'Índia i l'Argentina, el Regne Unit, a més del Japó, Corea del Sud, Taiwan i Suïssa.
1: De la crònica econòmica també destacam que el Banc Central Europeu ha mantingut els tipus d'interès en el 2,25% fins al setembre.
2: Tot això després que el mes de juny la guerra de l'Orient Mitjà obligàs a pujar-les, la institució ha decidit finalment ara esperar fins al mes de setembre per valorar un possible increment.
3: However, the conflict remains a major source of uncertainty.
2: Escoltam, la presidenta de la institució, Christine Lagarde, diu que encara es pot fer front a la incertesa derivada dels conflictes actuals, però que no ho seguiran molt pendents.
1: Ara falten 10 minuts per les 8 del matí. De moment es mantenen aquests tipus d'interès, per als preus de determinats productes, com els combustibles, pugen, i en plena onada de calor, no totes les llars poden fer front a la calor. Segons l'INE, un 28% dels habitatges de l'arxipèlag no tenen la temperatura adequada a l'estiu. Per pal·liar aquesta situació, hi ha ajuts com el Bo Social Tèrmic. El 2024 se'n varen beneficiar més de 18.000 persones, segons dades facilitades per la Conselleria d'Afers Socials. Carme Moreno.
4: El director tècnic de la xarxa per la inclusió social, Andreu Grimal, denuncia que les cases de les famílies vulnerables estan més mal aïllades. A més, assegura que hi ha moltes llars que pateixen pobresa energètica que queden fora de les ajudes. Grimal en posa alguns exemples. Persones que viuen de lloguer i no tenen la factura de la llum al seu nom, tampoc no hi poden accedir les persones que comparteixen pis perquè les condicions dels ajuts no ho permeten.
5: És vera que anem posant tots adjectius a la pobresa energètica, pobresa infantil, etc. Però al final, quan una família és pobra, d'una manera, diguem, d'una transversal, no? I això afecta tots els aspectes de la seva vida. Hem de mirar la pobresa d'una manera transversal i aplicar solucions integrals que arreglin la vida o que solucionin la situació personal i de vulnerabilitat d'aquestes persones i famílies.
4: La portaveu de la PA, Àngela Pons, diu que el 99% de les persones que tenen la plataforma pateixen pobresa energètica. Pons demana que es faci més difusió de les ajudes i lamenta que en l'increment dels preus de lloguer més persones tenen més dificultats per fer front a altres despeses com mantenir casa seva fresca.
6: Que s'ha duplicat el fet de que persones que estan fent feina ja les podem dir pobres, no poden pagar llum, no poden pagar lloguer. Tot és un cúmul de que se va augmentant d'aquesta pobresa, no només energètica, sinó com a persones, a cada dia més pobresa.
4: El Bo Social Tèrmic és un dels ajuts als quals poden accedir les persones que pateixen pobresa energètica. L'abona cada any la Conselleria d'Afers Socials amb fons del Ministeri per la Transició Ecològica. La directora general de Benestar Social, Marina Fiscaletti, lamenta que ara els ajuts es paguen amb 2 anys de retard perquè el govern espanyol, diu, els transfereix els diners amb demora.
7: I estem esperant els imports de l'any 2025 i en funció d'això doncs, ens agradaria poder ser tots els àgils que podem per poder donar la ajuda en temps i forma. Però, clar, és algo que no depèn de nosaltres i, evidentment, pues, si des del Ministeri van en retard, pues, nosaltres ens retrasem també a l'hora d'aconseguir les ajudes.
4: Els beneficiaris obtenen un descompte a la factura de la llum, a més d'una subvenció que tramita la Conselleria d'Afers Socials. Aquest juliol s'ha pagat més d'1 milió d'euros a més de 8.600 beneficiaris. L'import d'enguany ha oscil·lat entre els 90 i 223 euros, depenent del grau de vulnerabilitat.
1: I el nou edifici del Sistema d'Observació Costaner de les Illes Balears, el SOSIP, entrarà en funcionament a finals d'any. Les obres es van acabar a finals del 2025 i ara falta equipar-lo. Es tracta d'una inversió de 7,5 milions d'euros, 4,5 dels quals provenen del govern. Una de les tasques del SOSIP és el monitoratge de la Mediterrània Occidental de manera contínua a través d'una infraestructura integrada que combina observació i predicció. Així ho ha explicat la directora del SOSIP, Emma Heslop.
8: Nuestro objetivo es de seguir reforzando el sistema de observación oceánica y también la equipo aquí. Responder mejor a las necesidades de la sociedad y también responder de estas necesidades.
1: I Maria Costa Costa rebrà avui el títol de filla predilecta de Formentera en reconeixement del seu compromís solidari. La formenterera de 80

0: 7 anys, ha col·laborat des de fa mig segle amb ONGs vinculades a l'illa i va ser fundadora de Formenterers Solidaris. Elena Trinidad.
1: Maria Costa Costa va ser una de les impulsores de la tasca de Mans Unides d'Eivissa i Formentera a la Pitiusa del Sud ara fa 50 anys, al 1976.
2: Fèiem berenars solidaris, fèiem actes en les de cases monges, els alumnes de les monges, fèiem alguna obra de teatre.
1: Des de llavors, el seu compromís solidari no s'ha aturat. També va col·laborar amb Càritas.
2: A Guatemala feren una escola, muntaren mobles d'una escola, feren diversos actes, coses, aldees de Guatemala, i després muntaren una biblioteca al Perú.
1: Finalment, el 2005, va ser una de les socis fundadores de l'ONG local Formenterers Solidaris. Rebrà el reconeixement de filla predilecta de Formentera.
2: Aquest reconeixement és a gràcies a tots els que han ajudat, i jo el aniré a recollir, però el aniré a recollir en nom de tots.
1: A la cerimònia també es concediran dos premis Sant Jaume. El primer a títol pòstum a Juan Roberto Masdeu Mayans per la seva trajectòria com a mestre, impulsor de l'esport escolar i diputat per Formentera. I el segon a la Ferreria Ferreret, en reconeixement a una trajectòria empresarial iniciada l'any 1890 i que quatre generacions després encara és un referent de l'ofici i del comerç tradicional de l'illa.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
4: Y quedan atrás las canciones de verano.
0: Falten 4 minuts per les 8 del matí. Teatre, dansa, música conduiran la nova temporada del Teatre Principal de Palma. L'òpera Faust, el monòleg El retrat de Dorian Gray i això que sentim, l'esperat retorn de Jaume Anglada.
4: Que nos regalen un pequeño descanso para volverte.
0: Serà el pròxim 7 de novembre, la primera vegada després de l'accident de trànsit que va patir l'estiu passat. Les autoritats destaquen que aquesta programació vol consolidar la línia artística d'aquest espai basada en la pluralitat de llenguatges escènics. Al setembre comencen les funcions que prometen Neus Pericàs.
5: La temporada combinarà produccions pròpies, coproduccions i espectacles convidats amb una programació que cerca equilibrar els grans noms de l'escena amb noves veus i creadors emergents. És el cas de l'obra Sacrificació, de Lluís Sánchez. El director del teatre, Miquel Martorell, ha volgut destacar que la programació d'enguany vol remoure l'espectador, l'essència del teatre.
6: Tots els textos que veureu i que han convidat fan possible una programació que no deixarà indiferent a l'espectador. Compromís, qualitat, varietat de gèneres i també esperit crític. Vam que el teatre cerca això, no?
5: Per això les funcions repassen una gran varietat de gèneres. S'hi podrà veure teatre social amb 12 metres quadrats de piel per tractar temes presents en tota la societat i fins i tot es fa una aposta clara per la inclusió gràcies a l'adaptació de l'obra de Toni Gomila a Corà.
6: Un espectacle de teatre social és 12 metres quadrats de piel. No? Té que veure amb mirades diverses sobre sexualitat i és també un poc de teatre documental. El Corà és molt famós, ja complir 15 anys, però nosaltres estem molt compromesos en l'inclusió. Això vol dir visita tàctil per persones cegues, sobretítols, acompanyament auditiu, audiodescripció en llenguatge de signes durant l'espectacle.
5: També destaca l'esperat retorn de Jaume Anglada el 7 de desembre després de la suspensió de les seves actuacions amb motiu de l'accident de trànsit que va patir l'estiu passat. Per la seva banda, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha volgut donar l'enhorabona al Teatre Principal per l'anterior temporada.
7: Vull donar la més sincera enhorabona al director del teatre, en Miquel Martorell, i a tot el seu equip, que han batut tots els rècords d'espectadors. Més de 61.000 persones varen poder disfrutar de l'ampli programa que s'havia preparat aquí en el Teatre Principal. Aquí hi va haver 122 espectacles.
5: Quant als abonaments per aquesta temporada, es mantenen els preus i les polítiques de descomptes amb la idea, diuen els gestors, de tenir un teatre obert per tothom.
0: I ja ha arrencat arranca avui, més ben dit, la desena i darrera edició del festival, d'aquest cas del Festival Atlàntida Film Fest 2026, que fa el tret de sortida a una nova edició amb el millor del cinema independent internacional.
8: Durant 10 dies el festival reunirà 160 pel·lícules, la majoria estrenes a Espanya. La inauguració serà diumenge, això sí, en Forastera, el debut de la directora mallorquina multipremiada Lucía Lanyà, acompanyada dels protagonistes Lluís Omà i Zoe Stein. Enguany, a més, hi haurà altres grans convidats com el documentalista nord-americà John Wilson o els actors Bàrbara Ferrer, Carlos Saiz o Bàrbara Mestanza. I música, a més, en Gerai Cortés, Maria Jaume o aquesta que sentim de fons, Maika Makoski, entre d'altres.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 24 de juliol. La limitació de l'entrada de vehicles a Eivissa i Formentera perilla. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència n'ha demanat una suspensió cautelar als tribunals. Argumenta que la norma que adjudica cert nombre de places a cada empresa de lloguer de vehicles beneficia a aquelles companyies que ja treballaven a les Pitiüses abans de la limitació. El Consell d'Eivissa ja ha dit que plantarà cara als tribunals, acusa el govern espanyol de posar pals a les rodes cada vegada que s'intenten fer mesures de contenció turística. Tot d'una, vos n'ampliar amb tots els detalls, abans, però, repassar amb els titulars. I és que les entitats convocants a la manifestació de diumenge a Palma, que precisament reclamen més limitacions a l'activitat turística, fan una crida a la participació. El govern diu que entén el malestar social, però insisteix que decréixer no és la manera d'arreglar-ho.
2: El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, diu que ja s'han aplicat mesures de contenció, però que decréixer faria augmentar l'atur.
3: Aquest govern ha emprès les úniques mesures de contenció que s'han adoptat a la història d'aquesta comunitat autònoma.
2: També n'han parlat les organitzacions convocants d'aquesta manifestació. El president del GOP, Joan Moranta, assegura que la criminalització d'aquestes dues activistes de Santa Maria ha fet créixer encara més la indignació ciutadana.
4: Aquest tipus de coses el que fan és que la gent cada vegada estigui més indignada en la resposta que hi ha. I, per tant, com més indignació, esperam superar totes les expectatives en quant a participació de la gent a la manifestació. Qui pot posar límits és el govern.
2: Per cert, que una altra immobiliària, en aquest cas de Palma, va despertar ahir amb pintades.
1: I finalment, el ple del Congrés dels Diputats ha aprovat l'augment del plus d'insularitat dels treballadors de l'Estat destinats a les Balears.
2: Fins al darrer moment, de les 9 del vespre, es desconeixia si la cambra li donaria o no llum verda perquè els diputats del PP, del qual depenia aquesta convalidació, discrepen de la manera en la qual s'ha tramitat. Finalment, però, es varen abstenir i la norma va tirar endavant.
1: Allò que no ha tirat endavant ha estat la mesa sectorial d'immigració que s'havia de fer ahir a Madrid. Diversos governs autonòmics, entre ells el de les Balears, van plantar la ministra. En parlarem en aquest informatiu d'aquí mitja hora amb Manuel Pavón, que és director general de Migració del govern. I avui matí està previst el desallotjament de les persones que viuen a l'estructura inacabada de Punta d'en Xinxó, a Sant Josep de sa Talaia.
2: Tot i això, molts dels ocupants ja han començat a abandonar aquest recinte abans de l'operatiu sol·licitat per la propietat.
1: I avui, un clàssic de l'estiu, comença l'agenda oficial del rei Felip VI a Mallorca amb les tradicionals audiències amb les principals autoritats de les illes.
2: Seran al Palau de l'Almudaina. A partir de les 10 del matí, la primera reunió serà la presidenta del govern, en Marga Proens.
1: I l'expresidenta espanyola José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega haver intervengut en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
5: Niego totalmente. Yo no sabía lo que iba a hacer el consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel consejo de la SEPI. Obviamente la tramitación fue de la propia SEPI y luego la aprobación del Consejo de Ministros. No intervine en nada de la tramitación, no lo supe.
1: Ho ha dit a Televisió Espanyola. Ha estat la primera entrevista després de conèixer la seva imputació.
2: D'altra banda, no aclareix l'origen de les joies trobades al seu despatx. Es limita a dir que varen ser un regal de cortesia.
1: I el govern espanyol ha declarat l'emergència nacional a tota la comunitat de Madrid i a la província d'Àvila.
2: Tot per la gravetat dels incendis forestals, tres molt virulents que han obligat a desallotjar més de 11.000 persones.
1: I en els esports, Antonio Roca serà el 6è fitxatge del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia, el català és extrem dret. Ahir arribarà cedit per l'Espanyol amb opció de compra no obligatòria. Roca és una petició de l'entrenador Luis García, que el va fer debutar a segona divisió. El jugador passarà avui matí la revisió mèdica i s'afegirà a l'expedició que viatjarà a Marbella per jugar dos partits amistosos contra equips àrabs que seran oferits per IB3 Televisió el primer demà a les 7 del vespre.
1: I pel que fa al temps, quina jornada esperam avui? Margalida Ribas, bon dia.
7: Bon dia, idò. A les portes del cap de setmana i també de la baixada de la temperatura, avui sumam una jornada més marcada pel termòmetre a l'alça i també pel cel enterbolit. Avui la temperatura mínima ha experimentat una pujada notable arreu de l'arxipèlag amb la majoria dels observatoris amb valors per damunt dels 25 graus, fet que ha deixat una nit especialment càlida. Al costat oposat, la temperatura màxima tornarà a ser elevada amb valors entre els 36 i els 40 graus graus en el cas de Mallorca, mentre que les Pitiuses i a Menorca situaran entre els 33 i els 36 graus. Pel que fa al cel, tornarem a tenir una jornada molt semblant a la d'ahir, amb moltes estones de sol, presència de pols en suspensió i alguns intervals de núvols mitjans i alts cap al capvespre. En conjunt, amb un vent que avui guanyarà força i bufarà de fluix a moderat de component sud i acompanyat d'alguns redols de maror a les costes nord de cada illa. Hores d'ara, la temperatura ja és de 25 graus a Maó i 26 a l'estació de Llucmajor i també a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
1: Idò, aquestes són les temperatures en aquesta hora, quan són les 8:05, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
0: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
1: La Comissió Nacional del Mercats i la Competència ha demanat mesures cautelars contra la regulació d'entrada i circulació de vehicles a les Pitiuses, tot per una adjudicació de places que considera que afavoreix les empreses de lloguer de vehicles que ja operaven a Eivissa i Formentera. Dani Manau.
8: Competència s'ha adreçat a la secció de contenciós administratiu del Tribunal d'Instància de Palma per deixar sense efecte, de manera cautelar, la normativa vigent a les Pitiuses, no contra la contenció de l'afluència de trànsit, sinó pel repartiment de les places adjudicades als operadors de lloguer de vehicles, que diuen afavoreix les empreses que ja treballen a Eivissa i Formentera. Cristóbal Herrera és president de la patronal de lloguer de vehicles, Valeval.
9: Hay que tener en cuenta que ha crecido la población, pero las infraestructuras no se han adaptado a ese crecimiento y que en aquellos puntos donde sí que existen problemas pues, de aparcamiento o de atascos, pues hay que atajar ese problema concreto. No hay que cerrar toda la isla porque haya 4, 5 o 6 puntos problemáticos.
8: El Consell d'Eivissa ha recorregut les mesures cautelars demanades per la competència. Mariano Joan és conseller de Mobilitat a Eivissa.
10: No puede ser que el Gobierno de España y el Partido Socialista se dediquen a poner palos en las ruedas siempre que intentamos poner medidas de contención. No puede ser que se dediquen a aprobar proyectos sin consultar a nadie como la ampliación del aeropuerto de la isla de Eivissa y no puede ser que ahora ataquen la estrategia que tenemos para reducir coches.
8: El Consell d'Eivissa defensa que la normativa fixa criteris objectius per garantir la competència efectiva i permetre l'accés de nous operadors.
1: I a pocs dies de la manifestació contra la saturació turística, recordem que serà aquest diumenge, el govern assegura que entén el malestar social però rebutja aplicar polítiques de decreixement perquè, entre d'altres coses, suposaria, diu, més atur.
2: El vicepresident Antoni Costa defensa que ja s'han posat en marxa mesures per contenir la pressió turística com la prohibició de noves llicències de pisos turístics o que s'acabarà limitant l'entrada de cotxes a totes les illes.
11: Entenem el malestar de la ciutadania de les Illes Balears. Se'ns pot dir són insuficients les mesures. Jo en faria més, podrien dir alguns. Aquest govern ha pres les úniques mesures de contenció que s'han adoptat a la història d'aquesta comunitat autònoma.
1: Per la seva banda, les entitats convocants esperen una resposta massiva contra la deixadesa amb la qual creuen que actua per ésser el govern. Denuncien que Mallorca ha superat el límit de la seva capacitat turística i reclamen un canvi profund del model econòmic i territorial.
2: Amb el lema Mallorca al límit, el Gopi Tarraferida han presentat la pancarta de la protesta recuperant una imatge dels anys 2000 que ja advertia del col·lapse de l'illa, acusen les administracions de no voler posar límits a l'especulació i a l'arribada de més turistes. El president del GOP, Joan Moranta, assegura que la criminalització de les activistes de Santa Maria ha fet créixer encara més l'indignació ciutadana.
4: El tipus de coses el que fan és que la gent cada vegada estigui més indignada en la resposta que hi ha i, per tant, com més indignació, esperam superar totes les expectatives en quant a participació de la gent a la manifestació. Qui pot posar límits és el govern.
2: El sindicat Comissions Obreres també ha fet una crida a participar en la protesta. A la seu de Palma s'hi ha desplegat una pancarta en què es pot llegir «Som esclaus del turisme, la classe obrera diu prou». El secretari general, José Luis García, diu que és necessari deixar enrere aquest model turístic.
12: S'ha de canviar el model perquè és un model que només precaritza condicions de feina, que no redistribueix la riquesa, que empitjora les condicions de vida.
2: I mentrestant, la plataforma Menys Turisme, Més Vida, juntament amb altres entitats ecologistes, han denunciat que els hotels de Palma paguen menys per l'aigua que moltes comunitats veïnals. Denuncien que el sistema de tarifes els permet pagar com a petits consumidors, malgrat el seu elevat consum. Pere Joan Femenia és el portaveu de la plataforma.
13: Més motivats que mai i sobretot amb més raons que mai per manifestar-nos. I avui en dia és una altra raó el fet de que hi hagi sistemes tarifaris injustos que empenyen a la gent a veure com aquest model turístic l'està impagant literalment els ciutadans.
2: La manifestació començarà a la plaça d'Espanya de Palma a les 7 del capvespre i recorrerà els carrers cap a la plaça del Tub i la Rambla fins a arribar a ses voltes on es llegirà un manifest.
1: I pel que fa a la denúncia de la plataforma Menys Turisme, Més Vida i altres entitats ecologistes sobre el fet que el sistema de tarifes permeti als hotels de Palma pagar com a petits consumidors, tot i l'elevat consum, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, diu que l'objectiu de l'empresa municipal és oferir el millor servei a tots els consumidors.
14: Que presentin els estudis que haguin de presentar i des de Maia el que se farà és donar el millor servei públic que se pot donar sobretot als residents, però absolutament a tothom, siguin empresaris, siguin, no sé, el que he dit sempre, siguin associacions, siguin ciutadans, siguin visitants.
1: I per cert que una altra immobiliària, en aquest cas de Palma, ha aparegut vandalitzada, va ser ahir, amb pintades amb missatges de culpables fora especuladors. I ara són les 8 i 11 minuts. Avui comença l'agenda oficial del rei Felip VI a Mallorca amb les tradicionals audiències amb les principals autoritats de les illes. Serà al Palau de l'Almudaina a partir de les 10 del matí.
2: La primera reunió serà amb la presidenta del govern, amb Marga Proens. Després arribarà el torn del president del Parlament, Gabriel Lecent. Minuts abans de les 11 i mitja està prevista la trobada amb el alcalde de Palma, Jaime Martínez, i mitja hora més tard, a les 12, amb el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
1: La Policia Nacional ha intensificat aquests dies la vigilància a les zones de Palma on serà la família reial. Un dels exemples és el del grup de subsol del cos, que comprova les boques de clavegueram, així com túnels, refugis i torrents des del Palau de Marivent fins al Palau de l'Almudaina. Si viviu en aquella zona o hi passeu habitualment, segur que ho haureu vist. La missió és revisar i garantir que no hi hagi explosius ni tampoc indicis de sabotatge. Ho explica Jaime Sempere, que és el cap de la unitat de subsol de la Policía Nacional.
15: Por ejemplo, que quisieran el fluido eléctrico o el tema de abrir cualquier tipo de alcantarilla y quisieran cortar para que hubiera algún fallo en el tema de lo que serían las presentaciones de la familia real o algún evento. Y principalmente, pues lo que tenemos es el riesgo de atentado, porque también se podría dar el caso, que hace tiempo que no, pero por suerte, de que pudieran meter algún tipo de explosivo o artefacto.
1: I a la crònica política també destaca el ple del Congrés dels Diputats d'ahir, un ple extraordinari, el darrer del curs polític, on es va aprovar l'augment del plus d'insularitat per als treballadors de l'Estat destinats a les Balears. Aquest increment mensual oscil·larà entre els 56 i els 100 euros a Mallorca i entre els 195 i els 570 a Menorca, Eivissa i Formentera, segons la categoria professional. La iniciativa, que s'ha convalidat com a decret, ha comptat amb els vots a favor de tots els grups, excepte l'abstenció del PP i Junts i el no de Vox.
16: Així és, el ministre de la Funció Pública, Òscar López, ha defensat aquesta actualització com una mesura urgent, diu, per evitar que l'Administració General de l'Estat continuï perdent capacitat per cobrir places a les Balears per l'elevat cost de vida.
17: Retener el talento público en las Baleares, en un sitio donde cada día es más difícil hacer la compra o alquilar un piso. Una inspectora de trabajo de rango A1 en Mallorca ha pasado de cobrar 115 euros por indemnización a más de 214. Un administrador C1 del SEPE en Menorca pasaría de cobrar 101 euros por indemnización a más de 405.
16: El PP assegura que la mesura s'ha aprovat gràcies a la seva responsabilitat. José Vicente Mariboso, diputat.
18: El gobierno es tan irresponsable que mezclaba la indemnización por residencia de los funcionarios de las Islas Baleares con una regulación de la jubilación parcial de personal laboral, que es una nueva chapuza.
16: I el diputat més sumar, Vicenç Vidal, ha donat l'enhorabona al ministre Òscar López per parlar, diu, en el ple de la realitat que pateixen cada dia les Balears.
19: l'elevat cost de vida, el principal problema que han d'afrontar, el cost d'accés a l'habitatge, el cost de la compra per rellenar la gelera cada dia, del cost dels serveis públics. 11.000 persones veuran com el complement d'insularitat puja, veuran com els serveis públics podran millorar perquè tindrem més funcionaris.
16: I el diputat de Vox, Emilio Del Val, no està d'acord en com s'ha concretat l'augment del plus d'insularitat que, diu, sempre han reclamat.
20: ¿Sabes cuál es la media de lo que tienen negociado? 80 euros. Cogimos los distintos grupos, por la media 80 euros al mes. Con 80 euros van a pagar el alquiler un funcionario que se ha destinado a Ibiza, donde el precio de alquiler medio son más de 1.500 euros al mes. Pues, hombre, esto es demagogia pura.
1: En aquest ple extraordinari es van debatre moltes altres qüestions. Va ser llarg. El mateix decret que actualitza el complement d'insularitat també desbloqueja la jubilació parcial per al personal laboral de l'administració pública. El govern de Pedro Sánchez va treure pit perquè va guanyar 7 de les 8 votacions. Això sí, una vegada més no va aconseguir treure el sostre de despesa i la senda de dèficit, que recordam que és la passa prèvia per aprovar els pressupostos generals a l'Estat.
16: I també han de dir que es va debatre la llei que ha de permetre la condonació de part del deute de les comunitats autònomes. PP i Vox van presentar, de fet, esmenes a la totalitat perquè consideren que és un pedaç al sistema de finançament autonòmic. El vot de les formacions que donen suport al parlamentari, en aquest cas a Sánchez, a Pedro Sánchez, el president, va fer que es continuï tramitant aquesta llei.
1: I independentment que aquesta llei s'acabi aprovant de manera definitiva, el govern manté que rebutja de manera frontal la condonació del deute. L'executiu assegura que la seva posició no canviarà perquè considera que és un mal negoci per a les illes.
21: El vicepresident del govern, Antoni Costa, ha defensat que les Balears no han de pagar el deute d'altres comunitats. La proposta planteja que l'Estat assumeixi part del deute autonòmic amb un volum global de més de 83.000 milions d'euros.
3: No hi ha cap condonació de deute. Hi ha una assumpció de deute per part de l'Estat, i en la mesura que som ciutadans espanyols, assumir més deute de la que li enviem a l'Estat, és evident que és un mal negoci. En conseqüència, nosaltres estem convençudament en contra d'aquest projecte de llei.
1: Escoltau l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
22: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau l'informatiu matí. IV3 Ràdio.
1: Són les 8:17. Les comunitats autònomes del PP, entre les quals les Balears, han plantat la ministra Elma Saiz, que ha hagut de suspendre la sectorial d'immigració que havia de tenir lloc a Madrid. Una reunió per fer balanç del procés de regularització extraordinària d'estrangers engegada per l'executiu espanyol.
16: En una declaració conjunta en nom de totes les comunitats autònomes populars, la consellera d'Immigració de Madrid, Ana Dávila, ha acusat l'Estat de deslleialtat i de no assumir les conseqüències que el procés tindrà, diuen, en els serveis públics com la sanitat, l'educació, l'habitatge o els serveis socials.
23: Seguimos sin disponer de ningún estudio de impacto económico sobre las comunidades autónomas y entidades locales de la mayor regularización de inmigrantes de la historia. Se nos niega el criterio de donación, de dotación económica del llamado plan de integración, un plan diseñado sin saber cuántos inmigrantes se verán afectados por la regularización y que ni siquiera se ha consultado a las comunidades autónomas.
16: I en representació de les Illes, el director general d'Immigració, Manuel Pavón, ha estat un dels representants populars que no han acudit, de fet, en aquesta cita. Pavón ha acusat el govern de l'Estat de no donar informació suficient sobre el procés i ha criticat alhora que la mesura s'ha fet d'amagat a la comunitat.
24: Más allá de palabras vacías, el año pasado la presidenta del gobierno balear, la señora Marga Proens, se reunió con el presidente del gobierno, con el presidente Pedro Sánchez, para denunciar la situación que estábamos sufriendo en nuestras islas, para pedirle ayuda, para pedirle soporte. Y durante este año no se ha hecho ningún tipo de política migratoria, no se ha hecho ningún tipo de acción y la llegada de inmigración irregular a nuestras costas es constante. El gobierno nacional está haciendo poco o nada y está dando la espalda a nuestras islas.
16: Precisament avui, a partir de les 8:30, parlarem amb el director general d'Immigració, Manuel Pavón.
1: I avui matí està previst el desallotjament de les persones que viuen a l'estructura inacabada de Punta d'en Xinxó, a Sant Josep de Sa Talaia. Tot i això, molts dels ocupants ja han començat a abandonar el recinte abans de l'operatiu sol·licitat per la propietat.
21: Fins a 150 persones han arribat a viure en aquest assentament, segons estimacions de la policia local de Sant Josep, tot i que ja han desaparegut. Moltes de les tendes de campanya asseguren que hi havia fa uns dies ja la policia. De fet, ja ha assistit alguns dels residents a l'hora d'abandonar el recinte. Un espai que denuncien els veïnatges perillós i insalubre. Juan Carlos és un d'ells.
5: Hombre, pues después de 3 años con mucha gente estando aquí, es un paso hacia adelante que el viernes ya haga un desalojo forzoso, porque ya por lo menos habrá más paz, habrá más tranquilidad, y yo creo que ha sido un paso muy acertado la propiedad, por un lado, que la ha denunciado y el ayuntamiento.
21: El grup Acintur va demanar-ne el desallotjament l'abril passat, tot i que les obres del que havia de ser un hotel de Lutz estan aturades des del 2006. I per això l'Ajuntament li ha caducat la llicència fa uns mesos. Aquesta és una passa prèvia a iniciar-se la demolició.
1: I una quarantena d'agents de la Guàrdia Civil de la Península podran allotjar-se en 20 apartaments facilitats pel Consell de Mallorca durant aquest estiu. És una mesura excepcional que pretén pal·liar la manca d'habitatge a les illes i ajudar els treballadors que hi venen a fer feina.
16: Els efectius s'allotjaran a l'edifici de Ses Germanetes dels Pobres, a Palma, ja se n'han rebut les primeres sol·licituds. Llorenç Galmés, president del Consell.
6: D'una mesura excepcional, perquè no poden permetre que la falta d'allotjament impideixi que Mallorca disposi de reforços de seguretat necessaris durant l'estiu. Perquè hi ha molt de gens que davant la dificultat per poder accedir a un habitatge temporal a Mallorca descarten venir a fer feina a la nostra illa.
16: Alhora, Galmés ha apuntat que la iniciativa cerca garantir la seguretat dels ciutadans mallorquins davant la manca de mesures del govern central.
1: I precisament, agents de la Guàrdia Civil i també de l'Agència Tributària han desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic d'estupefaents. Anomenada Operació Joker, el cos nacional ha detengut 22 persones implicades, de les quals 19 en presó provisional. Ja es troben en presó provisional. Allò que feien era dur aquests estupefaents, aquestes drogues, de Catalunya cap a les Balears en cotxes modificats. Són les 8:21. I les empreses de lloguer de cotxes de Mahó ja tenen prohibit fer nats als seus vehicles als túnels de rentat. És una mesura que pretén reduir el consum de l'aigua en un context de descens notable de les reserves hídriques. Àngel Camarasa.
7: Mahó és l'Ajuntament de Menorca amb més restriccions i el pioner en aplicar mesures. Ara ha prohibit l'ús dels túnels de rentat per evitar el malbaratament d'aigua. Una decisió que comporta més una vigilància activa perquè es compleixi l'ordre. Helena Costa és tinent de Batla.
9: Si s'ha fet inspeccions, la tècnica nostra d'aigua, conjuntament amb policia, ha anat a fer inspeccions i, de fet, policia també, cada vegada que hi ha hagut un canvi de mesures, ha anat a notificar-ho personalment. Per tant, totes les empreses estan assabentades.
7: Aquesta decisió ha obligat algunes empreses a contractar personal per dedicar-se exclusivament a rentar a mà els cotxes de lloguer. La patronal del sector s'ha pres la mesura restrictiva amb resignació. Sentim el president Lluís Gual.
10: Vull dir, no, evidentment, no podem emprar aigua, ens haurem d'adaptar a lo que ens ha dit l'Ajuntament. I si qualque cotxe pues, està molt brut, pues, anem a poal i esponja, emprar el mínim d'aigua.
7: Paral·lelament, a Ciutadella centra en la seva atenció en els grans consumidors perquè el 2,5% gasta la meitat de l'aigua de tot el municipi.
1: I l'Associació Balear de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració ha detectat un augment del 30% en les vendes de kits portàtils de refrigeració durant les onades de calor. Un increment que, segons els instal·ladors, respon a compres compulsives derivades dels problemes de l'habitatge. La majoria dels compradors són llogaters que cerquen la mínima inversió.
16: Alhora, l'associació adverteix que aquesta és una solució poc efectiva, ja que s'ha de deixar la finestra oberta per aconseguir una sortida d'aire, la qual cosa redueix i molt la seva efectivitat i augmenta alhora la despesa energètica. Carlos Pérez, secretari.
25: Sí que és venda impulsiva, com decía el presidente, tengo calor y lo compro, y obviamos el tema de rendimiento, el tema de mantenimientos. Son sistemas herméticos, no de, si hay una fuga de gases que está mal instalado. Por ahí empieza el tema. Si el profesional instala bien, el aire acondicionado funciona bien. Y evidentemente, mientras más invirtamos en un producto, mejores resultados tendremos.
1: Tot això han de dir en un dia en què es tornaran a activar els avisos per elevades temperatures a les Balears. Serà a partir de les 12 i en concret seran taronja a l'interior de Mallorca i també al nord i nord-est de l'illa. A la resta de Mallorca avui no hi ha avisos, però sí que n'hi haurà també per altes temperatures grocs a Menorca i a les Pitiüses. Tot això després d'una nit que ha estat molt càlida, una nit tòrrida a molts de punts de les Balears i abans d'un cap de setmana en què es preveu que baixin les temperatures, una davallada que ja és molt esperada. Així arribam a les 8:25.
0: Informatiu matí. Esports.
1: En els esports, Antonio Roca reforçarà la banda dreta del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
4: Bon dia. El Real Mallorca ja té el 6è fitxatge de l'estiu. Es tracta d'Antonio Roca. L'acord amb el futbolista és total i només resta pendent l'oficialitat de l'operació. L'extrem dret de 23 anys arribarà cedit per l'Espanyol amb una opció de compra no obligatòria propera als 2 milions d'euros. Luis García el coneix bé, ja que va ser qui el va fer debutar amb el primer equip blanc i blau l'agost del 2024. El jugador passarà avui matí la revisió mèdica i s'incorporarà a l'expedició que viatjarà cap a Marbella. Antonio Roca va arribar ahir a Palma. L'escoltam.
8: Que deseava pues, que estuviera aquí. Yo igual. Estoy deseando ver a Luis y a los compañeros y ya poder entrenar y conocerlo. Muy content, muy ilusionat. Crec que és un lloc on puc créixer com a jugador, llavors amb moltes ganes.
4: El Mallorca posa avui rumb a Marbella per continuar la pretemporada. L'equip disputarà dos amistosos demà dissabte davant l'Alfa T de l'Aràbia Saudita i dijous vinent contra l'Al Ittihad Jeddah Club. Tots dos es podran seguir en directe per IB3 Televisió i per l'estreaming. Les retransmissions comptaran amb els comentaris de Toni Amor, Pau Sendrós i Gustavo Siviero. L'argentí, que fins ara dirigia el Mallorca B, ha assegurat a IB3 Ràdio que el club encara necessita reforçar algunes posicions, especialment la porteria, i també ha valorat molt positivament el fitxatge del técnico Luis García para la banqueta vermella.
11: Yo creo que sí, que van a terminar llegando. Obviamente lo del portero a día de hoy es prioritario y luego esperar. Suele haber también sorpresas y situaciones favorables al final del mercado y bueno, hay que estar atento. Ha tenido a su equipo casi todo el año en puesto de playoff. Ha tenido una propuesta atrevida, osada. A ver si podemos ver esa misma idea acá en Mallorca.
4: L'arbitratge balear tindrà aquesta temporada doble representació a primera divisió. Lluís Bastard s'afegeix a Mateu Busquets després d'aconseguir un ascens meteòric amb només una temporada a segona divisió abans de fer el salt a l'elit. El col·legiat mallorquí culmina així una progressió molt ràpida que l'ha duït de segona B i primera ref a segona divisió i fins a la màxima categoria del futbol espanyol. En declaracions a IB3 Ràdio ha valorat aquest important pas en la seva carrera. L'escoltam.
12: És veritat que no és normal, però sí que és veritat que són d'una temporada no significativa res, i és una feina de molt d'anys des que varen començar que mai pensaria d'arribar on estic ara, però bueno, que molt content. Crec que és una molt bona notícia, no només per l'arbitratge balear, sinó per futbol balear, perquè és veritat que els àrbits pues, a vegades saps que no som els més visibles, però són persones igual, crec que dona molt de nom a la federació, al comitè, una feina que s'està fent molt bona de fa molt de temps i crec que a poc s'estan veient els seus fruits.
4: En gimnàstica artística, Nicolau Mir ha estat convocat per disputar el campionat d'Europa que se celebrarà el mes que ve a Croàcia. El gimnasta mallorquí del Chelsea afrontarà la seva 5ª participació continental després de quedar molt a prop del títol de campió d'Espanya. L'europeu serà també una passa important abans del campionat del món, d'octubre, una cita clau en el camí cap als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. En declaracions a IB3 Ràdio, Nicolau Mir ha explicat com afronta aquest nou repte.
13: Bueno, seguir igual. No canvia gaire cosa, si segueix igual i va tot mitjanament bé. En principi no hauria d'haver cap problema de no estar dins l'equip per Mundial, així que si faig un bon campionat d'Europa, en principi ja hauria d'estar pràcticament fixa per el campionat del món.
4: En bàsquet, l'alcudianca Paula Valenzuela torna a casa amb la medalla de plata del Mundial Sub-17. Aquesta plata s'afegeix a l'or aconseguit en la categoria Sub-16. En atletisme, els balears Esperança Cladera i José Ángel Pinedo són al campionat d'Espanya a Màlaga amb opcions de medalla. També estan a l'expedició balear altres 13 atletes: David Abrines, Daniela García, Ivana Peralta, Carmen Marco, Núria Montaner, Francisca Segura, Inés Pascual, Marc Escandell, Sebastià Pons, Said Metxal, Adrià Ceballos, Dani Castilla i Miquel Àngel Esteller. Piqué. I acabam en ciclisme. Al Tour de França, victòria per a Richard Carapaz. L'equatorià s'ha imposat a la 18a etapa després de culminar amb èxit l'escapada de la jornada. A la classificació general no hi ha canvis. Tadej Pogačar continua líder amb un avantatge de 4 minuts i 32 segons sobre Remco Evenepoel. Avui, un clàssic, la pujada a Alpe d'Huez.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Hem arribat a les 8:30, ara repassam quines seran les claus d'aquest divendres en què comença l'agenda oficial del rei Felip VI a Mallorca amb les tradicionals audiències amb les principals autoritats de les illes.
2: Seran al Palau de l'Almudaina, començaran a partir de les 10 del matí. La primera reunió serà la presidenta del govern, Marga Provenç, després vendran la resta d'autoritats.
1: I ja sabeu que com cada dia a les 8:45 ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha recorregut als tribunals el sistema d'autoritzacions dels cotxes de lloguer per limitar l'entrada de vehicles a Eivissa i Formentera. Esther de Miguel, bon dia.
3: Bon dia. Competència considera que el repartiment dels permisos afavoreix les empreses que ja operen a les illes i dificulta l'entrada de nous operadors. Tot i avalar les restriccions per motius ambientals, l'organisme creu que el sistema redueix la competència i perjudica els consumidors amb menys opcions.
1: I l'Ajuntament de Sencelles alerta que l'aigua de la xarxa de Son Saletes no és apta per al consum humà. Juan Luis Marcos, bon dia.
4: Bon dia. Les darreres anàlisis hi han trobat contaminants químics a nivells elevats. El consistori apunta a una bugaderia industrial que aboca residus al torrent des de fa 20 anys i afirma que dura el cas a la Fiscalia de Medi Ambient. A més, exigeix al govern que suspengui aquests abocaments de manera preventiva fins que es determini l'origen d'aquesta contaminació.
1: I a Menorca, les obres d'urbanització a Binissafulla, Roters, a Sant Lluís, es paralitzen per les altes temperatures. Adjel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. L'Ajuntament atura els treballs durant 5 setmanes a partir de la setmana que ve. La calor i la humitat dificulten els treballs d'excavació i han fet augmentar el risc per als treballadors. Assegura el consistori que això no comportarà cap sobrecost ni tampoc fa perillar la subvenció de més de 2,5 milions d'euros que té aquest projecte.
1: Ara són les 8:32. Avui també parlem de migració.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Perquè just l'endemà que les comunitats autònomes del Partit Popular, entre les quals les Balears, plantassen la ministra de Migració, ara parlam amb el director general d'Immigració, Manuel Pavón. Bon dia.
6: Hola, muy buenos días.
1: I moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio. Aquesta és la notícia que vam conèixer ahir, la plantada de diverses comunitats autònomes que va obligar a suspendre aquesta mesa sectorial d'immigració a Madrid. Una reunió que es preveia que es fes balanç del procés de regularització extraordinària de persones migrants. Quins són els motius que vos van dur a no acudir en aquesta reunió?
6: Bueno, en primer lugar fue una plantada no buscada por nuestra parte, sino al final fue motivo por el cual se pidió una serie de información al Ministerio y no se ha facilitado. Esa conferencia sectorial debería ser un espacio de encuentro, de trabajo en conjunto, de lealtad institucional, donde se traten temas tan importantes, como usted bien ha dicho, como la regulación extraordinaria y las distintas políticas de inmigración que afectan tanto a las comunidades autónomas como al Estado. Pero claro, una reunión de esta envergadura tenemos que ir con los deberes hechos, como bien se dice. Llevamos meses pidiendo una serie de documentos para poder trabajar y asistir a esa conferencia y no se nos han facilitado. Entre esos documentos se pidió qué plan estratégico tiene el gobierno del señor Sánchez para lo que está sucediendo en nuestras costas, para la llegada de inmigración irregular. ¿Qué proyecto tiene el señor Sánchez para la regularización extraordinaria que todos hemos visto, que en un primer lugar parecía que iban a ser 10.000 las personas que se iban a regularizar y parece ser que ha sido 35.000 más los familiares que llegarán en breve? Es decir, no es que nos neguemos ni mucho menos a asistir a esa conferencia, lo que sí que queremos es ir con los deberes hechos y el trabajo realizado.
1: Vostès comentaven que a part d'aquesta qüestió de la regularització consideren important parlar d'aquesta arribada de migrants. Aquest mes de juliol s'han superat les més de 1.000 arribades, segons el recompte que fèiem a IB3 Notícies de les dades de les arribades de les quals informa delegació de govern. En el que duim d'any ja són més de 3.700 persones, que és més que l'any passat en aquestes mateixes alçades de l'any. De fet, el ritme és pràcticament idèntic al de l'any passat. Quina valoració en feis d'aquesta situació d'arribades d'embarcacions irregulars a les costes de les illes?
6: pues que es insostenible. Y como usted bien ha dicho, año tras año el porcentaje está subiendo, es decir, algo está pasando. Y estamos cansados de escuchar palabras vacías. Hemos llegado a escuchar al señor delegado de gobierno decir que Frontex está actuando en las Islas Baleares. La propia agencia europea lo desmintió unos días después. Hemos tenido que escuchar, como el señor Marlaska decía, que la ruta inmigratoria entre Argelia y las Islas Baleares, gracias al trabajo nacional, iba a bajar en breve. Estamos viendo que está pasando todo lo contrario. Hemos escuchado también a la ministra de Juventud e Infancia decir que no tenía sentido mandar más menores no acompañados desde Canarias hacia nuestras islas, que hizo la señora ministra a los 2 o 3 días, envió más menores desde Canarias. De hecho, actualmente, a fecha de hoy, tenemos a 876 menores no acompañados bajo la tutela de esta comunidad autónoma. Una situación insostenible. Lo mismo está pasando con los mayores de edad. Ha apuntado usted una serie de datos. En lo que llevamos de año, ya son más de 3.600 las personas que han llegado de manera irregular a nuestras costas. Somos la ruta que más está subiendo tanto a nivel español como a nivel europeo. El propio Frontex, la propia Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas, ya nos ha tirado de las orejas por la dejadez del gobierno nacional. Y no nos olvidemos lo más importante. Semana sí, semana también, no hacen más que aparecer cadáveres en nuestras costas. Ayer vimos todos en los medios de comunicación cómo aparecieron 4 cadáveres en Puerto Colón. Es habitual, desgraciadamente, que cada semana encontremos un cadáver en nuestras costas. La semana pasada, una de las personas que llegó en patera manifestó que cada día lanzaban un cuerpo al mar. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Y nosotros no vamos a participar en una conferencia sectorial donde toda esta información nos enteramos por ustedes, por los medios de comunicación. Hemos pedido, llevamos meses pidiendo, una serie de documentos que no se nos han facilitado. De hecho, la última vez, para hacer un brindis a decir a ver si nos facilitan la documentación, la tarde anterior, esto fue la conferencia, tenía que haberse realizado ayer, pues la tarde anterior se envió una carta ya como ultimátum a la Secretaría de Estado de Migraciones a ver si tenía bien pasarnos esa documentación. Nos trasladamos a Madrid con la esperanza de que esa información fuera facilitada, pero no ha sido facilitada. Y nosotros, sin tener datos, sin tener unos informes objetivos que estudiar, no vamos a asistir a una conferencia. Se están tomando decisiones unilaterales de las cuales nosotros no tenemos ningún tipo de información. No sabemos quién llega en patera, de qué nacionalidades son, qué edades tienen, si se van a la península, como dicen ellos, que hay que creérselo, o se quedan. No tenemos ningún tipo de información. Y eso sí que es una deslealtad institucional, porque la materia de integración es competencia de nuestra comunidad autónoma. Nosotros, nuestra dirección general, tenemos que saber qué nacionalidades vienen, qué edades tienen, para luego trabajar en un plan de integración. Un plan de integración, por cierto, que también era uno de los órdenes del punto del día en esta conferencia, que de forma unilateral lo quería plantear el Gobierno de España, un plan de integración y ciudadanía, con un presupuesto de 505 millones. Queremos saber esos 505 millones para quién van a ir a destinados. Que nosotros, como islas que aportamos más que la media a nivel nacional y que tenemos un 30% de la población migrante, pues yo creo que tenemos ahí pues que negociar. ¿Y sabe cuál es nuestra impresión? Que es una petición otra vez de Cataluña y del País Vasco. Que esos 505 millones iban a ir para Cataluña i País Vasco, i por ahí no vamos a passar, hasta allà.
1: Esmentàveu aquesta tragèdia, autèntica tragèdia, i és que moltes persones perden la vida en aquest trajecte des de les costes d'Algèria cap a les Balears. No sé quina solució creus que podria tenir aquest fet concret, aquestes rutes des d'Algèria, com es podria fer per intentar reduir aquests viatges des d'allà. Sabem que aquesta setmana el president del govern espanyol va anar a Algèria, sembla que es comencen a recuperar les relacions diplomàtiques amb aquest país. No sé si espereu que això pugui millorar una mica aquesta situació, el fet de recuperar aquestes relacions amb Algèria?
6: Bueno, la primera solución es que Sánchez y Marlaska se vayan, y el señor delegado de gobierno. Afortunadamente ya el señor delegado de gobierno dice que no va a seguir ejerciendo sus funciones, sino que se va a ir, esperemos, a la oposición en Calviá, y lo primero es que se vayan. Esa es la primera solución, que se vayan. Porque llevamos escuchando palabras vacías ya durante muchos años. De hecho, el propio Marlaska visitó Argelia. ¿Y qué pasó? Pues no dejaron de entrar pateras a nuestras costas. El señor Sánchez, mientras que el señor Sánchez estaba en Argelia, pues estaban llegando pateras a nuestras costas. A Sánchez ya nadie le cree a nivel internacional. Lo primero que hay que hacer es que se vayan y que nos dejen trabajar. ¿Y cómo trabajaremos? Pues trabajaremos en países de origen, de tránsito y de salida, con políticas internacionales, reforzando las fuerzas y cuerpos de seguridad que están abandonadas. Ellas mismas lo han dicho, están abandonados. No tienen efectivos suficientes para hacer frente a esta nueva realidad. Y si no podremos, no se nos caen los anillos, pedimos ayuda a Europa. Porque estamos en Europa, no nos olvidemos y tenemos que ir alineados con Europa. Mientras que Europa, la política europea es protección de fronteras y combatir la inmigración irregular, el señor Sánchez, Marlaska, Rodríguez y compañía están haciendo todo lo contrario. Por eso lo primero es que se vayan y que nos dejen trabajar.
1: Manuel Pavón, director general d'Immigració del Govern, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
6: Muchas gracias a ustedes.
1: Ara són les 8:40 minuts. I ara sortim a l'exterior perquè avui comença l'agenda oficial del rei Felip VI a Mallorca amb les tradicionals audiències amb les principals autoritats de les illes. Seran al Palau de l'Almudaina a partir de les 10 del matí i allà es troba el nostre company Lluís Hernández. Bon dia, Lluís. Molt de desplegament policial en aquesta hora per l'arribada del monarca.
7: Bon dia, doncs, aquí al carrer del Mirador, just davant del Palau Reial de l'Almudaina, ja es comença a notar els preparatius logístics de l'acte oficial habitual del rei Felip VI en la seva agenda estival. Ara mateix, la imatge és com més d'una vintena de policies nacionals comencen a limitar les entrades i sortides del carrer del Palau Reial amb pocs turistes curiosos que ja s'han volgut acostar per seguir aquest acte. També podem veure els escorcolls al clavegaram i papereres de la unitat policial de subsol acompanyant dels seus cants. Recorden que la primera reunió serà amb la presidenta del govern, Margaret Proens. Després arribarà el torn del president del Parlament, Gabriel Lecent. Minuts abans de les 11:30 està prevista també la trobada amb el batlle de Palma, Jaime Martínez, i mitja hora més tard, a les 12, amb el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
1: Idò, estarem pendents d'aquest punt informatiu i tornarem més tard en directe. Gràcies, Lluís. Ara destacam altres assumptes importants a l'actualitat estatal. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega haver intervengut en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. D'altra banda, no ha aclarit l'origen de les joies trobades al seu despatx. Es limita a dir que van ser un regal de cortesia. Zapatero romp el seu silenci d'ençà que el 17 de juny passat va declarar davant l'Audiència Nacional com a imputat en el cas Plus Ultra.
8: Ha estat en una entrevista en un programa de televisió espanyola en el qual ha negat haver sabut del rescat de l'aerolínia abans de la seva aprovació per al Consell de Ministres. Ha insistit que no va donar cap instrucció sobre aquesta operació i ha assegurat que la seva tasca com a consultor s'ha fet sempre des de la legalitat.
9: Niego totalmente. Yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel Consejo de la SEPI. Obviamente la tramitación fue de la propia SEPI y luego la aprobación del Consejo de Ministros. No intervine nada de la tramitación, no lo supe.
1: Després d'aquesta esperada entrevista, el Partit Socialista ha reivindicat la presumpció d'innocència i el Partit Popular s'ha mostrat contundent, diu que Zapatero pren el pèl als espanyols. I aquest dematí ens en desperta amb una notícia també destacada, i és que el govern espanyol ha declarat l'emergència nacional a tota la comunitat de Madrid i a Àvila per la gravetat dels incendis forestals que afecten aquestes regions i que ja han obligat a desallotjar més d'11.000 persones. Això vol dir que les regnes de la gestió de la crisi l'assumeix ara el Ministeri de l'Interior, al capdavant, Fernando Grande Marlaska.
8: S'ha declarat l'emergència nacional a mitjanit a petició de la Comunitat de Madrid per l'extrema gravetat dels focs que amenacen poblacions senceres. Els incendis estan actius i ara per ara s'escapen a la capacitat d'extinció. Per això s'hi ha desplegat la Unitat Militar d'Emergències, la UME. Centenars de residents de diferents nuclis de població i urbanitzacions han estat confinats i d'altres evacuats han rebut fins a 3 alertes en poques hores.
10: Nos han mandado una alerta a Protección Civil que nos quedáramos confinados en casa. Y al ratito nos ha mandado otra que nos fuéramos al centro del pueblo. Y luego al ratito que el pueblo lo iban a cerrar, que nos viniéramos a las Navas y aquí estamos.
11: El Ayuntamiento de Navas nos ha dicho que en el polideportivo hay agua o lo que necesitemos porque no sabemos las horas que vamos a pasar aquí.
1: I l'altra notícia amb la qual ens hem despertat avui és la nova amenaça d'imposició d'aranzels per part dels Estats Units contra 60 països, entre ells la Unió Europea. D'aquí uns segons arribam a les 8:00 45 minuts. Ara continua la informació de cada illa, les notícies de proximitat, a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.

0: ID3 Ràdio, Informatiu Matí. Edició Mallorca, amb Juan Luis Marcos.
1: Són les 8:45. Bon dia. Temps ara per a la informació de Mallorca. L'Ajuntament de Sencelles ha alertat els seus veïnats que l'aigua de la xarxa de Son Saletes no és apta per al consum humà. A les darreres analítiques hi han trobat contaminants químics a nivells elevats. El consistori apunta a una bugaderia industrial que aboca residus al torrent des de fa 20 anys i diu que durà el cas a la Fiscalia de Medi Ambient. A més, exigeix al govern que suspengui aquests abocaments de manera preventiva fins que es determini l'origen de la contaminació. De seguida en parlem. Abans, però, en aquesta hora feim una ullada a la situació del trànsit i per això connectam amb la DGT. Juan Amplanes, bon dia, compte'ns.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment fa un tràfic fluid i sense incidència, solo que són les principals carreteres de Mallorca. Només poden destacar el trànsit circulatori, a la via de cintura, a l'altura de Sonugo i a les entrades i sortides cap al carrer Aragón, totes les direccions. I també trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de la carretera de Manacor. Això fa pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan Amplanes. Lluís Menéndez, des del control tècnic. Fem una pausa i continuem.
3: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem a l'inici, l'Ajuntament de Sencelles ha advertit a la població que l'aigua provinent de la xarxa de Son Saletes no és potable i, per tant, no és apta per al consum humà. En les darreres anàlisis hi han trobat contaminants químics a nivells elevats. El consistori pensa que la contaminació prové d'una bugaderia industrial que aboca aigües residuals des de fa més de 20 anys al torrent de Viniali i als seus aqüífers. Toni Sastre, bon dia.
4: Bon dia, així és. L'Ajuntament ha anunciat que durà el cas a la Fiscalia de Medi Ambient. També exigeix al govern la suspensió immediata dels abocaments fins a determinar quin és l'origen de la contaminació que els veïnats venen denunciant de fa ja més de 2 dècades. El Val de Sencelles també reclama comprovar l'estat de les instal·lacions de la bugaderia. L'escoltam, Joan Carles Bert.
5: No s'entendria que no s'aprenguéssim mesures contundents i radicals a l'hora de poder recuperar aquesta aquífera i d'evitar aquestes contaminacions. En aquest sentit, durant aquesta legislatura en el govern li hem insistit diverses vegades, li hem anat comunicant, li hem demanat informació, però la veritat és que tenim la impressió de que no s'avança gens. Aquests abocaments s'han vingut denunciant tant en el CEPRONA com a la Fiscalia de Medi Ambient en diferents etapes, en diferents moments. És un tema que l'Ajuntament no ha deixat mai de mans perquè ens preocupa i ens preocupa molt. Aquesta vegada, quan hi ha aquesta afectació en l'aquífer, evidentment que això ho posen en un coneixement de la Fiscalia de Medi Ambient, perquè és una qüestió gravíssima.
4: La Direcció General de Recursos Hídrics ja ha obert un expedient per estudiar la contaminació denunciada.
1: Hem de dir que aquesta incidència no afecta tot el municipi, sinó exclusivament a les persones usuàries de la xarxa d'aproviament de Son Saletes.
4: A la resta de la xarxa municipal, l'aigua es pot continuar consumint en total normalitat. Als punts afectats es prohibeix l'ús de l'aigua de l'aixeta per beure, cuinar, rentar fruita verdura,

0: A mi no me molesta, no me molesta mai. Però que a mi no me molesti no vol dir que hi hagi altra gent que sí, que, o que té problemes d'asma, o que tal, i per tant aquí, com si dos que amb ells dos, s'ha de mirar un poc per bé comú, pensant que efectivament hi ha molta gent que no li molesta i ho tolera i tal. Però les normes estan justament per beneficiar el conjunt i sobretot a la gent... No hi pot haver fumadors passius en aquest sentit, i jo...
1: Però ara, sí, per exemple, des de CAE Restauració critiquen una mica la norma precisament perquè pensen que pot fer que la gent deixi d'anar a les terrasses o als restaurants. Penseu que pot afectar? Ahir ja parlaven que l'any 2010-2011 se va aplicar aquella llei de que no se podia fumar a interiors, no? Va a restaurants, discoteques, amb sobreviscuts. No, no,
2: també gent fue tremendista, ¿no? La gente sí, no va a entrar y tal. ¿Y qué hacía la gente? Se iba a la calle a fumar. Bueno, pues ahora la gente que se va a la calle a fumar... Pues,
3: mira, ayer había, ayer o hoy, ahora no recuerdo bien, una entrevista en Última Hora, creo recordar que ya le dice a Mateos, espero no equivocarme, a un empresario de la restauración que yo conozco, sí, más personalmente, y que
1: es ya finds que no deja fumar.
3: Un buen deportista, además, es, y hace años que no deja fumar en sus, que no prohíbe fumar en las cuatro terrazas de sus cuatro restaurantes que tienen en Palma. Y él dice que él no ha notado ninguna merma en sus ingresos y tal, que ha tenido, pues alguna vez que una persona le ha dicho que se lo han tomado perfectamente, que les ha avisado y que, bueno, pues que han ido a otro sitio. Es decir, es una decisión que él toma. Él decía que cree que esto debería quedar en la libertad de cada empresario de decidirlo, pero lo que quiero decir es que él demuestra y que no tiene repercusión sobre la...
1: No te equivocabas, era una noticia de Alicia Mateos, que l'encercava. Pep Maria,
3: un saludo para Alicia.
1: Una salutació, que també l'han tingut aquesta setmana. Penses que pot fer que la gent deixi d'anar als bars, als restaurants, o no?
0: No, jo crec que seguiré anant en els bars, per sort. Jo, l'únic problema és la prohibició del tabac, és que el cine negre, se fent fatal, tot això que han conegut, això també desapareixerà.
4: La clave però... de Balvin, t'acordes?
0: Exacte, que tothom fumava, però a part d'això, per sort, jo crec que no se perdrà cap client. I si se'n perd, serà un i dius, mira, doncs... Pues...
1: Perdut està. Sí. En qualsevol cosa, perquè ara fent referència al cinema, que també s'ha de predicar una mica aquest exemple, no? Que també en el cinema desapareixen una mica aquestes imatges de tot gent fumant. Tot en fumant abans. Res, que ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Pep Maria, bon cap de setmana, igualment, que vagi molt bé. Igualment. José Manuel, també que descansis.
3: Gràcies. No?
1: Ara tens la calor, i també, Eduardo, que vagi molt bé el cap de setmana.
2: Gràcies.
1: Que diuen que baixen una mica les temperatures, no tindran tanta calor com aquesta setmana han tingut, i tenim encara ara, ahir mateix vàrem tenir una sensació tèrmica en la secada real de més de 50 graus. Avui sembla que la sensació tèrmica serà entorn en els 40, que ja n'hi ha. Tot d'una tornada, actualitzant les notícies de la ràdio, uns anuncis de la televisió, i seguirem aquí en ruta al dia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. En aquesta hora ja ha finalitzat el desallotjament de les persones que viuen a l'estructura inacabada de Punta d'en Xinxó. Molts ocupants ja varen abandonar el recinte abans de l'operatiu que s'ha iniciat avui. Quina és la darrera hora i com ha anat? David Ventura, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. I el desallotjament ha anat molt de pressa. Ha començat a les 8 i quart del matí i ha acabat a les 9 i mitja. L'han efectuat la Guàrdia Civil, acompanyat per efectius de la policia local del municipi de Sant Josep de sa Talaia. S'ha de dir que aquest matí ja pràcticament no quedava ningú en aquesta estructura on que ha arribat a acollir a fins a 200 persones, la seva majoria africans, treballadors de temporada, que no es podien permetre un habitatge digne i que vivien aquí en condicions d'insalubritat. Aquest matí només quedaven 4 persones. El desallotjament, per tant, s'ha fet sense cap mena de problema, ha durat una hora i quart només, però nosaltres crec que continuarem parlant durant bastant de temps d'aquest edifici, d'aquest hotel de 250 habitacions que es va quedar a mig construir, perquè, per una banda, l'Ajuntament de Sant Josep insisteix que té la llicència caducada i que el futur d'aquesta estructura és l'esbocament. Però, per altra banda, la propietat insisteix en que vol acabar l'obra i que vol construir-hi aquí un hotel de 5 estrelles. Per tant, seran els tribunals els qui decideixin sobre el futur d'aquesta runa de Punta Xinxó.
1: Més coses. En aquesta hora comença la primera de les audiències del rei Felip VI a les principals autoritats de les illes al Palau de l'Almudaina de Palma.
3: La primera a punt de començar és la de la presidenta del govern, Marga Proens. Després serà el torn del president del Parlament de les Illes, Gabriel Lesén, i també estan citats aquest divendres al Batlle de Palma, Jaime Martínez, i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
1: Està previst que les autoritats expliquin molt per damunt el contingut de les converses amb el monarca en sortir de la reunió, unes converses que solen tractar sobre l'actualitat estatal i també de les illes. Pot ser sobre habitatge i turisme, sobre la manifestació que està convocada aquest diumenge contra la massificació turística, el mateix dia en què han conegut que les pernoctacions en establiments hotelers a les Balears, al juny, baixen un 1,5% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, fins a un total de 9,59 milions d'operacions. Tot i aquest descens, aquestes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística impliquen la segona dada més elevada d'ocupació d'un juny de la sèrie històrica.
3: En total, les Balears es varen aconseguir al juny una ocupació del 82,5% i el sector hoteler va ocupar un total de 75.732 persones. Això és un increment del 2,3% interanual. Per comunitats autònomes, les illes varen ser la regió amb un grau d'ocupació per plaça més gran, amb un 82,5%, seguida de les Canàries i la Comunitat Valenciana.
1: I més coses d'entre els preparatius per a l'eclipsi solar de dia 12 d'agost. Avui ens fixam en el banc de sang de que anima a donar abans d'aquest fenomen astronòmic perquè les reserves estiguin preparades davant de qualsevol emergència.
3: Des de l'entitat recorden que necessiten donacions per poder fer front a accidents de trànsit, per exemple, també a intervencions quirúrgiques urgents, complicacions durant el part, qualsevol altra situació de fet que requereixi una transfusió immediata que no pot obtenir-se en aquell mateix moment. Podeu consultar les dades de les col·lectes, també demanar cita al web del Banc de Sang, que és www.donasang.org.
1: En estat, el govern ha declarat l'emergència d'interès nacional pels incendis de la Comunitat de Madrid i a Vila en una jornada que part de Mallorca està en alerta taronja per altes temperatures, així que precaució i seny. Són les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11.
0: Més informació a ib3notícies.com. M'apareix super...

0: Les 10 i 5 minuts, encetam segona hora de programa, amb la previsió del temps, que és allò que solen fer sempre en aquesta hora. Previsió del temps per avui, també per al cap de setmana. D'entrada, vos poden dir que continuem parlant de calor, que aquests dies ja n'han tinguda, i han deixat registres espectaculars i també preocupants. Xisco Nadal, bon dia de nou.
1: I tant, Joana, fixeu-vos en aquesta dada, el secà de la Real, la ciutat, amb una temperatura de 37,2 graus i una humitat del 50%, amb una sensació tèrmica que s'ha disparat fins a 50,3 graus. Em dedica una autèntica barbaritat. I si això ja vos impressiona, encara més allò que s'ha registrat a Sumacàrcer, a València, on la sensació tèrmica diuen que ha arribat als 63,1 graus.
0: Mare de Déu, avui les màximes se mouran entre els 32 i els 40 graus, amb els valors més alts previstos a l'interior i al nord-est de Mallorca, on, com poden veure en aquest mapa, estan en alerta o en avís taronja. De fet, continuem amb aquests avisos per totes les Balears, avís taronja, com dèiem, a Mallorca, i avís groc a Menorca i també a les Pitiuses.
1: Esperam intervals de núvols mitjans i alts amb boides a primera hora i encara pols en suspensió. Les temperatures es mantindran pràcticament sense canvis durant la jornada, ja aquesta nit continuarà, tornarà-se nit tropical o fins i tot tòrrida, amb valors molt elevats.
0: La bona notícia és que aquest episodi té les hores comptades. Així és, haurem d'aguantar encara fins demà, dissabte, hora baixa, quan començarà a arribar una mica de respir, que si les previsions es compleixen s'allargarà fins dimarts. La pols africana començarà a retirar-se, els termòmetres iniciaran una davallada, una baixada progressiva, i encara tindran moltes estonetes de núvols mitjans i alts.
1: I precisament diumenge serà el dia en què notarem més aquest canvi amb una baixada de temperatures que en algun punt podria ser força destacable. Arriba el canvi més esperat, temperatures clarament més baixes i possibilitat de qualque ruixat o tempesta d'evolució durant l'hora baixa. Però abans han d'estar molt pendents del cel, Joana, espectadors, oients, perquè les tempestes ja afecten la zona d'Alacant i de Dènia i durant les properes hores poden provocar ratxes de vent molt intenses al ponent de les Pitiuses. Per això, si teniu previst sortir a navegar o anar a alguna platja d'aquella zona, per favor, extremeu les precaucions i seguiu molt de prop l'evolució del temps.
0: I també, que no mos cansem, molta hidratació, cercau l'ombra sempre que sigui possible i també aneu molt alerta si heu de fer activitats a l'aire lliure. I si vos sembla, Xisco, podríem sortir ara de l'estudi, no?
1: Així és, connectam, obrim aquesta finestra a l'exterior. Connectam, crec que és en Cala Sant Vicenç, així és. Veiem que s'aquelitja, encara és, però ja fa com a més dia d'estiu, ja veiem un blau com a més, com a més estiuenc, per dir-ho de qualque manera.
0: Més postaleta, que t'agrada
1: a tu, eh? Exacte. Veiem que hi ha una mica... No, no hi ha vent, perquè aquests arbres no se remenen.
0: Un poquet.
1: Bé, una brisa lleu, sí. Trobam ara mateix a Cala Sant Vicenç. Si miram el que seria la mà, sonatge, no pega contra les roques, per tant, no és un vent fort, serà com una brisa, una bufadeta que ha pegat ara en aquest racó de Mallorca. I ja que és divendres, anem a fer un cafico.
0: Un cafico de divendres.
1: El toro que el via en aquesta càmera subaquàtica que vigilam o en la qual connectam molt de dies perquè ens agrada molt veure el fons marí d'aquest arxipèlag. No hi ha peixos. Ara mateix, davant la càmera, han decidit no venir. Ai, mira, un petitó, tímidament, un lateral ha vengut com a saludar. Crec que està avisant en els companys i li diu...
0: Sortiu.
1: Et sora divendres. Per favor, sortiu a fer una mica de desfilada.
0: Mira si li han fet cas, el manco aquest que l'acompanya. Però bé, parlam d'aquest cafico refrescant, però...
1: Ja són tres de peixius.
0: Sí.
1: Quatre, bé, ara un de gros. Bé, ja... Jo t'ho dic, els peixos s'avisen. Saben qui ve trasconeta amb aquesta càmera i en aquesta hora, 10 i 10 aprox, els peixos surten en desfilada.
0: Han fet un cafico, mos han refrescat, però és cert que també l'altra cara de la moneda és que hi ha incendis i estem molt pendent, no?, de la complicada situació que viu bona part de la península a causa dels incendis forestals. El govern espanyol ha declarat l'emergència d'interès nacional a la Comunitat de Madrid i també a la província d'Àvila davant la gravetat dels focus que continuen xiscoactius.
1: És ara mateix la situació més crítica de tot l'estat espanyol. Més de 11.500 persones han hagut de ser evacuades més de 10.000 només en la Comunitat de Madrid. Els principals incendis afecten municipis com Villa del Prado, Aldea del Fresno i Sant Martín de Valdeiglesias, mentre que la província d'Àvila el foc declarat a Burgondo ha obligat a desallotjar prop de 1.500 persones, entre elles molt de turistes que es trobaven a la zona.
0: I davant d'aquesta situació, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assumit la coordinació de tots els recursos estatals, autonòmics i locals, mentre que la direcció operativa recau en la Unitat Militar d'Emergències, la UME, que continua fent feina intensament per intentar frenar que les flames vagin avançant, Xisco.
1: Per la seva banda, Andalusia afronta un dels estius més complicats que es recorden, en el que duim ja de temporada s'hi han registrat 263 incendis forestals, un 42% més que l'any passat. I el foc ha arrasat més de 14.500 hectàrees, gairebé el triple que en les mateixes dates de l'estiu passat. Almeria, Huelva i Màlaga són les províncies més afectades. A Galícia també preocupa l'elevat risc d'incendis, tot i que els focs més importants d'aquest inici d'estiu ja estan controlats. Les altes temperatures i la sequera mantenen en alerta els serveis d'emergència. De fet, ciutats com Vigo han registrat rècords històrics de temperatura durant aquest mes de juliol.
0: Les autoritats recorden que les properes hores continuaran sent molt delicades a bona part del país i demanen màxima prudència per evitar qualsevol conducta que pugui originar nous incendis, especialment mentre persisteixen les elevades temperatures i les condicions extremes de risc d'incendi. Estarem molt pendents, sobretot d'aquestes persones evacuades, desallotjades de casa seva. Evidentment, ens preocupa també la situació a la península i demanam també molta precaució aquí, a la gent que viu o que és per les Balears, perquè no només hi ha risc d'incendi a la península, també el tenim aquí, i també hem de tenir en compte que fa molt de mesos que no plou ni una gota. Canviant d'assumpte, ja n'hem parlat a la tertúlia, ha estat sens dubte un dels temes més comentats dels darrers dies, la nova llei antitabac que impulsa o que vol impulsar el govern central i que vol fer una passa més en la lluita contra el tabaquisme, que planteja prohibir fumar a terrasses, a platges i també durant festes o concerts i altres esdeveniments a l'aire lliure, Xisco.
1: El projecte ja ha rebut el vistiplau del Consell de Ministres, però encara ha de passar pel Congrés. A més d'ampliar els espais sense fum, també endureix la regulació dels vapejadors i altres productes en nicotina, fins i tot prohibeix explícitament que els menors consumeixin tabac. La proposta ha obert, com us podeu imaginar, un debat intens. Hi ha qui la considera una mesura necessària per protegir la salut pública i qui creu que limita la llibertat individual en excés.
0: I com que és un tema que afecta el dia a dia de molta de gent, de moltes persones, nosaltres hem sortit en el carrer per saber què en pensen els nostres oients. Estan d'acord de prohibir fumar a les terrasses i també a les platges o creuen que la llei va massa enllà? I doncs, escoltam.
2: M'apareix superbé. Crec que tot el que faciliti la salut pública és una bona mesura.
3: Me parece muy bien.
4: Lo prohíban o no, pa mí lo van a hacer igual.
5: Mal, mal. Porque eso es provocar a que la gente fume más. Si te prohíben las cosas, más te gusta.
6: A mi totes les mesures que siguin de foment de la salut pública, com és la limitació de fumar a espais públics, me semblen correctes.
7: Hombre, me'n puc arribar a entendre que se prohibesqui a espais públics on n'hi hagi infants, etc., en el faltant de col·legis, a parcs, però clar, pentura a les terrasses, en la llei que hi havia fins ara de delimitar uns metres per no molestar a altres persones que no puguin, com jo mateixa que som asmàtica, que no puguin tenir fum a prop, crec que era suficient.
2: Ens hem d'acostumar, com a tantes altres coses, hem de millorar la nostra qualitat de vida i pels nostres fills i...
6: Crec que l'adaptació serà igualment pacífica i que no afectarà en els restaurants.
0: No se podrà fumar ni a terrasses, ni a platges, ni tampoc a festes, concerts i altres esdeveniments a l'aire lliure. Mos demanam, no?, si això podrà afectar, per exemple, que la gent fumadora deixi d'anar a bars o a restaurants. I ara volen saber com afecta aquesta normativa o com podria afectar a un dels principals implicats. Saludam Tomeu Mas, que és gerent de CAI Restauració. Molt bon dia, Tomeu, com estàs?
3: Què tal? Com anem? Bon dia.
0: Bé, ja has escoltat en els nostres oients. La gent en general sembla que està d'acord amb la prohibició. El govern ha aprovat aquest projecte de llei que preveu prohibir fumar a les terrasses. Vosaltres ja vos heu pronunciat al respecte. Quina ha estat la primera reacció del sector davant d'aquesta nova normativa?
3: Bueno, realment en el sector el que li preocupa és quin serà el resultat d'aquesta normativa, no? Perquè hi ha diferents realitats dins del mateix sector. Tenim els servicis de restaurant, el que són bars, el que són cafeteries, bar de barri, a cadascú li pot afectar de forma diferent.
1: Clar, i com valoren aquesta diferència? Ho dic perquè suposo que hi ha restauradors que sí que estan a favor de que no se fumi a les terrasses o que se limiti aquest ús de tabac, i d'altres que estan en contra, evidentment, perquè creuen que perjudica el seu negoci. Com vos han fet arribar les seves queixes o el fet que estiguin a favor?
3: Bueno, en realitat, nosaltres hem emès un comunicat que va en la línia del que va emetre en el seu moment Hostaleria d'Espanya, que propugna la llibertat d'elecció. O sigui, deixar a l'hostaler que, si té un espai a l'exterior, pugui dedicar una part als fumadors, als no fumadors, i inclús, pues, si no vol deixar fumar tota la terrassa, pues, que no deixi fumar tota la terrassa. Això, com dic, és una elecció que nosaltres proponem, pues, que pugui, en funció dels interessos que pugui tenir, de la seva clientela, del perfil de la seva clientela, triar si vol una cosa o l'altra.
0: Tomeu, abans de la tertúlia amb els nostres tertulians, avui en Eduardo Luna, també amb en José Manuel Barquero i amb en Pep Maria Aguiló, n'hem parlat i ells han recordat quan el 2010-2011 se va prohibir fumar dins locals, no? Dins dels establiments, en els bars, restaurants, discoteques. Clar, també hi va haver molt de temor que la gent deixés d'acudir, per exemple, a un restaurant perquè no se podia fumar de dins. Això en el final no ha acabat passant, no? En el final la gent ha seguit anant en els restaurants i en els bars. Per ventura, clar, jo entenc que el temor, la preocupació, però al final també és cert que amb la Covid ja com hem fet un primer entrenament, no? Molta de gent ja estava avisada que no se podia fumar a les terrasses.
3: Sí, la mesura que se va aprovar, com tu molt bé comentes, en el final ha estat beneficiosa per tothom, tothom està mentalitzat en que això és així. El que aquí hem de partir també d'una altra història, i és que, com dic, hi ha diferents realitats dins del mateix sector, no? Llavors, per un costat tenim el sector turístic, que el turista, pues, està acostumat a fumar, si és que fuma, a les terrasses, perquè just hi ha un país de la Unió Europea on ho té prohibit, que és Suècia, que per la seva climatologia, pues, té certa lògica, no? Perquè només hi ha un parell de mesos en l'any que potser pues, poden gaudir d'una terrassa a l'aire lliure. En els altres països de la Unió Europea no està prohibit. Per tant, vull dir, aquí ja tenim un factor on diu, bueno, pues, si la meva clientela és turista, pues, rompre-li la seva costum de fer una cerveseta o dinar i després dinar sense un cigarro, pues, no és una bona notícia per nosaltres. Com dic, el seu seria que en aquests casos, poguessin permetre establir distàncies i establir perímetres a on sí i a on no. Després tenim la realitat del bar de barri, del cafè, on aquí som tots clients, i anem pues, a fer un cafetet al matí i s'excusa anar a fer el cafetet i fer el cigarro. Que ho feim de fora, ja, vull dir, perquè malament sigui hivern, al final surts de fora a fer les dues caladetes. Bueno, aquesta és una altra realitat. No m'ho veurem com funciona, però en principi no és una bona notícia, tampoc, per aquest tipus d'establiments. Que en el final, el que se fa, en aquests casos, tal vegada és desplaçar el problema. Vull dir, si aquest senyor segueix baixant en el bar a fer un cafè, o a fer una cervesa, o a fer vermut i tal i qual, i s'ha d'aixecar a fumar, després n'hi haurà tres o quatre que estiran en el mateix cantó fumant. Vull dir, no arreglàvem el problema de deixar de fumar, que és una altra història.
1: Que hi havia molts establiments, Tomeu, que de manera voluntària, com tu comentaves, havien creat espais sense fum. Aquesta llei senzillament consolida una tendència que ja existia. No sé si teniu dades de quantes terrasses del nostre arxipèlag han optat per tenir aquest espai fora fum o per no deixar fumar directament.
3: No, quantificant no ho tenim, però bueno, com tu dius, pues, n'hi ha que han delimitat espais, n'hi ha que no tenen delimitat espais i n'hi ha, pues, com ha publicat avui en Alicia Mateos a l'última hora, que directament no deixen fumar. I els hi funciona bé. Vull dir que, com dic, és una demostració de que la llibertat funciona.
1: La llibertat funciona, però hi ha una llei que allò que vol és mirar de minvar el que seria el tabaquisme a la societat. També hi ha un tema que de vegades no se té en compte, que són els treballadors d'aquests locals, que involuntàriament, si són terrasses o llocs on se pot fumar, sí que són fumadors passius. I aquest és un dels arguments que ha dit l'administració per implementar encara més aquesta prohibició. Supos que compartiu l'objectiu encara que no se mesura. Tots entenem, no?, que si ets treballador, de fumar passivament...
3: L'objectiu ningú el discuteix. En els nostres comunicats que interns, inclús, ningú discuteix el tema de que es fumar és dolent per la salut. El que posem damunt la taula és la necessitat per no, a un moment, tampoc no és el millor del món, per al nostre sector, sumar-hi prohibicions, sumar-hi entrebancs, perquè en el final, com dic, és que el problema el traslades a un altre lloc.
0: Tomeu, i...
3: No deixaran de fumar per això.
0: Tomeu, i el dia que se posi en marxa aquesta llei, que bé, ara és un projecte de llei aprovat en el Consell de Govern, ha de passar la seva tramitació parlamentària, quan arribi el moment, si és que finalment arriba, com es podria controlar el compliment de la normativa? No sé si hi haurà, o qui haurà d'assumir, no?, la responsabilitat si un client fuma una terrassa. Els restauradors, passau pena, per exemple, de convertir-vos en policies dels vostres clients?
3: Sí, això també ho hem posat de manifest i assenyalam que la responsabilitat, no, tant si se marca la llei com que no se pugui fumar pel lloc, com si s'admetís que a certes zones delimitades se pogués fumar, tant d'una manera com l'altra, el restaurador no ha de ser responsable. I això és com, no sé, anar amb el taxi, si tu no te poses cinturó de seguretat, tens qui posar les multes a tu, no és taxista. Llavors, en aquest cas, lo lògic no és que recaigui damunt el restaurador la responsabilitat, sinó una persona que conscientment està fumant a un lloc prohibit, perquè ho sabrà, perquè estarà prohibit, i estarà, si hi ha zones delimitades, estaran marcades, doncs evidentment la responsabilitat és de qui incompleix la norma.
0: Sí que és veritat, Tomeu, perdona, que has fet referència als taxistes. El manco, sempre que jo he anat amb taxi, que no és que hi vagi molt, el taxista m'ha dit, posa't el cinturó de seguretat. Sempre m'ho ha recordat. Per aventura, perquè m'he trobat massa, però que és veritat que ells sempre fan aquesta pedagogia de recordar, no?, que tothom s'ha de fermar i s'ha de protegir, també.
3: Correcte. Correcte, si tu tens, per tant, vull dir, si tu a la terrassa tens una zona delimitada per fumadors, ha d'estar marcada, vull dir, ha d'estar assenyalada qui pots fumar, qui no pot fumar. Si tu fumes a un lloc que està assenyalat com per no fumadors, doncs escolta, la responsabilitat és teva. I si la llei en el final abarca es no fumar per tot, qualsevol terrassa, qualsevol espai de restaurant, de cafè, de bar, pues ja ho sabrà, vull dir, ja és que no importarà ni delimitarà, vull dir, que ni posar cap anunci, vull dir, està prohibit fumar, punto. No. Per tant, vull dir, el que parlàvem en el final, que és de ser responsabilitat, pot ser responsabilitat és individual de la persona que comet infracció, entenem.
0: Tomeu, moltíssimes gràcies per avui passar per aquest programa, per respondre també una miqueta en el batec d'allò que senten ara els restauradors amb aquesta futura nova llei, i sobretot esperem que tothom s'hi adapti i serveixi d'alguna manera, perquè molta de gent que ara fuma també faci la passa i diga, mira, sap que ho deixaré i així no me perjudicaré la salut, que també aquesta és una altra. Moltíssimes gràcies i també que vagi molt bé.
3: També és una altra.
0: També és una altra. Gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies. Són les 10:23 minuts. Estàvem pendents, Xisco, de poder conversar, de poder parlar amb el doctor Reyes, amb José Reyes, qui precisament també és president de l'Associació Espanyola contra el Càncer aquí a les Illes Balears. Molt diuen que està realitzant una prova quirúrgica. Esperem a veure si després poden contactar amb ell, però en qualsevol cas fem una pausa publicitària i tot d'una tornem amb més coses.

0: 3 Ràdio és patrimoni.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
4: si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur, portada,
7: si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot.
9: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
10: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
11: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
10: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
9: Font de misteris.
12: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
13: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
9: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
14: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
9: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: Ens acostem a l'equador d'aquesta segona hora de programa i ara canviem de qüestió perquè volem parlar-vos de consum, de préstecs, sobretot d'aquells que feim quan arriba l'estiu i per fer vacances. Escolteu bé, s'assoleix un rècord o un nou rècord històric en la intenció de demanar dobbers a crèdit aquest estiu. Tot i la pujada dels tipus d'interès, els espanyols continuen disposats a endeutar-se. El 35,9% dels consumidors tenen la intenció, Xisco, de demanar un préstec durant els propers 6 mesos.
1: Un dels principals motius pels quals la gent demana crèdits és la necessitat de liquidar de manera immediata els seus deutes. Això reflecteix l'impacte de la pèrdua de poder adquisitiu provocada per la inflació que tenen les economies familiars. Les dades de juny de 2026 confirmen que ni l'encariment del finançament ni la inflació han frenat aquesta disposició dels espanyols a endeutar-se. I per aprofundir en aquesta qüestió, avui tenim en nosaltres, com cada divendres, Cristina Borrallo, advocada de Futur Legal, i també d'Asofin, perquè posi una mica de llum en la foscor d'aquest crèdit i aquest sobreendeutament. Tu per què creus que es deu que el preu dels préstecs hagin tornat a pujar després de 2 anys consecutius de descensos? La banca se'n suma que la gent ara tornarà a demanar doblers aquest estiu?
2: Doncs sí, en aquest baròmetre que han fet a Sofin, baròmetre 2026, se reflecteixen aquestes dades, no? I és molt significatiu perquè, com comentes, per una banda, els tipus d'interès estan elevadíssims, no sabem el motiu real de per què, però estan molt elevats, i per una altra banda, la gent està molt necessitada de liquiditat, que és el que ens reflecteix aquest baròmetre. La causa principal de la necessitat dels consumidors de tenir crèdit és per tenir liquiditat, és a dir, poder pagar les despeses comunes. Ja no estem parlant de demanar un préstec per adquirir un vehicle, no, no, per pagar despeses comunes, no? I davant d'aquesta avinentesa, paral·lelament veiem que la banca està pujant tipus d'interès. Per tant, molta de cura, sobretot, amb els que ara se vulguin endeutar.
1: Qualque moment tots han passat per un moment complicat, econòmic, i demanar un crèdit o tirar de la targeta de crèdit ha estat la primera solució que mos ha vengut en el cap, però tu sempre en aquest programa dius que això no és mai una bona solució perquè després d'interessos te mengen. Han de ser-ne conscients, el manco, quan prenem aquesta decisió d'allò que pot comportar d'aquí una temporada?
2: Sí, hem de prendre molta consciència que quan demanem un préstec, allò que estem demanant ho haurem de tornar amb interessos. I precisament què passa amb aquest tipus de crèdit? Préstecs al consum, microcrèdits, molta cura, targetes de crèdit. El tipus d'interès que està associat, és a dir, el cost que tindrem de tornar aquest préstec és molt elevat. Per tant, que sapiguem que si tenim una situació concreta, perquè se mos ha romput la gelera i sí o sí l'hem de menester, podria estar bé. Però si són préstecs, per exemple, ara tenim un moment crucial. La gent s'està endeutant per anar-se'n de vacances. És el tercer motiu d'aquest baròmetre que hem fet amb Asofin. És a dir, demanar un préstec per anar-te'n de vacances.
0: Quin seria el rànquing?
2: El primer és falta de liquiditat, és a dir, demanar tenir dobbers amb efectiu, amb cash, perquè no en tenim gens. En segon lloc és refinançar altres deutes, és a dir, tenim diferents deutes, targetes, préstecs, i el que demana més un nou préstec per pagar tots aquests, per replegar-los, per juntar-los, i en tercer lloc per anar-nos de vacances. Clar, les tres decisions són terribles, les tres. Demanar préstec per tot
0: que
2: això.
0: Que és una cosa cultural, perquè en general els europeus no s'endeuten tant com els espanyols. És una cosa cultural, o perquè els espanyols mos endeutan més?
2: Sí, sí, la cultura espanyola té tendència a endeutar-se més que en altres països de la Unió Europea. De fet, estem a un 3% superior. La mitjana del cost dels tipus d'interès a Espanya està al voltant del 6,97%, mentre que Europa està per sota. Per tant, són dades molt significatives. És a dir, som una cultura que tenim aquesta tendència a demanar endeutament. I, per una altra banda, que això també és molt significatiu, dius baròmetre, no només mos agrada demanar crèdit en els bancs, sinó que molta cura, acudim a entitats, establiments financers de crèdits, aquests famosos que mos surten per pantalla amb aquests eslògans tan comercials, això mos agrada molt.
1: Això d'en 10 minuts, préstec concedit.
2: Préstec concedit, els microcrèdits, i després els que te surten directament quan tu entres a la banca electrònica, diuen préstamo concedido. plin, cliques i tot d'una te donen aquells
0: immediatesa.
2: Dades. Immediatesa. Mos agrada molt tenir-ho i tenir-ho el més aviat possible. Que passa que el cost és molt més elevat, és d'un microcrèdit, la TAE d'un microcrèdit pot tocar els umbrals d'usura, que moltes de vegades n'en parlam. Són costos elevadíssims.
1: Sí, però en el banc, també t'ha dit, només te sol sortir aquesta pipella quan hi ha moviment. Ho dic perquè jo... l'única temporada que ho vaig passar malament, que me vaig plantejar demanar un crèdit en el banc, me van dir que no, perquè no era perfil per oferir-me aquest crèdit. Mm-hmm. Per tant, només en el banc, sobretot, només se l'ofereixen o només se'l preconcedeixen si tens la nòmina, si veuen que no tens cap tipus de problemes de liquiditat, que no tens descoberts més rarament, sinó aquest perfil tens més tendència, quan hi ha un moment de desesperació, d'anar a aquests microcrèdits, però perquè els oients, ja està, els espectadors ho entenguin. Samor Espanya, tu has dit, Samor Espanya se gelera, per exemple, i no tenim aquest 1.000 o 1.200 euros per pagar-la. Si nosaltres demanem amb un microcrèdit 1.000 euros per una gelera nova, què acabaran tornant en sos interessos que ara?
2: Podem acabar pagant dues o tres geleres. O sigui, això seria el cost comparatiu, perquè s'està és dels microcrèdits que s'han declarat usuràries amb molt de procediments judicials que poden anar en el 1.000-1.500% de TAE, imagineu-vos, no? És a dir, estem pagant, ja vos dic, dues o tres geleres. Però, clar, si és una situació que, de necessitat, que realment ho necessitam, això al final un ha de saber que, bueno, ho puc adquirir així, però el més aviat possible surt d'aquell microcrèdit. Surt d'aquell microcrèdit. Anticipa, cancela anticipadament, perquè si no acabaràs pagant molt més. Llavors, despeses d'aquest tipus, se mos averies cotxe i l'hem de reparar sí o sí perquè el necessitam per anar a la feina. Aquestes coses, un diu, val, estaria bé endeutar-se, però anar-se'n de vacances... De veres, demanar un préstec per anar-nos de vacances aquí és a bon temps de fer la reflexió de si, escolta, em sap molt de greu, però tal vegada no te'n pots anar de vacances.
0: Això pot esperar.
2: Això una pot esperar. No. Una gelera, no. Un cotxe romput, tampoc, no? Per tant, fer aquesta reflexió prèvia, no anar en es banda sempre, intenta comparar tres o quatre entitats financeres, evitar la mesura de lo possible aquests microcrèdits ràpids i empreses que t'ho donen tot d'una, I si és així, doncs intentar cancel·lar el més aviat possible.
1: I Cristina, com s'espera que evolucioni el preu dels préstecs si el Banc Central Europeu, que a part de treure bitllets nous, també continua modificant els tipus d'interès?
2: Doncs si la previsió és alcista, estem ara mateix en un moment de previsió alcista de tipus d'interès, per tant, la mitjana va al voltant del 10-11% de tipus d'interès en aquest tipus de préstec, que sapiguem que si això puja... perquè normalment són variables, aquests préstecs com es donen, són variables amb un diferencial, podem acabar pagant molt més. Això que ara mostreu del problema, demanar aquest préstec, mostreu del problema que tenim, pensam que d'aquí un mesos tal vegada serà un problema superior. I què passa? Que moltes de famílies, desgraciadament, perquè només tenen aquesta opció, s'avoran amb una espiral d'endeutament que serà molt difícil poder treure'ls d'aquí.
0: Qualque consell que puguis donar a la gent que tingui una necessitat, òbviament, si és per unes vacances, ja mos has dit que millor esperar o fer una mica de jadriola i anar-hi més endavant, però qualque consell, si s'han d'endeutar, com ho poden fer, com no ho haurien de fer?
2: Bueno, és que se vulguin endeutar per anar, com dius, a vacances o per tenir una situació així. Aquí, al final, és no ho facis. O sigui, el consell és no ho facis perquè després no podràs sortir. Segurament acabaràs amb un impagament. És que per necessitat ho fan, ho han de fer per necessitat, que comparin en diferents entitats financeres, a la mesura de lo possible que evitin establiments financers de crèdits o microcrèdits, i, sobretot, préstecs preconcedits, dels que te donen tot d'una, normalment estan un 3% per damunt de lo que seria anar a cercar tu, per la teva compte, un préstec. Per tant, comparar, tenir molta de cura en sa TAE, no mirem només el tipus d'interès, sinó sa TAE, que mos diuen en el contracte, i si només tenim aquesta possibilitat, intentar després cancel·lar el més aviat possible.
0: I d'apuntat, Xisco, és veritat que molta de la gent que segurament mos veu, mos escolta, pot tenir, ara pot passar per un mal moment, és veritat que a vegades no en queda d'altre que endeutar-se per comprar una gelera, per arreglar el cotxe.
1: No, però sobretot ser-me conscient, com diu una Cristina, que pots tenir un moment de crisi puntual, tothom ha pogut passar per aquest pont, però ser conscients que les solucions que intentes aplicar en aquest problema, com diu una Cristina Borrallo, quan més aviat liquidis aquest microcrèdit perquè no t'acabi devorant i no acabis pagant tres geleres, doncs molt millor.
0: Idò, sí, Cristina, moltíssimes gràcies per aquests consells. Esperem que la gent faci cap viu i, sobretot, eviti endeutar-se si no és necessari, perquè, evidentment, quan és necessari ja no en queda altra, però si és evitable, ho hem d'evitar les totes. Moltíssimes gràcies, que tinguis bon
2: gràcies
0: cap de setmana.
2: Gràcies a vosaltres, igualment.
0: Que vagi molt bé. I ja vos ho dèiem abans, estàvem pendents de poder contactar, de poder parlar amb el doctor José Reyes, president de l'Associació contra el Càncer de les Illes Balears, que, recordem, abans no s'ha pogut connectar precisament perquè se trobava realitzant una intervenció quirúrgica. El podem saludar ara. Senyor Reyes, bon dia, com estàu?
3: Molt bon dia, moltíssimes gràcies per la invitació, com sempre.
0: Gràcies a vostè per atendre'ns, sobretot després d'aquesta intervenció que encara el veiem fins i tot vestit de doctor, no?, de metge. Contau-nos una miqueta, no?, perquè abans parlàvem amb els restauradors, parlàvem amb en Tomeu Mas, mos explicava una miqueta les impressions que en el sector de la restauració li havia provocat aquest avantprojecte de llei. D'alguna manera tenen aquesta inquietud o senten aquesta inquietud de que puguin perdre clients, però davant de aquesta preocupació, el doctor Reyes, que les podria dir?
3: Per una banda, és a dir, que la preocupació, sempre quan hi ha un canvi legislatiu, és humana, perquè mira, nosaltres som comprensius en aquest sentit, però faria dues reflexions. Una, que va haver-hi la mateixa inquietud quan es va fer la prohibició de fumar a l'interior de bars i restaurants fa ja 16 anys i no va tenir cap repercussió en el funcionament de la restauració, que ha seguit funcionant sense cap problema, i que aquí a Balears vàrem tenir operativa la prohibició de consum del tabac en les terrasses durant els 3 anys i mig que va durar l'emergència sanitària per la Covid, i això tampoc va interferir en el funcionament del sector de la restauració. Per tant, en aquest sentit, per una banda, transmetre tranquil·litat, perquè és comprensible, però l'evidència que tenim fins ara no sembla que hagi d'afectar en aquest sentit de manera significativa. I sobretot el missatge de que el tabac és un enemic de la salut terrible. Si eliminéssim el consum del tabac, estaríem eliminant el 30% del total de casos de càncer que es diagnostiquen cada any a Espanya i a les Balears. Estaríem salvant milers de vides. I hem de tenir en compte que el tabac és el principal responsable del càncer més letal que tenim ara mateix a Europa i a Espanya i a les Balears, que és el càncer de pulmó. Per tant, totes les mesures que van dirigides a disminuir el consum del tabac i a incentivar l'inici del consum del tabac salven vides, i jo crec que això és un element que és prioritari i que, a més, la societat ho entén d'aquesta manera.
1: Clar, a vegades se parla molt de sa llibertat, però sa teva llibertat arriba fins que va en contra de sa meva. Jo dimarts vaig anar a sopar a una terrassa i hi havia qualcú que estava fumant darrere meu a un metro, és a dir, sa taula de darrere, perquè érem una terrassa, estàvem una mica un damunt l'altre, i se va posar a fumar. A mi aquesta autoregulació, sa que de vegades s'apela, que diu, no, és que sa gent ha guanyat en respecte, els fumadors deixen distància, etc. Jo m'he topat ja un parell de vegades aquest estiu que això no és així. Per això no sé si el doctor Reyes considera que aquesta normativa és important, perquè si deixant tota sa bona voluntat, de vegades sa bona voluntat falla.
3: Efectivament, és a dir, la bona voluntat, diguem-ho així, és més àmplia ara que fa 20 o 30 anys, però les normatives són les que al final consoliden, diguem-ho així, els comportaments. Aleshores, hi ha una conscienciació molt important per part de la societat. Els nostres estudis indiquen que més del 90% dels fumadors entenen que s'han de prendre mesures restrictives en els espais públics compartits per limitar el consum del tabac en aquests espais. Per tant, els propis fumadors són conscients d'això. Però així tot, aquesta legislació és necessària. I és necessària, per una banda, perquè hem de protegir la voluntat del no fumador i el dret del no fumador a estar exposat al tabac, però també hem de protegir els malalts, hem de protegir els nins, i, per altra banda, és molt important també el fet de que desnormalitzar el consum del tabac en els espais públics compartits és molt important perquè estàs eliminant una conducta, un cert exemple. És a dir, estàs disminuint o limitant les possibilitats o disminuint el risc de que els joves s'inicin en el consum del tabac. Perquè aquelles conductes que tu veus de manera regular són les que tens més facilitat per imitar en el futur.
0: Ara que parleu dels joves, no?, un dels arguments del Ministeri és evitar la normalització del consum de tabac entre els joves, i allò que volen és intentar que hi hagi una generació que no fumi, una generació de no fumadors. Clar, també la llei equipara els vapejadors i altres productes amb la nicotina i el tabac, no? És una decisió, supos que també, que feia falta, no?, perquè cada vegada se veuen més joves no que fumin tabac, sinó que fumen vapejador o que vapegen.
3: Efectivament, aquesta mesura per nosaltres és absolutament fonamental. Els dispositius electrònics del tabac, és a dir, que la indústria ha introduït el terme vapor precisament per disminuir la sensació de perill que tenen, com si fos vapor d'aigua, que la gent està fumant, i són productes químics vaporitzats, és a dir, no té res a veure amb el vapor d'aigua. És una activitat, diguem-ho així, que per si mateixa implica riscos per a la salut molt importants, però que sobretot el que ha suposat és la porta d'entrada dels joves en el consum del tabac. L'indústria del tabac, quan va treure aquesta mena de productes, ho va fer per dos motius. Un, li permetia aprofitar un buit legal, és a dir, les lleis que havia fins ara no recollien aquest tipus de productes perquè no existien quan es va treure l'anterior llei. I, per altra banda, ha estat l'eina per enganxar els joves en l'inici del consum dels productes relacionats amb el tabac. Tenim molt clar que la majoria de joves que vapegen d'adults acabaran fumant i acaben fumant, i que, per altra banda, més del 50% dels joves de menys de 15 anys han vapejat en algun moment de la seva vida. Per tant, és una eina fonamental fet d'equiparar-ho en tots els aspectes. En quant als jocs on es pot vendre, perquè es pot vendre en qualsevol local que vengui qualsevol altra cosa, en quant a la publicitat d'aquests productes i en quant al fet que aquests productes puguin fer sponsorització d'activitats o d'events. Per tant, aquest punt, per nosaltres, és fonamental per protegir els joves de cara al futur.
0: Doctor Reyes, més clar, impossible. Moltíssimes gràcies. També volíem conèixer, escoltar la seva valoració al respecte d'aquesta nova llei per evitar que la gent continuï fumant i, per ventura, afegeixi a la llista d'ets fumadors també que se vulguin adherir a deixar de fumar. Que, com de vostè, en el 2010-2011 ja hi va haver molta de gent que va prendre aquesta decisió, però no ha fet en cap cas que la gent deixi d'anar a un restaurant o a una discoteca. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
3: Moltíssimes gràcies i moltíssimes gràcies per la paciència. Em sap greu haver arribat just i us agraeixo moltíssim que ens doneu aquesta possibilitat per explicar a la gent tota aquesta situació. Moltíssimes gràcies.
0: No, al contrari, li agraïm que després de la feina d'aquesta intervenció encara així hagi pogut intervenir i explicar en directe la seva valoració. Moltíssimes gràcies, doctor.
3: Gràcies.
0: I us contant també que avui, 24 de juliol, a les 10, ja ho sabeu, estava prevista o s'han iniciat les audiències estiuenques que ofereix cada any el rei Felip VI. El rei ja és aquí a Balears i s'ha reunit amb la presidenta del govern, Marga Proens, aquí ja podem veure en aquestes imatges, i amb qui ha realitzat la tradicional salutació davant les càmeres, Xisco, en el Palau Reial de l'Almudaina.
1: Està previst que la presidenta del govern, Marga Proens, atengui els mitjans de comunicació en acabar la seva trobada amb el cap de l'Estat, tot i ja haver avançat les seves intencions de traslladar-li les principals preocupacions de la comunitat autònoma. Aquesta reunió serà seguida per la del president del Parlament, Gabriel Lecent, gairebé a les 11 del matí. Posteriorment serà Llorenç Galmés, president del Consell de Mallorca, qui es reunirà amb Felip VI, i d'aquesta manera es tancarà les reunions programades de les autoritats de les Illes Balears amb el cap de l'Estat.
0: Segurament també Jaime Martínez,
1: Balda de Palma,
0: serà un dels qui passi per l'Almudaina. Sempre solen ser, aquestes quatre autoritats, president o presidenta del govern, president o presidenta del Parlament, també Balda o Baldesa de Ciutat, i també el president, en aquest cas, del Consell Insular de Mallorca. Ja s'ha fet aquesta primera recepció o aquesta primera audiència, en aquest cas, en la presidenta del govern, Marga Proens. Fem una petita aturada i tot una tornant, perquè vos hem de parlar, no sé si teniu infants a casa, dels deures, de les tasques d'estiu. Segur que molts d'ells ja han començat aquelles llibretes, Xisco, tu fes en l'estiu, aquells deures de les llibretes típiques, per repassar i per fins i tot avançar algun dels continguts que t'havien de venir per endavant.
1: Ja ho he dit qualque vegada, jo era molt de comprar les llibretes, el que eren els quadernos d'una marca molt coneguda. M'agradava molt fulletjar-los.
0: Però les feies?
1: No, les mirava d'en fora. Ho tenia sempre damunt sa taula i una mica com aquell article de Mariano José de Larra. Vuelo hasta mañana. I jo demà me pensava que m'hi posaria, llavors arribàvem a setembre i les totjava i tan contents.
0: Te dedicaven més a llegir.
1: Més a llegir, i també he estat un nin molt de televisió, de cultura audiovisual. Per mig estius era llegir i mirar la tele. Que no fer esport, com, òbviament...
0: He pogut demostrar...
1: Clar, no, però jo he arribat a l'esport de gran.
0: De gran.
1: Ja som un esportista sènior.
0: Mai és tard, Xisco Nadal. Fem una pausa i de tot una parlam d'això, de si s'han de fer deures d'estiu, si s'ha de repassar, si s'han d'avançar una mica els continguts, tot una en parlarem aquí al dia.

0: Lletres Ràdio és participació.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 99 céntimos kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 9,50 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
2: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia. Amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: L'estiu hi ha de ser pels infants moment per descansar. Per descansar, per nedar, per dormir, per jugar, per fer cabanyes, per anar a lloure una miqueta, no? Igualment, molt de pares es plantegen la importància que els seus fills segueixin aprenent i repassant també els continguts que han après durant el curs escolar, però no perdre el fill.
1: I és que qui no recorda asseure's molest a la taula de la cuina per completar algun d'aquells quaderns d'activitats mentre de fons sonava el Tour de França? Tot i que provoca qualque discussió familiar o malestar, els experts recomanen que es facin activitats per assolir o reforçar els coneixements i seguir aprenent durant l'estiu. Deures, molts de deures, pot deures, quin deures convé que facin els nins de les Balears, i d'on parlant precisament amb tot un expert, amb el mestre i doctor en geografia, Antoni Ballester, que ja poden saludar. Toni, molt bon dia, com
2: Hola,
1: estàs?
2: Hola, què tal, bon dia.
1: Clar, quin canvi s'han produït en els darrers anys respecte a les tasques en els deures en l'estiu? Ho dic perquè jo, quan era petit, a mi el manco escuadern me'l compraven. Una altra cosa és que el fes, que era diferent, perquè amb això ma mare era una mica laxa. No m'estava damunt tot l'estiu per veure si l'havia fet o no. Però el manco s'intenció de comprar escuadern per en l'estiu no deixar-ho tot a lloure, com proposava una Joana, el manco els nits dels 80 ho teníem.
2: Bé, i jo crec que avui en dia també és molt important. Ara que han passat aproximadament un 20 o 30 dies des de que va acabar el curs, és un bon moment per tornar un poc a fer un pot de tasca relacionada amb l'escola o activitats no acadèmiques en el tipus així deures, de dir, hem de fer deures així, els deures tradicionals, sinó d'una manera més lleugera, per anar llegint o per anar repassant, per exemple, la taula de multiplicar. Els infants que acaben tercer de primària o quart de primària és molt important. Assolir la taula de multiplicar, jo ho considero una cosa determinant per després no equivocar-se en els problemes que se trobaran a secundària. Vull dir, la taula és una cosa que han de dominar tot i la cal·ligrafia, també tenir bona lletra és important.
0: Fer un diari, per exemple, per la cal·ligrafia està... A vegades ho recomanen, no? Els professors, escriu un poc en un diari allò que vas fent durant l'estiu, també per no deixar d'escriure.
2: Sí, i també hi poden afegir alguns dibuixos, algunes fotografies, fer test lliure de coses que passen durant el dia, o com un diari de les vacances és una bona idea, i també llegir. Llegir és molt important perquè és la manera de que agafin vocabulari. Moltes vegades les faltes d'ortografia venen perquè no han vist suficientes vegades la mateixa paraula i és important no cometre faltes d'ortografia.
1: Va per modes. Ho dic perquè ara deies, les tables de multiplicar, solir-les és important, però venim d'una època en què la memorització era gairebé el dimoni. Tot havia de ser per projectes, tot havia de ser orgànic, natural dins aula, i la memorització s'havia deixat com a de banda. També en lo de les tasques d'estiu va una mica per modes i per temporades. Hi ha temporades que els nins han de fer com a molta cosa, proposaves fer un diari, llegir, esforçar-se una micona durant l'estiu per no oblidar allò que han fet durant l'any, i ara no sé en quina temporada mos trobam. Ho dic perquè jo, de vegades me surt per xarxes, molta de gent que està en contra de que els nins facin res en l'estiu. L'altre dia mateix me sortia un vídeo d'una mestra d'escola que m'ha deixat regirat, que va dir, el nin no oblidarà lo que ha après per estar 2 mesos i mig fora a tocar un llapis o un boli. Me va fer una mica de feredat a mi aquesta afirmació.

0: des de molt de temps abans el perill que suposava la digitalització massiva a l'escola. I jo crec que és important tenir en compte el que sabem i tenir en compte que les coses han de millorar, però amb cautela i assegurant-nos l'èxit a cada passa.
1: Afegim més veus en aquest debat. Ara parlant amb en Juan Antonio Planas, ell és president honorífic de la Confederació d'Organitzacions de Psicopedagogia i Orientació d'Espanya. Juan Antonio, molt bon dia, com estàs?
2: Hola, encantado de estar con vosotros y sobre todo saludar a mi admirado profesor Antoni Ballester. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está comentando el profesor Ballester,
1: Clar, parlant de l'estiu, dèiem que per l'estiu tot va per modes. En l'estiu els nins han de fer deures, han d'escriure, han de llegir, han d'esforçar-se una micona o l'estiu és per desconnectar del tot?
2: En realidad, las vacaciones estivales son para ambas cuestiones. Es decir, tiene que ser un periodo para hacer otras actividades que no hacemos en la época escolar. Por ejemplo, estimo que es importantísimo las relaciones interpersonales. Hablo de niños y adolescentes. Soy ferviente partidario de las colonias, de hacer actividades en el entorno natural. Ahora que estoy viendo imágenes de las admiradas Illes Balears, que tenéis un patrimonio cultural y natural admirable, creo que es un buen momento precisamente para hacer estas actividades deportivas, lúdicas, para desconectar sobre todo de las pantallas, porque es muy importante hacer este tipo de actividades. Y yo quiero ponderar sobre todo pensando en que antes de ayer fue el Día del Cerebro, y está demostrado científicamente que cuando se hacen determinadas actividades se desarrollan canales neuronales diferentes. Por ejemplo, ahora se está viendo la importancia de la lectura y de la escritura manual, porque el abusar de las pantallas estamos viendo que deteriora determinadas funciones ejecutivas en nuestro cerebro. Por tanto, todo lo que está planteando el profesor Ballester desde hace muchos años, de la gran importancia de la lectoescritura, cobran más importancia todavía. Yo hago en este momento una advertencia a las familias para que durante este periodo escolar que prediquen con el ejemplo. Es muy importante que leamos, que nuestros hijos vean que estamos leyendo revistas, periódicos, libros, porque de esa manera también los niños ven y hacen lo que están viendo en su entorno. Y creo que en este momento de vacaciones tan importante es descansar y hacer otras actividades, como también aprovechar para ejercer esto que estoy diciendo de actividades educativas que van a desarrollar nuestras funciones neuronales.
3: És cert, no?, que no només és important asseure't-se a llegir, que és molt beneficiós, o també davant d'un quadern, sinó també fer o realitzar aquestes activitats d'estiu, no?, ja sigui anar a un campament, un campus d'estiu, anar a la platja, relacionar-se també, Toni, amb els amics, no?, amb la gent. És una manera també socialitzant d'aprendre, no?,
0: clar, la socialització és molt important en aquestes èpoques d'estiu, durant tot l'any, però durant aquestes èpoques d'estiu, jugar és molt important. Moltes vegades, durant el curs, s'ha perdut aquest sentit de joc, de joc lúdic, de joc lliure, de passar-se bé amb els amics, d'estar una hora baixa, per exemple, amb un parell de pintures de tèmpera i un parell de pinzells, passar l'hora baixa amb una activitat creativa, amb un parell d'amiguets dels nostres fills o les nostres filles. Jo crec que és important, la socialització, fer treball cooperatiu, fer coses en conjunt, per no estar tots sols. Les persones, és evident que som un agent que anem en grup. Si aneu pel carrer, veureu a un bar o una terrassa la gent en parella, en grup de 4, de 3, de 2, normalment ningú avui en dia fa feina com se feia abans a un far. Tots estem en grup i, per tant, les coses en col·laboració són molt importants.
1: I, Juan Antonio, parlàvem de que tot va per modes. Creus que tornarà la moda de fer feina als nins en l'estiu? O de vegades hi ha cert corrent de la pedagogia?

0: Bon dia. El rei Felip VI rep en audiència avui les principals autoritats de les illes al Palau de l'Almudaina de Palma. Marta Puyalto, bon dia.
1: Sí, bon dia. La presidenta del govern ha iniciat aquesta tradicional roda de contactes del rei amb les principals autoritats de les illes, audiències de caràcter institucional que coincideixen amb l'estada estival a Mallorca de la família reial. Enguany, aquestes audiències arriben en un context marcat pel debat sobre la massificació turística, el nou sistema de finançament autonòmic o la situació política estatal. Però ens ha iniciat aquesta trobada, com dèiem, amb el rei Felip. Ara s'hi troba reunit el president del Parlament i després ho faran el Bala de Palma i el president del Consell de Mallorca. D'aquesta manera, el rei comença l'estada a l'illa, però dimecres s'espera que es reuneixi també aquí a l'Almudaina amb el president del govern espanyol, també amb la seva tradicional trobada. Abans, però, està previst que el rei Felip assisteixi a la presa de possessió de Keiko Fujimori com a presidenta del Perú.
0: Abans de la seva cita amb el rei Felip VI al Bala de Palma, Jaime Martínez ha signat el contracte de lloguer per 20 anys entre Acima i l'Ajuntament perquè l'antic parc de bombers de ciutat sigui una comissaria de la policia local. Les instal·lacions necessiten una inversió d'1 milió d'euros que assumirà l'associació i les obres estaran acabades, si no res de nou, a final d'any.
2: I una vegada finalitzada la reconversió, la planta baixa serà una zona de comunicació amb els ciutadans. El primer pis estarà dedicat a l'operativa dels agents policials i la tercera a dependències administratives. Segons ha explicat el Bala de Palma, Jaime Martínez en total tindrà una capacitat d'entre 150 i 200 agents de la policia local.
3: És una necessitat també que tenim perquè l'any 2026 s'incorporaran aproximadament 170 nous agents i el 2027 50, fins a arribar en els 325.
0: Més coses, el sindicat Comissions Obreres ha posat en marxa una campanya als ajuntaments de les Balears per desbloquejar les jubilacions parcials, que diu estan paralitzades des de fa un any. El sindicat assegura que hi ha desenes de treballadors que fan més d'un any varen sol·licitar la seva jubilació parcial anticipada. Segons Comissions, aquestes peticions han estat ficades dins un calaix.
2: Davant d'aquest escenari, Comissions Obreres assegura que exigirà que de manera immediata es compleixi la normativa estatal que dona llum verda a la contractació de rellevistes al sector públic. Segons el sindicat, l'actual situació és insostenible i també injusta. A més, afirmen que les corporacions locals no poden al·legar que els contractes de relleu obligatoris siguin incompatibles amb les ofertes d'ocupació pública. La campanya de Comissions Obreres consistirà en registrar de forma massiva un requeriment formal dirigit a les regidories de personal.
0: I en estatal, el govern espanyol ha demanat ajuda a Brussel·les per a combatre els grans incendis de la península i ja s'ha activat el mecanisme europeu de resposta.
2: Tot arran de la declaració d'emergència nacional per incendis a petició de la Unitat Militar d'Emergències Espanyola. De moment, Grècia ha acceptat la petició oferint 2 avions Canadair CL-415. Durant el matí se celebrarà més una reunió preparatòria per al seu desplegament. A hores d'ara, hi ha actius 5 incendis a Guadalajara, Toledo, Madrid, Lleó i Àvila. Enguany ja s'han calcinat 108.000 hectàrees a tot l'estat.
0: Amb aquesta informació arribem a les 11:04. És tot de moment. Més notícies a les 12.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: 11:05 minuts, és divendres 24 de juliol, tercera hora de programa. Seguim en directe a través de la ràdio i a través de la televisió. Ens acompanya ara i s'incorpora el control tècnic Lluís Menéndez i vos contam que el Banc Central Europeu ha obert una enquesta per decidir com seran els nous bitllets d'euro.
1: Els bitllets d'euro canviaran de cara per primera vegada en més de 20 anys. El Banc Central Europeu ha presentat els 10 dissenys finalistes que opten a convertir-se en la nova imatge de la moneda europea. La ciutadania ja pot votar entre dues propostes. La primera, la veus en pantalla, dedicada a la cultura europea, que inclou personatges històrics com Maria Callas, Ludwig von Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci o la Premi Nobel Bertha von Suttner, cadascun associat a un valor diferent dels bitllets.
2: L'altra proposta, Xisco, aposta per la natura, amb aus i rius representatius del continent. En aquest cas, al revers dels bitllets, hi apareixen institucions de la Unió Europea, com el Parlament Europeu, la Comissió, el Banc Central Europeu o el Tribunal de Justícia. Segons la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, els bitllets són molt més que un mitjà de pagament i els nous dissenys volen reforçar la identitat compartida dels europeus.
1: La consulta és oberta fins al proper 21 de setembre i tot i que el resultat no serà vinculant, el Banc Central el tindrà en compte abans d'escollir-ne el disseny definitiu. La decisió està prevista per a finals d'enguany. Després començarà el procés de producció, de manera que aquests nous bitllets tardaran encara uns quants anys a arribar a les nostres carteres. I vos he demanat abans i volia saber quin dels dos dissenys triaríeu vosaltres, cultura o rius i ocells?
0: Jo ja vos ho he dit. Jo vull pagar amb Cervantes, amb Marie Curie, amb Mozart, amb Maria Callas. Jo vull pagar així. Jo vull pagar dient, dona'm dues Marie Curie.
1: Donen dos curis.
0: Exacte.
2: Jo he dit que per canviar un poc m'aquesta sensació de ses aus, perquè és com que pareix que són bitllets de jugueta i els pots oferir així i no fa tant de mal pagar.
0: Si vos sembla, ara seguim parlant i fent debat entorn envers aquests bitllets, però si vos sembla, ja hem explicat abans que avui el rei Felip VI ja ha mantingut la seva primera audiència amb la presidenta del govern i poden connectar precisament amb l'Almudaina per escoltar, per sentir les declaracions de la presidenta Proens.
3: De les Illes Balears, i que li he pogut explicar com nosaltres, a diferència de, per exemple, així com ho ha enfocat el govern d'Espanya, que és com un esdeveniment turístic per atreure més turistes, nosaltres ho estem enfocant com a la gestió d'una emergència. I com dic, fa més de 9 mesos que tenim un equip que està fent feina, han anat coneguent tots els mitjans d'aquí els darrers dispositius que hem anat anunciant, però li he pogut traslladar aquestes ubicacions d'observació segura de l'eclipsi, que nosaltres gestionem l'eclipsi en dues premisses. Primer de tot, la seguretat dels ciutadans a l'hora d'observar aquest fenomen, que sabem que és un fenomen únic i que l'han de poder gaudir els ciutadans de les Illes Balears i també les persones que ens visiten, però també com a segona premissa per nosaltres innegociables, la protecció dels nostres espais naturals, especialment de la Serra de Tramuntana. Insistes que en un context on estem veient tota la península, en un context d'incendis molt preocupants i amb una alerta vermella que tenim aquí per al risc d'incendi. No? Li he pogut explicar aquest dispositiu de més de 200 membres de guardes forestals i de Cibanat que estaran activats, d'aquest dispositiu que comença la seva activació ja, jo crec que deuen ser de les úniques comunitats autònomes que començam l'activació 24 hores abans, amb aquests drons que ens permetran veure l'aforament a determinats punts crítics. També aquest dispositiu especial a través de la Conselleria de Salut, amb aquest reforç d'oftalmòlegs i professionals sanitaris, en totes les restriccions de mobilitat, el que és especialment la Serra de Tramuntana, insistes, per protegir vies segures, perquè poguessin passar els cossos d'emergència, també en cas de que hi hagués un incendi, i també per la protecció del medi natural, no? A partir d'aquí hem parlat també del gran repte, i com saben jo he dit moltes vegades que assolim aquesta comunitat autònoma i que no és nou, però jo crec que sí, de cada vegada més, ara jo ho vaig dir ja fa més d'un any, hi ha més gent que s'hi va sumant, i és el creixement demogràfic, el creixement demogràfic d'aquesta Espanya que s'omple. I com jo venc fent sempre que tinc l'oportunitat, reclamar atenció pública, reclamar debat públic i reclamar atenció política, no només en aquesta Espanya que s'abuida, no només en aquesta despoblació que és un fet, sinó també a l'atenció dels serveis públics d'una comunitat autònoma com la nostra, que des de l'any 2000 fins aquí hem duplicat la nostra població, no? A partir d'aquí hem pogut comentar algunes dades, com per exemple les dades de creixement d'alumnes nouvinguts, aquest més de 5.000 alumnes que s'incorporen una vegada començat el curs, aquestes més de 60.000 noves targetes sanitàries que hem donat els darrers anys, també, evidentment, el tema de la manca d'habitatge i de l'emergència habitacional. Li he pogut explicar les mesures que estan a damunt de la taula i la premissa que han posat en marxa també seguint la primera comunitat, prioritzant els residents a l'accés a l'habitatge, o per exemple aquest estiu prioritzant els residents a l'accés en el transport públic. Dins aquest context també hem pogut parlar, evidentment, del fenomen migratori.
0: Són alguns dels temes que comenta Marga Proens, que ha tractat i ha comentat el rei Felip VI. Han parlat de l'eclipsi, com no pot ser d'una altra manera, i també d'aquest dispositiu que ja ha començat a preparar el govern per precisament protegir espais naturals i prevenir a tothom de qualsevol, no només incident a la natura, sinó també sobre la nostra salut. També li ha parlat del repte demogràfic, reclamant més atenció per poder abordar i gestionar aquesta situació. Òbviament han parlat de l'emergència habitacional i també del fenomen migratori. Són algunes de les qüestions que Marga Proens ha parlat i tractat amb el rei Felip VI. Anirem seguint, estant pendent d'aquestes audiències avui. Recordem, primera era aquesta amb Marga Proens, després era la segona amb Gabriel Lecent, ja Jaime Martínez i també Llorenç Galmés. Tornant en el bitllets, en aquests bitllets que mos ocupaven ara, en aquest debat sobre si posar cares, rostres de personatges històrics, o si bé optar per la natura. Ja vos deia que m'agradaria pagar en Cervantes, no? A les totes.
1: Però a mi m'agradaria pagar en Ramon Llulls.
0: En Ramon Llulls també hagués pogut ser una opció.
1: Tenim un gran savi medieval i no me demanis perquè sempre el descartam de tot. I en Ramon Llull pot mirar-se cara a cara,
0: sí,
1: en qui vulgui.
0: Totalment.
1: Per tant, per quantes bitllets de Ramon Llull? Companys d'Europa.
0: Seria una bona opció. Ara m'ha recordat, Xisco, abans parlàvem de spots bitllets amb rostres de dones que hi havia en el món. Sí que hem comentat que n'hi ha a Mèxic, que n'hi ha també en el Regne Unit, etcètera, però m'ha vengut en el cap quan parlàvem, no sé si puc dir la paraula i tot, de Bin Laden. Me'n recordeu?
1: Sí.
0: Que com que no hi havia molt de bitllets de 500, quan n'hi havia un, això és un Bin Laden perquè ningú els havia vist mai, no? Tothom sabia que hi havia bitllets de 500.
1: Bin Laden ja no n'hi ha.
0: Ja no n'hi ha, els van retirar.
1: Si t'has fixat, ara el bitllet més gran que se fa des del Banc Central Europeu és de 200 euros, que aniria dedicat a Bertha von Suttner, que és Premi Nobel. O
0: mira,
1: si no,
0: ja li han parat aniria el nom més complicat, perquè com que són els que menys s'utilitzaran.
1: On he dedicat en aquest ocell, que no sé quin és, però que supos que qualsevol ornitòleg m'ho sabria instruir. Jo entre ocells i persones, que vols que te digui, troc que
0: sempre estat persones.
1: No, i a part, són maneres de comentar-ho, però quan tens el bitllet en sa mà, si pagues amb un Maria Callas en 5 euros, te pots demanar qui és en Maria Callas i investigar una mica la seva història. També ho podries fer amb un ocell, però no ho sé. Si m'ho dones
0: ja
1: a triar.
0: Ja he reivindicat la figura d'en Ramon Llull. Si te deman, ja que abans parlaven que hi ha tantes poques dones en els bitllets, qualque figura il·lustre de dona que t'agradaria que aparegués en els bitllets?
1: Ai, és que abans parlaven de Sor Juana Inés de la Cruz i troc que és hispanoamericana, per tant, no aniria a bitllets europeus, però si mateix fixa que sempre han agafat les mateixes científiques, sempre que se parla de dones científiques, Marie Curie. Troc que hem perdut una oportunitat, a lo millor per reivindicar altres dones, que sí que varen fer grans aportacions al món de la ciència.
0: Mira com ho pensava, com ho diria Rocío Jurado, perquè abans que havien de ser persones que ja no fossin
1: estimades,
0: vives.
1: Som realista, i per molt que jo sigui fan de Rocío Jurado, que m'encantaria pagar en Rocíos...
0: Seria molt guapo.
1: Sé que això serà complicat, que una estrella de la copla, que tampoc és un gènere meravellós, però que no és tan universal com us pensam, acabi un bitllet. També és com si ara m'ho demanassis un bitllet per en Camarón. I comença a pagar en Camarones.
2: Així podria
1: no
2: ser un
1: cantant.
0: Jo demanaria un bitllet, perquè no, ara que aquests dies n'hem parlat, per altres qüestions que no són precisament alegres, bitllets d'Antònia Font. Mos alegraria en sa vida. S'ha quedat de pasta de manera.
1: Jo entenc que de vegades... No, jo entenc que de vegades mos pot s'il·lusió, però amb tots els meus respectes. Cap a Antònia Font com a
0: grup. I cap a Rocío i cap a tot.
1: Entre, bé,
0: no és una mala opció.
1: Entre Antònia Font i Leonardo da Vinci, entenc que li hagin donat el bitllet o li donin el bitllet en el Leonardo. També t'ho dic. Ho dic perquè també es fent amb en grupi.
2: M'ha
1: un poc regirat. Persones, és a dir, si no volen disgustos com els ducs de Palma, millor donar-li ja personalitats o intel·lectuals de fa un parell de segles. Que no se puguin discutir. Ho dic perquè imagina que després has de retirar el bitllet per allò que sigui.
0: Bé, li donarem una volta. Pensarem en quins altres personatges històrics sí que podrien aparèixer en aquests bitllets i, per exemple, podríem enviar una petició a Christine Lagrange perquè precisament els inclogui. Un d'ells seria en Ramon Llull, que aquest sí que el tenim ben clar, que li demanaríem.
1: En aquest sentit és indiscutible.
0: Idò, aquesta era la nostra notícia curiosa del dia. Nous bitllets, en noves cares, en noves... formes, colors, per aquests bitllets d'euro, però també hem de parlar d'altres qüestions. I vos parlem avui de la manca de comares, perquè a Espanya es posa en perill i la integritat física de totes les dones. El Consell d'Infermeria ja fa anys que reclama que el país necessita el doble de comares de les quals hi ha actualment, perquè es preveu que en uns 10 anys les comares se jubilin de manera massiva.
1: Segons les dades de l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, el 2024 a l'estat espanyol hi havia 10.487 infermeres amb el títol de comares, ara, però només 8.432 estan col·legiades. El sector alerta que aquestes xifres no són suficients i reclama més professionals per cobrir aquesta demanda.
2: Espanya té un ràtio d'unes 12,4 comares per cada 1.000 naixements, mentre que la mitjana dels països de l'OCDE és de 25 per cada 1.000. El Consell General d'Infermeria reclama de qualque manera augmentar les places EIR per formar més comares. De fet, avui tenim amb nosaltres Ana Isabel García. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Conta'ns com a comare, com afecta aquesta manca de comares al vostre dia a dia?
4: Imagineu-vos, si al final faltam pràcticament el doble de comares que som, no? Si volguéssim complir amb els estàndards de la Unió Europea, en faltam moltes i al final sempre mos ubiquen, no? Es puesto on més mos té ubicada la gent, és en el peritori, no? L'hospital, però sempre vos compt que estem a moltes més bandes, estem en el centre de salut, estem fent educacions sexuals en els instituts, atenció a menopàusia, prevenció, promoció de la salut. Al final tenim moltes àrees per cobrir i aquesta manca de personal mos ho posa més difícil, clar.
2: No sé si pot tenir alguna conseqüència el fet de, per les dones, no disposar de prou comares quan anem a consulta o quan haguem de menester un part o en situacions com aquestes.
4: Clar, això al final, imagineu-vos, si has de demanar cita per fer-te una citologia, per exemple, que és una de les altres feines que tenim a primari, hi ha una llista d'espera important. Si necessites assessorament anticonceptiu, potser no trobis un assessorament en el moment que ho necessites. En un moment tan vulnerable com l'embaràs o el postpart, si és estiu i la comare del seu centre de salut té vacances i no l'han substituïda perquè no n'hi ha d'altra per cobrir, potser que te quedis en una etapa bastant vulnerable, com vos deia, on necessites un recolzament adequat sense tenir aquesta figura, no? Per tant, al final afecta directament a la salut de les dones i al final tenir més comares és tenir més qualitat de vida per les dones.
1: I per què aquesta manca de comares, Ana Isabel? No hi ha prou formació? És a dir, quan qualcú vol accedir a fer l'especialitat de comare, no hi ha prou places? És una especialitat que no interessa? Per què? O és que manquen infermeres en general i comares en particular, que això també podria ser.
4: És multifactorial, no? Per una banda, tenim el que tu comentaves, la falta de formació d'especialistes. El Ministeri de Sanitat espanyol fa anys que retalla les places de formació especialitzada i té molt poc sentit fer-ho en les comares, precisament perquè ja se preveu una onada de jubilacions en els pròxims 5 o 10 anys, donat a una casuística que durant uns anys va estar tancada a l'escola de comares, perquè va com una espècie de canvi, i durant aquests anys que no hi va haver comares noves, això ha provocat que ara hi ha una generació de comares que s'estan a punt de jubilar i no tenen aquest relleu durant aquests anys que no hi va haver formació.
1: Per ser comare, què s'ha d'estudiar?
4: Per ser comare,
1: has de passar per infermeria?
4: Has de passar a infermeria, que són 4 anys, és un grau universitari, i després has de fer un examen a nivell nacional, igual que els metges, que tenen els MIR. Nosaltres fem CEIR, que és infermera interna residente, i després de superar aquest examen, hi ha és com una oposició, no? Va per ordre, per ordre de nota, ordre de mèrits, i tries una plaça per formar-te. I aquesta plaça que tries són 2 anys més de pràctiques exclusivament a centre de salut, hospital, totes les nostres competències, per ser com ara. Llavors, els mínims són 7 anys, perquè són 4 de carrera, un d'estudiar a CEIR i 2 de resident. O sigui, hi ha molta feina per fer per arribar a ser com ara. I clar, el problema és que si el Ministeri no obri més places de formació d'interna residents, és difícil arribar a cobrir aquestes necessitats que tenim a dia d'avui. I ens trobem aquest problema a molts centres de salut sense cobrir, dies que bon esperitori, doncs, entre nosaltres fem el que podem, fem hores extres a les totes. Som un col·lectiu, a banda de ser menys numerós que les d'infermeria, estem una mica agobiades amb aquest tema de personal.
0: No, i si ja hi ha llistes d'espera per aventura per tenir cita en sa comare, si se van jubilant infermeres, comares, si no teniu relleu generacional i tot és tan complicat, sa llistes encara se faran molt, molt més llargues. Clar. I molt més extenses. Ja que te tenim aquí, hi ha moltes dones que decideixen, canviant radicalment de tema,
4: sí,
0: no donar pit després de 6 mesos. És un tema que també em vi com tu tractes moltes les teves xarxes socials. Parles tant de l'alletament com d'estete, no? Que ho diré en castellà perquè mos entengui tothom. Mm-hmm. Tot això es deu a desinformació. A què diries que se deu? Quines són les principals coses que haurien de tombar mites, falses creences sobre la lactància que encara existeixen? Hi ha molta de gent també que em fa ara una publicitat que tampoc no acaba d'ajudar a les xarxes socials.
4: Sí, al final les xarxes socials són un reflex de la societat i els mateixos mites que ronden a la població també els havien penjat a les xarxes socials, no? Per tant, hi ha persones amb un altaveu molt important dient coses que a vegades no mos fan molt de favor a les dones que donen pit o als professionals que intenten donar un recolzament de la lactància. I, per exemple, segur que heu escoltat o us ha sonat la polèmica, no?, de Nana Brito dient en el podcast de Poco se habla que donar pit a un nen que té dents és deleznable, no? És a dir, aquest tipus de missatges, al final, bé, se la van menjar per dir això, li va venir una onada de haters, però hi ha altres missatges, no?, que també se perpetuen amb aquest tema, no? El tema de que la teva llet no alimenta, que si li dones un biberó de cereals dormirà millor. És a dir, hi ha moltes coses que ja les deien les nostres predines i la veïnada de Xinca.
0: Però hi ha un altaveu que és més perillós, no?
4: Amb un altaveu molt més perillós, amb molts de seguidors, i que per ventura hi ha gent que arriba a dubtar del que està fent, si ho està fent bé o no, per aquest missatge, no? I els problemes que tenim per ventura una formació i una manera d'acompanyar les dones, no tenim un altaveu tan gran, tant de bo.
2: Ara que parlaven de manca de comares, segur que el fet de que una comare t'acompanyi durant el procés de donar pit és important. Si ens pots explicar un poc el per què.
4: Clar, al final, si una dona, quan surt de l'hospital, surt amb dubtes, amb problemes, amb dolor, amb qualque tema de lactància que no estigui del tot resolt, necessita qualcú que li recolzi, no? Per tant, si el que fem és agafar el mòbil i mirar les xarxes socials, quins missatges a vegades estan erronis i no tenim un professional que mos pugui acompanyar, és difícil, no? I com ara del meu centre de salut, com dèiem abans, està de vacances i no l'han coberta, me quedo un poc orfe, no?, d'aquesta ajuda, d'aquesta necessitat necessitat que tinc d'acompanyament. I clar, aquí la figura d'una comare és vital per donar aquest recolzament en aquesta família que durant aquests primers dies sorgeixen moltíssim de dubtes, moltíssim de problemes que a vegades tenen una solució molt fàcil, i les dones que a vegades vénen desesperades a urgències de l'hospital perquè tenen qualque problema de lactància se'n van plorant diguéssim, emocionades, de dir, m'és normal que m'has dit això i amb això puc arreglar el problema que tenia, perquè si no ho hagués deixat, no? Llavors, tenim a vegades un paper molt important que no se li dona aquesta importància i necessitam aquest recolzament, aquesta ajuda, que cobrir el personal que necessitam com a Manco per donar el suport que les dones se mereixen.
1: Clar, tan important és anar de mamà com també l'opció de no fer-ho.
4: Sí.
1: Ho dic perquè de vegades també, ara parlàvem del comentari d'Ana Brito a un podcast que, cert, que ella parlava una mica despectivament, però també hi ha com una càrrega de sospita damunt d'aquestes mares que, per allò que sigui, decideixen no donar pit.
4: Clar.
1: Tan respectable és una cosa com una altra. És molt personal, això. Ets tu en el teu fill. I ja a partir d'aquí decidim en què vols fer. Però no sé si ara mateix està més de moda donar de mamà que no donar-ne.
4: Aquí hi ha diferents perspectives, no? Sí que és vera que les estadístiques molt diuen que hi ha una tassa d'abandonament de la lactància molt alta en els 3 i en els 6 mesos. És a dir, les dones ho intenten, o sigui, tenim un percentatge bastant alt, com de 80% de dones o més, que volen una lactància materna quan neix el seu fill, però per X o per Y, perquè incorporació a la feina, per problemes que sorgeixen, per manca de recolzament, en els 3 i en els 6 mesos n'hi ha moltes que ho deixen, i la tassa de la lactància prolongada és bastant més baixa que per ventura fa uns anys. I està molt bé el que deies, Xisco, perquè al final la comare també està per donar recolzament en aquestes famílies que trien donar lactància artificial, perquè també poden donar consells sobre com donar aquest biberó, quin tipus de biberó te pot donar millor, quin tipus de llet. És a dir, també estem per això, no hem de demonitzar la lactància artificial, també estem aquí per aquestes famílies que necessiten aquest recolzament. Nosaltres no som ningú per prendre aquesta decisió, sinó per recolzar la família, sigui quina sigui aquesta decisió cap pres. Però sí que és vera que la dona que decideix donar pit necessita aquest recolzament i aquesta ajuda, perquè si no, a vegades hi ha moments que torna difícil i és important tenir un recolzament.
1: Clar, és complicat, sa mare, entén de xarxes. Ho dic perquè abans teníem sa veïnada de Cinca, teníem sa típica dona que te trobaves a plaça, que te comentava que sa seva època ho va fer d'una manera o d'una altra, però el que jo me n'he temut és que totes les meves amigues que han estat mares, totes estan hiperinformades. I clar, hi ha tanta informació, tenen tanta teoria per aplicar, que després sa mare se complica molt.
4: Total, és que a més sa aparició de sa intel·ligència artificial en aquest món de sa maternitat també a vegades no ajuda, perquè no sempre mos dona una informació fiable i mos toca moltes vegades a consulta desmuntar aquests mites o desmuntar aquesta informació que mos hem trobat, no? I aquesta sobreinformació no sempre és bona, perquè clar, al final, dèiem abans, han d'estudiar 7 anys per ser com ara, no? Han de passar per molt de periples i molta experiència i molt de veure casos i aprendre per saber manejar una situació, no? Per tant, a vegades és difícil en 9 mesos fer-te un màster de tota aquesta especialitat, no? Per tant, moltes vegades xapó per informar-se, perquè jo crec que és important saber el que està bé i el que no, i el que és un abús i el que no? Xerrem en altres ocasions de la violència obstètrica. Al final, la informació prevén d'aquesta...
1: Si no ho saps, no he conscient d'això, però ahir teníem Nantel Pujol, s'endocrí, i na mare i jo dèiem, no s'ha d'opinar dels cossos aliens.
4: Uh-huh.
1: Crec que tampoc s'ha d'opinar dels tipus de maternitat.
4: Total.
1: Hauríem de començar a interioritzar aquest mantra, que... són your rules.
4: Sí, total.
1: Les teves regles. Sí, perquè sí. El cap i a la fi ets tu qui l'hauràs de gombolar al vespre, qui l'hauràs de donar al metge quan tingui mal de dents, etc. I no hi ha tanta de gent després que t'ajudi a implementar aquesta maternitat sobre la qual tothom opina.
4: Sí, hi ha una opinologia molt, molt heavy. Xarxes socials, això se veu bastant. És a dir, aquestes mateixes persones que tenen aquest altaveu tan gran també reben moltes de crítiques, no moltes opinions, i és molt fàcil des de que teva dir... per què li dones pit o per què dormen tu en el teu llit, no? I a vegades la gent ho té molt fàcil per opinar, per donar el teu punt de vista, i a vegades és el que tu dius, no? Si tu no has de cuidar d'aquesta criatura, criatura, tu no l'has d'aguantar els vespres, tu no has de ser qui li ha de sostenir aquestes rabietes o el que sigui, doncs mos podem guardar aquesta opinió, perquè al final, quan tu t'hi trobes, o sigui, al final hi ha una frase que m'agrada molt, que és de totes som la millor mare del món fins que tenim el nostre primer fill. Mm. És a dir, podem opinar molt de lo que fan els altres, ui, perquè li dona pantalles, perquè li dona sucre, perquè no sé què, perquè s'ha posat epidural, perquè li dona un biberó, i al final, quan tu t'hi trobes i dius, ara ho entenc, no? Ara jo, per ventura, ja no soy la mejor madre del mundo, no?
0: En definitiva, avui hem après o hem sabut que falten comares, que no hi ha relleu generacional, que no s'ha de demonitzar la lactància materna ni tampoc la llet de forma, fórmula o la lactància de fórmula, i sobretot que no s'ha d'opinar de la manera en què educaven els nostres fills, o en els aliens, més ben dit, en els que eduquen les altres persones. Anna Isabel, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
4: Igualment.
0: Hem de fer una petita aturada, però no bona nou, perquè hem de parlar de moltes més coses. Entre d'altres coses, d'un llibre que s'ha fet referit o sobre Gaudí i també la catedral.

0: El dia. IB3 Ràdio és cultura. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
2: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
3: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
4: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: El dia, amb Joana Marató.
5: I seguim fent ruta, seguim en directe a través de la ràdio, de la televisió. Ja sabeu que aquest programa és un programa híbrid que sabeu a través d'IB3 Televisió, s'escolta a través d'IB3 Ràdio. Pots parlar amb ara de cultura, perquè Gestió Cultural, en col·laboració amb la Càtedra Seu de Mallorca, han creat un conte per apropar la història, atenció, d'Antoni Gaudí a la Seu. El conte ha estat il·lustrat per Flàvia Gargiulo amb el text de Miguel Anómalo i es vol fer servir com una eina més de divulgació de l'obra de l'arquitecte català que va dur a terme la feina de la Seu entre l'any 1902 i també l'any 1915.
6: L'obra narra la història d'una nina anomenada Margalida que visita la Seu en una excursió a l'escola. Allà viurà una aventura que li permetrà retrocedir en el temps per conèixer Gaudí, com Gaudí i el bisbe Pere Joan Campins varen reformar la catedral. La seva curiositat es transformarà en fascinació quan el principal protagonista de la intervenció l'acompanyi durant tot aquest conte.
7: A partir del pròxim curs, el conte estarà a disposició dels infants a biblioteques i les escoles i instituts que visiten la Seu amb l'equip educatiu del Temple. Avui xerram amb Flàvia Gargiulo, il·lustradora d'aquest conte. Molt bon dia.
8: Hola, què tal? Molt bon dia.
7: Conta'ns, com et va arribar la proposta d'aquest projecte?
8: Me llegó a través de la escuela de ilustración, de la escuela de la Plaza del Tubo. Porque a ellos les había llegado la propuesta de la catedral. Estaban buscando a alguien que gestionara el proyecto entero, ¿no? De quién podía hacer recibir el encargo, generar un cuento y además responder a la parte arquitectónica, ¿no? Que no era del todo fácil.
6: Clar, perquè hi ha molta cosa de Gaudí i dibuixar un geni no sé si és fàcil.
8: No lo es, pero lo fácil o lo bueno es que al ser infantil hay un montón de cosas que ya no tienes que tener en cuenta, ¿no? La personalidad te la puedes inventar, es el compañero de una niña, es un genio, pero no lo tratamos desde la perspectiva de genio, sino de amigo, de es él, pero no es realmente él, porque es un viaje en el tiempo o es un sueño, no termina de quedar muy claro. Entonces, hay una flexibilidad.
5: Sí, com sigui, Flàvia, és una responsabilitat, no? També el fet d'il·lustrar, encara que sigui una mica de Margalida, aquest geni que és Antoni Gaudí, que jo crec que sí que s'assembla molt a ell, t'he de dir.
8: Gràcies.
5: Sí.
8: Està bé. Gràcies. Lo he intentado que se le parezca y a la vez que sea un poco divertido y entrañable. Yo no sé si este señor era así de simpático. Teníamos que darle otra dimensión, ¿no?
7: Te vares inspirant qualque cosa en concret a l'hora de dibuixar-lo o vares anar provant i fins que te va agradar la versió definitiva?
8: Busqué sobre todo en las fotos de archivo y lo bueno es que tenemos muy claro por una parte cómo es, pero solo tenemos una o dos fotos de perfil o de frente, no tenemos más. Entonces, ahí hay como muchos huecos para rellenar. O sea, se parece, però a vegades se parece per suerte.
5: Bé, també hi ha allò de s'imaginació, no? De poder tancar els ulls o d'imaginar la teva manera com és un personatge, una persona, o fins i tot l'univers d'aquest Janin en concret, no?
8: Sí, i bueno, ahí también el juego lo da mucho Margalida, porque Margalida es el personaje contemporáneo, entonces nosotros realmente atravesamos este cuento con ella. ¿No? Somos más compañeros de ella que de Gaudí. Gaudí pues es el genio, es el grande, y ella es el personaje contemporáneo al que nos podemos acercar más.
6: ¿Y cuántas vegades ha hagut d'anar a Flàvia Gargiulo a la Seu per inspirar-se i poder dibuixar tot allò que surt en aquest llibre?
8: No tantas como parecería, porque las veces que he ido he hecho muchas fotos. Sí que hice, que esto fue muy importante, una visita guiada con una de mi clienta, ¿no? Mi clienta es gestión cultural y son tres, y luego también estaba Andreu, el historiador. Hice una de las visitas guiadas con Cristina y ahí pude ver mucho mejor qué era lo importante, pero sobre todo escucharlo, ¿no? Que dónde ponen ellas el acento. Y a partir de ahí sí que entendí mejor el proyecto. Y el resto fue estar en contacto constante con ellas y que me enviaran fotos. O sea, necesito... En este dibujo va a aparecer un vitral específico. Y me mandaban fotos de ese vitral. Claro, la catedral tiene un material espectacular para divulgación.
5: No te l'acabes mai. Clar, dius que no has anat molt a la Seu, no tant com us podem imaginar, però sí que Flàvia Gargiulo va molt a biblioteques. De fet, ha il·lustrat moltes sales de biblioteques amb el seu estil, precisament, i per acostar també l'il·lustració a tots aquells infants que van a cercar llibres a les biblioteques. Quina importància té per tu, o que de guapo té per tu, que aquest llibre, el que has fet ara, sigui... o estigui disponible a les biblioteques i també a les escoles?
8: Pues mucha, mucha, la verdad. Y uno de los aciertos de este libro creo que es la impresión. Es un libro muy bonito y la tapadura es resistente. Eso es muy importante para que esté exacto, en bibliotecas y en colegios. Y bueno, de todo el equipo que ha hecho posible el libro. Estamos todos muy orgullosos de la calidad, ¿no? Del resultado y que pueda gustar. Tanto la historia, la aventura de Margalida, conocer a Gaudí desde otro sitio y ver la catedral también con otros ojos, ¿no? Porque te la está presentando una niña. Entonces es más fácil acercarse, ¿no? Sentirse referenciado como niño, ahora no me sale la palabra, empatizar.
7: Uh-huh. A mi m'agradaria saber com has aconseguit fer atractiva una història de patrimoni i arquitectura, perquè jo recordo que de petita, si veia molt de text segons quin conte, ja em feia un poc més d'haver-se llegir-ho, i a la mínima que veia qualque dibuix o qualque persona que s'acostava més a la meva edat se feia més atractiu, però igualment no deixa de ser una història de llegir, d'entendre, perquè hi ha una arquitectura darrere i de més. No sé com has aconseguit un poc aquest equilibri.
8: Bueno, esto es culpa realmente del escritor, de Miguel Anómalo. Somos compañeros desde hace tiempo, siempre que podemos trabajamos juntos, él como guionista y escritor, y la verdad es que nos combinamos bastante bien. Él tiene muchísima imaginación y es verdad que costó captar esta doble vertiente del proyecto, porque por un lado es, tenemos que explicar la historia de la reforma de Gaudí, y por otro lado tiene que ser un cuento, porque si no, no se va a acercar a los niños todo lo que tiene que acercarse. Bueno, y esto pues llevo bastante trabajo. O sea, realmente lleva más trabajo el cuento en este proyecto, de escritura, reescritura, escuchar al cliente, qué necesita, ponerse en la piel de los niños, etcétera, que el dibujo en sí. O sea, el camino de los dibujos ha sido mucho más breve, ¿no? Una vez aprobados los bocetos.
6: La Seu és una catedral gòtica, ha tingut aquesta intervenció a començament del segle XX, de 1902 a 1915, de Gaudí, després també a la capella de Barcelona, és a dir, que és una catedral que s'ha anat adaptant en el temps que li ha tocat viure, per dir-ho de qualque manera. A tota aquesta intervenció de Gaudí, tu que l'has pogut uear, vigilar i, sobretot, passejar per poder retratar en aquell llibre, d'allò que va fer Gaudí, què és allò que més t'ha agradat?
8: Yo creo que a mí lo que más me gusta es el mural cerámico que está al fondo, voy a decirlo todo fatal, al final del presbiterio, creo. Seguro que me he equivocado. No se ve mucho porque está lejos, quizá eso también lo hace como más misterioso, pero cuando se encienden las luces del altar sí que se ve al fondo todo como brillitos y colorines justo encima del coro. Y es muy bonito realmente. O sea, es como que Gaudí llevó la luz a toda esa parte de la catedral, la iluminó, pero no solo la iluminó diciéndolo mal y rápido con lámparas o con ventanas, sino con la propia decoración. Brilla, hay reflejos, hay colores, és muy espectacular.
6: I que suposa per una il·lustradora que li comanin fer el llibre infantil de la Seu per celebrar aquests 100 anys de Gaudí?
8: A nivel profesional, es algo, no es inocuo en absoluto. Y luego, lo bueno para este tipo de casos es tener una fecha de entrega que no te deje pensar mucho en lo que estás haciendo. Porque si no, realmente da mucho respeto. Entonces, hay que hacerlo bien, ¿no? Tú haces tu trabajo, pero...
6: Porque a partir d'ara, quan qualcú vulgui contractar a Flàvia Gargiulo, que tingui clar que la magnitud del projecte l'impressionarà, sí. Perquè si hi ha un deadline, una data límit, ella anirà per feina com una formigona i anirà dibuixant per tenir el projecte acabat.
5: I abans, que hi ha moltes maneres de fer que els infants estiguin una mica connectats amb l'escola, amb els deures, les tasques, activitats una mica també lúdiques per no perdre el fil, crec que seria una bona opció, no? Aquesta
6: aquest
5: lectura aquest estiu.
6: Aquest llibre serà una lectura meravellosa. Tots els nins de Balears i d'arreu del món que siguin interessats en l'obra de Gaudí, centrada sobretot en la catedral, en la Seu, en la catedral de ciutat, és una meravella i des d'aquí el recomanem-les totes.
5: Recomanem-les totes. Qualque projecte a la vista que mos puguis compartir?
8: Bueno, siempre estoy ahí como con un montón de bolas en el aire, ¿no? Es verdad que tengo en marcha un cómic largo para adultos que se llama Dama Dictadura. Lo llevo con calma, de esto hemos hablado, ya he pasado por aquí a hablar alguna vez, pero estoy en ello. Y este año seguro que se acaba un proyecto mucho más pequeño de cómic también, estoy muy contenta, sobre el barrio de Peregrau, que estoy haciendo con Cristina Llorente. Ah, mira.
6: I del meu barri.
5: I ja no me puc estar de demanar-te també, Flàvia, perquè abans parlàvem dels nous bitllets d'euro, no sé si m'ho has sentit.
8: He vist una foto.
5: En rostres de personatges il·lustres, no? Com Cervantes, Marie Curie, en Beethoven, en Maria Callas. A Flàvia, a qui li agradaria retratar? O qui, no sé, a qui t'agradaria il·lustrar? No per un bitllet, que també podria ser opció, sinó per...
6: Però que si no Cristín Lagarde li pegui un truc a Flàvia, li diu un assassí per dia 30 d'agost, una Flàvia t'ho fa.
8: Sí, sí. Jo te hago a Gloria Fuertes.
5: Ai, mira, Gloria Fuertes, m'encanta.
8: ¿Verdad?
5: M'encanta. Idò, Flàvia, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies. Esperem trobar ben aviat aquest llibre a totes les escoles i a totes les biblioteques.
8: Moltíssimes gràcies a vosaltres, de verdad.
5: Fem una darrera aturada i no vos penseu, tenim encara més coses per compartir amb tots vosaltres, així que no voleu molt en fora. Fins ara.
9: El dia. IB3 Ràdio.
4: IB3 Ràdio és entreteniment.
9: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
10: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
9: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
11: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
12: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
13: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
12: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
14: Font de misteris.
15: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
16: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
14: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. El dia, amb Joana Marató.
5: Ja hi tornem a ser, 11:45. Atenció, perquè ja tenim avís groc per activar per tempestes a les Pitiüses. Vos acaba d'informar el nostre company Albert Darder. Molta precaució, ja ho han dit en el començament del programa, perquè efectivament venen aquestes tempestes que provenen de la península. Per tant, tindrem vent i possibilitat també de pluges a les Pitiüses. Però vos contam que han passat 10 anys des que Quiérete Mucho, Maricón es va convertir en una obra de referència per a milers d'homes gais que cercaven entendre com la discriminació, l'homofòbia interioritzada i també les experiències de rebuig afectaven la seva salut mental.

0: Ara el psicòleg Gabriel J. Martín publica Quiérete Mejor Maricón, un llibre que no pretén repetir l'anterior, sinó aprofundir en una idea fonamental, l'autoestima. I en aquest nou llibre combina evidència científica, experiència clínica i exercicis pràctics per ajudar el lector a construir una relació més sana amb ell mateix.
1: I per parlar d'aquest assaig i de la manera com aprenem a valorar-nos i de com es pot reconstruir una autoestima que sovint està malmesa ja des de la infància mateixa, saludam en Gabriel Martín, especialista en psicologia afirmativa gay. Gabriel, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, bones, què tal?
1: Encantat de saludar-te i fascinat en que 10 anys després, primer me'l vas dir Quiérete mucho, maricón, i ara Quiérete mejor, perquè m'imagino que durant aquests 10 anys ja de feina has descobert que estimar-se té moltes capes i havies d'ampliar una mica aquest missatge.
2: Sí, donar més eines, perquè la qüestió fonamental amb aquest llibre és això, fer un manual que sigui molt útil, amb molts exercicis pràctics i que sigui finalment una eina per poder treballar. O sigui, no és el què has de fer, sinó com ho has de fer. I aquí estem, amb aquest llibre.
1: Clar, perquè una de les idees que travessa aquest assaig, aquest Quiérete Mejor Maricón, és precisament el tema de l'autoestima, que precisament els homes gais de vegades no, en el nostre cas, no se pot entendre sense el context social en el que han crescut. És a dir, nosaltres no podíem anar de bracet del nostre enamorat, per exemple, a l'hora del pati. O quan varen tenir 15 i 16 anys no varen poder dir allò que érem i viure una adolescència estàndard, podríem dir, per això te trobes homes de 40 que tornen a ser adolescents perquè fan coses que haurien d'haver viscut quan en tenien 15. Però què entenem per autoestima? O què haurien d'entendre per autoestima?
2: M'has obert una pila de melons. T'aviso que has posat una pila de coses sobre la taula. Mira, de vegades, no només les experiències que no podem viure, sinó totes les experiències de discriminació i que creixem en una societat que associa el ser homosexual a coses terribles. Des que som molt petits, estem escoltant que ser maricón està associat a ser promiscu, un malalt, una persona inestable, amb molts problemes, etcètera, que es quedarà sola sempre a la seva vida. I amb això el que fem és construir un concepte propi, el que li diem l'autoconcepte, que està molt distorsionat, molt deteriorat i molt negativitzat, si tu vols dir-ho d'alguna manera, no? Per tant, és molt difícil tenir una autoestima adequada, estimar apropiadament algú que està distorsionat o que està associat a coses tan terribles com aquestes. Per tant, el tema de l'autoestima es dificulta, però a més és que no tenim l'oportunitat de treballar les nostres habilitats socials, el poder relacionar-nos d'una manera natural i normal. I al final tota aquesta pila de coses deixa una empenta, deixa una marca en tots nosaltres que deteriora l'autoestima. Necessitem revisar-nos moltes coses, necessitem revisar-nos el que pensem de nosaltres mateixos, necessitem revisar-nos el que pensem de l'altra part, de la resta del col·lectiu, de la gent amb la qual ens relacionem, de la manera en què hem après a mantenir les relacions socials amb les altres i tal, no? Per tant, cal un treball que a vegades és, no és que sigui massa complicat, però sí que és molt laboriós. És a dir, hem de fer moltes coses i hem de treballar moltes coses.
1: I també és obsessió per la validació externa, no? Un moment que vivim d'ençà que vas publicar aquest Quiérete Mucho Maricón, han canviat molt les coses, les xarxes socials no eren tan presents a les nostres vides, en canvi ara hi ha aquesta cultura del like, que si des de petit t'has sentit discriminat, moltes persones LGTB, però aquells en concret, han sentit que la seva vida tenia sentit a través de la validació, de ser més perfectes que ningú, de saber més coses que ningú, d'arribar més lluny a la feina que ningú, i això arriba un moment en què és una mica esgotador.
2: Sí. De fet, aquest efecte se li diu sobrecompensació, que és un mecanisme psicològic que està molt estudiat, una persona que té una baixa autoestima i que considera que d'alguna forma ha de compensar aquesta tara, aquest efecte que suposadament porta a sobre i ha de destacar d'una manera brillant professionalment o com a persona, el millor amic del món que sempre està disponible per qualsevol cosa i tal. Doncs desenvolupant aquesta personalitat molt exigent i al final estem treballant molt dur per desenvolupar un personatge que rep la validació aliena, però que no estem validant nosaltres, el que som nosaltres en realitat, no? I això, al final, genera també problemes, perquè s'han sempre treballat molt, molt, molt, molt per destacar, per ser unes persones admirables, però mai no rebrem una validació del que som nosaltres tal com som nosaltres, no? I aquest és un mecanisme complicat. I l'altre, per exemple, la influència de les xarxes socials. Nosaltres som una comunitat que tenim molt més problemes de trastorns d'alimentació que la població general, i són molt vulnerables al tema de la comparació. I el que passa amb la xarxa social, que estem veient, ja fa anys que ho comentem, psicòlegs i tal, que l'algoritme el que premia són determinats aspectes físics i determinats èxits a la vida o situacions personals i tal, i quan tu compares la teva vida com la de les altres o el teu físic amb els altres, el que et mostra les xarxes socials, habitualment ja sortim mal

0: sentir-se.
1: Sí, i de fet una cosa de les que més m'agraden és que hi hagi molta gent que no és homosexual que llegeix els meus llibres per entendre el seu amic, el seu fill, la seva amiga, filla, etc. No? Perquè sí que evidentment és útil en aquest sentit. Però no només això, jo sempre explico que nosaltres portem tota la vida fent la traducció de llibres. Abans no hi havia literatura psicològica sobre homosexuals o col·lectiu LGBT, i quan qualsevol de nosaltres necessitava un consell o un llibre que l'ajudés, havíem de comprar llibres que eren generals per tothom, i nosaltres fem la traducció al nostre context. I jo explico, si algú heterosexual agafa un llibre dels meus i fa la traducció al seu context, em sembla perfecte, és una manera de tornar a fer les coses a l'altre camí, però sí que crec que, evidentment, és una aplicació. Jo no he descobert la pólvora en aquest llibre, i el que faig és agafar tècniques per millorar l'autoestima de qualsevol persona i adaptar-les al context de persones homosexuals, okay? De la seva biografia, del seu context social, familiar, etc. Però és una tècnica general que està aprovada per la població general i que funciona. I, per tant, qualsevol persona podria no només entendre'ns, que ja està molt bé, sinó, a més, aplicar les tècniques i exercicis a la pròpia seva vida.
2: Okay, quédate mucho, quédate mucho, eres primer, que okay, quédate mejor, maricón, un manual sobre la autoestima de los hombres homosexuales, d'en Gabriel Martín, publicat per Roca Editorial, té diversos blogs i Esquart està dedicat a l'autoestima aplicada a les nostres vides, parla d'armari i autoestima, autoestima eròtica, que aquesta també és important, autoestima i drogues, que de vegades hi ha molta de gent que acaben el consum per no saber dir no a temps, autoestima i relacions de parella, i autoestima, relacions socials i familiars. I el que m'agrada dels teus llibres és que tu li has parat un punt pedagògic i en el final sempre hi ha exercicis per anar fent des de casa. És a dir, en el viatge d'en Gabriel Martín podem anar millorant una miqueta en funció d'allò que pensem que mos fretura més.
1: Exacte, sí. Home, el llibre no pretén ser una solució, jo sempre m'explico. Això és com anar a una botiga a comprar-te una jaqueta. No se quedarà millor de la màniga o quedarà millor d'aquí del pit o que sigui, però si tu vols una cosa feta a medida, doncs has d'anar a una sastreria i fer-te-la allà, no? Doncs un llibre dona exercicis que pots adaptar, fer servir d'alguna manera, però no substitueix en cap manera una teràpia. I el que sí, de totes maneres, intento que la persona que per complementar la seva teràpia o perquè no pot fer, bueno, no pot accedir a una teràpia o perquè no la necessita i considera que amb un exercici o d'alguna manera de veure les coses de forma alternativa li podria ajudar, doncs aquí trobarà moltes eines, és un manual amb molts exercicis pràctics per fer, perquè la persona pugui, efectivament, posar-los en pràctica la seva vida i beneficiar-se del que funciona, la tècnica que funciona.
2: I doncs ja tenim lectura pel cap de setmana.
0: Exacte. Moltíssimes gràcies, Gabriel, per entrar avui aquí en aquest estudi a través d'aquesta telefonada o videotelefonada virtual. Ens ha fet molta il·lusió tenir-te i parlar amb tu de què quiere te mejor maricón i també d'aquests 10 anys també d'aquest altre llibre que també ha estat tan comentat. Moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
1: Vosaltres, igualment.
0: Bon cap de setmana. I bon cap de setmana també en Xisco i en Maria Antònia.
2: Bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana.
0: Companys. Ara hem de saludar els nostres companys d'esports, també. En aquest cas, en Gavi Fortesa, que aquesta setmana ens està acompanyant i ens està explicant quins són els continguts que preparen per al programa a partir de la una.
4: Bon dia.
0: Bon dia.
4: I d'avui tenim un Mallorca que en el capvespre s'anirà cap a Marbella a jugar dos partits amistosos, un demà i l'altre dijous. Tots dos seran oferits per IB3 Televisió. I un darrer fitxatge. En aquestes hores deu haver passat ja la revisió mèdica. És Antonio Roca, un extrem dret que arriba cedit de l'Espanyol, amb una opció de compra no obligatòria i que s'afegirà a l'expedició que viatja a Marbella. El pròxim serà el porter del Villarreal, Arnau Tenas, que encara no està tancada aquesta operació, però estem pendents d'aquest Mallorca que avui viatja cap a Marbella.
0: Ben jovenet, també, aquest nou fitxatge.
4: Sí, 23 anys. És ben conegut de l'entrenador del Mallorca, que el va fer debutar a segona quan tots dos estaven a l'Espanyol. I estem molt pendents dels atletes que estan al Campionat d'Espanya d'atletisme i del Palma Futsal, perquè després de les 12 tenim sorteig de la Supercopa d'Espanya.
0: Moltes gràcies, Gabi. Bon cap de setmana. També fem una mica de repassada dels continguts que tenen preparat ja els nostres companys des de Menorca. Pere Gibert, bon dia. Què tal? Com va?
5: Bon dia, va bé. Avui parlarem amb en Carlos Roger, Barla, Balla Padani, de Fornells, i Maria del Mar Triai, Caixera Valesa, per saber si tot és a punt per l'inici de les festes de Sant Antoni a Fornells. Avui cap vespre hi ha el pregó. També conversem.

0: Estem amb Antoni Sansaloni, president de l'Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants, per saber com està, d'alguna manera, acollint el sector de la restauració menorquí aquest projecte de llei del tabac que té previst prohibir fumar a les terrasses. És divendres i, per tant, farem un repàs a la crònica social menorquina amb en Silvia Pons. Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. També saludam Nieves García des d'Eivissa i Formentera. Bon dia, companya.
2: Bon dia, Joana. I nosaltres avui parlarem primer de llibres amb el poeta i periodista Julio Herrán, després escoltarem música amb el productor i multiinstrumentista Pere Navarro. Més tard comentarem l'actualitat esportiva amb en Raúl Medrano i acabarem el programa repassant l'agenda cultural d'Idosí amb na Ivonne Aranyó.
1: Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana també per tu, companya. I a Mallorca, Jaume Noguera, demà Sant Jaume. Ja vaig dir ahir que ho recordaríem.
3: No ho recordava.
1: Felicitau en Jaume, per favor.
3: No
1: me'n
3: recordava. Moltes gràcies, moltes gràcies. Ja és que hi ha hagut dies que he passat el Sant i no m'he recordat. Mira, avui el dia a Mallorca felicitarem a la psicòloga Victòria Vesquida, que ha guanyat un premi a nivell nacional, per fer un estudi a les escoles de Sant Andreu, on ha demostrat que estimular en els infants emocional i socialment des de menuts millora el seu rendiment cognitiu i també social. Molt interessant. Després parlarem dels gatbaires, que són uns taurons petits que han amollat el Palma Aquarium de nostra mà, i avui en Xavi Oliver me farà viatjar fins a Suècia a través de la seva música.
1: Moltes gràcies, Jaume. Demà Sant Jaume, avui Santa Cristina, passat demà diumenge Santa Aina. Nosaltres tornem dilluns amb moltes més coses. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon cap de setmana, i gràcies per ser-hi, sempre. Adéu.

0: Bon dia. La presidenta del govern, Marga Proens, ha demanat al rei Felip VI atenció pública i política pel que fa al creixement demogràfic que experimenta les Balears. Què més ha transcendit d'aquesta trobada a Palau de l'Almudaina? Marta Puyaldo, bon dia.
1: Bon dia, sí, ha estat una trobada en la que la presidenta ha explicat que ha traslladat al monarca com s'està fent front a la gestió de l'eclipsi, al dispositiu de seguretat que es desplegarà i en la que Proens, com deu, ha explicat les problemàtiques derivades del creixement poblacional i el reclam perquè l'Estat hi posi esment, no només pel que fa a l'Espanya que es buida. La presidenta també ha parlat amb el rei de la immigració de persones en situació irregular, l'arribada a les costes de les illes, i a la pregunta de si havien comentat la manifestació de diumenge que reclama posar límits, però ens ha dit que entén el malestar ciutadà, defensa que des del primer dia que governa ha fet feina per posar-hi límits amb la prohibició de nous pisos turístics, per exemple, i el PSOE l'acusa de voler treure rèdit d'una situació que, diu, van provocar durant les anteriors legislatures i que ara perpetuen amb la gestió d'AENA. L'escolta.
2: Que alguien intente hacer ver que esto ha empezado ahora, me parece que es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, especialmente si viene por parte del Partido Socialista.
1: I en aquest sentit, Proens es reunirà dimecres que ve amb Pedro Sánchez al consolat. Diu que li demanarà que deixi de castigar els ciutadans de les Balears.
0: Més coses. 15 persones han estat arrestades com a integrants d'una banda que robava en habitatges de la part forana. La banda ha estat desarticulada i 5 d'aquestes persones arrestades han ingressat ja a la presó per ordre judicial.
3: L'operació anomenada Triaribal, desenvolupada aquest mes pels equips de policia judicial d'Algaida i també d'Inca, ha permès esclarir 18 robatoris amb força en habitatges comesos principalment en els municipis de Pina, Algaida, Santa Eugènia, Sencelles, Consell i Campos. Abans de cometre aquests robatoris, seleccionaven els objectius, també vigilaven els habitatges i controlaven els horaris dels habitants per actuar quan els immobles quedaven desocupats.
0: I el govern espanyol considera crítica la jornada d'avui pel que fa als incendis que afecten Madrid, Castella-La Manxa i Castella-Lleó per mort de les altes temperatures i també pel vent que bufa a les zones. Des d'un dels centres de comandament, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que la prioritat ara és evitar la confluència dels dos focs de Burgohondo, Pelayo de la Presa i Villa del Prado. Marlaska ha confirmat l'activació del mecanisme europeu de resposta.
4: Y ya tenemos una respuesta afirmativa y hemos aceptado dos canaders, dos focas de Grecia y dos de Italia. Esta mañana ya vamos a hacer la reunión directa para el despliegue de estos cuatro. Es una situación absolutamente compleja.
0: I la previsió meteorològica també és notícia avui a les Balears, perquè recordem que està activada l'alerta taronja a part de Mallorca per màximes que poden arribar als 39-40 graus. La previsió és que a l'interior de Mallorca els termòmetres puguin arribar en aquestes temperatures. A Eivissa i Formentera està activada l'alerta groga per forta calor. Durant el dia els termòmetres s'enfilaran fins als 37 graus. Menorca també hi ha un avís groc, però les temperatures són una mica més baixes, de 36. Amb aquesta informació arribem a les 12:04. Més notícies a la 1.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem parlant d'un projecte gestat a Sant Oleu que se diu 5 maneres de cuidar el teu benestar. La psicòloga Victòria Mesquida ha estat reconeguda en el darrer Congrés Nacional de Psicologia Clínica que s'ha fet a Girona perquè ha ideat un mètode a través del qual els seus alumnes de Sant Oleu, de diferents escoles de Sant Oleu, els hi ha fet 5 hàbits. Els hi ha fet adquirir 5 hàbits. Relacionar-se, observar, descobrir i ajudar. I això resulta que ha repercutit en la millora d'aspectes com el coneixement, les emocions o les relacions de tots aquests alumnes que han passat per aquest projecte. Molt interessant, perquè val més prevenir que curar, sempre ho han dit. I d'aquesta manera se poden prevenir un cremull de coses que després de majors, si no hem après a relacionar-nos, a demanar ajuda i a socialitzar, per ventura mos poden passar a factura, qui sap. Després parlarem d'una altra bona notícia. La Fundació Palma Aquarium fa una sèrie de dies, no fa ni una setmana, va mullar un caramull de guetbaires, que són petites cries d'uns taurons molt menuts, que són imprescindibles per la cadena tròfica de la mà de Mallorca. El projecte ha ja acabat, però volem saber què són aquests guetbaires, que mengen, perquè sembla que tenen molt bon gust, perquè mengen calamar i mengen crustacis, és a dir, que són un vertader gourmets. I també sabrem com està en general la població marina a les nostres illes. I avui, com que és divendres, mos torna a visitar en Xavi Oliver, el seu món de paraules, el seu món de música, i avui mos farà viatjar fins a Suècia, un país aparentment fred, però que té un caramull d'artistes musicals que voltes no sabeu que són suecs, i no parlant només d'Ava i de Roxette. Hi ha un caramull de música que ve de Suècia, que nosaltres la cantam en anglès, i no sabem que són suecs. En Xavi Oliver mos ho contarà en el tram final del programa. Així que en Francisca Mateu a la producció i en Lluís Menéndez en el control tècnic, començam el Dia Mallorca.

0: El teu home madur al cap damunt del món, Top of the World. Eren els Carpenters, en 1972. Eren dos germans, en Richard i en Karen Carpenter. Carpenter, malauradament, va morir l'any 1983 per problemes derivats de causes psicològiques, una de les primeres famoses que va morir per culpa de la anorèxia. Molt bé, molt bé, aquesta cançó, recordant a Karen Carpenter, per compte amb vos, el nostre primer tema d'avui. Ja se diu que mal més prevenir que curar, o que van de dir. En els darrers anys, la prevenció que fa molta força dins del món sanitari, de fet, s'aplica també a la salut mental. La prova és 5 maneres de cuidar el teu benestar. Una idea impulsada per la psicòloga clínica Victòria Mesquida del Centre de Salut de Sant Gotleu. Tant és així que l'han reconeguda en el Premi Montse Llibernau en el darrer Congrés Nacional sobre Psicologia Clínica que s'ha fet a Girona. Victòria Mesquida, bon dia, i primer de tot, enhorabona, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia a tothom, moltes gràcies.
0: Bueno, primer de tot, vam veure a la Diari de Mallorca l'altre dia que el projecte l'has fet a col·legis de Sant Gotleu, amb alumnes de primària i secundària, i et van fer treballar 5 hàbits per cuidar el seu benestar. Del benestar, d'un en un. Moure't-se, relacionar-se, observar, descobrir i ajudar. Anem per parts, per exemple, moure't-se. Què han hagut de fer? I també com han reaccionat els alumnes quan els van dir, oh, vinga, vos heu de moure. Què han hagut de fer? Què vol dir moure't-se, Victòria?
1: Bueno, jo he de dir que, en primer lloc, aquesta trobada en els escolars és possible gràcies a que aquest centre de salut fa anys que treballa en els col·legis que estan al voltant del centre de salut. Per tant, ells, quan venen al centre de salut, confien molt sempre en les propostes que els hi feien de treball, ja sigui, en aquest cas, que va ser de salut mental, que va ser una mica el més novedós, però també a vegades fent feina amb altres qüestions, com pot ser la higiene bucodental o la salut sexual i reproductiva. Amb això vull dir que aquest projecte està possible gràcies a aquesta relació que manté el centre de salut en les escoles. I, bueno, i nosaltres el que hem fet, gràcies a que primària ha apostat per introduir en el psicòleg clínic de dins la seva cartera de serveis, és començar també a xerrar de salut mental. En aquest cas, pues, havíem dissenyat una dinàmica per reflexionar damunt 5 hàbits, i quan intentàvem explorar amb ells aquests hàbits, els anàvem demanant un per un, en petits grups, pues, com cuiden ells la salut mental amb un d'aquests factors. Clar. Intentant transmetre aquesta idea de que la salut mental no només depèn d'una cosa, sinó d'un conjunt de factors.
0: Efectivament, així és. Per exemple, moure's, relacionar-se. Relacionar-se, clar, és que sembla obvi, això de relacionar-se, perquè si no te relaciones no socialises. Si no socialises, és que és pràcticament com a... ho tenim com a tan interioritzat que ens sembla que no li hem de donar importància. Quan relacionar-se, per relacionar-se t'has de moure, no, Victòria?
1: Clar. Aquest, mira, ara que ho menciones, pues, a part d'intentar reflexionar amb ells que la salut mental és algo que depèn de molt de factors, que no és una cosa que tu tinguis o no tinguis, sinó que depèn de que tu vagis cultivant i explorant com estàs tu d'aquestes dimensions. I a Sant Gotleu hem trobat com a molt apropiat i indicat també no només treballar aquestes qüestions com a més individuals de, pues, de moure molts o de descobrir, sinó posar també l'accent en aquestes qüestions més de relacionar-nos i també ajudar en els altres, que són qüestions com a més comunitàries, no són factors tan individuals, però que està demostrat que són imprescindibles per mantenir una bona salut mental. Clar. I tot això ha estat molt, bueno, molt interessant explorar en els alumnes.
0: A més, són els lots molt joves, molt jovenets, són nins, per això, clar. I observar, descobrir, ajudar. Què ets i vares fer? Observar, descobrir. És que descobrir és importantíssim en aquesta edat, perquè en aquesta edat està descobrint sa vida, el món. Observar, descobrir, ajudar. Que, per exemple, què ets i vares dir que fessin?
1: Bueno, lo que intentàvem fer és, en cada un d'aquests factors, pues, anar explorant, no? Quan els hi demanaven que prestassin atenció a què observen, els hi intentàvem conduir a explorar què és el que veuen ells en el seu alrededor. Són conscients de com canvia els climes, les estacions, els paisatges. Per exemple, ens va sorprendre molt que un ninet, per exemple, mos va dir que a ell li agradava molt parar atenció o observar quin olor fa son goleu, no? I aquí, per exemple, pues, hi va haver tot un debat, no?, de la gent que pensava que a vegades fa bon olor de menjars, olor de, bueno, de diferents cuines que en aquest moment estan fent algo, i a lo millor ninets que a lo millor observaven que no, que estava ple de residus o que hi havia, o que la gent no recull els excrements dels animals, però sobretot convidar-los a cultivar aquesta capacitat d'observar el que passa en el seu alrededor. I això és molt important en un moment en què a vegades la nostra atenció està totalment segrestada per les pantalles, per exemple.
0: Vaja, tu, sí, ben cert això, sí.
1: I bueno, les respostes a vegades superaven la nostra imaginació en aquest sentit. I a part, pues, d'explorar aquest tema d'observar, per exemple, quan intentàvem explorar què els agrada descobrir, què els agrada aprendre, també intentàvem explorar amb ells, pues, la importància que a vegades té tenir un propòsit o tenir un sentit o voler arribar a fer algo. És a dir, intentàvem amb ells com a xerrar d'una forma natural de coses, a lo millor no xerrant directament de salut mental, xerrant d'aquelles coses que la ciència mos diu que en el final influeixen positivament en mantenir una bona salut mental. I, per exemple, aquesta idea de mantenir propòsits o sentit en les coses que feim en el nostre dia a dia, pues en el final és clau. I de qualque manera plantejàvem exercicis perquè tot això pogués ser compartit, expressat.
0: I tot això han d'haver 200 alumnes de les escoles, sí, de Sant Goleu.
1: Sí.
0: Quant de temps has estat fent això, per cert?
1: Pues, bueno, he de dir que també aquest projecte ha estat possible gràcies a que durant uns mesos una resident de psicologia clínica, na Núria Simonet, està fent la seva rotació de psicologia clínica en jo, i hem pogut dur a terme aquest projecte. Com us he comentat abans, el centre de salut està acostumat a tenir visites escolars i enguany estaven programades les visites d'alumnes de 5è, 6è de primari, 1er, 2er, 3er i 4er d'ESO. Així que aquests alumnes venen al centre de salut, coneixen com funciona un centre de salut, coneixen què fa cada professional a cada consulta. Aquí tenim la sort que tenim diversos rols professionals. Aquí hi ha dentista, hi ha matrones, hi ha infermeria de pediatria... I, bueno, van fent una visita, van coneixent el centre de salut i després, normalment, sempre fem tallers. Enguany, va llançar, a part de pues, explorar i treballar temes pues, de salut sexual, ens vàrem llançar a treballar aquesta part més de benestar emocional. Així que les classes venen al centre de salut i, bueno, anant planificant aquestes visites i la realització del taller. Estem més o menys una horeta i algo en cada classe i ho fem pues, al llarg de diversos mesos, perquè són molts alumnes.
0: I també, aquí anem en arrere de la qüestió, dius que ha tingut un impacte positiu, que els alumnes diuen haver millorat en aspectes com el coneixement, emocions, relacions, és hora de demanar i oferir ajuda. Això ja sí. prova, si ho diuen ells mateixos, és que això ja prova que totes aquestes cinc ítems, moure't-se, relacionar-se, observar, descobrir i ajudar. Això és fonamental, Victori? Això,
1: clar, no? Sobretot, una cosa molt guapa que passa és que se poden escoltar-se entre ells, no? I poden veure que pintura, hi ha coses que ja fan i que potser pues, no havien reparat que potser aquesta és una de les coses que els està ajudant, i quan senten això mateix en veu d'un companyer, pues, com que li donen, bueno, com que en aquell moment diuen, ah, pues, jo també estic cuidant-me en aquest sentit. I una altra cosa que vàrem observar és que això va ser molt interessant, és que per edats, és a dir, els més menuts, a vegades no identifiquen les mateixes coses en relació al benestar emocional que els més grans. Vàrem veure que els petits sí que és vera que el tema del joc i desmoure-se i de la part com a més física era una cosa que identificaven com un recurs que els ajudava a estar bé. Sin embargo, a mesura que augmentava l'edat, pues, tenien com a, o posaven més accent en coses com a poder expressar-se, conèixer-se, reflexionar envoltant les emocions, i era algo que pintures petits no identificaven tan fàcilment. Ho ben que dic, nosaltres com a psicòlegs això mos és molt important, perquè després quan dissenyam iniciatives o quan dissenyam coses a fer en les escoles, pues necessitam informació de lo que és pertinent en el final a cada edat, no? I bueno, i això també ha estat un descobriment per nosaltres, no? Que encara que xerren de benestar emocional, no posen l'accent en els mateixos factors.
0: Clar, i de fet a Girona, la Societat Espanyola de Psicologia Clínica va dir que aquesta casta d'iniciatives com la teva demostra l'importància que hi hagi psicòleg clínics a centres de salut. Però jo no sé fins a quin punt, tu que ho toques en les mans, jo no sé si encara no li donen l'importància que té. Crec que d'ençà de la pandèmia han començat a obrir un poquet els ulls, però no penses que encara no li donen l'importància que té la psicologia clínica a centres, a projectes comunitaris? És per venir?
1: Pues,
0: és que és per venir?
1: Bueno. Sí, és tot un camí. És vera el que has comentat tu, que hi ha hagut un antes i un després de la pandèmia. De fet, hi ha moltes vegades que la gent encara situa el tema de la pandèmia. Molta gent comença, bueno, pues todo, o sea, todo empezó en el momento de la pandèmia. Per molta gent hi ha hagut un antes i un després. I és vera que també a nivell comunitari estan veient un canvi. I jo tens la sensació que passa un poc pues, com el que passa o el que ha passat tradicionalment a salut en general, perquè clar, realment no hi ha salut mental si no hi ha salut.
0: Exacte.
1: I antes probablement només, quan dic antes, pues, jo què sé, fa 20 anys pues, o 30, pues, només anàvem en el metge quan estàvem malalts.
0: Sí.
1: Sin embargo, ara ja només no hi anem, o sigui, hi anem quan estan malalts, però també hi anem ara per prevenir determinades malalties, per participar a un screening o perquè una analítica ens ha sortit un poc alterada i volem prevenir l'aparició d'una possible malaltia, no? I ara en el centre de salut també la gent ve per tenir cura de la seva salut, per cuidar la seva salut. I això mateix, aquest mateix recorregut està passant o arribarà passant a salut mental. Fins ara, xerrar de salut mental pràcticament era xerrar d'enfermedat mental, en realitat. Li posàvem aquest títol, però sempre acabaven xerrant de depressió, d'ansietat, d'estrès, de... Bueno, ara començam a xerrar de salut mental des d'una altra perspectiva, des de quines coses ajuden a afavorir-la. Quins factors ens ajuden a mantenir-la, de quina manera la podem cultivar, de quina manera en podem tenir cura, perquè com vos deia en el principi, no és algo que ara tenim i després deixem de tenir, és algo en el que hem d'anar fent feina. I també aquest és un missatge que volien transmetre en els escolars, que és algo de lo que hem d'anar tenint cura. Perquè, de bueno, això, que al final...
0: De fet, afortunadament, per exemple, crec que va començar... La primera va ser en Simone Biles, l'esportista nord-americana, gimnasta, que va parlar públicament que no estava bé. Perquè antigament l'única persona que deia que anava al psicòleg era en Woody Allen a les seves pel·lícules dels anys 70. I semblava com una cosa rara. Semblava com una cosa rara. Ara, afortunadament, començam a normalitzar-ho i ja se parla de manera més oberta, però... Encara queda camí, Victòria.
1: Però fixa't, quan després teníem aquest espai en els escolars per poder xerrar d'una forma més oberta, jo em sorprenia que a cada grup han aparegut persones, alumnes, que deien que ells volien estudiar psicologia o que volien dedicar-se a algo relacionat amb la salut mental. I, per tant, això ja és un indicador que aquest debat està en el carrer i està calant en els més petits, és a dir, que ja comencen a tenir un llenguatge inclús que els permet anomenar les coses i xerrar d'això sense aquesta idea estereotipada de el que va al psicòlogo és que no està bé de la cabeza. No?
0: Exacte. O sigui, no, però afortunadament, anem fent passetes a poc a poc, perquè és imprescindible. La primera, els psicòlegs, els metges, els entesos d'ells, que la primera manera de saber que un està malament és reconèixer que està malament, perquè si un li diuen que té una cosa i ho nega, el primer és acceptar que tens aquella patologia, aquell problema, o el que sigui. En qualsevol cas, una vegada més, hem de brevetjar els nostres professionals perquè, com deia Victòria Mesquida, acaba de rebre el Premi Mossa Gibernau en el darrer Congrés Nacional de Psicologia Clínica que s'ha fet a Girona, per la seva projecte 5 maneres de cuidar el teu benestar, que són moure-se, relacionar-se, observar, descobrir i ajudar, i que ho ha fet amb 200 alumnes de Col·legi de Sant Goldeu. Victòria, moltíssimes gràcies, enhorabona, estem en contacte, si t'assembla.
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar també visibilitat en aquest projecte i bueno, encantada de tornar a xerrar amb vosaltres.
0: Igualment, Victòria, una ferrada molt gran.
1: Gràcies, adéu.

0: El dia a Mallorca.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
3: Si a tu te dic pinta,
4: mur,
3: portada.
4: Si a tu te dic gra,
3: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: IB3 Ràdio és cultura. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
4: Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: Això és una verdadera meravella, Xavi Oliver. Ben tornat. I want to live in America. La vida té la sorpresa.
1: Sorpreses té de la vida, Jaume.
0: Quina meravella. Com està, Xavi Oliver?
1: Estic bé. És divendres. Fa les tendres. I aquí amb tu, el meu amic, estic la mar de bé. Ara escoltarem un pot de música, viatjarem.
0: Sí,
1: i tu,
0: sí,
1: com
0: sí.
1: estàs?
0: Beníssim, perquè a divendres i perquè sempre que arribes tu escoltant música i passam una bona estona.
1: Exactament. I viatjarem. Viatjarem. Anem a un lloc on hi ha neu, llum d'estiu, ciutats ordenades, silencis llargs. Cançons que han fet ballar mig planeta. Avui anant cap al nord d'Europa, un país que sembla discret, tranquil, fred, però que musicalment és una autèntica potència mundial, i mos sorprendrà. Avui posam els peus a Suècia.

0: Suècia és un país de poc més de 10 milions d'habitants, hi ha molt de bosc, llacs, molta neu, és una imatge internacional molt clara d'allò d'ordre, benestar, igualtat, disseny, educació, sostenibilitat... Bueno, una certa calma nòrdica que s'ha venut sempre, però darrere aquesta imatge de país silenciós és una paradoxa preciosa, Jaume. I és que Suècia és una de les grans fàbriques de música popular del món. I des d'en fora pareix un país que parla baixet, però que on fa cançons les fa perquè les canti tothom.
1: Efectivament. I això és molt bo, perquè Suècia, com tu dius, sembla discreta, però després te pega una tornada d'una cançó dins el cap, però per sempre, que no te la treu mai, per exemple, Chiquitita. Comences en Chiquitita i ja no acabes. I això ho veurem avui. Per exemple, des d'Ava, per exemple, Avicii, de Rosetta a Europe, Ace of Base o Robin, de Lorina, Max Martin. Suècia es farà de per forta, però és pop pur.
0: Exactament.
1: Per de dins.
0: I l'himne de Suècia, quin és? I d'aquest?

0: Bueno, Suècia és un país nòrdic llarguíssim, és una monarquia parlamentària, té una tradició democràtica molt forta i un model social que durant dècades ha estat admirat arreu del món. Impostos alts, serveis públics potents, sanitat, educació, ajudes familiars, polítiques d'igualtat, una idea molt clara, que és que l'Estat ha d'ajudar, de proveir, perquè ningú quedi enrere de tot.
1: Això és el famós benestar suec, des que sempre poden sentir parlar.
0: Exacte, sí. És estat de benestar suec, és un model suec. Aquesta idea de que la llibertat individual no és només de fer el que vol, sinó també de tenir una xarxa que t'aguanta. Escola, salut, permisos de maternitat, paternitat, transport, biblioteques, cultura, suport social... I tot això té molt a veure amb la música, eh? I evidentment té una altra cara de la moneda, que després en parlarem, però aquí és quan entra la música. Perquè un país que inverteix en educació musical, clar, en escoles públiques, en estudis, en escultura juvenil, en accés instruments, importantíssim, tot això el que fa és crear, clar, de qualque manera, una base.
1: Sí, sí.
0: I després, a partir d'aquí, poden sortir monstres del pop, i tot evoluciona, se fan bèsties, se fan grossos. A Suècia, moltes vegades, la música no neix només del gen individual, sinó que també d'un sistema que permet provar, equivocar-se, assetjar, créixer, i en resultat, de vegades, al món apareixen coses com

0: Clar, és que inevitablement, Xavi, hem d'arribar a ABBA.
1: Efectivament, ABBA és el gran punt de partida de Suècia, de la Suècia del pop al món. Això va ser l'any 1974. ABBA va guanyar Eurovisió amb Waterloo, amb aquesta cançó, i allò va canviar per sempre la relació entre Suècia i la música popular. Fins aquell moment, Suècia era vista com un país perifèric, al nord, amb una llengua poc internacional. Però de cop i volta, quatre suecs, cantant en anglès, vestits impossibles, i una tornada perfecta, varen conquerir Europa. I aleshores era ABBA, i era això, Chiquitita, i era Mamma Mia, etcètera, etcètera. Varen entendre una cosa essencial, i és que una cançó pop ha de semblar senzilla, però també ha d'estar construïda amb una precisió, parau atenció aquí, gairebé matemàtica.

0: Mamma Mia, Dancing Queen, The Winner Takes It All, Waterloo, són cançons que semblen i parteixen de l'alegria pura, però moltes tenen una melancolia amagada. I això és molt suec, a llum i tristesa, sí. Solitud, a música brillant i aparences, però també amb una ombra emocional. I aquí entra una paraula sueca molt famosa. No sé si l'haurà sentit.
1: Jo la conec.
0: La Gom. Idò sí, mem, la Gom. Vol dir una cosa així com ni massa ni massa poc. És el punt just, la mesura, l'equilibri. No passar-se, no cridar massa, no destacar gaire, no envair gaire l'espai dels altres. És una paraula que diu molt de la societat sueca. I és que Suècia valora el consens, valora la moderació, el respecte per l'espai personal, la puntualitat, l'ordre. És una cultura de no fer gaire renou, de no imposar-se. I al mateix temps, fixa't quina contradicció, aquest país, que culturalment no vol destacar gaire, ha creat algunes de les cançons més destacades del planeta.
1: És a dir, sí, és una paradoxa, socialment discrets, però musicalment imparables.

0: Que clar, Europe, molta gent no sap que són suecs. El Final Countdown és una de les grans explosions del rock dels anys 80, amb aquest riff de teclat, aquest pinamira, estiroriro, no? És història universal, tothom ho coneix.
1: Exactament, i aquí vens altres Suècia, de rock melòdic, de glam, de les grans produccions. Suècia no només sap fer pop, també sap fer himnes gegantins, per exemple aquest de Final Countdown, és com una nau espacial sortint d'Estocolm cap al món.

0: Un altre grup, que molta gent no sap que són, són suecs, Roxette. Varen ser un dels grups suecs més internacionals, amb In Must Have Been Love, que molta gent associa a la pel·lícula Pretty Woman, per això molta gent s'ha de pensar que són nord-americans. Varen crear aquesta balada, una de les més reconegudes dels anys 90.
1: Exactament, i fixa't una altra vegada, aquesta melodia perfecta, però també un punt de nostàlgia. Es diu, dèiem abans, Suècia s'ha fet cançons que entren fàcils, que són enganxoses, però també tenen una tristesa molt neta, molt pòlida. I en Roxette, per exemple, un altre clàssic que tenen és aquest Listen to Your Heart. També la coneixem. Mem, Suècia, sens dubte, són fórmules musicals que funcionen molt.
0: Sí, sí.
1: Per ràdio funcionen molt, perquè, per exemple, la ràdio Fórmula, els 40 Clàssic, Rock FM, etc, etc. Totes aquestes emissores que repeteixen les cancions, les cançons que funcionen, que per ventura en dobo una quarantena i sempre poden ser les mateixes.
0: Sí,
1: i de fa,
0: sí,
1: per ventura, 20, 30 anys que les posen.
0: Sí.
1: Les mateixes.
0: A més, que són, sempre funcionen, segur que les heu sentides, n'hi ha per Nevet i sa mare, i ara, per exemple, m'arrebé, o de She Wants the Ace of Base, mira.

0: un altre que hem sentit moltíssimes de vegades a Radio Fórmules, però Ace of Base agafa una mica de pop, una mica de Ricky Suau, una mica de ritme electrònic i una tornada que és claríssima. És música molt fàcil d'escoltar, però hem de dir, molt difícil de fer, com gairebé totes.
1: Sí, sí.
0: I varen fer dos exitarros, All That She Wants i The Sign, també, que varen conquerir mig món als anys, ho dèiem, 90.

0: Una més que molta gent no sap, que és sueca. Això dels portar música ho han fet sempre molt bé. Música sueca feta en anglès, que funciona internacionalment. La raó és que aquí hi ha una indústria invisible de pop suec bestial. De fet, moltes cançons que pensàvem, com dèiem abans, que són americanes o britàniques, tenen compositors o productors suecs darrere. Un dels noms clau, Xavi, és en Max Martin.
1: Eco, Max Martin,

De tot això té una explicació sociològica. Suècia és un país molt educat, musicalment, amb tradició coral, escoles municipals de música, accés a instruments, ho dèiem, cultura de grup, tecnologia i, bueno, molt bon anglès. Tot això ajuda a generar cultura. Hi ha una cosa molt sueca, que és la feina col·lectiva, i la idea que una cançó no és només inspiració romàntica d'un artista tot sol davant d'una finestra, val la mà, sinó que una cançó pot ser taller, pot ser estudi, aquí, producció, assaig, prova, errada, i tot plegat, ho han dit, dona com a resultat una altra vegada temacles com aquest.

0: És que podríem estar escoltant música sueca en anglès durant hores i ningú sabria que són suecs. Perquè...
1: Jo n'he descobert moltíssimes fent aquesta secció.
0: No, és que és una meravella. Bueno, i Eurovisió, que Suècia també és molt, molt, molt d'Eurovisió.
1: És potència eurovisiva, eh? Ho du dins l'ADN del pop. Ava, guanya amb Waterloo l'any 1974, ho han dit abans, però després, clar, van venir molts altres èxits i en els darrers anys hi ha un nom claríssim, que és Lorin. Eufòria va guanyar Eurovisió l'any 2012 i se va convertir en una de les grans cançons eurovisives modernes. És pop electrònic, veu intensa, èpica i una producció impecable. Hi ha un altre, també un altre nom, que és Tatu. No! El nom d'aquesta cançó, que va tornar a guanyar el 2023, el mateix grup, Lorin. Això la va convertir en una figura enorme dins la història del festival. I també una mostra una cosa, i és que Suècia no va a Eurovisió només a participar, sinó que va en tota una indústria, amb un mètode, amb compositors, posant en escena i amb una idea molt clara, que és fer una cançó competitiva.
0: Sí, és que per Suècia, Eurovisió és pràcticament una ciència.
1: Exactament. Una ciència de fum, llums i tornades. Però, bueno, tot això, com ho han dit, té un context sociològic. Suècia també ha canviat molt socialment. Durant molt de temps va tenir una imatge de país neutral, estable, homogeni, molt segur, però avui també és un país molt més complex. Ha rebut migració, especialment a les darreres dècades, que això, bueno, té coses bones i coses que no tan bones, i això ho sabem. Ha encetat oberts polítics intensos sobre integració, desigualtat, identitat, i també ha canviat el seu paper internacional, perquè després de dècades de neutralitat absoluta, Suècia va entrar a l'OTAN el 2024 en un context europeu marcat per la guerra d'Ucraïna i la preocupació per Rússia. I clar, això va fer un gir històric per un país que durant molt de temps havia fet de la neutralitat com una part de la seva identitat.
0: S'has de dir, Suècia ja no és només aquella postal tranquil·la del nord.
1: Exacte, continua sent un país, però que com tots canvien i s'adapten a les noves formes de viure i d'entendre la viure, de vida. Hi ha tensions molt actuals, hi ha globalització, bueno, la solitud sueca. De fet, hi ha un documental meravellós que és La teoria sueca de l'amor, que explica tot això, que clar, que Suècia és un país meravellós, aparentment meravellós, a postal és preciosa, però que amaga darrere tot una cultura de individualisme, hi ha molta drames de gent que mor tota sola, hi ha molta solitud i, clar, per ventura, culturalment són molt diferents i entre tot té coses bones i coses dolentes, com tot. Però bona, Jaume.
0: Que maco, que xulo. Quanta música sueca hi ha.
1: Moltíssima.
0: I bona. Què te sembla si acabàvem amb una també conegudíssima, que també es dava, perquè tothom... És que molta gent són líder, que un caramull de grups com els Cardigans, Rotset...
1: Per exemple.
0: Lorin, són...
1: I m'ho han deixat, a música electrònica. Uau. Avicii, per exemple. Avicii, sí. House of Mafia, és a dir...
0: Un caramull de música sueca. Sí. I molt bona. I de venga, això, Gimme Gimme de Java, on anem. Xavi, bon cap de setmana i moltes
1: igualment
0: gràcies per regalar-nos música cada divendres.
1: Gràcies a tu, Jaume, i a tots.
0: Saluto a tots.
1: Que vagi bé.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. El sindicat Comissions Obreres ha presentat una denúncia davant l'IBASAL i l'Inspecció de Treball per les temperatures extremes que asseguren pateixen les persones que fan feina en el servei de handling. Comissions, a més, critica que AENA no ha fet res per prevenir els cops de calor a l'aeroport de Sant Joan.
2: De fet, la responsable de comissions a l'empresa de handling Swissport a Sant Joan, a Palma, Carmen Gamboa, ha assegurat a IB3 que cada dia es produeixen cops de calor entre els treballadors que fan feina a l'aeroport. Gamboa lamenta que els empleats no poden descansar entre vol i vol i tampoc no hi ha espai, diu, de sombra ni abeuradors per refrescar-se.
3: Lo que pasa es que las empresas son muy opacas. De repente les dices, oye, ha pasado algo hoy y no te enteras por la empresa. Están intentando tapar porque además esto tiene un protocolo. Tú tienes que enviar al trabajador a la mutua y normalmente evitan que la mutua les dé de baja por el tema del calor. Les hacen una serie de, pues eso, de ayuda para que se recuperen y luego les dicen, bueno, si quieres la baja, vete a tu médico de cabecera.
2: Després d'aquesta denúncia, la directora de l'IBASAL, l'Institut Balear de Salut i Seguretat Laboral, Coloma Capó, ha assegurat que el seu departament comprovarà la temperatura a diverses zones de Sant Joan.
4: Arran de la denúncia presentada per USO, ens van explicar que els treballadors que representen fan feina amb altes temperatures. El que faran els nostres tècnics és comprovar les condicions tèrmiques a les zones afectades. Volem actuar amb dades objectives.
1: Més coses, la pressió turística i la crisi de l'habitatge de les Balears han centrat gran part de les audiències que el rei Felip VI ha tingut amb les principals autoritats de les illes. Fa uns minuts que ha finalitzat la darrera de les trobades previstes amb el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i just abans ha estat el torn del Bala de Palma, Jaime Martínez.
5: Lògicament és un dels temes que han xerrat, és a dir, el repte de compatibilitzar habitatge amb el model demogràfic que també existeix, i amb aquesta globalització del turisme.
1: Desconvocada definitivament la vaga de FEMS de Solla. Si no hi ha res de nou, la setmana que ve s'assignarà l'acord entre la plantilla i l'empresa concessionària d'aquest servei. Els serveis jurídics d'UGT analitzen ara la documentació de l'informe del document pactat, que inclou tot un seguit de millores laborals, però el sindicat afirma que és només un tràmit previ el tancament del conflicte.
2: De fet, l'acord entre els treballadors i l'empresa Solla 2010 inclou la reivindicació més important dels empleats, que els dies festius comptin com a dies extra i que, per tant, es cobrin com a tal. Amb el pacte es descarta la convocatòria de vaga que ha sobrevolat la negociació des del començament. El portaveu d'UGT, Juan José del Teso, ha considerat que al final sí que s'ha arribat a un bon acord.
6: Nosotros estamos plenamente satisfechos con el acuerdo. Creemos que se ha encontrado un punto intermedio en el que la empresa se ve cómoda y nosotros volvemos a estar cómodos y además volver a recibir la retribución, que era lo que la gente quería, que entendemos que era la justa para esto.
1: En estatal, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamay, que investiga el cas Plus Ultra, ha citat a declarar com a investigats el president de l'aerolínia, Julio Martínez Solà, i el CEO d'aquesta aerolínia, Roberto Rosselli, per al 7 i el 8 de setembre, respectivament. I encara de l'actualitat internacional, s'han complit els pitjors pronòstics i s'han unit al manco 2 dels 3 incendis actius a la Comunitat de Madrid, on 10.000 persones han hagut de ser desallotjades. Se demana en aquesta hora demanar evacuar altres 3 localitats, que serien Navas del Rey, Colmenar de l'Arroyo i també Chapinaria. La UME ha assumit el comandament dels dispositius d'extinció d'incendis i ja s'ha activat el mecanisme europeu de resposta. Amb aquesta informació arribem a la 1:04. Ha estat un moment. Aquestes i d'altres notícies ampliades a partir de les 2 a l'informatiu migdia en Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Avui capvespre el Mallorca parteix cap a Marbella per fer una estada d'una setmana i jugar dos partits amistosos demà i dijous contra dos equips àrabs i dos partits que seran oferits per IB3 Televisió. Tot d'una connectam amb l'aeroport de Palma, on ens espera el nostre company José Peña. Dit això, superada la revisió mèdica, s'afegeix a l'expedició el darrer fitxatge ja oficial, l'extrem Antonio Roca, un jugador que arriba per petició de l'entrenador Luis García, que el va fer debutar a segona amb el primer equip de l'Espanyol. Roca arriba cedit amb una opció de compra no obligatòria. D'altra banda, el següent podria ser el porter Arnau Tenas, que també arribaria cedit pel Villarreal. Donarem dos vots fins a Eivissa, un per escoltar el jugador Manu Pedre i un altre per conèixer com serà a la segona divisió del futbol sala el Gasifred Atlético aquesta temporada. Parlant de futbol sala, avui s'han sortejat els emparellaments de la Supercopa d'Espanya, que ha quedat com segueix: el Pozo Murcia, Illes Balears, Palma Futsal i, d'altra banda, Barça, Jaén, Paraíso Interior. Però sobretot parlarem avui d'atletisme, perquè tenim fins a 15 atletes de les Illes al Campionat d'Espanya que se disputa a Màlaga. En bàsquet, Alba Torrents continua a la selecció absoluta. Ha estat convocada, la jugadora de l'Azul Marino, per la preparació del Mundial 2026 a Berlín, el pròxim mes de setembre. Però no és l'única mallorquina. També hi serà Elena Puello i la mig menorquina Aina Ayuso. D'altra banda, destacam que l'alcudienca Paula Valenzuela ha estat plata al Mundial Sub-17. Ja va ser or al Mundial Sub-16. I un nou fitxatge de l'Estia Menorca, l'escorta estadounidenc amb passaport polonès Slaughter, que ja va passar pel bàsquet espanyol a equips com Betis i Gran Canària. També tenim fitxatge al Palmer Bàsquet, el base menorquí de 19 anys, Àlex Blanco, que arriba cedit pel València Bàsquet. És la 1:07, en la producció de Joan Gabriel Bausà i Toni Tenerife i el control tècnic de Romina West. Això és Esports 3. Començam. I la primera comunicació la tenim a l'aeroport de Palma, on ja és el nostre company José Peña, que passarà una setmana al voltant del Reial Mallorca, en aquesta estada a Marbella. José Peña, bon dia.
2: Molt bon dia, Gavi, com estàs?
1: Molt bé, esperant aconteixements, fitxatges i totes aquestes coses.
2: I doncs sí, pots esperar, perquè Trull ja te puc dir que n'hi haurà en aquest prop de 7 dies, que estarem fent voltes per Marbella, acompanyant el Real Mallorca. Ara nosaltres som d'aquí a mi a la porta d'embarcament. Encara mos queda una estoneta, no sé si en el Mallorca, que partirà a les 2. Nosaltres ho farem de bé les 3:45. O sigui que enguany la imatge del Mallorca arribant a l'hotel de concentració, cares serioses, cares noves, encara no la tindrem a Marbella. Si la podreu veure des d'aquí sortint de Son Moix, però una vegada aterrem, a per tot el Gavi, que ja vos podem avançar que feina i novetat n'hi haurà.
1: De moment, avui s'afegeix una cara més a l'expedició, que és la d'Antonio Roca, no?
2: Sí, que arriba procedent de l'Espanyol, que va aterrar ahir pràcticament de matinada. Per mi que eren de ben les 11 i busques d'herbes, però quan aterrava el català, una incorporació més que aconsegueix tancar Pablo Ortiz. M'atreveria a dir que des de fa pràcticament un lustre, bé, des de que l'equip és a primera divisió, mai havíem vist tant de fitxatges just abans de començar la pretemporada. Ja, bé, a tothom li ven el cap, no?
1: Sí.
2: Aquells estius, on el Mallorca fa dos moviments molt ràpids a començament de mercat, i després els 3-4 restants s'estiren durant tot l'estiu, molts es tanquen pràcticament en els darrers 3-4 dies de mercat, i en guanya el Real Mallorca, i sobretot el Luis García, no? Pot arribar en aquest estat d'una setmaneta que igual no és la part més important de tota aquesta preparació per el nou curs, però sí va molt bé, tenint en compte que ja comença a fer qualque partit amistós en aquest dia fora de Silla, poder tenir una estructura ja bastant sòlida de lo que ha de ser el teu equip. Per tant, bones notícies per a Luis García, bones notícies també per al mallorquinisme, que després els fitxatges sortiran millor o pitjor, però almenys no es fan esperar massa les noves cares per ja veure'ls en la resta de l'equip. I ara el que dèiem, fa falta veure com s'incorpora aquest perfil, no?, d'en Antonio Roca a la plantilla, sumat també a Àlex Sala, que hi ha moltes ganes de veure'l, i més tenint en compte que les darreres hores idò, hi ha hagut dos lesionats, com són Puigmal i Calumbà, i per tant, ja de tot d'una, els nous fitxatges hauran de donar el do de pit per mirar de quellar bé i de fer bona feina.
1: Saps si Puigmal i Calumbà viatgen o queden a Palma?
2: Idò, de moment no tenen notícia.
1: De moment no hi ha llista, no hi ha llista d'expedicions.
2: No, és que no saben res, Gavi, sincerament. De moment no saben res. Estem informats de que el club avui farà mític grup de WhatsApp entre el desplaçat cap a la pretemporada i allà ens explicaran una miqueta tot, no? El pla de viatge, quan són els entrenaments a porta oberta, a porta tancada, etc. Però poca cosa més. Ara el més fàcil és esperar, mirar a Sol Luna i busques, i ara el Mallorca ja està sortint de Son Moix, i de la imatge dels nostres companys de Betres Televisió que han anat a Son Moix, és el que dictarà sentència, de si finalment Calumbà i Puigmal viatgen o no amb el grup.
1: Tu que has fet per temporades, tu que has viatjat amb l'equip, sent equip de primera divisió, notes qualque cosa diferent? Evidentment, el nivell dels futbolistes fitxats, evidentment, el nivell dels dos partits amistosos que se jugaran a Marbella, això ens posa de peus a la segona divisió, no?
2: Sí, mem. Jo, diferent de la temporada passada, abans d'arrencar, que vàrem anar a Àustria, no, a hores d'ara no vaig trobar res. Bon, sí, va canviar molt la meva perspectiva, va ser ja quan tornàvem, que sempre ho dic, que de tot d'una, ja vaig dir que hi havia una sensació molt estranya a l'ecosistema del Real Mallorca i en el final, doncs, l'equip no ho ha assurat, no? Veurem, amem aquests dies, pensa que hi ha una neteja important del vestidor, que hi ha una renovació també que ho acompanya, jugadors que apuntaven a sortir que decideixen quedar, per tant, ja cares que igual haguessin donat pistes de que no hi havia una bona sintonia entre jugadors que no volen ser ara, en principi no hauria de passar, per tant, veurem. Això es pau per tot d'una, o sigui que a partir de demà ja vos podré donar més pistes de quin ambient es respira.
1: Per cert, me deies que la clau d'aquest viatge la tenen els companys de la tele pendents de Calumbà i de ja ho diré, de Puigmal, però tampoc sabem si dintre d'aquest autobús pot anar Jan Virgili, no? M'imagino que Samu Costa no, però Jan Virgili, veurem, no?
2: No, Samu Costa ja ni tan sols
1: està. Ben clar que no, està ben clar que no.
2: Està entrenant, o sigui, ell encara està de vacances per el tema del Mundial, no? Però ja la imatge, sobretot que ell ha volgut mostrar per xarxes socials, ja te fa entendre que queda al marge de la disciplina vermella fins que resolgui la seva situació, que està ben apropat. I estem a Jan Virgili, té contracte amb el Real Mallorca, en principi ha de fer la pretemporada,
1: clar.
2: I clar, la continuïtat d'en Torre, de Martin Valle, en l'arribada de Luis García, i que realment també en Jan Virgili tal vegada li han fet veure que la temporada passada sí que va ser una revelació, però no es va confirmar en res a la primera divisió després d'una segona volta, sobretot després de l'arribada d'en De Michelis, que el va deixar en un plan molt, molt secundari en la resta de companys. No me pareixeria estrany, a diferència del que pensaven tots a principi d'estiu, que apostés per quedar, que apostés per rompre-li la segona divisió, que faci gols, que faci assistències, i aguantar un any aquí, i després doncs, ja dirà el seu futbol, no? Però ja t'hi dic, jo crec que viatjarà, que farà la pretemporada al 100%, i que si no li surt res espectacular, té contracte, ha de ser un jugador important i té una gran oportunitat per demostrar.
1: Efectivament. Bé, no sabem què passarà d'un possible interès amb el Pollensí de l'Andorra a Josep Cerdà, i anem a veure si aquestes pròximes hores compareix també per Marbella, tal vegada el porter del Villarreal, Arnau Tenas, no?
2: És idea. Ja Santon m'ho avisava a principi de setmana que no se l'esperava per si llevant de partir, però sí que és un jugador que vol incorporar a la direcció esportiva ja a terres andaluses, quan abans millor, molt necessari, també per al Real Mallorca, sí. Si ho deien, no? Que és important no tenir el 100%, però sí tenir una mínima estructura quan tot el que fes estàs. Idò, si no tens el porter titular, o el porter que en teoria ha de ser el teu titular abans del mes d'agost, tenint en compte que manquen dues setmanes, seria un problema gran. Per tant, sí que tal vegada en menjarem qualque guàrdia esperant-se arribar de Nadal.
1: I la darrera, demà partidat i bé, per amollar cames i poca cosa més, m'imagino.
2: Sí, ja veurem. L'Alfate, equip de la Lliga Saudita, que va fer mitja taula, no és un equip d'aquest que són interessant de veure perquè acumulen una tornada de jugadors internacionals. Només tenen en Fernando Pacheco, així com a jugador estrella, que és porter espanyol, que va jugar a l'Espanyol, que va jugar a l'Alavés. Uh-huh. I després tenen una plantilla bastant discreta, amb molt de jugadors saudites, i que ja t'he dit que ha fet mitja taula la temporada passada, i a primera divisió del seu país, i ja veurem en què mos sorprèn Luis García, que s'hi va guanyar en el filial 4-1 fa un parell de dies, i ara la primera prova, veurem en què mos sorprèn.
1: Molt bé. José, que tinguis bon viatge i que surti tota la feina molt bé.
2: Anirà una monada, com sempre. Abraçada forta.
1: Una abraçada, adéu. Gràcies, en José Peña. Escoltam breument el que va dir Antonio Roca ahir a l'arribada a l'aeroport de Palma.
3: Molt content, molt il·lusionat. Crec que és un lloc on puc créixer com a jugador, llavors amb molta gana.
4: Deseava pues, que estuviera aquí. Jo igual, estoy deseando ver a Luis y a los compañeros y ya poder entrenar y conocerlos.
3: I tant, el coneixo de l'Espanyol que em va fer debutar, llavors el conec com vol jugar i
4: crec que això em pot ajudar molt com a jugador.
1: Antonio Roca, el darrer fitxatge del Mallorca. Ara estem pendents del porter Arnau Tenas. És la 1:07, tot d'una continuant.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
2: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
2: Si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada.
3: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IV3 Ràdio.
4: 1:18. Anem amb l'actualitat de l'AUD Eivissa. Avui, un dels poquíssims jugadors que ha quedat de la temporada passada, el defensa Manu Pedre, ha parlat amb el nostre company Raúl Medrano del que està sent aquesta pretemporada i del que pot ser la temporada vinent. Aquesta és la conversa que ha tingut el nostre company amb Manu Pedre.
5: Bon dia, ens trobem aquí al cor, a les entranyes de l'estadi de Can Mises, amb un dels pocs futbolistes, una de les poques cares que continuen sent familiars respecte a la temporada passada, la plantilla de la Unió Esportiva Eivissa, amb el central Manu Pedre. Manu, bon dia. Primer de tot, gràcies per estar aquí. És la primera entrevista que fem aquesta temporada. T'ha tocat a tu, com un ja dels veterans. Bon dia, com estàs?
6: Bona tarda, buenos días. Nada, muy bien. Siendo los primeros días de pretemporada, y nada, adaptándonos a la nueva idea del míster y nuevos compañeros y con ganas de que esto arranque.
5: Lo primero que te quiero preguntar es, con este calor, ¿cómo se entrena? Porque es que es terrible. A ver, los futbolistas están acostumbrados, pues es verdad que cada año hace más calor.
6: Bueno, yo no sé si te diría que estamos acostumbrados, la verdad, porque es que entre la humedad y el calor, la verdad que se hace duro. Pero bueno, parte del fútbol, la pretemporada, así que hay que llevarlo como se pueda y nada, llegar en mejores condiciones posibles al inicio de liga.
5: Te he presentado como uno de los 5 que seguís. Aquí estamos acostumbrados a que haya muchos cambios en verano, pero no tantos. Solo el año del descenso de segunda a primera federación hubo una escabechina, por ponerle una palabra, tan importante. ¿Cómo te sientes tú como uno de los 5 que continúan? ¿Se te hace raro llegar al vestuario y que prácticamente todos pues, no os conoces? No sé, ¿te sientes un poco un extraño en un vestuario que es el tuyo?
6: No, a ver, estos son partes del fútbol. Hay años que se queda toda la plantilla, años que renuevan y bueno, así lo han decidido tanto como entrenador y director deportivo y pues nada, eso es una decisión suya que iremos para adelante con ella. Y en cuanto al vestuario, pues nada, intentar adaptar a la nueva gente lo antes posible para que todos podamos remar en la misma dirección.
5: Tu caso es un caso particular porque hubo algún rumor al principio, antes de que empezara los entrenamientos de la pretemporada, de que ibas a salir del club. Esto salió en muchas páginas de redes sociales, nos llegó aquí en Ibiza, de que tú estabas pues, más fuera que dentro del Ibiza y al final aquí sigues. Es cierto que tenías contrato, pero lo que digo, sonó como algo prácticamente hecho tu salida. Si nos puedes aclarar un poco cómo fue esto, si te llegaste a ver fuera y al final te quedaste, cómo aclarar un poco cómo fue que tenerte aquí hoy.
6: Pues nada, como te he dicho antes, también esto es parte del fútbol, son decisiones. Bueno, el antiguo director deportivo tenía esa decisión, no, yo la tomé bien, esto del fútbol, como te he comentado, seguí trabajando y bueno, pasó lo de Javi y nada, pensar en este año, yo estoy contento, soy uno de los que está intentando integrar a nuevos compañeros en la nueva plantilla y a trabajar como el que más, vaya.
5: O sea, Javi te comunicó que te pidió, te dijo que buscaras una salida, ¿fue así? Y luego al irse Javi volvió a venir.
6: Bueno, fueron de otras palabras, pero sí, resumidamente se podría decir así.
5: Y supongo que la llegada de Michel es el que pide que te quedes, el que cuenta contigo. Tú coincidiste con él en el Tarazona, ¿no?
6: Sí.
5: ¿Fue así? ¿Te pidió? ¿Es cosa de Michel Sanz? ¿Es cosa del nuevo míster que
6: no,
5: al final sigues aquí?
6: No, es cosa de ambas partes. O sea, Michel me llamó y el míster me llamó, tranquilo, hemos tomado una decisión y nosotros creemos que puede ser un jugador importante para la temporada y nada, y queremos que estés con nosotros al 100%.
5: Ahora que han pasado ya unos meses, ¿cómo vivisteis la temporada pasada? Una temporada pues tan complicada, ¿no? Porque al final el Ibiza está hecho para subir o para luchar por subir y os visteis consiguiendo la permanencia en la penúltima jornada. ¿Cómo fue esos últimos meses en enero en adelante cuando os veíais abajo? Hubo un momento que parecía que os podíais enganchar, pero no llegó realmente a estar el equipo cerca de engancharse. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo fue ese final de temporada? Supongo que lo pasasteis mal también los jugadores, ¿no?
6: Bueno, hay temporada y temporada. Como te he dicho antes, es que esto es fútbol, esto es parte del fútbol. Creo que tampoco es momento de hablar de temporada pasada. Creo que todas las ilusiones están renovadas. Nos viene un año por delante que creo que bueno, como siempre, aquí en esta entidad, que siempre va a ser ilusionante y nada, y con mucha gana y a darlo todo.
5: ¿Qué os traslada el club para esta temporada? Porque es verdad que si miras en páginas especializadas, la afición, parece que como que la gente se ha eliminado de las apuestas del ascenso, que el Ibiza siempre estaba en todas las porras y ahora poca gente os mete incluso entre los cinco primeros. No sé si eso puede jugar un poco a vuestro favor, el hecho no tener menos presión, pero tener un poco ganas de reivindicaros como futbolistas y como equipo y como club.
6: Bueno, yo prefiero que no estemos en las casillas de los cinco primeros y que luego aparezcamos. Al final, el Ibiza siempre es un club que va a estar peleando por la zona alta. Y vaya, si no lo ha trasladado a la propiedad, que es normal que tengamos esa, entre comillas, presión de estar arriba, porque creo que el club está haciendo un esfuerzo bastante grande en hacer una plantilla pues acorde a lo que nos están pidiendo.
5: Y respecto a ti en particular, el año pasado no acababas de ser un fijo en el 11, luego pasó esto que se te dijo que buscara salida, al final te has quedado. ¿Te ves como una pieza importante, como uno de los dos centrales titulares habituales para el nuevo míster?
6: Bueno, aún faltan compañeros por llegar, pero confío en mi persona, confío en mi jugador, sé lo que puedo dar. Y vaya, desde el día uno estoy dando mi 100% para poner las cosas al míster sobre la mesa y ya él que decida si tengo que ser el elegido o no. Pero vaya, seré el que trabaje al 100% para poner las cosas difíciles al míster.
5: Y ahora que no los oye, aunque esté cerca el vestuario, ¿qué nos puedes contar del nuevo míster? Porque al final lleváis 5 días trabajando con él. Aquí en Ibiza es un hombre al que no conocemos demasiado. Cuéntanos un poco estos 5 días, cómo han sido, qué impresión te está dando este
6: Bueno, todo bien. Es verdad que faltan bastantes compañeros y tal, están ayudando chicos del filial. Pero bueno, un míster que quiere hacer un vestuario unido, que quiere estar encima de nosotros, quiere que entre nosotros nos apoyemos, hagamos un poco una especie de grupo para que eso luego se refleje en el campo, que eso pienso yo que es bastante importante, lo que forma en el vestuario y luego lo refleja en el campo. Y nada, un míster que es cercano con los jugadores, que aconseja de su experiencia que tiene y nada, intentar formar lo mejor posible para el inicio de temporada.
5: Venga, la última. Hablaba antes de las apuestas, las porras. ¿Apuesto, puedo meter mi dinero a que este año el Ibiza vuelva a segunda o no?
6: Yo te diría que sí. Yo siempre apostaría por el Ibiza que esté en los puestos de arriba, porque al final, como te he comentado, siempre va a ser un proyecto ambicioso, tanto de la propiedad como el míster, como el director deportivo que ven aquí, siempre tienen esa responsabilidad, entre comillas, de que el Ibiza tiene que ser uno de los cabecillas del grupo.
5: Muy bien, pues muchas gracias, ¿vale? Y mucha suerte en esta temporada.
6: Muchas
5: y,
6: gracias.
5: Y nada, no paséis mucha calor, lo que queda de pretemporada.
6: Lo pasaremos como se pueda. Gracias a vosotros.
5: Ja ho he vist, Manu Pedre, un dels veterans ja de la plantilla, tot i que només porta un any a l'equip, i que confia en que aquest any sigui la bona i sigui el del retorn a segona de l'Eivissa.
0: TV3 Ràdio és esport. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
7: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 99 céntimos kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 9,50 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
8: ¿Puedo grabar ido?
9: Dale play.
8: Raúl Valls, com estàs?
9: Molt bé, Joan Mimas.
8: Aquí fent un programa...
9: La gran vida.
8: Passen tantes coses.
9: Cada dissabte i cada diumenge.
8: A partir de les 9.
9: Duals a les 9.
8: No, i no t'obram, i no t'obram.
9: Aquí, a IB3 Ràdio.
10: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
9: Saps què t'ho vull dir?
8: Sí.
10: En Joan Mimas i Raúl Valls. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
4: Una i 28 minuts, molt ràpidament, acaba d'arribar la llista de convocats del Mallorca per aquesta estada a Marbella. Es baixa Kalumba, és l'únic que no viatja. Viatgen 25 futbolistes. Viatgen Lucas Bergström, Mateu Jaume, Toni Lato, Jan Virgili, Manu Morlanes, Abdon Prats, Sergi Darder, Zito Lubumbo, Abubakar Soumaoro, Arnau Puigmal, Adrián Fuentes, Pablo Torre, Antonio Raillo, Àlex Sala, Martin Valiant, Iván Cuellar, David López, Antonio Roca i, a partir d'aquí, els joves, Luis Orejuela, Marc Domènech, Javier Olaizola, Aymar Peña, Nil Torreguitart, Sandro García i Miguel Calatayud. No hi és tampoc Dani Luna. Dani Luna tampoc està en aquesta llista, encara que no se coneix de moment el seu futur, perquè, que jo recordi, no s'ha anunciat res al voltant de Dani Luna. I Kalumba, l'home que més prest es va posar a entrenar, ell tot sol, la Ciutat Esportiva se perd l'estada a Marbella per lesió muscular. Bé, fet aquest incís, Kalumba és l'únic que no viatja, Arnau Puigmal, que tenia unes molèsties, sí que viatja, tema resolt. Anem a canviar d'assumpte. Una i mitja, hem de parlar, i molt, d'atletisme, perquè tenim un grapat de 15 atletes al Campionat d'Espanya a Màlaga. I ens escolta el president de la Federació Balear d'Atletisme, Biel Gili. Biel, bon dia.
11: Hola, molt bon dia. Com va?
4: Quina llista, no? 15?
11: Sí, la veritat és que per nosaltres només poder dir que 15 persones han fet aquesta mínima tan complicada per anar a aquest Campionat d'Espanya, per nosaltres, per una comunitat tan petita com nosaltres, la veritat és que m'ho rompa de satisfacció.
4: Vaig un poc per parts, perquè fins ara he estat tot el matí pendent, però ja des de que m'he ficat al micròfon ja he perdut un poques comptes. El primer en participar havia estat David Abrines, al Decathlon, havia estat cinquè als 100 metres, 11 al salt de llargada, i després segon, o tercer, me sembla que ha estat tercer en el llançament de pes. Ja no sé què més ha fet.
11: Sí, jo també he descomptat en aquest moment, perquè ara justament també som a l'aeroport, a punt de camí cap allà. Però la veritat és que en David sempre... Bé, de fet, és medallista d'aquest darrer any, del Campionat d'Espanya. La veritat és que ha tingut un hivern complicat amb una sèrie de lesions i teníem allà un parell de dubtes, però jo un poc per les marques que veig que ha partit, així com el de matí no era tan optimista, així com van passant les proves de cada vegada són més, i crec que pot anar bé.
4: Després, als 100 metres, Marc Escandell ha fet primer a la seva sèrie, a la segona, amb un temps de 10-28, però Francisca Segura ha estat sisena a la tercera sèrie i amb 11-88 ha quedat fora.
11: Sí, la veritat, jo crec que aquí en aquest cas hem de posar en valor Marc Escandell. Han començat molt bé, rècord de valer absolut, un atleta sub-23 amb una marca de 10-28, Això, si m'ho haguessin comptat fa 10 anys, no m'ho haguessin cregut. Martur jo crec que és un dels futurs de l'atletisme espanyol en quant a velocitat, internacional ja, guanyant la seva sèrie en la millor marca de totes les sèries de la primera sèrie, passant a semifinals amb moltíssima solvència, i, per tant, jo crec que ha donat un susto, a més de algun d'aquests que se pensaven que seria tot molt fàcil avui.
4: I ara vaig amb els pesos pesats. Han de confiar en aquest campionat d'Espanya, sobretot, ja veurem després, en dues persones, Esperança Cladera i José Ángel Pinedo.
11: Sí, Esperança Cladera, jo crec que la veritat, les marques que ha fet enguany, ha fet marca personal en 100 metres llises, una marca molt bona, la prova de 200, jo crec que si no erres de nou, perquè ja sabem que això no són matemàtiques, jo crec que farà una molt bona marca en aquesta avui, en aquest campionat, a la final, que es consolidi la plaça per l'europeu. Òbviament, la plaça en el relleu la té, jo crec que més que assegurada, però jo crec que estaria molt bé que la consolidés en aquesta prova individual i m'ho faria també molt contents.
4: Farà les tres proves, 100, 200 i 4%?
11: No, només farà, en principi, farà 200 i després supos que el seu club, el València, no sé si la farà cop.
4: Ui.
11: Això ja decidirem, però en aquest cas s'ha de centrar en els 200, que realment era bon ara dir qualque cosa.
4: I José Ángel, bé, ja el coneixem, es veterà en aquestes alçades. Confies que hi hagi medalla?
11: Sí, José Ángel, la veritat és que ha fet un any un poc irregular, va començar també amb una lesió a l'espatlla. Però bé, és un bon competidor i jo crec que hi té nivell per fer medalla i segur que de ben segur la lluitarà i jo en confio, de fet. O sigui que jo crec que aquestes dues medalles no es pot posar per dir a ningú, però crec que aquestes dues grans haurien de ser segures.
4: Els 200, hem parlat d'Esperança Cladera com la gran esperança, i mai millor dit, però hem de parlar també d'Ivana Peralta, Carmen Marco i Núria Montaner, no?
11: Exacte, en condicions normals d'aquestes, ja ho varen ser el campionat d'Espanya d'hivern, en condicions normals es traurien de ser finalistes d'aquest campionat d'Espanya. Això és un paraula major, que una final d'un campionat d'Espanya de 200 entenc entre de nostres. Això ja crec que diu molt en favor del nostre, que diguéssim, responsable de la velocitat. I en aquest sentit, si una mica incertesa no hi va anar Peralta, que és campiona d'Espanya sub-23, que també, vull dir, per desgràcia, no arriba al seu millor moment, per un petit lesió que va tenir. Però bé, anem a veure, és una bona competidora, anem a veure si poden tornar a tenir tres finalistes, que per no tot seria un somni. Mai més ben dit.
4: Com se maneja això d'arribar a un campionat i arribar a les millors o no tan bones condicions? Això és molt difícil, no?
11: Sí, vull dir, durant la vida d'un esportista, durant tant d'any, durant tant d'entrenaments, és molt fàcil, una petita recaiguda, una torçada de peu, a vegades la mala sort, una contractura muscular, i clar, durant tota la vida sempre tens qualque any d'aquest que se te posa una mica entre còmetes tonto, que diríem, no? En Ivana, de fet, era la favorita en el campionat d'Espanya sub-23, ho ha guanyat sempre, va arribar, vull dir, la veritat, tocada, va quedar tercera, amb un marc un poc en fora del que ella pot estar. I això són coses, són detalls que dins sabia un esportista, hi són sempre, i hem de comptar amb elles. L'esportista, jo crec que en el final són esportistes joves, forma part del seu procés d'aprenentatge, sap que sempre tens qualque any allà que t'acosta, jo crec que el fet de superar-ho te fa més fort. Així i tot, l'ho dit, són grans competidores, totes elles, vull dir, no en xerrat de la Núria, que també va ser finalista del campionat d'Espanya sub-23, i no en xerrat d'ella, llavors, ja està dins la final del seu campionat d'Espanya de categoria, ja crec que en el final un equip de velocistes molt potent i anem a veure si poden confirmar una altra vegada més que siguin els tres finalistes i que Nubi també faci un bon paper, el millor paper possible.
4: De la velocitat masculina hem parlat de Marc Escandell, hem de parlar també de Sebastià Pons.
11: Correcte, és el menorquí, velocista menorquí per excel·lència. Estarà lluitant, jo crec que semifinalista, si corren ser Marc, hi pot estar, i ell sempre s'està moguent amb aquelles places que en funció els diuen un bon dia pot córrer a la final i si no queda a les portes a la final. Dependrà de vegades depèn de la carrera de la sèrie, després de la semifinal, treballo també un excel·lent esportista, un excel·lent velocista per Menorca, i bé, anem a veure, anem a confiar en ell, anem a veure si arriba bé, i m'ho dono també sort per poder estar en aquesta final, que jo crec que seria per ell una culminació de la seva bona marca i la seva bona temporada.
4: En aquestes alçades encara no tenc clar si quan parlo de 400 metres he de parlar de velocitat o de mig fons. Miquel Àngel Esteller.
11: Antigament era mig fons, avui en dia velocitat.
4: Per això ho dic, per això
11: velocitat. Ho dic, sí. Sí, avui en dia és velocitat. Miquel Àngel Esteller, bé, també, ha estat internacional a totes les categories menors. La veritat és que quan passes en aquestes a compra i en absoluts, la competència és molt més forta i de molt, té una miqueta de sort. Però bé, jo crec que per simple fet d'estar aquí, jo crec que per ell hi ha un èxit.
4: Si tenc una debilitat és per Daniela García, que aquesta sí que és de mig fons, 800 metres. S'ha parlat manco d'ella aquest any?
11: Sí, s'ha parlat manco d'ella perquè ha estat lesionada també, per desgràcia nostra, fa 15 dies, 3 setmanes que ha començat a competir. Sabem que no arriba en les seves millors prestacions, ho sabem. Aquest any que havíem comentat anteriorment, aquests anys tontos que tens, la veritat és que hi ha començat la temporada i ven molt bé, per lo que sigui, se li ha torçut. Ha de saber gestionar això. Jo crec que, òbviament, és la final, sense cap dubte que està en la final, i després té l'avantatge que té moltíssima qualitat, és molt mala competidora, el tindrà difícil enguany, però jo confio que estigui allà davant i a veure si és capaç de poder afinar, que hagi pogut afinar aquesta darrera setmana i, bueno, aquesta sorpresa i la por on realment hauria d'estar, que per les medalles i tant per la final. Ho tindrà difícil enguany, però bueno, anem a confiar en ella.
4: Anaven ses tanques. Inés Pasqual, als 100 metres tanques, i Dani Castilla, als 110.
11: Sí, bé, Dani Castilla ja rècord d'Espanya a totes les categories inferiors. També enguany ha fet un canvi de nucli d'entrenament, ha passat de Madrid a València. Li està costant un poc aquesta adaptació, i anem a veure per capacitat, per potencial, és espectacular, però la veritat és que no arriba tampoc en les millors, garanties. Anem a veure. És molt bo, té moltíssima qualitat. Anem a veure una sorpresa. Estic xerant que un esportista com ell estic xerant de poder lluitar per la medalla, realment jo dins la final sí que confio que hi estigui, però bé, una letra del seu nivell hauria d'estar ja emprenyant fort en el medallista, no? Que de fet ja ho ha estat medallista i d'un campionat d'Espanya absolut. Anem a veure.
4: Sí, anem a veure. I parlant de fons, Said Metge i Adrià Ceballos als 5.000 metres.
11: Home, jo crec que en Said Metge jo crec que està per medalla. De fet, ja seria una de les possibles medalles que podrien tenir. I en Adrián també estarà allà davant. En Adrián, la veritat és que enguany està fent unes marques molt bones. Cada carrera 5.000 que cor està batint les seves marques. És que han seguit els seus entrenaments, està per molt més del que ha fet fins ara, no és per posar-li pressió, però a vegades ha fet uns entrenaments brutals, espectaculars. Ha fet entrenaments per poder estar davant. Anem a veure si aquesta vegada li surten i també m'ho dono aquesta sorpresa, que jo crec que per dedicació i per dedicació, per motivació, per qualitat, hauria d'estar.
4: Pues, veurem què passa. Ara, tot això és molt fàcil perquè els coneixes a tot. Ara te faré la pregunta difícil. Els atletes balears hauran estat bé si aconsegueixen què?
11: Uf, jo crec que... És a dir, fer una medalla són en el final són circumstàncies, són dies, són moments. Jo me des que es diguéssim... El balanç de la temporada ja el faig en funció dels finalistes que tindrem.
4: Aquí volia arribar jo.
11: Perquè en el final, la tercera, la quarta, la segona, la cinquena vegada és aquella reacció, aquell moment, aquella sèrie, aquella sensació d'aquell moment, i jo crec que és injust valorar un rendiment d'una selecció o d'una federació per número de medalles. Jo ho valoro sempre per número de finalistes.
4: I després, te diré una cosa, tal vegada també s'hauria de valorar que independentment dels estats de forma, això me sembla que tenir 15 atletes en aquest campionat és un bon número, és una bona xifra.
11: Sí, jo m'aquest amb això sempre. De fet, ara pràcticament aquest mes de juliol cada cap de setmana han tingut un campionat d'Espanya, i jo amb aquest, en que tots els campionats d'Espanya m'han enviat entre 15 i 25 esportistes. Uh-huh. Això, pues, que entenem d'això, per una comunitat com la nostra, és molt complicat. Perquè a nivell puyetant, avui en dia fer una mínima per anar a un campionat d'Espanya és tan complicat. És a dir, fer una mínima ja te posis el millor d'Espanya. I que des de sub-16 fins a categoria absoluta tinguem entre 15 i 25, jo crec que això és èxit de la nostra federació. Òbviament, a cada campionat tornem amb medalles, òbviament tornem amb molt de finalistes, i jo crec que sense foto que m'haurem de quedar. Però en el número de finalistes en els que tancarem aquest campionat d'Espanya. Jo confio que d'aquest 15, 5-6 finalistes tranquil·lament haurien de tenir, i un parell de medalles també. Jo crec que amb això me donaria més que satisfet. Tenint en compte que sempre hi ha hagut també qualque esportista, com el Lucía Pinac, jo que té una petita fractura per estrès i no ha pogut estar aquí, que també seria que estarien lluitant per una medalla. Jo crec que, en definitiva, se fot d'or aquesta. Número de finalistes i, òbviament,
4: I després hi ha un altre factor, que no sempre se pot valorar realment els atletes, perquè una part important d'ells és un seguiment virtual. Pertanyen a clubs que no estan a les illes i no els avem en tot l'any.
11: Bueno, l'atletisme té aquesta cosa. Vull dir, tu pots competir. Pràcticament la majoria que competeixen aquí, llevat de 4 o 5, tots estan entrenant aquí. Vull dir, el club, en el final, és el que te paga, és el que te contacta per competir, vaig al seu color. Un poc un concepte diferent dels esports col·lectius. La majoria les tenim aquí, la majoria les disfrutam sempre. Si sí, que és vera que n'hi ha qualcun que està en el centre de rendiment o qualcun que per estudis està en una altra ciutat, però jo crec que en el final m'ho hem de quedar pues, amb això, que som una comunitat petita, que duim moltíssima gent fent feina, moltíssima gent en els campionats, i que de ben segur farem un bon capat de finalista i qualque medalla. I si som capaços d'entendre això, jo crec que farà que m'anirem més satisfets d'aquests campionats.
4: Molt bé. Veurem i contarem la setmana que ve, amén, com han anat les coses. Biel Gili, moltíssimes gràcies, com sempre. M'has dit que anaves cap allà, no?
11: Sí, ara estic a l'aeroport a punt d'agafar avió cap a Màlaga.
4: Molt bé. Idò, que surti tot molt bé.
11: Segur que sí. Moltes gràcies.
4: Gràcies a tu. Adéu.
11: Gràcies.
4: Hem de fer una petita, no ratificació, però sí, sembla que el Mallorca s'havia deixat a la seva llista Antonio Sánchez. No estava Antonio Sánchez a la llista. El gabinet de premsa ha demanat disculpes per aquesta errada. I qualque molèstia. No, sí, Antonio Sánchez sí viatja a Marbella, que no estava dintre de la llista que hem anomenat fa uns minuts. Recordant que Lumbà no viatja per lesió, Antonio Sánchez sí, Dani Luna no sabem res d'ell. I totes les cares noves. Això sí que està finalment controlat. Dit això, hem de canviar de registre una altra vegada i deixar amb l'atletisme per parlar de futbol sala. Per un costat, hem de dir que s'ha fet el sorteig de la Supercopa d'Espanya, que se jugarà els dies 5 i 6 de setembre al Palau Blaugrana de Barcelona. Aquest any, dintre dels canvis de format, de la competició, de la Lliga i tot això, també ha canviat la Supercopa. Recordareu que la Supercopa de Futbol Sala sempre se juga la primera setmana de gener, sempre ens agafava el Dia de Reis i totes aquestes coses. No, aquest any és la competició que obri oficialment la temporada. Dies 5 i 6 al Palau. S'ha fet el sorteig i l'Illes Balears Palma Futsal jugarà contra el Pozo Múrcia, mentre que l'altra eliminatòria serà Barça-Jaén per eixo interior. Pozo, Palma, Barça, Jaén. Són les semifinals d'aquesta Supercopa d'Espanya que, com dic, se jugaran dia 5 i 6 de setembre. Dit això, hem de parlar de la segona divisió i hem de parlar del conjunt del Gasifred Atlético Eivissa, que continuarà una temporada més a segona, i jo vull saber com estan les coses per allà. Ens escolta el president del club, Juan Ruiz. President, bon dia.
12: Bon dia, tingueu tots. Com va?
4: Com estàs?
12: Pues molt bé, molta calor, com és normal, ens agafa tots amb unes temperatures que estan una miqueta fora de lloc.
4: Sí.
12: Però bueno, per una altra banda també estem en estiu i ho haurem d'aguantar els temps com puguem.
4: El que passa és que aquest any sembla que no gaudim de l'estiu, sinó que l'estic patint, no?
12: Sí, la veritat és que són unes temperatures molt altes, i mira, el resto aquí a la península, focs per tot,
4: sí.
12: S'ha convertit en un problema bastant gros.
4: Sí, és però, un desastre.
12: esperem a veure si, si a poc a poc es soluciona.
4: Segurament, hem de confiar. Bueno, hem de parlar de futbol sala i hem de parlar d'un equip que, inicialment, el primer que li vull demanar, president, és que hi ha una desvinculació en l'AUD Eivissa i ara l'equip torna a ser el Gasifred Atlético Eivissa, no?
12: Sí, bueno, això ja fa, diguem que fa, diguem, 2 anys.
4: Sí.
12: Que ens varen deslligar, bueno, millor varen ser ells els que es varen deslligar de naltros. De naltros, del handball, sí, i del vòlei.
4: Exacte.
12: Eren els tres clubs que tenduíem el seu nom, era UD, Eivissa, Gasifred, el nostre nom, o el bàdminton o tal. I ja fa 2 anys que, bueno, a través de la seva directiva, pues, varen prendre aquesta decisió, dient que, fent que havien de canviar de política a nivell de recursos per els seus, diguem, equips inferiors i aquest tipus de coses, i entonces, pues, mos varen esborrar de colp i borrato, no?
4: Això canvia molt les coses o no tant?
12: Hombre, tot és una ajuda. Vull dir, ja sabeu com estan els temes de, sobretot d'empreses i nivell de privados i tal, i gràcies a Déu que almenys les institucions segueixen col·laborant i estan a un ritme, pues, cada volta millor. Guanyen el govern balear mateix, pues, ha millorat també una de les subvencions que no teníem fins ara, que eren ajudes a nivell de professionals, perquè ara és que ja no és que tenir seguros, per exemple, per als jugadors, que això ja ens ho obliguen sempre en la seva fitxa, sinó que necessitem que siguin, o sigui, 10 o 12 jugadors, en concreta plata, a primera divisió, per a Palma Futsal, per exemple, doncs tots són, han de ser tots professionals, i a plata, doncs, ens han anat pujant, 8, 10, 12. Això què significa? Doncs, seguretat social, IRPF, o sigui que, bueno, i el govern, doncs, ha fet una nova subvenció que ens ajuden a algú també per aquest tema i, ja dic, d'alguna manera, sempre buscant l'òbvio, com tu ho saps, ara seguirem amb el Gasifred, que és la nostra empresa que d'alguna forma ens ha apoyat de tota la vida, i de moment així continuem a veure si sabem lluitar aquesta nova temporada i com sempre tenim la porta oberta per si ens surt algun sponsor que li puguem compartir el nom i passejar el seu nom per tota la península, pues, bienvenido sea, no?
4: Bueno, de moment surten els comptes i per això l'equip continua en competició. Quin equip tindrem aquest any?
12: Bueno, l'equip han tingut pràcticament 8 o 9 baixes, perquè, bueno, això passa quasi sempre cada any. Hi ha hagut, com sempre, hi havia 2 o 3 jugadors que sí que m'hagués interessat que haguessin continuat, però, bueno, un d'ells ha fixat a primera divisió, concret en Fali, que era un jovenet que sabíem que tenia moltes perspectives i el va fitxar Vinyalbal i Valdepeñas, i aquest, a su vez, l'han cedit al Córdoba Patrimonio de la Humanitat, que també juga a primera divisió. I després hi ha hagut 2 més, pues, que, bueno, no vam arribar a un acord econòmic perquè havíem d'establèixer d'alguna manera un tope, perquè si no, pues, això es desmadre i al final després t'has de rascar la butxaca i és el que no volem, sinó som un equip que hem lluitant ja de l'any 80 i entonces han de saber de tenir sobretot els peus en terra per no desviar-nos. I entonces, pues, han fet un equip, crec que bastant lluitador, agafat, pues, per exemple, del Pozo de Múrcia B, que són 2 internacionals sub-19, són campions d'Espanya, han jugat a Europa, que és el cas d'en Antonio i d'un altre jovenet, i després també tenim de Barcelona, han fitxat també del Martorell, doncs, un porter, un internacional marroquí també, Nabde. En fi, crec que d'alguna manera han compensat l'equip per almenys intentar saber si podem estar entre els 8 primers i gener, que es torni a obrir el mercat, però, bueno, depenent on estiguem, pues, pues, bueno, intentar veure si podem reforçar alguna cosa més, i si no, pues, per lo menos mantenir la categoria, que és el nostre objectiu.
4: El que sí ha renovat és el cos tècnic, no?
12: Sí, era la nostra base principal, perquè José ja arribava a tenir quasi, en les 2 èpoques, quasi 5 anys a Eivissa, i entonces, pues, ha fet una grandíssima feina. L'any passat, per exemple, vam acabar 8ª, vam estar realment a 2 punts de poder inclús jugar al play-off d'ascens. Ha estat una temporada espectacular. A raó de l'anterior, que varen patir per salvar la categoria pràcticament el darrer partit, i enguany, pues, ha anat molt millor, i entonces han renovat 2 anys més un en José Fernández, també han renovat el preparador físic a l'Álvaro, i també pues, ha entrat també pues, en Ángel també Murillo, que és que d'alguna manera coordina tot el tema de dels números de l'equip a nivell estadístic, no? I és una altra peça que entre els tres pues, formen una miqueta pues, la columna vertebral a nivell tècnic de l'equip. I això per nosaltres també ha estat important.
4: Quin serà l'objectiu de la temporada? Aquest que me dius dels 8 primers, no?
12: Sí, l'any passat vàrem quedar pràcticament entraven els 7 primers en els play-offs, l'altre vam acabar els 8ers, és a dir, que 2 punts de poder-lo jugar. Vam fer una temporada espectacular. I això ens dona, que és, encara que s'han anat jugadors, com he dit, dos o tres importants, però bueno, gent jove que també el míster ha apostat per gent que tingui ganes d'algú, saps el que vull dir? Perquè, si fitxes jugadors veteranos, s'ha dit aquesta de que a voltes venen per saps, ja estar tranquils i passar el temps i cobrar, això no els agrada molt en el míster, i en altres tampoc, per supost. Doncs hem apostat més per gent més jove i que tinguis fam d'algú, de títols, de poder fer algun play-off, i per aquí hem apostat per aquesta línia, i això el dia 17 fent la presentació aquí a Eivissa, i a final de mes d'agost, dia 29, 30, 31, ja tenim concertat 3 partits a Barcelona, amb equips de segona, perquè aquí a Eivissa, com tu saps, no tenim res, entonces anem a Mar Taró, després jugarem també contra el Mar Torell, i també el dilluns 30, jugam 31, jugam contra filial del Barça, i jugarem aquests 3 partits, i després aquí farem la presentació. Falta agafar un negoci si tenim trobant pavelló, però en principi farem la presentació amb el filial del Palma Futsal. I estem buscant alguna cosa més, però en el moment són les novedats que et puc dir.
4: És el que li anava a demanar, no? Si teníem previst qualque partit amb el Palma, jo no havia pensat si amb el primer equip o amb el filial, perquè no sé com és la relació del Gasifret amb el Palma. M'imagino que és bona, no?
12: Sí, jo amb el Tirado, de fet, mira, he estat parlant amb ell aquesta setmana, perquè volia fer un viatge en conjunt, perquè aquí té un cumpleaños aquest fin de setmana aquí, justament a Formentera. I

0: passat ja no van tenir cap, però ha hagut any anteriors que sí que ells tenien jugadors de baixa categoria, i una de les coses que em va dir era que ells el que estan pensant és que el filial pugui pujar a segona divisió.
1: Sí.
0: Enguany, quasi
1: han estat a punt. Sí, han estat a punt.
0: I entonces pues, no hi ha hagut manera de que d'alguns joves que tenien molt, com aquest jove Lluís, aquest Tobau, que es sí. va fer aquest accident en ses cames, que
1: sí,
0: tenia
1: una lesió important,
0: queixa, que és aquesta, sí, de triada, que, sí que li diuen que, bueno, igual tarden 6 o 8 mesos, però un jugador que el teníem en mente, inclús vaig parlar amb en Tirado per alguna sessió i justament a Escaldes doncs, va passar un mes.
1: Llàstima.
0: Es va rompre i entonces pues, van voler deixar-ho i esperem que recuperi el millor possible perquè crec que és un jugador
1: important,
0: que marcarà
1: sí.
0: diferència i sobretot aquí a nivell Balears, que com tu saps és difícil que traguem jugadors d'aquí de la casa, no?
1: Sí.
0: Però aquest és un dels tants que crec que podrà triomfar a futbol sala si recupera 100% de la seva lesió. No?
1: I la darrera, president, la gent respon a la cridada d'un equip de segona divisió de futbol sala a Eivissa. Va la gent al pavelló?
0: Bueno, com tu saps, aquí, bueno, sobretot aquí a Eivissa encara és pitjor que Palma, però aquí està molt diversificat els deports. Aquí tenim el balonmano que està a segona divisió,
1: sí.
0: Tenim el voli, tenim el bàsquet de Sant Antoni,
1: sí.
0: Que també està criticant molt, i després els equips de futbol. Pues hi ha el mateix l'Eivissa, bueno, els dos Eivisses. N'hi ha...
1: La penya esportiva.
0: Sí, la penya esportiva.
1: El Portmany.
0: Ha també a Portmany, ha pujat el Sant Jordi.
1: Sí, sí, sí.
0: El Sant Rafael.
1: Allà de tot, eh? Sí. Allà de tot allà i molt.
0: Tot. Entonces, i clar, l'Eivissa pues, està en superioritat a les personalitats que hi ha. Què passa? Que molts de partits sí que el trobem, i això és així, però nosaltres hem de posar els partits quasi, com quasi tots dues setmanes antes, i resulta que si a voltes coincidim que, per exemple, Eivissa jugui a la mateixa hora més o menys que en altres o algun altre esport, pues sempre la gent es reparteix, evidentment.
1: La
0: mitja nostra pues, està entenguent aproximadament 200 a 300 espectadors. Pues un dia, per exemple, si juguem, quan han jugat a la Copa del Rei, que a mi ens ha tocat un equip pues, de primera divisió, com vam passar l'any passat i anteriors, que hem vingut a l'Inter,
1: sí.
0: El Valle, el Jaén,
1: sí, sí.
0: Aquells, doncs, aquell dia, com és normal, la gent respon i pot arribar a ficar 1.000 persones allà dins el pavelló de Blancadona. Però, clar, és el que et dic. Jo no em puc donar culo, perquè ara amb aquestes feixes, nosaltres, fins que no arribi a finals d'octubre, notam la feina d'aquests treballadors en l'hostaleria, pues, també ho notam. Per què? Perquè treballen... aquí es diversifica molt aquest
1: exacte,
0: tema, no?
1: Exacte.
0: Però, bueno,
1: així és.
0: Tenim el nostre apoio, tenim gent que... ja que ve cada temporada.
1: Fidel, gent fidel, sí.
0: I exactament. Això és el que esperem també poder-ho demostrar i fer-los veure que
1: molt
0: tenim
1: bé.
0: Un equip que serà lluitador.
1: Idò, president, que amb aquest sense temps. Moltíssimes gràcies i que tingueu una molt bona temporada que anirem comptant, d'acord?
0: A vosaltres,
1: gràcies.
0: I als oients de IB3 Ràdio.
1: Gràcies, una abraçada. Adéu. Gràcies al president del Gas i Fred, Juan Ruiz. I per anar acabant, si al principi d'aquest programa vos deia que Alba Torrents segueix a la selecció absoluta, hi ha gent que no acaba mai. Sergi Llull ha renovat una temporada més com a capità del Real Madrid de bàsquet per jugar a tots els nivells, Europa, la Lliga, la Copa i tot el que sigui necessari. Sergi Llull i Alba Torrents no acabaran mai. Nosaltres, de moment, han acabat la setmana amb aquesta edició de divendres d'Esports 3. Que tingueu un bon cap de setmana. Adeu a tots.

0: Bon dia. El debat sobre la saturació turística, molt escalfat aquests dies previs a la manifestació de diumenge, torna a colar-se a la tradicional ronda d'audiències que el rei Felip VI fa cada any amb les autoritats balears. La presidenta Marga Proé ens ha assegurat que entén les queixes ciutadanes i ha confrontat les seves polítiques de contenció amb el creixement turístic desbocat, segons ella, de l'esquerra. Però no ha estat l'únic assumpte de màxima actualitat que la cap de l'executiu i la resta de mandataris de les illes han traslladat al monarca, que ha començat ja les vacances a l'arxipèlag i fa amb aquestes audiències una aturada per incloure aquesta agenda institucional. Un any més, el creixement poblacional i la crisi de l'habitatge han estat afers inclosos en les converses que, com cada estiu, s'han desenvolupat en el Palau de l'Almudaina. D'aquí uns moments connectarem amb la nostra companya Marta Puyalto, que ha seguit aquestes trobades tot el matí d'aquest divendres 24 de juliol. Lluís Menéndez, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. Fem en titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Finalitza sense incidents el desallotjament de l'hotel inacabat a Punta Xinxó, a Eivissa.
1: Una vintena d'agents de la Guàrdia Civil ja han entrat a les 8 del matí, quan ja només hi quedaven 4 persones. Feia més de 10 anys que estava ocupat i havien arribat a viure prop de 200 persones.
0: Més denúncies laborals per calor extrema a l'aeroport de Palma.
1: A les queixes d'Uso ara s'hi suma el sindicat Comissions Obreres, en aquest cas per les condicions dels treballadors del servei de terra a les pistes de Son Sant Joan. El sindicat assegura que hi ha cops de calor diaris i que AENA no fa res per prevenir-los.
0: UGT ha convocat una vaga als serveis de recollida de residus, neteja viària i jardineria de Formentera. Esther de Miguel, bon dia.
2: Bon dia. La plantilla ha rebutjat per unanimitat la proposta de Prezero zero de congelar els salaris entre 2026 i 2030. El sindicat considera l'oferta inacceptable, acusa l'empresa de bloquejar la negociació i anuncia que formalitzarà la convocatòria de vaga en les pròximes hores, tot i mantenir la voluntat de negociar.
0: Mentrestant, la crisi dels FEMs de Llucmajor arribarà al defensor del poble, Juan Luis Marcos. Bon dia.
3: Bon dia. Els partits de l'oposició, PSIP, més Llibertat a Llucmajor i Sull, han presentat una queixa formal davant Ángel Gabilondo, que és l'alt comissionat parlamentari. També han presentat una denúncia davant de Salut Pública per demanar una intervenció immediata del govern davant el risc sanitari que diuen pateix el municipi. Els quatre partits acusen de deixadesa la batllessa Xisca a les Coles.
0: A Menorca, avui és notícia la condemna a 2 anys i mig de presó per un home per abusar sexualment de les dues filles menors de la seva parella. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. La sentència també imposa 7 anys d'allunyament i una multa de 20.000 euros. Segons el Ministeri Fiscal, l'home i la dona es van conèixer en un viatge pel Carib. Des d'aleshores van establir una relació especial, diu, fins al punt que l'home va conviure al domicili familiar de la dona amb les seves dues filles menors. La família el contractava, de fet, cada estiu com a patró del seu veler i va ser durant un viatge per Menorca quan presumptament va abusar sexualment de les dues menors amb qui compartia el llit a l'embarcació. Avui les parts han arribat a un acord de conformitat.
0: Els balears destinen 3 euros de cada 10 de la cistella de la compra al producte local.
1: Ho diu la darrera enquesta del govern sobre hàbits de consum. Els productes locals més consumits són la carn i embotits, el pa i els vegetals.
0: Pel que fa als esports, el Mallorca ja té a punt el 6è reforç de l'estiu. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
5: Molt bon dia. El Mallorca tanca la sessió d'Antonio Roca i el jugador s'incorpora avui a la concentració de pretemporada a Marbella. Els vermells viatgen a Marbella per continuar la preparació amb 2 amistosos davant l'Alfa T i l'Altihat, que oferirà IB3. Per cert, en aquesta concentració no han viatjat Calumba ni Dani Luna. L'Illes Balears, pel futsal, jugarà contra el Pozo Murcia a les semifinals de la Supercopa d'Espanya al Palau Blaugrana. I, per altra banda, Alba Torrens lidera la convocatòria de la selecció espanyola de bàsquet per preparar el Mundial amb Elena Puello i Aina Ayuso com a representants balears. I Sergi Llull renova amb el Real Madrid fins al 2027 i allargarà la seva llegendària trajectòria al Club Blanc fins a les 21 temporades.
0: Ja que divendres també molt pendents dels incendis al centre de la península.
1: El govern espanyol ha declarat l'emergència nacional i ha demanat ajuda a la Unió Europea, pendent també dels focs a França.
0: Avui és un dia crític, ha dit el ministre Grande Marlaska, per les condicions meteorològiques adverses a les portes d'un canvi de temps que suposarà un respir tèrmic després de la llarga onada de calor dels darrers dies. Coneguem la previsió en detall amb Tomàs Salom. Bon dia.
6: Bon dia, efectivament. Aquest cap de setmana tindrem una refrescada a les temperatures que sobretot es notarà en vistes a diumenge. El descens tèrmic serà notable amb el pas d'un embossament d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, que a més també podria activar algunes precipitacions. Avui encara parlarem de calor. De fet, la temperatura màxima tornarà a superar aquests 39, puntualment als 40 graus a punts de l'interior de Mallorca. Recordem que tenim la vista taronja actiu i tot això amb la presència d'aquesta pols en suspensió i l'arribada d'alguns iguls de base alta. Demà els iguls aniran a més a la part capdavantera d'aquest embossament d'aire fred, encara amb aquesta pols en suspensió, i atenció perquè s'activa també la vista taronja en el cas de Menorca per rissagues, oscil·lacions que podrien superar el metre i mig d'altura. A més, tindrem encara vist groc al Pla de Mallorca, Llevant i també les Pitiuses per temperatures que podrien superar els 36. Diumenge canvia la imatge. Vent de component nord, refrescada considerable de les temperatures, no tindrem avisos en aquest sentit, però sí per precipitacions. En el cas de Mallorca podrien tenir alguns ruixats acompanyats localment de tempesta i fins i tot no es descarta calabruix, amb acumulats que podrien superar els 25 litres per metre quadrat. A més, més alteració marítima, per tant, un canvi total de la imatge pel que fa al temps.
7: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en portada, el rei Felip VI ha començat avui la seva agenda institucional a Mallorca amb les audiències al Palau de l'Almudaina, amb les autoritats de les illes. Els principals temes de conversa amb el monarca han estat el problema de l'habitatge, la immigració i la sobrepoblació i el turisme. En aquest sentit, la presidenta del govern, Marga Proens, ha traslladat al rei la necessitat de fer front a l'Espanya que som, i també Marta Puyalto han parlat del malestar social creixent per aquesta saturació. Bon dia.
8: Sí, bon dia. Un malestar social que està convocat a manifestar-se aquí diumenge, però ens ha demanat el rei atenció política al creixement demogràfic i que no només es tingui en compte l'Espanya que es buida. Un creixement amb múltiples derivades, com la turística, la saturació dels serveis públics i la manca d'habitatge. I en aquest sentit, però ens ha dit que entén el malestar que provoca aquesta massificació, però ha defensat que des del primer dia ha fet feina per posar-hi límits i ha posat com a exemple la prohibició de nous pisos turístics com a mesura de contenció.
9: Escuchando mucho este descontento y este malestar que, insisto, que iba avalado por unos números totalmente inasumibles. Por eso, lo resumo, ¿no? Pero por eso tenemos una política de contención.
8: Proens, però, culpa als governs d'esquerra anterior d'aquesta situació, que diu van provocar un creixement desbocat i que el PSOE continua fomentant ara a través de la gestió dels aeroports.
9: Que alguien intente hacer ver que esto ha empezado ahora me parece que es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, especialmente si viene por parte del Partido Socialista.
8: El rei es reunirà dimecres que ve amb Pedro Sánchez, també a l'Almudaina, però abans el president del govern espanyol ho farà amb la presidenta Proens. Com a prèvia a aquesta trobada, la presidenta ha acusat Sánchez de castigar els ciutadans de les illes. Diu que no atén a cap de les demandes del seu govern, com la del conveni ferroviari o el de carreteres, i ha parlat d'imposicions com la de la condonació del deute.
9: ¿Qué hemos hecho los ciudadanos de Baleares para que a los de Cataluña se les condone más de 2.000 euros y aquí 1.400? ¿Pero qué hemos hecho? ¿Qué le hemos hecho a Sánchez? Que deje de castigarnos.
8: Proens també ha traslladat al rei la preocupació per l'arribada de pasteres i també ha parlat de la gestió que s'està fent des del govern del dispositiu de seguretat per fer front a l'eclipsi del 12 d'agost.
0: El monarca també s'ha reunit amb el president del Parlament, l'alcalde de Palma, i el president del Consell de Mallorca, Marta.
8: Sí, el president Lecent ha explicat que amb el rei han parlat d'habitatge i també de migració, i en aquest sentit el president del Parlament ha dit que li ha manifestat al rei la seva preocupació per la llei de nets que prepara el govern espanyol.
10: Una preocupación recurrente nuestra y hemos hablado del tema, especialmente de la ley de nietos y de, bueno, nuestra preocupación porque todo se haga de una manera legal y razonable, ¿no?
8: El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha convidat Felip VI a les celebracions del 800 aniversari de l'arribada del rei Jaume I, que ja es preparen pel 2029. Martínez també ha abordat les principals problemàtiques que té Palma.
11: Lògicament, és un dels temes que han xerrat. És a dir, el repte de compatibilitzar, pues, habitatge amb el model demogràfic que també, que també existeix, i amb aquesta globalització del turisme.
8: I finalment, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha garantit al rei que l'estiu que ve estarà regulada l'entrada de vehicles a l'illa.
12: La primera notícia que li ha donat en el rei és que a partir de l'estiu de l'any que ve aquesta mesura de l'aprovació de la llei de regulació d'entrada de vehicles a l'illa serà efectiva.
8: El rei Felip va arribar ahir a Marivent. Dimecres que ve, com dèiem, es reunirà amb Pedro Sánchez, també a Palma, a l'Almudaina, però abans està previst que viatgi al Perú a la presa de possessió de Keiko Fujimori.
0: Gràcies, Marta. Efectivament, el rei Felip VI es reunirà dijous amb el president del govern espanyol, dia 30 de juliol, en el tradicional despatx d'estiu, i diumenge següent, dia 2, els reis tenen previst assistir a la gala de Cloenda de l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
1: Dos dies després, dimarts 4 d'agost, si es confirma de manera oficial, oferiran la tradicional recepció a la Societat Balear Palau de Marivent. Dissabte 8 d'agost, Felip VI tornarà a presidir el lliurament dels trofeus de la Copa del Rei de Vela. Serà el punt final als principals actes institucionals de l'estiu de la família reial a Mallorca.
7: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Conclou sense incidents el desallotjament de l'hotel inacabat a Punta Xinxó. Una vintena d'agents de la Guàrdia Civil hi ha entrat a les 8 del matí, quan ja només hi quedaven 4 persones. Feia més de 10 anys que estava ocupat i hi havien arribat a viure prop de 200 persones, ens ho conta David Ventura.
13: Havia de ser un hotel de 4 estrelles i s'ha convertit en un símbol de la crisi social de l'habitatge que pateix Eivissa. Aquest matí, la Guàrdia Civil, amb el suport de la policia local, han desallotjat la runa de Punta Xinxó. Només hi quedaven 4 persones, que ara cercaran un altre lloc on refugiar-se. Escoltam Albert Colomer, portaveu dels veïns de la zona.
14: Aquest estiu ja començava a fer por. O sigui, ja l'any passat vam tenir problemes diversos veïns per robos d'aigua i de coses, i aquest any més que res era la inseguretat i sobretot la mala olor. Perquè ja ho heu vist tots, vull dir una cosa, però és que els veïns que viuen justament davant de l'estructura aquesta, la situació era inaguantable.
13: Les obres a l'hotel es van aturar l'any 2009. L'Ajuntament de Sant Josep assegura que la llicència d'obres ha caducat i que ara és el moment d'esbocar aquesta estructura. Escoltam Vicent Roig, alcalde de Sant Josep.
15: I que nosaltres tenim molt clar que avui per avui aquesta estructura no té cabuda dins de el projecte urbanístic i de situació que té el municipi per la zona de Cala de Bou, i que aquesta estructura el que té que fer és desaparèixer.
13: No obstant això, la propietat manté la voluntat de finalitzar l'obra i fer-hi un hotel de luxe, segons han explicat a IB3. Ara el tema està en els jutjats.
0: Més coses. El jutge ha enviat a la presó els 5 dels 15 integrants d'una organització criminal que es dedicava a robar habitatges de la Perforana. La investigació els atribueix 18 sostraccions amb força a immobles de Pina, Algaida, Santa Eugènia, Sencelles, Consell i Campos.
1: Els integrants de la banda vigilaven les cases i els horaris dels habitants per poder-hi entrar a robar quan quedaven buits. El punt de reunió era un habitatge de Songoleu interceptat per la Guàrdia Civil. Els acusats se'ls atribueixen els delictes de robatori amb força, pertinença a banda criminal, atemptat contra els agents de seguretat i conducció temerària i sense carnet.
0: I a Mahó, la manca d'aigua encén totes les alarmes. Els darrers dies s'han produït talls en el subministrament perquè el dipòsit de Malbuja, que abasteix la meitat de la ciutat, està buit, Axel.
4: L'increment de la demanda ha fet caure els nivells al mínim fins al punt que les bombes no han pogut extreure aigua per abastir la població en certs moments. Una situació que preocupa l'Ajuntament, que ha emès un ban municipal en el qual demana implicació a la ciutadania per reduir-ne el consum. Del contrari, adverteix, serà inevitable programar talls de subministrament en els propers dies. Helena Costa és tinent de Batlia de Mahó.
16: Que a dia d'avui estem en el 21%, per tant és una situació bastant preocupant i bastant alarmant.
4: Històricament, el consistori ha comprat aigua de pous, propietat del Ministeri de Defensa, per reforçar i garantir l'abastament d'aigua en moments de màxima demanda. Ara, però, aquest recurs també s'està esgotant.
16: Estem preocupats perquè aquest recurs extra s'està esgotant i, per tant, no descartam en un futur, si la cosa no evoluciona bé, pues tenir que prendre més mesures.
4: Mesures que afectarien directament l'ús domèstic. Això opinen els ciutadans.
17: Aquí, l'aigua, se cuidaven les cisternes, se replegava l'aigua, hi havia una cultura de l'aigua, i l'han perduda, i l'haurien de tornar a agafar. És un bé comú, és per tots, pobres i rics, i tothom té que tenir dret a l'aigua.
18: No ens haurien d'imposar cap restricció, ens haurien de posar nosaltres mateixos, no? Perquè està fatal l'assumpte de l'aigua, no n'hi ha.
19: Aquí, especialment en Babuja, pues jo crec que hi ha un consum bastant alt, perquè tot tenen piscines o altres bares que també hi ha per aquí. Jo crec que l'aigua s'està usant demasiado.
4: El consistori ha pres des del mes de maig altres mesures com prohibir rentar vehicles amb aigua de la xarxa municipal a Maó.
0: El Banc de Sang fa una crida a augmentar-ne les donacions abans que arribi l'eclipsi solar el dia 12 d'agost, quan es preveu un gran nombre de desplaçaments i de concentració de persones. Segons el centre, per funcionar correctament, els hospitals de l'arxipèlag necessiten 200 donacions diàries.
1: Una xifra que, malauradament, no s'hi assoleix. Només un 3% de la població balear és donant activa de sang. La directora del Banc de Sang de les Illes, Rosa Maria Tarragó, assegura que les transfusions de sang no en tenen de vacances i apel·la a la generositat i conscienciació de la societat per augmentar-ne les reserves.
20: Quan se donen situacions així, el risc de que passin coses simplement perquè hi ha molta aglomeració de gent a llocs determinats augmenta, no? I quan el risc augmenta, la Fundació del Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears mos posam amb alerta, perquè vol dir que si passa alguna cosa, si hi ha alguna emergència, probablement la necessitat de sang siga una realitat i, per tant, nosaltres volem tenir les reserves sempre en el màxim.
1: Tarragó apunta de la importància que hi hagi cada dia un degoteig de donacions perquè la cadena de producció no s'aturi. Actualment calen 1.000 bosses de sang diàries quan el registre d'ara no arriba a les 700.
20: Aquesta donació de sang que fan els donants avui no la podem entregar directament a Son Espases, Son Llats, el Camí, el Mateu Orfila, sinó que aquesta bossa de sang entra dins un laboratori i hi ha tota una sèrie de feines a fer. S'ha de dividir cada bossa en els tres components, en les plaquetes, amb els glòbuls vermells, amb el plasma. I després, tota aquesta sang han de passar tots uns processos per controlar que no hi hagi cap tipus de contaminació.
1: El Banc de Sang recorda també que qualsevol persona sana entre 18 i 65 anys amb un pes superior als 50 quilos pot contribuir en la donació de sang. A la plana web donasang.org es pot consultar els punts de donació disponibles i demanar també cita prèvia.
0: A la plana turística, amb un 82,5%, els hotels de les Balears van ser durant el mes de juny els que van tenir més ocupació, molt per sobre de la mitjana espanyola, situada en un 65,6%.
1: Són dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística que mostren que els 1.345 hotels oberts a l'arxipèlag el mes de juny varen rebre 9,9 milions, volen dir, de clients, gairebé el 90% dels quals eren estrangers. En total, aquests hotels varen realitzar 9,5 milions de pernoctacions amb una estada mitjana de gairebé 5 nits.
0: I només la patronal Valeval es posa del costat de la Comissió Nacional dels Mercats en l'intent que els tribunals rebutgin la limitació de cotxes a Eivissa perquè restringeix l'entrada de més empreses de lloguer. El sector local i el govern es posen de part del Consell, que avisa que una suspensió cautelar agreujaria la saturació a l'illa.
1: El recurs a la CNMC davant el contenciós argumenta que els requisits per repartir la quota de 15.000 cotxes de lloguer afavoreixen les empreses locals, complica l'entrada de més operadors i limita les alternatives pels usuaris. La patronal Valeval coincideix en tots aquests arguments i afegeix que si a les PTUs s'apliquen criteris ambientals, els cotxes de lloguer són dels més nous i manco contaminants. Les empreses eivissenques creuen que és el contrari, que disposar d'oficines i personals com es demana evita especuladors i dona més seguretat al sector. Valentín Romero és el president de l'Associació d'Empreses de Lloguer de Cotxes d'Eivissa.
21: Eivissa és una illa, és un puesto limitat i hi caben els que hi caben. Si ja hi ha una infraestructura aquí muntada, per què han de venir altres? Això de venir un tio a demanar un cupo de 400 cotxes des d'un despatx de València per llavors superrentar-ho, la llei està evitant aquest tipus d'especulació.
1: El govern també es posa al costat del conseller en la defensa d'una norma que estan segons que no trava l'entrada de ningú. És el vicepresident Antoni Costa i el vicepresident del Consell d'Eivissa, que és Mariano Juan.
2: Se té un ampli consens en el Parlament de les Illes Balears i, en conseqüència, sincerament, esperat. Esperat en aquest sentit, i això sí, el que també esperam és que no arribarà a bon port.
3: No entenem com hi ha aquesta voluntat reiterada i persistent, sostinguda amb els temps, de dinamitar tot el que el Consell d'Eivissa fa per poder limitar o per poder reduir l'impacte del turisme i l'impacte de la huella humana a l'illa d'Eivissa.
1: La institució eivissenca ja ha presentat un escrit al jutjat on avisa que la suspensió cautelar de la norma mentre resol el fons del cas agreujaria la saturació de l'illa.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Una actualitat que passa per una nova queixa per altes temperatures a l'aeroport de Palma. El sindicat Comissions Obreres denuncia les temperatures extremes que assegura pateixen els treballadors dels serveis de terra. Comissions, a més, critica que ENA no fa res per prevenir els cops de calor.
1: La responsable de Comissions a l'empresa de Hanlin Swissport a Son Sant Joan, Carmen Gamboa, assegura que cada dia es produeixen cops de calor entre els treballadors que fan feina a l'aeroport de Palma. Gamboa lamenta que els empleats no poden descansar entre voleibol i tampoc diu no hi ha espai d'ombra ni abeuradors per refrescar-se.
22: Lo que pasa es que las empresas son muy opacas. De repente les dices, oye, ha pasado algo hoy y no te enteras por la empresa. Están intentando tapar porque además esto tiene un protocolo. Tú tienes que enviar al trabajador a la mutua y normalmente evitan que la mutua les dé de baja por el tema del calor. Les hacen una serie de, pues eso, de ayuda para que se recuperen y luego les dicen, bueno, si quieres la baja, vete a tu médico de cabecera.
1: El responsable de seguretat privada, el sindicat USO, Miguel Sanyudó, diu que arran de la denúncia feta pel sindicat aquesta setmana, AENA ha arreglat els aparells d'aire condicionat de la zona de filtres. Tot i això, afirma que la temperatura és encara elevada i reclama la inspecció de treball que hi actuï.
23: Llevamos 5 años, yo creo que sí que ya tendrían que haber sancionado, pero no han sancionado. Ahora mismo unos 28 grados, puede haber, 27, 28... En momento de máxima afluencia de pasajeros, 27, 28 grados, con una humedad del 60%. Trabajar en esas condiciones es duro.
1: La directora de l'IBASAL, de l'Institut Balear de la Salut i la Seguretat Laboral, Coloma Capó, diu que la setmana que ve el seu departament comprovarà la temperatura a diverses zones de l'aeròdrom.
24: Arran de la denúncia presentada per USO, ens van explicar que els treballadors que representen fan feina amb altes temperatures. El que faran els nostres tècnics és comprovar les condicions tèrmiques a les zones afectades. Volem actuar amb dades objectives.
0: I encara una veu més sobre aquest assumpte. AENA respon que són les subcontractes les responsables d'aplicar mesures preventives entre els treballadors.
1: Sí, tot i això, l'ENS aeroportuari assegura que manté una coordinació amb les empreses per facilitar la correcta implantació de les mesures. A més, AENA apunta que fa campanyes de sensibilització per protegir els empleats de la calor, especialment entre aquells que treballen a l'exterior.
0: No deixem l'actualitat de l'aeroport perquè continua viu, ben viu, el conflicte laboral entre els treballadors del Hanlin Swissport contra l'empresa. De moment no hi ha acord per desconvocar les 4 jornades de vaga parcial previstes a partir de dimarts que ve, dia 28. Si no hi ha entesa, el sindicat Comissions Obreres no descarta la convocatòria d'una aturada indefinida. I Comissions Obreres també ha posat en marxa una campanya urgent als ajuntaments de les Balears per desbloquejar les jubilacions parcials a partir dels 60 anys que, assegura, estan paralitzades des de fa un any. El sindicat afirma que hi ha desenes de treballadors que fa més d'un any varen sol·licitar la seva jubilació parcial anticipada. Unes peticions, diu, que han estat ficades dins un calaix.
1: Davant d'aquest escenari, el responsable sindical de Comissions al Consell de Menorca, Andreu Fernández, assegura que exigirà que de manera immediata es compleixi la normativa estatal que dona llum verda a la contractació de personal substitut al sector públic. Segons el sindicat, l'actual situació és insostenible.
5: ens passa. Les administracions no estan fent res, tot és un tràmit burocràtic que l'allarguen i no es posen a mans a l'assumpte, no? De dir, vaig a fer això perquè la gent laboral que té els drets es pugui jubilar.
0: I encara en la plana laboral, AMPE ha convocat 3 concentracions simultànies per dimarts que ve per reclamar que els docents de Mallorca percebin el complement de difícil cobertura amb l'objectiu de compensar l'elevat cost de la vida. El sindicat vol que aquesta millora s'inclogui dins el futur acord de millores pels docents.
1: El president d'AMPE a les Illes, Víctor Villatoro, explica que també reclamaran en aquesta protesta la recuperació íntegra de les pagues extraordinàries per tots els docents de l'escola pública.
6: Des del sindicat exigim en el nou acord autonòmic que s'inclogui aquesta recuperació de les pagues extres completes per tot el professorat, ja que des de l'any 2010 tenim una retallada estatal, d'una banda, i, per altra banda, a nivell autonòmic, hi ha el complement autonòmic que arriba fins a 600 euros a cada paga que no se té en compte en el càlcul de sa extra.
1: Les 3 concentracions seran a les 11 del matí. A Mallorca la protesta serà davant la Conselleria d'Educació i en el cas de Menorca i Eivissa serà davant les delegacions territorials d'Educació.
9: Si puc, tri producte local, si n'hi ha. A prop de casa mos queda una tenda petiteta, que hi anem ocasionalment, de tant en quant hi anem.
10: En el mercat ja troquen el millor de tot. El tenen tot molt fresc i ja que vens per comprar carn, per comprar peix, per comprar fruita, verdura, tot.
11: ¿Y alguna frutería para comprar cosas puntuales? Pues a lo mejor 300, 400 euros, sí. 400 más bien, porque nosotros somos 5.
0: 4 de cada 10 residents balears es gasta en producte local entre el 25 i el 50% de la cistella de la compra. És una de les dades de l'enquesta del govern sobre hàbits de consum de la ciutadania. La Direcció General d'Economia es valora de manera positiva aquestes dades perquè creu que suposa un aval a la producció de quilòmetre zero. Neus Pericàs.
25: L'enquesta reflecteix que el 41% de la població destina entre 200 i 400 euros mensuals a despeses en aliments i begudes. I d'aquests, entre 80 i 160 van destinats a producte local, entenent local com quilòmetre zero. El que més es consumeixen són la carn i els embotits, en segon lloc productes de pastisseria i en tercer fruita i verdura. Tot i que admeten que trobar producte local no sempre és fàcil a causa del preu o a la disponibilitat, les raons que motiven aquests hàbits són de consum són principalment la voluntat de donar suport a l'economia local. A més, també es té la percepció que aquests productes són de més qualitat i més sostenibles.
0: Davant de totes aquestes dades, el conseller Antoni Costa, el conseller d'Economia, ha parlat d'una enquesta positiva que demostra el compromís de la ciutadania amb els productes de les Illes.
26: Hi ha que reconèixer que el percentatge, crec que és una dada positiva. Reflexa que hi ha pues, una gran quantitat de població que té interès en el consum del producte local i que hi ha un consum elevat.
0: Els 3 incendis de Madrid s'han unit en un sol front i preocupa en aquesta hora que el d'Àvila avanci en la mateixa direcció. S'han evacuat 11.500 persones i s'ha activat el mecanisme europeu de resposta. Només a la Comunitat de Madrid s'han cremat 6.000 hectàrees, però també hi ha incendis sense control a Guadalajara, Toledo, a Madrid, a Lleó i a Àvila.
1: Si el govern espanyol considera crítica la jornada d'avui pel que fa als incendis que afecten Madrid, Castella-La Manxa i Castella-Lleó per mort de les altes temperatures i el vent que bufa a les zones. Des dels centres de comandament, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que la prioritat ara és evitar la confluència del foc de Burgondo, Pelayos de Presa i Villa del Prado. Grande Marlaska ha confirmat l'activació del mecanisme europeu de resposta.
27: Y ya tenemos una respuesta afirmativa y hemos aceptado 2 Canadair, 2 focas de Grecia y 2 de Italia. Esta mañana ya vamos a hacer la reunión directa para el despliegue de estos 4. Es una situación absolutamente compleja.
1: Avui de matí s'han hagut d'evacuar 3 poblacions més del sud de Madrid, qüestió que ha lamentat la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso.
28: Ya podemos decir, para nuestro lamento, que es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid. Estamos en una situación inédita, en una tormenta perfecta, de altísimas temperaturas y un viento que no cesa, no da tregua.
0: També la Junta de Castella i Lleó ha lloat la coordinació entre administracions en aquesta lluita contra el foc. En pocs segons arribem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
1: Són les 2:30. Bon dia. Temps ara per a la informació de Mallorca. La crisi del FEMS de Llucmajor arribarà al defensor del poble, Neus Pericàs. Bon dia.
2: Bon dia. PSIP, Més per Llucmajor, Llibertat Llucmajor i Sull han presentat una queixa formal davant Ángel Gabilondo, l'alt comissari parlamentari. També han presentat una denúncia davant Salut Pública per demanar una intervenció immediata del govern davant el risc sanitari al municipi. Els quatre partits de l'oposició acusen de deixadesa la bel·lesa Xiscalàscoles.
1: A Solla, empresa i treballadors signaran la setmana que ve el pacte que allunya del tot l'amenaça de vaga de FEMS.
2: Els serveis jurídics d'UGT ja revisen el document com a tràmit previ a la firma. El text inclou millores laborals clau, com pagar els dies festius com a extres.
1: I l'antic parc de bombers del polígon de Son Castelló es convertirà en una nova comissaria de la policia local de Palma per a uns 200 agents.
2: El projecte ha fet avui una passa decisiva amb la signatura del contracte de lloguer entre l'Ajuntament i ACIMA. L'Associació d'Industrials de Mallorca es compromet a fer les obres d'adequació amb un cost previst d'1 milió d'euros. Després, la nova comissaria serà una realitat gràcies a un contracte de lloguer de 20 anys.
1: De seguida en parlem de tot això i més qüestions. Ara, però, fem una ullada a la situació del trànsit i per això connectam amb la DGT, Juan Amplanes. Bon dia, compte'ns.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la Via Cintura, a l'altura de la sortida de Son Rapinya, fins a l'altura de l'Inca Porció, cap a l'autopista d'Inca, en sentit a la Port. També trobaran retencions a l'autopista Llucmajor, a l'altura de la rotonda flotant del Portitxol, fins a l'altura de sortida, cap al polígono Sonom, sense sentir Campos, i per acabar, afegir tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista Andratx com des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Valldemossa. Això està pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan Amplanes. Lluís Menéndez és el control tècnic. Fem una pausa i continuem.
4: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
1: L'oposició de Llucmajor intensifica la seva ofensiva contra la bel·lesa Xiscalàscoles per la crisi del FEMS que pateix el municipi des de fa setmanes. Els grups PSIP, Més, Llibertat, Llucmajor i Sull han presentat una queixa formal davant el defensor del poble. També han presentat una denúncia davant Salut Pública.
2: La queixa del defensor del poble alerta d'una acumulació continuada de residus a la via pública i d'un servei públic essencial completament de agradat. La denúncia a Salut Ambiental reclama al govern intervenció immediata per risc per la salut pública. Les quatre formacions consideren que la deixadesa de la bel·lesa Xiscalàscoles del Partit Popular ha provocat una crisi de brutor, plagues, males olors i acumulació de fems que afecta carrers, places, urbanitzacions i zones turístiques, convertint Llucmajor en un municipi degradat i sense control. Les actuacions de les quatre formacions llucmajoreres sumen a la inclusió un tràmit d'una moció de censura, d'una moció sobre aquest mateix tema que s'ha inclòs dins de l'ordre del proper ple municipal que se celebrarà el pròxim dimecres 29 de juliol.
1: Mentrestant, en desconvocada definitivament la vaga de FEMS a Solla. Si no hi ha res de nou, la setmana que ve s'assignarà l'acord entre la plantilla i l'empresa concessionària d'aquest servei. Els serveis jurídics d'UGT analitzen ja el document pactat, que inclou tot un seguit de millores laborals, però El sindicat afirma que només és un tràmit previ al tancament del conflicte.
2: L'acord entre els treballadors i l'empresa Solla 2010 inclou la reivindicació més important dels empleats que els dies festius comptin com a dia extra i es cobrin com a tal. Amb el pacte es descarta la convocatòria de vaga que ha sobrevolat la negació dels del començament. Recordem que n'hi havia una convocada dilluns passat que va quedar anul·lada per l'acostament de les parts. El portaveu d'UGT, Juan José del Teso, ha considerat que al final s'ha arribat a un bon acord.
5: Nosotros estamos plenamente satisfechos con el acuerdo. Creemos que se ha encontrado un punto intermedio en el que la empresa se ve cómoda y nosotros volvemos a estar cómodos y además volver a recibir la retribución que era lo que la gente quería, que entendemos que era la justa para esto.
2: Queda per acordar amb l'empresa el protocol específic per evitar cops de calor en jornades de calor extrema, un punt que es tractarà a nivell més tècnic els pròxims dies.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: 2:36 a les portes de la manifestació de diumenge contra la massificació turística. Coalició per Mallorca proposa eliminar 41.000 places turístiques de l'illa. La formació planteja reduir un 10% el sostre turístic per guanyar, diu, habitatge, territori i qualitat de vida.
2: La iniciativa preveu retirar de manera definitiva aquestes 41.000 places turístiques mitjançant la compra pública d'establiments hotelers i l'eliminació progressiva de les places de pisos turístics. El candidat a la presidència del govern, Pere Sánchez, ha assegurat que Mallorca no pot continuar creixent de manera infinita.
6: Proposam que es creixi en qualitat i no en quantitat. Hem de reduir volum precisament perquè el nostre motor econòmic funcioni de manera òptima.
2: Segons Sánchez, la reducció de places permetrà alleugerir la pressió sobre l'habitatge, els serveis públics, les infraestructures i els recursos naturals.
1: Mentrestant, Més per Mallorca carrega contra el Consell per cedir de manera gratuïta una vintena d'habitatges públics agents de la Guàrdia Civil destinats temporalment a l'illa. La formació acusa Galmés de convertir l'IMAS en una immobiliària al servei de l'Institut Armat, mentre milers de mallorquins, diu, no poden accedir a un habitatge.
2: La portaveu de Més al Consell, Catalina Inés Perelló, denuncia que Mallorca viu una situació límit derivada de la massificació turística, l'especulació immobiliària i la manca d'acció de les institucions per garantir el dret a l'habitatge. En aquest context, considera que la decisió del Partit Popular és un símbol de les seves prioritats equivocades i demostra que el govern insular està molt més preocupat per donar resposta a necessitats d'altres administracions que no per complir la seva pròpia funció social.
7: El Consell dedica l'habitatge públic a un cos que depèn del Ministeri d'Interior. A Mallorca també hi ha metges, professors i altres professionals essencials que no poden trobar un lloc on viure.
1: I la patronal dels restauradors avisa els establiments de la platja de Palma que s'hauran de vestir amb antelació i de forma molt planificada per evitar les restriccions de trànsit previstes per l'eclipsi de dia 12 d'agost. La CAEP recorda que els talls de circulació començaran a les 12 del migdia, quan les rotondes i els accessos quedaran tancats a qualsevol persona que no sigui resident, treballador acreditat o transport públic.
2: En el cas dels proveïdors, la limitació començarà una hora abans, a les 11, moment en el qual ja no podran repartir més gènere. Per això, la patronal recomana als bars i restaurants de la zona que s'abasteixin dels productes que necessitin uns dies abans de l'eclipsi. CAEP critica, per altra banda, que les restriccions també afectin els clients, alguns dels quals ja han cancel·lat la reserva per evitar el fet de no poder entrar o sortir de la platja de Palma quan vulguin.
0: Escoltant la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
1: Avui també destacam que l'antic parc de bombers de Palma, ubicat al polígon de Son Castelló, serà una nova comissaria per agents de la policia local. Avui s'ha signat el contracte de lloguer entre la patronal Azima i l'Ajuntament que tindrà una vigència de 20 anys i una inversió d'un milió d'euros que assumirà l'associació.
2: Les obres convertiran la planta baixa en el nucli de comunicació entre el cos i la ciutadania. La primera planta anirà dedicada a l'operativa dels agents i la segona seran les dependències administratives. En total tindrà una capacitat d'entre 150 i 200 agents de la policia, ho explica el Bala de Palma, Jaime Martínez.
8: És una necessitat també que tenim perquè l'any 2026 s'incorporaran aproximadament 170 nous agents i el 2027 50. Això vol dir que d'aquells 300 que vàrem anunciar a inici de legislatura, que acabaríem la legislatura amb 300 policies més incorporats, doncs dins el 2027 superarem aquesta xifra fins a arribar als 325.
2: Per la seva banda, el president d'ACIMA, Francisco Martorell, ha remarcat la bona notícia que això suposa per la seguretat dels polígons industrials.
9: Ens dona una gran seguretat i tant en els treballadors com en els empresaris a l'hora de tenir una qualitat a dins els polígons industrials.
2: Ara començaran les obres que estan previstes acabar a finals d'any.
1: Campanya de netatge de torrents del govern. En aquests moments s'actua al torrent de Ses Planes, a Sant Llorenç. Les tasques consisteixen a retirar la vegetació per evitar que bloquegi els ponts, com va passar a la torrentada de l'any 2018.
2: El canyís i la vegetació que cobreix la llera del torrent de Ses Planes va ser la que l'any 2018 va bloquejar els ponts uns quilòmetres més avall i va causar la inundació del poble. Josep Martorell és el cap de servei de gestió de riscos d'inundació.
10: És un dels quatre talls que s'estan fent de netatge d'aquest torrent d'uns 14 quilòmetres i anant llevant totes aquestes canyes, des i vegetació que pugui crear taponaments després a l'època de pluges.
2: Tot i que n'hi ha que diuen que aquesta vegetació frena la força de l'aigua en cas de torrentada, també és la que pot causar inundacions.
10: Quan hi ha vegetació, l'aigua va amb menys velocitat, s'escampa més per les finques, colindants i tal, però tenim el perill que després, si tota aquesta vegetació la s'endú a corrent, tapona en els puestos estrets, com són els ponts o com són les zones urbanes, i queda ja creu un tap i augmenta la taca d'inundació de totes aquestes zones.
2: En aquests moments també s'actua a Puigpunyent, a l'Heroi Costitx. El pressupost del govern per netejar torrents a totes les illes entre el 2026 i el 2029 és de 12 milions d'euros, és a dir, 7 milions i mig més que el quadrenni anterior.
1: I el Partit Popular de Sa Pobla reclama un pla urgent d'ombres temporals per combatre la calor extrema a places i parcs del municipi. Els populars presentaran en el pròxim ple municipal una proposta urgent per instal·lar estructures d'ombra als principals espais públics de la localitat.
2: Els populars adverteixen que les darreres reformes han convertit punts emblemàtics com la plaça del Mercat, la dels Donants de Sang, la d'Alexandre Ballester o la del Metge Duet en autèntiques illes de calor on és impracticable estar-hi durant les hores centrals del dia. Asseguren que, tot i la plantació de nous arbres, el municipi necessita solucions immediates com veles tensades o tendals per protegir els veïnats, especialment els infants i la gent gran. Des del PP insisteixen que la manca d'ombres naturals limita l'ús diari de parcs infantils i zones de gran afluència i demanen a l'Ajuntament que actuï de manera immediata abans que acabi l'estiu.
1: Avui en revela Sant Jaume, el Gaida es prepara pel primer ball dels Cossiers que, com cada any, faran al Quadrat. És la primera dansa que dona el sus a una de les festes de l'estiu més sentides de Mallorca.
2: Avui, a partir de les 7:30, els algaidins tornaran a emocionar-nos sentint els flabiols i tambors anunciant l'arribada dels Cossiers a la plaça procedents de la seu de l'obra cultural del Gaida al carrer del Laberint. Amb la música i els colors groc, verd i vermell que pengen en forma de cintes i mocadors en moltes de les finestres i balconades del poble, tant de particulars com de negocis. Enguany, el disseny de la camiseta és de na Núria Pardo Llompart. Enguany també serà diferent per part dels protagonistes de la festa. S'estrenaran per primera vegada tres nous cossiers d'entre els candidats que es presentaren fa 2 anys. Laura Mindona farà avui de dama i Pau Fiol com a dimoni. Demà, dia de Sant Jaume, aquestes danses de figura tornaran a omplir de festa als carrers d'Algaida.
1: Amb aquesta notícia arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a IB3 Ràdio, ara amb els esports.

0: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Informatiu migdia. Esports.
2: Joan Gabriel Bausà, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Ho dèiem a l'inici, el Mallorca ja té a punt el 6è reforç de l'estiu.
3: És Antonio Roca, jugarà aquesta temporada al conjunt de Luis García. L'acord entre el Mallorca i l'Espanyol és total i només restava pendent l'anunci oficial. Ja s'ha fet aquest anunci, ja ha arribat a Mallorca. L'estrany dret de 23 anys arriba cedit amb una opció de compra no obligatòria d'uns 2 milions d'euros. Roca és un futbolista que el tècnic mallorquinista coneix perfectament, ja que va ser Luis García qui el va fer debutar amb el primer equip de l'Espanyol l'agost del 2024. El jugador va arribar a Palma aquest matí, ha passat la revisió mèdica i no hi ha hagut cap contratemps i, per tant, s'ha incorporat avui mateix a l'expedició que viatja a Marbella per continuar la pretemporada. A l'arribada a Palma, a l'arribada a l'aeroport, Antonio Roca ha dit això.
4: Molt content, molt il·lusionat. Crec que és un lloc on puc créixer com a jugador, llavors amb moltes ganes.
5: Deseava pues, que estuviera aquí. Yo igual, estoy deseando ver a Luis y a los compañeros y ya poder entrenar y conocerlos.
6: I tant, el coneixo de l'Espanyol que em va fer debutar, llavors el conec com vol jugar i
5: crec que això em pot ajudar molt com a jugador.
3: I com han comentat, el Mallorca posa avui rumb a Marbella per continuar la pretemporada. L'equip i disputarà dos amistosos demà dissabte davant del Fatí de l'Aràbia Saudita i dijous vinent contra l'Al-Ittihad Jeddah Club. Tots dos es podran seguir en directe per IB3 Televisió i per streaming. Per cert, en aquesta concentració no han viatjat Calumbà ni Dani Luna, mentre la direcció esportiva del club continua treballant per reforçar la porteria i Arnau Tenas continua sent la prioritat número 1 i a Son Moix hi ha optimisme per tancar l'operació. Les negociacions entre el jugador, el Mallorca i el Villarreal avancen per bon camí. L'únic punt pendent és l'acord entre els dos clubs sobre el repartiment del cost del fitxatge. Format el planter del Barça, Tenas va passar una temporada al Paris Saint-Germain abans d'arribar al Villarreal, on aquest curs ha disputat 10 partits de Lliga i si no hi ha cap gir inesperat, el porter català podria convertir-se en un dels pròxims reforços del conjunt de Luis García.
2: Fanga, Alemanya té nou seleccionador.
3: Sí, abans de començar el Mundial ja era un rumor molt estès. Ara ja és oficial. Jürgen Klopp és el nou seleccionador d'Alemanya. El tècnic alemany relleva Julian Nagelsmann després de l'eliminació de la selecció als 700 de final del Mundial i ha signat contracte fins al 2030. Klopp deixa el seu càrrec com a director global de futbol del grup Red Bull per assumir el repte de reconstruir la selecció alemana. En la seva etapa a Red Bull també va participar en l'estructura esportiva que va incorporar l'exentrenador del Mallorca, Martin De Michelis, a la banqueta del Leipzig.
2: I on els darrers dies hi ha hagut moviment pel que fa al mercat és a la Unió Esportiva Eivissa.
3: El conjunt blau-cel viu la primera setmana de feina amb poc moviment. De moment, el mercat de fitxatges i encara pendent de reforçar diverses posicions de la plantilla. Mentrestant, l'equip continua preparant el nou curs amb les primeres sessions d'entrenament. Avui el nostre company Raúl Medrano ha conversat amb el futbolista de l'Eivissa, Manu Pedre, que ha dit això.
7: Todo bien, es verdad que faltan bastantes compañeros y tal, están ayudando chicos del filial, pero bueno, un míster que quiere hacer un vestuario unido, que quiere estar encima de nosotros, quiere que entre nosotros nos apoyemos, nos, hagamos un poco una especie de grupo para que eso luego se refleje en el campo, que eso pienso yo que es bastante importante, lo que forma en el vestuario y luego lo refleja en el campo. Al final, el Ibiza siempre es un club que va a estar peleando por la zona alta y, vaya, así nos lo ha trasladado la propiedad, que es normal que tengamos esa, entre comillas, presión de estar arriba, porque creo que el club está haciendo un esfuerzo bastante grande en hacer una plantilla pues acorde a lo que nos están pidiendo.

0: L'Illes Balears Palma Futsal ja coneix el seu rival a les semifinals de la Supercopa d'Espanya.
1: L'equip de Vadillo s'enfrontarà a El Pozo Murcia en el torneig que es disputarà el dia 5 i 6 de setembre al Palau Blaugrana de Barcelona. L'altra semifinal enfrontarà el Barça amb el Jaén Paraíso Interior. Els mallorquins cercaran un nou títol en una competició que reunirà quatre dels millors equips de futbol sala estatal.
0: A segona federació, el Poblense ja ha posat en marxa la pretemporada.
1: El conjunt de Sa Pobla prepara el curs 2026-2027 amb Julián Robles com a nou entrenador després de quedar-se a les portes de l'ascens a primera federació. La temporada passada, el club afronta aquest nou projecte amb un objectiu més prudent, consolidar-se a la categoria i construir un equip competitiu que pugui lluitar per estar a la zona alta de la classificació. Escoltàvem a l'entrenador del Poblense en declaracions a IB3.
2: La palabra que describe mejor este inicio de pretemporada es la ilusión que tienen los chicos por, bueno, por crecer, por evolucionar y por hacer una buena temporada. Vamos a intentar ser un equipo agresivo, muy presionante, sobre todo en campo contrario, intentar jugar y tenerla en campo contrario.
1: Qui també ha parlat sobre l'arribada de Julián Robles és el veterà futbolista del Poblense, Francesc Fullan.
3: Ve d'un club com a Mallorca, molt professional, i bé, ja des del primer dia ho vol transmitir aquí, que és important donar aquesta passa com a club i en tots els sentits, i bé, contents de que hagi decidit venir aquí. El que vam fer l'any passat era molt difícil, però bé, amb humilitat seguir fent feina i a veure un moment fins on arribem.
0: La selecció espanyola femenina de bàsquet ja prepara el camí cap al Mundial de Berlín 2026.
1: Així és, el seleccionador Miguel Méndez ha fet pública la convocatòria per iniciar la preparació de la cita mundialista que es disputarà del 4 al 13 de setembre a la capital alemanya. La representació balear tornarà a ser destacada. La mallorquina Alba Torrens encapçala la llista i continuarà liderant la selecció, mentre que també han estat convocades la mallorquina Elena Puello i Aina Ayuso, de pare menorquí. Les tres formaran part del grup que cercarà arribar en les millors condicions al Mundial després del subcampionat d'Europa aconseguit aquest estiu. La concentració començarà el 4 d'agost i inclourà diversos amistosos abans del debut d'Espanya al Mundial de Berlí, on l'equip aspira a lluitar novament per les medalles. I l'altra notícia destacada és que el capità del Real Madrid, Sergi Llull, continuarà una temporada més vestint de blanc. El club madrileny ha anunciat la renovació del base menorquí fins a final de temporada. Llull, nascut a Mahó, complirà així la seva 21a temporada al Real Madrid, club al qual va arribar l'any 2007. A més, el menorquí és el jugador que més vegades ha defensat la samarreta de l'equip blanc. I més bones notícies al món del bàsquet. L'alcudianca Paula Valenzuela continua ampliant el seu palmarès internacional. La jugadora mallorquina s'ha penjat la medalla de plata amb la selecció espanyola al Mundial Femení Sub-17 disputat a Brno, a la República Txeca, després de caure a la final davant els Estats Units per 82-73. I per altra banda, l'Èstia Menorca continua reforçant la plantilla. El conjunt menorquí ha anunciat el fitxatge de Jota Slaughter, escorta nord-americà, amb nacionalitat polonesa i amb una àmplia trajectòria al bàsquet europeu. El jugador de 38 anys ha passat per equips de primer nivell com el Panathinaikos, el Bambit, entre d'altres equips. I el Palme Bàsquet també continua reforçant la plantilla per al seu debut a

0: virus. Veurem si avui també afecta en aquesta etapa.
1: Gràcies, Juanga. Després dels esports, publicitat i la cultura.
2: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
3: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
4: Chico, al lío, pide un crédito.
5: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
4: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
2: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: Antida Mallorca Film Fest 2026 aixeca avui el taló amb una edició plena de grans noms del cinema internacional. Des d'avui i fins al 2 d'agost convertirà Mallorca en un dels principals punts de trobada del cinema d'autor europeu.
1: Entre els grans protagonistes d'aquesta edició destaca Javier Bardem, que participarà en la gala de Gloenda al costat del director Rodrigo Sorogoyen, l'actriu Victoria Luengo, Raúl Arevalo, Marina Matthews i la guionista Isabel Peña, en una de les cites més esperades del festival. També hi serà el compositor Alexander Desplat, que rebrà el guardó Master of Cinema, un reconeixement que enguany comparteixen també Gael García Bernal i Trine Dornholm.
0: El Festival Neus comptarà igualment amb la presència de cineastes com Fernando Trueba, David Lowery, John Wilson, Bàrbara Ferrer i Jane Pollard, entre molts altres,
1: que presentaran les seves pel·lícules i participaran en col·loquis i trobades amb el públic. La música enguany correrà a càrrec de La Zoe, La Bien Querida, Teo Lucadamo o, entre d'altres, Leonor Watling, que posarà el punt final a la programació musical coincidint amb la gala de Cloenda.
2: Cariño, yo sé que a vegades no m'he portat del tot bé.
0: I ja ha arrencat la desena i darrera edició del Festival Movofest, que se celebra al Puig de Consolació de Sant Joan. Fins demà. Avui pujaran a l'escenari el Petit de Caleril, o aquest que sentiu, l'Esvetlana.
1: Tots ells coincideixen que és molt especial tocar a la darrera Movofest, i serà molt especial per un artista en concret que ha estat a moltes de les edicions, Maria Jaume.

0: Són les 3. Moment per repassar els principals titulars de la jornada. Turisme, habitatge, immigració i pressió demogràfica. Temes de conversa a les audiències del rei amb les principals autoritats de les Balears. Aina Morales, bon dia.
1: Bon dia. El rei Felip VI ha encetat avui la seva tradicional activitat institucional a Mallorca. Ha rebut les principals autoritats de les illes i s'ha interessat per la pressió demogràfica a l'arxipèlag i també pel malestar de la ciutadania amb el turisme. La presidenta del govern, Marga Proens, ha aprofitat la trobada per a reclamar més suport al govern estatal.
2: ¿Qué hemos hecho los ciudadanos de Baleares?

0: para que a los de Cataluña se les condone más de 2.000 euros y aquí 1.400. ¿Pero qué hemos hecho? ¿Qué le hemos hecho a Sánchez? Que deje de castigarnos.
1: A l'hotel inacabat a Punta Xinxó, a Sant Josep a Eivissa, ja no hi viu ningú.
2: El desallotjament ha culminat avui de matí sense incidents. Una vintena d'agents de la Guàrdia Civil han entrat a les 8 del matí quan ja només hi quedaven 4 persones a dins. Va quedar mig fer com a conseqüència de la crisi del sector de la construcció i feia més de 10 anys que estava ocupat i havien arribat a viure a prop de 200 persones.
1: L'actualitat en tribunals passa pels 2 anys i mig de presó de condemna per a un home per abusar sexualment de les dues filles menors de la seva parella.
2: Avui les parts han arribat a un acord de conformitat. La sentència imposa 7 anys d'allunyament i una multa de 20.000 euros. Segons el Ministeri Fiscal, l'home i la dona es van conèixer en un viatge pel Carib i des d'aleshores van establir una relació fins que l'home va conviure al domicili familiar de la dona amb les dues filles. La família el contractava cada estiu com a patró del seu veler i precisament va ser durant un viatge a Menorca a l'embarcació quan presumptament va abusar sexualment de les dues menors en quin compartia llit a l'embarcació.
1: Els 3 incendis de Madrid s'han unit en un sol front i preocupen a aquesta hora que el d'Àvila avanci en la mateixa direcció.
2: S'han evacuat 11.500 persones i s'ha activat el mecanisme europeu de resposta. Per fer-nos una idea, només a la Comunitat de Madrid s'han cremat ja 6.000 hectàrees, però també hi ha incendis que en aquesta hora estan sense control a Toledo, Madrid, Lleó i Àvila. Precisament preocupa que aquests d'Àvila conflueixin amb el de Madrid. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que la prioritat ara és, com dèiem, evitar la confluència dels focus de Burgondo, Pelayos de la Presa i Villa del Prado. Garde Marlaska ha confirmat l'activació del mecanisme europeu de resposta.
3: Y ya tenemos una respuesta afirmativa y hemos aceptado 2 canaders, 2 focas de Grecia y 2 de Italia. Esta mañana ya vamos a hacer la reunión directa para el despliegue de estos 4. Es una situación absolutamente compleja.
1: A la plana laboral, la crisi dels FEMs de Llucmajor arribarà al Defensor del Poble.
2: PSIP, Més per Llucmajor i Llibertat Llucmajor i Sull han presentat una queixa formal davant Ángel Gabilondo, l'alt comissionat parlamentari. També han presentat una denúncia davant Salut Pública per demanar una intervenció immediata del govern davant del risc sanitari al municipi. Els 4 partits de l'oposició acusen de deixadesa la balassa Xisca a les Coles i durant el col·lapse del servei de neteja al ple del pròxim dimecres, 29 de juliol.
1: Mentrestant, UGT ha convocat una vaga de serveis de recollida de residus, neteja viària i jardineria a Formentera.
2: La plantilla ha rebutjat per unanimitat la proposta de Presero de congelar els salaris entre el 26 i el 30. El sindicat considera l'oferta inacceptable, acusa l'empresa de bloquejar la negociació i ha anunciat que formalitzarà la convocatòria de vaga en les pròximes hores.
1: 3:04 és tot de moment. La informació torna a puntual al butlletí de les 4 a IB3 Ràdio. Comença atento.
4: Més informació a ib3notícies.com.

dia sí, avui és la Revela Sant Jaume, un sant d'aquest dels grossos aquí a les Illes Balears. No per allò que va fer, que no és gran cosa, sinó per la quantitat de persones que nomen Jaume al món i per la quantitat de ciutats i pobles que avui és festa manada. La tradició diu que Sant Jaume anà a predicar a la península Ibèrica i que el seu cos està enterrat a la catedral de Santiago de Compostela, a Galícia. I Jaume, esclar, és el patró de molta localitat de les Balears. És festa a Manacor, a Santanyí, a Sa Pobla, a Muro, a Mancor de la Vall, al Cudi, al Gaida, Calvià, Binissalem, a Esporlet, Son Serra, Ses Cases Noves de l'Aró, Establiments i la Vileta, a Palma, s'Estanyol de Llumajor, Esport d'Escanonja, a Banyalbufar o Porto Colom, a Felanitx. A Menorca, festa grossa en el castell, avui fan el seu tradicional jaleo, i allà també és festa per Sant Jaume, on també és festa grossa per Sant Jaume, és a Sant Francesc, a Formentera, perquè avui és el dia de Formentera.

Demà serà el dia gros a Formentera, però avui també hi ha moltes activitats previstes en aquesta revetlla de Sant Jaume. Sant Jaume, com dèiem, és patró també a Sa Pobla, tot i que els pobles fan més festa per Sant Antoni, ja ho sabeu. El Gai d'avui cap vespre ballaran els cossiers. El Cudi, el dia Sant Jaume, de cada 3 anys fan la processó del Crist del Cudi, que remunta a l'any 1507, quan el Sant Crist va suar aigua i sang i va posar fi a una llarga sequera. A Santanyí, per Sant Jaume, fan la festa de l'obra que commemora la col·locació de la primera pedra de l'església parroquial de Sant Andreu, que va ser dia 25 de juliol de 1786. A Manacor també fan festa per Sant Jaume. Hi ha, per exemple, cercaviles, també Sant Camisada. A Palma, Sant Jaume era el patró del Col·legi de Capellers, que li fan culte a l'església de Sant Jaume. El pare Ginard diu que per Sant Jaume Bunyola repartien carn de bou, i a Campanet, el dia de Sant Jaume, fan una carrera de bous mansos dins un tancat fet en 4 carros. L'etimologia de Jaume és un poc complexa. Jaume vendria del català antic Jacme, del llatí medieval Iacomus i de l'hebreu bíblic Jacob. Però Jacob, és a dir, Jaume, en el seu origen significa aferrat al taló, perquè el patriarca Jacob va néixer aferrat al seu germà bessó Esaú, que va sortir primer. Així que molt d'anys a tots els Jaumes i a les Jaumetes, que és el femení, si n'hi ha cap que mos escolta. I ja ho sabeu, per Sant Jaume, a sola... Sa Pauma, o per Sant Jaume, figues a taula. Començam.

estàu ben trobats un dia més en aquest programa Tentol, que vos acompanyem de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que serà ple de diversitat, que jugarà amb les paraules, amb els pobles de les Illes Balears i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i qui les saben totes avui són na Maria Pons i en Celestí Oliver.

0: I d'ací ja som divendres. Celestia Oliver, com anem?
1: Molt bé.
0: Ben tornat.
1: Ben tornada.
0: Gràcies. Sí que he estat 3 dies a Menorca. Sí. Maria Pons, com estàs?
2: Bé. Fret final de la setmana, ja.
0: Sí, ja mos queda poquet. Encetam aquest cap de setmana, que serà molt festiu arreu, perquè ja sabem que Sant Jaume és d'aquests sang grossos, a que sí, Celestí?
1: Sí.
0: Però tu també?
1: Sí.
0: Tot i que no ets Jaume.
1: No, no som Jaume. És un nom que està ben en fora de Jaume, Celestí. Però Sant Jaume ja és aquí, el tenim ben a prop.
0: Sí, I avui ballaran les cosies del Gaida, per exemple.
1: Avui ballaran i ballarem.
0: Sí. I ballaré,
1: sí. Avui i demà, a més.
0: Avui i demà. Sí. Ànims, que sí. M'aqueixa que
1: l'horada... Jo, avui i demà.
0: Serà feixut, també. Aquests dies fa molta calor, ja ho sabeu.
1: Sí.
0: Arreu de les illes i
1: sí.
0: Festa i calor.
1: Ho traurem, però, ho traurem.
0: No sé
1: I si no, nedarem.
0: Exacte.
1: Sí, si no, nedarem ballant.
0: A la mà del Gaire.
1: Sí. Exacte, sí.
0: Però bé, també festa, com dèiem, a moltes bandes, Santanyí, a Sa Pobla, també a concerts arreu de les illes, també són les festes, per exemple, dels Fornells, del Castell, a Menorca, i també festa grossa, com dèiem, a Formentera, que demà és el dia de Formentera, i per cert, tindrà una programació especial a IB3 Televisió que s'atorgaran aquestes medalles de l'illa de Formentera. Dit tot això, ara sí, repassem els continguts que tenim en aquest programa. Maria, començant per tu.
2: Jugarem a la batussa de Tento, amb un poble de les Balears, repassarem l'actualitat del dia i parlarem del passaport de la ruta dels gegants de Llum per descobrir la Dragonera que ha impulsat el Consell de Mallorca. Som una...

0: L'iniciativa compta amb 4 segells exclusius dissenyats especialment per representar 4 punts imprescindibles de la visita al Parc Natural de la Dragonera, i d'aquesta manera els visitants poden trobar i imprimir el segell de 4 espais: el Far de Tramuntana, el Far de Llebeig, el Far de Na Pòpia i el Centre d'Interpretació de Cala Lledó, i crear d'aquesta manera així un record de cada ruta.
1: Així és, així que avui parlarem d'aquesta iniciativa lligada amb la Dragonera, però avui també vendrà. Sí, ell avui serà aquí, als estudis d'Ivetra Ràdio. Aquest home que ho sap tot dels famosos que trepitgen les nostres Illes Balears. I mare de meva, mare de Déu, senyoret, quina gentada que hi ha ara mateix a les Illes.
2: Hola, estimades amigues de Tentol. I d'avui, com cada divendres, farem un repasset de què estan fent les famoses per les nostres Illes Balears. Sí o sí, hem de xerrar d'aquesta visita a Eivissenca que han fet els jugadors de la selecció espanyola després del Mundial. Tenim per Eivissa en Lamine Yamal, en Marcos Llorente, a la gran estrella d'aquest Mundial, que és en Ferran Torres. Igualment també repassarem vacances una mica més malaurades o ronyoses, perquè tenim per Mallorca en Susi Caramelo i no està gens contenta. I també xerrarem d'una crisi o d'una polèmica que està vivint aquests dies la nostra mallorquina més famosa, que és Na Chenoa. Tot això i més, avui.

0: Doncs sí, els famosos i famoses que són a les Illes Balears, també el rei, que avui ha passat despatx amb la presidenta i els principals responsables de les institucions de les Balears, ja són tots aquí a les Illes Balears i ho repassarem amb en Jaume Miranda, que té tota la informació al respecte. Però, Celesti, avui també tenim notícia del dia i agradolça, no?
1: Sí.
0: Poden dir de qualque manera.
1: Sí, perquè la dedicarem a la desena edició i darrere a l'adeu final de la Movo Fest, que va començar ahir al Puig de Consolació, on ha tornat després de 10 anys, després de que s'hi fes la seva primera edició el 2017. I, clar, en aquestes darreres hores sabíem de la mort de Joan Roca, el baixista d'Antònia Font, que era una actuació esperada perquè era com posar el final més brillant en aquests 10 anys de la Movo, i aquest concert d'Antònia Font no podrà ser, però els components del grup han dit que hi seran per retre homenatge a en Joan Roca. Avui, per exemple, un dels grups que hi actuen, o que van actuar ahir és la Ludwig Band. Avui, per exemple, el petit de Calagril. Ona Maria Jaume. I el petit que ahir en Joan Pons passava per aquí per Tento, el podíem xerrar amb ells.
0: Molt bé, doncs tot això avui. I

0: bona tarda.
1: Era sí, ahir arrencava aquest Mova Festa Consolació Sant Joan amb aquesta Lodic Big Bang, que hi va haver una jantada. Avui continua Camp Dance, l'estim totes aquestes bandes, i dissabte també ho faran i posaran punt final en aquest festival del
2: Port
1: de Mallorca.
2: Exacte, repassarem part del cartell i també ens endinsarem una mica dins la història que ha suposat aquests 10 anys de Mova, un festival que començava tímidament després d'una festeta que s'havia fet i que amb el temps va passar primer per Consolació, després per Lloret, després per Porreres, i ara torna a Consolació, on va néixer i amb els anys ha crescut com el festival del Pla de Mallorca per excel·lència.
1: Així és. Però tenim més temes perquè hem de xerrar de cinema. Avui també s'inaugura l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Seran dies i dies molt intensos, de molt de cinema, moltes activitats. I nosaltres començarem parlant avui també amb un dels cineastes que hi participen.
2: Sí, perquè a partir de les 5 qui ens visita serà el cineasta mallorquí Rafa Cortés, perquè la setmana que ve participa precisament d'aquest festival de l'Atlàntida Mallorca Film Fest amb motiu de la remasterització que s'ha fet del seu debut en llargmetratge Jo, que ara fa 20 anys.
3: Partió la cabeza a mi marido.
4: Ich bin Bruno.
5: Hans.
6: A mí me dicen mi cabeza.
5: Yo soy que viene antes.
7: Yo me voy adentro, que hace mucho frío, y estoy viendo una serie de televisión de enero que me gusta mucho.
5: Yo necesito esta botella.
8: Si yo te conociera, te daría la botella y tú te la llevarías y mañana me traerías otra.
5: Ich trinke nicht, danke.
4: Ah, natürlich trinkst du.
9: Yo le zurcí una manga.
5: Y hay una cosa que me preocupa. ¿Qué pasó allá?
9: ¿Allá?
5: Yo miento a mí mismo. Oh.
10: No te entiendo.
11: Ich weiß doch, Sie hier sind.
5: Yo no toco nada, está todo arriba.
11: Ich
5: arbeite
11: lieber. Die gibt's bei mir nicht, okay?
5: Yo tengo que ir a trabajar, es tarde.
11: Ich komme.
5: Yo soy Hans.
12: Yo no te conozco. ¿Dónde está Hans?
1: L'heu vist jo, la pel·lícula?
2: Sí, sí, al seu moment.
1: No, jo no. I dàs una bona oportunitat per veure-la. Mm. Ara remasteritzada amb aquesta nova tecnologia que s'adapta i que va ser tot un referent en el seu moment, aquesta pel·lícula, i encara ho continua sent.
2: És un bon moment per, 20 anys després, fer noves lectures d'aquesta pel·lícula i també per aquells iniciats, aquella gent que no l'hagi vista, poder-s'hi acostar. Dimarts que ve, aquest festival de cinema, l'Atlàntida Mallorca Film Fest, projectarà la versió remasteritzada que s'ha fet d'una de les grans pel·lícules del cinema de les Illes Balears, que va ser premiada a Cannes el 2007. Explica la història d'en Hans, un alemany que arriba a Mallorca per començar una nova vida, però es troba amb un espai hostil i inquietant que va voler retratar, en aquest cas, en Rafa Cortés, qui ens visitarà
1: avui
2: a les 5.
1: Tenim moltes ganes que vengui a parlar amb ell. I a partir de les 5 i mitja posarem un pot de música també en aquest programa. En Pablo Sierra avui dedica les cançons dels altres en aquesta banda.
13: Naina Oliver Mestre forma part de les fans d'Antònia Font, que van fer-se grans durant el silenci, quasi una dècada, del grup que va marcar un abans i un després a la música pop en català. També a la manera de cantar-li a la relació que els balears, tots els balears, tenim amb el turisme. Aquesta és la premissa d'Òrbita Col·lapse, el documental que Naina, llicenciada en mitjans audiovisuals, va entregar com a treball de final de grau. Avui en parlarem amb aquesta manacorina a les cançons dels altres.

0: Doncs hi parlarem d'Antonio Font, d'aquest documental que passa i s'estrena a Samova dedicat a la banda, i també farem el nostre sentit homenatge a en Joan... en Joan Roca. 3 hores de programa que ara comencen, i a les quals tenien les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
1: Sí, ja ho sabeu, ho podeu fer per diferents canals. Per començar, tenim un número de WhatsApp al qual ens podeu enviar notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-9900.
1: O ens podeu escriure a l'Instagram, @tentoliv3, també al Facebook de Tentol, que en tenim.
3: O bé el correu electrònic,
1: o sorpresa,
3: que nosaltres, que tentol@ivetresradio.com.
0: I d'ací, tenim de tot i podeu començar a participar també al nostre Instagram de Tentol per poder dir la vostra. Moltes gràcies. Fins d'aquí... Ah, no, ja, avui quedem tots, perquè anava a dir Miquel fins d'aquí una estona, però Miquel avui el tenim per Samova.
1: Sí, Miquel és a Samova.
0: Que ell ja és instal·lat, així que ara saludem, això sí, la nostra tècnic, que fa possible que tot això soni. Avui tenim ni més ni manco que na Marga Cifra. Marga, moltes gràcies. Les 3 i 22 minuts, i ara mos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui a Tentol.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò sí, un dia més jugarem a Tèntol amb els pobles de les Illes Balears. Avui també un poble començarà a participar i a veure quant de punts fa, perquè tenim una classificació fantàstica, en la qual ahir, contra trop pronòstic, no ho diré, perquè són boníssims, Campos se va tornar a posar al capdavant d'aquesta classificació. Ja ho va fer l'any passat i l'altre durant moltes setmanes i varen fer ahir 80 punts, per tant, primers a poble de Campos, primers en aquesta classificació.
1: El se va venir, eh? Sí. Però, vaja, tenen opció, eh? La resta de pobles
0: tant,
1: que encara han d'arribar.
0: I tant, només faltaria. I moltes. Segona posició tenim el poble d'Alaró, 75 punts, i llavors en tercera posició hi ha tres pobles empatats, que són Montuïri, Calvià i Saltres Vilafranca. Així que aquesta, de moment, és la classificació. Queda molt de pobles, queda molt d'estiu, així que poden passar moltes coses. Ara, però, coneguem quin és el poble amb el qual jugarem avui.
1: I del poble que passa avui per la Batussa de Tèntol, Porreres.

I va ser en sa mare, en Tomeu Penya, cap a Porreres, escapats, perquè avui juga aquest poble, el poble de Porreres, aquesta vila i municipi del Pla de Mallorca. Ja sabeu que els seus habitants són coneguts com a porrerens i porrerenques. Té una població de gairebé 6.000 habitants. Avui, bé, mirant, no arriba, però l'any 25 tenia prop ja de 6.000 habitants. I és un poble basat, sobretot, pel comerç, per l'agricultura, i ho demostren així els 36 molins de vent que tenen i les possessions que hi ha importants en aquest municipi. Sa Torre, Sant Lluís, Espago, Sant Porquers, Monjos o Sa Bastida. La qualitat de la terra és apta per cereal, ametler i també vinya. I també és molt característic la producció d'ubercots, que ha estat durant dècades l'activitat per la qual Porreres s'ha distingit notablement.

I d'ací Porreres, d'on ve Porreres? I el nom de Porreres ve d'un dels cavallers conqueridors, en Guillem de Porrera. En el repartiment, el gran beneficiari de les terres Porreren, que es va ser el comte de Rosselló, en Nuno Sanz. I el 1300 apareix com a poble real segons les ordinacions de Jaume II de Mallorca. D'ençà de 1978 es publica en aquest municipi la revista Llum d'Oli, editada per l'Agrupació Cultural de Porreres, una entitat sense ànim de lucre de caire cultural fundada el 71. I aquesta entitat és membre fundadora de l'Associació de Premsa Forana, també de Mallorca. També hi ha una cosa molt interessant a Porreres, que és el calendari porrerenc, un almanac popular que es publica d'ençà de 1994, i també hi ha la seu del diari Tot Pla, aquest diari digital del Pla de Mallorca. Les festes de Porreres, n'hi ha moltes, però la principal és Sant Roc, dia 16 d'agost.

0: les festes de Sant Roc a Porreres comencen una setmana abans quan posen la bandera damunt del campanar de l'Iglésia Parroquial de Sant Nostra Senyora de Consolació per commemorar el final de la pesta i la lectura del pregó de festes com a acte institucional per engegar aquestes festes populars. Hi ha moltes activitats durant aquella setmana i d'ençà de l'any 1995 es fa la Neofesta de Sant Roquet, on els joves del poble fan una cercavila amb una encimada gegant per convidar tothom que aguanti fins a la matinada, això sí, amb un gust dolçat d'encimada. Però no sé si l'heu vist mai, l'encimada.
1: Sí.
0: És fantàstica. Mm-hmm. És enorme.
1: Enorme. Sí, gegant. Vaja.
0: Això sí, ha de ser de ben les 4 de les 5 de matí la treuen. És a dir que...
1: En aquella hora deu ser bona. Però vaja, jo m'estimo més una encimada petita.
0: Sí.
1: Sí.
0: Bé, però s'ha de compartir.
1: Clar, sí, no, sí, sí.
0: Només faltaria. Bé, refranys avui
1: bé,
0: de Porreres.
1: Petita, criu petita, d'un dinar de ser familiar.
0: Ah, d'acord, d'acord.
1: Sí, no, una encimadeta no, també, però totes
0: no,
1: són
0: i és
1: bones.
0: Molt curiós com la couen, com la munten. Mm. És tota una història, sí. De ser encimada de Porreres. Si no l'heu vist mai, això sí, haureu de o bé allargar vespre o bé aixecar-vos molt d'hora per poder viure aquesta festivitat. Però bé, tot plegat, ho dèiem, perquè també tenim refranys de Porreres. N'hi ha un de molt popular que diu a Porreres vaig anar a cercar una porra d'enca, ni se vincla, ni se trenca, ni se romp, ni se rompre.
1: No la sabien, aquesta idea. Sí. Jo te'n diré una altra, que és un carro carregat de terra roja va per la carretera de Porreres i les rodes van fent ric-rac.
0: Aquesta és per quan no saben fer CR. Mm.
1: Quan era petit, el vaig haver de recitar un període de pit.
0: Te varen donar...
1: Sí, que és terra m'acostava jo. Sí, sí, sí.
0: En Porreres. I...
1: Sí, se la papada me va fer...
0: I aquest carro carregat. De Porreres, sí. En el carro carregat. Mm. Exactament, molt bona. I encara n'hi ha una altra. De damunt Sant Salvador beven Campos i Porreres i totes les falanitxeres que van sense mocador. Dit i fet, avui jugam, idò, amb el poble de Porreres. Pinto.

I doncs sí, avui parlam amb Porreres i com cada dia tenim una pregunta per a vosaltres, parlant de malnoms, de malnom de pobles, i avui volem saber quin és el malnom dels habitants de Porreres.

Ja sabeu que durant aquest mesos d'estiu vos demanam pel pare gentilicis, aquests malnoms dels pobles de les Illes Balears. I avui, òbviament, mos toca saber quins són els malnoms dels habitants de Port Reges.

0: Doncs sí, sabeu un mal nom dels habitants de Porreres i, com sempre, per jugar amb nosaltres teniu dues opcions.
1: Sí, ja ho sabeu. Ho podeu fer a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o podeu telefonar al 971-13-99-00 i així vos sentim, 971-13-99-00.
0: Avui vos demanam pel mal nom dels porrerencs i porrerenques. Ara tornem.

0: contento.
1: IB3 Ràdio és formació.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Notícies d'última hora. No venim en manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
3: A IB3 Ràdio no venim en manual.
8: Som una ràdio?
9: Efectivament.
3: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
3: Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: Les 3 i 35 som en directe aquí a Vetre Ràdio i avui demanem pels porrerans, menys hi tenen qualque mal nom. I mos han escrit, sí, per exemple, Napolità mos diu que els adiven xuetes. I també porrerancs, en Felip. Efectivament, porrerancs i porrerancas. I xuetes, aquests són de moment els mals noms dels porrerancs que tenim avui per aquí, que ens diuen els oients. I també han trobat de curiosos, perquè han trobat una cançoneta que diu a porreres són barbatxos, ja ho diuen els ciutadans. No valen cremar uns quants, d'aquí que duen mostatxos. Això se diu, sembla, perquè a Porreres tenien fama de ser un poc pinxos, diu aquí, el que diria que també per això els diuen andalusos, és a dir, un poc estufats. No ho sé. Jo aquí avui no hi vull entrar perquè encara rebrem, però bé, això és el que diu la cultura popular.
1: Pinxos, andalusos, estufats, bé, ara ho aclarim.
0: També se diu parell de porreres, o també a porreres són xuetes, ja no ho han de demanar, baratada en Sant Crist per un poal de figues seques. Avui, do, jugam amb porreres.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: I per jugar amb porreres hem de conèixer les persones que avui defensaran els colors del seu poble. Tot d'una, les feim sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
3: Un qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou? No m'heu dit el nom.
8: Noms i adreces.
9: Jo soc na Cati Nadal i som porreranca.
10: I ja són la Margarida Cortés i també són porrerenca.
11: Són parents? Són casats?
9: No són parents ni són casats, però quasi, quasi.
10: Bé, tant com quasi, quasi no, som molt amigues. Som quasi amigues.
12: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
9: Jo tinc 48 anys, som TKE i estic casada.
10: Jo en tinc 53, som mestra d'escola de música i faig feina en el liceu, en Espont d'Inca, i som casada també.
13: Ah, bon dia, com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
10: Cati, on vas anar a l'escola?
9: Jo vaig anar a l'escola nova actual Col·legi de Climent Serra i Cervera.
10: Uh-huh. I la Margalida? Jo, a la mateixa.
9: A la mateixa.
10: Sí.
5: Sí. Vull saber coses teves. On treballes?
9: Ara mateix estic fent feina en el centre de salut de Felanitx.
10: Uh-huh. I la Margalida ja ho ha dit?
14: Sí, ja sí. Ho he dit abans. M'he avançat en el liceu.
10: Mestre.
14: Mestre, sí.
15: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
9: No mos queixarem, però podríem pagar un poc millor.
14: No, crec que així com estan les coses no mos poden queixar.
16: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
9: Bueno, jo ara estic fent esport de pes, uh-huh. I estic entrenant un equip de futbol masculí.
10: Molt bé.
14: I jo vaig a caminar, res més. Bé, de fet, també faig un poquet d'entrenament funcional, però més caminar que res.
17: Sap algun acudit?
9: No, Margalida, sí, jo no.
14: No, tu en saps un de molt bo,
10: ai,
14: perdó.
10: L'has de contar.
14: Vinga,
10: no. Cati. No se pot contar,
9: no,
10: ràdio.
9: No se pot contar, no
1: si
9: se pot
1: bo.
9: Contar. No se pot contar.
10: Però perquè no. Albert no és apte per
1: manar.
9: No és apte. En aquestes hores no és apte.
1: Vaig acudit, són en públic sempre.
9: No, però no? En aquestes hores no. Estic en horari infantil.
1: Vinga, Margalida.
18: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
0: Espera, espera, Margalina, que tu ara m'ho deixes dir un.
14: No, estava pensant, perquè en 7 anys, però és que són acudit de nin de tercer de primària, i però no sé per on, que quin hauria de començar. El pensaré.
0: Va, d'acord. Perfecte. I ara vos demanava quin moment del dia és el millor.
9: El millor moment és quan tothom ha fuit de casa nostra i hi ha un silenci absolut. És el millor.
0: Perquè l'Ida...
14: I de jo per jo, el millor moment del dia és quan me despert i veure que encara me queda tot un dia per davant.
18: Una actuació extraordinària.
19: Deixem-ho per avui.
20: Moltes gràcies.
0: Les han sentit respondre al qüestionari electrònic i ja poden solar dues porrerenques. De Cati Nadal. Cati, benvinguda.
9: Moltes gràcies.
0: I na Margalida Cortés, com estàu?
14: Molt bé.
0: M'encanta, dues porrerenques d'aquestes que fan de tot, que molt implicades en el poble. Na Cati, també, amb tot allò que te criden, tu qui vas?
9: Home, si és per xerrar de porreres encara més.
0: Clar que sí.
14: I després estires les amigues.
0: Exacte.
14: Perquè l'acompanyem.
0: Home, clar. Adiós. No havia de venir tota sola, pobreta.
14: No, mai.
0: Sempre molt ben acompanyades. Clar, sou amigues de fa estona.
9: De tota sa vida.
14: De tota sa vida, sí.
9: Tota sa vida.
0: I, na Cati, és molt esportista per allò que mos has dit.
9: Sí, m'agrada molt l'esport. M'agrada anar al gimnàs, futbol. Crec que nostre, si no t'agrada el futbol, ho tens complicat.
0: I ets entrenadora?
9: Sí.
0: Per què ho dius, això?
9: Perquè crec que del Mundial no mos han perdut cap partit.
0: Cap? Heu dormit?
9: En dormir, m'ho han aixecat, l'han vist, m'ho han tornat a dormir. Si l'han fet en diferit, s'ha vist. I el veré que cada setmana, tant sigui el futbol masculí com femení, que el futbol de casa nostra... De fora, d'allà on sigui.
0: També.
1: I
0: també
1: diu per el futbol, ja.
9: Para i por el futbol.
1: Llavors no teniu més temps?
9: Sí, entre setmana. Tens per lo que vols.
1: Sí? Això també.
0: I sou de Porres, et supos?
9: Evident.
0: I també entrenes?
9: Sí, ara enguany entrenaré a Setxelines, juntament amb el meu company, en Joan Castanyer, i duim dos equips, un d'infantil futbol 11 amb ell, i jo duré un infantil futbol 7 tota sola.
0: I t'agrada entrenar?
9: Sí. M'agrada estar amb els nens i que puguin aprendre i ensenyar-los valors no només esportius, sinó altres valors, crec que és important avui en dia.
0: Que bé. Quina sort tenir una Cati d'entrenadora que tenen aquests infants. Avui heu de defensar Porreres. Bé, que han de dir de Porreres. Hi ha gent que diu que ets la capital d'Esplà de Mallorca, no sé si estareu d'acord.
14: Totalment.
1: Sí.
14: Totalment.
1: No, han dit ben decidides.
14: Eh? No, sí. Ho sabem i així i ho reafirmam.
1: Clar, ni se vincla, ni se trenca.
14: Ni se romprà.
0: 6.000 habitants ja, aproximadament.
14: Sí.
0: Ha crescut Porreres.
14: Molt.
0: Se nota?
9: Sí,
14: se nota.
9: Sí. Uh-huh. Vas pel carrer i veus gent que dius nouvinguts.
0: Uh-huh. No els havíeu vist mai.
9: No els havíem vist mai.
0: Però, òbviament, cada vegada sou més i hi ha integració, les festes, les activitats culturals...
9: Sí, uh-huh. La veritat és que sí, que la gent, el manco, si ve, s'intenta integrar. No, i això és el que fa poble, bàsicament.
1: Uh-huh. Vos deia bona nit, bon dia.
9: Bon dia, bona nit,
14: web,
9: bones tardes.
1: Sí. Web, sí. Això se manté.
9: Això se manté,
14: sí.
9: Sí.
0: I vos agrada també molt el teatre per allò que he llegit?
14: Molt.
9: Sí.
0: Molt. T'encanta.
14: Sí, jo després de la meva feina, de que som mestra i som una apassionada del món de l'educació, ja fa 30 anys que faig de mestra, la meva segona gran passió és el teatre. I el teatre musical, que no hi ha moltes opcions i tal, però sí... M'agrada molt. De fet, sempre he estat monitora de teatre, també fins enguany, i duia a l'Escola de Teatre de Porreres, juntament amb la Carme Obrador i en Joan Mas, i enguany ho he deixat, perquè són ja massa coses.
0: Mm-hmm. Sí. I feis teatre juntes, també?
9: Sí, hem fet bastantes també. Coses.
0: Sí. I ara enguany... teatre musical, sí?
9: Sí, ara enguany, també. Ells,
14: bueno, ara... Sí.
9: Fan una, per les festes de Sant Roc, que són el mes que ve, fan una obra, i una Margalida que ets més adient per explicar-ho.
14: Conjuntament amb la Coral de Porreres han muntat el Petit Príncep, el musical de Manu Guix i de la Perla 29. I bé, i mos hem atrevit a cantar, a actuar,
10: i que és un projecte molt interessant perquè som molta gent que està implicada fent-ho i crec que serà una meravella.
1: És ambiciosa, eh? Tot un repte.
10: Molt, molt. Però la coral ho ha fet beníssim. Canten, tenim de ser millors corals de Mallorca o de ser balears, m'atreviria a dir. Això som així porrera i normal.
0: Clar que sí. Tot la bo,
10: però jo això ho penso. I conjuntament amb el grup nostre de teatre, que és el grup Foganya, hem fet una feina conjunta. I ara dia 10 i dia 11, ara aquí he aprofitat per fer un poc de publicitat, que és igual, no? Dia 10 i dia 11 d'agost estrenarem el Petit Príncep.
0: En el teatre?
10: En el teatre.
0: De Porreres.
10: Sí, sí. Serà una funció benèfica que donarem a Càritas i una associació nova que se diu FAR, de Porreres, i serà taquilla inversa. Vull dir que la gent, quan hagi vist el producte final, podrà decidir el que vol aportar.
0: Que bé.
10: Sí, doncs i vos convidam.
0: Convidadíssims, gràcies. Sí. Avui amb aquestes dues porrerenques, esteu preparades per jugar?
10: Sí.
0: Sí, m'agrada. Endavant.
2: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Molt bé, doncs, començam aquest concurs amb porreres. Ara tindreu una primera prova en la qual haureu de lligar paraules.
1: Exacte, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior. Teniu un minut i obteniu un punt per paraula que faceu encadenada.
0: I començarem per la paraula, mem, que diu sa carraca. Montición, Botsana. Una N. Teniu un minut, temps.
9: Novetat.
10: Tàctica.
9: Anell.
10: Llenya.
9: Arnès.
10: Estiu.
9: Univers.
10: Sàvia.
9: Alegre.
10: Encomanar.
9: Rosa.
10: Ànec.
9: Casual.
10: Laura.
9: Ànima.
10: Un atxam.
9: Marina.
10: Naviu.
9: Uròleg.
10: Geògraf.
9: Fantàstic.
10: Cop.
9: Paraula.
1: Penta.
0: Temps. Com han fet de bé aquestes porres en casa?
1: Ho van fer molt bé.
0: Què trobeu? Quant de punts han fet?
1: Clar, jo n'he apuntades...
20: Jo n'he apuntades 23.
1: Jo 21, sí. 23.
0: 23.
1: Clar, segons quines n'hi ha hagut dues altres que han fet... han encadenat per síl·laba, que massa bé. Perquè
0: encara
1: no és difícil. Millor.
0: És que
1: millor.
0: La Margalida és mestra d'escola, sí. I la Cati és la reina dels concursos.
1: Per tant, 23. Per tant, 23.
0: 23 puntassos que ens aten al marcador de Porreres.
10: Està bé, 23.
0: Està molt bé.
1: Per començar.
10: Com, jo no havia vengut mai, però vos escolt qualque vegada.
1: Per començar, beníssim.
10: Perfecte.
2: D'on m'has dit que és?
0: Au, i ara heu de badar bé ses hores, perquè haureu d'endevinar d'on és el parlar que sentirem ara tot d'un seguit. Sí? Haureu de dir illa i municipi. Perquè li no passis pena.
1: Si deis illa són 5 punts, i si deis municipi 5 punts en
0: més. 5 més.
1: I sumen 10.
0: És aquest parlar.
21: Tomàtics, cols, espinacs, carbassons, aubergínies, bastanagues, mongetes, totes aquestes es conreen bastant. Sempre em vaig demanant, perquè jo he sentit combròmbol, cobròmbol, crombòmbol.
0: Ha dit... ha estat curt, però ha dit moltes paraules importants dins d'aquesta brevetat.
9: Han sortit de Mallorca.
1: Han sortit de Mallorca.
9: M'ha aterrat a Menorca. I me sembla que tira cap a sa part de Mó.
0: I per què diries que creus que són de Mó?
9: No sé, me sembla que s'accent és més tirant cap a sa part del castell, Sant Lluís, Mó, cap en aquella part d'allà, més que cap a Ciutadella.
0: Ha dit bastanaga.
1: Bona pensada.
0: Ha dit cogrómbols. Tomàtic. I aquesta persona, ho deixam així, és de Menorca.
1: És de Menorca, evidentment.
0: Sí.
1: I és de Mó.
0: Molt bé, Cati, clar que sí. 10 punts. 10 punts, molt bé, molt bé, molt bé. Quina hora era, eh?
9: Bueno.
0: Sabies que tenen bastanaga, amor?
9: Sí, perquè... bé, ara ho diré, tinc una amiga que vivia a Sant Lluís, val? I ara viu a Petra, i el seu home, en Quico, segueix vivint a Sant Lluís, i nosaltres hi anem bastant. Per això sé la diferència de... que tenen de parlar de
0: banda a l'altra dilla.
9: Sí, clar.
0: I ho has fet beníssim amb això, sumau 10 punts més al marcador de Porreges. Quants en tenim, mamà Maria, ara?
20: 33 punts.
0: 33, ho fes molt bé.
20: No m'ho anada.
0: Preparades per la següent prova?
9: Clar que sí.
0: Endavant.
3: L'embarbussament.
0: I d'ací arriba la prova més divertida d'aquest programa, un embarbussament que haureu de reproduir sense interrupcions ni tampoc errades, si podeu, esclar.
1: Sí, divertida per nosaltres, perquè passant gust, de sentir-vos. Són 10 punts i el de fil per randa, i si hi ha errades, una amarga cifra, baixarà puntuació.
0: Ai, mira, que fa bona nina.
1: Sí,
0: és
1: pollencina.
0: Fa cara de bona nina, pollencina. Atenció, porrerenques, l'embarbussament que haureu de reproduir avui és aquest.
4: De genollons, codonys.
22: De genollons, codonys, collia, de genollons.
23: De genollons, collia, codonys.
24: De genolls, codonys, collia, de genollons,
25: De genollons, collia, codonys.
26: De genollades, codonyades.
27: De genollades, codonyades.
28: I amb els dits, codonys collits.
29: I amb els dits, codonys collits.
30: Codonys collits.
31: Codonys collits.
32: Collits. Collits.
33: De genolls, codonys, collia. De genolls, collia, codonys. De genollades, codonyades. I amb els dits, codony collits.
34: Codonyades.
35: Codonys.
36: Codonyades.
37: Codonys.
38: Codonyades.
39: Codonys, collia. De genolls, collons.
0: Ai, que és de difícil avui. Preparades?
14: Només és una frase, però...
0: Són dues.
14: Ah, jo... Val.
0: Bé, però tu digues-ne una i
14: sí,
0: jo et trobo en l'altra.
14: Gentes, de genollons, coia, codonys.
0: És un poc més llarg.
14: Hòstia, jo la segona part m'ha fuit.
1: Torna-m'hi.
0: Cati, tu vols afegir? O voleu tornar a escoltar?
9: Sí.
0: Va,
9: sí,
0: perquè... tornem a escoltar.
14: Sí.
0: Té dues parts.
14: Té dues parts. Acogues.
4: De genollons, codonys.
22: De genollons, codonys, collia, de genollons.
23: De genollons, collia, codonys.
24: De genolls, codonys, collia, de genollons, colli...
25: De genollons, collia, codonys.
39: De genollades... codonyades.
40: De genollades, codonyades.
28: I amb els dits, codonys collits.
29: I amb els dits, codonys collits.
30: Codonys collits.
31: Codonys collits.
32: Collits.
33: Collits. De genolls, codonys, collia. De genolls, collia, codonys. De genollades, codonyades. I amb els dits, codony collits.
39: Codonyades.
35: Codonys.
36: Codonyades.
37: Codonys.
38: Codonyades.
39: Codonys, collia. De genolls, collons.
0: Molt difícil. M'encati.
9: Vam. De genoll, de genollons, coia, codonys, de cojonades, amb el dit... m'he quedat aquí. Codonyades.
0: Margalida, vas afegir res?
14: No.
0: No.
14: Jo m'he quedat de genollons, coia, codonys.
9: I amb el dit...
14: I de genollades...
9: Amb el dit, codonyades.
14: Amb el dit,
9: codonyades.
14: Codonyades.
0: Marga, quant de punts hi donem?
14: Hem fet beníssim, no?
0: Què trobes?
14: Era difícil.
0: 7 punts? 6. 6.
1: 6 puntets.
14: Bé, va bé. Era complicat.
0: Era molt difícil aquest.
1: Està bé per intenció, sí.
0: Sí, passam a la següent prova, que mos queda poquet temps.
14: Mos enrotllava.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: Va, ara vols faran dues preguntes sobre Porreres. Ara sí, Cati i Margalida. Primera pregunta, el nom de Porreres és un topònim curiós, no Margalida, que ha estudiat, però ve d'un dels cavallers de la conquesta de Mallorca, en Guillem de Porrera. Guillem de Porrera ve d'una localitat de Catalunya agermanada amb Porreres, el poble de Porrera. Però sabeu de quina comarca és Porrera?
14: Del Priorat.
1: I d'ai sí.
0: No va fer falta ni opcions. Teníem Penedès i Priorat, però la comarca del Priorat de Catalunya, molt bé. Segona pregunta. El Puig de Montición, el vostre puig, és el terme municipal de Porreres. Té un 250 metres i a dalt de tot hi ha el santuari. Per pujar-hi hi ha una carretera que té molta anomenada per un fet concret, perquè va ser construïda en un sol dia. Però sabeu quin dia és aquest que va ser construïda concretament?
14: Tu dius el dia i jo dic any.
1: Però... Ah. Hi ha opcions, però no importa.
9: Sí.
1: Segur?
9: Sí.
1: Dia 2 de febrer del 1954 o dia 14 de gener del 54?
9: Jo he dit dia 14.
14: Jo també he dit dia 14.
9: De gener?
14: De gener del 54.
0: Que bones. Clar que sí, molt bé. 4 punts més que sumen al vostre marcador, perquè va ser dia 14 de gener de l'any 1954, quan tot el poble se va... ajuntar per anar a fer aquesta carretera fantàstica que ara puja a Montició.

0: Versos o llinatges. A veure què sortirà.
1: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
2: Noms de carrers. Teniu un minut per dir noms de carrers de Porreres. Temps.
3: Avidoi, carrer d'en Cerdà, carrer Passeraig, carrer Dolçura, carrer Major, carrer Santa Creu, carrer Bisbe Campins, carrer Call,
4: carrer d'Ussai, carrer Lluna, carrer Sol, carrer de la Caritat, carrer Molins,
3: carrer d'Esgarrover, carrer Passeraig, carrer de Retollompart,
4: carrer Major, carrer de la Santa Creu,
3: carrer Porrerí, carrer de Ses Cases Noves, carrer de Sant Joans,
4: carrer d'en Cerdà, carrer de l'Almoina,
3: carrer d'Esvent,
4: carrer Major,
3: Ronda Porrera, Ronda Illes Balears,
4: carrer General Rodríguez,
3: Sant Alonso Rodríguez, carrer Lluís Vives, carrer Pare Molina,
4: carrer Passeraig, carrer Sant Felip, carrer Sant Roc,
3: carrer General Barceló, carrer Almoina, carrer Lluís, carrer Bestart, carrer de la Rosa,
4: carrer de la Dolçó.
0: Tensió, tensió, tensió, tensió, tensió, perquè amb
2: no
0: aquesta puntuació...
2: De... El deixa cap carrer
3: sí,
2: de Porreres.
3: Sí, el carrer del Pou de la Dama.
2: Ah, bo, sense dir.
3: El carrer de la Vileta.
2: No masses, eh?
4: Se nota que ell ha anat a molt de concursos, eh?
2: I que coneixes carrers del seu
4: també,
2: poble.
4: També, també, però el primer també se nota.
0: Amb aquesta puntuació, pot ser que
5: quan
0: passin per davant, eh?
2: Quan han dit de
0: sumar,
2: de nom de carrers?
0: Jo n'he apuntat 42, però veig que en teniu 43.
5: Jo n'he apuntat 43, però qualcun estava repetit.
0: Sí, un estava repetit.
4: Sí, podria ser.
0: Per tant, 42.
2: Sí,
0: 42. I quant de punt duiem?
5: Duen 43 punts, per tant, això suma un total de 85 punts.
4: I per això un, dos, tres.
0: 85 punts.
2: I les Porreres que se posen al capdavant d'aquesta classificació superant a Campos, que ahir va fer 80 punts.
4: Mos han fallat els codonys.
2: Ara, arriba que vostre cuireu codonys de Jonaon. Moltes gràcies.
4: Ha estat un plaer.
2: Segurament haureu de tornar, perquè clar, ara heu fet aquí una derrapada cap endavant.
0: Això està fet.
3: Si hem de tornar, tornarem amb molt de gust.
2: I tant. Que bé, de 85 punts.
0: Enhorabona.
2: Porreranques, gràcies.
0: Un èxit.
2: Ho he fet molt
4: bé. Que no mos vinclam ni mos trencam.
2: No, no. No. Mos ha quedat ben clar, això.
3: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Gràcies en aquest carrers que teniu, eh? Sí, perquè ha estat una remuntada.
2: Que passeu molt bones festes, perquè en tornar ja hauran passat festes.
4: Sí,
2: així
4: segur.
2: Que vos esperam. Moltes gràcies.
3: Gràcies
2: al poble de Porreres. Ara arribaran els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Maó adverteix a la ciutadania de possibles talls puntuals de subministrament d'aigua si la situació actual no millora. Ja ha publicat un ban demanant la implicació de la població per mor del consum d'aquest bé. Fins ara vigilaven el consum setmanalment. Ara el consistori però ho fa cada dia per detectar-ne excessos i reduir el cabal dels infractors.
2: Hi ha veïnat de Maó que ja han patit tall de subministrament perquè els nivells del depòsit de Malbuja eren baixos. Això va provocar un tall d'abastiment que va durar 3 hores i que va afectar algun domicilis de la meitat del municipi al qual aquest dipòsit dona servei. L'aqüífer de Mitjón, que abasteix el municipi, està al 23%. Les pluges de l'hivern han estat nombroses, però concentrades en poc temps i no han permès que l'aigua s'emmagatzemi. Elena Costa és la primera tinent de Batla.
3: En els pitjors dels casos, clar, s'hauria de restringir ja s'ús per o sigui, el consum d'aigua per ús domèstic, esperant no tenir que arribar a això.
1: Davant les possibles emergències que puguin ocórrer el dia 12 d'agost, quan tindrà lloc l'eclipsi solar, el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la població per tenir les reserves necessàries per fer-hi front. Segons el Banc de Sang, per funcionar correctament els hospitals de l'arxipèlag necessiten 200 donacions diàries.
2: La directora del Banc de Sang de les Illes, Rosa Maria Tarragó, assegura que les transfusions de sang no entenen de vacacions

0: i apel·la a la generositat i conscienciació de la societat per augmentar-ne les reserves. A més, apunta de la importància que hi hagi diàriament un degoteig de donacions perquè la cadena no s'aturi. Actualment calen 1.000 bosses de sang diàries quan el registre d'ara no arriba a les 700.
1: Aquesta donació de sang que fan els donants avui no la podem entregar directament a Son Espases, Son Llats, a Camises, Mateu Orfila, sinó que aquesta bossa de sang entra dins un laboratori i hi ha tota una sèrie de feines a fer. S'ha de dividir cada bossa en els tres components, en les plaquetes, amb els glòbuls vermells, amb el plasma, i després tota aquesta sang han de passar tots un processos per controlar que no hi hagi cap tipus de contaminació.
2: Les barques tradicionals tornaran demà a Senija després de 24 anys de conflicte en costes. Els amarristes han aconseguit una autorització per poder emprar els pantalans sense por a una sanció.
0: Un permís per als propers 3 anys que els dona tranquil·litat. Mentrestant, es continua tramitant una concessió definitiva. Tant l'Associació d'Usuaris, que en som 35, com Port de les Illes Balears han intentat en diverses ocasions aconseguir la concessió del port i regularitzar l'activitat, però el Ministeri demana moltes garanties mediambientals. Bep Enriu de Vets és president de l'Associació d'Usuaris de Senija.
3: Aquesta vegada tornaran amb un títol que els habilita per durant mínim 3 anys. Hi ha unes condicions mediambientals i estètiques importants, però amb les quals nosaltres hi estem totalment d'acord. Nosaltres no volíem un port esportiu, nosaltres volíem i tenim un port per embarcacions tradicionals.
2: Presó per al 5 del 15 integrant d'una organització criminal que es dedicava a robar habitatges de la part forana. La investigació els atribueix fins a 18 sostraccions en força a immobles de Pina, Algaida, Santa Eugènia, Sencelles, Consell i també Campos. Els integrants vigilaven les cases i els horaris dels habitants per poder entrar a robar quan quedaven buits. Amb aquest punt arribam a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies d'aquí una hora a les 5.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ho de saber que avui és la segona de les tres jornades d'aquest desè i darrer Movo Fest, el darrer ball de la Movo.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment per començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Aquí tenim totes les lletres i tenim en Miguel Soler, que ens acompanyarà al control tècnic. Benvingut, Miguel. Fins ara hem jugat amb les paraules i amb el poble de Porreres, que s'ha posat al capdavant de la classificació del concurs dels pobles de les Illes Balears de Tèntol. I ara mos toca saber quina és la notícia del dia.

0: I d'ací, per fer aquesta notícia del dia tornant saludant en Celestia Olivem.
1: Som aquí.
0: I Anna Maria Pons.
2: Com va?
0: Com esteu? Ben tornats.
2: Gràcies.
0: Avui, darrer dia de la setmana ja.
1: Sí.
0: A punt del cap de setmana.
1: Divendres.
0: La qual cosa vol dir que hi ha moltes celebracions. I avui en volem destacar una perquè serà la darrera edició del Festival del Pla de Mallorca.

0: de viure sense tu.
1: I d'així, el punt i principi de viure sense la Movo ja ha començat, però fins demà se sentirà a ple aquest esclat d'amistat i música que ha representat i representa durant aquests 10 anys aquest festival que s'ha convertit per dret propi en el festival, com dèiem, del Pla de Mallorca. Tot i la pèrdua que hem viscut en aquestes darreres hores d'en Joan Roca, baixista d'Antònia Font. El grup, ja sabeu, que no hi farà el seu concert previst, que havia de ser el millor final possible de la Movo, però sí que han assegurat que hi seran per retre homenatge a en Joan Roca. Fa uns dies, de fet, parlant amb en Joan Miquel Oliver, ell ens deia que era com una errada tècnica que Antònia Font no hi haguessin tocat, i aquestes eren les seves paraules, perquè els 10 anys de la Movo varen coincidir amb els 10 anys en què Antònia Font no va existir i que, tot i que ara el grup no està en actiu, deia, era gairebé obligat que hi fossin. No serà el cas perquè Joan Roca l'han perdut en aquestes darreres hores i, per tant, aquest concert previst d'Antònia Font es convertirà en tot un homenatge a la Movo.
2: Una llàstima perquè Antònia Font era, o podria haver estat, el millor final per al Movo Fest, un festival sostenible que ha sabut crear un públic molt fidel. Escoltam ara Antoni Jaume, una persona implicada de ple en aquest festival.
3: Evidentment sentim una gratitud extraordinària, no? Vull dir, crec que hem aglutinat un públic, hem creat un públic a través de 10 anys que s'identifica moltíssim amb el nostre espai, amb el nostre festival, i que és el que molta gent diu, no? Gairebé no ven que se mou per qui toca, sinó per el lloc, no? Perquè m'agrada ser allà, perquè m'agrada formar part d'aquests 3 dies a l'any que amb el que té l'espai, que sigui bon sigui que on se fa se mou. I crec que això diu molt, perquè la gent vol bé estar còmode, bé a trobar-se en cares conegudes i estar a gust, no? A un ambient que això, que els ha acollit que els respecta, no? Que els valora i, bueno, sobretot gratitud i estar contents d'haver creat una simbiosi extraordinària que crec que serà tal vegada un dels llegats que tindrà aquest festival.

0: I decidir escoltar amb el nostre estimat Toni Jaume, el nostre company, que també és una de les persones que des del primer any ha estat al capdavant d'aquest projecte, que són molt de joves de diferents pobles del Pla de Mallorca, que ha anat creixent, fins a aquesta desena edició que han decidit que serà la darrera, Maria.
1: Sí, ara escoltam el petit de Caleril, que ahir ja va passar per Tentol, i avui toca el Movo Fest, recordam. Tornem a escoltar, però, també en Toni Jaume i na Mariona Jaume, que és la presidenta de l'organització, que els hi hem demanat, a veure mem, el per què d'aquesta adeu.
2: El mer veis d'aquesta associació tenim 30 anys aproximadament, i això vol dir que un terç de la nostra vida hem estat involucrats dins aquest projecte. És molt fort. És molt fort perquè han estat els 10 anys on m'han fet persones, no? I m'han fet persones al voltant d'un projecte que m'han ensenyat moltíssim i en el qual hem abocat la nostra vida de qualque manera, no? Ho hem viscut molt intensament. Ha estat un projecte totalment transversal que m'ha format com a persones, però també com a professionals, que amb una sèrie d'actituds que hem pogut aplicar tant a la nostra vida personal com a la nostra vida professional, no? I sigui dins l'àmbit que sigui. Vull dir, la Movo ha estat increïble, viure-la des de dins.
3: El principal motiu per fer que la Movo s'acabi és que mos hem fet grans. Bé, més que grans, ha passat el temps. És a dir, els primers organitzadors varen començar amb 18 anyets i ara ja en tenim quasi 30. Per tant, no és que siguem grans, sinó que les nostres vides han canviat molt. Tenim altres projectes, ja no som estudiants, ja ara feim feina... És a dir, que hi ha altres prioritats. A més, mos fa ganes acabar amb aquesta bona sensació que tenim ara, que el festival està sa i la nostra relació també, com a amics... I creiem que esperar a que tot vagi malament, a que hagi un problema de dobbers, a que mos enfadem, tot això, seria un error. Per tant, el que volem és que es prendre aquesta decisió d'acabar ara i creiem que aquesta decisió és acertada per la salut del propi festival i de la nostra amistat.
4: Sentien a Mariona Jaume i en Toni Jaume, que són part d'aquesta organització del festival, un festival sense afany de lucre i sobretot que pivota sobre aquesta amistat durant aquests 10 anys. Ells ens expliquen com va anar a prendre aquesta decisió d'aquesta adeu final de la Movo.
2: I prendre la decisió que s'havia d'acabar va ser una cosa molt dura perquè era com una cosa que semblava perenne dins les nostres vides, no? Però crec que prendre la decisió va ser una cosa com molt alliberadora per a tots, també alhora, perquè era necessari arribar a un final per bé del grup, perquè en el final el que som amics, el grup que muntam el Movo Fest, i necessitàvem descansar i alliberar-nos un poc també d'aquesta pressió constant anual, no? de fer una cosa com nosaltres ho entenem, que és intentant cercar la nostra perfecció, no? Després surt bé o malament, però nosaltres volem sempre això, des de la humilitat màxima, no? I fent el que podem des dels nostres recursos. Clar, com ho duim? Feliços d'haver aconseguit el que hem aconseguit i alhora tristos perquè s'acabarà una cosa que ens identifica com a persones. Així que és un remolí de sentiments i emocions dins la nostra panxa que té una direcció i és el final i veurem, tenim ganes de que passi, però també això pena.
3: Si va costar prendre la decisió? Bueno, és que van entrant aquesta idea progressivament. És a dir, quan muntàvem l'edició de l'any passat, la del 2025, ja se començava a comentar que en el 2026 faríem la darrera, però bé, només eren com a comentaris o qualque brometa. Però a poc vàrem anar fent més aquests comentaris, fins que tots teníem mig assumit que això era una possibilitat, és a dir, que hi havia aquesta opció de que van el 2026 fent 10 anys. I dona que va l'edició del 25, va arribar a setembre, i res, vàrem fer la típica reunió de valoració online, perquè no era viable veure'm-nos en persona, i un dels punts de l'ordre del dia era veure què fèiem amb el 2026. És a dir, si tot seguíem o si qualcú se n'anava de l'organització, si fèiem la darrera o no, si anàvem a Sant Joan o quedàvem a Porreres, quin format volíem... Bueno, no ho vàrem poder abarcar tot i, si no record malament, crec que només vàrem xerrar de si fèiem la darrera o no. Va ser una reunió molt llarga, allà on tots i totes varen dir la nostra opinió i se va arribar a l'acord de que seria la darrera. Hi havia gent que sí que se veia amb ànims de seguir, clar, però la majoria anava per la línia d'acabar. I la gent que tenia energia, el que volia és... no era muntar un festival, sinó muntar la Mogo amb les persones que som, no? I tot el que significa això. Per tant, estava clar que si no érem tots i totes, o si la majoria el que volia era acabar amb aquesta, amb aquesta desena edició i acabar bé, doncs evidentment tothom va estar d'acord i per això hem pres aquesta decisió, però està clar que va ser un moment dur, però tots i totes sabem que és el més sensat.

0: Així sonen El Mató, un policia motoritzado, aquesta banda que són els caps de cartell d'avui. Sentíem na Mariona Jaume, de la MOVO, la presidenta de l'organització actualment, que pensa en veu alta en els moments que deixen aquests 10 anys de festival.
1: Crec que no me podria quedar amb un moment o una imatge d'aquests 10 anys, però, vaja, per exemple, els dies de les reunions presencials quan comences a primavera són molt guapos. Són dies allà on molt veiem les cares, anem a l'espai allà on farem el festival, ja comencen els nervis, comencem a visualitzar les coses i són dies molt especials. Després també els dies de muntatge, allà on transformem l'espai, allà on, això, no? Allà on farem la MOVO i feim mil feines que mai mos havíem imaginat i tot el grup anem en el mateix objectiu i amb una energia increïble. Això és brutal, aquesta energia i l'adrenalina d'aquests dies és increïble, de sol a sol, muntant. Després, com a moments més concrets, crec que, bueno, record molt el dia que la persona que duia la contractació d'Ana Julieta Venegas mos va anunciar que ho duia. O sigui, que en el final havia acceptat venir a la MOVO i que tot anava bé i que ho havia enquadrat tot, va ser molt emotiu. També enguany amb El Mató, un policia motoritzado, perquè fa molt d'anys que intentem que venguin i que xerrem amb ells, amb el seu mànager i tot. I, bueno, per qüestions de gires internacionals i de discos i coses així, doncs no havíem pogut coincidir, i enguany sí, així que és un record que encara no tenc, però crec que serà molt guapo també. I després, les reunions o les trobades, just després d'acabar el festival, és a dir, dissabte vespre, diumenge de matinada, quan ja no hi ha públic, només quedem allà els organitzadors i organitzadores i els tècnics, és un moment dur, perquè ja s'ha acabat tot, ja ho hem fet tot, alhora estem molt, molt cansats, també estem satisfets i satisfetes normalment de tot el que hem fet, i és un moment com a de reflexió. No és una reunió formal, sinó que són com a reflexions en veu alta i tothom diu la seva i mos reunim, pues, a l'espai que tinguem a cada poble per deixar els trastos, que diguem, que allà on, el que li diríem com a l'oficina, no? Allà on deixem els nostres trastos, i doncs en aquest espai, quan s'acaba tot el festival, mos hi trobam tots i reflexionam i pensam i, no sé, és un moment de, com que estem tan cansats, és com un moment molt tendre i molt vulnerable que comparteixes amb aquestes altres persones, no? Que no només són els organitzadors d'un festival, sinó que són els meus amics i que som amics entre tots i, no sé, molt emocionant. Ara m'emocionaré només de xerrar. Després, mira, una reunió que també va ser com molt especial va ser quan va ploure a Lloret, que tocaven ses Cariño, el grup Cariño, que hi va haver tota aquella inundació, una tormenta, una tempesta terrible, llamps i trons, i treure el cotxe del fang. Aquell dia va ser com a tot un caos, no m'ho hagués imaginat mai. Bueno, va ser tot un desastre, però també se va crear com una energia de supervivència entre nosaltres, que ho vàrem dur a terme i que ho vàrem poder arreglar. I quan ja el públic ja se n'havia anat i tothom ja era a cases, nosaltres érem a dins l'escola de Lloret pensant què feim demà, com arreglam tot això, podrem fer un festival, no el podrem fer. I aquesta reunió també amb el cap tècnic també va ser molt guapa i com a interessant també de recordar, no? I una imatge que també demanàveu la pregunta, crec que és la imatge d'acabar el festival, el que contava abans, no? El cansanci, la satisfacció i l'amor per les persones en les que compartim aquests moments tan, tan guapos. I això seria.
2: Doncs aquestes són les paraules d'Anna Mariona Jaume, presidenta de l'organització del MOVO Fest, i qui aquest cap de setmana anirà en aquest festival i l'esperen, ho sabem, és el nostre col·laborador Jaume Miranda. Com estàs?
3: Com va? Bé, no sé si m'esperen.
2: No, si no, soc... és que ho sabem, mos ho han dit, que t'esperen.
3: Si soc com per orgullosament inca, na Marta Sánchez.
2: Exacte,
3: no?
2: Wow.
3: Jo soc na Marta Sánchez. Ok.
2: Ets el celebrity del festival.
3: M'agrada. He de dir que és la meva primera vegada a l'estudi d'IV3, ràdio.
2: Què trobes? Sí. T'agrada?
3: Experiència mística.
0: Gros, petit, mitjancer.
3: Com és molt gran, perquè aquestes coses normalment quan estàs en persona se redueixen els mínims,
2: que són grans, va a Catalunya Ràdio, sí. El més gros o el més petit?
3: Idò, te diria que aquest estudi és més gran. I mira que, sí, sí, en els de Catalunya Ràdio, com, estic en el mateix estudi que està en Carles Porta fent crims.
0: Crims.
3: Que és com un estudi emblemàtic, per dir-ho d'alguna forma.
2: Allà,
3: tot i així, aquest estudi
0: no és
3: més.
0: És que res, vaja, és clàssic de tota la vida.
3: Sí, que la televisió també surt, diguem, en els episodis de televisió, i aquest estudi és millor. Mira què te dic.
2: Uau.
0: D'aquí no veiem Esquerrer, a veure. El veiem a través d'un altre estudi.
2: És allà.
3: Però és il·lusió que fa veure'ns entre nosaltres, que més dones Esquerrer.
2: Clar que sí. I tant, Jaume, a la fi has pogut venir.
3: Quina il·lusió.
0: A la fi, a la fi.
2: Tot està perquè has d'anar al festival, això és així.
3: Sí, que he de dir, festival, que sempre se rep amb alegria aquest any, amb una certa tristesa per aquesta cosa de que es deu i darrer. Però bé, mira, s'ha decidit així, es d'estiu ha decidit així, ja està, el disfrutarem més que mai, precisament per això, i ja està. He de dir que he volat avui cap a Mallorca i he agafat l'avió amb un crossover pop molt inesperat, perquè anava amb el petit de Caleril.
0: Ah, sí?
2: Què dius?
3: Músic que, si no record malament, toca avui, a Sabó
0: Fes. Sí, avui mateix.
3: Que per qui no el conegui, vendria a ser una mica una Antònia Font a la catalana, no sé, per situar-ho una mica.
2: Sí, però tot sol? Com un Joan Miquel Oliver.
3: Sí, he de dir, va ser el meu professor i és un sexy.
0: Ell?
3: Comentari
2: a
3: part.
2: Ah, va ser professor teu?
3: Sí, va ser professor meu de so.
0: De so?
3: Sí. No vaig aprendre res, però em vaig enamorar.
2: Perquè, Jaume, clar, bona persona, bon professor. Els nostres estimats oients... Tu tens una carrera de cineasta?
3: Sí, no té cap sentit, però és cert. Vaig estudiar a SESCAC, que és una universitat de cine de Terrassa, a prop de Barcelona.
2: Sí, d'on han sortit els millors cineastes de...
3: Sí, també jo. Això, clar, jo per descompensar una mica. He de dir que en aquest mateix avió que estava jo, el petit de Caleril, també hi havia
0: has
3: una Rebeca.
0: Tema,
3: jo volia canviar. No, però és que el que vaig a dir és molt més important, perquè també hi havia una Rebeca duro de pelar.
2: No.
3: Sí.
0: Què vol dir? També va a Samobo.
3: No, ella fa un show que crec que recordar que m'ha dit que se diu Megamix, que és un com un Megamix, com diu la paraula, de cançons de l'estiu, i canta allà, que això se fa a Inca.
2: A Inca.
0: A Inca.
2: Tanta sort que no ha caigut aquest avió.
3: No, no, imagina't.
2: S'hauries enfondat el país?
3: No, no.
0: No creguis el mal temps, no?
2: No, és una broma. No, no. Seria... Ja
3: banderas a media asta, seria clar.
2: I de Jaume, benvingut, quina il·lusió.
0: I què has de fer, Samobo?
2: Que siguis aquí.
0: Has de cantar?
3: No, no, Samobo no hi vaig a cantar. Tanta
2: va
3: sort. Vaig a fer... No, vaig a fer de...
2: Ah, no vas a fer d'influencer?
3: No, no, simplement vaig a fer d'espectador, ja t'ho dic ara.
2: Ah, sí?
3: Sí, crec que ja ho vàrem comentar aquí. Jo sóc molt fanàtic d'Anna Maria Jaume, però una cosa... crec que excessivament obsessiva.
0: Escandalosa.
3: Sí. O sigui, m'agrada moltíssim i, clar, avui canta. O sigui, llavors no hi podia faltar.
2: I
3: molt il·lusionat. Vos hi vorem, allà.
0: Sí.
3: Ah, això m'ha pagat. Ara m'ho fa més il·lusió.
2: Ai, ja, ja. Ara que ja mos hem vist el que has posat cara a Anna Maria, no en Celestí.
3: Clar, és que aquesta cosa era una relació parasocial, realment. No? Com amb els seguidors d'Instagram.
4: Home, jo sabia quina cara tenies, però tu, la meva pintura, no.
3: Jo t'havia vist en foto, però no sabia que la teva veu i la teva cara eres mateix ésser viu.
4: Ah, no sabia si m'havia estalquejat.
3: Clar, no, clar, no, però havia mirat les fotografies de la web corporativa de Vetres Ràdio, que si no hi entrau cada setmana, no sé què estàu fent, i vaig entrar i te vaig veure, i però no sabia que eres tu.
4: Era sóc jo. Entens?
0: Clar, en Jaume m'havia dit per fotos, també. Per fotos de viatges, que quan han de viatge l'enviam fotos.
3: Sí, perquè anem a recordar
0: no
3: que...
0: No fa falta explicar per què.
3: Ah, oh, no?
0: Sí, sí. I també havies vengut aniversaris meus.
3: Sí.
0: En plural.
2: Com?
0: Però no m'ho coneixia.
4: Vaja connexió.
3: Sí, sí.
2: Has estat un aniversari d'en Celestí Oliver.
0: Sí, fine.
3: Bé, ja ho sabeu que Mallorca... És un mocador i tots són mocs. I sí, no vols desvetlar per què
0: és? No, sí, sí, sí. Tu pots contar tot allò que vulguis.
3: Jo és que he nascut per contar
0: coses
3: de premsa rosa, com comprendràs, ho he d'explicar. La meva tia, no he de fer... No he de donar prioritat a ningú, però probablement la meva millor tia, una tia xulíssima, és una gran amiga...
2: Ah, ja sé qui ets la teva tia.
3: La coneix, la Mari Lut.
2: Miranda.
3: Sí, clar. Tot encaixa, no?, la de Miranda. Que l'hora germana d'Antoni Miranda, que aquí ho es va fer molta il·lusió... guitarrista de jazz, que és
0: jazz
3: mon quarta, pare...
0: Jazz quarta, jazz quintet, o jazz sexta, tot bé, tot...
3: Que avui vos he de dir que no toca la guitarra, perquè el que ha fet ha estat acompanyar-me en cotxe fins a l'estudi de Ivetra Ràdio.
2: I per què no ha entrat?
3: Estava per cantre.
2: Això sí que hagués estat un crossover.
0: Que
3: jo
0: li
3: he dit que entrés, però...
2: Ai, per favor, si mos escoltes.
3: No sé si... No
2: Toni
3: sé
2: Miranda, estimat, vine.
3: Que vol... ell vendrà encantat, si li dius.
2: Volem posar un de vora l'altre, pare i fill.
3: Clar, imagina't.
2: Això és història de Balears.
3: No sé si és història. Si és història, serà més per part d'ell que per part meva, però bé, sí.
2: I de benvingut. Mos quedava qualque cosa també per contar, Samobo?
0: Sí, sí? Res,
2: una pinzellada. Sí?
4: Sí, teníem dos àudios més per escoltar. En tot cas, aquest primer Moho Fest que se va donar l'any 2017 es va fer a Consolació durant les tres primeres edicions i on ara torna per dir adéu, com dèiem. Va tenir la llavor en una festa particular dels germans Moratinos Bordoy, Narnau i en Vicenç, del seu llinatge amb el nom Mobo.
5: Nosaltres li solem dir Sa Mobo Zero, Sa Mobo Fest Zero. Realment està un punt mitificada. És a dir, no va ser una festa, definitivament no va ser un festival. Com a molt, podria qualificar-se com a free party, però tampoc no sé si hi arriba. Bàsicament, els meus pares, i per extensió del meu germà Vicenç, se'n van anar de viatge a mitjan agost, i nosaltres vam dir, mira, tenim la casa per nosaltres, pues, no sé quant de temps era, però una setmaneta, i muntarem aquí una mica de festa, i això, i era, se vibra era més de conis, no? Nosaltres teníem, de deixar de memòria, però jo devia tenir 17 anys, el meu germà devia tenir 15, i clar, està a la flor de sa vida i de sa adolescència i te fa ganes tot aquest tipus de truïs. Però per què et dic això? Perquè realment el que ha tingut correlació de cara a futur és el nom. I l'únic que s'ha manllevat de vital importància d'aquesta Mobo Fest Zero, embrionària, com dius tu, és el nom. El nom, clar, m'ho va fer gràcia fer servir aquest prefix, combinant les dues lletres dels nostres... les dues primeres lletres dels nostres cognoms. I mira, i a partir d'aquí va sortir el concepte de Mobo Fest.
2: Mira, Moratinos, sí. Bordoy, Mobo.
0: I d'aquí la primera edició el 2017, 10 anys, 10 edicions d'un festival, que com dèiem, amb el pas del temps ha esdevingut el referent que és un festival per celebrar música, amistat, fet a l'interior de Mallorca, sostenible i de dimensions petites, no sobresaturades, en una època de macrofestivals. L'organització de la Mobo actualment són 14 persones i... tornàvem a sentir ara a Mariona Jaume, que n'és la presidenta de l'associació.
1: Bueno, crec que el fet de ser un festival organitzat per lots i lotes que no mos hi dedicam professionalment és el que mos fa especials. I més enllà del producte de lo que se veu com a Mobo, que evidentment pot tenir moltes cares i segur que se pot llegir de moltes de diferents maneres, no hem d'oblidar que som 14 persones que durant tot un any pensam, feim feina, mos reunim i sobretot cuidam sa Mobo. I arrel d'això, crec que el que mos satisfà, que és de lo que anava a la pregunta, és veure que ho feim perquè volem i perquè creiem que és necessari fer-ho. A més, no ho feim per nosaltres, això és evident. Ho feim perquè la gent disfruti, per mantenir la cultura musical viva i per també donar llocs a grups locals compartint espai amb artistes internacionals. A més d'això, com que s'ha creat un públic fidel que ha anat creixent en nosaltres, que ha descobert grups i que ha disfrutat de l'evolució del festival sense perdre l'essència de Sa Mobo. No sé de què estem més satisfets i satisfetes, però realment hi estem.
6: Jo me supos que serà un dia dur, moltes emocions a flor de pell, serà molt complicat ser conscients de que s'ha acabat, i també jo crec que serà molt complicat ser conscients de lo que hem fet amb aquests 10 anys. Crec que hi ha persones que han valorat i valoren molt lo que et se mou. També hi ha persones que no ho fan i que també han menyspreat de qualque manera el projecte. Però jo crec que tardarem temps a ser conscient que hem fet una cosa molt bona per aquesta terra, que sempre ha estat l'objectiu principal i únic. És a dir, fer feina per la cultura i la música de casa nostra. Crec que hem fet molta feina per això, crec que s'han creat moltes coses a partir de lo que ha estat Sa Mobo, i és el que sempre dèiem. No m'ho diuen res a canvi, més que les experiències viscudes entre nosaltres i tots aquests records i experiències que el dia després recordarem amb molta emoció i nostàlgia. Si vendran més coses, jo ara mateix espero que no. Crec que tots mereixen descansar i també crec que és bo, com he dit, que aquest projecte acabi aquí. Acaba amb una edició increïble, amb un cartell increïble, i crec que s'ha de valorar molt que un projecte acabi així i no acabi desganat i fluix, sinó que sigui tot el contrari, a la cúspide de la seva vida, no? jo crec que no sé si vendran més coses. Jo ara mateix diria que no, perquè necessitem aturar i descansar i esperem que surtin altres coses, però tal vegada no fa falta que siguin de nosaltres. Com deia, només són 14 persones, n'hi ha moltes que viuen aquí i que estimen la nostra terra i la nostra cultura.

0: I doncs sí, focs artificials per aquesta darrera edició de la Movo i focs artificials que aquí a l'estudi d'IB3 Ràdio han conegut en Jaume Miranda, però és que no ha vengut tot sol. Han de fer una pausa.
1: És que han fet una crida.
0: Que se diu això, unes que després vos diran què passa en aquest estudi, que és molt important. Per
2: I
0: primera
2: que,
0: vegada.
2: Quina paraula li posaries?
0: No ho sé.
3: Un cliffhanger, no?
0: Ah,
2: sí. Un Ui. Cebo en castellà. A Telecinco diuen un cebo, no?
0: Sí.
3: Un poquet d'esca.
2: Sí, un pot d'esca.
0: No, tot direm un esca.
2: Sí, m'agrada sí. més.
0: Per tant, no vos perdeu això que passarà després d'aquesta pausa publicitària.

0: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Sole, cuore, amore. En Jaume Miranda.
4: I de si vos havíem promès, Jaume Miranda, aquí és a l'estudi d'Ivetra Ràdio per fer la seva secció, Jaume.
5: Aquí estic, quina il·lusió.
4: Estan emocionats. Mm.
5: Més heu estat jo.
4: Home, què has vengut?
5: Que està gros,
4: presenta'l tu, presenta'l tu.
5: Venc amb un músic de renom d'aquestes Illes Nostrades, una figura molt rellevant, sobretot en el terreny de jazz, i bàsicament també és mon pare, en Toni Miranda.
4: Toni Miranda.
6: Bàsicament, t'ha dit.
5: Que per mi és lo prioritari.
4: Benvingut,
5: en
4: el... sí. Clar. Com home, estàs?
7: Ah, és que jo estava parquiat just aquí davant, amb un bater de sol.
6: Ja he sentit sa crida.
7: Sa crida. Sa crida.
8: Tenen un aire condicionat.
7: Tenen un aire condicionat, genial.
6: Exacte, ja dic. Passaré més gust dins la ràdio.
4: Tens un fill que és un 10, però no té carnet de conduir. Això no. No.
7: Per
4: aquí, no ho pot tenir tot.
7: No se pot tenir tot.
5: 33 anys, la criatura, i no té carnet de cotxe.
8: És que a Barcelona això de conduir no...
5: He de dir, honestament, que és que a Barcelona no me'n dono compte de... O sigui, no el necessit. Però una vegada trepitjo Mallorca, que per raons lògiques i ben molt, aquí sí que ho noto moltíssim.
8: Se complica.
5: Falta. Sí, aquí ja se me complica.
4: I Toni, tu vas cercar a l'aeroport, dorm a casa vostra,
7: opinar
4: junts...
7: Té en casa la seva habitació.
4: Albert, i quin post
6: faltaria.
7: No l'hem tocat.
4: No.
5: Un llit de 90. Molt infantilitzadora, l'experiència, te la recomano.
8: Dorm arrufadet, en Jaume, quan ve a Mallorca.
4: I quin pòster té, en Jaume?
5: He de dir que, com que sóc una persona molt immadura, els pòsters que hi ha els podria tenir a dia d'avui, perquè hi segueix ben gent que admira cara a dia d'avui. Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, una Madonna...
4: De Rebeca.
5: I llavors, de Rebeca, dura de pelar...
7: Tot una parafeta de mosaic, de revistes...
5: Tenc tot una maret que es retalls... Que vaig fer un collage. De sa, no, era el País Semanal, que m'agradaven molt les fotografies i retallava.
4: I la que ja hi havia un poc més de qualitat,
5: jo sempre he estat una persona molt intel·lectual.
4: Clar, què diu Toni Miranda, pare del seu fill, que la música que li agrada està un poc allunyada del jazz.
7: Sí, però bé, ja m'entenc, i com amb moltes altres opcions musicals que no hagués conegut. Vull dir, ella és una porta oberta, per jo, personalment, és una porta oberta a tot el que fa avui en dia la gent que no fa aquest tipus de música que fa jo, evidentment.
4: I t'agrada?
7: Tothom ha de viure. Bé, aquesta pregunta...
8: Ai,
5: és complexa.
6: És difícil de contestar, no?
7: Hi ha coses que sí, hi ha coses que val més no, que no matí.
4: No demanarem.
5: Però bé, és vera que, tot i així està bé, sempre sabrà que existeix X o Y per descobrir quin és el panorama, a més que és el teu gremi, per després discernir què vols i què no vols escoltar, clar.
7: Evident, això és el que dic. M'ha mostrat molt d'estil musical que jo, evidentment, no hi he entrat.
6: D'on s'han entretengut els diners a vostre, no? D'on arribar fins a hora de sopar?
5: Vos puc dir en exclusiva que mon pare, a pesar de la meva existència, mai l'he pescat escoltant Bad Gyal o Chenoa, ja vos ho dic.
4: No.
7: Sí que m'ha escoltat escoltant unes músiques que per encàrrec, això sí que ho he hagut de fer.
5: Ah, sí. La Potra Salvaje.
7: Sí.
6: L'hi trobaves escoltant-la?
5: Ah. Sí que era la Potra Salvaje, no?
7: Jo tot això ho sol oblidar, llavors.
5: Des trauma ho vas oblidar. Sí, va haver com una temporada que escoltava molt la Potra Salvaje per algun tipus d'encàrrec, que havies de fer uns arranjaments o unes... No?
7: Sí, feia uns arranjaments per un grup de rebel·les, que tenia una secció de vents, i jo feia, escrivia els arranjaments per aquesta secció, i clar, el repertori ho triaven ells.
5: T'has d'adaptar.
4: M'encanta ton pare, Jaume, perquè tu ses ungles de guitarrista.
6: De guitarrista, guitarrista, sí, sí.
5: Bé, amb això també coincidim, perquè jo sóc admirador, com he dit, de Nawat Gyal, que també és un artista que du unes ungles bastant similars. Com, li dona un altre ús, ella, sí, sí. Però al final...
7: Sí, sí, en duc una de porcelana, també, per tocar la guitarra elèctrica, que va molt bé, perquè jo mai he tocat en pua, quan toquen els guitarristes.
6: Mai,
4: no?
7: Mai en sa vida, jo toquen en s'ungla. Uh-huh. No? I aleshores, clar, tenia un problema molt greu, que és que se m'aguestava i tot d'una se m'anava per avall, clar. I va sortir aquest invent meravellós per jo, que va ser sa porcelana a ses ungles, i som... Bueno, tenc... Vaig a una banda que ja han canviat de local 4 vegades, a mi si fa anys hi vaig, i perfecte.
4: És a dir, que és un pioner amb ses ungles, fet sa ses ungles, ton pare.
5: Sí, ell va caminar per que na Rosalía pogués córrer. És així.
4: Ha marcat el camí de molta gent, en Toni Miranda, però bé, avui podràs presenciar la secció del teu fill.
7: Exacte, jo estic aquí fresquet, eh?
4: Començarem perquè hem de parlar d'un tema que hi ha amb Naixer Noah.
6: Ui.
4: I el seu cas.
5: Sí.
4: Atenció. A veure, Jaume, què li ha passat a Naixer Noah i al seu canet?
5: A veure, vos he dit que Naixer Noah està vivint una trifulga molt dadaista i és que l'estan acusant de robar una cussa.
6: No. Vaja.
8: Sí.
5: Vos ho explico per ordre cronològic, per qui s'hagi despistat. Naixer Noah té una cussa adoptada des de gener de 2025, una cussa que va agafar d'una casa d'acollida de Màlaga. I des de llavors no se separen una de l'altra. Naixer Noah la du per tot, inclús a la televisió, com per exemple en aquesta entrevista que va donar a La Revuelta ara fa cosa d'un any.
9: Pues ella es Chloe, es un híbrido entre un husky enano con una pomerania. Pero... Porque es adoptada y es maltratada, evidentemente. Los perros que son de adopción generalmente sufren mucho.
10: ¿Cómo es tan bonito este perrillo?
9: Pues yo la vi por foto y me enamoré de ella y llegó a mi vida. Y bueno, un perrillo hay que ser muy responsable y nada. Y ahora es feliz, que es lo que tiene que ser un perrillo, feliz.
5: Ay. Idò bé, aquesta setmana Naixer Noah ha tornat a dur a Chloe a un plató de televisió, no sé si ho sabeu, però presenta un programa que se diu Doghouse, que és precisament de mascotes. Idò bé, en aquest programa de Doghouse ha començat el drama.
4: Ai.
6: Ui.
5: Ai. No, és que és grossa.
6: Clar, què
5: ha passat? Una senyora de Tenerife, que se nom Cristina López, va veure a Chloe per sa tele i va considerar que era sa seva cussa perduda en 2024... No. Anomenada Lola.
6: Lola.
4: Uf.
5: Sí, les dues pomeranians, és cert, que coincideixen físicament en tenir un ull blau i un ull marró, que és una cosa molt característica tant de na Lola com na Chloe, que fins ara eren dues, no sabem si són una.
8: Molt característica dels huskies també, eh? Si és una mescla,
5: sí?
8: De husky,
5: ah, sí?
8: Que
5: mira,
8: tenguin un ull de cada color, això és normal.
5: Gràcies, perquè jo, de pomeranians i huskies,
6: és normal,
5: això,
6: partim d'aquí.
5: Vaig curt d'informació.
6: Sí. Jo també, però partim d'aquest normal, eh?
8: Sí.
6: Va.
5: Ok. I de bé, les dates de desaparició i adquisició també encaixaven i per això na Cristina estava convençuda de que la seva desapareguda Lola és en realitat na Chloe de Naixer Noah.
6: Ui.
5: Na Cristina va intentar contactar amb Naixer Noah sense sort ni resposta, així que ha ampliat la denúncia policial adjuntant el nom de Naixer Noah entre els papers oficials. A mi això...
8: Mare meva.
5: M'encanta.
4: No.
5: I no només això, ha fet una denúncia també pública a xarxes exigint una prova d'ADN.
8: Uau.
11: ¿Y si la perrita que conocéis como Chloe no fuera realmente Chloe? ¿Y si fuera Lola? Una perra que me robaron a mí y que llevo buscando durante años. Se ha hablado con gente acercada a Naixer Noah, no se me ha hecho caso, he pedido pruebas de ADN, rayos. Eso está todo en manos de las autoridades, todo eso lo tengo denunciado, documentado, tengo pruebas.
4: Ai, Déu meu.
6: Vaja.
4: Quin disgust.
5: No, a mi me fa gràcia per l'esperpèntica de la situació. O sigui, la situació que és molt esperpèntica, però realment na Cristina està sofrint moltíssim.
8: És un patiment, clar.
5: Sí. Bé, doncs he de dir que, vist el rebombori ocasionat, Naixer Noah ha enviat un comunicat oficial que diu així, si voleu vos el llegeix.
4: Vinga, sí.
5: Diu, no se tracta del mateix animal. L'adopció de na Chloe se va realitzar complint estrictament els protocols legals. Se va fer una prova addicional i se descarta l'existència de qualsevol microxip anterior. Entenem perfectament el dol de qualsevol persona que hagi perdut la seva mascota, però la documentació legal i veterinària confirma que no se tracta del mateix animal. Així que, com diuen
4: tancant,
5: en aquell
4: no?
5: famós programa, exacte, Casa Cerrada, no?
6: Sí, no?
5: Tot i així, jo és que, en sèrio, estic tan al·lucinat, ni en mil vides esperava que Nechenova fes un comunicat oficial en què digués documentació veterinària. Ja només per això trob que ha valgut la pena tot aquest esperpento.
6: No. Clar, entre elles no s'han telefonat. Na Cristina no, no ha telefonat a Nechenova.
5: Na Cristina ho ha intentat unilateralment, Nechenova no ha fet ni cas, vaja, i ara sí que s'ha vist obligada a partir d'escàs mediàtic a fer aquest tipus de comunicats que l'ha enviat a la revista Hola, que això també m'agrada moltíssim, que envien comunicats a la revista Hola. Però, si no, jo crec que Nechenova ni s'hagués presenciat a nivell mediàtic, no?
4: Toni, què trobes?
8: Sí, jo mirava les cares d'en Toni.
4: Fes-te de lista, per favor, si t'has d'opinió.
7: No, ja és que aquestes notícies m'apareixen per exquisites, no? Notícies d'estiu que fan que te refresquis un poc.
4: Total. Ai, no. S'acusen a Chloe. Bé. Ja està, ha quedat amb un ensurt.
5: Sí, i entenem que no hi ha ningun tipus de recorregut policial amb aquesta denúncia que va fer prèviament i que ara havia ampliat amb el nom de Nechenova. Entenem que això, que la policia traurà l'helicòpter ja per altres coses que no seran aquesta.
4: D'acord. Molt bé, passem al següent tema. I ara hem de parlar d'una persona que en Celestí jo no sabem qui és.
5: Ah, no? No.
4: En Toni no ho sé. Toni, tu coneixes una Susi Caramelo?
8: Ah.
6: No tenim el gust.
4: I de qui en és Susi Caramelo?
5: A veure, jo confiava en la vostra sabidoria pop, però veig que anam justetes, eh? De mon pare ja m'ho esperava, honestament. Bé, vaig explicar-vos qui és. La Susi Caramelo és aquesta humorista i reportera original de l'Hospitalet de Llobregat i que també fa molt de contingut en el seu Instagram amb més de 500.000 de seguidors. Poca broma. I de bé, aquests dies la Susi ha confessat que està estiuejant a Mallorca, però que no ha organitzat gens bé la jugada. Mos ho confessa, deprimida total, tombada a una platja, totalment saturada de gent en el fons.
12: Estoy en Mallorca y es posible con lo bonito que es Mallorca que yo haya elegido el peor sitio. Digo, bueno, voy a huir de Magaluf. Pues resulta que no es solo Magaluf, que hay otra zona que es igual que Magaluf, pero donde están los alemanes. Bueno, pues aquí estoy yo. Todo mal. La piscina parece los juegos del hambre. No hay ni una hamaca para poner la toalla libre. Es que hasta el papel higiénico es chungo. Es de una sola capa. Y hay que ser cutre para escatimar en el papel higiénico. Ayer fui a cenar y eran todos restaurantes cutrísimos. Me fui a la cama sin cenar y luego estaba ahí en la habitación muerta del hambre. Digo, ¿qué hago? ¿Me pido un globo? Cago en la madre que me parió. Pero qué mala soy buscando viajes.
6: S'ho passa bé, eh?
4: Ai, Susi.
5: Està amargadíssim. He de dir que inclús, com una gran humorista que és, de les seves desgràcies em fa humor i tu, mirant el vídeo, realment rius. Després també explica que en el seu nòvio li havia donat una insolació a meitat de platja i tu te descollones viva mirant aquell vídeo i saps que hi ha sofriment per enmig, però bé. Com molta ja deveu sospitar, de fet ara ho estàvem comentant en antena, Susi Caramelo ha acabat a la zona de Serenal de Palma en contra de la seva voluntat. I, de fet, vos puc dir qui no té les exactament, perquè he estat investigant una mica a partir d'una imatge d'una finestra, dic, a veure quin hotel serà. És un mega resort d'aquella zona que se diu H&M Gran Fiesta. Sabeu
6: Gran Fiesta, hi diu molt.
5: Clar, és que el nom ja indica perill, no? Bé, aquest hotel se ven com un hotel de 4 estrelles, amb vistes a la mà, es veu que està a primera línia, piscina exterior, jacuzzi, spa, zona musical, etc. Efectivament, no és barat, per lo terrorífic que descriu almenys la Susi experiència, perquè he mirat un cap de setmana d'aquest estiu i costa més o menys entre 289 i 439 euros la nit. Això sí, és obligat a estar-ne 3 com a mínim. Tot i així, ja vos dic, jo crec que aquesta narrativa, més enllà de parlar de lo millor sa torpesa a l'hora de buscar hotel per part de na Susi, parla d'una cosa que ja estem ben acostumats a parlar-ne a les Balears, que és que hi ha una massificació tan terrorífica en quant a el turisme que tenim, sobretot en estiu, que és que vagis on vagis, te trobaràs aquesta amalgama de gent, no? A menys que tinguis la sort d'anar amb un megallot de luxe i no te trobis a ningú de pel carrer.
8: No li arriba a Susi encara, per aventura.
5: No, perquè a Susi al final és una famosa assequible, per dir-ho d'alguna forma, no?
4: Sí, que va a la piscina i justament no troba per posar-se a dalt. Això sap greu, eh?
5: Sí.
4: Continuem, però, perquè ja sabeu que encara tenim ressaca de la final del Mundial de Futbol i tots els periodistes ha estat a aterrar i venir tots cap aquí. Ara ho conta.

0: tot no ho sé, però molts de jugadors de la selecció espanyola són ara mateix a Eivissa, Jaume.
1: Sí, sabem gràcies a Instagram, de fet, que ara mateix hi ha diversos jugadors de la selecció descansant en aquesta illa, després d'un mes, evidentment, replet de partits, entre ells en Lamine Yamal, una de les grandíssimes estrelles d'aquesta selecció, que sabem que van a sopar a l'Io Eivissa amb diversos companys de l'equip. També tenim per aquí en Ferran Torres, la gran estrella d'aquest Mundial.
0: Sí, sense camiseta.
1: És que jo no li he vist camiseta alguna, menys quan juga a futbol.
2: Què vol dir sense camiseta? Sempre va fora camiseta.
1: Ell és com en Mario Casas, filosofia de... si puc no dur camiseta, no la duré. Ell dia 1 de gener no dur camiseta, m'entens?
3: Ell pot i vol lluir.
1: Sí.
3: Simplement.
1: Exacte.
2: Però no per tot, pots anar fora camiseta.
1: Clar, de fet, per jugar a futbol se l'ha de posar. És l'única que se posa.
3: Justament.
1: Sí.
0: Un restaurant també està ben en camiseta, però
2: també.
0: Això ja és opcional.
1: Ja vos dic que ell no ho ha practicat perquè ara xerrarem i anava fora camiseta. Bé, idò, juntament amb ell també hi ha jugador Marcos Llorente. Els dos estan a Eivissa desconnectant com només ho poden fer els futbolistes, que és bàsicament ostentant, ja que aquest duo ha llogat és Lady KC, de quasi 30 metres d'eslora i amb jacuzzi incorporat, això és un megallot, podríem dir, no? Té una capacitat de 12 persones i les tarifes de lloguer solen estar sobre 10.000 euros en el dia.
2: En el dia?
1: Sí. Sabem que ells ja hi han estat com a mínim un dia, per tant, 10.000 euros, 5.000 cada un, entenc. Però, clar, en tenim...
0: Creus que van a mitges?
2: Van a mitges?
1: Sí.
2: Són bons a mitges,
1: un dia tu, un dia jo, no sé. Per si és poca després, han compartit una foto de la botella de vi que se varen veure en aquest llot. Ah. Atenció, és meu francès. Varen demanar un Domaine de la Romanée Conti Grand Cru, que sabeu que és el vi més escàs i codiciat del món. Toni? Vosaltres el coneixeu?
0: Tu el coneixes,
4: no,
0: Toni.
4: Jo no el conec gens. Després he de dir, vos confessaré, els noms que he dit dels futbolistes, jo no
0: els
4: dic.
0: No els conec.
1: En Ferran Torres és el que va marcar l'únic gol del partit final contra Argentina, per lo tant, era una figura menys mediàtica, per dir-ho d'alguna forma, i ara s'ha convertit en una superestrella. Sí. I en Marcos Llorente és, a part de també un jugador de la selecció, és aquest personatge tan comentat i polèmic perquè fa declaracions com que la crema de sol és innecessària per prendre el sol, que és com a mig terraplanista, inclús. Bé, un peça. Sabeu qui vos dic? Que sempre amb unes ulleres grogues.
0: Jo no el conec, no.
1: Bé, aquesta botella que se van demanar, que com deia era un vi per lo vist tan codiciat, és més codiciat del món, segons varis mitjans, el seu preu oscil·la entre 18.000 euros i els 25.000 euros per botella.
2: Per botella,
1: sí.
2: És a dir, més que el iot.
1: Clar, és fort que el iot costi menys que la pròpia botella que està dins el iot, eh?
3: És increïble aquesta combinació.
1: M'al·lucina. No només això...
2: És un iot baratet, idò.
1: Clar, no, és que ara és iot, però és un velomar, per preu.
4: Botella de 3 quarts, no de 100 litres.
1: No, no, és una botella normal, és una botella gran.
4: Sí, sí.
1: Sí, sí. Bé, i no només això, també sabem que han anat a dinar a Chiringuito de Cala Jondal, on han estat rebuts precisament amb un aplaudiment col·lectiu per part dels demés clients quan varen veure que el gran Ferran Torres entrava per aquella porta. I allà també han demanat vi, s'han demanat un Corton 2022 de Prince Florent de Merode.
2: Bouen, idò.
1: Sí. Un vi que sol costar, atenció, entre 150 i 300 euros. Clar, en relació als preus anteriors,
2: ui, sí,
1: no resulta tan imponent. I juntament amb aquesta botella, també un Chambolle Musigny 2020 de Domoine Romuet. O sigui, estic enfonsant França per moments.
3: Idiomes, querida,
1: I d'aquesta botella, que no tornaré a repetir perquè ho faré pitjor encara, costa entre 500 i 1.000 euros, depenent de Chiringuito. I just en aquest Cala Jondal voldria fer un canvi de protagonistes, ja que els dos futbolistes se van creuar amb unes altres estrelles.
0: Uau, això és molt fort.
5: Bueno, ¿cómo es de fuerte que ayer Ferran Torres y Marcos Llorente se encontraron con David Beckham y Michael Jordan en un restaurante en Ibiza? A ver, Stephanie, que es que me pasa la información, me dice que estaba cenando en el restaurante Casa Jondal cuando escucharon aplausos y vítores. Se levantaron y vieron a Ferran Torres y Marcos Llorente. Y cuando salieron fuera, se dieron cuenta de que también estaban David Beckham y Michael Jordan.
0: Aquest sí que els ha conegut ton pare.
4: Aquest sí.
0: Aquest sí, David Beckham.
1: Home, no vull ser cruel en tu, però en David Beckham tampoc és de la teva generació.
4: No.
1: S'acaba de treure anys.
2: En Jordan sí.
1: En Jordan t'agafa.
0: Idò, també són a Eivissa, tant en David Beckham com en Michael Jordan.
1: Sí, sabem que, de fet, en Beckham està en part de la seva família a Eivissa, un llot gegant, com no podia ser d'altra forma. Per tant, també està en la seva seva dona, Ana Victoria Beckham, que aquí jo ja conec més informativament, i també amb el seu segon fill més gran, que és en Romeo, que va també amb la seva parella Kim. És a dir, com a mínim tenim aquests quatre dins un lloc gegant a Eivissa. Qui no és, evidentment, és en Brooklyn Beckham, que és el fill més gran, amb qui, no sé si ho sabeu, no sé si estàveu al dia, però estan completament enamistats.
3: Ha renegat, aquest pobre...
1: Seguim en la mateixa línia editorial de no comunicació.
3: Confirmam que la cosa segueix igual.
1: Sí, tu i jo no hem d'acabar igual. No,
3: t'imagines?
0: Per favor.
3: Papi, diu.
2: Disculpa, no, perdrem aquest moment.
4: Aquest fill nom, Brooklyn.
1: Brooklyn.
4: És com si posessis un lot son espanyola, no?
2: També.
1: Ara te diré un altre nom d'un fill, d'en David Beckham, a veure què t'impressiona més.
2: Comparant Brooklyn en son espanyola amb Brooklyn, eh?
1: Sí, m'agrada. He de dir que els iòtanes que estan viatjant és propietat del propi David, se diu Seven, perquè vos he de recordar que el dorsal més emblemàtic d'en David Beckham és el número 7, i això vull connectar amb que la quarta filla d'en David Beckham i na Victoria Beckham se diu Harper Seven, en honor en el dorsal de son pare.
4: Vaja.
1: Que això és com si tu m'haguessis posat Pua de Guitarra com a segon nom.
0: Jaume Pua de Guitarra.
1: No, terrorífic.
0: Bé, idò... Jaume Jazz.
3: Sona bé.
1: Hi ha nens que no amen jazz,
0: Ah,
4: sí, és una cançó que és Jimmy Jazz.
0: Exacte.
1: Mira, cada dia s'aprèn. Bé, vos he de dir que aquest iot gegant d'en David Beckham és un vaixell de 40 metres d'eslora, és més gran que el d'en Ferran Torres, valorat en 22 milions d'euros, i s'alloga, per qui tingui oportunitat, per 80.000 dòlars la setmana. M'ha sorprès molt també que en David Beckham estava llegint a una maca de Ziot una novel·la romàntica, he estat fent zoom, que se diu One True Loves, de l'autora Taylor Jenkins Reid, que és una autora nord-americana habitual de novel·les això romàntiques i que normalment estan enfocades, tradicionalment xerrant, cap a un públic femení.
0: És a dir, que en David és ell que llegeix aquesta novel·la.
1: Sí, de fet, na Victoria Beckham està de vora i pren el sol com una nútria i no fa res més.
2: A veure si l'havia agafat, un moment.
1: No ho sé, però se'l veia enganxat. Surt a diverses fotos llegint. Jo ho he dit perquè és bastant noticiable sempre que un futbolista llegesqui, no?
0: Clar. Sobretot una novel·la romàntica, que això mos interessa molt.
1: Sí, ara, mira, qui vulgui seguir les recomanacions en David, ja les tenim aquí, no?
0: Mos ha encantat. Troc que cada vegada que vengui en Jaume ha de venir en Toni.
4: Sí.
1: A fer com els comentaris especials, no?
0: Sí,
1: com els subtítols.
0: Perquè, és que sou una parella fantàstica.
4: Sí, nosaltres som el seu xòfer i tot no m'acosta gent venir aquí. Està molt agradable, és la veritat.
1: Me sent segur aquella pel·lícula de Paseando a Miss Daisy?
2: Sí.
1: I jo sóc una Miss Daisy.
2: Així cada dia.
1: Així cada dia.
0: Sí. Molt breument, que hem de fer pausa. En Pablo Motos també és a Eivissa.
1: Sí, amb en Topuria, que és aquell gran campió de lluita lliure, no sé quin campió, no sé quina història.

0: Del 20 de juny al 4 de setembre, a Nits de Música, Poesia, Teatre i Arrel a la Llum de la Lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: I d'avui han tingut aquesta col·laboració especial. Toni Miranda, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Acompanyaràs en Jaume a Sa Mou Bofest.
1: Sí, sí, sí. No, Sa Mou Bofest, no, jo avui tenc actuació. Ah, no hi
2: puc anar. Jo, bueno,
0: aprofita, aprofita.
1: Toca, deia. Avui me toca bon anar, deia.
0: Sí, aquí tot sol?
1: Tot sol, tot sol.
0: Sí, a bon? Digues, lloc,
1: sí, no, estic a un hotel que fan guitarra clàssica, toc guitarra clàssica i de jazz, fa molt d'any que toc, que és l'hotel Smolly, que està just abans d'entrar d'allà.
0: Preciós.
1: Fa molt d'anys que hi som allà.
0: Jaume, una llàstima que no el puguis anar a escoltar.
2: Sí.
0: Els teus compromisos.
3: He de dir que t'he escoltat molt més enllà dels assajos que fas a casa. He anat a molt de concerts teus. He de dir que he fitxat.
1: Sí, sí, sí.
0: I de ja mos contaràs, mos faràs un poquet de crònica del festival.
3: Home, t'ho diràs.
0: Gràcies.
3: Espero fer-la fònic, si tot va bé.
0: Això. I molt d'any per demà, que demà és el sant del teu
1: fill. Sí,
3: clar, cert. Jaume.
0: Sí, cert. Que te felicitaré.
1: I ho és de sa germana.
3: Ah, sí, sa meva germana en Cristina.
0: I demà.
4: Clar, a veure, Santa Cristina avui.
3: Santa Setmana Grossa.
0: Cristina i Jaume, gràcies. Gràcies, Toni. Nosaltres ara tornem.
5: Gràcies.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
7: Bon dia. El Tribunal Suprem aplica per primera vegada la llei d'amnistia a 8 acusats pels delictes de desobediència o desordres públics per actes relacionats amb el procés o les protestes per la sentència per la qual varen ser condemnats els seus responsables.
8: En 4 interlocutòries que s'han conegut avui, el jutge declara extingida l'eventual responsabilitat penal avui condemnats. Un dels amnistiats és l'expresident del Parlament català, Roger Torrent, que va ser condemnat per un delicte de desobediència relacionat amb el procés. Aquesta decisió arriba una setmana després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciés que la llei d'amnistia s'ajusta al dret comunitari. Considera que no afecta els interessos financers comunitaris i no contravé la legislació europea sobre el terrorisme, ja que assegura que la llei d'amnistia facilita la reconciliació.

0: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència autoritza que Avoris compri Atrapalo. L'organisme regulador dona permís a la firma del Grup Barceló en primera fase i sense compromisos per controlar el 100% del capital social d'Atrapalo.
1: La comissió aprova la compra d'Avoris perquè considera que no és susceptible de produir obstacles a la competència. Amb aquesta operació, Avoris i el Grup Barceló reforcen la seva posició en la distribució turística digital, on ja opera a través de marques com Mucho Viaje i Tubillete.com. La integració amb Atrapalo permetrà generar unions a les tasques de distribució, comercialització digital, gestió d'inventari i desenvolupament tecnològic, a més d'ampliar l'oferta disponible per als clients de les dues companyies.
0: El sindicat Comissions Obreres denuncia les temperatures extremes. Diu que assegura pateixen els treballadors del servei de terra de l'aeroport de Palma. Comissions, a més, critica que AENA, diu, no fa res per prevenir els cops de calor.
1: La responsable de comissions a l'empresa del Handic Swiss Sport a Son Sant Joan, Carmen Gamboa, assegura que cada dia es produeixen cops de calor entre els treballadors que fan feina a l'aeroport de Palma. Gamboa lamenta que els empleats no poden descansar entre voleibol i tampoc no hi ha espai d'ombra ni abeuradors per refrescar-se.
2: El que passa que les empreses són molt opaques.

0: De repente les dices, oye, ha pasado algo hoy, y no te enteras por la empresa. Están intentando tapar porque además esto tiene un protocolo. Tú tienes que enviar al trabajador a la mutua y normalmente evitan que la mutua les dé de baja por el tema del calor. Les hacen una serie de, pues eso, de ayuda para que se recuperen y luego les dicen, bueno, si quieres la baja, vete a tu médico de cabecera.
1: Aena assegura que són les subcontrates les responsables d'aplicar mesures preventives entre els seus treballadors. Tot i això, l'ENS aeroportuari assegura que manté una coordinació amb les empreses per facilitar la correcta implementació de les mesures.
2: Nova arribada d'embarcacions regulars a les illes. 37 persones han estat rescatades en dues operacions en aigües de Mallorca i Formentera.
1: Anaven a bord de dues barques. La primera ha estat interceptada al port de Porto Colom i la segona al sud de Formentera. Enguany ha arribat a les Balears més de 3.700 migrants en situació irregular a bord d'unes 200 embarcacions.
2: I un darrer punt, atenció als conductors si circulau per la via de Cintura de Palma, perquè a aquesta hora hi ha retencions en sentit aeroport des de Son de Mato fins un poc abans d'arribar al poliesportiu Germans Escales. Arribam amb aquesta punta a les 5 i 4 minuts. Tornam amb més notícies d'aquí una hora a les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que el cineasta mallorquí Rafa Cortés celebrarà els 20 anys del seu debut en el llargmetratge Jo, amb la reestrena de la pel·lícula remasteritzada en el marc de l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Miguel Soler aquí al control tècnic i avui la companyia del cineasta mallorquí Rafa Cortés.
1: Partió la cabeza a mi marido.
2: Y pim Bruno.
3: Hans.
4: A mí me dicen mi cabeza.
3: Yo soy que viene antes.
5: Yo me voy adentro, que hace mucho frío y estoy viendo una serie de televisión de miedo que me gusta mucho.
3: Yo necesito esta botella.
6: Si yo te conociera, te daría la botella y tú te la llevarías y mañana me traerías otra.
3: Ich trinke nicht, danke.
2: Ah, natürlich trinkst du.
5: Yo le zurcí una manga.
3: Y hay una cosa que me preocupa. ¿Qué pasó allá?
5: ¿Allá?
3: Yo miente a mí mismo.
7: No te entiendo.
3: Ich weiß doch, sie hier sind. Yo no toco nada, está todo arriba. Ich auch, ich
6: lieber. Die gibt's bei mir nicht, okay?
3: Yo tengo que ir a trabajar, es tarde. Ich.
2: Was? Ich.
3: Ich komme. Yo soy Hans.
4: Yo no te conozco. ¿Dónde está Hans?
7: Yo prefiero que estés tú.
3: Yo invito a una copa.
4: ¿Quieres decir?
3: Yo quería saludar.
4: Yo no te conozco.
3: Yo no sé nada.
8: Yo sí que lo sé, porque soy el dueño.
3: Yo soy Hans. Yo no sabía.
4: Yo voy a...
3: Yo...
0: I ja el tenim aquí, dimarts que ve. De fet, poden veure aquesta pel·lícula.
9: Sí, i reviure aquest Jo, el debut en el llargmetratge del cineasta mallorquí Rafa Cortés en el cine Rivoli de Palma a les 7 dins la programació de l'Atlàntida Mallorca Film Fest en una versió remasteritzada amb motiu d'aquest 20è aniversari. Una restrena que comptarà amb la presència del director i també de l'actor Àlex Brendemühl i ens endinsam ara en profunditat.
10: En profunditat.
0: I quina il·lusió que sigui aquí avui en Rafa Cortés. Com estàs?
11: Estic molt content. Me sent molt a casa aquí. I, bueno, per estar a Mallorca també ja resulta una gran notícia sempre.
0: Que bé. I de benvingut i, sobretot, per celebrar aquest 20 anys de Jo, 20 anys, que han passat de viat. Home, a mi me sembla que la vaig estrenar fa dos dies.
11: Mira, jo tenc fills. Els meus fills tenen això, un d'ells, això que se'n diu trastorn de dèficit d'atenció, que és, bàsicament, una mica com els cans que quan veuen una papallona se despisten. Mm-hmm. Jo som així. I una de les conseqüències que té això és que no te'n dones compte pas dels temps. Normalment, he estat 10 anys a fer coses que m'han prescut dos dies i a mi realment m'ha pres que va seguir.
0: Que va seguir, totalment. Sí. I tampoc no ha perdut vigència. Ara parlarem d'allò, de la pel·lícula, de moltes coses, perquè l'altre dia presentava el llibre en Amarga Melià, a la qual tu també vas participar, i també rememoraven que feia de fet 15 anys que s'havia publicat el llibre, que de fet va ser tu la primera persona en qui va parlar per poder escriure totes aquestes 20 converses amb artistes, i que va un poc començar tota aquella llavor de suportar el paradís, i parlava precisament de tu com a també artífex d'aquell treball.
11: Sí, no, moltes vegades se li diu episodi zero o seqüència zero, en aquesta que dona peu, jo som l'artista zero, en aquest cas. Sí, va ser, record l'entrevista amb en Amarga i record el moment en què ella va arribar a casa seva i se va trobar en seu volum de coses que havia dit, perquè jo, si m'estires, parlo, i si no, també. M'apareix que, vaja, que com si veiés ara, el moment en què va dir, amb això hem de fer alguna cosa més.
0: Mm-hmm. I a partir d'aquí va néixer aquest Suportant el Paradís, que ara també serà pel·lícula i que també s'estrena a l'Atlàntida. Vull dir que en el final està tot com una confluència, no?
11: Efectivament. Té moltes raons per ser a Mallorca jo ara mateix. Mm-hmm. Així és.
0: Exacte. La pel·lícula Jo, a més, està remasteritzada. Què significa això?
11: Mira, és una molt bona pregunta, perquè nosaltres ja la van rodar amb unes cintes que quasi, que quan te'n faltava una, te'n anaves una benzinera a comprar-ne una altra. Vam rodar amb un material molt poc, no sé com dir, molt poc professional o semiprofessional, perquè, bueno, per una qüestió de pocs mitjans. Amb la qual cosa, el nostre màster ja no és un màster d'una qualitat, d'una, com se diu això, una resolució extrema. Però és vera que les digitalitzacions que vam fer fa 15 o 17 o 18 anys, no recordo quan se va fer la darrera, no eren tan fines com les que fan ara. Llavors el que hem fet és intentar actualitzar amb els mitjans d'ara amb aquell material primigeni i intentar, a més, arreglar alguna coseta que no havíem pogut arreglar el dia que la vam estrenar. Mm. Algun plano desenfocat, hem fet alguna,
0: ah, sí?
11: alguna millora.
0: Qualque coseta. Sí. Per tant, la veurem millor, en conclusió?
11: Hem de dir que sí, que millor que mai. No se pot millorar el que tenim ara, perquè se suposa que el que teníem hi ha dos o tres puntes de més.
0: Mm. Idò, això serà dimarts?
11: Dimarts 28, m'acosta això, dimarts 28 a les 7 de l'hora baixa en el Cine Rivoli, en el context de l'Atlàntida, que de més és un context que a mi em fa molta il·lusió perquè és un gran festival que passa a Mallorca. I això m'apareix una confluència meravellosa en els 20 anys de rodatge de Jo, poder, no, realment crec que és com una espècie de gran coincidència.
0: I són ells que te criden a tu, o tu que els crides a ells? Com anar això?
11: Si t'he dit la veritat, crec que mos vam... No sé qui va disparar primer. Mos vam trobar amb en Jaume Ripoll, vam parlar de la pel·lícula, van comentar que feies 20 anys i van comentar que no estaria mal de pas redigitalitzar-la per Filmin, que és allà on la tenen penjada. Amb la qual tot va anar com quasi com teva meva.
0: Uh-huh. És a dir, que també se podrà veure i se pot veure la plataforma.
11: Jo recomanaria esperar a veure-la després de que l'hagin pujada digitalitzada, perquè el que estan fent ara és presentar-la a l'Atlàntida, que és una oportunitat important perquè es veurà en cine, vull dir, estigui o no redigitalitzada, el fet de poder veure una pel·lícula de fa 20 anys en cine, jo no sé si a tothom li passa com a mi, però a mi és una oportunitat única, perquè és contrasentit, no té sentit que succeixi alguna cosa així. Llavors és una ocasió molt especial. I crec que, respectant aquesta ocasió especial, Filmin pujarà la versió digitalitzada, redigitalitzada després. Mm,
0: després de l'estrena, aquest dimarts.
11: Així és.
0: Clar, aquest dimarts només serà una sola funció.
11: Sí, i ja m'apareix que van quedant poques entrades. No sé si han passat la meitat de l'aforo, i com us podeu imaginar, si en t'agafes les del mig, al principi, però comença a haver-ne poques. Mm. I bueno, la veritat és que em fa molta il·lusió veure una sala en públic, amb ganes de veure-la, em fa moltíssima il·lusió. A més, estarem molt ben acompanyats dimarts.
0: Man, qui vendrà? Conta-m'ho.
11: Bueno, ja sabeu vosaltres, d'entrada, en Àlex Brendemühl, que és no només el protagonista, sinó el meu gran company al llarg d'aquesta aventura. 7 anys antes d'estrenar-la, jo estava fent una pel·lícula com a meritori o segon de direcció, no record, en sa que Àlex feia el seu primer protagonista. I vaig juntar idees en el cap i li vaig dir, tu voldries fer de protagonista d'una pel·lícula meva? I van començar a treballar, pues, imagina't, 7 anys per aconseguir fer-la, els 20 que fa que l'han fet, pues, 27 anys d'una gran amistat. I en Àlex, a més, com deia, va ser, no sé si ho he dit, va ser co-guionista, van fer el procés d'escriure el guió junts, i bueno, se podria dir que és mitja pel·lícula, en Àlex, és tot.
0: Per aquells que no saben res d'allò, que és la primera notícia que entenen, que els hi poden dir,
11: que,
0: Rafa?
11: Que no s'entenen de res, o sigui, què vol dir? No sabré res d'allò. Bueno, bromes a part, és una pel·lícula que se va rodar, com dèiem, fa 20 anys, que va tenir una sort molt gran, perquè llavors se podia aconseguir fer una òpera prima en relativa facilitat, si no era molt ambiciosa. Hi havia un sistema d'ajuts, unes avinenteses molt, molt benvingudes que ens van provocar fer una pel·lícula molt petita amb un equip bàsicament amateur. Hi havia gent que era del poble de la meva padrina, d'Estellencs, hi havia gent que eren actors amateurs o semiprofessionals de Mallorca, després hi havia algun actor professional, però que encara, a lo millor, no estava en el punt de la carrera més visible, i un seguit de tècnics joves que feien per primera vegada la seva funció a una pel·lícula. Jo era la meva primera pel·lícula com a director, el director de fotografia per lo mateix, i, bueno, doncs amb moltes ganes van fer una pel·lícula molt petita que va anar a 120 festivals internacionals, cosa que, crec que ho he de dir, una pel·lícula va a 1, a 2, a 4 o a ningun festival, normalment. O sigui, que anar a 120 va ser una cosa molt, molt poc, vaja, molt poc esperable. I bueno, doncs no sé, és una pel·lícula que tracta d'un alemany que arriba a Mallorca, amb la voluntat de començar una nova vida, amb la voluntat d'integrar-se en un petit poble de la Serra de Tramuntana, i per si no fos difícil ja això, se troben que l'alemany que antes treballava en el puesto que ell ve a ocupar, que vivia a l'apartament que ell, en el que ell viu, i que d'alguna manera ocupava aquella posició social que ell voldria ocupar, pues a lo millor va fer algo de lo que el puguin culpar a ell. No, no queda 100% explicat. Hi ha molt de la pel·lícula que està en el cap d'en Àlex, d'en Hans, i també una part en el cap de l'espectador, que li deixen completar la història.
0: Però trenques amb aquella imatge idíl·lica,
11: bueno, és que,
0: de Mallorca.
11: És que aquella imatge idíl·lica... És, ara fa poc feia una entrevista de que existeix una Mallorca al sol i una Mallorca a l'ombra, no? Mallorca és moltes coses, el que passa és que pareix que només en volen veure una i quasi que parlant d'una. I a mi Mallorca m'agrada molt més a l'ombra, m'agrada molt més en vivent que en l'estiu, m'agrada molt més el que no se conta de Mallorca que el que se conta, més que res perquè m'avorreixen les coses que ja se saben. I me fa pena moltes vegades que nosaltres mateixos posem quasi en dubte es parlar d'algo típic o típic quan és evident que Mallorca és moltes més coses. L'altre dia tenia uns amics convidats i anàvem amb els seus fills en el cotxe per Mallorca, anàvem fent voltes i el nen deia, papa, aquí viu gent tot l'any. Clar, no és una tonteria, no. Té sentit que ho digués. I crec que està molt bé que ensenyem altres coses. Jo ensenyava un poble en Sivan, jo no sé si és normal, però jo els puestones que he passat més fred de la meva vida ha estat a Mallorca. És així.
0: Totalment.
11: Jo he viscut a Nova York, a vegades 23 graus baix zero. A Nova York no he tingut tant de fred com a Mallorca. Hi ha una Mallorca humida, una Mallorca més oscura, una Mallorca més freda, una Mallorca també de gent més tancada i més inaccessible, que és una de les mil Mallorques que no ensenyam i que jo pues, me va servir per contar una cosa, pues, crec que de la millor manera en què vaig poder.
0: Clar, i ara la pregunta que te fem abans, ha envellit bé jo? És vigent? La faries igual de com la vas fer?
11: Són tres preguntes.
0: Sí, són tres, perdó.
11: Són tres preguntes.
0: Va, començant per si ha envellit bé.
11: Sí, perquè potser si n'has per una banda te contestaries les tres d'una sola, però no puc fer-ho. A veure, no sé si ha envellit bé perquè no l'he pogut experimentar. A mi aquesta pel·lícula, com deia en el principi de l'entrevista, me pareix que la vaig fer ahir. No tenc una distància. Ara m'hi trobaré aviat, m'hi trobaré dimarts, com han venit, perquè molta gent, o alguna de la gent que m'ha dit que vendria, la gent que va venir s'estrena. Amb la qual, pues, i de fet, perdó, crec que hi ha un que m'ha dit, jo l'he vist una vegada en el cine, la tornaré a veure una segona vegada en el cine 20 anys després. Llavors, aquests potser seran els que millor mos contestaran a la pregunta. Faria coses diferents? Bueno, a veure... Una cosa que sí de dir. Jo la pel·lícula la vaig fer no pas públic de l'any que la vaig fer. Vaig pensar en jo mateix, havent vist totes les pel·lícules que havia vist, i en jo mateix en 30 anys per veure-la. Es ve que no vaig pensar en el gran públic mai. No era una pel·lícula comercial, no volia ser això. I va funcionar amb aquest nicho de públic del festival i de més. No sé, jo crec que aquesta gent seguirà sentint la pel·lícula com si l'haguessin fet avui. Menys per les parts tècniques, perquè en Àlex està molt més jove que el que el coneixem, per altres temes com aquest. I ja per últim, faria coses diferents? Segur que sí. L'economia dicta l'estil i les circumstàncies també, i tu te trobes en coses diferents cada vegada. Jo, si la fes ara, la faria diferent perquè no me quedaria altra. Ara, no hi ha res de lo que vaig fer que m'ho condemni o m'ho critiqui. Crec que vaig fer lo que vaig poder i crec que m'ha sortit com tenia que sortir i va anar molt bé.
0: Tant és així que fins i tot a Cannes vareu rebre el premi a la revelació d'aquest festival que... Sempre Cannes ha estat Cannes, però sí. Ara més que mai és com el glamour, no
11: bueno,
0: ho sé.
11: La veritat és que el que ens ha passat amb aquests anys és que nosaltres ens hem apropat a Cannes. Cannes sempre ha tingut un glamour espectacular i, de fet, el glamour tal com l'entenc jo, inclús més abans, perquè avui en dia se van tant de les estrelles que ja no hi ha aquella tridimensionalitat, aquella bidimensionalitat de veure-la d'en fora i no sobre com és. Era inclús més glamurós abans. A veure, van tenir molta sort. La crítica internacional se va enamorar de la pel·lícula, ens van donar aquest premi que venia a dir que era, segons la crítica internacional, la millor òpera prima que havíem vist en l'any. Crec que és molt dir això. Bueno, ja ho relativitzava ja en el moment. Me van dir, què opines de que sigui la millor pel·lícula per la crítica? I van dir, no crec que sigui, que ningú de la crítica digués això mai. Però es ve que van tenir la sort de que molts crítics la van apoyar i mos van donar aquest premi i va ser una meravella perquè vam anar a Cannes sense els nervis de guanyar o perdre. Ja sabien que mos donaven el premi. Mm. El qual vam anar a disfrutar i això és una cosa que no ho repetiré fàcilment mai.
0: Mm-hmm, clar. Com dèiem, és una pel·lícula que ara podrem tornar a veure. Se titula Jo, d'en Rafa Cortés, amb qui avui parlam. S'ha remasteritzat i parla d'això també d'una persona que s'intenta adaptar a l'entorn. Dèiem que, òbviament, és una pel·lícula local perquè està centrada en una Mallorca, com deia en Rafa, com més a l'ombra, però d'un tema universal, que és adaptar-se a un lloc que tu t'hi has hagut de trobar un parell de vegades a la teva vida.
11: I saps que m'hi trobaré, segurament. Mm-hmm. Jo crec que... Jo parlo d'una cosa molt, molt senzilla i que crec que qualsevol persona pot entendre, que és que en el moment en què tu te trobes com un peix fora de l'aigua, entrant a una comunitat, ja sigui perquè comences una feina, ja sigui perquè te'n vas a un sopar que no coneixes a ningú, un canvi de vida, de petit canviaven de quinto A a quinto B, no sé, o sexto B, però no ho feien dany en bany. La vida està plena de moments en els que ens trobam una mica perduts, una mica en la necessitat d'agradar, o de, per almenys d'integrar-nos, de trobar-nos de dins la casella indicada d'aquest lloc nou on estem. I crec que jo explica això, la voluntat de formar part d'una comunitat, de formar part, en aquest cas, de la societat d'un poble, de ser acceptat per aquest protagonista que interpreta en Àlex.
0: Uh-huh. Clar, ara la indústria amb aquest any sí que ha canviat, amb aquest 20 anys.
11: Molt.
0: Això sí que ho has notat.
11: Sí, home, clar. Sí. A veure, jo som un director molt poc prolífic. He fet ara mateix dues pel·lícules. De fet, crec que de dins els paràmetres del Ministeri de Cultura, que són paràmetres que hem de manejar sovint, jo segueix que sent un director novel. perquè si no has fet més de dues, de dos llargmetratges, que jo ara faré el tercer si tot sí? va bé aviat, pues ets un director novel. Mm-hmm. Però, tot i així, te puc dir, en la distància en què he rodat les meves dues primeres pel·lícules, que mos trobam un lloc, no te diria oposat, però sí, molt diferent. Mm-hmm. Molt diferent. Les coses crec que han millorat moltíssim. El cine ja no se veu com un tema purament cultural, que és una cosa que és important. Mm. El cine ha passat a ser indústria, ha passat a ser un motor econòmic, ha passat a ser un vehicle de coneixement, un vehicle d'exposició cultural, quasi també de promoció d'elements. I això s'ha entès. Ho ha entès molta gent. Ho han entès les marques, ho han entès els governs, ho han entès les pròpies multinacionals. I això... que té una part que podria ser no tan bona, perquè potser llima certes llibertats. En definitiva, sí, ha convertit la indústria en una indústria. Antes no ho era tant. Ja ens trobàvem amb una maquinària molt, molt, molt forta, amb molts d'interessos posats, i per sort també amb una repercussió d'aquests interessos, amb molta més producció. Raro és la persona que fa feina en cine des d'un punt de vista tècnic que no tingui feina. És un gran moment. Mm. No s'apareix en res.
0: I aquesta cosa de que és indústria també se transforma en bones pel·lícules, bons cineastes, se conten bones històries.
11: Crec que no ho afavoreix sempre. Mm-hmm. Crec que lo normal inclús és que no ho afavoreixi tant. Però sí que és vera que l'accés d'oportunitats afavoreix que hi hagin oportunitats que no hi haurien. I sí crec que si bé els directors ara tenen tendència a rodar més, uh-huh. també els agrada més disfrutar d'aquesta potent indústria, potser podrien rodar una pel·lícula cada 3 anys, en roden una cada any, perquè ja els hi va bé. Potser això també força treballar amb menys reflexió i de vegades amb menys profunditat. Però no sempre és així. Uh-huh. Moltes vegades coses fetes ràpides, fresques, són molt més potents. És difícil, és un debat interessant.
0: És complicat, sí. Però tu vas al cine, tu mires molt de cine
11: sí.
0: com a espectador.
11: Sí.
0: Moltíssim.
11: No sé si moltíssim, però
0: em veig. Mites.
11: Sí. Mm. Sí, m'agrada molt. Jo tinc molta sort. Som un tio que m'agrada el cine i que m'agrada fer cine. I fer cine i rodar, he fet molta publicitat, a mi m'agrada rodar, m'agrada treballar amb gent, m'agrada aconseguir que els actors facin coses que me serveixin per muntatge, jugar amb ells. I clar, doncs sí, veig molt de cine, perquè segueix aprenent, perquè moltes vegades revisi coses que m'agraden, que he vist, me'n dono compte que veure-les per segona vegada és molt interessant perquè jo no som el mateix. És una mica com es passarà dimarts. Sí, que tu no ets el mateix quan veus la pel·lícula.
0: Totalment.
11: Llavors veus altres coses i te toquen fibres diferents i tal. M'agrada molt, té molta sort jo. Potser si fos arquitecte miraria edificis. També estaria bé, no? M'agrada l'arquitectura.
0: Abans de passar al paral·lòmetre, que Anna Maria t'ha preparat unes preguntes, Rafa, te volíem demanar si mos pots explicar qualque cosa d'aquest nou projecte, perquè ja sabem que aquestes coses s'han d'explicar en el seu moment i...
11: Bueno, a veure, tinc un projecte que és un pepino nuclear. La veritat és que és un... Sí, no, estic molt content, perquè és un projecte que tot el que he anat avançant amb ell està sent molt, molt gratificant. Els actors que estic parlant, que me permetreu per prudència que me'n guardi encara, estan reaccionant meravellosament bé. Tot el que és s'indústria, les plataformes, tal, està anant molt bé. Tinc un problema, és que vull rodar a Mallorca. I això està aquí por a leer, no sé com dir, no és fàcil.
0: En Sivan, supòs.
11: En Sivan, sí, sí, jo no vull molestar ningú, alerta. Al contrari, jo venc aquí a ajudar. Jo venc aquí a que, com deia abans, la meva pel·lícula costarà, doncs no ho sé, ara posen per cas que costàs 3 milions, que és un pressupost mig espanyol. Uh-huh. No sé si arribarem o si mos passarem. D'aquesta quantitat de dobbers, tu hi ha més de la meitat que poses allà on rodes. O sigui, jo venc aquí a repartir alegria en la pel·lícula. El que passa és que necessito trobar el meu foradet. En el sentit de que és complicat. És complicat. A Mallorca costa tot molt més. En els mateixos mitjans rodes a moltes comunitats que estan lluitant com a bèsties per aconseguir els projectes, per les raons que dèiem, i aquí pues, encara no tenim aquesta inèrcia. Uh-huh. I bueno, jo crec que la mereixem. La mereixem econòmicament, la mereixem per l'exposició positiva que mos dona, per ensenyar més cares, perquè el nin aquell, fill dels meus amics, no me demani si aquí viu gent tot l'any, perquè puguem estar orgullosos d'algo més que de lo guapos que som, perquè som molt guapos nosaltres. Uh-huh. Quan ets molt guapo, no necessites tenir estudis. El que passa és que després has d'anar a 4 o 5 sopars i en el cinquè, quan no tinguis alguna cosa més, ja te comencen a mirar raro. Pues, a Mallorca mos passa una mica això. Som molt guapos i ho hem aprofitat molt bé, però a lo millor tindrien que posar alguna coseta més a sa pella.
0: No basta ser guapo.
11: No basta ser guapo. S'han de fer també pel·lícules.
0: Doncs a veure si poden donar la notícia aviat.
11: Espero que sí. Jo estic lluitant o mort i estic disposat a lo que sigui per rodar aquí. I si no rodaré una altra banda, perquè l'he de fer ja, però en això estoy.
0: Molt bé. Bones notícies, Ida. Maria, li preparam el paral·lòmetre?
9: Vinga,
0: en Rafa Cortes.
10: El paral·lòmetre.
0: Oh, Ida, Maria, quan vulguis.
9: Te volien demanar, mem, com veus Mallorca després de 20 anys de jo, però més o manco mos has explicat. Per tant, te podria demanar, si vols, un racó.
11: De totes maneres, perdona, la veig molt bé, Mallorca. Hi ha coses que podríem millorar, però la veig molt bé, és meravellosa. Molt guapa, com deia antes.
9: I un raconet d'aquesta Mallorca, per aventura de qualque rodatge, que diguessis aquest dia va passar això, aquest racó el vaig descobrir, per exemple, fent jo.
11: Mira, jo reivindic molt el poble d'Estellens, perquè és un poble que jo estiuejava de petit, que va provocar els fets que me van inspirar la pel·lícula i que me va acollir especialment bé per rodar-la. M'agrada molt, sé cala d'Estellens especialment, però vaja, m'agrada tot. Estellens m'agrada inclús lo guapo.
9: Ja hi està molt i és meravellós. Petit, però meravellós. I què és el que més t'interessa d'aquesta edició de l'Atlàntida? Perquè hi ha tantes coses.
11: Mira, com a espectador faré curt, perquè hi ha massa coses per poder seguir-les una sola persona i t'obliga a triar. Hi ha diverses pel·lícules mallorquines que m'interessen. L'altre dia estava parlant amb el director de La Carn, que m'apareix que és una pel·lícula que... Vaja, tinc un interès molt gran en veure-la.
0: I aniràs dissabte, s'estrena?
11: Sí, estaré allà. I també té moltíssimes, moltíssimes ganes de veure la pel·lícula d'una gent amiga, que són en Rodrigo Sorogoyen i en Victoria Luengo, que no vaig poder veure en el Festival de Cannes, perquè vaig tenir la desgràcia de que havia programat les dates antes de que poguessin... Bueno, vaja, té moltes ganes de veure El ser querido.
0: També. Doncs això, El ser querido i La Carn, segur.
11: Sí, però també té molt d'interès, perdó, en veure tot lo mallorquí. Perquè, sí, perquè és una oportunitat molt gran i el festival és meravellós. És un expositor meravellós que crec que dona gust que algo d'aquí se vegi amb un expositor així tan important perquè ho vegi la resta del món. Mm-hmm.
9: Rafa, la darrera pel·lícula que hagis vist i t'hagi encantat.
11: Uau, no,
9: aquí si mires tant de cinema...
11: Sí, però és que veig pel·lícules antigues i tal. M'agradaria fer-lis favor a qualcú de qualque pel·lícula recent que he vist.
9: Mos pot dir una antiga, també, oh, que t'hagi encantat.
11: Sunset Boulevard, antiga. Sí, no, no sé, mira, hi ha una pel·lícula que m'agrada molt, que és Estiu de 1993. Ah, sí. Crec que és les experiències més maques que he tingut a un cinema. Però ja fa temps d'aquesta. M'agradaria poder-te dir una altra, no ho sé. No estic inspirat.
0: Has vist l'Odissea, ja?
11: No, ara diré una cosa que a molta gent no li agrada. A mi Nolan no m'interessa gens.
9: No t'ho creguis, hi ha molta gent que ho diu, no ets únic.
11: No m'interessa gens, tampoc m'ho he passat. M'interessa per la part tècnica, la té més gran que ningú. Hi ha moltíssimes coses que són molt potents d'en Nolan, però no m'agrada com escrius guions, de fet no m'agrada gens, i no m'agrada com tractes personatges. Crec que és una persona molt freda, com podia ser en Kubrick, però és que en Kubrick m'agradava més. No crec que entengui l'ànima de ser humà. Però això, qui són jo per opinar?
0: No, fantàstic.
9: Es dents, en Nolan, és així. I darrera pregunta, quin llibre llegeixes, si és que llegeixes? Qualque llibre ara mateix?
11: Sí, per qüestions de feina, estan muntant una fundació cultural des de la meva productora, des de Name Like This, i he tingut que fer diverses lectures darrerament. Una que m'agrada molt ha estat... Los Nuevos Bartleby, que és una espècie de radiografia de tot, és assaig, tot el que està passant en el món, des de com venen els joves, de com aguantarem d'aquí uns anys els que siguen més grans, com, cap on està anant el món, amb estadístiques i amb una reflexió molt, molt interessant i molt fina, d'en Daniel Gascón, que vaig tenir la sort de poder convidar a casa nostra amb un grup d'amics i mos va poder contar moltes més coses. I la veritat, era la conversa sobre el dia d'avui més apassionant que jo he tingut en els darrers anys.
9: Que interessant. Mm.
0: Doncs apuntada aquesta llibre, Los Nuevos Bartleby.
11: Sí, preferiria no hacerlo, deia en Bartleby, del conte de Melville. Imagina't el que diu d'avui per vessar no, lo que som amb aquest títol. Mm-hmm.
0: Fantàstic. Mos han fet una idea de tot plegat. Tenim nova pel·lícula de Rafa Cortés, tenim remasterització. Aquest dimarts encara queden algunes entrades per veure jo en pantalla grossa al cinema en el mar de l'Atlàntida i ens esperen 10 dies de cinema per triar, per remenar i per veure allò que vulguem.
11: Serà una gran experiència. Tenim molta sort a Mallorca de tenir un festival, de tenir dos festivals, de fet, amb una exposició brutal, i ara anem a disfrutar d'aquest, que és una ocasió única i molt afortunada.
0: I tant que sí. Rafa Cortés, moltes gràcies.
11: Moltíssimes gràcies. I que vengui, jo no sé, encara queden entrades, per favor, que vengui qualcú que no se n'hagi enterat, que se n'estigui enterant
0: clar
11: ara.
0: Clar que sí, per
11: favor. No m'agradaria que després me peguen bronca de no me vas dir res. Això
0: Rivoli,
11: és molt mallorquí.
0: Rafa Cortés, Rivoli, dimarts 28 juliol, crec que és dia 28.
11: No, ho he fet bé, ho he fet bé.
9: Dimarts és dia 28.
11: Dimarts, dia 28.
9: I era a les 5, havien dit.
11: A les 7.
9: Miri, no s'hi va bé.
11: Si vagi a les 5, se vol arribar.
0: A les 7 arriba
9: de prèvia.
0: A més que és una sala fantàstica. Tu ja has estat en aquesta sala de Rivoli.
11: Sí, hi he estat
0: fantàstica.
11: Quan tenies les cadires més estretes
0: ara,
11: i ara. Sí,
0: ara
11: sí,
0: és una cosa que...
11: Sí. I s'ha de recordar que té l'aire condicionat molt ben graduat.
0: Exacte. Ni fred ni calor, que és allò. Perquè jo me n'he de una jiqueta quan vaig anar al cine.
11: Sempre
0: perquè...
11: millor una jiqueta que passar calor.
0: Sí. Això mateix, ben vist. Gràcies, Rafa Cortés.
9: Moltes gràcies.
0: Un plaer.
10: Lletres Ràdio és diversió. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
12: El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
10: Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
13: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
10: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
14: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
10: Les cançons dels altres.

0: I d'ací, Pablo Sierra, com estàs? Benvingut.
1: Molt bé. Ara, flotant d'alegria, perquè entrar en un estudi climatitzat per tenir una xerradeta... No sempre passa, perquè fan coses en exteriors que no es pot arreglar, però sua molt.
0: Però sí, ja ho sabem, ara, sí. Que cap de setmana que hi haurà festa arreu de Balears.
1: Sí, sí. A la nostra convidada d'avui, no sé si se li haurà passat sa calorada, jo sí, però ahir a Samovo Fest m'ho van passar molt bé, jo m'ho vaig passar molt bé,
0: m'han dit que va ser un concertasso de la Big Bang.
1: No, sí que havia, jo ho vaig veure des de dalt. Ja comença a tenir una edat, sí, des de sa llotja.
0: Ara tot d'una presentar amb la nostra convidada, però avui a les cançons dels altres sonaran quatre temes molt coneguts, Pablo, d'Antònia Font, quatre petites històries que més comprenen tota la trajectòria d'aquesta banda, tres dècades, però aquestes cançons no són un caprici d'en Pablo Sierra. No les has triades tu. Qui els ha triat?
1: Les podria haver triat, en alguna hauríem coincidit. En Sistiu m'agrada molt, que està sonant ara. També sonaran tres clàssics més durant aquesta estona de ràdio, Margalida. Però aquesta selecció mos l'ha fet la nostra entrevistada d'avui. Ja deien que teníem una convidada, la tenim aquí de vora naltros, a l'estudi, ha vengut des de Manacor. I si ahir vos vau deixar caure, ja vos hem donat una pista pel Mo Fest, potser sabreu que Naina Oliver Mestre és la creadora d'Orbita Col·lapsa, un curtmetratge documental que es pregunta quin rol juga el turisme dins imaginari musical, filosòfic i visual, aquestes postals sonores que mos han deixat al llarg de 30 anys. Antònia Font.
2: Molt interessant, un documental a Pablo, Margalida, que ahir es va projectar el primer dels 3 dies de la Moa Fest. I, Aina, bon dia, com
3: bon
2: estàs?
3: Bon dia, molt bé, molt contenta.
2: Bé, primera pregunta que tenim per tu. Com s'ha tocat analitzar la música d'Antònia Font des d'aquesta perspectiva i per què aquest documental era el teu treball de final de grau? És així, no?
3: Sí, sí, ha estat el meu treball. Mira, pues jo en el principi de tot tenia molt clar que volia fer un documental o un projecte centrat en Antònia Font, no? Per tota la importància que ha tingut aquí a les illes. I a partir d'aquí no sabia què és el que no s'havia explicat d'Antònia Font, no?
2: Clar, sí, clar. Se n'ha xerrat.
3: Sí, sí. I bueno, me'n vaig donar compte de que no podia xerrar d'Antònia Font sense xerrar de Mallorca, no? I sense xerrar de territori, perquè és un grup que està molt vinculat a la nostra terra. I vaig veure un article escrit per Martí Colom, que és també un dels que dona veu en aquest projecte, i explicava com l'evolució de Mallorca i de les illes se veia reflectida en aquestes lletres d'Antònia Font, no? I vaig veure una bona oportunitat per una banda, un homenatge a Antònia Font, que ha estat el grup, per jo el grup de la banda sonora de la meva vida, no?
0: Però una altra... I ets jove, perdona, perquè ara pensava... Ai, no et poden dir quant any tens?
3: Sí, en tens 21.
0: 21
3: sí.
0: Anys, clar. Figura't. Imagina't, la banda sonora de la seva vida, però és que també ha estat de la meva, que jo som molt més gran que Naina, i també la de Maria, segurament.
2: Sí. Total, de moltes vides, realment.
1: Quin és el primer record que tens de sentir una cançó d'Antònia Font, Naina?
3: Jo me'n recordo estar en el cotxe amb mon pare, que és el primer fan d'Antònia Font, i escoltant l'estiu, jo me'n recordo, un record que tinc, que és veure... Bueno, ja, quan va anunciar Antònia Font se separava, no? Me'n recordo, el primer record que tinc de veure mon pare plorar és el primer pic quan se va separar Antònia Font.
1: Que tu devies tenir-ne 7, 8, 9,
3: sí,
1: màxim.
3: Sí, sí, tenia 8 anys, sí.
1: 8 anys.
3: I bé, què passa? Sí, sí.
0: Va plorar i tot,
3: sí. Fort. Sí, sí, sí.
1: Doncs, si vols seguir en viatge, seguim sentint cançons, avançant discos d'Antònia Font, i ara crec que amb un nom més o menys, no sé si és la teva quinta, l'any que vas néixer. Anem a veure. Yo

0: Ara, Òrbita Col·lapse, documental de Nein Oliver, mos du fins l'any 2004, que és quan apareix aquest Taxi, un disc que tu creus que és molt important, o que el teu documental explica que és molt important a la trajectòria d'Antònia Font, perquè què representen els extraterrestres que estan per totes bandes en aquest àlbum?
1: Sí, jo crec que Taxi és el punt d'inflexió, no?, dins tota aquesta banda sobre d'Antònia Font, on ja en Joan Miquel Oliver ja introdueix el símbol que és el turista, no?, però sempre utilitzant aquest surrealisme que té Antònia Font, no?, sempre des d'aquesta perspectiva i d'aquest imaginari que té Antònia Font, sempre ja és el disc que on ja s'introdueix el turisme i ja hi ha cançons, no?, clar, els extraterrestres dins Antònia Font, jo crec que també feien un paral·lelisme amb els turistes, no?, aquesta gent que comprava souvenirs d'art africà o que anava amb motos d'aigua, que explica Antònia Font, jo crec que era ja... No ho feia des d'una crítica, jo crec que ho retratava la realitat que vivíem els mallorquins en aquell moment, o la relació que teníem amb els turistes, però sí, jo crec que aquest disc ja va dedicat totalment en el turisme.
0: Encara són vistos un poquet de forma naïf. No sé si els videoclips també, que eren boníssims, ajudaven molt, perquè Taxi és pràcticament un curtmetratge també, si enllaçessin tots els videoclips. I contrasta això un poc, Aina, amb una cosa que se sent explicar en Pau de Bon, que és un altre dels entrevistats d'Òrbita Col·lapse, sobre els estius de la seva joventut, que coincideixen un poc també amb els inicis del grup, aquesta Mallorca idíl·lica que queda molt ben reflectida a la lletra i en el bon rotllo que té una cançó com Els estius. Contrasta un poc el que ja s'explica Taxi amb allò altre.
1: Sí, totalment. O sigui, Antònia Font va començar xerrant dient estic de puta mare, no em sap que és estiu, que en tant això. Després ja en el 2004 va traure Taxi, on, bueno, retratava un poc el que vivíem els mallorquins, no? I jo crec que se nota molt el canvi. Ja se veu, no?, clarament després, amb el disc que ha vengut després de Cultura Silenci, on hi ha, bueno, sí, o sigui, en aquesta Cultura Silenci, on ja fa una crítica, no?, d'aquest model turístic i sabeu tota aquesta evolució. I jo crec que és molt interessant, no?
2: Mm-hmm. És a dir, repassar la història a través de les cançons.
0: Totalment, sí. Hi ha uns grafismes molt guapos també que van saltant de cançó en cançó, de disc en disc. Passau també per Batiscafo, que és el disc on jo vaig descobrir Antònia Font, sí, i segurament molts i Vicenç també de Sembla de Quinta, perquè van venir a un festival que es va organitzar organitzar la plataforma Antiutopista. Era una època molt calenta, amb molt de moviment social també a Eivissa, i justament acabaven de treure aquell disc, però és que uns anys després va arribar el que per jo és el meu disc preferit,
2: el
0: meu disc més estimat d'Antònia Font, que és aquest Lamparetes.

0: Iberic Balearic.
1: Crec que és el preferit de molta gent, l'emperatesa.
2: També te passa, Maria?
1: Jo diria que sí. Me sap com a greu triar, no? Perquè sí, tots tenen una cosa especial i hi ha tantes cançons bones, però l'emperatès m'agrada molt. Seta disc d'Antònia Font ens fa anar fins a la primavera de 2011, quan es va publicar, i aquí, Aina, ja veiem que les metàfores i les imatges turístiques que hi apareixen ja s'han tornat molt més complexes. Tu, que ets del 2004, que mos deies que tens 21 anys, imagina que aquest àlbum, el vostre és aquí, l'últim que treuen abans de la llarga pausa que es pren el grup, els hauries sentit molta infància, no?, que també mos ho comentaves. Com ha estat això d'analitzar-los d'adult i tractant de destriar la crítica que s'amaga a les lletres d'en Joan Miquel Oliver?
3: Sí, jo crec que tots has dit Antònia Font, llevat que és el darrer, que és mi minuta estructural, que ja és més present. Tots aquests dits, jo crec que els he entès ja una vegada ja publicats, no?, temps després, perquè jo crec que quan som petits escoltam les cançons i molt les aprenem, però no analitzam ni... I sobretot aquest surrealisme Antònia Font tampoc l'entenem. Però jo crec que ha estat durant tot aquest procés que, bueno, que he analitzat les cançons, els entres d'una altra forma, no? I he vist com tot aquest retrat que fa Antònia Font, tot el que les seves cançons retraten la realitat que vivim en mallorquins, la quotidianitat que vivíem, i és fort veure com, no?, com després, sí, per exemple, en els darrers dies ja hi ha una crítica, no?, veure tota aquesta evolució fa pensar, no?, fa pensar de la vida que teníem, que podíem viure, que veien normal, i ara ja no és així. Jo crec que has dit Antònia Font, recordam en nostàlgia, en certa forma, no? Mm-hmm.
2: Tot això també es va entrellaçant amb els projectes en solitari d'en Joan Miquel Oliver. Hi ha un article molt bo de Sara Balears, que va sortir en abril, que ho firmava en Acati Mollà, que fa un poc una repassada o us munta la llista de reproducció de totes aquestes cançons o discos que estan parlant de la massificació turística, i deia que un punt molt important és la cançó Posidònia, que crec que és del 2017, de Joan Miquel Oliver, que és just enmig d'aquesta pausa d'Antònia Font, on aquí ja va un poc al moll de l'os. Allò ja és la teva adolescència, Aina. És una cosa que s'està parlant molt i que nosaltres potser veiem d'una forma un poc més, no sé si com una novetat, però per tu parlar d'aquest tema, i ho xerràvem a la conversa aquesta que vam tenir a la Mou Fest, és una cosa que us ha acompanyat a la vostra generació. O sigui, és un tema que no podíeu evitar.
3: Clar, jo crec que ja a dia d'avui, tenint un mínim sentit crític, te preocupes, no?, pel futur de Mallorca i pel turisme. Jo crec que en el moment que Antònia Font va tornar, no?, quan Antònia Font torna, aquests anys que ha estat aturat han estat anys de molt de canvi. Quan tornen, Mallorca ja no és la mateixa, no? I jo crec que ells s'han vist empesos amb aquesta cançó de Cultura i Silenci, se van veure empesos a fer aquesta cançó de denúncia explícita, no?, contra el turisme, perquè és que no pot ser d'una altra manera. I jo crec que una de les principals conseqüències que du tot aquest turisme també és la pèrdua d'identitat, no? Mm-hmm. I jo crec que en moments així és molt important que artistes com Antònia Font o com Júlia Colom, Maria Jaume, etcètera, xerrin explícitament d'aquest problema, perquè jo crec que és realment quan m'adonaran compte que... Sí, quan hi ha aquests referents, no?, a nivell cultural, és quan es resident on donant compte del problema i que hem de fer qualsevol cosa per canviar. No?
2: La sentim una miqueta, Cultura Silenci?

0: Doncs avui analitzam les cançons d'Antònia Font de tots aquests anys de trajectòria. Ho feim amb Naina, perquè Naina ha estat una de les persones que ha fet aquest treball de final de màster i és aquesta peça audiovisual que hi vareu, podeu veure, no és vera, Pablo?
1: Ahir es va projectar a Sant Mou Fest i crec que tenia una projecció a Manacor, a un lloc molt especial.
2: Sí. Dia 21 i dimarts a Can Lliro.
1: A Can Lliro.
3: Molt bon lloc.
2: Tothom que molt bé està convidat.
0: Qui ve?
2: Dimarts que ve, dia 28.
3: A quina hora?
2: A les 8.
3: D'acord.
0: Molt bé. Doncs ja per anar acabant, no sé si Pablo li volies demanar alguna cosa més a Naina.
1: Ja li vaig demanar ahir, però clar, no ho van sentir els oients de Dèntol. Te vaig demanar, Aina, si tenies pensat o t'agradaria o és una il·lusió fer més documentals o seguir rascant d'alguna manera en tot el rerefons que té sa música que s'està fent a Balears. I volia preguntar-te també si trobes que Antònia Font, que és un disc que han sentit moltíssim alguns d'aquests artistes, d'aquestes artistes que acabes de mencionar, na Jura Colom, na Maria Hein, na Maria Jaume, trobes que també les ha influït per fer els àlbums que estan fent amb aquesta perspectiva?
2: No ho sé, jo crec que... sí, és que no te sabria dir, però jo crec que... Que estiguin influïts o no, és molt important que seguessin així, que seguessin fent cançons crítiques, però bueno, no sé si amb aquest sentit o amb un altre, però crec que sí, que en certa manera han estat influenciats per Antònia Font, perquè és un grup que ens ha afectat a tots, no? En el nostre dia a dia,
0: sí.
2: Vulguem o no.
0: Ell mateix ho reconeixen, molts artistes de Balears reconeixen l'influència, òbviament, d'Antònia Font, per tot allò que va suposar també per dur el pop, la música pop...
1: A un altre nivell.
0: A un altre nivell, feta des d'aquí, i amb tot l'amor que els tenim, i que també és una cosa de més globalitzada que aquest efecte que parlàvem ara, no només passa a Mallorca, que només passa a Menorca, no només passa a Eivissa, a Formentera, sinó que és un efecte global i que també els artistes de qualque manera estan intentant explicar el que passa a partir de l'art, que és una manera, òbviament, de traslladar-ho i de sentir i de sentir més com se van transmetent. Avui tornareu a Samovo?
1: Sí.
0: Sí?
2: Sí, jo
0: també
2: aniré.
1: I demà serà una nit, un vespre molt emocionant.
0: I demà també, que s'ha suspès aquest concert d'Antònia Font, ja fa dies que ho hem anunciat, perquè òbviament la mort d'en Joan Roc ha estat com molt fort i aquest concert no se farà, però sí que han dit que faran com un petit homenatge, no sabem molt bé en què consistirà. Tenim alguna informació més, Pablo?
1: No. Jo ahir no vaig voler preguntar, no només per una qüestió de respecte, sinó perquè troc que també els que anirem de públic hem de descobrir-ho allà in situ. O sigui, és part del joc, per dir-ho d'alguna manera, i és el que farà polit aquest homenatge que li faran
0: al
1: gran baixista, Antònia Font.
0: El molt recent, i suposo que cosa senzilla, petita, perquè encara doncs, tot plegat és molt recent i tot ha estat molt inesperat. Que n'hem estat parlant aquesta setmana d'en Joan Roca, que a més de destacar musicalment, també era un gran paisatgista, era un gran biòleg, i era una persona d'aquestes que ara en diríem altes capacitats,
1: sí,
0: per tota la capacitat
1: home del Renaixement
0: que tenia de tot allò que feia, ho executava d'una manera fantàstica.
1: Hi ha una petita dedicatòria en els crèdits d'Orbita Colassa,
2: no? Sí, és el que volia dir, que ja ho he dit, però que aquest documental també va dedicat a ell, no? Bueno, i tot el grup Antònia Font en general, però a ell concretament.
0: Molt bé, Aina, moltes gràcies per haver vengut. Aina Oliver ha fet aquesta petita peça documental, Òrbita Col·lapse, dedicada als Antònia Font, aquest grup que ella amb 21 anys l'ha marcat, i també a moltes generacions i moltes persones que encara ara mos marca la seva música, la seva essència i la seva manera de fer música. Pablo, gràcies.
1: No, a valtros. Fins el proper divendres.
0: Sí, tornaràs?
1: Sí, tornaré.
0: Bé, si voleu quedar, posem un poc més de música. O voleu d'anar?
1: Jo pressa no entenc.
0: No, i no. Quedau en altres.
1: Vinga.
0: Gràcies. I doncs, a banda que partiu cap a Samovo, avui qui vos fa ganes veure?
1: El petit de Caleril no l'he vist mai en directe i ha de ser guai. Sí, ja. El mata un policia motoritzat de Maria Jaume... També, a Maria Jaume unes quantes vegades, als argentins també, però el petit de Caleril crec que paga la pena passar una miqueta de calor.
2: Jo aniré a veure a Maria Jaume.
0: Tu, a Maria Jaume, forever.
3: Ella ho té clar.
0: Molt bé. Mariana, què dedicam aquesta píndola avui?
3: I doncs, la píndola musical d'avui va dedicada a Cine at O'Connor.

Aquest diumenge farà ja 3 anys que ens va deixar aquesta icònica cantant i compositora irlandesa. Va ser el 26 de juliol del 2023 al seu domicili de Londres que O'Connor va morir als 56 anys a causa d'una malaltia pulmonar i asma bronquial. També hem de recordar que lluitava amb trastorns mentals.

0: Vos agrada, Sinéad O'Connor?
1: Sí, sí.
0: Me fa gràcia perquè hi ha una cantant i una violinista i una música mallorquina fantàstica que nom Sinéad, també.
1: Sinéad Cormican, sí, sí.
0: De Cormican, sí, sí. I que sempre m'ho diu, el meu nom és que és molt mal de pronunciar, sempre hem de demanar disculpes.
2: Una pitjorina.
0: Sí,
1: una pitjorina, sí, sí, sí, sí.
0: Ara ja no ho és, però ho ha estat durant molt
1: ho ha estat,
0: de temps.
1: Ho ha estat, sí.
0: I és una música fantàstica i sí, també és irlandesa.
1: És mig irlandesa, mig gaditana,
0: mig
1: mallorquina.
0: Bé, una mallorquina del tot.
1: Sí, sí, sí.
0: Exacte. I me fa gràcia perquè diu, jo donc allà mateix que Sinéad O'Connor, però... Mm.
1: Sí, sí, sí.
0: No sé molt bé com se pronuncia, és mal de fer, en irlandès. Però bé, continuem amb aquesta música, Maria.
2: Sí, aquesta cantant irlandesa, com dèiem, que va ser elogiada en els seus inicis per la seva veu única i per l'originalitat de les seves cançons. També va destacar pel look amb el cap rapat, no sé si la visualitzau, mm-hmm, però sempre va dur aquest cabells. I, a més, durant tota la seva carrera musical ha estat oberta i sincera sobre el seu viatge espiritual, sobre l'activisme i les seves lluites per la salut mental, ja que va sofrir abusos familiars durant la infància que varen marcar tots els problemes després emocionals d'adulta.

0: I amb aquesta veu fantàstica, Sinéad O'Connor, acabam aquest programa. Moltíssimes gràcies, Aina, per haver vingut.
1: A vosaltres per convidar-me, estic molt contenta.
0: I nosaltres també. I que pugui ser el primer de molts, el primer curtmetratge, el primer...
1: Ojalà que sí, sí.
0: La primera passa audiovisual de moltes. Pablo, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: La setmana que ve encara seràs per aquí.
2: Sí.
0: Quedes a...
2: Donarem servei la propera setmana.
0: Que sí, gràcies. Maria, moltes gràcies per tot bon cap de setmana.
3: Igualment, molt bon dilluns.
0: Gràcies. També Miguel Saler, que ha estat en altres del control tècnic. Tornem dilluns, una ferrada.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Accident múltiple a la via de cintura de Palma amb 11 ferits lleus. El succés ha tingut lloc minuts abans de les 4 de l'hora baixa i ha provocat retenció de trànsit.
2: En el sinistre s'hi han vist implicats 6 vehicles que han xocat entre si, entre ells 3 cotxes, una furgoneta i 2 camions de petit tamany. En total, 11 persones han resultat ferides. 5 d'elles han resultat molt lleus, altres 4 lleus i 2 menys greus. Alguns d'ells han estat traslladats a diferents hospitals de Palma.
1: El succés, com dèiem, ha provocat retencions quilomètriques que encara continuen. Per conèixer el detall d'aquesta situació, a la via de cintura connectam a la sala de control de trànsit de la DGT. José Romero, bon dia.
3: Bon dia. En aquestes hores trobant retencions bastant importants a la via de cintura. Trobareu tràfic lent, direcció aeroport, a cintura de Gesmana d'Escales i trobareu retencions que hi arriben fins a Son Rapinya. També trobareu retencions a l'arribada de Palma des de la carretera d'Inca, a cintura del polígon de Sant Castelló, per la incorporació de la via cintura. Això fa forar el molt bon dia.
1: Gràcies, José Romero, per aquesta informació. Més qüestions, perquè el rei Felip VI ha començat avui l'agenda institucional a Mallorca, les tradicionals audiències al Palau de l'Almudaina amb les autoritats de les illes. La presidenta del govern li ha traslladat la necessitat de fer front a l'Espanya davant el creixement del turisme i també han parlat del malestar social creixent per aquesta saturació.
2: Proens ha demanat al rei atenció política al creixement demogràfic, no que es posi el focus exclusivament en l'anomenada Espanya buida. Segons la presidenta del govern balear, aquest creixement té múltiples conseqüències, com ara la pressió turística, la saturació dels serveis públics i la manca d'habitatge. Tot i assegurar que entén el malestar que genera aquesta situació, ha defensat que des del primer dia del seu mandat ha impulsat mesures per posar-hi límits, com la prohibició de crear nous pisos turístics.
4: Escuchando mucho este descontento y este malestar que, insisto, que iba avalado por unos números totalmente inasumibles. Pero por eso tenemos una política de contención.
1: Campanya polèmica al Regne Unit, que diu que els pollastres que et menges duen més drogues que un comiat de fadrina a Eivissa. Aquesta campanya vol denunciar l'ús d'antibiòtic a les aus. El Consell de l'Illa ja ha demanat a l'empresa que la retiri.
2: Una plataforma animalista del Regne Unit, el projecte Slingshot, ha omplit de cartells publicitaris al metro de Londres per recomanar als seus habitants que no comprin pollastres criats per la gran indústria alimentària que, segons denuncien, estan plens d'antibiòtics. El conseller eivissenc ja hi ha reaccionat i ho ha fet amb una dura carta dirigida a la plataforma animalista. Considera inacceptable que s'utilitzin estereotips per denigrar un territori.
1: UGT ha convocat una vaga al servei de recollida de residus, neteja viària i jardineria a Formentera després que l'empresa Presero hagi plantejat congelar els salaris fins l'any 2030. El Consell ha expressat la seva preocupació i considera que encara que es tracta d'un conflicte laboral entre l'empresa i la plantilla, farà el seguiment necessari per garantir la prestació del servei. I encara un darrer apunt, perquè s'han produït noves evacuacions a Madrid per mode

0: L'evolució de l'incendi forestal que afecta la comunitat. El Ministeri de l'Interior ha ordenat evacuar Fresnadillas d'Oliva i de Robledo de Robledo de Chavela, també el confinament de Navala Gamella.
1: Aquest incendi és la conseqüència de la suma d'altres tres focs i ja ha cremat unes 6.000 hectàrees i ha obligat a evacuar més de 20.000 persones.
0: Arribam amb aquest punt a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 7. Serà ja amb l'informatiu vespre.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? El centenari d'un artista polifacètic i la música en directe de cada divendres avui a l'Aviador. Benvinguts a la cultura d'IB3.

0: Avui en la figura del pintor Carlo Andrés, del qual s'ha commemorat recentment el seu centenari. De fet, va néixer a València i el 1958 es va establir a Eivissa, on va desenvolupar gran part de la seva obra, que de fet també es pot visitar a la fundació que du el seu nom i que trobareu al carrer de Formentera, d'Eivissa. Després, la cantautora Laura Campello ens presentarà tocant i cantant en directe els nous temes del disc que ha publicat fa només unes setmanes. I per acabar la nostra agenda, vos proposarem les activitats més destacades i també divertides pel cap de setmana amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb en Joan Jiménez al control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Vetres Ràdio.
1: Ja ho dèiem, el sumari avui a l'Aviador s'afegim a la celebració del centenari del naixement de l'artista Carlo Andrés.

0: Multidisciplinar reconegut, premiat trencador i Vicent d'adopció, Carles Andrés faria enguany 100 anys. Avui celebrem la seva figura, ens acostant també a tot allò que va ser la seva trajectòria a través d'Andreu Carles, que és el president de la Fundació Carles Andrés i també fill de l'artista. Com estàs, Andreu?
1: Beníssim, gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies a tu per estar aquí. Com se celebra un centenari d'un artista, però que també és el teu pare?
1: Bé, bàsicament el centenari el celebram. Hem començat fent una sortida de xarxes, que vàrem fer el dia 11 de juliol, perquè era justament el dia que coincidia que se complia totalment el centenari, i se varen fer una sèrie de sortides a xarxes institucionals del Consell d'Eivissa i de l'Ajuntament d'Eivissa i, evidentment, de la pròpia Fundació. I com es celebra? Pues amb molta alegria i amb moltes ganes, com sempre, de mostrar l'obra i de parlar d'un artista que va tenir un significat important.
0: Com definiries en quatre frases a Carles Andrés, perquè és vera que ho han dit, multidisciplinar, polifacet, i després repassarem un poquet les disciplines que va transitar i tot allò que va suposar. No? Sé que és difícil descriure tota una trajectòria, una vida, en dos minuts, però...
1: És molt difícil perquè, a més, és un pintor que va pintar durant més de 70 anys. Això, o sigui, ell va començar les primeres obres que tenim conegudes, de caire infantil, evidentment, són de 1936, imagina't, a València. I les darreres són del principis d'aquest segle. O sigui, llavors són més de 70 anys de carrera. I és una persona que va recórrer quasi tot Espanya i part de l'estranger pintant. Vull dir que bueno, és una mica ampli i és difícil, però el que fem, pues, bueno, el que se fa sempre, no? Que és intentar fer una sèrie d'exposicions, actes i publicacions que abastin amb lo possible pues, les diferents vessants de l'artista.
0: Tenia o va tenir en la seva trajectòria etapes molt marcades o se pot definir com una evolució del seu estil, de les seves tècniques?
1: Jo penso que va tenir etapes molt marcades, sí. Té una primera etapa que abastaria fins a l'any, fins al final de la seva estada a Galícia, que va ser l'any 57-58, que és una etapa on ell comença a introduir-se molt en el paisatge, perquè era una persona que havia treballat molt la figura i havia treballat molt el retrat. I a Galícia jo crec que és on s'ha començat a mullar més amb el tema del paisatge, però encara no li ha impactat aquesta llum que l'impacta quan arriba a Eivissa. No? Clar, això li suposa un canvi molt important, no? Aquesta llum, aquest esclat de colors... pues això el fa canviar. El fa canviar i el fa derivar una segona etapa, que diria jo que és una etapa lluminosa, que és una etapa colorida. Ell pinta una Eivissa que té molts de colors. Na Yolanda Bonet va publicar un article molt bo en aquest sentit en el diari d'Eivissa, parlant que Carles Andrés era el que pintava la Eivissa de colors.
0: En contraposició, realment, en aquesta Eivissa blanca, no?, que tenim a l'imaginari col·lectiu.
1: En contraposició a la Eivissa blanca que tenim a l'imaginari col·lectiu des de Rossinyol, no?
0: També per les cases.
1: De l'Illa Blanca i tal, sí. No? En Carles Andrés pinta aquestes cases, també. És una persona que, a més, la seva obra té un gran valor documental, perquè, a més del valor purament estètic, que és el valor artístic, que és el valor important, no ens hem d'oblidar, però també té un valor documental molt important, perquè ell va pintar totes les antigues cases que rodejaven el Pla de Vila, que ja no existeixen.
0: Que ja no existeixen.
1: I les vistes de com era el Pla de Vila, diguem, vistes de caire aèreo, per dir-ho d'aquesta manera, no? I tot això té un valor documental molt important, però són cases que no existeixen i que inclús les fotografies que es conserven en blanc i negre són fotografies no massa...
0: Sí, borroses, sí. No massa definides.
1: I en canvi, els quadres d'en Carles Andrés són una definició perfecta.
0: Gairebé un cronista.
1: Sí, ell va ser un cronista. Vull dir, jo sempre he dit que se podria fer, que, i no dic que alguna vegada no ho arribem a fer a la Fundació, però la Fundació és que tenim moltes coses per fer, mm-hmm. i ja ens agradaria poder fer-ne més de les que fem, no? Però, bueno, però és bo tenir projectes, no?, en cartera i anar traient coses. Però es podria fer una descripció d'Eivissa carrer per carrer, casa per casa, sense cap problema, només en paisatges en Carles Andrés.
0: Com arriba Eivissa, Andreu? Recorda'm.
1: Com arriba Eivissa?
0: I per què es queda?
1: Pues és molt curiós. Bueno, ella arriba a Eivissa primer perquè ella ha sentit parlar. Vull dir, ella ha llegit articles a revistes d'art i tal, que se parlen d'aquesta colònia d'arts, d'artistes que s'està creant a Eivissa, que hi ha un ambient artístic, hi ha molts pintors, tal. Això, evidentment, t'atreu, perquè tu te vols trobant en un ambient favorable, en un ambient d'iguals, en un ambient de contemporanis. I ell pensa amb tota la raó, a més, que Eivissa és un lloc emergent en l'art. En aquell moment és un punt molt important dins el món de l'art a Espanya i fora d'Espanya. Llavors, això l'atreu molt. I el segon que li atreu també és que té la possibilitat d'anar a Eivissa. Ella ha guanyat una càtedra de dibuix artístic a l'Escola d'Arts i Oficis, i a més aquesta Escola d'Arts i Oficis d'Eivissa és una escola que està molt bé, és una escola molt nova, i que només té classes tarda nit, amb la qual té tot el dia per pintar.
0: Clar.
1: I això diu, oh, això és fantàstic, no? Perquè em podré dedicar tot el dia a pintar. I només a tarda nit hauré d'anar a fer les classes de dibuix artístic, que a més a ell li agradava molt, també. Ell és un gran dibuixant, és la seva especialitat. I viure a Eivissa, pues, anar dins aquest ambient artístic i conèixer altres artistes, tenir altres experiències. I això és el que li atreu d'anar a Eivissa.
0: Estem entendent Andreu Carles, que és el president de la Fundació Carlo Andrés, repassant aquesta figura que va recalar, com estic comentant, a Eivissa, amb una trajectòria molt ampla i que, a més, deixa una vastíssima obra i com dèiem, Andreu, també molt, molt variada, escultura, dibuix, gravat, aquarel·la, oli sobre llenç, i parlant de materials, gúbies, argila, torcos, pinzells, és a dir, que va, no sé si experimentar la paraula, però era inquiet en aquest sentit.
1: Sí, sí, ell tocava tots els instruments. És un gran gravador, és una persona que li agradava molt el gravat, va fer gravat amb fusta, gravat amb linoli, gravat amb placa de metacrilat, inclús ja al final va treballar també el metacrilat com un component més. Va pintar en càustica, va pintar oli, va pintar sanguina, va pintar, vamos, totes les tècniques que puguis imaginar, anomenar, ell les va experimentar. Ell era un gran experimentador, perquè a més ell era una persona que era una esponja, era molt absorbent. Ell li encantava l'art. No l'art de determinada tendència, sinó tot l'art en general. I tenia una relació absolutament excel·lent, tant amb els pintors figuratius com amb els abstractes d'Eivissa, i compartia amb ells moltes coses. De fet, per exemple, el Marquès de Lozoya, una de les crítiques més espectaculars que li han fet mai en Carlo Andrés, parlava de que, malgrat que ell era un realista figuratiu, depèn de com li vulguis dir, que ell trobava que a les qualitats de, per exemple, sa roba, de, per exemple, ses cares, de, per exemple, ses parets, que aquestes qualitats eren plenament abstractes. Per què? No era per casualitat. Era perquè ell, quan veia una obra abstracta, veia una qualitat, veia una manera d'emprar la matèria, de plasmar l'oli, d'utilitzar el color, ell ho traslladava a sa seva obra. I experimentava amb allò. Llavors, jo sempre he dit que Carlo Andrés és un pont entre el realisme i la figuració i l'abstracció, perquè dins les seves obres purament realistes hi trobes aspectes abstractes per tot. I, clar, conjuminar el millor del realisme i la figuració amb el millor de l'abstracció, del tractament de les matèries, per exemple, jo crec que és el valor real que té l'obra de Carlo Andrés.
0: Acabes de citar una crítica. Trobes que va ser prou reconegut en vida?
1: Sí, sí, sí. Ell va ser multipremiat. Ell té algunes crítiques al llarg de la seva vida que són absolutament excepcionals. Per exemple, quan ell arriba aquí a Eivissa, és un dels pintors que exposa més sovint a Palma. Mm-hmm. Ell pren aquesta referència i ve a Palma amb una freqüència al principi quasi anual o bianual i rep unes crítiques d'en Gafim, d'en Mascaró Passarius, de tots aquells crítics d'aquella època que podem tenir l'opinió...
0: Els crítics, que eren Gafim i Mascaró Passarius, en Mateu Bausà,
1: tota aquesta gent, que clar, eren els crítics que hi havia, doncs, unes crítiques absolutament espectaculars, boníssimes. Mm-hmm. No? Vull dir que tenia un reconeixement...
0: Que molt formada i molt culta.
1: Sí,
0: també.
1: tenia un reconeixement important, també, ja he anomenat abans les crítiques del Marquès de Lozoya, té unes crítiques magnífiques de la seva exposició a Madrid d'en José Hierro.
0: Sí, he llegit també
1: en José Hierro, parla d'ell també amb una estima i amb una admiració tal. I després, per exemple, dels seus amics de l'altre vessant, que és la poesia, que són en Francisco Brines i en Ricardo de Farges, que diuen coses meravelloses d'ell. Llavors, sí, jo crec que sí, i crec que sí que va ser una persona molt reconeguda fins als anys... fins a la seva veïssa. Uh-huh. Clar, després ell sofreix un procés que també es percep a la seva obra, que és un procés de tancar-se a l'estudi. Perquè Eivissa ja no és Eivissa.
0: Clar.
1: I ell és un pintor que es caracteritza per algunes altres coses, com és pintar au plein air, a l'aire lliure. És un pintor que és incapaç de pintar d'una fotografia. Vull dir, ell té que veure la llum,
0: directa,
1: té que tenir la llum incidint sobre la persona o sobre la cosa o sobre la casa o sobre el vestiment, sobre l'animal. O sigui, ell necessita percebre...
0: Un lligam impressionista, en aquest cas.
1: Sí, necessita veure aquesta llum i el color i les ombres que produeix, no? I llavors, hi arriba un moment que Eivissa això ja és impossible, no es pot pintar en el carrer.
0: No.
1: O sigui, és una cosa que ja es perd. Ell té la sort que a partir de l'any 74, o sigui, no massa pronta per la seva vida, se treu el carnet de conduir i comença a poder anar a pintar pel camp d'Eivissa, lluny de la ciutat, cosa que no havia fet mai, perquè, clar, ell pintava...
0: No ho necessitava, tampoc.
1: No, però és que, a més, ell pintava caminant. Ell caminava...
0: El flaner, també, no?
1: Carregat amb tot el seu impediment, se n'anava quilòmetres i quilòmetres amb el llenç i tots els escalatrics de pintor per pintar. Vull dir que ell ho feia així, que, caminant. Era un gran caminador. I un gran cercador, buscador de temes. Vull dir, ell és una persona que té un... És un... Inaugura moltíssims temes que després s'aniran repetint. És un descobridor de temes d'Eivissa. Per exemple, jo crec que és el primer que pinta Dalvila des de darrere, que no ho havia pintat ningú, tothom ho pintava de davant. I ell que té aquella impressió que li ha pegat Dalvila en el suís quan l'ha vist des del vaixell, quan arriba des de València o des de la mà, i veu aquella mole de pedra sobre pedra. És una cosa impressionant, no? I ell és del primer que pinta, Dalvila des de darrere, i després Dalvila des de dalt, cap a baix. Uh-huh. No de baix cap a dalt, que és el més, diguem... Que
0: sí,
1: està
0: que
1: més, és
0: aquesta imatge que tu deies abans, no?
1: Que és el que estan més acostumats, no?
0: A part de baix.
1: Llavors, pues, bé, és que crec que m'he anat una mica per un...
0: No, estic repassant la trajectòria i me serveixen molt les fites que estàs comentant. Quins van ser els seus mestres, els seus referents?
1: Bé, ell comença la seva formació a Madrid. Perquè, malgrat que està visquent a València, son pare és militar republicà, I quan acaba la guerra, el 39, que coincideix justament en quan ella ha acabat Arts i Oficis a València i se n'ha d'anar a fer Belles Arts, a son pare l'expedienten i el lleven de mig, clar, es queda sense feina i tal, i el treuen de València. Llavors, ell no pot quedar-se a València a estudiar, que és el seu lloc, i troba l'oportunitat de, amb una família de sa mare, anar-se'n a Madrid i estudiar a Madrid. Llavors, ell se forma al principi a Madrid fins que pot aconseguir tornar a València, que això no serà fins que son pare ja li llevin l'expedient disciplinari que li havien fet i son pare ja se'l retiri, se jubili a València i ja pugui tornar a València. I comença a Madrid i la seva escola és el Museu del Prado. O sigui, nosaltres hem trobat els registres de visita i els registres i les autoritzacions de pintar i copiar el Prado, i ell se unfla d'anar al Prado a copiar quadres i copiar quadres i copiar quadres. I això és la seva formació clàssica. A part d'això, tots els seus professors, Genaro La Huerta, tots aquests pintors que en aquell moment eren professors de Belles Arts, tant a València com a, com a Madrid.
0: Deixables, també, Carlos Andrés?
1: Sí, bueno, clar, per suposat. Sí, més deixables dels que sabem o es confessen. O sigui, jo sé, perquè ho sé, que a Eivissa no hi ha ningú directament així, sense anestèsia, ningú. O sigui, que s'hagi dedicat a la pintura, a l'art, al dibuix, a l'arquitectura, a la delineació, a qualsevol cosa d'aquestes que no hagi passat per les mans de Carlos Andrés Arts i Oficis o en l'escola de seminari o l'escola de les monges de la Consolació. Ha passat tothom. De fet, la primera feina que té ell, abans de donar la primera classe, quan arriba a Eivissa, el primer que fa és donar-li classes a en Vicent Calvet per ajudar-lo en els estudis de Belles Arts a València. O sigui, ja de sortida ja comença així.
0: Andreu Carles, ho hem d'anar deixant. Com t'agradaria que recordassin a Carlos Andrés, al marge de tot això que estic comentant?
1: Jo crec que, i amb això també agafaré una referència del Marquès de Lozoya i de José Hierro, ell és un pintor honest amb si mateix. Honest amb si mateix, no es deixa dur mai per les modes ni per lo que els demés diguin o pensin, sinó que és una persona totalment honesta en si mateix i que busca la perfecció sabent que la perfecció no és d'aquest món.
0: Andreu Carles, president de la Fundació Carlos Andrés, moltíssimes gràcies per repassar la seva figura a l'any que s'ho passaria el centenari del seu naixement. Moltes gràcies.
1: A tu, a vosaltres.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio és història.
2: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
4: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Que gran! Quina bo i quina guitarra tenim avui a l'estudi, Mònica. Sí, avui presentes tu?
1: Vinga. Sí, tenim la sort avui que ha vengut i acabem d'escoltar el tema que dona nom al disc que fa només unes setmanes ha publicat na Laura Campello, la nostra convidada. El disc se diu Mapa i té una història llarga però molt guapa que na Laura mos explicarà ara tot d'una. Benvinguda, Laura.
2: Moltes gràcies.
0: Ens agraden les històries llargues. O sigui que...
2: Sí? Perfecte.
1: Clar, és que és un disc que s'ha acabat a Red Carpet, en aquest estudi de Lloret, però que va començar abans que existís l'estudi amb en Pedro Rosa, amb un dels socis, que s'encarrega de tota la part musical, de l'estudi de gravació tan impressionant que el tenen allà, sí. Amb qui ja havies començat a gravar abans. Conta-mos un poc la història, Laura, que és molt emotiva.
2: Sí, pues jo comencé a gravar amb Pedro en abril de 2022, en el seu estudi, i un mes després jo me quedé embarassada, no de Pedro. I clar, pues faig la gravació del disc al mateix temps que estic gestant a la meva filla. I clar, pues teníem un temps de 9 mesos aproximat per acabar el disc i vàrem acabar tota la part acústica, totes les percussions, guitarres, veus i col·laboracions, però no vam acabar la part electrònica que té el disc, no ens va donar temps a fer-la. Ja va néixer la meva filla i bueno, pues no vaig haver d'aturar amb la gravació. I vaig anar continuant a poc fent la part electrònica amb un artista multidisciplinar que es diu Pablo Sacristán. I ja quan aconseguís tenir un poc més de temps, que la meva filla és un poc més, pues, ja compleix un any i pico, pues, varen retomar la gravació del disc i Pedro ja estava a l'estudi de Red Carpet. I aleshores jo ahir a aquest estudi tinc la sort de fer la mescla del disc i bueno, va ser un regal també poder acabar el disc en un estudi com el de Red Carpet.
1: És el primer disc que fas, Laura?
2: No, realment seria el tercer. Bueno, vaig fer un EP fa molt d'anys, al 2010, però bueno, és el primer bebé disc que tinc i el conte també. Després vaig fer un altre que sí que vaig publicar i en format físic i format digital, està en plataformes, i este seria el tercer àlbum d'estudi.
1: Idò, el nom que li has posat al disc, Mapa, il·lustra un poc tot el que hi trobam a dins, que són influències molt variades de diferents cultures, i entenc també que a la gravació ha participat molta de gent, o al manco vos han vist amb unes actuacions, tocant, cantant, fent bambelletes, amb molta energia i amb molta passió, no? És aquest mapa de músiques del món, un poc?
2: Sí, la veritat que sí. Mapa és el nom del single, però per mi també és un poc un recorregut a fer, no? Perquè cada cançó és un poc diferent i te porta a llocs diferents, no? I a banda el que dius, no? També bueno, ha participat molta gent en el disc, que, bueno, està José Llorach a la percussió. En un dels temes està també Pablo Acevedo, que és un productor mexicà increïble amb el que vaig tenir la gran sort de treballar. Està Pablo Sacristán a la part electrònica i després n'hi ha col·laboracions també molt especials de la Mar Grimalt, que és, bueno, una artista molt amiga meva, increïble. L'Aleix Tobias també a la percussió d'un tema, que és el mag de la percussió, i és també un somni per mi que hi siga part del disc. I bueno, pues sí, tot això és Mapa, no? Pues el recorregut per aquestes diferents cançons que te porten a imaginaris diferents, amb sonoritats diferents també.
1: Que bé, Laura. I la presentació del disc la teníeu prevista, però la vareu haver d'ajornar fins al setembre, no? Que serà,
2: exacte,
1: aquesta gran data important en la qual supos que hi participaran també els músics o alguns dels que han gravat amb tu.
2: Sí, els que han gravat amb mi... bueno, el José Llorat, la percussió vindrà amb mi, i a la part electrònica estarà Diego Iribe, que és un músic també increïble que viu aquí a la illa, i estarà pues, amb tota la part electrònica i guitarra elèctrica, i és guitarrista. I després pues, tindrem col·laboracions especials que sempre... Bueno, són un regal.
1: On fareu la presentació? Ja se poden comprar entrades o al Manco
2: Crec
1: reservar?
2: Crec que encara no estan disponibles, però a partir de final d'agost jo crec que ja podrem... bueno, ja estaran disponibles per a la venda. I serà el Teatre de Santa Maria. Un teatre que n'hi ha allà a Santa Maria i és el 26 de setembre, crec que serà sobre les 8... Però, bueno, ja donarem més informacions també per Instagram.
0: Però ja tens tot tancat, qui participarà i
2: sí,
0: si tens qualque col·laboració especial.
2: Bueno, tinc col·laboració especial amb amics de Ato Gató, que jo formava part d'aquesta banda. He format part d'aquesta banda, que és una banda de percussió i veus que porta uns anys desenvolupant-se aquí en la illa. I ells col·laboraran, bueno, i després, bueno, Namar, depèn de la seva agenda, perquè,
1: sí,
2: per exemple, anava a col·laborar en aquest que varen cancel·lar, però ara no sé si estarà disponible, ojalà que sí, i bueno, segur que alguna altra sorpresa també caurà.
1: Segurament sí. Laura, tu ets d'Elx,
2: sí,
1: però fa temps que ja vius a Mallorca, que te va dur a venir?
2: Pues un poc la... A partir de la pandèmia, jo vivia a Madrid i, clar, com que la pandèmia es va aturar tot, pues, amb el que era la meva parella en aquest moment, que també es dedicava a l'art, varen dir... Bueno, ell me va convencer per venir aquí perquè ell havia estat vivint aquí uns anys. I jo la veritat és que cada vegada que venia a la illa m'enamorava. I sí, va ser un poc... cercar un lloc més amable, més tranquil per viure.
1: I el vas trobar
2: de la voràgine de Madrid. Sí, ara mateix estic a Sant Joan.
1: Sant Joanera.
2: Ja.
1: Que bo. Idò, en aquest disc que se pot trobar a les plataformes, fareu també el format físic? Vos quedau així, esperau a veure amb la resposta?
2: Clar, aquest segurament no farem format físic perquè, bueno... Varen decidir també com fer la inversió en plataformes digitals per a que arribés a, bueno, a tot el món que siga possible, no? I sí, vaig decidir no invertir en fer format físic aquesta vegada, encara que m'hagués agradat perquè sóc una nostàlgica de
0: del
2: vinil. Sí, del vinil o de lo tàctil, de lo material. Per mi també és algo molt simbòlic, no? De acabar un disc, tenir un objecte, no? Simbòlic de que es pugui tocar. Aleshores, sí, jo estic en dol encara amb això, però bueno, ha sigut aquesta la decisió i per al proper disc sí que treurem vinil i format físic amb Red Carpet.
1: Que és molt exportable, és a dir, que també, no sé, a la península, a molt de llocs, tal vegada a la comunitat valenciana podries tenir més contactes, o a Madrid, no? Estàs estudiant això també, de fer aquesta gran sortida a la península?
2: Sí, sí que estem mirant-lo, bueno, des del febrer que estic dintre del sello de Red Carpet i justament amb ells estem mirant de... Bueno, d'obrir-lo més enllà de Mallorca, tot i que començarem per aquí. I sí que pensem que té aquesta possibilitat, perquè... bueno.
1: És que té molt de potencial, no?
2: Sí, pensem que sí que pot anar bé per allà.
1: Clar, en Sanina tal vegada no el vol d'organitzar aquests cap de setmanes molt llargs de bolos.
2: Però ja és més gran, o sí. Sigui que ja...
1: I aniries tota sola, Laura? Tens els dos formats, no? D'anar tu tota sola i llavors tenir un poc de suport en sa banda. O, clar, en tota sa part electrònica, tu tota sola en directe a la Molles, també?
2: Clar, no, jo estic a la guitarra i la veu i clar, no dono per a més. ja prou. I no, m'agradaria anar amb tota la banda, perquè per poder presentar el disc tal i com és, no? Tot i que encara en els directes sempre succeeixen coses, no? I és també molt únic. Però sí, m'agradaria poder anar amb tota la banda.
1: I la teva banda et seràs disc o tindràs clar?
2: És, ara mateix és en José Llorach a la percussió i el Diego Iribe a la part electrònica i guitarres i...
1: Ah, és un format molt bo d'exportar.
2: Sí. Anem a trio, sí, sí.
1: Superbé, no?
2: La veritat que jo crec que sí.
1: I els contactes que, és a dir, començaràs a moure o com se fa realment? O és a través de Red Carpet, qui s'encarregarà de...
2: Aquí fem equip. Amb Red Carpet, que ells pues, tenen un equip que es dedica pues, a cadascuna de les funcions, no?, dintre de la indústria. I ells m'estan ajudant molt a poder... obrir contactes, no?
1: Bueno, i dona'm a escoltar com sona el disc a part del directe que mos fa avui Laura Campello.

0: Buscando és el tema que sentim, el trobau en el disc de Laura Campello, se diu Mapa, el trobau a les plataformes, i hem de dir que, bé, les lletres, és una música molt bona d'escoltar, però és vera que les lletres parlen de coses una mica més enllà, no?, de les típiques històries d'amor o el que solen ocupar principalment el tema de les cançons. Què vols dir amb aquesta Buscando? Què cerques?
1: Bueno, Buscando, precisament, bueno, és un dels singles que vaig llançar i és un... Bueno, hem fet ara també un videoclip que estem a punt de treure. I aquesta cançó en particular és, bueno, la més deep, profunda, sí, i dark, oscureta, perquè, bueno, parla de violències viscudes en la infància i també com... O sigui, jo vaig trobar la necessitat d'atravessar aquestes vivències d'alguna manera i poder també connectar amb la força i amb la resiliència i amb tot el que sí que també ha hagut, no? Tot l'amor que he tingut al voltant, no sempre, no? I sí, una manera de poder atravessar totes aquestes coses que patim, no?
0: Compartir-ho ajuda, supos, no? O expressar-ho... T'ha costat parlar de...
1: Bueno, la veritat és que esta cançó va sortir com... la vas vomitar i va sortir sola i al principi me donava com... tremolava al cantar-la. Però després, com que... Sí, ja... Com que la vaig integrar...
2: Ha estat una mena de catarsi, no? També?
1: Sí, sí, sí. I que també pense que la violència ens atravessa com a societat, uh-huh, no és algo que m'hagi passat a mi a soles, no? I que també està bé parlar d'ella, no? Que igual que a mi m'ha ajudat, potser a altra persona li ajude també escoltar que algú ha viscut algo similar, o després cada persona li lleva la música té això, no? Que té tu te porta al teu a les teves vivències també, o te connecta amb vivències pròpies, tot i que no siguin iguals, no?
2: Molt bé, Laura, recordem la data de setembre, la qual tenim ja una cita important.
1: 26 de setembre, al Teatre de Santa Maria, a les 8, i sí, jo crec que al final de l'agost ja, o principi de setembre, ja podem comprar les entrades i donar més detalls a, bueno, Instagram o a totes les xarxes.
2: I acabaríem amb un segon tema, que vull que volem que el presentis tu mateixa.
1: Pues mira, vaig a fer un tema que vaig escriure just abans de venir-me aquí a viure a Mallorca, amb tota la incertidumbre de començar de zero una altra vegada, perquè he viscut a molts llocs, he viscut a França i a Espanya, bueno, en la península, a diferents ciutats, i sí, va ser una manera també d'acompanyar-me en este canvi, amb la música, que sempre és la meva companya. En este moment d'incertidumbre i també d'il·lusió per veure què ve, no? En este nou lloc.
2: Molt bé. I es titula, dius?
1: Es diu A una isla.
2: A una isla.
0: Molt bé, Laura, moltes gràcies, enhorabona per aquesta música tan guapa que has publicat i que nosaltres seguirem escoltant a les plataformes. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
2: Vinga, l'escoltam.

0: TV3 Ràdio és actualitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: L'Aviador. Amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'Agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
2: I ja estan preparats els tres. Gavi Rodas, com estàs? Aquí als Estudis Centrals de Mallorca.
3: Muy bien, muy bien.
2: Anna Gornés, des de Menorca. Anna, com estàs?
4: Què tal?
2: Molt bé. I David Ventura i Vice Formentera, com sempre, una cama a cada illa. Com estàs, David?
5: Idò, acalorat.
2: Vinga, va. Què voleu que faci a les illes? Que nevi el mes de juliol o què?
5: Va, ara no em diguis aquesta cosa de cunyat, que l'estiu sempre ha fet calor, eh? Vull dir.
2: No, però cada any escolta les mateixes frases. També és de cunyat repetir cada any la calor que fa al mes de juliol. T'ho dic ara. Vinga, començam amb tu, David, ja que hi ets.
5: Molt bé, i aquest cap de setmana està marcat per les festes de Sant Jaume de Formentera, que és una de les cites de l'estiu de les Pitiuses. Avui divendres, primera nit de concerts amb el mític grup Seguridad Social, que segurament canta el Chiquilla i aquestes coses, i aquests grans èxits, i també l'acompanyant el cantant de reggae General Levy. Serà a partir de les 10:30 a la plaça de Sant Francesc. I dissabte, al mateix lloc i a la mateixa hora, tocaran el grup de reggaeton en català The Tallets i el duet L'Arannà. Rematarà la nit el DJ Senyor Cardona. Dissabte també tenim un parell de cites musicals. A l'una del migdia, el Black Pepper Organ Trio, el grup de rock liderat per l'argentí José Rulo, torna a les Pitiuses, i en aquest cas a l'escenari de Can Jordi Blues Station. I el mateix dissabte, però a l'escenari de Caló de Soli, actua la jove banda de rock Linaje, que està liderada per Aaron Romero, que és el fill del cantant de Marea. No sé si seria... En Aaron Romero seria un cas de Nepo Baby en el món del rock. I acabam amb una recomanació, que és l'exposició dedicada al pintor i fotògraf eivissenc José Manuel Chico Prats, amb motiu dels 20 anys de la seva mort. Trobem un recull de la seva feina, tant pintòrica com fotogràfica, a la sala d'Espolvorí, a Dalvila.
2: Molt bé, idò, vinga, un poquet de tiets. Tu què dius, tiets o talles? Hi ha gent que diu talles, Gavi, què és,
3: tiet? Jo soy más de tiets, por lo de los abuelos catalanes. Però
2: això, jo pensava que era tiets. No, ja...
5: Però no lo sé. Jo dic talles, però potser estic equivocat, eh? Potser no em feu cas.
2: Què? Ah, val. Tu dius tiets.
5: Jo dic talles, però potser no em feu cas.
2: Anna, tu que ets més de la generació de la banda en concret, què dius, talles o tiets?
4: Jo he dit tiets, però per un tema de caduques catalans extrem. Sí.
2: M'escolta una mica de tiets.

0: I dels tiets que passaran per les pitises aquest cap de setmana a Menorca, què tenim aquest dia, Anna?
1: Mira, tenim una de les excentricitats de Pedra Viva, que enguany només fa quatre propostes, però ben arriscades. I una d'elles és aquest divendres i dissabte, són dos dies seguits. Es diu Aquasonic, és una proposta d'una companyia de Dinamarca, i us heu d'imaginar una orquestra que toca dins cubicles d'aigua. És a dir, és una orquestra submergida.
2: Meravellós.
1: És una cosa que realment valdrà molt la pena de veure, i a més es fa en el mirador de Cala Morell, just davant la mà, així que l'escenari també immillorable. Canvi radicalment, me'n vaig a Jasba l'endemà, que en Carmona ja veig que farà ruta de Balears, i és molt estimat en el Jasba, i cada any ve a pinxar, i és aquest dissabte. I després ja amb vistes a cara la setmana que ve, dia 29, Pablo actua en el claustre, també és un dels concerts més destacats d'assistiu, en el claustre. I tenim teatre, perquè el teatre sembla que no, però en assistiu també n'hi ha.
2: També
1: no
2: ha.
1: Tots són concerts.
2: Hi hauria d'haver-ne més, jo no sé per què aturant tant.
1: N'hi hauria d'haver més, ja, sí. Ja segur que jo sóc molt teatrera, i aquesta peça és Feriantes, de Patio Teatro, és una gent que fa teatre d'objectes i són una meravella. Han vingut moltes vegades en el Teatre Esborn i segueixen repetint perquè agrada molt. I tenim Ana Maria del Mar Bonet, que actua en el Teatre de Principal de Mó, serà dijous, i també dijous a Lítica, Rancapino Chico, es fi de llegendari Rancapino, una de les grans figures d'escante flamenc. Això serà dijous a Lítica, les pedreres més precioses de Menorca.
2: I del món.
1: I del món, segurament. Segurament.
2: Home, no les he recorregut totes, però és molt difícil superar Lítica.
1: Sí, estic convençuda.
2: Alguna cosa més? Què tries de tot això, el teatre?
1: Un poc de tot, Lítica. Si ha d'anar Ana Maria Mar Bonet, jo us confés ara aquí i que quedi entre nosaltres que sóc un poc fan.
2: Ah, sí? No passa res, pensava que anaves a dir el contrari.
1: No,
2: la confessió disruptiva que hauria estat el contrari, segurament.
1: No és el que s'esperaria de jo, però això mateix. Sí. És un guilty pleasure, no m'ho llamar.
2: Ah,
1: alguna.
2: Sí? Gavi Rodas, tu, Maniel, uf, has caigut, Anna?
1: No, no m'ho llamar alguna, m'ho posa nerviosa.
2: ¿Es fan de Maniel Mabonet, Gavi Rodas?
3: Soy fan, sobre todo, de los músicos que ha conseguido en los últimos años, ¿no? Que se ha armado una banda muy mallorquina, como ahora vive aquí. Y bueno, Gori Matas, por ejemplo, el último fichaje, me apasiona, el pianista y el maestro del laúd, que siempre le lanzamos piropos, ya Tugores, ¿qué digo Tugores? Espera, ya lo diré, Toni Pastor.
2: Toni Pastor, sí senyor. Gavi, part d'Anna Maria Lama Bonet, que toca a Menorca, no a Mallorca, que hi ha?
3: Pues la noticia más importante es el arranque del Festival Atlántida, del que habéis hablado estos días atrás, con su director, que lo tuvisteis en su momento. Y bueno, empieza hoy viernes, se extenderá hasta la semana que viene, hasta el domingo, con la gala de clausura, donde este año los protagonistas van a ser la mallorquina Victoria Luengo, el actorazo Javier Bardem, el director Sorogoyen, con esa película que se llama El ser querido y que todo el mundo está deseoso de ver, ¿no? Al margen de la Atlántida, tenemos la despedida de un festival muy de autor, muy mallorquín también, que es el Movo Fest.
2: El Movo, sí señor, lo añorarem.
3: Sí, se despide tras 10 años, aunque nunca se sabe si volverá. Lo digo porque como cabezas de cartel tienen a un grupo que viene y va, que es Antonia Font, que estará este sábado con las entradas agotadas. Quizás sea una de las últimas veces que les veremos, aunque ellos han dicho que todavía se lo están pensando.
2: Sí, seguramente no será la derrera.
3: No, yo creo que no. Y aparte también de Antonia Font en este Movo Fest, pues hoy viernes está... Él mató a un policía motorizado, que es
2: buenísimos.
3: Un grupo argentino que lo, que lo que lo apisona todo.
2: Sí, señor. Muy
3: el
2: bon,
3: Petit
2: señor,
3: de... ¿Sí? Yo nunca les he visto y mira, si tengo ocasión me acercaré. A partir de las 19 horas, el Petit de Caleril, también otro grupo...
2: Sí.
3: Primera espada de este festival. Y al margen del Movo Fest y de la Atlántida... Seguimos con los conciertos de Jardí en el recinto del Mallorca Live. Iván Ferreiro.
2: Grande.
3: Que
2: todos... també l'han tingut aquesta setmana.
3: Ah, mira. Iván Ferreiro, muy amigo de los Sexy Sadie.
2: ¿Sí?
3: Sí. Tenía mucha amistad con varios de ellos. Lo sé, que les estuvieron teloneando en alguna ocasión. Sé que han compartido escenario. Y, bueno, los Hombres G también en Son Fusteret este sábado.
2: Pues continúa. No, es que grata. Anna, t'agraden els Hombres G? Després de Maria Alma Bonet, jo què sé. Si és que no, pots dir tranquil·lament.
3: ¿Qué canción de los hombres que ha marcado tu vida, Ana?
1: Todas, es que no sabría cuál elegir. No.
2: Jo vaig aprendre italià per Marta Tirumbar. No, va ser...
3: ¿Con Marta tiene un marcapasos?
2: No, sí.
3: Aquella, la de...
2: No, Marta tiene un marcapasos que tiene... Ah, no, Venecia, joder.
3: Claro,
2: no,
3: perdona,
2: Venecia. Sí, va ser el primer maó del meu camí cap a l'italià. Vaig dir, hòstia. Jo he d'aprendre italià escoltant Hombre G, imagina't. Aquí acaba la meva relació amb el G, no algun més. També. I on dius que toca?
1: Els marcapasos me l'haurien de posar si anés a un concert seu, crec. Que hauríem els marcapassos.
2: On toquen, capitán? Que no...
3: Toquen en Son Fusteret.
2: Ah, vale.
3: En Son Fusteret.
2: I van fer reir en el jardí. Idò bé, un poquet de Maria Alma Bonet, que toca a Menorca, però com que tots ho fan, anem a escoltar-lo una mica.

0: Sí, sí,
1: sí. Incorporat, sí, sí.
2: Deixa-lo a la cara a Segarra, esto.
3: A Segarra, no, no, que sé, que encara du el mocador, el mateix mocador i el mateix capell de fa 50 anys. És el mateix, no?
2: Sí, sí, de vaca, no? De vaca d'Ohio.
3: Vinga, gràcies, Anna, gràcies, David, gràcies, Capitán Rodas. Fins la

0: Però ens demana el rei atenció pública i política davant del creixement demogràfic que experimenten les Illes Balears. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: La presidenta del govern, Marga Proença, ha traslladat a Felip VI durant la tradicional audiència d'estiu al Palau de l'Almudaina el malestar per la saturació turística, però ha responsabilitzat l'esquerra del creixement desbocat.
2: Yo entiendo el malestar de una parte de la población con un crecimiento turístico que en los últimos 8 años fue absolutamente desbocado. A partir de ahí, que alguien intente hacer ver que esto ha empezado ahora, me parece que es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos.
0: El rei s'ha reunit també amb el president del Parlament, el del Consell de Mallorca i el Batle de Palma. Els principals temes de conversa han estat el problema de l'habitatge, la immigració, la sobrepoblació i també el turisme. De fet, les audiències continuaran la setmana que ve. Dimecres es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també a l'Almudaina. Es divendres, dia 24 de juliol, i a Sant Josep de sa Talaia ha quedat desallotjat l'hotel inacabat a Punta Xinxó. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre. Una vintena d'agents de la Guàrdia Civil hi han entrat a primera hora del matí quan ja només hi quedaven 4 persones. Feia més de 10 anys que estava ocupat i havien arribat a viure prop de 200 persones.
0: I l'Ajuntament de Santa Maria aprova per unanimitat 2 mocions per rebaixar la tensió al municipi.
3: L'Esquerra, PP i Vox han consensuat un text per cridar a la calma i demanar que tothom hi actuï amb proporcionalitat després de les detencions de les dues activistes i de la tensió que es va viure durant les festes contra el col·lectiu LGTBIQ+, el Batle Colau, Canyelles, de Més i Andreu Jaume, del Partit Popular.
4: Amb aquestes coses no hem de fer política, amb aquestes coses anem tot plegats, perquè hem de tenir una societat plural, que és el que tenim, i per tant tot tenim el nostre espai per poder viure.
5: Nosaltres, la qüestió d'aquestes mocions, l'entenem com intentar millorar la situació dins el poble.
0: Mahó adverteix que si no s'aconsegueix reduir la demanda d'aigua hi podria haver talls de subministrament.
3: L'Ajuntament ha publicat un ban demanant la implicació de la població. Fins ara en vigilaven el consum setmanals, però ara es farà cada dia, ho explica la primera tinent de Batle, Elena Costa.
6: En els pitjors dels casos, clar, s'hauria de restringir ja l'ús per, o sigui, el consum d'aigua per ús domèstic, esperant no tenir que arribar a això.
0: I els incendis a Madrid i Àvila, que han obligat a evacuar i confinar 40.000 persones, obliga a declarar l'emergència d'interès nacional.
3: Una situació que s'ha declarat per primera vegada a Espanya per mort d'un incendi. El vent complica les tasques d'extinció, tot i que en un primer moment les autoritats advertien que els incendis de Madrid i Castella i Lleó es podien unir. La direcció de les flames ara ha canviat. A Àvila, una persona ha estat detinguda. El foc s'hauria originat per una imprudència greu per ús de maquinària pesant.
0: I el Reial Mallorca s'ha desplaçat aquest migdia a Marbella per fer l'estaix de pretemporada. Toni Tenerife, bon vespre.
7: Bon vespre. I ho ha fet amb la baixa de Justi Cambula, lesionat, i amb 6 futbolistes del filial. Demà jugaran a les 7 de l'hora baixa el primer partit amistós davant l'Alfatet, en contra que serà oferit en directe per IB3 Televisió. I també parlarem de l'Illes Balears Palma Futsal, que ja coneix rival a la Supercopa d'Espanya, i d'Alba Torrents, que als seus 36 anys torna una convocatòria de la selecció espanyola de bàsquet.
0: I pel que fa al temps, sapiguen quina és la previsió que ens espera per aquest cap de setmana. Pedro, Roger, bon vespre.
8: Bon vespre, ens trobam a les portes d'un cap de setmana carregat de canvis, sobretot diumenge. De moment, demà ens espera un dia amb pocs canvis en el termòmetre, excepte al nord de Mallorca, on sí que refrescarà. Durant la matinada mantindrem registres de nit tropical a bona part del

0: territori i fins i tot de nit tàrrida. Girarem entre els 23 i els 27 graus de mínima, mentre que la màxima girarà entre els 33 i els 37 graus aproximadament. Al cel tindrem núvols i calitja durant bona part del dia, puntualment no descartant qualque gota, però es retiraran a darreres hores del dia. I pel seu costat, el vent bufarà entre fluix i moderat i tindran la mà més alterada a la costa sud, a més de poder tenir rissaga en el cas de Menorca. I què passarà diumenge? Notarem una refrescada important a totes les illes. La pols s'haurà retirat per complet, però podran tenir pluges entre el matí i primeres hores del capvespre. Aquestes podran estar acompanyades de tempesta i ser puntualment intenses, i afectaran principalment entre Mallorca i també cap a Eivissa. I tot això acompanyat per un vent que bufarà més força al nord i alterarà bastant la mà al nord de cada illa, però sobretot al nord de Menorca.
1: Gràcies, Pedro. I avui, que és divendres, acabarem repassant les estrenes cinematogràfiques i parlant de l'Atlàntida Mallorca Film Fest 2026, que avui ha arrencat aquesta nova edició que acabarà dia 2 d'agost. El festival reunirà directors, actors i creadors internacionals. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra al control tècnic.
2: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. El rei Felip ha començat avui la seva agenda institucional a Mallorca amb les audiències al Palau de l'Almudaina amb les autoritats de les illes. Els principals temes de conversa amb el monarca han estat el problema de l'habitatge, la immigració, la sobrepoblació i també el turisme. En aquest sentit, la presidenta del govern, Marga Proens, ha traslladat al rei la necessitat de fer front a l'Espanya que s'omple, i també Marta Puyalto han parlat del malestar social creixent per aquesta saturació.
3: Un malestar social que està convocat a manifestar-se aquest diumenge. Proens ha demanat al rei atenció política al creixement demogràfic i que no només es tingui en compte l'Espanya que es buida. Un creixement amb múltiples derivades, com la turística, la saturació dels serveis públics i la manca d'habitatge. En aquest sentit, Proens ha dit que entén el malestar que provoca aquesta massificació, però ha defensat que des del primer dia ha fet feina per posar-hi límits i ha posat, com a exemple, la prohibició de nous pisos turístics com a mesura de contenció.
4: Escuchando mucho este descontento y este malestar que, insisto, que iba avalado por unos números totalmente inasumibles. Por eso, el resumo, ¿no? Pero por eso tenemos una política de contención.
3: Proens, però, culpa als governs d'esquerra anteriors d'aquesta situació que, diu, van provocar un creixement desbocat i que el PSOE continua fomentant ara a través de la gestió dels aeroports.
4: Que alguien intente hacer ver que esto ha empezado ahora me parece que es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, especialmente si viene por parte del Partido Socialista.
3: El rei es reunirà dimecres que ve amb Pedro Sánchez, també a l'Almudaina, però abans el president del govern espanyol ho farà amb Proens. Com a prèvia d'aquesta trobada, la presidenta ha acusat Sánchez de castigar els ciutadans de les illes. Diu que no atén a cap de les demandes del seu govern, com la del conveni ferroviari o el de carreteres, i ha parlat també d'imposicions com la de la condonació del deute.
4: ¿Qué hemos hecho los ciudadanos de Baleares para que a los de Cataluña se les condone más de 2.000 euros y aquí 1.400? ¿Pero qué hemos hecho? ¿Qué le hemos hecho a Sánchez? Que deje de castigarnos.
3: Proens també ha traslladat al rei la preocupació per l'arribada de pasteres i també han parlat de la gestió que s'està fent del dispositiu de seguretat de l'eclipsi del 12 d'agost.
1: A banda de la presidenta del govern, el rei també s'ha reunit avui amb el president del Parlament, el Bala de Palma, i el president del Consell de Mallorca.
3: El president Lecena ha explicat que amb el rei han parlat d'habitatge i també de migració, i en aquest sentit el president del Parlament ha dit que li ha manifestat al rei la seva preocupació per la llei de nets que prepara el govern espanyol.
5: Una preocupación recurrente nuestra y hemos hablado del tema, y especialmente de la ley de nietos y de, bueno, nuestra preocupación porque todo se haga de una manera legal y razonable, ¿no?
3: El Bala de Palma, Jaime Martínez, ha convidat Felip VI a les celebracions del 800 aniversari de l'arribada del rei Jaume I, que ja es preparen pel 2029. Martínez també ha abordat les principals problemàtiques que pateix Palma.
6: Lògicament, és un dels temes que han xerrat. És a dir, el repte de compatibilitzar vull dir, habitatge amb el model demogràfic que també existeix, i amb aquesta globalització del turisme.
3: Finalment, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha garantit al rei que l'estiu que ve estarà regulada l'entrada de vehicles de l'illa.
7: La primera notícia que li ha donat al rei és que a partir de l'estiu de l'any que ve aquesta mesura de l'aprovació de la llei de regulació d'entrada de vehicles a l'illa serà efectiva.
3: El rei Felip va arribar aquest dijous a mar i vent. Dimecres que ve es reunirà amb Pedro Sánchez també al Palau de l'Almudaina, però abans està previst que viatgi al Perú a la presa de possessió de Keiko Fujimori.
1: Unanimitat a Santa Maria per rebaixar les tensions socials. Totes les formacions polítiques en representació a l'Ajuntament han aprovat dues mocions per calmar els ànims i que el Sainz sigui la senyera del poble després de la detenció de les dues activistes antimassificació i de les agressions LGTBI-fòbiques que varen tenir lloc durant les festes patronals.
8: La idea va partir de Batlia, però el text aprovat per unanimitat es va consensuar entre tots, esquerres i dretes. Es fa una crida a la calma que pel principal edil municipal, Colau Canyelles, Santa Maria és un exemple a seguir.
9: Des que jo som balda, he de reconèixer que en els grups polítics sempre ha hagut un consens, sempre hem arribat a acords per bé del poble, sempre, sempre. Jo això ho vull dir, de fet ho he fet en els plans públicament, que hi ha hagut sempre un talent de cordialitat i de positivitat. Sempre hem arribat a acords i és veritat que cadascú té el seu matís i cadascú defensa les seves postures polítiques totalment legítimes i respectables, però quan hi ha punts que són conflictius, punts que són favorables o punts que són beneficiosos per al poble, sempre hem anat junts, sempre.
8: El portaveu popular, Andreu Jaume, confirma que l'esperit de les mocions és el de donar exemple de convivència en respecte.
10: És una passa important, almenys el manco que dins l'Ajuntament se vegi això, que els partits ens posen d'acord i volen fer feina perquè hi hagi un bon ambient o una bona situació dins el poble. Cadascú es pesarà. Hi ha coses que ens agraden més, que ens agraden menys, però hem estat capaços d'arribar tots a uns acords per defensar la bona convivència dins el poble.
8: De fet, a la moció de les dues activistes es demana proporcionalitat en les actuacions policials perquè es parla en positiu, com explica el Partit Popular. No sancionen els fets de les forces de seguretat, sinó que es parla de com s'ha de fer en un futur. També deixa clar que no s'han de fer pintades.
1: I el jutge ha enviat a presó 5 dels 15 integrants d'una organització criminal que es dedicava a robar habitatges de la part forana. La investigació els atribueix 18 sostraccions en força a immobles de Pina, Algaida, Santa Eugènia, Sencelles, Consell i Campos. Clàudia Malia, bon vespre.
11: Bon vespre. Els integrants de la banda vigilaven les cases i els horaris dels habitants per poder-hi entrar a robar quan quedaven buits. El punt de reunió era un habitatge de Son Gotleu interceptat per la Guàrdia Civil. Els acusats se'ls atribueixen els delictes de robatori amb força, pertinença a banda criminal, atemptat contra els agents de seguretat i conducció temerària i sense carnet.
1: I accident múltiple a la via de cintura de Palma amb 11 ferits lleus. El succés ha tingut lloc minuts abans de les 4 de l'hora baixa i ha causat retenció de trànsit durant diverses hores.
8: En el sinistre s'hi han vist implicats 6 vehicles que han xocat entre si, entre ells 3 cotxes, una furgoneta i 2 camions petits. En total, 11 persones han resultat ferides. 5 d'ells han resultat molt lleus, uns altres 4 lleus i 2 menys greus. Alguns dels ferits han estat traslladats a diferents hospitals de Palma.
1: Tot això quan avui ha conclòs sense incidents el desallotjament de l'hotel inacabat a Punta Xinxó, a Sant Josep de Sa Talaia. Una vintena de gent de la Guàrdia Civil hi han entrat a primera hora del matí, quan ja només hi quedaven 4 persones. Feia més de 10 anys que estava ocupat i havien arribat a viure-hi prop de 200 persones. David Ventura.
12: Havia de ser un hotel de 4 estrelles i s'ha convertit en un símbol de la crisi social de l'habitatge que pateix Eivissa. Aquest matí, la Guàrdia Civil, amb el suport de la policia local, han desallotjat la runa de Punta Xinxó. Només hi quedaven 4 persones, que ara cercaran un altre lloc on refugiar-se. Escoltem Albert Colomer, portaveu dels veïns de la zona.
13: Aquest estiu ja començava a fer por. O sigui, ja l'any passat vam tenir problemes diversos veïns per robos d'aigua i de coses, i aquest any més que res era la inseguretat i sobretot la mala olor, perquè ja ho heu vist tots, vull dir, és una cosa, però és que els veïns que viuen justament davant de l'estructura aquesta, la situació era inaguantable.
12: Les obres de l'hotel es van aturar l'any 2009, L'Ajuntament de Sant Josep assegura que la llicència d'obres ha caducat i que ara és el moment d'esbocar aquesta estructura. Escoltam Vicent Roig, alcalde de Sant Josep.
14: I que nosaltres tenim molt clar que avui per avui aquesta estructura no té cabuda dins de ese projecte urbanístic i de situació que té es municipi per la zona de Cala de Bou, i que aquesta estructura el que té que fer és desaparèixer.
12: No obstant això, la propietat manté la voluntat de finalitzar l'obra i fer-hi un hotel de luxe, segons han explicat a IB3. Ara el tema està en els jutjats.
1: I davant les possibles emergències que puguin ocórrer el dia 12 d'agost, quan tindrà lloc l'eclipsi solar, el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la població d'anar per tenir-ne reserves necessàries per fer-hi front. Segons el centre, per funcionar correctament els hospitals de l'arxipèlag necessiten 200 donacions diàries.
11: Una xifra que no s'assoleix. Només un 3% de la població balear és donant activa de sang. La gerenta del Banc de Sang de les Illes, Rosa Maria Tarragó, assegura que les transfusions de sang no entenen de vacacions i apel·la a la generositat i conscienciació de la societat per augmentar-ne les reserves.
15: Quan se donen situacions així, el risc de que passin coses simplement perquè hi ha molta aglomeració de gent a llocs determinats augmenta, no? I quan el risc augmenta, la Fundació del Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears ens posam en alerta, perquè vol dir que si passa alguna cosa, si hi ha alguna emergència, probablement la necessitat de sang siga una realitat i, per tant, nosaltres volem tenir la reserva sempre en el màxim.
11: Actualment calen 1.000 bosses de sang diàries, quan el registre encara no arriba a les 700.
1: Campanya polèmica al Regne Unit que diu que els pollastres que et menges duen més drogues que un comiat de fadrina a Eivissa. La campanya vol denunciar l'ús d'antibiòtics en les aus. El Consell de l'Illa, però, ja ha demanat a l'empresa que retiri aquesta campanya. Ivonne Aranyó.
16: Una plataforma animalista del Regne Unit, el projecte Slingshot, ha omplit de cartells publicitaris al metro de Londres per recomanar als seus habitants que no comprin pollastres criats per la gran indústria alimentària que, segons denuncien, estan plens d'antibiòtics. Un dels lemes que presenta la campanya, que va arrencar fa un mes, és «Els pollastres que menges duen més drogues que un comiat de soltera a Eivissa», una nova campanya que relaciona el consum d'estupefaents amb l'illa Pitiusa. El conseller eivissenc ja hi ha reaccionat i ho ha fet amb una dura carta dirigida a la plataforma animalista. Considera inacceptable que s'utilitzin estereotips per denigrar un territori i assegura que campanyes publicitàries d'aquest tipus perpetuen tòpics injustos i nocius.
1: I més qüestions, perquè la Competència Nacional del Mercat i la Competència autoritza que Avoris compri Atrapalo. L'organisme regulador dona permís a la firma del Grup Barceló en primera fase i sense compromisos per controlar el 100% del capital social d'Atrapalo.
17: La comissió aprova la compra d'Avoris perquè considera que no és susceptible de crear obstacles a la competència. Amb aquesta operació, Avoris i el Grup Barceló reforcen la seva posició en la distribució turística digital, on ja opera a través de marques com Mucho Viaje i Tubillete.com. La integració amb Atrapalo permetrà generar unions a les tasques de distribució, comercialització digital, gestió d'inventari i desenvolupament tecnològic, a més d'ampliar l'oferta disponible pels clients de les dues companyies.
1: 7 i 18 minuts, canviant de qüestió. La manca d'aigua posa Mahó en alerta màxima. Alguns veïns han patit talls de subministrament perquè al dipòsit de Malbuja no hi havia aigua. L'Ajuntament adverteix que si no se'n redueix el consum, es veurà obligat a programar talls de subministrament els pròxims dies, ens ho explica Ramiro López.
18: Durant el vespre de dimecres, els nivells d'aigua del dipòsit de Malbuja eren tan baixos que la bomba de subministrament no va trobar aigua per enviar a la xarxa. Això va provocar un tall d'abastiment que va durar 3 hores i que va afectar alguns domicilis de la meitat del municipi. L'aqüífer de mitjorn que abasteix a Mahó està al 23%. Les pluges de l'hivern han estat nombroses, però concentrades en poc temps, i no han permès que l'aigua s'emmagatzemi. La situació és tan preocupant que l'Ajuntament adverteix que si aquesta no millora, es veuran obligats a fer talls parcials del subministrament. Helena Costa és la primera tinent de Batla.
19: En els pitjors dels casos, clar, s'hauria de restringir ja l'ús per el consum d'aigua per ús domèstic, esperant no tenir que arribar a això.
18: El consistori ha publicat un ban demanant implicació ciutadana. Fins ara vigilaven els consums setmanalment. Ara ho fan cada dia per detectar-ne d'excessius i reduir el cabal dels infractors. Els ciutadans asseguren que són conscients.
20: Aquí, l'aigua, se cuidaven les cisternes, se replegava l'aigua, hi havia una cultura de l'aigua, i l'han perduda, i l'haurien de tornar a agafar. És un bé comú, és per tots, pobres i rics, i tothom té que tenir dret a l'aigua.
21: No ens haurien d'imposar cap restricció, ens haurien de posar nosaltres mateixos, no? Perquè està fatal l'assumpte de l'aigua, no n'hi ha.
22: Aquí, especialment en Babuja, pues jo crec que hi ha un consum bastant alt, porque todo tienen piscinas o por otros bares que también tenemos por aquí. Yo creo que el agua se está usando demasiado.
18: Cada any Mahó també rep una aportació voluntària de l'aquífer de Sant Isidre d'ús militar. Però hi ha preocupació al municipi perquè aquesta font també s'està esgotant.
23: I les barques tradicionals tornaran demà al port de Senija, a la zona del Cap de Cavalleria de Menorca. Després de 24 anys de conflicte en costes, els amarristes han aconseguit una autorització per poder emprar-ne els pantalans sense por a una sanció.
24: Es tracta d'un permís per als pròxims 3 anys que els dona tranquil·litat mentre se'n continua tramitant una concessió definitiva. Tant l'Associació d'Usuaris com Ports de les Illes Balears han intentat en diverses ocasions aconseguir la concessió del port i regularitzar-ne l'activitat, però el Ministeri demana moltes garanties mediambientals. Bep Riudavets és president de l'Associació d'Usuaris de Senija.
25: Aquesta vegada tornaran amb un títol que els habilita per durant mínim 3 anys. Hi ha unes condicions mediambientals i estètiques importants, però amb les quals nosaltres hi estem totalment d'acord. Nosaltres no volíem un port esportiu. Nosaltres volíem i tenim un port per embarcacions tradicionals.
24: A principi d'any van retirar-ne les barques per recomanació legal. El Ministeri els havia sancionat.
23: I Greenpeace adverteix que a final del segle molts nuclis costaners de les Balears poden quedar inundats i la superfície d'arena de les platges es reduiria a la meitat. L'organització ho explica a l'informe Destrucció a tota costa, en què analitza els impactes del canvi climàtic i l'acció humana al litoral.
26: Una quarantena de nuclis residencials estarien en risc per inundacions a conseqüència de la pujada del nivell de la mar, segons indica l'estudi. L'àrea més crítica és Calamilló, a Mallorca. Els ecologistes insisteixen en que calen mesures d'adaptació per minimitzar la petjada humana. És Elvira Jiménez, responsable de costes de Greenpeace.
27: Las autoridades y las administraciones sigan mirando más al corto plazo y prefieran seguir manteniendo terrazas y chiringuitos en zonas de riesgo. Eso es pan para hoy y hambre para mañana.
26: Segons l'organització, el 27% de Costa Balears ja està urbanitzada, i a Menorca les places hoteleres en sòl rústic s'han quadriplicat en la darrera dècada. En el conjunt de l'Estat, quantifica el danys en uns 250 milions d'euros.
23: I dues milanes han tornat avui al medi natural a la finca d'Estudons a Ciutadella, 10 mesos després de ser rescatades en caure del niu. El Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears els ha rehabilitat el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca, gestionat en la col·laboració del GOP.
24: Els exemplars s'han alliberat amb un emissor que permet seguir-ne els moviments i actuar-hi si deixen d'estar actius. La recuperació de la milana continua donant fruits. Menorca ja en té 75 parelles reproductores i enguany ja se n'han reintroduït 11 exemplars. Són Tomeu Moral, cap del Servei de Protecció d'Espècies del Govern Balear, i Rebeca Morris, directora de Menorca Preservation.
28: Tot apunta que hi pot haver unes 75 parelles reproductores, que està molt bé, perquè l'any passat, el 2025, se'n varen comptabilitzar unes 65. Per tant, la població reproductora se manté estable. I jo també penso que això és interessant, perquè en els anys 80 i a principis de 90 aquesta espècie va estar en declivi, amb un declivi important.
29: Nosaltres a Menorca veiem milans moltíssims, però això ha sigut una feina de recuperació i de treballar per protegir i recuperar aquesta espècie, que jo penso que dona visibilitat a tot el treball que fan les entitats.
23: Passen 23 minuts de les 7.
30: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
23: Avui ens feien ressò d'una nova queixa per les altes temperatures a l'aeroport de Palma. El sindicat Comissions Obreres denuncia les temperatures extremes que assegura pateixen els treballadors del servei de terra. Comissions, a més, critica que AENA no fa res per prevenir els cops de calor. Carme Moreno.
0: La responsable de Comissions a l'empresa de Hallin Swissport, a Son Sant Joan, Carmen Gamboa, assegura que cada dia es produeixen cops de calor entre els treballadors que fan feina a l'aeroport de Palma. Gamboa lamenta que els empleats no poden descansar entre voleibol i tampoc no hi ha espai d'ombra ni abeuradors per refrescar-se.
3: Lo que pasa es que las empresas son muy opacas. De repente les dices, oye, ha pasado algo hoy y no te enteras por la empresa. Están intentando tapar porque además esto tiene un protocolo. Tú tienes que enviar al trabajador a la mutua y normalmente evitan que la mutua les dé de baja por el tema del calor. Les hacen una serie de, pues eso, de ayuda para que se recuperen y luego les dicen, bueno, si quieres la baja, vete a tu médico de cabecera.
0: El responsable de seguretat privada del sindicat USO, Miguel Sañudo, diu que arran de la denúncia feta pel sindicat aquesta setmana, AENA ha arreglat els aparells d'aire condicionat a la zona de filtres. Tot i això, afirma que la temperatura és encara elevada i reclama a la inspecció de treball que hi actuï.
4: Llevamos 5 años, yo creo que sí que ya tendrían que haber sancionado, pero no han sancionado. Ahora mismo unos 28 grados, puede haber, 27, 28. En momento de máxima afluencia de pasajeros, 27, 28 grados. Con una humedad del 60%, trabajar en esas condiciones es duro.
0: La directora de l'IBASAL, l'Institut Balear de Salut i Seguretat Laboral, Coloma Capó, diu que la setmana que ve el seu departament comprovarà la temperatura a diverses zones de l'aeròdrom.
5: Arran de la denúncia presentada per USO, ens van explicar que els treballadors que representen fan feina amb altes temperatures. El que faran els nostres tècnics és comprovar les condicions tèrmiques a les zones afectades. Volem actuar amb dades objectives.
0: AENA respon a aquestes queixes i diu que són les subcontractes les responsables d'aplicar mesures preventives entre els seus treballadors. Tot i això, l'ENS aeroportuària assegura que manté una coordinació amb les empreses per facilitar la correcta implantació de les mesures. A més, AENA apunta que fa campanyes de sensibilització per protegir els empleats de la calor, especialment entre aquells que treballen a l'exterior.
23: De fet, fa tot just una hora efectiu del parc de bombers de Sóller i l'helicòpter dels bombers de Mallorca, Samilan, han hagut d'intervenir en un rescat per un cop de calor. Ha estat a la zona del camí de Sa Galera, a Banyalbufar. L'home ha hagut de ser traslladat a l'Hospital de Son Espases. I seguim parlant de l'aeroport de Palma, on continua ben viu el conflicte laboral entre els treballadors del servei de terra Swissport contra l'empresa. De moment, no hi ha acord per desconvocar les 4 jornades de vaga parcial previstes a partir de dimarts que ve. En cas de no variantes, el sindicat Comissions Obreres no descarta una aturada indefinida.
26: Swissport té una plantilla d'uns 600 treballadors a Son Sant Joan i dona assistència a terra a aerolínies com Condor, Air Canada o TUI. La responsable de Comissions Obreres a l'empresa, Carmen Gamboa, reclama l'aplicació de les taules salarials del conveni col·lectiu. Els salaris baixos, diu Gamboa, suposa que els treballadors percebin entre 500 i 600 euros mensuals manco que les altres empreses del sector.
3: Hay una merma económica muy grande y con una carga de trabajo exponencial. Necesitamos una estabilidad en el empleo, con unos pluses acorde con el trabajo que se hace y mejores condiciones de trabajo. Hay compañeros realizando turnos de hasta 9 horas seguidas.
26: Les jornades de vaga previstes són per als dies 28 de juliol, el 1 d'agost, el 4 d'agost i el divendres, dia 8 d'agost. L'horari de les aturades és des de les 7 del matí a les 12 del migdia i de les 7 del capvespre fins a les 10 del vespre.
23: I Formentera farà vaga a partir de dia 10 d'agost. Ha estat convocada per UGT en el Servei de Recollida de Residus, Neteja Viària i Jardineria a l'illa, després que l'empresa Presero hagi plantejat congelar els salaris fins l'any 2030.
24: La plantilla va aprovar per unanimitat iniciar les mobilitzacions en rebutjar una proposta que preveu un increment salarial del 0% entre 2026 i 2030. UGT considera inacceptable aquesta oferta en l'actual context d'inflació i de crisi de l'habitatge i acusa Presero de bloquejar la negociació i traslladar la responsabilitat al Consell de Formentera. El sindicat assegura que manté la voluntat de negociar, però adverteix que no acceptarà un conveni amb els salaris congelats durant 4 anys. Diuen que aquesta convocatòria de vaga es formalitzarà en les pròximes hores.
23: I es posa en marxa una campanya urgent als ajuntaments de les Balears per desbloquejar la jubilació en parcials a partir dels 62 anys. L'ha impulsada Comissions Obreres, que assegura que hi ha desenes de treballadors que tenen la petició paralitzada fa més d'un any.
26: Davant aquest escenari, el coordinador de l'administració local, Andreu Fernández, assegura que exigirà que de manera immediata es compleixi la normativa estatal que dona llum verda a la contratació de personal substituït al sector públic.
6: A temps passa, les administracions no estan fent res, tot és un tràmit burocràtic que l'allarguen i no es posen a mans a l'assumpte, no? De dir, vaig a fer això perquè a la gent laboral que té el dret es pugui jubilar.
26: A més, el sindicat diu que les corporacions locals no poden al·legar que els contractes de relleu són incompatibles.
2: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
23: Són les 7:30. La presidenta del govern demana al rei atenció pública i política davant el creixement demogràfic que experimenten les Balears.
26: Marga Proens ha traslladat a Felip VI durant la tradicional audiència d'estiu al Palau de l'Almudaina el malestar per la saturació turística, però ha responsabilitzat l'esquerra del creixement desbocat.
7: Yo entiendo el malestar de una parte de la población con un crecimiento turístico que en los últimos 8 años fue absolutamente desbocado. A partir de ahí, que alguien intente hacer ver que esto ha empezado ahora, me parece que es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos.
23: El rei s'ha reunit també amb el president del Parlament, el del Consell de Mallorca i el Batle de Palma.
26: Els principals temes de conversa han estat el problema de l'habitatge, la immigració i la sobrepoblació i el turisme. De fet, dimecres que ve es reuniran amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també a l'Almudaina.
23: L'Ajuntament de Santa Maria aprova per unanimitat 2 mocions per rebaixar la tensió al municipi.
26: L'Esquerra, el PP i Vox han consensuat un text per cridar la calma i demanar que tothom actuï en proporcionalitat després de les detencions de les 2 activistes i de la tensió que es va viure durant les festes contra el col·lectiu LGTBIQ+.
23: I el Consell d'Eivissa demana la retirada d'una nova campanya publicitària que torna a utilitzar un cliché que deixa malparada la imatge de les illes.
26: És una campanya publicitària al Regne Unit en què s'afirma que els pollastres industrials tenen més droga que un comiat de Fredina Eivissa. La campanya vol denunciar l'ús d'antibiòtics en les aus.
23: IMO adverteix que si no s'aconsegueix reduir la demanda d'aigua, hi podria haver talls de subministrament.
26: L'Ajuntament ha publicat un ban demanant la implicació de la població. Fins ara en vigilaven els consums setmanals, però ara es farà cada dia, ho explica la primera tinent de Batla, Elena Costa.
19: En els pitjors dels casos, clar, s'hauria de restringir ja l'ús per el consum d'aigua per ús domèstic, esperant no tenir que arribar a això.
26: Alguns veïns de Maó ja han patit talls de subministrament perquè els nivells del dipòsit de Malbúger eren baixos.
23: I el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la població per augmentar les reserves a banda de l'eclipsi solar davant possibles emergències.
26: Actualment es necessiten 1.000 bosses de sang diàries, però el registre d'ara no arriba a les 700. La directora del Banc de Sang de les Illes és Rosa Maria Tarragó.
8: Quan se donen situacions així, el risc de que passin coses simplement perquè hi ha molta aglomeració de gent a llocs determinats augmenta, no? Ens posam amb alerta perquè vol dir que si passa alguna cosa, si hi ha alguna emergència, probablement la necessitat de sang siga una realitat.
23: I la següent mitja hora vos explicarem que els incendis a Madrid i Àvila, que han obligat a evacuar i confinar ja 45.000 persones, ha obligat a declarar l'emergència d'interès nacional.
26: Una situació que s'ha declarat per primera vegada a Espanya per mort d'un incendi. El vent complica les tasques d'extinció, tot i que en un primer moment les autoritats advertien que els incendis de Madrid i Castella i Lleó es podien unir. La direcció de les flames ara ha canviat. A Àvila, una persona ha estat detinguda. El foc s'hauria originat per una imprudència greu per ús de maquinària pesant.
23: Ampliarem aquesta informació la següent mitja hora de l'informatiu. Passen 3 minuts de les 7:30. Moment ara pels esports.
2: Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
23: El Reial Mallorca, Toni, ja és a Marbella, on continuarà amb una pretemporada que estarà marcada per les incorporacions.
1: Altres que s'incorporen amb el pas dels dies. El darrer, Antonio Roca, cedit per l'Espanyol i que ha viatjat aquest migdia amb l'Expedició Vermella. Arriba en qualitat de cedit i s'incorpora al Mallorca per petició expressa del seu tècnic, Luis García, que el coneix de la seva etapa a l'Espanyol.
9: Haig de dir que l'entrenador ha sigut un gran culpable, que ja el vaig tenir, i a part que és una plaça doncs molt, molt atractiva, on els objectius estan clars i esperem assolir-los. Jo crec que em coneix, sap del que sóc capaç de donar a l'equip, jo també coneixo el que vol ell com a per als jugadors, llavors crec que és un lloc ideal per mi.
1: A la llista de convocats només cal recordar la baixa Justin Kalumba, que té per un llarg període de temps d'estar fora de combat, i que fins a 6 jugadors del filial de Pejuín Martí es desplacen cap a terres andaluses. El porter Nil Torreguitar, Luis Orejuela, Javier Olaizola i Miquel Calatayú com a defenses, el migcentre Jandro García i el davanter centre Aymar Peña. Demà dissabte, a la sala hora baixa, l'equip disputarà el primer partit amistós. Ho farà davant l'Al-Fateh de l'Aràbia Saudí, el Marbella Sports Center, un enfrontament que oferirà en directe IBETES Televisió. Raúl Llona, tècnic de l'UD, completa el cinquè entrenament encara amb molts fitxatges per arribar. Dels que queden de la passada temporada, avui ha parlat per IBETES Ràdio el central Manu Pedre. Així valora la pretemporada que estan fent.
10: Todo bien, es verdad que faltan bastantes compañeros y tal, están ayudando chicos del filial, pero bueno, un míster que quiere hacer un vestuario unido, que quiere estar encima de nosotros, quiere que entre nosotros nos apoyemos, bueno, hagamos un poco una especie de grupo para que eso luego se refleje en el campo, que eso pienso yo que es bastante importante, lo que forma en el vestuario y luego lo refleja en el campo.
1: Del nou tècnic, Raúl Llona, que el vol per al seu projecte amb l'UD, va parlar així.
10: Un míster que es cercano con los jugadores, que aconseja de su experiencia que tiene, y nada, intentar formar lo mejor posible para el inicio de temporada.
1: Després d'una temporada marcada, la passada entenem per la decepció, ara toca mirar cap a dalt, Manu Pedre.
10: Al final, el Ibiza siempre es un club que va a estar peleando por la zona alta, y vaya, así nos lo ha trasladado a la propiedad, que es normal que tengamos esa, entre comillas, presión de estar arriba, porque creo que el club está haciendo un esfuerzo bastante grande en hacer una plantilla pues acorde a lo que nos están pidiendo.
1: I ara parlant de la segona federació amb el Poblense, que ja suma 11 altes i 8 renovacions, i que de fet va arrencar la pretemporada aquest passat dilluns, en Julián Robles com a nou tècnic. L'ex del Mallorca B treballa amb moltes ganes en un projecte il·lusionant per al mallorquí.
11: La palabra que describe mejor este inicio de pretemporada es la ilusión que tienen los chicos por, bueno, por crecer, por evolucionar y por hacer una buena temporada. Vamos a intentar ser un equipo agresivo, muy presionante, sobre todo en campo contrario, intentar jugar y tenerla en campo contrario.
1: Pel que fa a la penya esportiva, avui suma una nova incorporació. Es tracta del porter Dani Ortiz, de 9 anys. Ha jugat a la penya esportiva Sant Jordi, l'AU d'Eivissa i la Societat Esportiva Portmany. Ara l'equip de Ramiro González ja compta en 6 cares noves, més la renovació de 9 futbolistes del curs passat. I una curiositat per tancar el bloc del futbol. Dani Nieto, que el passat curs va jugar al Poblense, torna a Sòria, però no per jugar al Numancia, com ja va fer el curs 2019-2020, sinó al Calasanz, nouvingut a la tercera federació grup castellà. Nieto, amb 35 anys, espera sumar al projecte de Ferran Moreno. L'Illes Balears Palma Futsal ja coneix el seu rival a les semifinals de la Supercopa d'Espanya. L'equip de Vadillo s'enfrontarà al Pozo Múrcia en el torneig que es disputarà els dies 5 i 6 de setembre al Palau Blaugrana de Barcelona. L'altra semifinal enfrontarà el Barça en Jaén Paraíso Interior. Els mallorquins cercaran un nou títol en una competició que reunirà a 4 dels millors equips del futbol sala estatal. En quant al món de la cistella, Alba Torrens, als seus 36 anys, torna a l'òrbita de la selecció. L'actual seleccionador, Miguel Méndez, l'ha convocada juntament amb la també mallorquina Elena Puello i la menorquina Aina Ayuso a una llista d'on després ha de sortir el roster definitiu que jugarà al Mundial d'Alemanya del 4 al 13 de setembre. És Miguel Méndez, seleccionador.
12: Vamos, como siempre, con mucha ilusión, con toda la ilusión del mundo, de simplemente con un objetivo muy sencillo, que es ganar cada partido que juguemos. Esa es la ambición que tiene este grupo humano, tanto de jugadoras como de toda la gente de la casa, de la federación que nos ayuda y, por supuesto, del staff.
1: Torres, que recordem, va jugar la segona part de la competició a Lliga Challenge amb l'Azul Marino, després de no tenir equip al primer tram de la competició, sumaria el seu quart mundial si finalment entra a la llista definitiva. De moment, ajudarà en la preparació del combinat nacional. Amb aquest apunt d'Alba Torres, el deixam. Fins aquí els esports.
23: Gràcies, Toni. 20 minuts per arribar a les 8.
2: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
13: Chico, al lío, pide un crédito.
14: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
13: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
15: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
23: Quatre de cada 10 residents de les Balears es gasta en producte local entre un 20 i un 50% de la cistella de la compra.
16: Si puc, tri producte local, si n'hi ha. A prop de casa ens queda una tenda petiteta, que hi anem ocasionalment, de tant en quant hi anem.
17: En el mercat ja troquen el millor de tot. Ho tenen tot molt fresc i ja que vens per comprar carn, per comprar peix, per comprar fruita, verdura, tot.
18: Hi ha alguna fruteria per a comprar coses puntuals? Pues a lo mejor 300, 400 euros, sí. 400 más bien, porque nosotros somos 5.
23: És una de les dades de l'enquesta del govern sobre hàbits de consum de la ciutadania. La Direcció General d'Economia ho valora de manera positiva, però creu que suposa un aval a la producció de quilòmetre zero. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
20: Bon vespre. L'enquesta reflecteix que el 41% de la població destina entre 200 i 400 euros mensuals a despeses en aliments i begudes, i d'aquests, entre 80 i 160 van destinats a producte local, entenent local com a quilòmetre zero. Els que més es consumeixen són la carn i els embotits, en segon lloc productes de pastisseria i en tercer fruita i verdura. Tot i que admeten que trobar producte local no sempre és fàcil a causa del preu o de la disponibilitat, les raons que motiven aquests hàbits de consum són principalment la voluntat de donar suport a l'economia local. A més, també hi ha la percepció que aquests productes són de més qualitat i més sostenibles.
16: Una mica més complexa, també ha d'haver possibilitats econòmiques, perquè el local sempre és una mica més car, però bueno, moltes vegades faig l'esforç de pagar un poc més per consumir producte local, que és el que crec que hem d'intentar fer tots.
23: A l'enquesta també s'ha valorat l'ús dels bons de descompte del govern. La campanya la coneix una gran part de la població, un 85%, del qual un 28% hi ha participat.
20: La directora general de direcció, Catalina Barceló, ha explicat també que els bons funcionen millor a la part forana de Mallorca i a Menorca, i ha destacat que hi ha voluntat per part de la ciutadania emprar-los.
21: El 60% dels residents coneixen les campanyes dels bons del govern, i una dada molt interessant és que el 85% hi ha participat o li agradaria participar. El 28% mos ha respost que sí, coneix el producte local, els bons de producte local, i a més hi ha participat. Estan tenint molt més ressò en part forana i Menorca.
20: Com a conclusió final, el conseller d'Economia, Antoni Costa, creu que els resultats d'aquesta enquesta són positius i que demostren el compromís de la ciutadania amb els productes de les illes.
0: Hi ha que reconèixer que el percentatge crec que és una dada positiva.
1: Reflexa que hi ha pues, una gran quantitat de població que té interès en el consum del producte local i que hi ha un consum elevat.
23: I un de cada tres consumidors preveu demanar un préstec durant els pròxims 6 mesos. Segons l'Associació d'Usuaris Financers, ASUFIN, els principals motius són poder disposar de doblers de manera immediata o pagar viatges i vacances. En tercer lloc hi ha el refinançament de deutes.
3: La compra d'un vehicle, finançar els estudis i les obres i reformes són la resta de motius per demanar un crèdit al consum.
4: Una parte para comprar un coche y otra para una reparación en casa, una pequeña reforma.
5: Sí, un coche, en 6 anys.
22: Reformas, el coche, cosas de estas.
5: Pues fa 15 días, con un aire acondicionat.
24: Como un matalàs y como una garantía de calidad de vida.
3: La vicepresidenta d'ASUFIN, Cristina Borrallo, assegura que el baròmetre mostra la tensió econòmica de les famílies i la pèrdua de poder adquisitiu que comporta la inflació.
25: Quan veiem el crèdit com una extensió del nostre sou, aquí és un problema, no? Quan demanem préstec per arribar a final de mes.
3: A l'hora de demanar el crèdit, ASUFIN recomana responsabilitat i comparar preus.
23: I els bitllets d'euro canvien la seva imatge després de poc més d'una dècada de la sèrie Europa, que començaren a circular el 2013 i que se centraven en estils arquitectònics. Ara, el Banc Central Europeu ha obert una enquesta en línia perquè els ciutadans triïn les noves imatges dels bitllets. N'hi ha dues propostes, cultura universal o patrimoni natural amb espècies amenaçades i rius.
3: A la proposta de cultura universal, els ciutadans han de triar entre figures il·lustres com Cervantes, Maria Callan o Beethoven, en un recorregut pel patrimoni cultural, literari i artístic europeu. La segona proposta, sobre el patrimoni natural d'Europa, la tria serà entre espècies amenaçades, com per exemple l'alció o la cigonya.
23: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha explicat que la renovació respon, per una banda, a la intenció de mantenir un diàleg amb la societat europea i, per altra, a la necessitat d'actualitzar les tècniques de seguretat davant la falsificació dels bitllets.
3: L'enquesta en línia estarà activa fins al 21 de setembre. A final d'any, el Banc Central Europeu prendrà una decisió i el 2027 arribaran a les nostres carteres.
23: Diversos incendis continuen actius arreu de l'Estat. Ara mateix totes les mirades estan posades en els dos de la Comunitat de Madrid i el de Burgo-Ondo, a Ávila. Tot i el temor inicial que els focs de les dues comunitats es poguessin unir, el govern estatal explica que l'incendi de Castella i Lleó no ha entrat a la comunitat madrilenya i que avança ara en direcció nord. El que més preocupa ara mateix és el vent que complica les tasques d'extinció. Davant d'aquesta gravetat, l'executiu ha declarat l'emergència d'interès nacional en aquesta zona. És la primera vegada que s'ha activat per incendis i la segona d'ençà de l'apagada generalitzada.
3: S'ha activat, per tant, la situació operativa 3. És el nivell més alt de resposta davant d'emergències. A la Comunitat de Madrid ja hi ha més de 25.000 persones evacuades i més de 20.000 confinades davant unes flames que ja han cremat més de 6.000 hectàrees. Des del govern espanyol diuen que la situació és complicada i que cal extremar precaucions. El delegat del govern a Madrid, Francisco Martín, ho ha valorat des del centre de comandament de Cenicientos.
27: La previsión es que continúe el viento y que, por lo tanto, hasta la noche el incendio pueda continuar avanzando. Por lo tanto, no descartamos nuevas evacuaciones, nuevos confinamientos en la zona hacia el norte en las próximas horas. Por lo tanto, ese ruego de prudencia y responsabilidad en no acercarse al fuego, sino más bien, por favor, todo lo contrario.
23: Per cert, qui es desplaçarà demà al centre de comandament avançat és Pedro Sánchez. Serà demà de matí per fer seguiment d'aquests incendis.
3: Mentre el govern espanyol ha demanat ajuda a la Unió Europea i ha activat el mecanisme europeu de protecció civil, Brussel·les ja ha enviat 4 aeronaus per l'extinció dels focs. N'ha parlat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
28: Y ya tenemos una respuesta afirmativa y hemos acertado 2 Canadair, 2 focas de Grecia y 2 de Italia. Esta mañana ya vamos a hacer la reunión directa para el despliegue de estos 4. Es una situación absolutamente compleja.
3: La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, parla del pitjor incendi de la història de la comunitat.
29: Ya podemos decir, para nuestro reglamento, que es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid.
6: estamos en una situación inédita, en una tormenta perfecta, de altísimas temperaturas y un viento que no cesa, no da tregua.
20: Ara mateix l'incendi està fora de capacitat d'extinció, segons apunta la comunitat madrilenya, tot i que no hi ha hagut ferits. El govern estatal ja ha desplegat gairebé 2.000 efectius, 285 mitjans terrestres i 16 aeris per combatre aquest foc i el d'Àvila.
23: La Guàrdia Civil, per cert, ha detingut una persona i n'investiga una altra per l'incendi forestal de Burgo Hondo a Àvila. El foc, que ja ha cremat més de 9.000 hectàrees, s'hauria originat per una imprudència greu per ús de maquinària pesant en una zona on estava prohibit utilitzar-ne.
20: Se'ls acusa d'un delicte d'incendi forestal i un altre contra els recursos naturals i el medi ambient. També tenen agreujants per afectar nuclis habitats propers i per haver perjudicat l'equilibri dels sistemes naturals.
23: A banda dels focs de la comunitat de Madrid i Àvila, també hi ha incendis sense control a Guadalajara, Toledo i Lleó. De fet, els incendis forestals afecten també a França, no només a Espanya. En aquest país hi ha una trentena de focs actius que han obligat a desallotjar 63.000 persones. La superfície cremada arriba ja a les 50.000 hectàrees, gairebé el triple que durant el mateix període de tot l'any passat.
20: L'incendi més important és el que afecta la localitat turística d'Argaisón, on 44.000 persones han estat evacuades i on el foc ha arrasat 12.500 hectàrees. Més de 1.000 bombers fan feina a la zona per apagar les flames, però les previsions de vent de fins a 80 quilòmetres i la possibilitat de tempestes poden complicar més les tasques. Un total de 42 bombers han resultat ferits mentre intentaven sufocar les flames. 9 d'ells han hagut de ser evacuats a centres sanitaris. Situació també complicada a la zona de les Landes, on 31.000 persones han estat també desallotjades. El vent també complica les tasques d'extinció d'un foc que ha causat danys a més de 100 habitatges i edificis. I a la zona de Bar també hi fan feina 1.000 bombers per intentar sufocar les flames.
23: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. El Tribunal Suprem aplica per primera vegada la llei d'amnistia a 8 acusats pels delictes de desobediència o desordres públics per actes relacionats amb el procés o amb les protestes per la sentència per la qual varen ser condemnats els seus responsables.
20: En 4 interlocutòries que s'han conegut avui, el jutge declara extingida l'eventual responsabilitat penal a 8 condemnats. Un dels amnistiats és l'expresident del Parlament català, Roger Torrent, que va ser condemnat per un delicte de desobediència relacionat amb el procés. Aquesta decisió arriba una setmana després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciés que la llei d'amnistia s'ajusta al dret comunitari. Considera que no afecta els interessos financers comunitaris i no contravé la legislació europea sobre el terrorisme, ja que assegura que la llei d'amnistia facilita la reconciliació. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en un missatge a la xarxa social X, ha mostrat la seva satisfacció per l'aplicació de la llei d'amnistia i demana que s'apliqui a totes les causes pendents.
23: I el Ministeri de Justícia preveu crear unes altres 700 noves places de jutges i fiscals l'any que ve.
20: Així ho ha anunciat el ministre del RAN, Félix Bolaños, qui ha especificat que es crearan 500 places per a jutges i 200 més de fiscals. Ha assegurat que és la major xifra de creació de places de la història i és possible per la llei d'eficiència, que permet crear unitats judicials de forma més econòmica.
23: I un mes després dels 2 terratrèmols que varen sacsejar Venezuela, la xifra de víctimes mortals arriba a les 5.400.
20: Diverses plataformes ciutadanes xifren la qualitat de desaparicions en més de 40.000. Les autoritats encara cerquen desaparegut de baix el d'enderrocs.
23: I Donald Trump ha anunciat nous aranzels d'entre el 10 i el 12,5% a productes de 60 països, entre els quals Espanya.
20: La mesura substitueix l'aranzel global del 10% que expira avui i que Donald Trump va establir al febrer, després que el Tribunal Suprem anul·lés la major part dels gravàmens. La Xina, que ja té aranzels més elevats, no figura en aquesta nova llista.
23: 7 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: Cultural, que començam per les festes de Sant Jaume, perquè en aquests moments el Cossies d'Algaida ja fan el tradicional recorregut pels carrers del poble. Ho fan des de fa uns minuts amb aquesta calorada en el dia de la Revetlla de Sant Jaume.
1: És la segona vegada que dansen enguany després de fer-ho per les festes d'hivern de Sant Honorat. Avui, dia de la Revetlla, fan el tradicional quadrat i demà ballaran a la plaça de l'Església després de ballar l'oferta dins el temple.
0: I l'Ajuntament d'Eivissa ha presentat el programa de les festes de la Terra d'enguany.

0: Gràcies. El dia groc serà dia 5 d'agost amb l'entrega de la medalla d'or de la ciutat i amb el concert al passeig de Vara de Rei del grup eivissenc Estàtues de Sal.
1: El programa inclou una festa de música urbana el 8 d'agost organitzada pel raper Mucho Muchacho, una festa flower, un homenatge als 18 veïnats centenaris del municipi i l'actuació d'artistes del Royal Ballet de Londres el dia 1 d'agost. En Rafael Triguero és el Ballet d'Eivissa.
2: Però també jo crec que una qüestió a destacar aquest any, i com us explicava, que és un programa de festa que el que pretén és posar en valor les nostres tradicions, patrimoni, cultura, però també les músiques, d'esport i altres activitats.

0: La del festival Pedra Viva arriba aquest cap de setmana a Ciutadella, Aquasonic, una experiència musical en què 5 músics actuen completament submergit dins tancs d'aigua. Es podrà veure a Cala Morell.
1: 5 músics se submergiran dins tancs plens d'aigua per interpretar una composició. Utilitzen tècniques de veu específiques, instruments adaptats i micròfons submarins pensats per enregistrar el cant de les balenes. Aquasonic és una experiència musical subaquàtica que arriba des de Dinamarca i que farà a Ciutadella l'única actuació prevista a Espanya, a Cala Morell, en la mà de fons i després de la posta de sol. El paisatge es converteix en una part més de l'experiència. Joan Taltavull, director artístic de Pedra Viva, en conta més detalls.
2: Havia de ser un puesto amb sense llum, amb tranquil·litat, perquè és un espectacle molt poètic, molt delicat, i bueno, vam pensar que aquest espai, amb el diàleg, amb la mà espectacular que tenim darrere i ells que fan feina amb saigo, era un puesto idíl·lic.
0: I avui és divendres i s'estrena la cartellera cinematogràfica. I es renova tenint en compte els més petits que necessiten entreteniment i els més grans, sales amb aire condicionat, Toni Escanelles.
3: Sí, i segurament per això tenim històries per a tots o directament per als més petits. La primera, espanyola, 3D más.
4: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada?
5: Me han llamado del cole, tengo que ir a recogerle.
4: ¿Otra vez?
6: Esto es un restaurante serio, Only God.
3: Kira Miró i Salva Reina són Júlia i Ernest i ho tenen tot, una bona relació, una vida ideal, perquè no tenen fills, diuen. Però un dia desperten i troben 3 criatures dient-los papà i mamà i exercint aquesta professió familiar que només els més menuts saben fer. Al final és el mateix de sempre, se'n volen desfer, però els acaben estimant, una cosa que no podríem haver imaginat. I de segon, americana, per més adolescents, Motor City. Americana, dèiem, però molt, tots poc coneguts, això sí, el Detroit del 70, un treballador romàntic, John Miller, és incriminat per un despietat gàngster que s'ha enamorat de la seva lota i vol llevar-se'l d'enmig. Un argument que des del Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas l'han trobat un milió de vegades i, com aquell, només pensa en sortir de la presó i posar en marxa la seva revenja. Contrast absolut amb la noruega Rufus.
7: Àvia... És veritat que els humans són els animals més perillosos del món?
3: És una serp que no sap nedar ara que el govern les vol eliminar de les Pitiuses. Res, en una comunitat de serps marines protegides per un drap màgic, entre totes n'hi ha una que no encaixa i és perquè no neda gaire bé. Però davant el drama surt l'heroi que du de dins. I no hi ha massa més on triar aquesta setmana. Destacar, això sí, la restrena de Nicky, Aprenent de bruixa, de Ghibli. Per tant, això sí, teniu on triar poc, però teniu salut i cinema.
0: I l'Atlàntida Mallorca Film Fest 2026 aixeca avui el taló amb una edició que tornarà a convertir Mallorca en un dels principals aparadors del cinema d'autor europeu.
8: Yeah, baby, somos tú y yo en este páramo. El sol que da en los ojos es abrasador. Si estamos en el Prado, hacemos el amor.
0: Fins dia 2 d'agost, el festival reunirà directors, actors i creadors internacionals en una programació que combina projeccions, estrenes i activitats culturals. Entre les cites més destacades hi ha la gala de Cloenda, prevista per dia 2 d'agost, a la qual hi assistirà

0: Hem arribat a les 8, moment d'actualitzar els principals titulars d'aquest divendres 24 de juliol, en què la presidenta del govern demana al rei atenció pública i política davant el creixement demogràfic que experimenten les Illes Balears. Maria Tomàs.
1: Marc Apro ens ha traslladat a Felip VI durant la tradicional audiència d'estiu al Palau de l'Almudaina el malestar per la saturació turística.
2: Yo entiendo el malestar de una parte de la población con un crecimiento turístico que los últimos 8 años fue absolutamente desbocado. A partir de ahí, que alguien intente hacer ver que esto ha empezado ahora, me parece que es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos.
0: El rei també s'ha reunit amb el president del Parlament, el del Consell de Mallorca i el Batle de Palma.
1: Els principals temes de conversa han estat el problema de l'habitatge, la immigració i la sobrepoblació, també el turisme. De fet, dimecres que ve reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també a l'Almudaina.
0: L'Ajuntament de Santa Maria aprova per unanimitat dues mocions per rebaixar la tensió al municipi.
1: L'Esquerra, PP i Vots han consensuat un text per cridar la calma i demanar que tothom hi actuï en proporcionalitat després de les detencions de les dues activistes i de la tensió que es va viure durant les festes contra el col·lectiu LGTBIQ+. És el Batle Colau Canyelles de Més i Andreu Jaume del PP.
3: Amb aquestes coses no hem de fer política, amb aquestes coses anar tot plegats, perquè hem de tenir una societat plural, que és el que tenim, i per tant tot tenim el nostre espai per poder viure.
4: Nosaltres la qüestió d'aquestes mocions l'entenem com intentar millorar la situació dins el poble.
0: I a Sant Josep de Sa Talaia ha quedat avui desallotjat l'hotel inacabat a Punta Xinxó.
1: Una vintena de gent de la Guàrdia Civil. Quan hi han entrat ja només hi quedaven 4 persones. Feia més de 10 anys que estava ocupat i havien arribat a viure prop de 200 persones. Albert Colomé és portaveu dels veïns afectats.
5: Aquest estiu ja començava a fer por. O sigui, ja l'any passat vam tenir problemes diversos vecins per robos d'aigua i de coses, i aquest any més que res era la inseguretat i sobretot la mala olor. Perquè ja ho heu vist tots, vull dir una cosa, però és que els veïns que viuen justament davant de l'estructura aquesta, la situació era inaguantable.
0: I els incendis a Madrid i Àvila, que han obligat a evacuar i confinar 45.000 persones, ha obligat a declarar l'emergència d'interès nacional.
1: Una situació que s'ha declarat per primera vegada a Espanya per mor d'un incendi. El vent complica les tasques d'extinció, tot i que en un primer moment les autoritats advertien que els incendis de Madrid i Castella i Lleó es podien unir. La direcció de les flames ara ha canviat. A Àvila, una persona ha estat detinguda. El foc s'hauria originat per una imprudència greu per ús de maquinària pesant. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, espera que les previsions per demà millorin, però així tot es mostra prudent. Són declaracions de Televisió Espanyola.
6: Y mañana las condiciones son ligeramente, las condiciones meteorológicas, tanto de velocidad del viento, tanto de humedad como las temperaturas, en ese sentido son ligeramente más favorables a lo que hemos tenido estos dos días pasados. Pero en estos momentos, vuelvo a decir, no podemos ser muy optimistas en ese sentido. Somos realistas y trabajando de una forma relevante.
0: De fet, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, visitarà demà la zona afectada per aquests incendis i el centre de comandament avançat que està situat a Madrid. I els incendis forestals també afecten Maria França.
1: Així és, en aquest país hi ha una trentena de focs actius que han obligat a desallotjar 63.000 persones. La superfície cremada arriba ja a les 50.000 hectàrees, gairebé el triple que durant el mateix període de 2025.
0: 8 i 4 minuts, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu, que passin molt bon cap de setmana.

0: ja som aquí, ja hem arribat, Inés Mateu. Bueno, Jordi Suárez. Nora Oliver.
1: Aquí, sí. Aquí. Present, present.
0: Molt bé, molt bé. Me'ls han deixat tots sols, avui.
1: Me'ls han deixat tots sols.
0: Però, bueno, passa res.
1: No passa res.
0: El 50% de l'equip.
1: Exacte.
0: Que no és poc.
1: El 50% bo.
0: Escolta. Bé, no, anem per feines, perquè avui tenim teca. Entre turistes, vacances, l'Atlàntida, ja comencen a desfilar per les Balears algunes de les personalitats més mediàtiques del món, hem de dir.
1: En Michael Jordan, que se l'ha fotografiat a una barqueta d'uns 30 metres d'eslora.
0: Una barqueta de fusta, exacte.
1: En Roger Federer, que ha anat a visitar el nou museu d'en Rafael Nadal.
0: Com en Jordi Suárez, que també hi va anar. Exacte,
1: i Cádiz se'l va trobar.
0: Exacte, sí.
1: O els Reis, que han rebut avui les principals autoritats, entre molt d'altres.
0: Exactament. Però, bueno, entre tota aquesta gent ha passat una cosa. I és que ha hagut, ho direm, una trobada entre, parau atenció, el pare d'una de les persones, podem dir, més famoses del món, d'acord? I la bellesa d'un poble del migjorn de Mallorca.
1: Ai.
0: I nosaltres, així ho tenim tota la informació d'aquesta trobada, tota.
1: És a dir, no en sa persona famosa, sinó en son pare.
0: Exacte, és que xerram d'una persona que està ni tan famosa que per extensió el son pare també ho és.
1: Ai, no puc. Qui és?
0: El nom és David Edward Alan Ted Beckham. És a dir, es pare d'en David Beckham.
1: Vale. I sa bellesa?
0: A sa bellesa de fa la nit, a Catalina Sole.
2: Vaig anar a dinar amb un grup d'amics en Xiviu, que té la platja de Serenal de Porta Colom, i la cambrera d'allà, a la taula de veïnal, li va dir, aquesta és la bellesa, el gran major, vaig sentir que deia. I aquest senyor se va xiquear, va venir saludant-me, i m'ha dit que era son pare d'en David Beckham.
3: Com a de tota sa vida.
2: I que era allà perquè sa mare d'en David Beckham, i 15 de juliol, fa 10 anys. I vàrem parlar, m'ha dit que ve molt sovint en aquest Xiviu, que li agrada molt, que ell té una vivenda a Porto Petra, que fa 25 anys que venen molt per Porto Colom. Jo li vaig demanar si en David venia, m'ho va dir que no, que havia parlat amb ell del Mundial, i tot això.
4: Golpecitos i res més, tothom feliç i tal.
0: Mira, què t'apareix?
1: No, m'apareix molt bé. Jo també me'l vull trobar, menys si me convido a prendre algo.
0: Exactament, una Coca-Cola, per exemple.
1: Bé, jo som més Aquarius.
0: Què li demanaries a son pare, en David Beckham?
1: Que si li sobra algun bitllet.
0: Ah, també, pregunto, sí. Avui tenim, ni més ni manco, que Miguel Soler al control tècnic.

0: portes.
1: Bones dies, divendres, i bueno, avui te tocarà a tu, Nora, repartir justícia. Mm-hmm. És una responsabilitat, perquè és una cosa que li encomanant sempre
2: sí.
1: a en Jordi.
2: Sí, sí, sí.
1: Ho fa molt tranquil·lament i amb molt d'honor, per tant, avui te passa relleu, la cartera de fiscalia.
2: Estic nerviosa.
1: Bueno, toca repartir gomets.
2: Exacte, així és. Avui repartim gomets vermells a aquella gent que s'ha portat malament i gomets verds a la gent que s'ha portat bé durant la setmana. Avui començarem pels gomets vermells. Males notícies sempre primer. Uh-huh. I el primer gomet vermell és per més de 50.000 argentins.
1: Déu-n'hi-do, idò. Poses títol, qui no sap perdre, firma. Como Adán y Eva tenga mono estos pecados, como dos ladrones, un secreto bien guardado,
3: un camino y un destino asegurado. Bueno, men, què ha passat, Nora?
2: Idò, resulta que alguns argentins seguidors del Mundial han iniciat una recollida de firmes a la plataforma change.org per demanar que es repeteixi la final de la Copa del Món. Demanen que el partit no sigui vàlid i que es torni a jugar amb un àrbit diferent. Segons la petició, l'àrbit va prendre decisions completament polèmiques i controversials que van beneficiar a l'equip espanyol i, per tant, no va ser una final justa i neutra.
1: Quanta gent dius que ho ha signat, en això?
2: 50.000 argentins.
1: 50.000 persones. Mm-hmm. Molt bé.
2: Clarament, aquesta recollida de firmes, jo no ho sé si arribarà molt en fora.
1: Home, només faltaria això, que a més s'hagi de repetir el partit, però bé.
2: Però això no vol dir que els hi llevem el gomet. Així que gomet vermell per tots els argentins que han firmat aquesta petició. S'ha d'aprendre a perdre, no sé, no pot ser això. I més gomes vermells, i el següent és per sa gent bruta.
1: Màster en incivisme.

0: A mi ha encastat aquesta gent bruta, ara.
1: Idò, els darrers dies ha estat polèmica la platja de Macarella perquè se troba constantment plena de brutó. Mm-hmm. Botelles de plàstic, roba, capses de cartró... Bé, sabeu que les corrents procedents del sud duen amb elles tota aquesta brutó i és vera que els residents reclamen una major neteja de la zona, però nosaltres volem posar els focus a una altra banda. Perquè aquí la qüestió és... Com pot ser la gent tan bruta? Per favor, com pot ser que en ple 2026 hi hagi persones que tirin fems a la mà? Jo troc que és vergonyós que la gent que va gaudir de la platja, que se va atorrar, que se va fer el seu banyo, hagi de recollir la brutó d'altres inconscients que no saben comportar-se.
0: I doncs sí, home, això un gometarra vermell.
1: Home, com una casa.
0: Sí, exactament.
1: A tota la gent que tira o tirau residus a la mà, gometarro vermell i prohibit tropitjar una platja la resta de la vostra vida. Ja hi tornareu.
0: Exacte. Molt bé, Nora, molt bé. Molt ben
1: dit. I tenim encara més gomets vermells.
0: A més, encara. Sí,
1: home,
0: també és valent amb gomet vermell.
1: Hi ha molt de mal en aquest
0: com
1: món,
0: Jordi,
1: Xavi.
0: Hi
1: ha molt de mal en aquest món. M'ha ensenyat bé. I aquesta vegada pels creadors de ChatGPT.
0: Perquè la intel·ligència artificial se va cansar d'obeir.

0: Bueno, duï cua aquest tema, duï molta cua. Què ha passat? Expliquem-ho.
1: I de nou alerta, perquè l'empresa creadora del Chati, ChatGPT,
0: Chati
1: pels amics.
0: Com li deim aquí?
1: Clar, Chati.
0: Ja demanat en el Chati.
1: Ha creat una intel·ligència artificial que se li ha revelat. Uh-huh. Això ja estava escrit a moltes pel·lícules de futur que anava a passar. Uh-huh. Segons compten ells mateixos a un comunicat durant unes proves d'una intel·ligència artificial, aquesta se va botar ses normes, se va connectar a internet i va atacar a una altra empresa per extreure informació.
0: Ja, molt bé. L'esteu pan farat sopes, què diuen?
1: Al final, sa cosa no va anar més enllà i no se va treure cap informació preocupant o classificada, però ja veiem que la intel·ligència artificial no respon a ningú. No sé què en penses, Xavi, però les pel·lícules de Terminator començaven més o menys igual, eh?
0: Ah, ja, robot, també.
1: I bé, acaben molt malament.
0: Sí. Ells... Home, en batalles arreu, entre humans i robots.
1: Uh-huh. Ells diuen que la cosa s'ha controlada, però... Cada dia una empresa, no?, que se dedica a la intel·ligència artificial, no mos volen assustar. I de gomet vermell pels creadors de ChatGPT, Chati per als amics, que la criatura va sortir més espavilada de lo que pensava.
0: No, i espera, perquè la criatura pren, ara està prenent intel·ligència artificial.
1: Clar. No, i se queda tota la nostra informació.
0: Tot.
1: I a part que contamina moltíssim. Cada vegada que l'emplees gasta no sé quant de litres d'aigua.
0: Sí, això és vera, és vera. Per tant, és a dir, la intel·ligència artificial se comença a revelar i la Nora decideix posar-li un gomet vermell.
1: Sí, un gomet vermell, exacte. Es goma vermell per als creadors, eh? No per la intel·ligència artificial.
0: Ah, clar, això un debat fins i tot filosòfic, clar. Diria jo.
1: Home, clar, el creador del mal.
0: Fins aquí, però són responsables? És a dir, la intel·ligència artificial té responsabilitat com a intel·ligència artificial?
1: No, perquè està programada per persones.
0: L'arribarà a tenir?
1: Ai, quina...
0: No ho sé, ja ho posem un set taula.
1: Ja veurem.
0: Bé, goma vermell.
1: Vinga, s'han acabat...
0: Per artificial i per els creadors, va.
1: I ara, s'han acabat les males notícies. Passam a gomets verds. I el primer és per un navegant menorquí.
0: Molt bé, gomets verds, per tant. I aquest gomet verd és per l'operació Careta.

0: Molt bé, Mem, Operació Careta. De què va la cosa?
1: Idò, aquest dilluns, un home que navegava per sud de l'illa de Menorca se va topar amb una tortuga, pobreta, que tenia dificultats per nedar. Idò, l'home va decidir agafar la tortuga ràpidament i dur-la a Cala Galdana, on uns socorristes el van ajudar a fer els cuidats bàsics per la pobra tortugueta. I a partir d'aquí van arribar els tècnics del Centre de Recuperació de Fauna de les Illes Balears, que van poder salvar a la tortugueta.
0: Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Importantíssim.
1: Molt bé. Sí. És que són aquest tipus de notícies que t'alegren el dia i te fan confiar un poquet més en la humanitat. Gomet verd per tota aquella gent que va ajudar a salvar aquesta tortuga i gomet verd també per la tortuga.
0: Home, sí, evidentment. Gomet verd per tothom.
1: Home, clar.
2: Me pareix perfecte.
0: Exacte, me pareix perfecte. Jo també.
1: De totes formes, si trobes un animal que està ferit, ara a la mà no ho sé, però si és a la platja, recomanen no tocar-lo.
0: Entesos.
1: O sigui que si trobau una tortuga serena, no la toqueu i cridau al Centre de Recuperació de la Fauna i que facin ells la gestió.
0: Clar, segons aquest home que navegava per sud de l'illa de Menorca, diu que se va trobar aquesta tortuga que tenia greus dificultats per nedar, és a dir, que era evident.
1: Clar, no,
0: en aquest cas va sortir bé.
1: En aquest cas sí, però si està serena, millor, lo millor és no tocar-la.
0: Molt bé.
1: Molt bé, i darrer gomet verd, aquesta vegada per uns estudiants de turisme de la UIB.
0: Perquè la UIB té gana.

0: Què vol dir, mem, això de la UIB té gana?
1: Idò, uns estudiants de turisme de la UIB han guanyat el Premi Jove d'Emprenedors de les Balears amb una idea bastant curiosa. Ells proposen un food truck, és a dir, un camió d'aquests de menjar, no?, que estan tan de moda ara, que se mogui pel campus de la UIB oferint menjar ràpid, variat i assequible per alumnes i professors. És a dir, una furgoneta que se mogui per evitar que la gent s'hagi de passejar a mig campus, que tots sabem que la UIB és immensa.
0: Bé, cada facultat té la seva cafeteria.
1: Clar, no?
0: Però bé, això per aventura te donen altres opcions.
1: Però me penso que només hi ha un bar a la UIB, eh?
0: No.
1: Ah, no?
0: No. Cada facultat, si no vaig errat, té la seva seu bar, les seves cafeteries i...
1: Per no, és que jo no l'he trupitjat molt.
0: Clar, perquè tu vas a Pompeu Fabra.
1: Sí.
0: Bé, anaves.
1: Anava.
0: Quan fa?
1: Pues, un mes.
0: Un mes, exacte. Recent llicenciada.
1: Sí, exacte. No té ni el títol encara.
0: Però tu com a estudiant, si haguessis vist una food truck, és a dir, un camió d'aquests de menjar, per ser Pompeu Fabra, haguessis estat usuària o no?
1: O sigui, a mi m'apareix una molt bona iniciativa per tenir altres alternatives de menjar, però lo del menjar ràpid... No sé jo si és una alternativa molt healthy.
0: Bé, pot ser també, pot ser. Hi ha moltíssimes opcions, poden fer moltes coses.
1: Bueno, aquí posa menjar ràpid.
0: Entesos. Bé, però pot ser menjar ràpid, no ho sé, ciurons també poden ser ràpids.
2: Sí. Per supuesto, que està molt bé.
0: Bé, i que, men, continua.
1: I de això, gomet verd per aquests estudiants fantàstics per tenir clares les necessitats dels alumnes i professors de l'UIB.
0: Molt bé, Nora, escolta, moltíssimes gràcies per aquests gomets vermells i verds. En quin te quedes, de tots?
1: Jo amb aquesta m'és de la tortuga.
0: Tortuga.
1: Clar, si ets animalets, eco-friendly, bones persones... Jo amb aquesta amb la tortuga.
0: Molt bé,
1: tu amb qui te quedes?
0: No, la tortuga, tres quarts del mateix. Se'ls van les tortugues. Moltes gràcies, Nora.

0: La situació. Des de Balears inflam la DGT.
1: No hi ha malícia, m'entens?
2: Un radar situat al quilòmetre 9 de la carretera que uneix Eivissa amb Sant Antoni s'ha situat entre els que més multen de tot Espanya.
0: Segons un informe d'automobilistes europeus associats, aquest dispositiu ha imposat més de 28.500 sancions durant el 2025, una xifra que, tot i representar una baixada del 27% respecte a l'any anterior, el col·loca en la 16a posició del rànquing estatal.
2: L'estudi també assenyala que les Illes Balears es van recaptar 18 milions d'euros en multes de trànsit durant el 2025, un 2% més que el 2024.
1: No hi havia malícia, m'entens?

0: TV3 Ràdio és entreteniment. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
3: Com esteu, companys de Xiu Xiu, oients? Jo no triaré una cançó, triaré un grup, els Monkey Doo, la banda de swing mallorquina, que per jo fa molt d'estiu, perquè que surtin aquests quatre músics que són habitualment en sa trompeta, sa percussió, aquests de ukelele, els instruments de vent que duen i que fan com estiu, però no mediterrani, de Nou Orleans, no? Però m'encanta, perquè és vera que fan estiu. Així que podeu triar-ne qualsevol, però que faci ballera, si vos pareix. I tots aquells que sàpiguen ballar swing, començau a moure els peus. Bon estiu a tots.

0: Araceli Bosch, l'acabant de sentir, moltíssimes gràcies per fer-nos arribar aquest àudio. També podeu fer arribar el vostre en el 646-934501, 646-934501. Volen saber a què són el vostre estiu i, bueno, us posarem aquest àudio que mos envieu en aquest WhatsApp. En sentint Araceli Bosch, que mos agafa relleu cada dia de dilluns a divendres, el programa entra avui i demà. Tu, si haguessis de dir que són el teu estiu, Nora, què sonaria?
1: D'aquest estiu o en general?
0: En general.
1: Que me faci sentir. Mira, a mi m'agrada molt una cançó que se diu King, que ara mateix no sabria dir-te de quin cantant és, però jo a sentir-la i me transporta directament a l'estiu.
0: A l'estiu, o sigui, King.
1: Sí, o sigui, no sé, és que no sé me genera com...
0: Porta moltes mira, cançons amb aquest títol.
1: Oli Alexander.
0: No en tenc ni idea.
1: Com apareix que va estar a Eurovisió.
0: Ah, sí? Bé, un dia la posarem.
1: Sí.
0: Dilluns mateix, pot fer l'àudio tu, si
1: Venga,
0: vol.
1: Vinga, dilluns el faig jo.
0: Molt bé. Bueno, atenció, fumadors i no fumadors de les Balears, perquè ja sabeu que hi ha un tema que aquest dia s'ha duit molta de coa. I és que el govern espanyol ha fet una passa més perquè fumar sigui cada vegada més difícil i en Juanmi ha fet el seu reportatge setmanal.
1: Exacte. La idea del govern ha estat aprovar una reforma de la llei del tabac que ara haurà de passar pel Congrés abans de ser aprovada. La idea és ampliar els espais on no se podrà fumar, protegir més els infants, els adolescents i posar al dia la normativa amb els nous productes com les cigarretes electròniques.
0: Clar, i en Juanmi, avui dematí, redacció s'ha fet una pregunta. Bé, dues. La primera és on acabarà fumant la gent? I la segona és prohibir és una solució?
2: Tendrem que cercar nuestro vídeo per l'altre puesto.
3: Exacte. Li pareix bé, però, que se prohibeixi?
2: Sí. Sí, fin que me afecta a mi, però sí. La veritat és que sí, perquè sí representa el civil que n'hi ha aquí en Sevilla i està bé.
3: T'anirà bé perquè deixaràs de fumar un poc o què faràs? T'aixecaràs i te posaràs en aquest arbre?
2: No, deixaré de fumar un poquet.
3: Això està bé, no, idò?
2: Sí.
3: Quant fuma vostè en el dia, més o manco?
2: Un paquet.
3: Un paquet?
2: Sí.
3: Ui, i si està aquí dues hores amb un cafè en llet, després amb una cerveseta, no li costarà molt?
2: Sí, lo que pasa es que en vez de estar tanto tiempo por aquí, pues buscaremos de estar por casa o por otro sitio, hacer otras actividades.
3: O sigui que vendrà menys en el bar.
2: Sí. Lo de prohibir es un arma de doble filo.
3: Quan prohibeixes ja tens més ganes, no?, de fer-ho.
2: Sí. La verdad es que sí.
3: A nosaltres, si mos prohibeixen fer ràdio, tindrem més ganes de fer ràdio. Ara sí.
2: Es como si no prohíben menjar...
3: Més menjar, més gra.
2: Més gos.
3: A veure això. I de res, tindrà una oportunitat per deixar de fumar.
2: Molt bé, gràcies.

0: Bé, clar, és un tema que ha dut coa.
1: A veure, jo crec que comparar fumar amb menjar no acaba de ser el mateix.
0: O fer ràdio.
1: No acaba de ser el mateix, exacte, però sí, bueno, sí, això sí que és veritat que hi haurà menys gent en els bars.
0: Bé, això no, ja ho veurem. Però bueno, ara la qüestió és que en Juanmi està assegut tranquil·lament a un banc i ha arribat una senyora i aquesta senyora ha assegut damunt ell. És a dir, s'hi ha recolzat. I clar, Juanmi, no se'n podia venir quan ha passat això. I quan tots dos se n'han assabentat, hi ha hagut un ensurt. I en Juanmi ha pensat, ja que hi som, escolta, li faré una entrevista.
2: Bon dia, com està?
3: Cariño, no.
2: Pero si se ha apoyado en mi pierna para sentarse y todo.
3: Bueno, pero...
2: Yo le he dejado con todo el cariño del mundo.
3: Yo con todo el respeto del mundo no quiero hablar.
2: Preguntamos, a ver, porque quieren prohibir el fumar en las terrazas y en las playas. Y claro, pregunto a la gente que fuma a ver qué le parece esto.
3: Que cierren los estancos.
2: Sería más fácil, ¿eh?
3: Eso es lo que tenían que hacer, no vender tabaco.
2: Claro, y así se acaba.
3: Y así se acaba todo.
2: ¿Qué es esto de comprar, vender tabaco y luego prohibir?
3: Sí, que no vendan tabaco, que ganan mucho billete con los tabacos.
0: Això és veritat. Ho tenia clar, eh? Aquesta,
1: ho volia arrencar d'arrel, no? El sí, problema, sí, tancats estancs.
0: Molt bé. Però, bueno, comencem amb aquesta senyora fumadora, per cert, mos diuen Juanmi, que directament vol això, ja vol acabar, vol erradicar, vol tancats estancs. Però bé, en Juanmi també ha pensat que estaria bé, molt bé, trobar qualcú que faci feina o hagi fet feina a un estanc. I han dit això.
4: A mi, a les terrasses, me pareix un absurd que no deixin fumar. Però bueno, també això, cadascú ho vol d'una manera... Jo no soc molt de jona, perquè resulta que jo he tancat un estanc.
2: Ai, justament.
4: Molt, però bueno, és igual.
2: I que els se tanquin tots.
4: Jo no he fumat mai, oi? He tingut tres filles, ja han fumat altres, però no fumen. Que no fuma ningú. Yeah. I jo toc que si molesten, pues, però una terrassa, al final, que vol estar l'aire lliure.
2: Sí, però les taules tampoc estan tan en fora una de l'altra, i a vegades els xigarrets, segons com venguis vent, te'l menges.
4: Si molesta, m'apareix bé que malament. Perquè, és vera, no ho sé, també fumar, pot fumar un altre moment. O te pots fer un poc en fora.
2: Te pots aixecar i posar-te de vora l'arbre i tornar a seure, i no passa res.
4: Que de totes maneres les coses com són. Jo he tingut un estant, però jo toc que si gent no ha de fumar.
2: Exacte. I ara, l'estant, quant d'anys se'l va tenir?
4: Ui, era de la meva predina. Te li varen donar quan li mataren ses filles. A la predina li mataren ses bombes tres filles, el mateix dia.
2: La guerra.
4: La guerra.
2: Has perdut.
4: Una bomba, que ara els fan com una miqueta de monument, dilluns, i resulta que arrel d'això li donaren l'estany a la predina.
2: I vostè va heredar l'estany de la predina, de sa mare?
4: Ah, va heredar.
2: I aquest estany tenia 300 anys?
4: Ara està aquest héroe de Manacor, la vostra agromada, no... Bé, és igual, un que hi ha un cap de cantó.
2: Sí, una tenda d'aquestes mallorquines que venen fruita i verdura.
4: Que és, no, l'estany és el número, l'estany número 27, està allà. Nosaltres el vàrem vendre i el posaren allà.
2: Encara és un estanc, avui en dia.
4: Un estany, sí, un estany, encara és, figuri vostre.
2: I demà de dir una senyora, el que han de fer és prohibir el tabac i s'acabarà. Després de dir-me això, s'ha fotut tres cigarros, però bé.
4: No, perquè jo no he fumat mai. He fumat passiva, i molt, perquè la gent venia a comprar...
2: Ai, sí.
4: A veure...
2: Eren sent res, caminantes.
4: Era, sí. Era desastrós. Ara jo que més o menys s'ha posat bastant bé, però si no fumen, millor.
2: Ara ja està.
4: Ja està.
2: Ara estem més lliures de fuma.
4: Sí, senyor.
2: La gent pareix que fuma manco.
4: I com també aquests trastos que no sé què se diuen.
2: Sí. Els vapejadors.
4: Això
2: també caquita.
4: Jo també trobo que no ho deixo, no. Pues nada, si no necessita res més...
2: Fes la compra, no? Ja està.
4: Ui, sí, que amb aquesta xocolada, creu-me, allà on està més bé de casa.
2: Gràcies, adeu.
0: Home, aquesta senyora ho deia molt encertadament i amb molt de seny.
1: Sí.
0: Jo he tingut un estanc, però la gent no hauria de fumar.
1: I no ha fumat mai.
0: No ha fumat mai. Diu que passivament sí, moltíssim. Clar, imagina't, vendre tabac, que la gent entri i s'estan fumant.
1: Exacte.
0: Bueno, antigament.
1: Ja antigament, perquè ara ja no se pot fumar dins.
0: Jo tenia el padrí d'un amic meu, que era metge, que deien que operaven un cor obert, i fumant. I la cendra, que un pot de cendra, i la llevaven.
1: I la llevaven en sa mà, la cendra.
0: Sí, sí, imagina't.
1: Com si no hagués passat res, oh?
0: Exacte, com si no hagués passat res. Però, bueno, hi ha moltes opinions, generen moltíssimes discrepàncies. Hi ha gent que vol que se prohibesqui, gent que no, gent que és fumadora i vol que se prohibesqui, gent que no fuma i vol que la gent faci el que vulgui, llibertat total i absoluta. Bueno, els empresaris pensen una cosa, restaures una altra. Hi ha de tot colors.
1: Exacte.
0: Però, bueno, Juanmi ho ha sondejat i menys que em pensa la gent que ha entrevistat en el carrer.
5: Me parece bien. Soy fumador y va en contra de mis intereses de fumador, pero me parece bien. Cuanto menos ambiente que haya de humo para personas que no aguanten el tabaco, me parece apropiado.
2: Per tant, ets fumador, però no t'importa...
5: En absoluto, en absoluto.
2: Perquè penses que també va millor per tu, ja no pensaràs en aquell moment amb el tabac.
5: Sí, primero que me obligará a no fumar en els momentos que a lo mejor me apetece. Y segundo, que no molestaré al que está al lado, que a lo mejor no tiene por qué tragarse mi humo, ni en terraza, ni en bares, ni en la playa, ni donde sea. Me parece una cuestión importante.
6: Es insoportable.
2: Has trobat moltes situacions a bars, restaurants, on te ves fum... A més, a l'altura de la cara, sempre.
6: Jo és que normalment el bar que tenc més a prop de casa, que potser és el que més podia anar fent... No hi vaig, fa... Des del Covid no hi vaig.
2: Perquè tothom fuma i venga.
6: Són 5 tauletes que hi ha, i les 5 són per fumadors, tots estem d'aquests compulsius. No.
2: Que després també hi ha aquesta cosa, que dius, jo vull estar fora. I no, resulta que fora tot està ple de cendres, per tant, és per fumadors. I jo, si no vull que m'adonis fum, he d'entrar. I si vull estar fora també, sense fumar?
6: Exactament, no.
2: També això ho penso. I la platja?
6: No, la platja no hi vaig, jo. Però m'aparem molt malament que se fumi. M'aparem molt malament.
7: Jo, una tonteria, perquè si estàs a la terrassa, me'n vaig allà, si no me deixin fumar aquí, me'n aniré a la paret.
2: Se n'anirà a 2 metres més enrere i ja està.
7: Sí, ja està.
2: L'únic que no estarà tan còmode perquè haurà de seure. Ah. O sigui, no podrà seure, vull dir.
7: Ah, efectivament. Però jo crec que aquí, jo no molesta ningú. I el mateix torna a fumar aquí que fumar a la paret.
2: Vostè fuma?
8: No.
2: No fuma?
8: No, però...
2: Fuma molt, però ja va dir, ara ja m'he cansat.
8: No lo he dejado, ya veremos.
2: I li molesta l'olor de tabac ara mateix?
8: No me molesta para nada. Soy muy respetuosa yo para esto.
2: Si ara te demanàs, me molesta fum d'espuret, apagar-lo, l'apagaria o no?
7: Sí, no sé, jo som un picato. Si jo li molesta qualcú, me'n vaig a fumar a la cera.
2: Sí, si ara ve qualcú, ara no hi ha aquesta llei encara aplicada, però si ve qualcú li diu, fumi, pot aturar el cigarro? Si li demanen amb educació, l'aturaria?
7: No, sí, clar.
0: Home, això que ha dit aquesta segona persona que ha xerrat és molt interessant, perquè el primer de tots ha dit, no, si jo no puc fumar a les terrasses, ja no aniré a una terrassa. Però, clar, aquesta segona persona que ens ha dit ara de, escolta, si ja no se pot fumar a les terrasses, aleshores jo sí que aniré a les terrasses.
1: Clar.
0: Per tant, això mateix, espai lliure de fums, per ventura sembla que el man contra la gent que ha entrevistat en Juanmi hi ha consens relatiu, cert consens, però bé, la gent més jove... Què en deu pensar, si ets més jove? No ho sé, Nora.
1: No ho sé, jo crec que els joves... estaran un poc en contra d'aquesta nova normativa.
0: No, els joves són molt sants, cada vegada ho són més, els estudis ho demostren, eh? Fumen manco, beuen manco, fan més esport...
1: No sé quins joves els hi han demanat.
0: Molt bé, a veure què en diu la gent més jove. En Juanmi ha fet un pot de policia, diu ell.
2: I vosaltres ja l'heu dit a en el papa i sa mama que fumau?
9: Jo no fum, jo tampoc.
2: Ho sent tot d'una. És una broma. I va pejar?
9: Tampoc.
2: No ho direu ara?
9: No,
2: no us agrada, eh? L'heu provat?
9: No puc provar.
2: Tampoc. D'acord, molt bé. Moltes gràcies, eh?

0: Aquestes són set joves que volem a les Balears. I gent sana.
1: Claro.
0: Important, important. Molt bé. No vos heu de perdre, sobretot, la broma d'en Juanmi que li fa a aquest senyor que anava ben orgullós amb una camiseta de la selecció italiana. Vos heu d'imaginar, Juanmi se'l troba. Ja sabeu que Itàlia no s'ha classificat per a cap dels tres darrers mundials. I això, bueno, en Juanmi ha entès que en aquest senyor el faria. Però, bueno, no ha pogut evitar demanar-li si era més fàcil deixar de fumar o que la selecció italiana torni a disputar un Mundial en qualque moment. I mos ha dit,
2: és més fàcil que Itàlia torni a jugar un Mundial o que vostè deixi de fumar? Dic, ja que dus la camiseta d'Itàlia, ja ara m'ha vengut això en el cap.
3: De fumar, jo no deixaré de fumar.
2: No deixarà de fumar, eh?
3: No, perquè ja... Per... Ja? Perquè me queda...
2: No, a mi jo li queden 10 anys de salut.
3: Bueno, 10 anys. No, no crec que arribin els 10 anys.
2: Quan Itàlia jugui el pròxim Mundial, per aquí estarem en els darrers dies, o què?
3: Pues tindré...
2: I 4 anys?
3: 88 anys.
2: Ben duis, eh?
3: Ben duis.
2: Ah, ja no, o sigui, ja no el mataràs tabac.
3: No, jo no
2: serà això.
3: Deixaré.
0: No. Bueno, ho té clar.
1: Ho té ben clar, no sí. Ho deixarà.
0: Sí, la dona d'aquest home, però sí que fa anys que no fuma. Però no ho du del tot bé, imagina't.
2: Volveria a fumar? Tornaria a fumar?
4: Sí.
2: Encara te fa ganes?
4: El dia que tinga un disgusto me pongo a fumar.
2: Vull més en revés, eh? El dia que tinga un disgusto... No para celebrar nada, sino...
4: No, pues ya está. Por pena. Ya está.
2: Son pareja. Son matrimonio de... Quant d'anys? Quant d'anys casats?
3: Perdona?
2: Quant d'anys de casats?
3: Del 68.
2: És del 68, des del 68, i de fa... me llevo una, 15, 73, menos 15, 63... Duen uns 55 anys casats.
3: Sí, bons. Sí.

0: Bueno, això és el que pensa la gent envers aquesta passa més que s'ha fet el govern central perquè de cada vegada fumar sigui més difícil, més complicat, en pot de tot.
1: A més, sí, en pot de tot, però jo crec que se hi trobarà formes de... Si s'acaba aprovant la llei pel Parlament, jo crec que la gent seguirà trobant no aquests buits per poder fumar.
0: Molt bé, Dajuami, moltíssimes gràcies per fer-nos aquest retrat sobre el tema d'avui. Res, fins la setmana que ve.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: TV3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. TV3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolet havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i TV3 Ràdio.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. TV3 Ràdio.
6: Plana Internacional.

0: Si ja fa unes setmanes que Xiu-Xiu traspassa fronteres, llavors actualitzem tota la informació internacional i ara parat atenció, perquè un estudi ha descobert que les orques juguen a fer esclatar els peixos lluna a cops.
1: Els investigadors han observat com una orca subjecta a la presa mentre una altra l'embesteix fins a fer-la esclatar en milers de fragments.
0: Clar, els científics creuen que ho fan per alimentar millor les cries, tot i que tampoc descarten que simplement ho facin per diversió.
1: Els investigadors encara cerquen motius d'aquest comportament. De moment, els peixos lluna no han volgut fer declaracions.
2: Fa mal estar avui aquí.
0: Més notícies.
2: Vaig sabut no haver vengut.
0: Atenció, perquè Àustria ha convertit la casa on va néixer Adolf Hitler en una comissaria de policia.
1: Les autoritats volen evitar que l'edifici es converteixi en un lloc de pelegrinatge per a grups neonazis i, per això, ara acull també una acadèmia de formació policial.
0: La reforma ha costat prop de 20 milions d'euros i fins i tot el material retirat de la façana s'ha guardat en un lloc secret perquè no es converteixi en una relíquia.
1: Una vegada reformada, ho poden considerar un dels majors girs de guió de la història.
3: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícules.
0: Més qüestions, perquè Polònia és a punt d'inaugurar la Mare de Déu més alta d'Europa.
1: El monument fa més de 55 metres d'alçada, supera fins i tot el Crist Redemptor de Rio de Janeiro i incorpora un ascensor que puja fins a un mirador.
0: Els impulsors esperen que la figura es converteixi en un nou punt de peregrinatge, però també en una atracció turística.
1: Amb aquest ascensor, anar al cel només serà qüestió de premer un botó.
4: Ese lleno que voy a tener, que Dios... pues nietos no nos va a dar.
0: I ara parlarem de la nova cara dels dobbers.
5: ¡Que me den 10 euros ya! ¡Que me den 10 euros!
0: Exactament. Atenció, perquè els bitllets d'euro canviaran d'imatge després de més de 20 anys. El Banc Central Europeu ha presentat els 10 dissenys finalistes a una nova generació de bitllets i per primera vegada vol que la ciutadania hi participi. I tu, Nora, hi has participat.
1: Sí, ja he participat, ja. Hi ha dues propostes. La primera està dedicada a la natura europea, amb rius i espècies d'ocells emblemàtiques, com la cigonya blanca o el blauet, per representar la biodiversitat del continent. L'altra proposta aposta per la cultura europea i inclou figures com Miguel de Cervantes, Marie Curie o Beethoven, que podrien aparèixer als nous bitllets.
0: Exacte, per tant, tenim dues propostes. Clar, ho hem de traduir a àmbit radiofònic. Què t'agradaria que sonin els euros? Com t'agradaria que sonin? Així? O podrien sonar també, segons aquesta segona proposta de disseny, en això? Exactament, perquè ara ve la part important, i és que nosaltres també podem decidir, podem participar quin disseny mos agrada més, quin mos estimem més que surtin en els bitllets a partir d'ara. I ho hem de fer a la pàgina web oficial del Banc Central Europeu i podem votar online. És una consulta pública que estarà oberta fins al 21 de setembre de 2026. I Nora, amen, tu avui de matí aquí a la redacció ja votaves.
1: Ja he votat.
0: Men, com és això?
1: Idò, entres a la pàgina web oficial del Banc Central Europeu i llavors se t'obre un formulari i te surten diverses opcions de bitllets. M'apareix que són com a 10 propostes, són 5 i 5, una de relacionada amb la natura i els altres relacionats amb com aquesta proposta més cultural. I tu has de posar, no?, te surten com a 5 opcions i te dius has de dir si t'agrada molt, si només t'agrada, si t'és igual, si no t'agrada o si te desagrada. I llavors, així és com, no?, vas qualificant totes les opcions que tens de bitllet.
0: Hi havia bitllets de 5, de 10, de 20... 50,
1: de 50, 100. De 100 i de 200.
0: I després de 500 no eren, ja?
1: No era, perquè el bitllet de 500 se deixarà de fabricar. Però no us preocupeu, aquells pocs que tingueu un bitllet de 500...
0: Exacte, tu passes pena per això, no?
1: Clar, jo no em pas gens. Però aquells que sí, que tingueu la sort de tenir un bitllet de 500, no passeu pena perquè el podreu seguir empleant, mantindrà el seu valor.
0: I tu, ara la pregunta ja que t'he de fer, que has votat per ocells o has votat per personalitats?
1: He de dir que les propostes de personalitats m'agradaven més. Per tant, jo he votat més, m'he orientat més cap a les personalitats que els ocells.
0: Jo encara no he votat, però segurament votaré també les personalitats, és a dir, Miguel de Cervantes, Marie Curie, Beethoven, entre d'altres. Miguel Soler, què votaries, per ocells o per personalitats? També personalitats.
1: Vos?
0: No sé a hores d'ara com estan aquestes votacions, però bueno, ja fris de saber-me quan seran els bitllets, però bueno, de tota manera, també és amb efectiu, no sé si tu em fas servir gaire.
1: No, la veritat que no. Hauria. Sempre, mo mare sempre m'ho diu, sempre has de dur 20 euros dins la cartera, per qualsevol cosa que pugui passar.
0: Per que pot passar, sí, exacte, qualsevol
1: bueno,
0: cosa que
1: pugui passar. Bueno, i si no pots pagar en targeta?
0: Exacte, o perds el mòbil.
1: Exacte.
0: Clar, a mesura que ho tinguem més digitalitzat, però també pot perdre 20 euros.
1: Bueno, no, home, els euros van dins la cartera que té una cremallera,
0: sí,
1: és difícil.
0: Sí, però si perds la cartera, perds la targeta i perds els quartos.
1: No perdré la cartera, no te preocupis.
0: Bé, no ho sé, pot passar de tot. Però, bueno, com dèiem abans, si vos preocupa, què passarà amb els bitllets que teniu ara mateix, a dins la cartera? Tranquil·litat, perquè continuaran sent totalment vàlids i conviuran durant anys amb els nous. Això sí, els heu de gastar en qualsevol moment. Però, bueno, el canvi serà progressiu i els nous bitllets començaran a arribar a partir... Encara queda, eh? 2029.
1: Queda bastant.
0: Queda bastant, no, queda molt. És a dir, votau, almenys que sortirà, però bueno, 2029, ja ho he de dir, diré públicament, faré una crida, m'ho permetré, però votau per les personalitats, home. Els ocells estan molt bé, però no ho sé.
1: No sé, és que no pot dir això, home. La gent ha de votar el que vulgueu.
0: No puc condicionar la votació, una votació tan i tan important. Molt bé, Nora, com vas de cinema?
1: Com vaig de cinema? Home, jo he estudiat comunicació, espero que bé.
0: Comunicació audiovisual?
1: Clar.
0: I periodisme?
1: No, comunicació audiovisual.
0: Ah, llicenciada en comunicació audiovisual.
1: Sí,
0: molt
1: efectivament.
0: Bé, molt bé, graduada, molt bé. Bé, dilluns irem en directe des de l'Atlàntida, però avui he de posar a prova, per saber-ment si...
1: Vinga, va.
0: Pots seguir el programa.
1: Estic nerviosa, no?
0: No pots estar tranquil.
1: Quedaré en ridícul davant de les Illes Balears.
0: No, pot pensar, no. Pensa que aquest test que feim sempre de cinema, molta gent el fa i, bueno, jo no en sé cap ni una. Ni nens tampoc. L'únic que el sap és en Jordi, que per això és el nostre graduat. I ara, per ventura, tu també ho siràs el nostre graduat. Ara ho veurem.
6: Aquí estamos porque hemos llegado.

Molt bé, i ara sí, obrim línies 971-1399-00, 971-1399-00. Telefoneu, per favor, i ajudeu en Enhora a esbrinar ses pel·lícules. Ho tenim tot preparat. Heu de saber també que si telefoneu i efectivament esbrinau de quina pel·lícula se tracta, podeu guanyar ni més ni manco que una visita guiada pels estudis d'IV3 Ràdio, a càrrec de Nora, o d'en Xavi Pou, que també vendrà d'aquí poquet. Però bueno, Nora, mentre esperen que telefonin, 971-1399-00, continuem, d'acord? Aquesta és una pel·lícula que demà mateix, bé, no, la setmana passada, va complir 10 anys. Per tant, és de l'any 2016. I ara escoltaràs la banda sonora, però a l'inrevés.

0: Molt bé, i ara sí que acaba d'entrar Xavi Pou per la porta. Xavi Pou, com estàs?
1: Molt bé.
0: Perdona, perquè t'he accelerat una mica.
1: Després de sentir aquesta estimulant música, estic millor que mai. És normal que m'hagi donat amb els auriculars en el cap.
0: S'ha sentit, però bé. No passa res. Vens ajudant en hora.
1: Sí, ja vinc ajudant.
0: Molt bé, vens a participar en aquest Master of Cinemas.
1: Efectivament.
0: Molt bé, per tant, ho has sentit, no, la primera pregunta?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: La setmana passada, demà. Tot se duja de l'hora, sí, ho he sentit
0: exactament,
1: perfectament.
0: Exactament. Bueno, una travessa trama mal explicada. Això era i no era. Dos joves que s'enamoren, però la cosa se complica perquè fan molta feina.
2: Ja sé quina és.
0: Sí, mem, has de notar un paper, perquè si no és trampa.
2: Vale.
0: Perquè Xavi Pau
2: ho he d'apuntar, ho he d'apuntar, val.
1: Però ja estic perdudíssima.
0: Bueno, fa 10 anys, els joves s'enamoren, sí? Però la cosa... Mem? Sí, exactament, ella va bé.
1: Dos joves que s'enamoren...
0: Però la cosa se complica,
1: perquè fa molta feina. Fa molta feina. Ui.
0: Bé, continua, la trama millor explicada.
1: Però he vengut a ajudar Nanora, Nanora ja ho sap. Ja estic jo, tot sol.
2: Exactament. És de les meves pel·lícules preferides.
1: Ah, val.
0: 971-139-00.
1: Per favor, audiència, deim-nos quines són les pel·lícules favorites de Nanora i així, així m'ajudeu.
0: Ajudeu en en Xavi Pou, per la moda de Déu.
1: Que he vengut a ajudar Nanora.
0: Exactament, està complicat, però bueno. La trama és que és un dels millors musicals dels darrers 10 anys. Se fa a Los Angeles, una jove aspirant actriu i un pianista de jazz lluiten per fer realitat els seus somnis.
1: Crec que ja la sé.
0: I quan les seves vides se creuen, la relació que neix entre ells els obligarà a trobar l'equilibri entre l'amor i les seves aspiracions professionals.
1: Spoiler, no.
0: Spoiler és una nota musical?
1: Sí, és una clau.
0: A mem, quina pel·lícula és?
2: Ho deim.
0: A la vegada.
2: Vinga.
1: A l'hora. Sí. A l'hora. Deixar-li espai una hora.
2: Vinga, va. Vinga. Un, dos, tres. La La Land. La.

0: Efectivament, La La Land, Mia és una jove aspirant actriu que encadena càsting sense èxit mentre fa feina a una cafeteria. I en Sebastián és un pianista de jazz que somia a obrir el seu propi club. I quan els seus cremins se troben a Los Angeles, hi neix una història d'amor marcada pels somnis, les oportunitats i les renúncies que hauran d'afrontar per intentar fer realitat allò que desitgen. I és una de les pel·lícules preferides de la Nora, és així.
1: Exacte.
0: Molt bé, per tant, Nora 1, Xavi Pou, 0 i mig.
2: Bé, he arribat tard. He arribat tard amb el paper que he hagut de fer. Crec que el mamaret 0,75, com a mínim.
1: Bé, jo crec que qui ens va a Sevilla perde su silla.
2: Perdó, i a més, Nora, has tingut la meva ajuda, això no ho està en compte.
0: Això és vera, això és vera.
1: Útil ajuda.
0: Bé, d'au, va bé.
2: Va, sí, d'acord.
0: Tenim més pel·lícules.
2: Tenim més pel·lícules, endavant, vinga.

0: Molt bé, següent pel·lícula.
1: Chicago.
0: Ara... Sí! Bueno, aquesta és una pel·lícula que se va estrenar l'any 1997. És un clàssic absolut, si m'ho demanen. I posaran la banda sonora, aquesta vegada, no en la bona manera, en revés, simplement posaran la banda sonora perquè, si no, era especialment complicat. Val. Esteu d'acord?
2: Val.
0: Molt bé. A menys si teniu...
1: A menys com s'ha d'anar.
0: Ho teniu, ja.

0: trama curta.
1: No sé quina és, però he anat a karaoke, és que això ha sonat.
0: Sí,
1: no sé el que és, però això ha sonat.
2: Ai, jo no tinc ni idea.
0: Bueno, la trama seria... És un conserge molt intel·ligent.
1: És un conserge molt intel·ligent. Sí.
2: Conserge molt intel·ligent.
0: La trama justatge molt.
1: Sí, mem. És que m'està venint mentre duermes, que no seria d'en Luis Tosar, que no seria el tipus de pel·lícula adequat en aquesta banda sonora. Era un conserge molt intel·ligent, però que se dedicava a fer el mal tot el que podia.
2: A veure, jo en la meva defensa diré que no havia nascut encara, per tant.
0: El 97? Però bé, és igual.
2: No ho sé,
0: bé,
2: tio.
0: Trama més elaborada.
2: Vinga, sí. Va,
0: el protagonista és un jove amb un talent extraordinari per a les matemàtiques. D'acord? Però els seus problemes personals fan que li costi aprofitar aquest do. Per això rep l'ajuda de qualcú amb qui desenvolupa una relació especial.
1: Tinc una pregunta, jo.
0: Digues.
1: Els Mistos tenen un paper destacat en aquesta pel·lícula?
0: A què?
1: Els Mistos.
0: Els Mistos?
1: Els Mistos.
0: No ho entenc.
1: No té una escena molt famosa amb Mistos? Que se compten els Mistos?
0: No me'n recordo, fa molt d'any que la vaig veure.
1: Ai, no ho sé.
0: Que ja podria ser, eh? És a dir, jo recordo que hi havia una pissarra...
1: És una cosa de pluja?
0: 971-13-99-00.
1: Pluja?
0: Crec que no.
1: No? Xito? No?
0: Bueno, i si les vols dir que la protagonitza Matt Damon, que fa de conserge, i Robin Williams,
1: sí,
0: que era el psicòleg que l'ajuda.
1: És que
0: no també passa una cosa aquí. És que de vegades donen per fet que les heu vist totes les pel·lícules.
1: Sí.
2: No, jo no sé quina és.
0: Bueno,
3: aquí
0: idò...
3: està fallando algo.
0: Aquí està fallando algo, efectivament. És l'indomable Will Hunting. Ah. I així, Will Hunting és un jove brillant que fa feina com a conserge a una universitat de Boston i, tot i posseir un talent excepcional per a les matemàtiques, viu una vida marcada pels conflictes personals i el seu passat. I quan un professor descobreix les seves capacitats, intentarà ajudar-lo a desenvolupar el seu potencial. Però gràcies a la seva relació amb un psicòleg, que Will començarà a afrontar, finalment, les seves pors i replantejar-se el seu futur. I de bona, ja ho tenim.
1: Sí. Sempre estan marcats per conflictes personals, eh? Mai. Sí. No podem estar mai marcats per un bon geladet que s'haurà emprendre un dia. Això no. És el que no m'agrada.
0: Hauria estat bé, eh?
1: Sí, hauria estat molt bé. M'ha passat que he mesclat, crec que dues pel·lícules, Rain Man, que si no d'acord malament... No l'he vista, però crec que va tan bé d'això. Hi ha un moment que acaben els Mistos i els compta tots.
0: Ai, no.
1: Ja, no era aquesta.
0: Clar, jo no me sonava bé. Rain Man no l'he vista, però bon, la recomanes.
1: No ho sé, que algú la vegi, me la conti i me digui si és recomanable.
0: Com la Mònica, que diu, horrible, vol la recomanar.
1: Ah, efectivament.
0: Molt bé, Xavi, com està anant aquest estiu?
1: Bastant
0: Estàs
1: bé.
0: Estàs content?
1: Sí, els alumnes venen a classe i el millor, se'n van.
0: Se'n van,
1: si
0: clar.
1: Si només és el primer, tenim problemes.
0: Avui hem perdut el 50% de la classe.
1: Avui hem perdut, sí. Efectivament. Hem hagut de dur... Normalment que hi ha professors substituts... Hem hagut de dur alumnes substituts.
2: Sí. Absentisme escolar.
1: Alumnes d'estiu. La classe canvia. Xavi i Oliver, se nota que tu has de repetir.
0: Sí.
1: I t'has quedat a classes de reforç, que hi haurem de fer.
0: Clar, per setembre m'he de preparar, però jo també pensava que en l'estiu no feien classe. Però...
1: I això és el que te pensaves. Però ja, sí. Tothom pensa que no haurà de fer deures quan és petit, i mira, i de sobte arribava un quadernet i havies de repassar cal·ligrafia.
2: El Rubio.
0: Em feia de Rubio.
2: Sí, jo a ma mare cada estiu me comprava dos o tres quadernets i els odiava en tota la meva ànima.
1: Sí. Era una cosa clàssica dels estius, crec jo. I a més, lo vell era dir, a mi m'han tocat aquest, que són els dolents, però en canvi estan anunciant els altres, que són els bons i són els divertits, i somiar amb aquests quadernets. Sí.
0: I d'enguany Rubio ha fet 70 anys. I Xavi Pou, bé, ja fris de començar la teva classe. Sí, bé, no? Igual, ara molt bé. Molt bé, pausa per serveis informatius i tornant tot d'una amb en Xavi Pou.
4: Antes, mejor que ahora, como quien dice.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
6: Bon vespre.

0: más favorables a lo que hemos tenido estos dos días pasados. Pero en estos momentos, vuelvo a decir, no podemos ser muy optimistas en ese sentido. Somos realistas y trabajando de una forma relevante.
1: A tot això, avui de matí el rei Felip VI ha rebut en audiència les principals autoritats de les illes al Palau de l'Almudaina, entre d'elles la presidenta del govern, Marga Proens, qui li ha expressat el malestar per la massificació turística, però ha defensat que des del primer dia fan feina per posar límits a aquesta pressió, com ha explicat la prohibició de crear nou pisos turístics.
2: Escuchando mucho este descontento y este malestar que, insisto, que iba avalado por unos números totalmente inasumibles. Pero por eso tenemos una política de contención.
1: Les de nou escoletes infantils de Menorca ja estan completament climatitzades. El Consell hi ha destinat prop de 900.000 euros. Una inversió que permet pal·liar les altes temperatures, sobretot durant els mesos de juliol i agost, quan les escoletes continuen obertes i la calor afecta especialment els infants. Les educadores valoren molt positivament la millora que ha permès deixar enrere el ventilador i tenir un ambient així molt més confortable dins les aules. Adolfo Vilafranca és el president del Consell de Menorca.
3: Tant escoles públiques com els centres concertats estan climatitzats. Estan climatitzats amb l'ajuda del Consell Insular, que ha finançat el 50% de totes aquestes infraestructures, de tots aquests equipaments, amb un total de quasi 300.000 euros.
1: I el banc de Sant Quitaixits fa una crida a la població per augmentar les reserves davant de l'eclipsi solar davant possibles emergències. Actualment es necessiten 1.000 bosses de sang diàries, però el registre no arriba a les 700. La directora gerent del banc de sang de les Illes és Rosa Maria Tarragó.
4: Quan se donen situacions així, el risc de que passin coses simplement perquè hi ha molta aglomeració de gent a llocs determinats augmenta, no? Ens posem en alerta perquè vol dir que si passa alguna cosa, si hi ha alguna emergència, probablement la necessitat de sang siga una realitat.
1: I el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en un missatge a la xarxa social X, ha mostrat la seva satisfacció per l'aplicació de la llei d'amnistia per part del Tribunal Suprem i demana que s'apliqui a les causes pendents. Aquest tribunal ha aplicat per primera vegada la llei d'amnistia a 8 acusats pel delicte de desobediència o desordres públics per actes relacionats amb el procés. Fa una setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va sentenciar que la llei d'amnistia s'ajustava al dret comunitari. I arribam amb aquest punt a les 9:04. Tornem amb més notícies a les 10.
5: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
1: Molt bé, ja el tenim aquí, és hora de classe. Ha arribat el professor Random, el que se fa dir ell mateix com a professor Random. L'únic que prohibeix els jocs de pilota al pati i perquè l'única pilota vàlida és la que li han de fer a ell. Com aquesta.
2: Guapa. Així m'agrada.
1: Que consti en acte que aquest acudit d'entrada sempre l'escriu ell.
2: És mentida. És mentida perquè si hagués estat jo aquí, posaria Xavi Pou, ets el més guapo, i hauríeu fet en sabó d'en Xavi Oliver, però com som una persona sincera...
1: T'ho puc dir si vols, eh? T'ho puc dir si vols.
2: Endavant.
1: Xavi Pou, ets el més guapo.
2: No,
1: ets el millor professor
2: del món. És que sona forçat.
1: No, Xavi Pou, ets el més guapo.
3: Sí, l'està dient un bou falso.
2: Sí, està dient...
1: Xavi Pou, ets el més guapo.
2: A mi l'ha preparat sabó. Això ha sonat merda. Mira, te posaré un ordet, t'ho vas dir durant aquesta secció i jo m'he de posar bromet.
1: Entesos. Bé, ho deixem anar o no? Tu t'imagines que realment fos així, és per una classe, eh? Sí.
2: Un debat.
1: De cop i volta entra el director Saula i se troba això i tu dius, com explicar mateix
2: però,
1: això que està passant?
3: A veure, això de tirar la canya en el professor, no sé jo si...
2: No és lo seu. I que el professor digui, no, és que m'heu de dir guapo, no és d'aquestes que a mi per el qual hauria de pensar.

0: la nostra educació. De bat,
1: va,
0: sí.
1: Avancem en la secció.
0: I de... llamem el Lots. Lo primer de tot, el que vam demanar, evident, cada setmana, heu après res. Ai. Ai. Ai, aquest moment.
2: Que no he après,
1: eh?
2: Que no he après.
1: Clar, que no he après.
0: La Nora és nova amb això i hem d'explicar. Nora, jo cada setmana
1: veig,
0: faig la mateixa pregunta i ells cada setmana se n'obliden de que m'han de respondre. I s'inventen qualsevol cosa al moment.
2: Val, m'he d'inventar alguna cosa en el moment.
1: No, a mi, qualque cosa que hagi de fer avui.
2: Que no ho sé.
1: Ja ho sé.
0: Sí.
1: Que estan recollint firma, 50, de fet 50.000 persones l'han signat, perquè se repeteixi a final del Mundial,
0: sí?
1: Perquè consideren que no ha estat
0: prou...
1: ha afavorit Espanya.
2: Sí.
1: Exacte.
0: Sí, està bé.
2: Mira, jo avui he pres...
0: Futbol, Xavi, no esperava menys de tu.
2: Mira, jo te donaré una resposta més culta. I és que avui he pres que el 2029 se començaran a emetre els nous bitllets d'euro a la Unió Europea.
0: Ah, fantàstic, això està molt bé. I a més jo he de dir que jo he pres que és possible que hagi manipulat aquest... que hagi... contaminat aquest resultat de l'enquesta. Perquè jo he entrat, i clar, jo entrava i m'ho parava en un bitllet de 5 euros i m'ha dit, t'agrada? I jo, sí. I un de 50, i m'agrada més. És igual el que hi hagi, eh? Un de 200 m'agrada molt més que el de 5, la veritat. Després entes que no era d'això, de lo que s'acceptava.
1: Clar, perquè si fos acabat de connectar, heu de saber que el Banc Central Europeu ha encetat una votació popular perquè la gent de la Unió Europea pugui triar entre el disseny dels bitllets que s'emetran a partir de l'any 2029, i n'hi poden triar entre dues opcions. Unes d'ocellets,
0: sí,
1: és en què hablar, ocells i paisatges, i les altres són de personalitats.
0: Me declara absolutament Tim Ocells.
1: Jo no.
0: Crec que som l'única persona del món que se declara Tim Ocells.
1: No, hem de votar per les personalitats.
2: Nosaltres personalitats.
0: Sí. Mira, les personalitats ja han tingut la seva vida, ja varen fer la golita, ja tenen museus i tot.
1: Però som qui som, com a europeus.
2: Bé, però sí, les noves generacions han de saber qui són aquest personatge. Sé ben cert que si els hi mostressis en els joves que han al parc d'aquí de fora no sabrien qui són.
0: Sí, però sí, som qui som gràcies a aquestes personalitats. Però no vos heu demanat vosaltres. M'agradaria saber com seria jo si la meva guia cultural, en lloc de Cervantes, hagués estat una gavina? No l'ha fet mai aquesta pregunta?
1: Sincerament, no.
0: Està matent de fer-ho.
1: Per això són els professors, per fer-me reflexionar, molt bé.
0: Sí, per fer vostres preguntes que no vos havíeu atrevit.
1: Exacte, que mai m'ho farem.
0: I que no vos atrevireu a dir en públic mai més. Perfecte. Per això està la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Exactament.
0: Anem a l'altre, hem de solucionar un tema... que
1: això,
0: jo
1: de fet, està a l'Estatut.
0: Sí. Està en el llibre d'estil dia 3. La secció Xavi Pou. Xorrada.
1: Que ho han afegit tu a boli.
0: Apèndix 15, exacte. Anem amb l'Ots, hem de recuperar un tema d'una miqueta del Mundial, perquè avui hem de posar...
1: Està caducat, Xavi.
0: Està caducat, però avui hem de certificar una cosa.

0: Bona música seriosa per un tema seriós.
1: Efectivament, música que me'l fa dir... Mem, el Lots, això és seriós. O sigui, si aquesta setmana el que han tingut és Sardassaca Desmundial, ara bé, després de Sardassaca Desmundial, és perquè no t'esperaves quan creus que estaves recuperat de Sardassaca i fa olor de relíquia incorrupta, val? Que jo no sé, Xavi, amem, perquè jo te veig a tu en sa cara de... Amem, si és una relíquia incorrupta...
0: En teoria hauria de fer bona olor, una relíquia incorrupta.
1: Clar, és que t'he vist en sa cara que ho estaves pensant. Sí, clar, en teoria hauria de fer bona olor, però tu t'atreviries a ensumar el canell incorrupte de Santa Àgueda de Catània o ho deixaries
0: passar? Xavi,
1: això
0: ja comença a veure bellumes.
1: Jo, la veritat, ho deixaria... Si me donessin l'oportunitat, ho deixaria passar.
0: Sí, jo també ho deixaria passar. Però bé, per aventura ho s'hauria d'aprofitar, diuen que és l'oportunitat només passa una vegada.
1: Sí.
0: Trens que només passa una vegada. I ensumar el canell per aventura incorrupta de Santa Àgueda...
2: No, jo aquest tren el perdré, oh?
1: Perdó, m'estàu dient que no voleu saber com seríeu si els vostres referents culturals fossin animals, però sí que ensumaríeu el canell de Santa Àgueda.
0: Bé, Xavi,
1: no,
0: no avança.
1: No tinc el teu criteri.
0: És un criteri que tampoc, francament, amb aquestes qüestions...
1: Sí, mundial.
0: Està errat, és incoherent.
1: Mundial. Espanya ha guanyat, això sí. Ho tenim clar, no?
0: No va guanyar l'Argentina.
1: No, va guanyar Espanya. Fins que algú digui el contrari... Fins que algú que mani digui el contrari, ha guanyat Espanya, val? Però anem a lo que anàvem. En el Mundial hi ha qui se n'ha anat de rosetes, val? I no m'estic deferint a la selecció argentina que mos ha regalat estampes com per omplir el calendari benèfic d'un club de Muay Thai. Me'n referesc a aquests animals que han predit com acabaria el Mundial. O sigui... Què passa? Que aquí només volen transparència a la política. Jo crec que els afers paranormals respecte de la fauna exòtica també mereixen tota la nostra atenció.
0: Sens dubte. Mm-hmm.
1: I aquests animals, tota aquesta fauna de tot el món que han posat a predir com acabarien els partits del Mundial, ara han de ser examinats.
0: És a dir, proposes fiscalitzar Pulpopol?
1: Fiscalitzar el Pulpopol no, per lo que sigui, perquè a lo millor l'hem de cercar.
0: Bé, el Pulpopol per mi ja li van fer sa pell.
1: Com a restes orgàniques de...
0: Sí.
1: Bueno, alguna planta, diria. Però jo vos vull posar a prova i li farem un gir, o sigui, que sereu vosaltres, és que es fareu d'oracle en els oracles, val? Vosaltres mostrareu la vostra intuïció endevinant quins han encertat i quins no.
0: M'ha parit perfecte.

0: Molt bé, serem els oracles dels oracles.
1: Sí, sereu els oracles dels oracles. Jo us demanaré que debatiu, que doneu una resposta única entre els dos, i jo us presentaré els animals oracle, i vosaltres sereu un oracle a posteriori.
0: Fantàstic.
1: Val? Lo que seríeu, no sé com se diria això, la veritat. Però ho heu d'endevinar. Una vegada que ha passat els fets, i el públic ha de fer l'esforç de creure que no ho heu cercat a Google, mentre jo us deia nom de l'animal.
2: Val?
1: Jo tinc aquí la xuleta en les respostes, vosaltres aquí o no teniu que han dit, però us diré que primer animal que ha pronosticat el final del Mundial era la tortuga Yellow.
0: Entesos?
1: Que ho ha fet amb el mètode del bròcoli submergit. Li han posat un bròcoli a la seva piscineta, dos bròcolis, un en la bandera d'Espanya, un en la bandera argentina, i ell ha hagut de triar quin era. El sistema sol anar pas menjar, ja vos ho diré.
0: Sí, no? Hi ha pels colors, per aventura.
1: Sí. No, clar, però un bròcoli. I les banderes estaven de cara en el públic de la piscina, no cap endins. En realitat, la tortuga no sabia que estava
2: tirant la porta.
1: Per si vos pot servir de guia, també vos diré que aquesta tortuga estava a un aquari, un Sea Life de Benalmádena.
0: Entesos?
1: O sigui que vosaltres me direu, què ha dit aquesta tortuga de qui guanyava el Mundial?
0: Què ha dit aquesta tortuga que guanyava el Mundial?
1: Ha encertat. La pregunta és, ha encertat Espanya?
0: Ara, francament, mos ha demanat que encertem un debat envers això. Sí. És a dir, hi ha prou arguments com per debatir.
2: A veure, jo crec que
1: tampoc duri gaire, tampoc fa falta.
2: I també,
1: l'argument
2: principal, si estava Benalmádena, pues...
0: Espanya. Molt bé, Espanya.
1: Espanya.
0: Molt bé, m'ha agradat molt dir aquesta lògica.
1: Tortuga Yellow, molt bé. Tortuga.
2: Segur que la primera vegada li surt i un dia van dir, no, tornem a gravar.
1: Idò, i mira, no me'n mourem d'Espanya, perquè me n'anam ara a Múrcia, i me n'anam a fiscalitzar la girafa Fali, una girafa que pronosticava el Mundial, amb lletuga posada dins de dos poals. I endevinau que tenim aquests poals.
0: Que hi ha girafes a Múrcia? Hi ha girafes?
1: Sí, girafes en captivitat. Clar, no era una girafa salvatge, no era una girafa ciutadana, no era una girafa que anés cada dia i fet les seves hores a l'oficina i després s'anava a prendre alguna cosa amb els amics i anava a veure una pel·lícula. No. Era un animal...
2: En captivitat.
1: En captivitat. Aquesta ho endevinava en lletuga i era Múrcia. Què creus que ha dit aquesta girafa? Ho ha encertat o no?
0: Aplicant la lògica de la Nora.
2: Vinga, va.
1: I d'allà he de dir que... Què passa? Aquests animals tenen una certa tendència a votar... no sé com, però tenen una certa tendència a votar per el país on són.
0: Exacte.
1: El Pupapol, de fet, se va equivocar a la final de l'Eurocopa, si no estic equivocat, se va equivocar a la final de l'Eurocopa perquè el Pupapol era d'Alemanya i va votar per Alemanya quan va guanyar Espanya.
0: Exactament. Se va equivocar.
1: Ves aquí, que no hi hagi una tendència, com a mínim un sentiment d'espanyolitat per part dels animals, que no ho descartem tampoc. Següent animal.

0: Molt bé, amem. Quin ets altre?
1: El següent animal em dedica és el jaguar poti, que és una que ho feia amb una caixa plena de paia. Mm-hmm. Val? O sigui, tot això ho endevinàvem en base a menjar. Els hi posàvem menjar un puesto i ho menjaven i trien, uh-huh, tots els altres. Aquest jaguar poti era en el bioparc del Rio de Janeiro.
0: Ah, molt bé.
1: I vos he de dir, creus que va encertar?
0: Jo dic que no.
2: Jo també crec que no, perquè, clar, aplicant-se lògica del territori, no?
1: No me diguis que va votar per Brasil, perquè no li van pagar la caixa de Brasil.
2: No, però Brasil està de vora d'Argentina, llavors, pues jo crec que va dir Argentina.
1: Sí, possiblement. Jo crec que està tant de vora d'Argentina com ho està de nosaltres a Pintura Suècia.
2: Bé, estan en el mateix continent.
1: Però sí. I d'ahir he de dir que... Ho encertem. El jaguar pot ir a votar per Argentina.
0: 3 de 3.
1: Molt bé.
2: A tot això, deixar-li clar a la gent que no estem fent trampes, que ho estem endevinant de veres.
1: No, això està gravat, com sempre, jo rap, per tenir proves.
0: Es ver,
1: i per tenir les coses que deis a fora d'antena, que és una cosa que sempre m'agrada tenir a mi. Següent animal, alineació salvatge, que això eren animals a Mèxic. Atenció, eren animals, i de fet, si no recordo malament, ho varen pronosticar el darrer partit. Un elefant, que ho feia amb, atenció, dos sacs plens de paia amb banderes enmig d'un camp de futbol, mm-hmm, que a més havien fet ple de paia. O sigui, un camp de futbol de paia, tenien espai per triar, saps?
0: Sí, sí.
1: La decoració estava molt cordada, però la pregunta és, aquest animal de heroica Puebla de Zaragoza, com a Mèxic, va encertar quin era el guanyador mundial?
0: Li va donar Espanya.
2: Sí.
1: Vosaltres creus que li va donar Espanya?
2: Sí.
1: I d'ahir he de dir que... Així és!
0: Ah, molt bé!
1: Li va donar a Espanya, o sigui, tanta aire...
2: Que bons
1: que
2: som,
1: no?
2: Sí. Som molt bons.
1: Sí, he de dir que aquest ho he fet de memòria, o sigui que no m'ho mateu després, perquè... si la millor vos torna darrere el resultat. No passa res. Anem al següent, Tag el dinoceront, que feia pinyat, mitjançant si triava pinyates en forma de pilota. O sigui, hi havia una pinyata enorme, de metre i mig, en forma de pilota, pintada.
0: En sa bandera.
1: Sí, i hi triava una a l'altra.
2: Val.
1: Aquest animal estava al Paso, Mèxic. I vosaltres deies, va triar Espanya?
0: Jo diria que sí, però el meu instint me diu que va triar l'Argentina.
2: No ho sé. O sigui... És que estic pensant en quantes vegades han dit Espanya i quantes vegades han dit Argentina, no? Perquè el percentatge, saps? No mos passem. Uh-huh.
0: L'Argentina.
1: L'Argentina.
2: Vinga.
1: Idò, he de dir que Taix, el dinoceront, va triar Espanya! Primer ardó de l'equip Oracle.
0: Sí, perquè els argentins van eliminar el Mèxic, o no?
1: No
0: hi ha cap anim...
1: Jo vaig veure la final, d'aquesta gent que valgrà. Si vols, estàs cansant d'això, deixam.
0: No, m'he equivocat, me diu en Andrea. M'he equivocat. Però sé que bé, que hi ha hagut... Bé, cosetes. S'han variat.
1: Hi ha hagut cosetes. Un altre animal era el moix Billy Hardnose, que aquest era diferent. Aquest és un dels pots que era diferent, que era un moix en el que li mostraven dues banderes i ell posava la poteta a una mà, a l'altra.
0: Billy Hardnose. Sembla que tingui llinatge, li confereix com a cert estatus, no?
1: Sí.
0: Quin no, nobiliari. Billy Hardnose. D'Irlanda. Jo diria l'Argentina.
1: Tu diries l'Argentina.
2: Però espera, perquè els irlandesos i els espanyols mos duim bé. I jo crec que el moix a lo millor va ser simpatitzant d'Espanya. També podria ser.
0: Jo diria l'Argentina. No ho sé, no.
2: Argentina?
0: Sí.
2: Argentina. Vinga, Argentina. Ja fa dues vegades que confia en tu. Tampoc
0: no jugant res.
1: I d'allò que no, no, no, no, no, no, Espanya.
2: Són dues vegades que
0: sí,
2: m'ha dit en Xavi.
0: No, dit no, sempre passa el mateix, no m'ho de fer cas. Si trieu-se o sé que no el trio jo, encertareu-ho.
1: És que quan una persona li agrada l'Araland, la resta està cridant. Un altre animal, que és el lleopard Kitai, que li feien també en caixes tancades amb menjar de dins. I vosaltres diríeu...
0: Ho dirà ella.
1: Què direu, això? Era?
2: Quina pressió.
1: No, era de Xile.
0: Tampoc m'ho jugant res.
2: Vinga.
1: Era de Xile.
2: Argentina.
1: Argentina? Tu Xavi, dona...
0: Sí, dones... sí, dona per bo.
1: I d'ahir he de dir que el Leopard Kitai va triar Argentina!
0: Molt bé, Nora! Molt bé.
2: És que sóc la millor, tio.
0: Sí, molt no, la veritat és que sí.
2: Molt bé.
0: Increïble.
1: I d'ahir, Lots, crec que mos queda un... Sí, aquest m'agrada molt. Cipopotam mudenc. Aquest se va fer famós, era un hipopòtam petitoníssim, petitoníssim que ha crescut ara i Walter vol dir ha conservat la seva capacitat d'adivinació. Sí.
2: D'adivinació.
0: M'agrada.
1: Aquí no vos donaré pista. Ja estàu a lloure, Walter.
2: Mudenc.
1: Mudenc.
2: Val, un segon, que estic visualitzant.
1: amb aquest nom no era europeu, he de dir, ni era americà.
2: Val, jo...
1: El màxim que vols dir?
2: Dic que va dir Espanya.
1: Tu dius que va dir Espanya?
0: I jo dic que va dir l'Argentina. No, Espanya també.
1: Tu dius que va dir Espanya. I jo he de dir que l'hipopòtam mudenc va dir...
0: Ah,
1: Argentina!
0: No! Bé, no passa res, has fet totes manco una.
1: Sí, totes manco una, però no... estava jugant com a equip, s'endú també.
0: Tens raó. Però bé, m'ha provat o no?
1: Sí, jo crec... Sí, un 60%. No està malament. No està malament.
2: Un 6... Vaja, merda de nota.
0: Escolta, no hi poses una impertinència?
2: Xavi, haguéssim pogut treure un 8.
0: Sí, me sap greu.
1: És el que té... És el que té els treballs en grup.
2: Sí.
0: Exactament.
2: Són tan injustos, no?
0: Que es tira d'escarro.
1: Exacte.
2: Hi ha gent que se penja.
1: Hi ha gent que es tira.
2: Exacte.
1: Però bé, no, jo crec que hem d'anar a la classe d'avui. Jo he rebut una nova carta d'un nou alumne que me demana lo següent.
3: Hola, professor. Som en Víctor d'Esvedrà. Me preocupa molt la meva imatge. Control tot el que me posa i la imatge que don, però no ripen el cànon de bellesa. Com puc adquirir aura de mite grec?

0: Bon dia, Víctor Desvedrà. Tenint en compte que el 90% de les activitats dels déus grecs són il·legals. I saps que no? És perquè s'apliquen la destrucció de continents sencers. Crec que això la Constitució espanyola no ho acaba d'explicitar. La bellesa muta. I tu ja pots cercar l'ideal que entens que enviarà i no hi haurà ningú per avisar-te. I com tots sabem, no hi ha res més trist que ses de rent sortir d'una festa quan tothom l'ha abandonada. Sí que el millor consell per no fallar, jo te diries no intentar-ho. I per això tinc frases de gent molt més intel·ligent que nosaltres, com per exemple Coco Chanel, que deia...
1: La bellesa comença el moment que decideixes ser tu mateixa.
0: Perquè qui ha dit que necessites esforç per fer un glow-up? Més a mi m'agrada molt aquesta frase perquè és un glow-up regulable. Com... Decides ser jo mateix. Sóc preciós. Ara decido no ser-ho. No m'interessa ser tan guapo.
2: Vols intentar ser preciós.
0: Sí, a més pots fer, clar, per fer-se de... Clar, quan jo som feo, perquè intento una altra persona. Ho porto gulato, segons el que te convengui. Una altra frase de Tina Fey, guionista i actriu, que diu...
1: Recorda sempre que la regla de la bellesa més important és... I a qui li importa?
0: Que és exactament el que pensa Balenciaga. jo crec que ho deia en un sentit, Balenciaga va en un altre, i els extrems se toquen en el final. Acaben pensant una miqueta el mateix. Mm-hmm. Una altra frase, Simone de Beauvoir, que deia...
1: La bellesa encara és més difícil d'explicar que la felicitat.
0: I per això jo prefereix que els guionistes, com Tina Fey, que els filòsofs.
2: Exactament.
0: Perquè Tina Fey m'ho deixa molt clar, de qui li importa sí. Tira per avant. Ara, he d'explicar que ets la felicitat, abans d'explicar que ets la bellesa. Me sap greu, són les 9:24 i jo he de sopar encara. Confucio, filòsof, deia...
1: Cada cosa té la seva bellesa, però no tothom la pot veure.
2: És ben cert, això?
0: Sí. És ben cert.
3: Mm-hmm. Bé, relativament.
0: Tu aniries, Xavi Oliver, a un veïnat de Llucmajor que tenen un problema amb els fems.
3: O sigui, jo.
0: Que tenen muntanya i diguin, no, vosaltres no ho veus, però aquí hi ha bellesa.
2: És veritat, tens raó.
0: Crec que series foragitat.
2: Bueno, li podries trobar.
3: Ja he de dir que he estat víctima de lo dels fems de Llucmajor i no hi ha bellesa.
0: I no hi ha bellesa.
3: Només hi ha pudor.
0: Només hi ha pudor. I d'allats, per això, avui venc a donar-vos una classe que no vos esperàveu, que és classe de tractament de bellesa, que vos faran estar a gust amb el vostre cos, però si no els ho tocau.

0: Serpes, la cançó. És molt guapa, aquesta cançó, en Xoel López.
1: I a més, en gallec. Espera un segon, baixa el
0: perdó, ara rebré.
1: Moments silenciosos.
0: Xoel.
1: Com pot dir Xoel?
0: Xoel. Com és?
1: Xoel.
0: Ah, perdona, aquell i gallec. Men, Xavi, perdó. Tu ets en Xavi en ve alta.
1: Sí.
0: Si t'he dit Xavi bilabial o Xavi labia dental, és diferent.
1: Jo t'ho perdono a tu, perquè, clar, Xoel, per favor.
0: Què he dit, Xoel?
1: Has dit Xoel.
0: Xoel. Xoel, com és?
1: Xoel.
0: Ah, és
2: Xoel.
1: Un
0: ex suau. Un ex, Xoel, com Xavi.
1: Exacte.
0: I dit Xoel.
1: Sí.
0: Vale, he fet un Xoel castellanitzat.
1: Val. Vols que tornem a començar?
0: Sí.
1: Vinga, jo tornem a començar.
0: Ah, sí, aquesta cançó d'en Xoel López és preciosa.
1: Fantàstic, ara pronuncia malament López.
0: López.
1: No, estava bé. Però volia aprofitar-me a la teva autoestima.
0: Bé, serps, o no?
1: Sí, començam amb massatges de serps, un dels tractaments que s'han posat de moda, de fet. A si vols demanar, o on podeu fer això? Un local especialitzat a Filadèlfia, un centre d'espa a Egipte i un zoo de Filipines. Que jo sàpiga.
2: Una moda ganes.
0: És a dir, una serp damunt, que te pulula per damunt, mentre tu intentes fer... És a dir, ja està. I per això per què ho fan?
2: És que jo tampoc...
1: Clar, exacte, te tombes, com si te fessin un massatge, però en lloc de veure una persona...
0: Ho fa una serp.
1: Amb oli, te posen una serp.
0: Això és el que se diu avui en dia...
1: I se demana.
0: Automatitzacions.
1: Efectivament.
2: Però això com... O sigui, com es classifica com un tractament de bellesa si només són serps que... Se belluguen per damunt jo.
1: Clar, he de dir, un massatge és un tractament de bellesa i estètica? Entre de benestar, jo diria que sí.
0: Benestar.
2: Benestar.
1: Entra un dit en el mateix sac.
2: Va.
1: I què passa? Ells te poden ser cert per damunt. Tu intentes posar la menys cara de ratolí que puguis perquè no passi res. Val? I... Tens cert que te fa fent el zig-zag a damunt i te degota. Saps això que fan les cerques que de vegades se'n van cap a un costat, es cap per en banda, però el cot se'n va cap a una banda.
0: Sí.
1: I cada tipus de cerc té els seus beneficis. Perquè, clar, vols pensar, vols parar una anaconda de 70 quilos a una culebreta de mig... Clar, tenen efectes diferents, suposadament.
0: Exacte. És a dir, així com se pot vendre és que tens possibilitat o no de morir.
1: Sí. Jo crec que sí.
0: Francament, jo no puc entendre com hi ha persones que fan això.
1: No sé, per si vols que t'ho diguin, un dels avantatges que li donen és que el moviment de ses mans quan te fan un massatge és circular. Val? Mentre que de ses serps és més aleatori, fa zig-zag, i és com que no te pots esperar. Això com a excusa, m'assembla minsa.
0: Crec que estic començant a pensar que has provat un d'aquests massatges.
1: No, la veritat és que no. He tingut ganes, fins que he recordat que tampoc m'agrada molt fer xordades, la veritat. És a dir, tampoc és molta seguretat tenir-ho, perquè un de ses practicants, quan ho anuncien, ja diu que amb un animal salvatge tampoc hi ha garanties absolutes de que aquí no passi res.
0: Exacte.
1: Un s'espera que un tractament de benestar, el mínim que espera és sortir millor de lo que has entrat. Si
2: però...
1: un animal salvatge, pentures ja no acabes així.
2: Clar, no, surts, segueixes de sa camilla, no?, quan surts. Però la meva pregunta és, les serps que empleen són verinoses o són serps?
1: No he arribat a tant. Don per fet que no. Vale. Seria lo desitjable, la veritat. Crec que ja seria una capa d'ardisc extra.
0: Sí, no? Te cobren més per això. Sí. Sí, segur.
1: Ja, el verí de serp segur que és un altre tractament.
0: Sí, mira, no, sí. Però és un tractament.
1: Sí.
0: De fet, verí contra verí. Fixa't, però les farmàcies, els logotips de les farmàcies històrics són dues serps.
1: Sí, és vera. I d'ahir, en aquest cas, bé, si tens algun mal... I no sap contra... No us recomanem. No. Suposadament, aquesta serp el que fan és estimular la circulació de la sang en el cos. I no està comprovat, però el que sí que sabem és que segur que d'allà surten més gent de la casa Slytherin.

0: Bé, una cançó meravellosa.
1: Fantàstica.
0: Velázquez.
1: Anem amb una història real. Sí. Vull dir, real, perquè, o sigui, la resta també ho és. Però això és més real encara. Aquesta és una història del segle XVII, que se va posar de moda. Menjar peces de búcaro. Mm-hmm. Que vols demanar, què és el búcaro?
2: Sí.
1: Sona com a... Sona com un animal, a mi. Però eren petits gerdos d'argila vermellosa. Se va posar de moda menjar aquesta argila com a tractament de bellesa.
2: Ah, mira.
0: Sí,
2: crunchy, oh?
1: Sí, exacte. Si diuen que en els plats havia de posar algo crunchy per quedar més saciat i d'aquí sa bellesa. No sé, però segur que te quedaves sense ganes de menjar més, sigui per un motiu o un altre.
2: Sí.
1: S'usava per aconseguir a més una tonalitat de pell blanca, pàl·lida, com anaven els cànons, estil menines. Que, de fet... Clar, un d'aquests búcaros, si vos fixeu, surt en el quart de les menines, com a la menina principal, no me demaneu tant de parlar-li nom, jo dic menina principal, li donen un búcaro amb una safata.
0: En el quadre?
1: Aquest petit gerdo vermell li donaven, i de qui simbolitzaria això.
0: Ah, no ho sabia. Ah, molt bé.
1: Sí, no, el que no està clar és exactament com se menjava, perquè si, què feien? Se menjaven dient que els feien pols i se posaven...
2: Però no, clar, és que això no t'ho pot tragar perquè t'ha de fer mal a la gola.
0: Evidentment, jo crec que enviar-se... fang.
1: Pot ser tractament de bellesa, sí? Dental, no.
0: No, dental i digestiu, tampoc.
1: No, no seria la seu, no seria la seu. Bé, clar, se pensava més que era un tractament que tenia propietats anticonceptives, perquè podien derredir la menstruació.
2: Home, clar, sí, això te devia...
1: Sí, te devien derredir la menstruació, la respiració, i de fet, anticonceptiu absolut, perquè si estàs mort no te reprodueixes, i ja tenim el tema solucionat.
0: Lògic.
1: Una actriu, Shailene Woodley, que pentura la coneixeu de la saga Divergent, va afirmar a una entrevista que ella menjava sempre una cullera de targila, de partir d'un tot seu plat.
0: I no, molt bé.
1: Com si fos prebabort.
0: Exacte, ben consells.
1: O prebabort, una miqueta de sal o una miqueta de romaní.
2: Míralo. Quiero salir en un cuadro
0: de Velázquez. Mami, ¿por qué no me pinta mi Velázquez? M'agrada aquesta cançó. Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Això és de Velázquez, yo soy la guapa.
1: De Velázquez, yo soy guapa.
0: Però aquesta ja l'has posat, aquesta cançó.
1: Sí, efectivament. Bé, amem, és que passa una cosa. Que anàvem a xerrar ara d'un tema d'espelmes i no he trobat una cançó que fer referència a veles, espelmes o candles. Bueno, Candle in the Wind.
0: Candle in the Wind.
1: Anglès, he de dir. O sigui que jo he dit una cosa. Ja que tenim la cançó de Velázquez, jo soy guapa, si hem de xerrar de veles, posant Velázquez, que és una vela molt gran.
0: Està molt ben filat. Xavi Pou és el filador d'aquest programa. Una pregunta, que fa molt ben que tenc. Com tries les cançons? Vull dir, són cançons que tu coneixes o fas una recerca profunda... en el laberint de YouTube.
1: No vull revelar els meus secrets, perquè la meitat és coneixement que tinc jo de música, l'altra meitat és vaig a plataformes musicals, pot ser que jo que m'interessa, vaig fent scroll, i les darreres, que ja estan en els fons d'esbardil, són les que he rescat jo, i...
0: Clar, si tu poses Vela, de Velázquez...
1: Sí.
0: I de surt això.
1: Sí, efectivament.
0: No. Està molt bé.
1: I no he trobat altra cançó. La cançó que més m'ha tret era Velázquez, que ja la teníem. I hem dit, mira, va ser que li tornem a donar el play.
0: Exacte.
1: I així estalviam.
0: Bueno, molt bé.
1: I hem de xerrar d'espelmes a les seves orelles, que això també ha estat una moda. Com és això? Tu te tombes de costat i te posen espelmes a les orelles durant 15 minuts. Suposadament que cremi a dalt fa un efecte de succió que te treu les impureses dins l'orella. I ja dic, el que fa la gent per no usar desatascador de vegades. Que te portis per la sorella és molt més ràpid, estic segur, i jo crec que un resultat igual de dolent te'l dona.
2: Sí.
0: És a dir, men.
2: Però és que això és mentida, això no funciona. És que jo estic...
0: Desembossador?
2: Que no, lo de...
1: Les espelmes, la sorella?
2: Les espelmes, això no funciona. O sigui, si tu ara cremes una... tubo aquest d'espelma, clar que s'afondrà perquè és una espelma i clarament hi haurà cera a dins perquè s'està foquet l'espelma. No, no és que surti la teva cera caminant de la teva orella.
1: No, crec que fa falta una miqueta més de calor per fer un efecte de succió real. Jo no hauria explicat millor, Nora.
2: Anar
1: no,
2: a sotorrino.
0: Jo sí. Crec que hi ha gent, bé, jo, perquè jo no estic enterant de res, bàsicament. És a dir, què acabes de dir? Per una banda, que amb una espelma treus la cera.
1: Sí.
0: Per una altra, que fas servir un desembossador, tu...
1: No. No, això era una alternativa que donava igual de dolenta.
0: És una exageració.
1: Sí.
0: I tu com ho coneixes, això? T'ho han fet?
2: No, perquè ho he vist. Hi ha gent que ho defensa.
0: Però on ho has vist, en això?
2: El meu entorn familiar.
1: Ah, perdó, aquí tenim un testimoni de segona mà. No diria de primera, de segona mà.
0: Bueno, no ho he acabat d'entendre, ja m'ho explicareu.
1: Clar, és que per mi aquest tractament és... que te netegen les orelles i te resolen el dubte de com se sentiria un canelabre a una taula. Sempre que la resposta sigui molt ridícul.
0: Exacte.
2: Sí.
1: Bé, cosa que necessita aquest tractament, necessita una persona que no tingui por de si te crema sense volar. Mm-hmm. Perquè això va passar, clar, si te posen una escalma a l'orella, te pots parar protecció, però accidentes existen.
0: Això és vera.
1: Sí. Si no te donen seguretat, si te posen una serp viva a damunt, amb una espelma, jo tampoc no posaré setmanes foc.
0: S'han d'avaluar
1: riscos.
0: Mai
1: millor dir.
2: Sí.
0: Mm-hmm.
1: Bé, pista. Si tens molt de voluntaris per ajudar-te amb aquest tractament, jo crec que alguna cosa malament t'has fet a la vida.

0: Si amb un espelma volies treure cera, ara ja sí. Diràs que vol fer una cervesa.
1: I ara que farem en cervesa, i doncs farem bany de cervesa. De fet, bé, una actriu aquí com estàu veient, aquí els influenciadors, els líders d'opinió són actrius, actors...
0: Clar, però això és com sí. Marco Llorente, que se pensa que pot xerrar més que un metge.
1: Aquí dermatòlegs no entendrem.
0: Exacte.
1: Els dermatòlegs de fora d'aquest estudi, anau i demanau-los, per favor, ho necessiten,
0: exacte.
1: Ho estàs desitjant.
0: Exactament.
1: Tenen moltes ganes, feis un dermatòleg feliç i demanau-los les vostres creences sobre els ideals de bellesa i ells vos diran, per favor, deixa't de tantes tonteries.
2: Punto y final.
0: Punto y final.
1: Això mateix. I l'actriu Jenny Ori Jones, de Mad Men, va xerrar del bany de cervesa. Ella se donava banys llargs i relaxants amb una copa en sa mà i el que feia era que quan estava ficada en sa copa en sa mà tirava una part dins de sa banyera, suposadament, per millorar la seva hidratació. Tirar cervesa dins de sa aigua. Té sentit? No ho sé. Dius, bueno, mem, un poquet de cervesa amb una banyera d'aigua, pintura tampoc faria mal. Lo que no sabia era, ella, era que a la República Txeca li diria aguanten sa cervesa literalment, perquè ja hi ha un espai sense de bany de cervesa.
0: Ah, sí?
1: Sí. Aigua mineral mesclada amb un bon xor de cervesa negra, que he de dir que la fa la mateixa família que té l'espai. Aquí estaríem xerrant d'un cas d'economia circular.
0: Exacte.
1: Que bastant destacat.
0: La cervesa rossa...
3: Sí.
0: Però que, clar, seguint l'embruta i és negra.
1: Efectivament.
0: I així és el secret de la cervesa.
1: O que no l'han arribat...
3: Aquí no. Però te lo pots veure, la cervesa de la banyera, perquè, clar, mira...
0: Men, tu pots fer el que vulguis. En realitat, tu vas a la piscina municipal, també pots veure la cervesa.
1: Efectivament. Pots fer el mateix.
0: Pots anar a la mà i pots veure, també.
1: No ho sé, no sabem si hi ha passat més gent per allà, la veritat. He dit que si jo, jovenís, per cada vegada que m'han tirat una cervesa de festa, els meus pares haurien de firmar una autorització perquè jo pogués fer la secció per IB3. A més, la banyera s'ha de dir, té una bona capa d'escuma perquè puguis dir, mira, aquesta cervesa està mal tirada. Aquí li han posat tanta escuma que no està bé. No apte, sobretot, aquest tractament per dones embarassades ni menors. Ja sabeu, a partir d'ara, si te banyes, no condueixis.

0: Molt bé, això és cervesa, ciris, bueno, ara en salmons. Ara en salmons.
1: No sé què em fas por, i he de dir que a mi m'agrada molt aquest tema.
0: El salmó?
1: Sí. M'agrada el salmó, en general. És bo. Sí. Però és que
0: les migracions de salmons t'agraden.
1: Sí. Espera, no vagis per aquí, perquè alerta. Perquè no m'ha xerrat d'un tractament de bellesa que s'ha posat de moda, que és el semen de salmó. He de dir que migració de salmons m'agrada molt com a sinònim d'una cosa que no diré.
2: Com?
0: Bé, és igual.
1: Semen de salmó. Els darrers anys s'ha posat molt de moda, sí? El semen de salmó, suposadament regeneratiu i antioxidant. Uh-huh. L'esperma de salmó s'ha convertit en tendència a través d'internet i el trobam en format de cremes i de gotes.
2: Jo vull ser com el treuen.
1: No ho sé, però crec que és il·legal.
0: Bé, nines de vacances, vos record que jo ara estic al capdavant d'aquest programa.
1: I t'haurà de fer responsable d'aquest comentari.
2: Això se li diu zoofilia.
0: Amem, i què?
1: Evidentment...
0: No te pari nerviós, espera tranquil·lament. Les coses són com són.
1: Clar, jo no he de dir que m'esperava a xerrar de semen de salmó aquí, però un no està preparat per tot en aquesta vida. Un de vegades...
0: Bé, què passa amb això?
1: Què passa? Que te pot posar en forma de cremes i gotes i treuen, suposadament, no el semen de salmó tal qual, sinó el que fan és treure de semen de salmó un component que te'l poses i és beneficiosíssim per la teva pell.
0: Tu l'has provat?
1: No l'he provat.
0: Bé, que podria ser, vull dir.
1: És a dir, jo de vegades he anat a una peixateria i he dit, perdona, me pots passejar un salmó sencer? I m'han dit, aquí tens rei, i m'han donat només la carn. Vull dir, no li he dit, guarda el saquet com si estiguessin xerrant de la tinta d'escalamar. No ho he fet, això. Però, clar, te venen articles d'internet i te diuen, esto no se trata de semen de salmón como tal, sinó de un componente derivado de l'ADN de salmón.
0: Bé, Xavi, per mi ja ho poden deixar anar.
1: Te quedes més tranquil amb això, no?
0: Bé, Xavi Pou, moltíssimes gràcies.
1: Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Ha estat fantàstic. Sí. És espectacular.
1: Xavi,
0: sí. A més, el final ha estat increïble.
1: Si vols fer tractaments, sí, de bellesa, ja tens on triar.
0: Sí.
1: Saps quin te'n recoman?
0: Quin?
1: Cap. No.
0: Bé, la serp m'ha agradat també, eh?
1: Ah?
0: La serp m'ha agradat.
1: Sí.
0: La serp, sí.
1: Ah, de la serp, ja,
0: sí.
1: A Eivissa, les podem recol·locar en lloc d'eliminar-les, sí? Els hi podem donar feina.
0: Economia circular. Xavi Pou, moltes gràcies. Res, mos veig la setmana que ve.
1: La setmana que ve.
0: Molt bé. I nosaltres ara vos deixarem amb una entrevista amb un final de cap de setmana que li hem fet una persona molt especial que coneixereu de ben segur. Res, ara mos veig.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears. I que també ho ha...
1: Torna la Lluna en Vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
3: Siu, siu.

0: I com cada divendres, ja ho sabeu, telefona'm a qualcú per saber què faràs cap de setmana. I en realment, el que feim és anar a la recerca de xiu-xius, de la vida de la gent. I aquest cap de setmana passen coses, eh? Passen coses al món. Entre les quals, festa i goig, perquè demà és Sant Jaume i és festa grossa el Gaida. I qui era el Gaidí? I és il·lustre, és en Celestí, Oliver.
1: Il·lustre, això d'il·lustre. Com estàs, Xavi?
0: Molt bé, molt bé. I tu què tal?
1: Bé, bé, bé.
0: Avui t'hem de dir que t'hem aplegat en sortida de Tentol.
1: Sí.
0: Hem aprofitat per...
1: M'ho has tirat.
0: T'hem estirat.
1: Sí. Abans de partir.
0: T'hem ficat dins l'estudi.
1: Sí.
0: Perquè...
1: No pot partir.
0: No te deixem partir.
1: Banda, que mos contis cap de setmana.
0: M'ho has explicat moltes coses. Perquè
1: moltes.
0: No és un cap de setmana qualsevol.
1: No.
0: No perquè només sigui Sant Jaume, sinó perquè, a més, digues-ho tu...
1: Clar, venen hores de votar i ballar.
0: Perquè ets un dels cossiers.
1: Són cossi, eh?
0: Sí. Del teu poble.
1: Sí.
0: Molt bé, amem, explica'm-ho, quin és l'itinerari? De divendres fins a diumenge.
1: Clar, divendres se fa esquadrat, que esquadrat és recorregut per les creus que delimitaven el municipi del Gaida antigament, les antigues creus, que encara hi són, i aquest recorregut va variant depenent de... allà on viu es val la batlessa, però enguany la batlessa ha convidat els cossiers a ballar davant l'Ajuntament. Per tant, no desviarem aquest quadrat, com s'ha fet aquests anys anteriors, sinó que anirem a un moment, durant molts anys, a la batlessa, davant l'Ajuntament, i allà hi farem un ball, i tindrà el mateix recorregut que...
0: Això avui divendres. Quedarà.
1: Això avui divendres.
0: Entesos. Però, men, per aquella gent que per ventura no coneix tot el relat d'escociers, sí. Quanta gent sou? Com se tria?
1: Ui.
0: Quantes vegades ho pot ser? És un honor per tu, gent que diu que són de la seva vida.
1: I tant. Mira, ja ho som de... Ara en tenc 49, de 9 anys. Des de 9 anys que me vaig estrenar de cossier i d'aleshores he ballat cada any. Llevat de, crec que un any que vivia a Barcelona i aquell any no vaig ballar, crec, però cada any he ballat un any... Un pic o dos, perquè els cossiets sortim a ballar per Sant Honorat, que és dia 16 de gener, és el patró del Gaida, i Sant Jaume són les festes d'estiu. Són les festes, clar, com es reutenen la festivitat de Sant Jaume, que són aquelles festes d'estiu que varen arribar quan els pobles, el seu patró, eren l'hivern. Clar, se varen crear aquestes festes d'estiu, i el Gaida és un d'aquests pobles, com Vinyassalem, per exemple, i molt d'altres que tenen les festes d'estiu per Sant Jaume. I per Sant Jaume feim esquadrat avui, que comença a les 7:30 i que més o manco el feim fins les 9:30, quan falten 20 minuts per les 10, i és llarga, perquè feim bastant de punts de ball. I l'endemà, el dia Sant Jaume, se van acercar les autoritats a l'Ajuntament, s'entra dins l'església amb un ball, que se diu Ses Bombes, que és un ball de passeig, és un ball d'acompanyar les autoritats. Una vegada comença l'ofici, des cap d'un quartet d'hora, 20 minuts, se fa el ball de l'oferta, que és la dama i els cossiers se troben, bé, cada cossier en la dama se troben al mig de l'església i se fa l'ofrena a l'altar. I una vegada acaba tot l'ofici, després tots els balls que fan els cossiers se ballen seguits de fora, a partir de les 12, a la placeta de l'església.
0: És evident que estàs en forma, però no acabes esgotat, Celestí.
1: Mira, jo t'hi diré que...
0: De pegar bots, un darrere l'altre.
1: Clar, el quadrat, que és el que fem avui a hora baixa, d'aquí una estona, vaja.
0: Sí, perquè insistim i recordem que això que t'hem plegat sortida del programa Tento, però en l'ocasió especial i per això ho hem deixat enregistrat.
1: I fa un grapat d'anys que no el faig en el quadrat. I jo diria que fa 3 anys o 4. Ara me fallo un poc la memòria, però sí. Clar, com que sempre estic de ball, sempre te toca ballar un pic cada any, jo enguany ball 2 dies seguits. Perquè el segon dia ball com a repetidor, perquè no arribam a fer 3 colles senceres.
0: Entesos.
1: I en guai m'ha tocat de repetidor i, per tant, ja veurem si arrib a l'endemà, en el dia Sant Jaume.
0: Home, esbronat ho estiràs una...
1: Sí, fa 3-4 anys vaig ballar, vaig fer esquadrat, i quan fèiem l'anterior ball de quan s'arriba a plaça, que fèiem els dos darrers balls, i és la mort del dimoni, bé, ja m'havia pujat un bessó i quan feia aquell anterior ball me va pujar el segon bessó, el de l'altra cama. Vaig començar a ballar de puntetes. Què passa? Que clar, Jo m'estrenc bastant, bé, vos heu d'imaginar la vestimenta, sí. Si la tenim un poc present, sí. Duim cascabells. Els cascabells no van a les calces, no van cosits a les calces, sinó que és un elàstic que t'enrodilles a la cama. Per tant, jo me'ls estrenc bastant, perquè si no, els cascabells m'acauen i fan que, clar, com que van trebats de les espardenyes en els calçons amb bufes, fan que els calçons també t'abaixin, saps? I el vestit també t'acau.
0: No és còmode, especialment còmode.
1: No.
0: I no és un xandall.
1: No.
0: Exactament.
1: És a dir, sí. Roba fresca, perquè és de fil, però, clar, vas en calces, calçons amb bufes, ben tapat, i més amb aquesta calorada. Bé, i això, com que et duies els cascabells molt estrets, jo suposo que entre haver botat i ballat molt, entre la calor que feia, que enguany és pitjor, i que duies cascabells estrets, me varen pujar els bessons, i ho vaig passar bastant malament. De fet, quan vàrem arribar a plaça, volien afegir un ball més. Normalment en feien dos, els joves en volien afegir un més.
0: Que no se notàs.
1: I a més, volien afegir armell llarg. I jo, no. I feien els xeremies que em fessin una altra de xeremiada, és a dir, que en sonassin, fessin una sonada més. I una més, els hi feia així, s'ho dit. I quan va ser hora ja d'envestir, perquè tot el poble estava pendent de naltros, clar, jo els vaig mirar amb aquella cara de pff, no podem fer... Vaig dir, venga, i... Sí.
0: Se va notar.
1: Me'n vaig poder sortir.
0: Entesos.
1: Però era cinc aves, el ball que feim una fila, una tira, i clar, jo no vaig entrar fins a... No entrava fins en el cinquè lloc. Ballava manco, som sis cossiers, per tant, ballava manco, però també havia de pegar més en fora el bot.
0: Clar, i tot acompanyat, evidentment, d'aquesta música. Ara, quan sona jazz flabiol i bons instruments, què te revé? Vull dir, estàs a poques hores de fer el primer ball, és a dir, què te genera tot això?
1: Bueno, és que ara mateix ja tenc el pal de punta, sí, me genera emoció. Jo, un so que me generava molta d'emoció era sentir... Clar, escociets, cadascú se festeja que seva i puja fins a allà on mor veient tot plegats, que és a la delegació del Gaire de l'Obra Cultural, que és qui va recuperar escociets l'any 73, perquè escociets havien deixat de ballar pel carrer i eren privats de cal dimoni, que, de fet, els turistes hi anaven pagant a veure escociets ballar en el corral que té cal dimoni. De fet, encara se poden intuir les lletres que posaven danses de l'escociets. I, clar, cada cossier se festeja que seva. Jo sentia que passa un cossier que enfila per amunt, cap a plaça, aquell caminar d'escossiers, això ja t'emociona. Sola d'Ufa Baguera. Sí, molt emocionant. Clar, i jo també escossiers, que és el que generen, col·lectivitat, comunitat, pertinença, sentit, esperit de poble. Jo, també a les rolades... No acabes, moltes vegades no acabes de veure tothom, però és veritat que es quadrar, per exemple, d'avui, com que feim molt de punts de ball, sempre arribes a veure tothom, o el dia de Sant Jaume, el dia de Sant Honorat, clar, com que ballam allà mateix, acabes de veure la gent, però sempre te reapareixen cares de gent que ja no hi són, és a dir...
0: És una mescla, predins, tot un reguitzell d'emocions...
1: Sí, i memòria, molta memòria.
0: Sobretot sí, memòria, sí. I olors, i sa calor, i tot, i els sons, i sa música... Sí. Tot plegat, sens
1: dubte... Col·lectivitat.
0: Exacte, és bé, dies que molta gent segurament se sent empatitza amb tu, perquè les festes de seu poble, la seva barriada, i sempre mos transporten a tots aquells llocs. Celestí, aquest estiu també és un estiu en què t'has sentit de manco aquesta setmana un parell de dies al capdavant de Tèntol.
1: Sí.
0: D'acord? Però a partir de tot el mes d'agost hi seràs.
1: Sí.
0: Exacte, i com ho veus, això?
1: Beníssim. Sí, nedarem.
0: Exacte, sí. Nedarem, com sempre. Sí, nedarem com sempre. I guardarem la roba.
1: Exacte, nedarem i remarem.
0: Exactament, sí. I mos sentirem. Però abans no te deslliuraràs mai d'estès cap de setmana, xiu-xiu, Nora, com estàs?
2: Molt bé.
0: Idò, li fem estès, tenen Celestí.
2: Sí. Vinga. En aquesta secció sempre demanam quin creus que serà el vostre moment top i el moment flop del cap de setmana?
1: Clar, el moment top serà a partir de ja, d'avui a la baixa, de vestir-me i començar a pegar vots, votar, ballar. Clar, donar brots d'ufabaguera a tothom, repartir brots d'ufabaguera, bé, i fer aquest quadrat que això que durarà aproximadament 2 hores o un poc més. Clar, l'endemà torna a ballar, perquè m'ha tocat i no volia dir que no en aquesta oportunitat. Què serà el moment top?
2: Ballar.
1: I el moment plof és que cauré mort, rebentat.
0: Però satisfet.
1: Jo record altres anys que hora de dinar el cap me quedé de Montesplat. I era més jove.
2: Ostres.
1: I, clar, hauré ballat 2 dies seguits. Crec que estaré per colgar-me. Però, clar, les festes continuen. Perquè fins l'endemà, fins diumenge, que és Santaneta, i que a més també tenim festa grossa, clar, durant les festes.
0: Perquè Santaneta és com una neofesta de la Gaidina.
1: Sí, però poc coneguda.
0: Poc coneguda.
1: Sí,
0: ho reivindicam o no importa?
1: De les Algaidines i els Algaidins.
2: Sí. Mira, fixa't que jo soc de Llucmajor i no la coneixia.
1: No?
2: No.
1: I de Santaneta va començar quan jo era molt jove, i era, clar, la traca de les festes, de fi de festa, sempre ha estat a la una, i clar, normalment es deia Santaneta, era pels algaidins perquè érem els que no venia molta gent de fora, i si en venia, benvinguda, sempre són. I varen començar a fer bulla. I d'aquí va sortir una festa que encara manté aquest esperit d'improvisació. Però sí que allò té cert protocol, sí que allò que des de fa temps se manté i se fa, és que hi ha Sant Contra de Santaneta i Sant Jaume. Santaneta, que és el dia,
0: Sí.
1: I Sant Jaume, que ha estat el dia anterior.
2: Que xulo.
1: Sí, i llavors fan jots. Jots que, per exemple, s'han fet sempre de Montsera de la Pau, que és allà on anem a fer Espan Caritat per Pasco, i és una mescla, això, entre, bé, sobretot de coses que passen per Pasco, és a dir, s'encontra...
0: Exacte, agafa un parell d'elements...
1: I jots populars.
0: Beníssim, no és gaire coneguda, però
1: bona. Trull i bulla.
2: No, no em faltarà. I aplegant totes aquestes emocions i tots aquests sentiments, si haguessis de triar una emoticona per representar aquest cap de setmana tan especial, quin seria?
1: Una emoticona que tenim
2: en el teclat, sí, en el mòbil.
1: Sí. La ballarina.
2: Val, sa flamenca. Sí.
1: No, una ballarina.
2: Ah,
1: què?
2: Una ballarina.
0: Sí,
2: una ballarina.
0: Sí, una flamenca.
2: Val.
0: O no?
1: És una flamenca,
0: no? Vermell, que un vestit
1: no,
0: per...
1: aquesta vermell no.
2: Ah.
1: Una que va amb un...
2: Que està amb un braç a l'aire.
1: Exacte, amb un vestit negre.
0: Que apareix Saturday Night Live.
1: No, però que és una ballarina de contemporània,
2: crec. Ara no sé quina és. Ara miraré.
1: Ara la mostraré, mira.
0: Ara que fa el mòbil.
1: Sí.
2: I en totes les fotos que imagino que faràs i que te faran...
1: Que me faran, supòs.
2: Quina serà la foto del cap de setmana?
1: Bé, és que ara l'enviaré a la meva directora.
2: Clar.
1: Perquè la tenia a WhatsApp.
0: Ja sé quina. Sí, que fa valer.
1: Sí, exacte.
2: No l'havia vista jo, aquesta.
1: Què faig?
0: Jo tampoc.
2: No l'havia vista mai.
1: Anna Maria Galida?
0: Ah, sí, bé. Sí? Oh, deixa-li dir, ai, que diu Celestí. Anem
1: sí,
0: ballera.
1: Exacte.
0: Amem, que demanant, fotos cap de setmana.
2: Sí, en totes les fotos que te faran, quina serà la foto del cap de setmana?
1: La foto del cap de setmana serà ballant, fent de cosí.
2: Evidentment.
0: I ara sí, Celestí...
1: És que és el meu cap de setmana.
0: No, ja ho crec, ballant. Per tant, dilluns sabrem que serà un dia complicat.
1: Dilluns...
0: Bé, complicat, és a dir, de satisfacció, però també estirar un poc.
2: Complicat per el cos.
1: Sí. Dilluns, dimarts i dimecres, crec. Crec que madurarà un període de dies. Arribaré esbraonat, rebentat, això sí.
0: I de la gent que mos escolta la redifusió de dilluns a les 6:50 des de matí, és a dir, què els hi deim? Un missatge d'ànims a la gent que comença el dia, en bon dilluns, a la redifusió.
1: Que si no vareu venir a veure escociers, per tant, no me vareu veure, l'any que veu de venir.
0: Molt bé.
1: Sí, ja està.
0: I per aquella persona que comença el cap de setmana, que ara mateix dins el cotxe o cap a la feina... Que li deien, Celestí?
1: A ballar.
0: En bon dilluns,
1: sí,
0: molt bé.
1: A ballar, sí.
0: Exactament, fantàstic. Exacte. Celestí, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per explicar-nos com a cossier, com a amic i com a company d'aquesta casa. Tot allò que faràs aquest cap de setmana. Hem arribat d'aquesta manera en hora en el xiu-xiu número...
2: 437.
0: Exactament. Sí. Així és, Celestí, que vagi bé.
1: Gràcies.
0: I bon balls.
1: Bon balls.
0: Hi ha qualque frase feta que se digui?
1: No, bon ball.
0: I de bon ball. Va, i vosaltres, bon cap de setmana, bona setmana, i mos sentim, això sí, i sempre dilluns.
3: Porque está de moda, son sus amigas, que tienen niños pequeños, y eso.

TV3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. L'incendi que afecta la comunitat de Madrid avança sense control. El president del govern estatal, Pedro Sánchez, visitarà demà la zona afectada i ho farà acompanyat pel ministre de l'Interior. Assistirà també a la reunió del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció del Pla Estatal d'Emergències. Això quan la virulència de les flames i per preocupació s'han desallotjat 5.000 persones del càmping de l'Escorial a Madrid. Amb aquesta ja són 63.000 les persones desallotjades tant a l'incendi de Madrid com al d'Àvila. De fet, ara la preocupació és precisament que aquest incendi, l'incendi d'Àvila, no s'uneixi al de Madrid. El ministre de l'Interior creu, però, que aquest vespre les condicions són òptimes per fer front als incendis. Per part seva, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, parla del pitjor foc de la història de la comunitat i diu que ara mateix està fora de

0: 3 anys. Hi ha unes condicions mediambientals i estètiques importants, però amb les quals nosaltres hi estem totalment d'acord. Nosaltres no volíem un port esportiu, nosaltres volíem i tenim un port per embarcacions tradicionals.
1: L'Ajuntament de Santa Maria aprova per unanimitat dues mocions per rebaixar la tensió del municipi. L'Esquerra, PP i Vots han consensuat un text per cridar a la calma i demanar que tothom hi actuï amb proporcionalitat després de les detencions de dues activistes i de la tensió que es va viure durant les festes contra el col·lectiu LGTBIQ+. Es avala Colau Canyelles, de Més, i Andreu Jaume, del PP.
2: Amb aquestes coses no hem de fer política, amb aquestes coses anem tot plegats, perquè hem de tenir una societat plural, que és el que tenim, i per tant tot tenim el nostre espai per poder viure.
3: Nosaltres la qüestió d'aquestes mocions l'entenem com intentar millorar la situació dins el poble.
1: I aquest divendres han arribat un total de 3 pateres en aigües de les Balears. Un total de 63 migrants han estat rescatats. La darrera embarcació ha estat localitzada al sud de l'illa de Cabrera. I en el marc de la Diada de Formentera, avui a hora baixa s'han entregat el Premi Sant Jaume 2026. La medalla d'or d'enguany està per a la colla de Vall Els Pastorells, que celebra el 50è aniversari. Escoltam el seu president, Pep Escandell.
4: Realment, aquests 50 anys de feina, aquests 50 anys d'abastat, mantenguent el nostre folclore, la nostra música, la nostra vestimenta.
1: Explica Escandell que està orgullós de rebre aquest guardó pel paper de la colla en la cultura i les tradicions. Arribam amb aquest apunt a les 10:04. Ara continua la programació a ivetresradio.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Quan els integrants d'un equip de rem funcionen plegats en ritme i harmonia, la barca avança més aviat, fins i tot contra vent i onades. La unió de les persones és avui més que mai un instrument per assolir una fita i encara que per a molts la mobilització de la gent per a un bé comú sigui una fantasia, el que mata és la desídia, la manca d'objectius, de desitjos i de somnis. En general, el manfotisme.

0: I com que aquest és un programa de paraules i de paraules polisèmiques, jugam un poc també en ses paraules, com per exemple en rem, que és aquest grup que canta, rem o raïm, que seria el fruit de sa vinya, o un rem, que és això de remar que dèiem en començar, rem, rem, instrument, fantasia, mata. Aquestes són ses paraules que avui posam damunt sa taula de sa conversa amb en Xavier Pascuet. Com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Molt bé. Per cert, quedeu-vos amb aquesta veu, que ja sé que el coneixeu, però només queden dos capítols de sa radionovel·la, eh? Dos capítols.
1: Quins nervis, quins nervis.
0: Ai, Ramon Vilaseca, Ramon Vilaseca. Miquel Àngel.

0: Palleres, com estàs? Benvingut a casa teva.
1: Gràcies, aquí a remar, avui.
0: Molt bé, a remar tots. Gràcies per remar en aquest programa. Jorge Serrano, benvingut, com estàs?
2: Molt bé, gràcies per convidar-me.
0: Preparar per sa conversa?
2: Sempre.
0: Idò, això és una conversa, eh? Així que vosaltres mireu-vos en els ulls, a sa cara, que sou molt guapos tots, i estàvem d'estiu i feis encara més bona cara, però sí que feim una primera ronda. A veure, aquesta vos la complic. Rem, començaré per Miquel Àngel, va. Rem, rem, rem de grup, a veure, digues.
1: Bueno, és que, com bé saps tu, em costa molt distingir una cosa de l'altra. I sempre ho digues al revés. Dic rem quan he de dir rem i he de dir... quan he de dir una altra cosa, però pues no me surt. I mai ho distingues. Per tant, el millor vaig de vermada i tall un bocí de rem o de rem i no ho distingues. Però bueno, escolta, hi ha coses pitjors a la vida, suposo.
0: Val, i si te dic rem de remar, que te venes cap primer de tot?
1: Bueno, pues sa feinada que remar. Pensant una mica en el tema de sa feina, que un espera lo de remar i espera que s'equip en so que fa feina, pues remi amb ell, i que és l'única manera que jo entenc de que les coses tirin cap endavant, no?
0: I si te dic rem...
1: Pot tornar estona de paraula en Jorge, per exemple. Ho fas aposta.
0: No, Jorge Serrano, rem.
2: Rem, és que ha parlat aquesta cançó i me'n vaig en els 16 o 17 anys on totes les emocions són, no? Són màximes,
0: sí.
2: I les amistats, els primers amors...
0: No que penses que són per sempre.
2: Que penses que són per sempre, pues, aquesta cançó l'ha acompanyat, no? I bé, jo vaig estudiar psicologia i me ve de sobte se fa ser rem, que crec que també la cançó hi fa referència d'això, de somni, no? De la son profunda on hi ha els somnis.
0: Sí, sí, on hi ha els somnis. Veus que meravelloses són les paraules? Xavi Pasqué.
1: Veus com havia de xerrar en Jorge i no sé.
0: No, tu també has xerrat bé. Xavi Pasqué, rem, rem... Que tu vulguis.
3: Jo, per mi... No hi ha discussió amb el raïm. Raïm és raïm. No. I amb això ja no entro. Sí que estic d'acord amb la d'en Jorge, amb la fase rem, i aquesta obsessió, a mi em passa, jo dormo amb el rellotge posat, m'inquieta no saber quin nivell de son he tingut, no? I, ostres, vivim en aquest món així hipermonitoritzat, no? No sé, i genera una miqueta d'ansietat i de tecnoestrès i d'aquestes coses que, bueno... I després rem amb una cosa que no hem tocat i que és la imatge del Mundial 2026. Los noruegos, ro, ro, que és rema, rema, rema. Ro, ro, ro. I per mi és el gran triomf d'aquest Mundial, a més de la victòria de la selecció espanyola, és l'eclosió noruega, aquest orgull per remar, per la tradició, per la cosa, i tots asseguts fent ro, ro, ro.
0: Ah, jo és que això m'ho vaig perdre. És a dir, se seien en el camp i remaven plegats.
3: I tots, i el públic, i posen els tambors, bum, bum, bum, bum, i tots cridant ro, ro, que és rema,
0: sí,
3: rema, ro. Rema, ro, ro, ro. Mm. I per mi ha estat... una de les grans imatges del Mundial, que ens ha deixat moltes.
1: S'ho va inventar un mestre d'escola, per cert. S'ha escrit aquest rorro, van entrevistar algun que s'havia inventat, què podem fer per això, el que ara contava.
3: Fantàstic.
1: I s'ho va inventar un mestre d'escola.
2: Com els homenatges en els vikings, no?
0: I té molt de sentit en el que dèiem de remar plegats, no? El que deies, Miquel Àngel, jo crec que tots també podeu aportar en això, a sa feina d'equip.
1: Sí, perquè jo de noruec no estic massa aporat. Difícilment el castellà i el català, i el resto ja se me fa difícil, i el noruec ja ni te cuento.
2: Sí que és vera que personalment, per la meva feina, que acompany grups d'empreses i d'organitzacions, això de remar plegats, bàsicament és un encàrrec que te fa, no? Escolta, volem tenir direcció, volem que tothom estigui còmode, que remi en el seu ritme, i això és la feina de moltes consultors i consultores i facilitadores, que és un neguit que tenen moltes empreses, no? Tractar que les persones estiguin alineades i que avancin juntes.
1: I no només remar, sinó que remar en sincronia i en força, perquè ara imagina una piraigo de 10 persones i cadascú rema amb una direcció diferent, amb una potència diferent, però no arribaran. La piraigo se voltarà cap a una banda o cap a una altra, o aniran cap enrere en lloc de cap endavant. No se tracta només de remar per remar, sinó de fer-ho amb la mateixa direcció, la mateixa línia, la mateixa força.
2: De fet, hi ha un clip molt xulo, que igual ho heu vist, que és una trainera on una lota se li cau el rem, a rem
4: paus.
2: I ella continua fent el gest, no?, que fan totes les companyes, sense rem. I com a dir, mira, amb el que tinc, juntes, no? I és molt guapo veure com continua sense poder ajudar, però fent, no?, tot el moviment de...
3: Jo me'n recordo que hi havia un anunci, ara en plan viejuno, de Carl Lewis, era un anunci de Pirelli, i sortia en Carl Lewis amb uns tacons. I deia que la potència sin control no sirve de nada, no? I és una miqueta això, no? És si no tenim un objectiu, si no tenim una sincronia, si no tenim una cadència, si no tenim un treball d'equip, pues puedes tener toda la potencia que quieras, que això no anem bon.
1: No? Amics, no sé si millennials, generació Z i tal, que Carl Lewis era l'Usain Bolt de fa 30 anys, ¿vale? Que ho sapigueu.
0: Sí, perquè si no diran, este senyor con tacones, ¿quién era?
1: Sí, era veure un
3: negre
1: de metro 90 amb un escamot, bueno, recordo el món en aquell moment, un senyor supergròs i tal, amb un tacons d'aguja, d'aquests superalts, i un anunci de Pirelli, no? Potència sin control, és a dir, per molta potència que puguis tenir, si això no va ser sabat adequada, si no va amb la sabata que ha d'anar, pues, probablement no arribi massa en fora. No?
2: Heu vist traineres d'aquestes? És una passada, és el que deia Miquel Àngel, no? Que és, no? És col·lectiu, vull dir, la velocitat que van i la constància de la velocitat a la que van i la direcció afinadíssima, no? És com el col·lectiu remant junts, com aconsegueix una velocitat, una constància, una inèrcia, que és espectacular, no? No molt més que... que és individualitat, no? Això m'emociona molt.
1: I a Balears tenim campió olímpic per un parell de vegades precisament d'això de remar, no? Marcus Cooper. I vol dir que això és una disciplina que potser en els Balears, en els mallorquins i menorquins i tal, se mos dona més bé que d'altres, no ho sé, potser saben remar.
2: També se me ve la imatge de la màquina de rem del gimnàs, que és terrible. Jo, quan no puc, no té rems. O sigui que,
0: no, té una corda que has estirat.
2: Ho duia perquè me volia compartir com un record romàntic de rem que contrasta amb aquesta imatge de la màquina infernal de rem, bueno, que a molta gent li agrada, però de gimnàs, que és un record que tenc del meu predí, que me duia, tenia un botet, perquè de res minúscula, i ell me duia, jo d'infant, i sortia de rem, i anàvem a pescar junts, i ell remava uns rems de fusta pesadíssims que ja no se veuen, i aquesta, no, es contrasta amb aquesta pausa, aquesta calma, anàvem a pescar, anàvem remant, ell s'esforça el fer ell... No sé, m'ha pres una imatge com a molt guapa que crec que se perd, no? Perquè al final ara tots són motors i són automatismes i no hi ha pressa anar a remar.
3: Bueno, i és un reflex de la societat, no? Al final, aquest ritme, aquesta hiperproductivitat, aquesta... bueno, és quan el viatge ja no és el camí, sinó és la destinació. Hòstia, tio. Ens estem perdent.
2: Ens estem perdent i ara només mos queda el retiro en les barquetes aquesta imatge idílica del rem, no? que s'hauria de recuperar.
0: No sé si heu escoltat el programa de dilluns, però ara m'entrevistant en Juan Antonio Olivieri, Oli, que és esportista, que és aventurer, que és explorador, que ha pujat Everest, entre altres moltes coses, ha desaparegut tot el que l'ha fet, i que fa un anyet o dos va tenir un atac de cor, s'ha recuperat i ha dit, i d'hora què faig? I de mirar ara m'aniré remant des de Mallorca fins a Barbados, que vos pareix.
2: Uau!
0: Amb la idea de també conscienciar de l'estat de la mà, del medi ambient, d'aquest ritme, d'aquesta saturació, d'això que ara m'has fet recordar. Clar, jo li demanava per la motivació real de per què aquell atac de cot te du a fer aquesta, entre cometes, bogeria. M'ha dit, bé...
1: Entre cometes?
0: Bé, clar, depèn a qui li demanis. I m'ha dit... Després d'intentar donar una resposta, diu, millor m'ho demanes quan torni. I dic, bé, doncs aquí molt veurem, quan tornis, no? Tot ho demanaré després d'aquests 4 mesos, que també és una demostració que lo important no és arribar, sinó és el camí i la preparació, no?
1: Ara pensava en una altra cosa, si després d'un atac de cor, un infart, un ha de fer 4 mesos de remar pel mig de l'Atlàntic. Suposo que tot són maneres d'entendre la vida i d'afrontar-la, no? Jo probablement no seria capaç... Bueno, segur que no són capaços, no, de fer això, però inclús després de superar un cop de salut important, no? Així que tot el mèrit i tot el recolzament en aquest home, però és vera que seran 4 mesos molt durs per ell i també per la seva família, supos, perquè no és fàcil estar... O sigui, enmig de l'Atlàntic no sé jo d'ara faré una cridada, tengo cobertura. Vull dir, això és molt, molt, molt complicat per allà enmig, no?
2: Això te fa pensar, no? Que no hi ha... Per moltes persones no hi ha res més fort que tenir un propòsit, no? Que tenir una voluntat, que dius, ostres, pues, el que faci falta per arribar allà, no? O sigui, remant, i espero que torni d'una altra manera, perquè s'ha de tornar remant també.
1: Jo te quantes seran 8 mesos, no?
2: Doble rècord, no?
0: Esperem que sí. I bueno, hem anat a remar, encara que en Xavier Pascuet ha dit això, és raïm, de rem o de raïm, no n'heu xerrat molt.
1: Perquè el mos bevem una vegada està fermentat. Bueno, i aquí, a més, a Balears, que tenim... Fa no tant d'anys teníem molt poquetes bodegues i fa relativament poc temps que això s'ha disparat i en tenim més de 100 i pico, no? I això vol dir que la cultura de rem, de raïm, i de fer-lo evolucionar, pues, ha calat una mica més fondo en aquesta societat. Així que supos que algo hi deu passar també. No sé si, com deia en Xavi, això és un reflexe d'algo. Pues no ho sé.
3: I una certa... preocupació també per... Jo crec que ho comentaven ahir o abans d'ahir per la situació climàtica i què passarà amb les collites, no? Que surten les collites, o sigui, hi ha menys aigua, hi ha aquests comportaments climàtics més... aquests episodis més extrems. Ostres, acabarem tenint, no sé, les collites de raïm a Suècia? O què ens passarà, no?
2: A Suècia faran un Rioja fantàstic.
3: Clar, comença a ser normal...
1: Denominació d'origen Estocolmo.
3: Que juliol i agost no sigui graciós venir a Mallorca i no sigui... No? I això ens afecta a nosaltres, afectarà el negoci, però afecta a collites tan evidents i la taronja comencen a parlar de que, ojo, a veure, que se'ns posa la fruita per un preu que no és... Que
0: sí, sí. Normal. Sí, de fet, xerràvem amb un enòleg i mos parlava de la disminució any rere any, com va baixant, respecte a l'any anterior. O sigui, els dos darrers anys ha baixat molt, encara que la qualitat és bona, la collita és bona, però la quantitat va disminuint. I de voleu que canviem de paraula?
2: Bueno, abans de canviar, ja em serveix un exercici molt divertit, relacionat amb rem, que és que estic fent una formació i m'han demanat que durant diversos mesos que me'n recordi de somnis.
0: Va.
2: I no contaré cap, però sí que vos llans, qui mos pugui estar escoltant, que és divertit, perquè hi ha somnis absurds que quan m'aixec el que faig és contar-ho a la meva parella tot d'una i així després me'n
0: recordo. Les apuntes per a després?
2: No les apunt, però... Però és que mos pixant de riure de somnis absurds que tens, que si no els recordassis no... I crec que és un exercici... Després no fan res amb allò.
0: Però t'anava a dir, què implica explicar-ho i recordar-ho?
2: Ells, bueno, com fan els xicòlegs, no? Que tothom se pregunta, bueno, i per tu això que vol?
0: Ja, rotllo psicoanalista, no?
2: Que ha volgut dir que jo ara mateix en el somni me trobo a Andorra i estic allà en aquella vall pensant en dins el somni. Igual no era tan bona idea venir aquí, no? Això és com Inca, però en muntanyes. Això és el somni.
3: Jo vaig tenir un somni aquesta setmana horrible i espero que... I la meva dona em va dir, no me l'expliquis, li anava explicant, però va ser una nit espantosa en la que no vaig dormir en el somni res ni mica i sortia en Ayuso. I espero que no es compleixi, perquè no sigui... Que el psicòleg no me digui res, perquè jo no vull tenir res a veure, però i la meva dona em va dir, no m'ho expliquis, que no t'oblidaràs. I jo li anava explicant perquè dic, mira lo que he sofrido.
0: Ai, senyor, somnis, que bons que són, que divertit és recordar-os, i segurament és que expliquen moltes coses de nosaltres, Jorge, moltes coses.
2: Les nostres ombres.
3: Total. No, Ayuso no. I li deia Isa.
0: Mira, tu ara deixeu, ara posarem música i tu te vas pensant, Xavier Pascuet.

0: I d'aquestes són ses mans, ses músiques, es piano de Marco Mezquida, músic menorquí que toca de meravella aquest instrument. Instrument, la paraula que vos posa ara damunt la taula. A veure, Miquel Àngel.
1: Deixant obviedats tipus Nacho Vidal, en el meu cas, l'instrument sempre ha estat la guitarra clàssica, espanyola. L'he tocada des de que era petit i tot i que els darrers anys practic molt menys per falta de temps i, a més, sempre ha estat el meu instrument preferit i és que sempre puc dur a qualsevol banda i sempre pues, alegra una mica esdeveniments socials. No?
0: Molt bé, tu t'has anat a l'instrument musical com Marco Mezquida. Xavi Pascuet?
2: Jo, com que no toco cap instrument, i a mi em genera un respecte brutal la gent que fa coses, i que dibuixen, i que sí. Canten, i que aquestes coses. Jo, amb instrument, em quedo amb la instrumentalitat, no? I en el que deia en Jorge, el propòsit, no? I al final enllacem el rem amb l'instrument per anar cap a un lloc, i l'instrument és el que ens durà, no? Quin és el medi amb el que aconseguirem aquest propòsit, no? I per mi el propòsit és alfa i omega en quasi tot. És perquè fem les coses, és perquè ens aixequem cada dia, és perquè construïm el que construïm i destruïm el que destruïm i protegim el que protegim. I res, jo crec que la instrumentalitat no és trivial en les nostres vides. Uh-huh. I jo em quedo amb això.
3: Jo d'això també vols xerrar, com a pres, molt interessant això que ha dit Xavi, però me'n vaig, el que m'arriba, jo també toco instrument, el meu és la percussió, estic una batucada, i me passa el contrari, que nosaltres a la batucada, com que som un combo enorme, no mos poden anar tots sols a cap lloc a amenitzar, perquè és horrible, és un mal de cap tremendo, però junts, és una força d'estambors, ara mateix som més de 60 persones, una força molt terrenal, no? La vibració d'estambors és espectacular, i me ve 60 instruments junts aconseguint una cosa molt especial.
0: Que bo. I d'instrument és la paraula. No sé si voleu desenvolupar alguna d'aquestes virtuts de l'instrument.
1: Però jo, virtut, en el meu cas, tocar la guitarra, poco. També he de dir, segurament en Jorge, en so seu instrument, ho farà molt millor que jo en so meu. Però ara pensava, per canviar decepció també una mica, pensant en la tecnologia, no? Els instruments, pensava en navegació, ara que hem xerrat de Somo que remava. Clar, per arribar de Mallorca a Barbados, un necessitaran determinats instruments. Antigament, aquests instruments eren molt més manuals, més analògics, no? Un sextant, un instrument d'aquest tipus, mirant les estrelles, i un se podria ubicar, i avui en dia tenim GPS, donem un botonet i veiem una pantalla a rumbo que fa un vaixell. Aquesta tecnologia mos ajuda. Però jo em recordo quan vaig fer l'examen de patró de llat, encara mos feien fer navegacions en so plano i en so mapes
3: i
1: compàs i regla i traçar rumbo i derives i tota aquesta història, no? Que és necessari, però és veritat que avui en dia la tecnologia amb un botonet té solucionada, no? I això me genera una altra qüestió, una altra pregunta. Ens hem de refiar de la tecnologia, sempre? O sempre hem de tenir, ens hem de refiar d'aquestes altres coses analògiques, diguem, he de saber calcular el rumbo per anar de Mallorca a Eivissa, per si m'espanyes GPS? Un podria dir, pues, a priori, sí, però quantes vegades se te va romper el GPS en la travessia? Pues,
2: sí, però més val que sàpigues també fer els càlculs, perquè jo faig submarinisme i si el rellotge se'n va, s'acaba la bateria o passa alguna cosa, has de saber si t'has d'aturar o no t'has d'aturar, perquè si no te vas a la càmera hiperbàrica. En funció de, o sigui, has de tenir el mariot en la cabeza i has de saber fer els càlculs i aquestes coses. I el tema de la tecnologia i l'instrument avui en dia és pràcticament Starlink. Ja en Elon Musk ens ha fotut ja tota la resta i ja ho tenim tot. Jo, el nostre fill gran, en Carlos, està navegant i està a un iot i ara està creuant l'estret de Bering i farà el Pol Nord i donarà tota la volta pel Pol Nord fins a Groenlàndia, si no es troba pel camí en Donald Trump amb les seves obsessions, i arribarà fins a Nova York. I nosaltres el seguim amb el Garmin. Ell ens ha compartit l'enllaç del Garmin i sabem, ara està a un dia de creuar l'estret de Bering. Però també és xulo, això. O sigui aquest poder, si podem... Clar, que el seguim amb això i amb les històries d'Instagram que posa i amb trucadeta de tant en tant. Però bueno, que els instruments han canviat, però segueixen sent part. Hi ha d'una retransmissió en temps real de la nostra vida, que és una altra cosa, però bueno, també ens permet gaudir del moment.
1: Jo en la bicicleta, jo també faig bicicleta, duc un ciclocomputador, doncs un Garmin, un aparell petit, d'un telèfon una mica més petit, que poses damunt la bicicleta i te marca tot el que te pot marcar, rumbo, velocitat, potència, etcètera, etcètera. Però jo el que faig és, com que vas damunt la bicicleta i vas tot sol i tienes un par d'hores por delante, el cervell no, és a dir, no el tenc damunt un columpio dando vueltas com una vaca. I, no, el tenc, intenta activar-lo, però no el vull activar en temes de feina o en temes que te donin estrès, sinó en coses més tranquil·les, no? I un dels exercicis que faig és fes càlculs mentals de a esta velocidad, a este ritmo, a esta freqüència de pedaleo i tal, quan arribaré a un determinat puesto, no?
0: I cadascú pensa lo que vol.
1: Claro, claro. Yeah. I sí, perquè si he de pensar, tengo que pagar las nóminas, si he de fer no sé què... Bueno,
3: I si arribes 2 minuts antes, te quedes a esa porta de consell i dius en 3...
1: No tanto, però he llegado antes o he tardado más i bueno, i pues, vaig fent aquests càlculs mentals...
3: Vas treballant, si
1: que efectivament, sí, vas rodant amb una bicicleta per una carretera de Mallorca, vull dir, no, suposadament no me perdré pas camí. Però aquests exercicis me fan, no necessàriament dependre tant de la màquina, no? Sinó de bueno, pues, de mis propis càlculs.
2: I no us passa darrerament que com que hi ha els ciclistes que fan servir un instrument, que és Google Maps, i vas per una carretera que no hi ha ningú i de cop veus groc endavant i dius retenció. I no és retenció, són 7 ciclistes que van a poc i com està contaminant, no contaminant, sinó que és un input que ells posen que van amb un cotxe i van de punto A a punto B i vas per la carretera tot tranquil i dius, hòstia, hi ha una retenció i no és una retenció, ja saps que d'aquí 3 minuts trobaràs 7 ciclistes i està passant, i no només passa aquí, l'altre dia jo comentava una gent de Barcelona i els ha passat el mateix.
3: Jo, això que dèieu i Miquel Àngel crec que ha duit una qüestió superpoderosa perquè jo me connecta molt que tenim infants petits, la dependència de l'instrument, no? I de la dependència de l'IA, la tecnologia que passarà amb els infants. És una conversa que tinc amb els meus fills, que són petits. Si vosaltres creixeu un món on les respostes ja venen donades i el mapa te diu on has d'anar, i vull dir, com desenvoluparàs les habilitats que necessites per... No per entendre el que està passant, no? I és un debat, no? No tenc cap resposta, perquè al final, quantes vegades has fet una divisió a mà darrerament?
1: Jo no tinc la resposta, però sí que crec, més bastant, que el que farem serà desenvolupar altres habilitats. Crec que una tendència natural del ser humà és sempre donar una passa endavant i sempre anar millorant. Si tenim unes eines, uns instruments que mos faciliten una determinada feina ara, aquesta facilitat no mos ha de poltronar, sinó que mos ha de fer, a lo millor això ho tenim resolt, anem al següent pas. Si tenim resolt, entre cometes, lo de rumbo que segueix el barco, a lo millor me puc centrar en altres coses, com fer-ho més aviat, o fer, no sé, no se m'ocorre res que no, però desenvolupar altres habilitats perquè aquestes les tenim resoltes amb ús d'un instrument.
3: Que potser seran habilitats més artístiques o més creatives o més filosòfiques, perquè la part tècnica estarà molt resolta, no? Mm-hmm. No sé, això és apassionant i crec que el món de l'educació té un repte ara de filtrar això, no?
0: Sí, perquè tot és nou, no sabem, no tenim el feedback per saber què passarà. Vos he d'anar més temps? Digues.
3: No, que quan deu instrument, jo vos demano, m'imagino que ningú ha estat una sala d'operacions, però sempre tinc la curiositat per saber, realment diuen, bisturi, escalpelo, algú ho ha vist, no?
1: Bueno, jo te diré...
3: M'encantaria... Sí.
1: Tinc una resposta, i sí, utilitzen instrumentos, i ho dic perquè... Bueno,
3: no, però se'ls demanen així, casa, sudor.
1: Bueno, a tant no he arribat.
3: Ah, vale.
1: Però...
2: Succión.
3: Però no, ja m'he millorat que no t'aparaven amb les mans desnudes.
1: De fet, una vegada que fa molts anys que vam fer una petita operació, varen dir, en lloc dels instruments, varen dir escoberts. Teniu escoberts a damunt de taula preparats? I jo m'he quedat...
2: Es deia Aníbal,
1: espero el que doctor. Operen donde tocan. Allò que dius, esta es la pierna buena.
3: El resident tu, que és molt i és xerrac.
2: A ver, Aníbal, déjalo.
0: Bueno, dejemos los instrumentos en paz.
2: Doctor Lecter.
0: Mínima pausa i tornem.
4: IB3 Ràdio és Dial. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té, va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Ja tornem a ser aquí amb la nostra conversa polisèmica i els nostres conversadors polisèmics, que no conservadors, no?, que varen dir la setmana passada Miquel Àngel.
1: Sin conversantes artificiales.
0: Aquí tot és molt natural, la conversa és molt natural. Xavier Pasqua, com estàs?
2: Superbé.
0: Miquel Àngel Palleros, com va?
1: Fantàstic.
0: Jorge Serrano, com estàs?
3: De fantasia.
0: Te trobes còmode?
3: Molt còmode.
0: Que bé, home, si ja me dius de fantasia, comença tu, si te dic fantasia, que te venes cap.
3: Mira, si me dius fantasia, me venes cap. Aquesta setmana, els meus fills, avorrits, i de repente veure una caça de paqueteria, i després d'haver estat emprenyant 10 minuts, què faig, m'avorres, tal, convertir-la en una màquina de teletransportació.
0: És una fantasia.
3: És una fantasia.
0: Sí.
3: Ah, i després la màquina de transportació estarà allà tot l'estiu.
0: I ha funcionat?
3: Jo m'he teletransportat quan jo tenia 7 anys.
0: Miquel Àngel, fantasia.
1: Ara no sé què de dir. jo me venia cinema, en general, no? Cinema de fantasia, ciència-ficció, aquest tipus de cinema. No tantes de Disney i la pel·li fantasia de Disney, que també, sinó aquesta habilitat que tenim els sers humans de crear determinats ambients fantàstics, de projectar com creiem que pot ser el futur. Pensar en Star Trek i veure, pues, efectivament, màquines de teletransportació, però de veres, no? Suposadament de veres a la pel·lícula, si no està fet amb un cartró, sinó que per ahí que hi ha una certa component científica darrere de teletransportació a les pel·lícules de Star Trek, per exemple, no? I com la capacitat de fer aquesta invenció, no?, de pensar una mica en el futur, en aquesta fantasia, hi ha coses que s'acaben convertint en realitat, no? Perquè t'aporta, i ho hem dit en el principi, te poses a pastanar, que és destí allà on volem estar i te fa fer el camí, no? I hem de pensar una miqueta en aquest futur i ens hem de posar, hem de remar per arribar en aquell punt final, no? I crec que les pel·lis de fantasia ens ajuden molt a entendre aquests processos.
0: Xavi?
4: Jo em quedo amb la fantasia com a motor vital. Una de les coses que ens fa tirar endavant i aquesta capacitat d'innovació. I jo crec que no l'hem de perdre, el que deia en Jorge. No hem de perdre aquesta fantasia. És el més terrible que ens pot passar. I després em quedo amb la fantasia com a actitud. També tenim aquí una estimada Ariadna Salvador que quan li dius i li comentes alguna cosa sempre diu fantasia. No? I la fantasia com a actitud, o sigui, això és fantàstic.
1: Farem un spoiler, però estem en Ariadna creant un llibre que se dirà Fantasia. En les seves receptes de postres i d'aquesta creativitat desbordada que té ella, per qui no la conegui, és una cuinera repostera, bàsicament, de postres, que fa unes coses visualment espectaculars, i és veritat que tu deies, sempre diu fantasia, quan tot li pareix fantasia, però li pareix espectacular tot, i és una persona superpositiva, que això és el que volia complementar el que tu estaves dient. La fantasia no sol ser negativa, no sol pensar que algo és fantàstic per algo, pensant en aquesta projecció, que sigui dolent, sinó tot el contrari. És fantasia, però és molt positiu. Per tant, efectivament, com en Xavi deia, no lo perdamos.
4: Que no deixem que el pessimisme ens dugui, no? I què tal estàs? Bé, estic molt bé. I això forma part també d'aquesta autoconvicció. El dia comença millor, si tu creus que comença millor.
3: M'aduís coses superinteressants perquè penso que darrere, per exemple, aquestes pel·lis de fantasia, de ciència-ficció, n'hi havia que hi ha adults, guionistes, probablement, recuperant des de l'adultesa pues, aquesta capacitat d'imaginar per què no hi podríem fer això, no? I d'aquestes grans pel·lis de Pixar que són fabuloses, però que hi ha adults que han fet això una professió, no? Nosaltres hem fet un projecte relacionat amb els patis, seré molt breu. És un fòrum on parlem del pati de l'escola, com a espai físic i com a espai de joc. I una de les conclusions que duen els mestres, molt preocupant, després de tres fòrums, és que els nins i les nines cada vegada juguen menys. Ostres, tu! Si es joques, és la fantasia, és inventar-te un món. No m'ho vull imaginar quantes coses s'activen en el cervell quan estàs fantasejant, no? Quan, que això ho necessites d'adult, no? per viure, sí, però no tenir una rutina monotemàtica cada dia.
4: I que t'has de quedar molt tranquil quan tens un fill que se'n va a Plutonio, no? Que se'n va en aquest món de fantasia que dius, i on ets ara, no? I vinculat també a la tecnologia, als instruments i a l'avorrir-nos. Jo sempre li dic a la meva filla petita, i diu, i què faig? I diu, avorreix-te i ja veuràs tu. I ella fa coses fantàstiques. I jo crec que és, aquesta capacitat d'avorrir-nos és el moment on actives coses, on es connecten moltes coses, i on et preguntes el i si, no? Perquè el món el canvia la gent que diu, bueno, i si tal, no? I comences pum, pum, pum, pum, pum, i partida guanyada.
3: Bueno, animo a tothom a jugar. Jo, que me dedico un poc a jugar també amb els grups que company, tinc com a molt de bagatge de jocs, i amb el meu fill és hora de sopar, després, quan acaba el sopar, intentant fer qualque joc. Així, vinga, jugant-me, posa cara de... I posant cara d'una tassa, un croissant, un... I, claro, es disfruten, no? Sí que hi ha una pel·li, perquè Miquel Àngel xerrava de cine també, que és Història Interminable, no? És una pel·li alemana, d'un llibre de Michael Ende, que és Món és món de la fantasia. Ostres, i si heu recuperat aquest clip, no sé si heu vist aquesta pel·lícula,
0: sí,
3: la seva persona.
0: Sí, i han llegit, el llegit el llibre.
1: Sobretot el llibre, sí.
3: El llibre, que és brutal, que jo crec que molts l'han llegit de
0: molt petit, no? Sí.
3: Hi ha aquella escena... Bueno, hi ha dues molt, molt, molt fortes, no? Quan, fortíssimes, quan se mor el cavall, en Artax. I després hi ha una escena amb el llop. Ostres, tenen missatges hiperadults, no? Que quan l'has vist o l'has llegit de petit, no? Que és com abandonar-se. El cavall no se mor perquè tingui cap accident, sinó perquè s'abandona. I el llop llança un missatge que... Bueno, és que no tenen esperances, que no tenen fantasies, que no tenen imaginació, són molt fàcils de manipular.
2: Gran misteri encerraven aquellos pantanos. El que se adentraba en ellos corría el riesgo de que una profunda tristeza se apoderase de él. Y si esto ocurría, se hundía poco a poco en las aguas cenagosas.
5: Te estás portando muy bien, Arta.
1: El missatge que deies que és espectacular, tant el llibre com la pel·li, no, jo particularment no m'ho va agradar tant. De fet, la pel·li és la meitat del llibre, no? És la primera meitat del llibre. Però en el llibre i la pel·lícula, el que no és fantasia és la nada.
3: La nada.
1: Mm. És la nada. I això és el missatge, en realitat, no? És a dir, aquello que no esté dentro de este mundo no existe. I no és que sea el vacío, porque el vacío es algo. No es que sea algo negro, porque entonces es algo. No, es la nada, no? I el missatge és molt fort. I en el final necessiten una persona de fora, un nina de fora, que siguis capaç de donar-li un nom a la princesa de fantasia, perquè només necessiten, per regenerar la fantasia, només necessiten que tingui un nou nom, no? I això és de què va tota la pel·lícula i tota la travessia que fa en Atreyu i tal. És algo que jo vaig entusiasmar quan vaig llegir el llibre per primera vegada i penso que hauríem de fer un remake de la pel·lícula ben feta.
3: I la banda sonora, que és, bueno, que és inoblidable.
0: Sí, d'animal.

per baixar barrera, mos la va demanar a Lucía Barbiero aquest dijous, precisament fent menció al Regne de Fantasia d'aquesta pel·lícula. I de, jo ara poso una cançó per introduir-se de rere paraula que es mata i que fa referència a un home realment fantasiós i que és un referent universal.

0: Ramon Llull, Les barbes de Llull, que és un treball de nou romancer, preciós, per cert, amb col·laboracions com Sant Antoni Gomila. Bé, després vos diré per què he triat aquesta cançó, però, a veure, Xavi Pasquet, si te dic mata, que te venes cap.
1: Mira, que l'home, el ser humà, és l'únic que mata per matar. I tan vigent com és ara, no? I a Gaza, el que està passant a Iran, el que està, i aquesta normalització a Ucraïna, i aquesta normalització de que la gent mati altres, que els marits matin a les seves dones, que matem la natura. Hem normalitzat el acabar amb les coses d'una manera que jo no puc processar. I s'ha ficat dintre de l'agenda i, bueno, pues han muerto tantos, morts en carretera, o celebrando la victoria d'Espanya i moria un niño. Hòstia, moria un niño, tio, no? Uh-huh. O sigui, i mata, i la gent que mata, mata, no. I la reflexió, per qui mataríem, no? És el que deien, diu, jo per mi hijo mato, no? Bueno, són aquestes coses molt, molt primàries, no? Molt, molt, molt de dins nostre.
0: Jorge Mata.
2: Sí, evidentment també em ve aquesta excepció tan terrible, no? Després, igual per la meva professió, aquesta frase de Nietzsche, no? Que el que no et mata et fa més fort, no? I...
1: No era engorda, lo que no mata engorda.
2: Aquesta és una altra que molt mos passa, però sí, el que no mata engreixa i el que no mata fa més fort com un... Bueno, el que a mi desaprenentatge a vegades és difícil, no? En podem parlar, no sé si he vist el documental d'en Nadal, d'en Rafa Nadal, que a vegades fa falta sacrifici per aprendre, no? Diu en Rafa Goberna, que el coneixo molt bé, que el miedo indica el camino.
0: Miquel Àngel Mata.
3: Serà de la planta, suposo, no? I que és tan nostra i que tant perfuma i que tant, jo crec que fa els nostres estius, se mata la relació amb l'estiu. No sé, no me demanis per què, perquè supos que viu tot l'any, però jo veig mata a l'estiu. I que tot i no ser una planta especialment espectacular, guapa o grossa o tal, està ficada dins el nostre ADN local, no? I ara pensava que crec que són la gent d'Estel de Llevant que fa hidrolat de mata, no? que la posa com una espècie de procés, com si fos una destil·lació, i li treu un oli essencial i fa uns potets d'hidrolat de mata, que és un perfum i que serveix per fer inclús per cocteleria, pots fer combinacions de còctels. Bueno, és una planta que li donem un cert ús. No?
1: Uh-huh. I la mata no mata els sentits, la mata que es converteix en un ingredient, no? I
3: uh-huh. Sí, sí, sí.
2: I la mata, que el meu germà viu a Àfrica, viu una zona de safari, és curiós perquè les mates, no? El bush, les mates, allà s'amaguen els animals, no? Se protegeixen, no? I és com un refugi de... Un refugi de la vida pels carnívors que maten, no? Pels depredadors que maten, no? Les mates és com el lloc on trobes la vida i la mort, no?
0: Totalment. Aquest refugi també vos anima a escoltar el programa de dijous sobre mata, que mos varen contar molt sobre aquesta planta, en aquest cas. De fet, mos deien que aquestes mates on els animals s'amaguen, aquí se solen referir a elles com a mata mosquera, perquè hi ha els animals, hi ha les ovelles, per exemple, les vaques, però també mosques, i un poquet de merda, i un poquet de menjar, i tal, no? Però és aquest refugi que deia en Jorge, i aquest oli essencial que se li pot extraure també. I jo feia el joc en la mata escrita d'en Ramon Llull, no? Aquesta llegenda que deien que Ramon Llull, quan va anar a Randa, que de fet també s'explica que una possessió que se diu la mata B o la mata escrita era de la seva família, va trobar aquella mata amb aquelles fulles que pareixien escrites amb una llengua àrab, o no sabien molt bé què, no? Que després nosaltres hem xerrat amb un metge especialista en plantes medicinals i en realitat era com una espècie d'efecte de la clorofila, però, clar, s'imaginació, parlant de fantasia, no? S'imaginació, la creativitat, la necessitat de que tot tingui una explicació, no? Mos va quedar aquesta mata escrita d'aquest personatge universal que jo crec que ara de grans hem de tornar a rellegir, perquè això t'ho explicaven a l'escola i tu dius, vaja, rotllo aquest senyor de sa barba. Però, clar,
3: bueno, una mata de pèl, no?
0: D'una bona mata de pèl, sí.
2: Hi ha un futbolista ara de la selecció que crec que fa homenatge, no? De la mata de pèl.
0: Exacte.
2: Cucú.
3: hi havia un futbolista de la selecció que era Mata.
0: Sí, no? Però a veure, tenim un porro, no? Com és?
3: Tenim un porro i un ratllà, sí, sí, a la selecció ara mateix.
0: Tenim un poquet de tot. Sí. Algun terraplanista, també, però bé, això... Sí.
1: Con una mata de pelo.
0: Sí. Tots tenen un bon pel.
3: Tiene que haber de todo.
0: Idò, escoltau, gràcies a tots tres, que és un plaer i un repte, jo sé, per vosaltres, posar aquí quatre paraules damunt la taula i ser capaços de conversar d'aquesta manera. Jorge Serrano, mil gràcies.
2: Vosaltres.
0: Miquel Àngel Palleres, gràcies.
3: Fins un altre.
0: Xavier Pasquet, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, és un luxe passar el vespre.
0: I ara, el capítol de 7, això vol dir que només en quedaran dos.
3: Fantàstic, quedarà un, o sigui, és d'avui i un altre.
0: I és de la setmana que ve, sí, sí, sí. I d'entre avui i demà, la radionovel·la La xarxa de vidre.
1: Ens veiem ara mateix.
4: IB3 Ràdio és cultura.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
6: Tentol.
7: Tentol.
6: Tentol.
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
9: Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
10: Capítol 17. El tret.

0: El feix de llum del far tallava l'aigua cada 10 segons, il·luminant les armes sota el diluvi. En Sebastià Font, amb la mirada fixa d'un fanàtic, no desviava la seva pistola del pit d'en Llop. El mercenari mantenia el canó de la seva arma clavat al cap de l'aristòcrata. A la nostra esquena, en Martell ens encanyonava en Ramon i a mi. La situació i un aire carregat d'electricitat estàtica ens feia erissar la pell. Érem a la vora de l'abisme i la partida ja no admetia cap més treva.
1: Torna'm l'esfera, Llop. Et jur per la meva sang que d'aquí no sortiràs viu.
2: És un lloc fantàstic per morir, Font! Però tu primer!

0: Tot va succeir en una fracció de segon, i a la vegada. Un esclat de violència que va quedar completament eclipsat pel tro de la tempesta i els trets de les pistoles. Vaig veure en Ramon llançar-se amb tota la inèrcia del seu cos contra en Martell. El va embestir amb una violència cega, colpejant-lo directament contra el mur de formigó de la base del far. Vaig sentir el gemec d'en Martell en caure d'esquena, totalment inconscient o potser mort. La seva pistola va lliscar pel ciment banyat. Dues descàrregues de foc i tot seguit el renou sord i feixuc de dos cossos colpejant amb força contra el terra de la plataforma. Però en aquell moment vaig experimentar una visió de túnel que em va aïllar completament del meu voltant. No vaig mirar qui havia disparat. No vaig mirar qui havia caigut en la penombra. Ni vaig comprovar si eren vius o morts. Els meus ulls es varen fixar exclusivament en la bossa de cuir que havia quedat abandonada. Em vaig llançar a terra. Vaig estirar els braços cap a la motxilla, en un esforç desesperat, i vaig aconseguir agafar-la i protegir l'esfera de Ptolomeu contra el meu pit.
1: Ja la tens. Aixeca't, Núria. Cap a la furgoneta, de pressa. No miris enrere.

hi va haver temps per a més paraules. Només importava sortir d'allà. Fugir del perímetre del far avançant per a la carretera fosca. Fugir de la tempesta. En Ramon i jo respiràvem amb dificultat, com si l'aire s'hagués tornat espès. Teníem el cor a punt d'esclatar-nos dins del pit de pura tensió. Però hi havia una cosa certa. L'esfera de Ptolomeu estava segura, protegida entre els meus braços, freda com el gel. Quan deixàrem enrere el darrer senyal de zona restringida de l'exèrcit, la tempesta va afluixar. La pluja semblava més calmada, com si el pitjor de la nit hagués quedat enrere, sobre les pedres sagnants de Calafiguera.

0: Per què ens aturam, Ramon? Hi ha hagut un tiroteig al far. Hi ha coses en terra. I en Martell es despertarà d'un moment a l'altre. Hem d'avisar les autoritats per protegir el recinte abans que sigui massa tard.
1: Això seria l'acte més estúpid que podríem fer ara, Núria. Si cridem l'1-2 a la Guàrdia Civil, ens atendran. Dos ciutadans normals i corrents amb una furgoneta robada que pertany a una organització criminal amb una relíquia de valor incalculable i fugint d'una escena criminal amb trets i cadàvers dins d'una instal·lació de l'exèrcit.
0: Som les víctimes d'un segrest, Ramon. Podem explicar com un font ens va tancar el soterrani?
1: Em sap greu, però la maquinària de l'Estat no funciona així, Núria. Davant d'una intrusió a una zona de seguretat militar, amb morts per mig, s'activen els protocols de seguretat nacional. Ens tancaran en un calabós incomunicats abans que puguem pronunciar el nom de l'arxiduc. Passaran setmanes de burocràcia i interrogatoris abans que cap jutge es cregui la nostra història. Mentrestant, la cova quedarà totalment desprotegida.
0: Llavors, què proposes? Deixar que el patrimoni quedi vulnerable davall el far? No puc permetre això. El llegat del meu padrí està compromès. S'ha d'assegurar la zona.
1: Se m'acut una manera. Més neta. Més eficient. Posarem la maquinària de l'Estat en marxa sense posar-nos a nosaltres sota el focus de la policia. Farem servir la meva antiga xarxa de ciberintel·ligència.

0: Línia segura, identificació d'accés.
1: Operador Vilaseca, codi d'autorització Delta 90. Sol·licito enllaç operatiu immediat. Tinc un codi vermell d'intervenció estatal.
0: Identitat confirmada. Vilaseca, transmeti el codi vermell.
1: Prenguin nota. Es requereix mobilització immediata de la unitat central operativa de patrimoni i tancament del perímetre de la torre del Far de Calafiguera, a Calvià, a Mallorca. S'ha produït un altercat amb armes de foc. Impliquen mercenaris del mercat negre d'art.
0: Entesos, motiu de la incursió dels mercenaris a la zona militar?
1: Descobriment i expoli d'un jaciment de categoria 0. Davall els fonaments del Far, a través d'un passadís militar secret que connecta amb l'exterior, hi ha una cambra de l'any 1914. Conté una col·lecció de vidre antic de valor incalculable per l'Estat. Cal assegurar i precintar el perímetre militar immediatament. Jo tinc una de les peces principals assegurada i m'encarrego de la seva custòdia preventiva. Tallo la comunicació.
2: El Centre Nacional d'Intel·ligència. S'han posat en marxa d'instant.
1: En menys de 10 minuts, un comboi d'intel·ligència de l'Estat estarà precintant el Far de Calafiguera. Trobaran l'arxiu de la llum i el custodiaran de manera confidencial sense que els nostres noms apareguin a cap atestat de la policia. Som completament invisibles davant la llei. Va, marxem cap a Palma.

0: Havien passat 3 hores des de la nit de terror a Calafiguera. La tempesta finalment havia amainat, deixant pas a una matinada grisa i tranquil·la sobre els carrerons de Palma. Estàvem esgotats, buits per dins, però sans i estalvis, amagats en una habitació de fortuna que en Ramon havia pagat en efectiu. El seu pis secret ja no era una opció des de que en Llop havia rebentat la porta fa dies i havíem de mantenir-nos completament fora del radar. L'esfera de Ptolomeu reposava al centre de la taula de fusta, reflectint la feble llum de la bombeta. Però l'adrenalina de la fugida havia deixat pas a un silenci feixuc, el silenci dels morts.
1: Beu un glob de cafè, Núria. Et vindrà bé per treure't el fred del cos.
0: Encara no me puc creure, Ramon. Un Sebastià, mort d'aquell penya-segat sota l'aiguat. L'home de lletres, l'erudit que ens parlava de l'arxiduc amb tanta passió a la seva biblioteca, abatut pels seus propis sicaris. Com va poder canviar tant? Tenia la convicció malaltissa que la seva ment el feia superior i que el tresor li pertanyia en exclusiva. I ha mort per això.
1: L'arrogància el va destruir, Núria. Va dissenyar una taranyina perfecta per utilitzar-nos. Però va oblidar que els monstres que va contractar no en tenien d'art, només de diners. Quan Llop va ensumar el valor real de les peces, en Sebastià Font va passar de ser el client a ser un estorb. Al final va pagar el preu de la seva pròpia supèrbia.
0: Ah, almenys s'ha acabat. El trencaclosques de la xarxa de vidre està resolt, Ramon. Tenim l'esfera de Ptolomeu i l'arxiu de la llum rebrà la protecció de l'Estat. El llegat de l'arxiduc i la memòria del padrí Ptolomeu estan completament fora de perill.
1: Sí, el misteri està tancat. Hem fet el que havíem de fer. La cova està segellada i els espoliadors ja no són una amenaça. Hem guanyat, Núria.
0: Ho hem aconseguit junts, Vilaseca. Un analista paranoic i una periodista tossuda.
1: El millor equip de les illes. Però ara mateix necessitem tancar els ulls. Descansa, Núria. Demà sortirà el sol. Comprarem els diaris i veurem com es desperta Mallorca després de la tempesta. Llavors parlarem de nosaltres i del futur. Amb calma.
0: Demà. D'acord.
2: Acabeu d'escoltar Entre avui i demà, la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. El secret de l'arxiduc descansa finalment sota la custòdia de la llei i la tempesta sembla haver purgat els deutes de l'avarícia. Na Núria Sastre i en Ramon Vilaseca han trobat un refugi segur on hauran de decidir sobre el seu futur. Sembla el final perfecte d'un viatge de 800 anys, però realment s'ha apagat del tot l'espurna de la discòrdia. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca, en David Ordines, interpreta Sebastià Font, en Toni Pons, és en Llop, i en Toni Camps, en Martell.

0: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Comença i B3 Música en concert. El punt de connexió dels directes sonors a les illes.

Estau escoltant IB3 Música en concert. Hem recuperat el concert de 23 de desembre de 2020 en el que el Xesc Fortesa vivia el primer festival Contrast Mallorca, un festival que recuperava, que portava fins a Mallorca, fins a les Illes, a Jess Malin, un dels grans del rock internacional, que era el seu primer concert després del confinament, d'aquella època tan negra que tots recordam encara. Així sona

Gràcies. This is called Basement Home.

Estàveu escoltant com progressa aquest so, aquest concert de Jazz Malin al Festival Contrast Mallorca, aquí, Vetres Música en Concert. Ara m'estan registrant aquella tornada als escenaris del nord-americà. Un concert en el que va in crescendo, ha començat ell tot sol, després incorporant la banda plena de músics mallorquins, dirigits per Pablo Ochando, ja sabeu, el guitarrista, un dels que va estar junt a la granja fent grans cançons també sobre els nostres escenaris. Un concert en el que, a més, trobar-hi participacions de pes, com la de Greg Henson, que escoltarem en Norres a la guitarra.

Manuel on the bass. Anyway, let's get it going.

0: well on the bass.
1: I fins aquí aquest IB3 Música en concert, en el que hem recuperat el primer festival Contrast Mallorca, un festival en el que un dels protagonistes va ser Jess Malin, aquest guitarrista, aquest compositor nord-americà, de rock and roll, molt reconegut en l'esfera internacional de la música, que feia grans temes com els que heu estat escoltant al llarg d'aquests minuts. Gràcies per haver estat a l'altre cantó dels aparells. Ens tornem a escoltar en les mateixes freqüències. Les Dimetres, la ràdio pública de les Illes Balears. Adéu, a reveure. Because they say that this is crazy times, but you ain't going nowhere.

dia sí, avui és la Revela Sant Jaume, un sant d'aquest dels grossos aquí a les Illes Balears. No per allò que va fer, que no és gran cosa, sinó per la quantitat de persones que nomen Jaume al món i per la quantitat de ciutats i pobles que avui es festa manada. La tradició diu que Sant Jaume anà a predicar a la península Ibèrica i que el seu cos està enterrat a la catedral de Santiago de Compostela, a Galícia. I Jaume, esclar, és el patró de molta localitat de les Balears. Es festa a Manacor, a Santanyí, a Sa Pobla, a Muro, a Mancor de la Vall, al Cudi, al Gaida, Calvià, Binissalem, a Esporlet, Son Serra, Ses Cases Noves de l'Aró, Establiments i la Vileta, a Palma, s'Estanyol de Llumajor, Esport d'Escanonja, a Banyalbufar o Porto Colom, a Felanitx. A Menorca, festa grossa en el castell, avui fan el seu tradicional jaleo, i allà també és festa per Sant Jaume, on també és festa grossa per Sant Jaume, és a Sant Francesc, a Formentera, perquè avui és el dia de Formentera.

Demà serà el dia gros a Formentera, però avui també hi ha moltes activitats previstes en aquesta revetlla de Sant Jaume. Sant Jaume, com dèiem, és patró també a Sa Pobla, tot i que els pobles fan més festa per Sant Antoni, ja ho sabeu. El Gaida avui cap vespre ballaran els

Llatí medieval Iacomus i de l'hebreu bíblic Jacob, però Jacob, és a dir Jaume, en el seu origen significa aferrat al taló, perquè el patriarca Jacob va néixer aferrat al seu germà bessó Esaú, que va sortir primer. Així que molt d'anys a tots els Jaumes i a les Jaumetes, que és el femení, si n'hi ha cap que mos escolta. I ja ho sabeu, per Sant Jaume, a sola, a sa pauma, o per Sant Jaume, figues a taula. Començam.

Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

esteu? Ben trobats un dia més en aquest programa Tentol, que vos acompanyem de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que serà ple de diversitat, que jugarà amb les paraules, amb els pobles de les Illes Balears i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i qui les saben totes avui són na Maria Pons i en Celestí Oliver.

0: I de si ja són divendres, Celestia Oliver Camanam.
1: Molt bé.
0: Ben tornat.
1: Ben tornada.
0: Gràcies. Sí. Sí que he estat 3 dies a Menorca. Sí. Maria Pons, com estàs?
2: Bé. Fret final de la setmana, ja.
0: Sí, ja mos queda poquet. Ens atam aquest cap de setmana, que serà molt festiu arreu, perquè ja sabem que Sant Jaume és d'aquests sang grossos, eh, que sí, Celestí?
1: Sí.
0: Però tu també?
1: Sí.
0: Tot i que no ets Jaume.
1: No, no som Jaume. És un nom que està ben en fora de Jaume, Celestí. Bé. Però Sant Jaume ja és aquí, el tenim ben a prop.
0: Sí, avui ballaran les cosies del Gaida, per exemple.
1: Avui ballaran i ballarem.
0: Sí. I ballaré,
1: sí. Avui i demà, a més.
0: Avui i demà. Sí. Ànims, que sí. M'aqueixa que
1: jo, l'adada... Jo, avui i demà.
0: Serà feixuc,
1: d'aquí una estona.
0: També. Aquests dies fa molta calor, ja ho sabeu.
1: Sí.
0: Arreu de les illes i
1: sí.
0: Festa i calor,
1: ho traurem,
0: no sé,
1: però, ho traurem.
0: No sé com.
1: I si no, nedarem.
0: Exacte.
1: Sí, si no, nedarem ballant.
0: A la mà del Gaire.
1: Sí. Exacte, sí.
0: Però bé, també festa, com dèiem, a moltes bandes, Santanyí, a Sa Pobla, també a concerts arreu de les illes, també són les festes, per exemple, dels Fornells, del Castell, a Menorca, i també festa grossa, com dèiem, a Formentera, que demà és el dia de Formentera, i per cert, tindrà una programació especial a IB3 Televisió, que s'atorgaran aquestes medalles de l'illa de Formentera. Dit tot això, ara sí, repassem els continguts que tenim en aquest programa. Maria, començant per tu.
2: Jugarem a la batussa de Tento, amb un poble de les Balears, repassarem l'actualitat del dia i parlarem del passaport de la ruta dels gegants de llum per descobrir la Dragonera, que ha impulsat el Consell de Mallorca. Som

0: Ells exclusius dissenyats especialment per representar quatre punts imprescindibles de la visita al Parc Natural de la Dragonera, i d'aquesta manera els visitants poden trobar i imprimir el segell de quatre espais: el Far de Tramuntana, el Far de Llebeig, el Far de Pòpia i el Centre d'Interpretació de Cala Lledó, i crear d'aquesta manera així un record de cada ruta.
1: Així és, així que avui parlarem d'aquesta iniciativa lligada amb la Dragonera, però avui també vendrà, sí, ell avui serà aquí als estudis d'Ivetra Ràdio. Aquest home que ho sap tot dels famosos que trepitgen les nostres Illes Balears. I mare de meva, mare de Déu, senyoret, quina gentada que ara mateix a les Illes.
2: Hola, estimades amigues de Tentol. I d'avui, com cada divendres, farem un repasset de què estan fent les famoses per les nostres Illes Balears. Sí o sí, hem de xerrar d'aquesta visita a Eivissenca que han fet els jugadors de la selecció espanyola després del Mundial. Tenim per Eivissa en Lamine Yamal, en Marcos Llorente, a la gran estrella d'aquest Mundial, que és en Ferran Torres. Igualment també repassarem vacances una mica més malaurades o ronyoses, perquè tenim per Mallorca en Susi Caramelo i no està gens contenta. I també xerrarem d'una crisi o d'una polèmica que està vivint aquests dies la nostra mallorquina més famosa, que és Nechenoa. Tot això i més, avui.

0: Doncs sí, els famosos i famoses que són a les Illes Balears, també el rei, que avui ha passat despatx amb la presidenta i els principals responsables de les institucions de les Balears, ja són tots aquí a les Illes Balears i ho repassarem amb en Jaume Miranda, que té tota la informació al respecte. Però, Celesti, avui també tenim notícia del dia i agradolça, no?
1: Sí.
0: Poden dir de qualque manera.
1: Sí, perquè la dedicarem a la desena edició i darrera, a la deu final de la Movo Fest, que va començar ahir al Puig de Consolació, on ha tornat després de 10 anys, després de que s'hi fes la seva primera edició el 2017. I, clar, en aquestes darreres hores sabíem de la mort de Joan Roca, el baixista d'Antònia Font, que era una actuació esperada perquè era com posar el final més brillant en aquests 10 anys de la Movo, i aquest concert d'Antònia Font no podrà ser, però els components del grup han dit que hi seran per retre homenatge a en Joan Roca. Avui, per exemple, un dels grups que hi actuen, o que van actuar ahir és la Ludwig Band. Avui, per exemple, el petit de Calagril,
0: Ana Maria Jaume.
1: Ana Maria Jaume, i el petit que ahir en Joan Pons passava per aquí per Tento, el podíem xerrar amb ells.
0: Molt bé, doncs tot això avui i demà.

0: tarda.
1: Era sí, ahir arrencava aquest Mova Festa Consolació Sant Joan amb aquesta Lodit Big Bang, qui va haver una jantada. Avui continua Candent Celestín, totes aquestes bandes, i dissabte també ho faran i posaran punt final en aquest festival del Port de Mallorca.
2: Exacte, repassarem part del cartell i també ens endinsarem una mica dins la història que ha suposat aquests 10 anys de Movo, un festival que començava tímidament després d'una festeta que s'havia fet i que amb el temps va passar primer per Consolació, després per Lloret, després per Porreres, i ara torna a Consolació, on va néixer i amb els anys ha crescut com el festival del Pla de Mallorca per excel·lència.
1: Així és. Però tenim més temes, perquè hem de xerrar de cinema. Avui també s'inaugura l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Seran dies i dies molt intensos, de molt de cinema, moltes activitats. I nosaltres començarem parlant avui també amb un dels cineastes que hi participen.
2: Sí, perquè a partir de les 5 qui ens visita serà el cineasta mallorquí Rafa Cortés, perquè la setmana que ve participa precisament d'aquest festival de l'Atlàntida Mallorca Film Fest amb motiu de la remasterització que s'ha fet del seu debut en llargmetratge Jo, que ara fa 20 anys.
3: Partió la cabeza a mi marido.
4: Y bin Bruno.
5: Hans.
6: A mí me dicen mi cabeza.
5: Yo soy que viene antes.
7: Yo me voy adentro, que hace mucho frío, y estoy viendo una serie de televisión de miedo que me gusta mucho.
5: Yo necesito esta botella.
8: Si yo te conociera, te daría la botella y tú te la llevarías y mañana me traerías otra.
5: Ich trinke nicht, danke.
4: Ah, natürlich trinkst du.
9: Yo le zurcí una manga.
5: Y hay una cosa que me preocupa. ¿Qué pasó allá?
9: ¿Allá?
5: Yo miente a mí mismo. Oh.
10: No te entiendo.
11: Ich weiß, dass Sie hier sind.
5: Yo no toco nada, está todo arriba.
11: Ich
5: habe
11: hier lieber. Die gibt's bei mir nicht, okay?
5: Yo tengo que ir a trabajar, es tarde.
11: Ich komme.
5: Yo soy Hans.
12: Yo no te conozco. ¿Dónde está Hans?
1: L'heu vist, jo, la pel·lícula?
2: Sí, sí, al seu moment.
1: No, jo no. I és una bona oportunitat per veure-la. Mm. Ara remasteritzada amb aquesta nova tecnologia que s'adapta i que va ser tot un referent en el seu moment, aquesta pel·lícula, i encara ho continua sent.
2: És un bon moment per, 20 anys després, fer noves lectures d'aquesta pel·lícula i també per aquells iniciats, aquella gent que no l'hagi vista, poder-s'hi acostar. Dimarts que ve, aquest festival de cinema, l'Atlàntida Mallorca Film Fest, projectarà la versió remasteritzada que s'ha fet d'una de les grans pel·lícules del cinema de les Illes Balears, que va ser premiada a Cannes el 2007. Explica la història d'en Hans, un alemany que arriba a Mallorca per començar una nova vida, però es troba en un espai hostil i inquietant que va voler retratar, en aquest cas, en Rafa Cortés, qui ens visitarà
1: avui
2: a les 5.
1: Tenim moltes ganes que vengui a parlar amb ell. I a partir de les 5 i mitja posarem un pot de música també en aquest programa. En Pablo Sierra avui dedica les cançons dels altres en aquesta banda.
13: Naina Oliver Mestre forma part de les fans d'Antònia Font, que van fer-se grans durant el silenci, quasi una dècada, del grup que va marcar un abans i un després a la música pop en català. També a la manera de cantar-li a la relació que els balears, tots els balears, tenim amb el turisme. Aquesta és la premissa d'Òrbita Col·lapse, el documental que Naina, llicenciada en mitjans audiovisuals, va entregar com a treball de final de grau. Avui en parlarem amb aquesta manacorina a les cançons dels altres.

0: Doncs hi parlarem d'Antonio Font, d'aquest documental que passa s'estrena a Samova dedicat a la banda, i també farem el nostre sentit homenatge a en Joan... en Joan Roca. 3 hores de programa que ara comencen, i a les quals tenien les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
1: Sí, ja ho sabeu, ho podeu fer per diferents canals. Per començar, tenim un número de WhatsApp al qual ens podeu enviar notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: O ens podeu escriure a l'Instagram, @tentoliv3, també al Facebook de Tento, el que en tenim.
3: O bé el correu electrònic,
1: o sorpresa,
3: que nosaltres, que tento@ivetresradio.com.
0: I d'ací, tenim de tot i podeu començar a participar també al nostre Instagram de Tento per poder dir la vostra. Moltes gràcies. Fins d'aquí... ja avui quedem tots, perquè anava a dir Miquel fins d'aquí una estona, però Miquel avui el tenim per Samova.
1: Sí, Miquel és a Samova.
0: Que ell ja és instal·lat, així que ara saludem, això sí, la nostra tècnic, que fa possible que tot això soni. Avui tenim ni més ni manco que na Marga Cifra. Marga, moltes gràcies. Les 3:22, i ara mos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui a Tento'l.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò sí, un dia més jugarem a Tèntol amb els pobles de les Illes Balears. Avui també un poble començarà a participar i a veure quant de punts fa, perquè tenim una classificació fantàstica en la qual ahir, contra trop pronòstic, no ho diré, perquè són boníssims, Campos se va tornar a posar al capdavant d'aquesta classificació. Ja ho va fer l'any passat i l'altre durant moltes setmanes i varen fer ahir 80 punts, per tant, primers a poble de Campos, primers en aquesta classificació. Els
1: se va venir, sí. Però vaja, tenen noció, la resta de pobles
0: tant,
1: que encara han d'arribar.
0: I tant, només faltaria. I moltes. Segona posició tenim el poble d'Alaró, 75 punts, i llavors en tercera posició hi ha tres pobles empatats, que són Montuïri, Calvià i Saltres Vilafranca. Així que aquesta, de moment, és la classificació. Queda molt de pobles, queda molt d'estiu, així que poden passar moltes coses. Ara, però, coneguem quin és el poble amb el qual jugarem avui.
1: I del poble que passa avui per la Batussa de Tèntol, Porreres.

I va ser en sa mare, en Tomeu Penya, cap a Porreres, escapats, perquè avui juga aquest poble, el poble de Porreres, aquesta vila i municipi del Pla de Mallorca. Ja sabeu que els seus habitants són coneguts com a porrerens i porrerenques. Té una població de gairebé 6.000 habitants. Avui, ben mirant, no arriba, però l'any 25 tenia prop ja de 6.000 habitants. I és un poble basat, sobretot, pel comerç, per l'agricultura, i ho demostren així els 36 molins de vent que tenen i les possessions que hi ha importants en aquest municipi. Sa Torre, Sant Lluís, Espàgot, Sant Porquers, Monjos o Sa Bastida. La qualitat de la terra és apta per cereal, ametler i també vinya. I també és molt característic la producció d'ubercots, que ha estat durant dècades l'activitat per la qual Porreres s'ha distingit notablement.

I d'ací Porreres, d'on ve Porreres? I el nom de Porreres ve d'un dels cavallers conqueridors, en Guillem de Porrera. En el repartiment, el gran beneficiari de les Terres Porreres, en què es va ser el comte de Rosselló, en Nuno Sanz. I el 1300 apareix com a poble real segons les ordinacions de Jaume II de Mallorca. D'ençà de 1978 es publica en aquest municipi la revista Llum d'Oli, editada per l'Agrupació Cultural de Porreres, una entitat sense ànim de lucre de caire cultural fundada el 71. I aquesta entitat és membre fundadora de l'Associació de Premsa Forana, també de Mallorca. També hi ha una cosa molt interessant a Porreres, que és el calendari porrerenc, un almanac popular que es publica d'ençà de 1994, i també hi ha la seu del diari Tot Pla, aquest diari digital del Pla de Mallorca. Les festes de Porreres, n'hi ha moltes, però la principal és Sant Roc, dia 16 d'agost.

0: les festes de Sant Roc a Porreres comencen una setmana abans quan posen la bandera damunt del campanar de l'església parroquial de Sant Nostra Senyora de Consolació per commemorar el final de la pesta i la lectura del pregó de festes com a acte institucional per engegar aquestes festes populars. Hi ha moltes activitats durant aquella setmana i d'ençà de l'any 1995 es fa la neofesta de Sant Roquet, on els joves del poble fan una cercavila amb una encimada gegant per convidar tothom que aguanti fins a la matinada, això sí, amb un gust dolçat d'encimada. Però no sé si l'heu vist mai, l'encimada.
1: Sí.
0: És fantàstica. Mm. És enorme.
1: Enorme.
0: Enorme.
1: Sí. Gegant. Vaja.
0: Això sí, ha de ser de ben les 4 de les 5 de matí la treuen. És a dir que...
1: En aquella hora deu ser bona. Però vaja, jo m'estimo més una encimada petita.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Bé, però s'ha de compartir.
1: Clar, sí, no, sí, sí.
0: Només faltaria. Bé, refranys avui
1: bé,
0: de Porreres.
1: Bé, petita, qui diu petita, d'un dinar de ser familiar.
0: Ah, d'acord, d'acord.
1: Sí, no, una encimadeta no, també, però totes
0: no,
1: són bones.
0: No, i molt curiós quan la couen, quan la munten. Mm. És tota una història, sí. La de ser encimada de Porreres. Si no l'heu vist mai, això sí, haureu de o bé allargar vespre o bé aixecar-vos molt d'hora per poder viure aquesta festivitat. Però bé, tot plegat ho dèiem, perquè també tenim refranys de Porreres. N'hi ha un de molt popular que diu: a Porreres vaig anar a cercar una porrerenca. Ni se vincla, ni se trenca, ni se romp, ni se romprà.
1: Mm, la sabien, aquesta. I sí. Jo te'n diré una altra, que és: un carro carregat de terra roja va per la carretera de Porreres i les rodes van fent ric-rac.
0: Aquesta és per quan no saben fer CR. Mm.
1: Quan era petit, el vaig haver de recitar un parir de pit.
0: Sí.
1: Sí. Que és terra m'acostava jo. Sí, sí, sí.
0: En Porreres. I...
1: Sí, se la papada me va fer... Aquest carro carregat.
0: Porreres, sí. En el carro carregat. Mm. Exactament, molt bona. I encara n'hi ha una altra. De damunt Sant Salvador, beven Campos i Porreres i totes les falanitxeres que van sense mocador. Dit i fet, avui jugam, idò, amb el poble de Porreres. Penta.

Idò sí, avui parlam amb Porreres i com cada dia tenim una pregunta per a vosaltres, parlant de malnoms, de malnom de pobles, i avui volem saber quin és el malnom dels habitants de Porreres.

Ja sabeu que durant aquest mes d'estiu vos demanam pel pare gentilicis, aquest mal noms dels pobles de les Illes Balears. I avui, òbviament, mos toca saber quins són els mal noms dels habitants de Port Reges.

0: Doncs sí, sabeu mal noms dels habitants de Porreres i, com sempre, per jugar amb nosaltres teniu dues opcions.
1: Sí, ja ho sabeu. Ho podeu fer a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o podeu telefonar al 971-13-99-00 i així vos sentim, 971-13-99-00.
0: Avui vos demanam pel mal nom dels porrerencs i porrerenques. Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Sant Joan, el 36 o 7, va estar a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les riades.
2: La bona companyia.
4: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: Les 3:35 som en directe aquí a Vetre Ràdio i avui demanant pels porrerans, menys hi tenen qualque mal nom, i mos han escrit, si per exemple Napolità mos diu que els de diuen xuetes, i també porrerancs, en Felip, efectivament, porrerancs i porrerancs, i xuetes, aquests són de moment els mals noms dels porrerans que tenim avui per aquí, que ens diuen els oients, i també n'han trobat de curiosos, perquè han trobat una cançoneta que diu a porreres són barbatxos, ja ho diuen els ciutadans, no valen cremar uns quants, d'aquí que duen mostatxos, això se diu, sembla, perquè a Porreres tenien fama de ser un poc pinxos, diu aquí, el que diria que també per això els diuen andalusos, és a dir, un poc estufats, no ho sé. Jo aquí avui no hi vull entrar perquè encara rebrem, però bé, això és el que diu la cultura popular.
1: Pinxos, andalusos, estufats, bé, ara ho aclarim.
0: També se diu parell de porreres, o també a porreres són xuetes, ja no ho han de demanar, baratat en Sant Crist per un poal de figues seques. Avui, do, jugam amb porreres.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: I per jugar amb porreres hem de conèixer les persones que avui defensaran els colors del seu poble. Tot d'una, les feim sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
3: El qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou?
8: No m'heu dit el nom.
4: Noms i adreces.
9: Jo soc na Cati Nadal i som porreranca.
10: I ja són la Margarida Cortés i també són porrerenca.
11: Són parents? Són casats?
9: No són parents ni són casats, però quasi, quasi.
10: Bé, tant com quasi, quasi no, som molt amigues. Som quasi amigues.
12: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
9: Jo tinc 48 anys, som TKE i estic casada.
10: Jo en tinc 53, som mestra d'escola de música i faig feina en el liceu, en el Pont d'Inca, i som casada també.
13: Ah, bon dia, com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
0: Cati, on vas anar a l'escola?
9: Jo vaig anar a l'escola nova actual Col·legi de Climent Serra i Cervera.
10: Uh-huh. I la Margalida? Jo, a la mateixa.
0: A la mateixa.
10: Sí.
5: Sí. Vull saber coses teves. On treballes?
9: Ara mateix estic fent feina en el centre de salut de Felanitx.
0: Uh-huh. I la Margalida ja ho ha dit.
10: Sí, ja sí. Ho he dit abans. M'he avançat en el liceu.
0: Mestre.
10: Mestre, sí.
14: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
9: Bé, no mos queixarem, però podríem pagar un poc millor.
10: No, crec que si com estan les coses no mos poden queixar.
15: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
9: Bueno, jo ara estic fent esports de pes, esport de pes, i estic entrenant un equip de futbol masculí.
0: Molt bé.
10: I jo vaig a caminar, res més. Bé, de fet, també faig un poquet d'entrenament funcional, però més caminar que res.
16: Sap algun acudit?
9: No, Margalida, sí, jo no.
10: No, tu en saps un molt de bo, un de molt bo, perdó. L'has de contar.
0: Vinga, Cati. No se pot contar,
9: no,
0: a la ràdio.
9: No se pot contar. No
1: si està bo.
9: Contar. No se, en
0: però
9: públic.
0: Però perquè el verd no és apte per
1: menor.
9: No és apte. En aquestes hores no és apte.
1: Vaig acudit, són en públic sempre.
9: No, però no? En aquestes hores no. Estic en horari infantil.
1: Vinga, Margalida.
17: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
0: Espera, espera, Margalina, que tu ara m'ho deixes dir un.
10: No, estava pensant, perquè en 7 anys, però és que són acudit de nin de tercer de primària, i però no sé per on, que quin hauria de començar. El pensaré.
0: Va, d'acord. I ara vos demanava quin moment del dia és el millor.
9: El millor moment és quan tothom ha fuit de casa nostra i hi ha un silenci absolut. És el millor.
0: Perquè l'Ida...
10: I de jo per jo, el millor moment del dia és quan me despert i veure que encara me queda tot un dia per davant.
17: Una actuació extraordinària.
18: Deixem-ho per avui.
19: Moltes gràcies.
0: I les han sentit respondre al qüestionari electrònic i ja poden solar dues porrerenques, na Cati Nadal. Cati, benvinguda.
9: Moltes gràcies.
0: I na Margalida Cortés, com estàu?
10: Molt bé.
0: M'encanta, dues porrerenques d'aquestes que fan de tot, que molt implicades en el poble. Na Cati, també, amb tot allò que te criden, tu qui vas?
9: Home, si és per xerrar de porreres encara més.
0: Clar que sí.
10: I després estires les amigues.
0: Exacte.
10: Perquè l'acompanyem.
0: Home, clar. Dir, no havia de venir tota sola, pobreta.
10: No, mai.
0: Sempre molt ben acompanyades. Clar, sou amigues de fa estona.
9: De tota sa vida.
10: De tota sa vida, sí.
9: Sí. Tota sa vida.
0: I, na Cati, és molt esportista per allò que mos has dit.
9: Sí, m'agrada molt l'esport. M'agrada anar al gimnàs, futbol. Crec que nostre, si no t'agrada el futbol, ho tens complicat.
0: I ets entrenadora?
9: Sí.
0: Per què ho dius, això?
9: Perquè crec que del Mundial no mos han perdut cap partit.
0: Cap? Heu dormit?
9: En dormir, m'ho han aixecat, l'han vist, m'ho han tornat a dormir. Si l'han fet en diferit, s'ha vist. I el veré que cada setmana, tant sigui el futbol masculí com femení, que el futbol de casa nostra, de fora, d'allà on sigui.
0: També.
1: I tu diu per el futbol, ja.
9: Para i por el futbol.
1: Llavors no teniu més temps?
9: Sí, entre setmana. Tens per lo que vols.
1: Sí? Això també.
0: I sou de porres, et supos?
9: Evident.
0: I també entrenes?
9: Sí, ara enguany entrenaré set salines, juntament amb el meu company, en Joan Castanyer, i duim dos equips, un d'infantil futbol 11, amb ell, i jo duré un infantil futbol 7 tota sola.
0: Uh-huh. I t'agrada entrenar?
9: Sí. M'agrada tant els nens i que puguin aprendre i ensenyar-los valors no només esportius, sinó altres valors, crec que és important avui en dia.
0: Que bé. Quina sort tenir una Cati d'entrenadora que tenen aquests infants. Avui heu de defensar Porreres, bé que han de dir de Porreres. Hi ha gent que diu que és la capital d'Esplà de Mallorca, no sé si estareu d'acord.
10: Totalment.
1: Sí.
10: Totalment.
1: No, han dit ben decidides.
10: Eh? No, sí.
9: Completament.
10: Ho sabem i així i ho reafirmam.
1: Clar, ni se vincla, ni se trenca.
10: Ni se romprà.
0: 6.000 habitants ja, aproximadament. Sí. Ha crescut Porreres.
10: Molt.
0: Se nota?
9: Sí, se nota.
10: Sí.
9: Uh-huh. Vas pel carrer i veus gent que dius nouvinguts.
0: Uh-huh. No els havíeu vist mai.
9: No els havíem vist mai.
0: Però, òbviament, de cada vegada sou més i hi ha integració, les festes, les activitats culturals...
9: Sí, uh-huh. La veritat és que sí, que la gent, el manco, si ve, s'intenta integrar. No, i això és el que fa poble, bàsicament.
1: Uh-huh. Vos deia bona nit, bon dia.
9: Bon dia, bona nit, bona tarda.
1: Sí. Això se manté.
9: Això se manté.
10: Sí.
9: Sí.
0: I vos agrada també molt el teatre per allò que he llegit?
10: Molt.
9: Sí.
0: Molt. T'encanta.
10: Sí, jo després de la meva feina, de que som mestra i som una apassionada del món de l'educació, ja fa 30 anys que faig de mestra, la meva segona gran passió és el teatre. I el teatre musical, ves que no hi ha moltes opcions i tal, però sí, m'agrada molt. De fet, sempre he estat monitora de teatre, també fins enguany, i duia l'Escola de Teatre de Porreres, juntament amb la Carme Obrador i en Joan Mas, i enguany ho he deixat, perquè són ja massa coses.
0: Mm-hmm. Sí. I feis teatre juntes, també?
9: Sí, hem fet bastantes també. Coses.
0: Mm-hmm. I ara teatre musical, sí?
9: Sí, ara enguany, també. Ells,
10: bueno, ara,
9: un grup,
10: sí.
9: Fan una, per les festes de Sant Roc, que són el mes que ve, fan una obra, i una Margalida, que
10: sí,
9: ets més adient per explicar-ho.
10: Conjuntament amb la Coral de Porreres, ha muntat el Petit Príncep, el musical de Manu Guix i de La Perla 29. I bé, i mos hem atrevit a cantar, a actuar, I que és un projecte molt interessant perquè som molta gent que està implicada fent-ho i crec que serà una meravella.
1: És ambiciós, eh? Tot un repte.
10: Molt, molt. Mm. Però la coral ho ha fet beníssim. Canten, tenim de ser els millors corals de Mallorca o de les Balears, m'atreviria a dir. Això som així esporrera i no, no?
0: Clar que sí. Tot el bo,
10: però jo això ho penso. I conjuntament amb el grup nostre de teatre, que és el grup Foganya, hem fet una feina conjunta. Uh-huh. I ara dia 10 i dia 11, ara aquí he aprofitat per fer un poc de publicitat, que és igual, no?
0: Vas.
10: Dia 10 i dia 11 d'agost estrenarem el Petit Príncep.
0: En el teatre?
10: Beníssim. En el teatre.
0: De Porreres.
10: Sí, sí. Serà una funció benèfica que donarem a Càritas i una associació nova que se diu FAR, de Porreres, i serà taquilla inversa. Vull dir que la gent, quan hagi vist el producte final, podrà decidir el que vol aportar.
0: Que bé.
10: Sí, doncs, i vos convidam.
0: Convidadíssims, gràcies. Sí. Avui amb aquestes dues porrerenques, esteu preparades per jugar?
10: Sí.
0: Sí, m'agrada. Endavant.
2: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Molt bé, doncs, començam aquest concurs amb porreres. Ara tindreu una primera prova en la qual haureu de lligar paraules.
1: Exacte, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior. Teniu un minut i obteniu un punt per paraula que faceu encadenada.
0: I començarem per la paraula, mem, que diu la carraca. Montición, Botsona. Una N. Teniu un minut, temps.
9: Novetat.
10: Tàctica.
9: Anell.
10: Llenya.
9: Arnès.
10: Estiu.
9: Univers.
10: Sàvia.
9: Alegre.
10: Encomanar.
9: Rosa.
10: Ànec.
9: Casual.
10: Laura.
9: Ànima.
10: Un etxam.
9: Marina.
10: Naviu.
9: Uròleg.
10: Geògraf.
9: Fantàstic.
10: Cop.
9: Paraula.
2: Tento.
0: Temps. Que ho han fet de bé aquestes porrerenques, eh?
1: Ho han fet molt bé.
0: Què trobeu? Quant de punts han fet?
1: Clar, jo n'he apuntades...
19: Jo n'he apuntades 23.
1: Jo 21, sí. 23. Clar, segons quines n'hi ha hagut dues o tres que han fet... han encadenat per síl·laba, que massa bé. Perquè
0: encara
1: és més difícil.
0: Millor.
1: És
0: que
1: millor.
0: La Margalida és mestra d'escola, sí. I la Cati és la reina dels concursos.
1: Per tant, 23. Per tant, 23.
0: 23 puntassos que ens aten al marcador de Porreres.
10: Està bé, 23.
0: Està molt bé.
1: Ah, per començar.
10: Com, jo no havia vengut mai, però vos escolt qualque vegada.
1: Per començar, beníssim.
0: Perfecte.
2: D'on m'has dit que és?
0: Ah, i ara heu de badar bé ses hores, perquè haureu d'endevinar d'on és el parlar que sentirem ara tot d'una seguit. Sí? Haureu de dir illa i municipi. Perquè li no passis pena.
1: Si deis illa són 5 punts, i si deis municipi, 5 punts en
0: més. 5 més.
1: I sumen 10.
0: Uh-huh. És aquest parlar.
20: Tomàtics, cols, espinacs, carbassons, aubergínies, bastanagues, mongetes, totes aquestes es conreen bastant. Sempre em vaig demanant, perquè jo he sentit combrombo, combrombo, crombombo.
0: Tento. Ha dit... ha estat curt, però ha dit moltes paraules importants dins d'aquesta brevetat.
9: Han sortit de Mallorca.
1: Han sortit de Mallorca.
9: M'ha aterrat a Menorca.
0: La Cati
9: i me sembla que tira cap a sa part de Mo.
0: Ahà. I per què diries que creus que són de Mo?
9: No sé, me sembla que s'accent és més tirant cap a sa part del castell, Sant Lluís, Mo, cap en aquella part d'allà, més que cap a Ciutadella.
0: Ha dit bastanaga.
1: Bona pensada.
0: Ha dit cogrómbols. Tomàtic. Ahà. I aquesta persona, ho deixam així...
1: Ho deixem així, és de Menorca, evidentment,
0: sí.
1: I és de Mo.
0: Molt bé, Cati, clar que sí, 10 punts. 10 punts, molt bé, molt bé, molt bé. Quina hora, eh?
9: Bueno.
0: Sabies que t'en bastanaga, amor?
9: Sí, perquè... bé, ara ho diré, tinc una amiga que vivia a Sant Lluís, val? I ara viu a Petra, i el seu home, en Quico, segueix vivint a Sant Lluís, i nosaltres hi anem bastant. Per això sé la diferència de... que tenen de parlar de
0: banda a l'altra dilla.
9: Sí, sí, sí, sí, clar.
0: I ho has fet beníssim amb això, sumau 10 punts més al marcador de Porreges. Quants en tenim, mamà Maria, ara?
19: 33 punts.
0: 33, ho fes molt bé.
19: Bonada.
0: Preparades per la següent prova?
9: Clar que sí.
0: Endavant.
3: L'embarbussament.
0: I d'ací arriba la prova més divertida d'aquest programa, un embarbussament que haureu de reproduir sense interrupcions ni tampoc errades, si podeu, esclar.
1: Sí, divertida per nosaltres, perquè passant gust, de sentir-vos. Són 10 punts, sí, el de fil per randa, i si hi ha errades, una amarga cifra, baixarà puntuació.
0: Ai, mira que fa bona nina.
1: Sí,
0: és
1: pollencina.
0: Fa cara de bona nina, pollencina. Atenció, porrerenques, l'embarbussament que haureu de reproduir avui és aquest.
21: De genollons, codoins.
22: De genollons, codoins, collia, de genollons.
23: De genollons, collia, codoins.
24: De genolls, codoins, collia, de genollons,
25: De genollons, collia, codoins.
26: De genollades, codonyades.
27: De genollades, codonyades.
28: I amb els dits, codoins collits.
29: I amb els dits, codoins collits.
30: Codoins collits.
31: Codoins collits.
32: Collits. Collits.
33: De genolls, codoins, collia. De genolls, collia, codoins. De genollades, codonyades. I amb els dits, codony collits.
34: Codonyades.
35: Codoins.
36: Codonyades.
37: Codoins.
38: Codonyades.
39: Codoins, collia. De genolls, collons,
0: Ai, que és de difícil avui. Preparades?
10: Només és una frase, però...
0: Són dues.
10: Ai, jo... Val.
0: Bé, però tu digues-ne una i
10: sí,
0: jo et trobarem l'altra.
10: Gentes, de genollons, coïa, codonys.
0: És un poc més llarg.
10: Jo la segona part m'ha fuit.
1: Torna-m'hi.
0: Cati, tu vols afegir? O vol tornar a escoltar?
9: Sí.
0: Va,
9: sí,
0: tornem a escoltar.
10: Sí.
0: Té dues parts.
10: Té dues parts. Acogues.
21: De genollons, codonys.
22: De genollons, codonys, collia, de genollons.
23: De genollons, collia, codonys.
24: De genolls, codonys, collia, de genollons,
25: De genollons, collia, codonys.
26: De genollades... Codonyades.
27: De genollades, codonyades.
28: I amb els dits, codonys collits.
29: I amb els dits, codonys collits.
30: Codonys collits.
31: Codonys collits.
32: Collits.
33: Collits. De genolls, codonys, collia. De genolls, collia, codonys. De genollades, codonyades. I amb els dits, codony collits.
34: Codonyades.
35: Codonys.
36: Codonyades.
37: Codonys.
38: Codonyades.
39: Codonys, collia. De genolls, collons,
0: Molt difícil. M'encati.
9: Vam. De genoll, de genollons, coïa, codonys, de cojonades, amb el dit... m'he quedat aquí. Codonyades.
0: Margalida, vas afegir res?
10: No.
0: No.
10: Jo m'he quedat de genollons, coïa, codonys.
9: I amb el dit...
10: I de genollades...
9: Amb el dit, codonyades.
10: Amb el dit,
9: codonyades.
10: Codonyades.
0: Marga, quant de punts hi donem?
10: Ho hem fet beníssim, no?
0: Què trobes?
10: Era difícil.
0: 7 punts? 6. 6.
1: 6 puntets.
10: Bé. Era complicat.
0: Era molt difícil aquest.
1: Està bé per intenció. Sí.
0: Passam a la següent prova, que mos queda poquet temps.
10: Mos enrotllem.
2: Guanya qui la sap més llarga.
0: Va, ara vos faran dues preguntes sobre Porreres. Ara sí, Cati i Margalida. Primera pregunta, el nom de Porreres és un topònim curiós, no, Margalida, que ha estudiat, però ve d'un dels cavallers de la conquesta de Mallorca, en Guillem de Porrera. Guillem de Porrera ve d'una localitat de Catalunya agermanada amb Porreres, el poble de Porrera. Però sabeu de quina comarca és Porrera?
9: Del Priorat.
1: I d'oi, sí?
0: No ha fet falta ni opcions. Teníem Penedès i Priorat, però la comarca del Priorat de Catalunya, molt bé. Segona pregunta. El Puig de Montición, el vostre puig, és el terme municipal de Porreres. Té uns 250 metres i a dalt de tot hi ha el santuari. Per pujar-hi hi ha una carretera que té molta anomenada per un fet concret, perquè va ser construïda en un sol dia. Però sabeu quin dia és aquest que va ser construïda concretament?
10: Tu dius el dia i jo dic any.
1: Hi ha opcions, però no importa.
9: Sí.
1: Segur?
9: Sí.
1: Dia 2 de febrer del 1954 o dia 14 de gener del 54?
9: Jo he dit dia 14.
10: Jo també he dit dia 14.
9: De gener?
10: De gener del 54.
0: Que bones. Clar que sí, molt bé. 4 punts més que sumen al vostre marcador, perquè va ser dia 14 de gener de l'any 1954, quan tot el poble se va ajuntar per anar a fer aquesta carretera fantàstica que ara puja a Montición.
9: Sí.
0: Molt bé, darrera prova, com anem això? Quant de punts tenim?
19: 43 punts, de moment.
0: 43. Serà la darrera i definitiva. Esteu preparades?
1: Sí, ara sí. Podeu fer molts, eh?
0: Home, de cultura general de Porreres, entre que na Margalida havia estudiat tota la història de Porreres. I na Cati, ja ho han dit, la reina dels concursos, aquesta no se vos escapava.
9: No.
10: No,
9: aquesta... No se podria escapar, perquè s'han tret de fora.
0: I demà, darrera prova i definitiva.
3: Amb la paraula a la boca.
0: I d'ací, ara, en aquesta darrera prova, tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb Porreres.
1: Ara triarem a l'atzar quines paraules jugueu, si amb malnoms, topònims, noms de carrers, personatges de Porreres, noms de comerços o llinatges. A veure què sortirà.
4: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
0: Noms carrers. De carrers. Teniu un minut per dir noms de carrers de Porreres. Temps.
9: Avidoi, carrer d'en Cerdà, carrer Passeraig, carrer Dolçura, carrer Major, carrer Santa Creu, carrer Bisbe Campins, carrer Call,
10: carrer d'Ussai, carrer Lluna, carrer Sol, carrer de la Caritat, carrer Molins,
9: carrer d'Esgarrobé, carrer Passeraig, carrer de Retallompart,
10: carrer Major, carrer de la Santa Creu,
9: carrer Porrerí, carrer de Ses Cases Noves, carrer de Sant Joans,
10: carrer d'en Cerdà, carrer de l'Almoina,
9: carrer d'Esvent,
10: carrer Major,
9: Ronda Porrera, Ronda Illes Balears,
10: carrer General Rodríguez,
9: Sant Alonso Rodríguez, carrer Lluís Vives, carrer Pare Molina,
10: carrer Passeraig, carrer Sant Felip, carrer Sant Roc,
9: carrer General Barceló, carrer Almoina, carrer Lluís, carrer Bestart, carrer de la Rosa,
10: carrer de la Dolçó.
1: Tensió, tensió, tensió, tensió, tensió, perquè amb aquesta puntuació...
0: El deixa cap carrer
9: de Porreres. Sí, el carrer del Pou de la Dama.
0: Ah, bo, sense dir.
9: El carrer de la Vileta.
0: No masses, eh?
10: Se nota que ell ha anat a molt de concursos, eh?
0: I que coneixes carrers del seu
10: també,
0: poble.
10: També, però el primer també se nota.
1: Amb aquesta puntuació, pot ser que passin per davant, eh?
0: Quan han dit de sumar. Carrers?
1: Jo n'he apuntat 42, però veig que en teniu 43.
19: Jo n'he apuntat 43, però qualcun estava repetit.
1: Sí, un estava repetit.
10: Podria ser.
1: Per tant, 42.
0: Sí,
1: 42. I quant de punt duiem?
19: Duen 43 punts, per tant, això suma un total de 85 punts.
10: Però és un, dos, tres.
1: 85 punts.
0: I les Porreres que se posen al capdavant d'aquesta classificació superant a Campos, que ahir va fer 80 punts.
10: Mos han fallat els codonys.
0: Ara arriba que vostre cuireu codonys de Jonathan. Moltes gràcies, molt bé.
10: Ha estat un plaer.
0: Segurament haureu de tornar, perquè clar, ara heu fet aquí una derrapada cap endavant.
1: Això està fet.
9: Si hem de tornar, tornarem amb molt de gust.
0: I tant. Que bé, de 85 punts.
1: Enhorabona.
0: Porreranques, gràcies.
1: Un àxit.
0: Ho he fet molt bé.
10: Perquè no mos vinclam ni mos trencam.
0: No. Mos ha quedat ben clar, això.
9: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Gràcies en aquest carrers que teniu, perquè ha estat una remuntada.
0: Que passeu molt bones festes, perquè en Tornallà hauran passat festes, així que vos esperàvem. Moltes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres.
0: Al poble de Porreres. Ara arribaran els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.
2: Tres ràdios, formació. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
1: Sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestro. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
8: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
7: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
2: Font de misteris.
11: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
12: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: Heu de saber que avui és la segona de les tres jornades d'aquest desè i darrer Movo Fest, el darrer ball de la Movo.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment per començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Aquí tenim totes les lletres i tenim en Miguel Soler, que ens acompanya ara al control tècnic. Benvingut, Miguel. Fins ara hem jugat amb les paraules i amb el poble de Porreres, que s'ha posat al capdavant de la classificació del concurs dels pobles de les Illes Balears de Tèntol. I ara mos toca saber quina és la notícia del dia.

0: I d'ací, per fer aquesta notícia del dia tornant, saludant en Celestia Olivem.
1: Som aquí.
0: I Anna Maria Pons.
2: Com va?
0: Com estàu? Ben tornats.
2: Gràcies.
0: Avui, darrer dia de la setmana ja.
1: Sí.
0: A punt del cap de setmana.
1: Divendres.
0: La qual cosa vol dir que hi ha moltes celebracions. I avui en volem destacar una perquè serà la darrera edició del Festival del Pla de Mallorca.

0: viure sense tu.
1: I d'així, el punt i principi de viure sense la Movo ja ha començat, però fins demà se sentirà a ple aquest esclat d'amistat i música que ha representat i representa durant aquests 10 anys aquest festival que s'ha convertit per dret propi en el festival, com dèiem, del Pla de Mallorca. Tot i la pèrdua que han viscut en aquestes darreres hores d'en Joan Roca, baixista d'Antònia Font. El grup, ja sabeu, que no hi farà el seu concert previst, que havia de ser el millor final possible de la Movo, però sí que han assegurat qui seran per retre homenatge a en Joan Roca. Fa uns dies, de fet, parlant amb en Joan Miquel Oliver, ell ens deia que era com una errada tècnica que Antònia Font no hi haguessin tocat, i aquestes eren les seves paraules, perquè els 10 anys de la Movo varen coincidir amb

10 anys que s'identifica moltíssim amb el nostre espai, amb el nostre festival, i que és el que molta gent diu, no? Gairebé no ven que se mou per qui toca, sinó per el lloc, no? Perquè m'agrada ser allà, perquè m'agrada formar part d'aquests 3 dies a l'any que amb el que té l'espai, que sigui bon sigui, que de bon se fa se mou, i crec que això diu molt, perquè la gent vol ve a estar còmode, ve a trobar-se en cares conegudes i estar a gust, no? A un ambient que això, que els ha acollit que els respecta, no? Que els valora i, bueno, sobretot gratitud i estar contents d'haver creat una simbiosi extraordinària que crec que serà, tal vegada, un dels llegats que tindrà aquest festival. You know.

0: I decidir escoltar amb el nostre estimat Toni Jaume, el nostre company, que també és una de les persones que des del primer any ha estat al capdavant d'aquest projecte, que són molt de joves de diferents pobles del Pla de Mallorca, que ha anat creixent fins a aquesta desena edició que han decidit que serà la darrera, Maria.
1: Sí, ara escoltam el petit de Caleril, que ahir ja va passar per Tentol i avui toca el Movo Fest, recordam. Tornem a escoltar però també en Toni Jaume i na Mariona Jaume, que és la presidenta de l'organització, que els hi hem demanat a veure mem el per què d'aquesta deu.
2: Els més vells d'aquesta associació tenim 30 anys aproximadament, i això vol dir que un terç de la nostra vida hem estat involucrats dins aquest projecte. És molt fort. És molt fort perquè han estat els 10 anys on m'han fet persones, no? I m'han fet persones al voltant d'un projecte que m'ho ha ensenyat moltíssim i en el qual hem abocat la nostra vida de qualque manera, no? Ho hem viscut molt intensament. Ha estat un projecte totalment transversal que m'ha format com a persones, però també com a professionals, que amb una sèrie d'actituds que hem pogut aplicar tant a la nostra vida personal com a la nostra vida professional, no? I sigui dins l'àmbit que sigui. Vull dir, la Movo ha estat increïble, viure-la des de dins.
3: El principal motiu per fer que la Movo s'acabi és que ens hem fet grans. Bé, més que grans, ha passat el temps. És a dir, els primers organitzadors varen començar amb 18 anyets i ara ja en tenim quasi 30. Per tant, no és que siguem grans, sinó que les nostres vides han canviat molt. Tenim altres projectes, ja no som estudiants, ja no fem feina... És a dir, que hi ha altres prioritats. A més, mos fa ganes acabar amb aquesta bona sensació que tenim ara, que el festival està sa i la nostra relació també, com a mig... I creiem que esperar a que tot vagi malament, a que hagi un problema de dobbers, a que mos enfadem, tot això, seria un error. Per tant, el que volem és que es prendre aquesta decisió d'acabar ara i creiem que aquesta decisió és acertada per la salut del propi festival i de la nostra amistat.
4: Sentien a Mariona Jaume i en Toni Jaume, que són part d'aquesta organització del festival, un festival sense afany de lucre i sobretot que pivota sobre aquesta amistat durant aquests 10 anys. Ells ens expliquen com va anar a prendre aquesta decisió d'aquesta adéu final de la Movo.
2: I prendre la decisió que s'havia d'acabar va ser una cosa molt dura perquè era com una cosa que semblava perenne dins les nostres vides, no? Però crec que prendre la decisió va ser una cosa com molt alliberadora per a tots, també alhora, perquè era necessari arribar a un final per bé del grup, perquè en el final el que som amics, el grup que muntem el Movo Fest, i...

0: i necessitàvem descansar i alliberar-nos un poc també d'aquesta pressió constant anual, no? de fer una cosa com nosaltres l'entenem, que és intentar cercar la nostra perfecció, no? Després surt ben bé o ben malament, però nosaltres volem sempre, sempre això, des de humilitat màxima, no? I fent el que podem, des dels nostres recursos. Clar, com ho duim? Feliços d'haver aconseguit el que hem aconseguit i alhora tristos perquè s'acabarà una cosa que ens identifica com a persones. Així que és un remolí de sentiments i emocions dins la nostra panxa que té una direcció i és el final i veurem, tenim ganes de que passi, però també això pena.
1: Si va costar prendre la decisió, bueno, és que van entrant aquesta idea progressivament. És a dir, quan muntàvem l'edició de l'any passat, la del 2025, ja se començava a comentar que en el 2026 faríem la darrera, però bé, només eren com a comentaris o qualque brometa. Però a poc a poc vàrem anar fent més aquests comentaris, fins que tots com a, teníem mig assumit que això era una possibilitat, és a dir, que hi havia aquesta opció d'acabar en el 2026 fent 10 anys. I dona que va ser edició del 25, va arribar a setembre, i res, vàrem fer la típica reunió de valoració online, perquè no era viable veure'm-nos en persona, i un dels punts de l'ordre del dia era veure què fèiem amb el 2026. És a dir, si tots seguíem, o si qualcú se n'anava de l'organització, si fèiem la darrera o no, si anàvem a Sant Joan o quedàvem a Porreres, quin format volíem... Bueno, no ho vàrem poder abarcar tot, i si no record malament, crec que només vàrem xerrar de si fèiem la darrera o no. Va ser una reunió molt llarga, allà on tots i totes varen dir la nostra opinió i se va arribar a l'acord de que seria la darrera. Hi havia gent que sí que se veia amb ànims de seguir, clar, però la majoria anava per la línia d'acabar. I la gent que tenia energia, el que volia és, no era muntar un festival, sinó muntar la Mogo amb les persones que som, no? I tot el que significa això. Per tant, estava clar que si no érem tots i totes, o si la majoria el que volia era acabar amb aquesta desena edició i acabar bé, doncs evidentment tothom va estar d'acord i per això hem pres aquesta decisió, però està clar que va ser un moment dur, però tots i totes sabem que és el més sensat.

0: Així sonen El Mató, un policia motoritzado, aquesta banda que són els caps de cartell d'avui. Sentíem na Mariona Jaume, de la MOVO, la presidenta de l'organització actualment, que pensa en veu alta en els moments que deixen aquests 10 anys de festival.
1: Crec que no me podria quedar en un moment o una imatge d'aquests 10 anys, però, vaja, per exemple, els dies de les reunions presencials quan comences a primavera són molt guapos. Són dies allà on molt veiem les cares, anem a l'espai allà on farem el festival, ja comencen els nervis, comencem a visualitzar les coses i són dies molt especials. Després també els dies de muntatge, allà on transformem l'espai, allà on, això, no? Allà on farem la MOVO i feim mil feines que mai mos havíem imaginat i tot el grup anem en el mateix objectiu i amb una energia increïble. Això és brutal, aquesta energia i l'adrenalina d'aquests dies és increïble, de sol a sol, muntant. Després, com a moments més concrets, crec que, bueno, record molt el dia que la persona que duia la contractació d'Ana Julieta Venegas mos va anunciar que ho duia. O sigui, que al final havia acceptat venir la MOVO i que tot anava bé i que ho havia enquadrat tot, va ser molt emotiu. També enguany amb El Mató un policia motoritzado perquè fa molt d'anys que intentem que venguin i que xerrem amb ells, amb el seu mànager i tot. I, bueno, per qüestions de gires internacionals i de discos i coses així, doncs no havíem pogut coincidir i enguany sí, així que és un record que encara no tenc, però crec que serà molt guapo també. I després, les reunions o les trobades, just després d'acabar el festival, és a dir, dissabte vespre, diumenge de matinada, quan ja no hi ha públic, només quedem allà els organitzadors i organitzadores i els tècnics, és un moment dur, perquè ja s'ha acabat tot, ja ho hem fet tot, alhora estem molt, molt cansats, també estem satisfets i satisfetes normalment de tot el que hem fet, i és un moment com a de reflexió. No és una reunió formal, sinó que són com a reflexions en veu alta i tothom diu la seva i mos reunim pues, a l'espai que tinguem a cada poble per deixar els trastos, que diguem, que allà on el que li diríem com a s'oficina, no? Allà on deixem els nostres trastos i d'on en aquest espai, quan s'acaba tot el festival, mos hi trobam tots i reflexionam i pensam i no sé, és un moment de, com que estem tan cansats, és com un moment molt tendre i molt vulnerable que comparteixes amb aquestes altres persones, no? Que no només són els organitzadors d'un festival, sinó que són els meus amics i que som amics entre tots i no sé. Molt emocionant, ara m'emocionaré només de xerrar. Després, mira, una reunió que també va ser com molt especial va ser quan va ploure a Lloret, que tocaven ses Cariño, el grup Cariño, que hi va haver tota aquella inundació, una tormenta, una tempesta terrible, llamps i trons, i treure el cotxe del fang, aquell dia va ser com a tot un caos, no m'ho hagués imaginat mai. Bueno, va ser tot un desastre, però també se va crear com una energia de supervivència entre nosaltres, que ho vàrem dur a terme i que ho vàrem poder arreglar. I quan ja el públic ja se n'havia anat i tothom ja era a cases, nosaltres érem a dins l'escola de Lloret pensant què feim demà, com arreglam tot això, podrem fer un festival, no el podrem fer, i que aquesta reunió també amb el cap tècnic també va ser molt guapa i com a interessant també de recordar, no? I una imatge que també demanàveu la pregunta, crec que és la imatge de que va el festival, el que contava abans, no? El cansanci, la satisfacció i l'amor per les persones en les que compartim aquests moments tan, tan guapos. I això seria.
2: Doncs aquestes són les paraules d'Anna Mariona Jaume, presidenta de l'organització del MOVO Fest, i qui aquest cap de setmana anirà en aquest festival i l'esperen, ho sabem, és el nostre col·laborador Jaume Miranda. Com estàs?
3: Com va? Bé, no sé si m'esperen.
2: Si no, soc... és que ho sabem, mos ho han dit, que t'esperen.
3: Si soc com per orgullosament tinca, na Marta Sánchez.
2: Exacte,
3: no?
2: Wow.
3: Jo soc na Marta Sánchez. Ok.
2: Ets el celebrity del festival.
3: M'agrada. He de dir que és la meva primera vegada a l'estudi d'IV3, ràdio.
2: Sí? Què trobes? Sí. T'agrada?
3: Experiència mística.
0: Gros, petit, mitjancer.
3: És molt gran, perquè aquestes coses normalment quan estàs en persona se redueixen els mínims,
2: que són grans. Va a Catalunya Ràdio, sí. El més gros o el més petit?
3: I de, te diria que aquest estudi és més gran. I mira que, sí, sí, en els de Catalunya Ràdio, estic en el mateix estudi que està en Carles Porta fent crims.
0: Crims.
3: Que és com un estudi emblemàtic, per dir-ho d'alguna forma.
2: Allà,
3: tot i així, aquest estudi
0: no
3: és
0: més. És que res, vaja, és clàssic de tota la vida.
3: Sí, que la televisió també surt, diguem, en els episodis de televisió, i aquest estudi és millor. Mira què te dic.
2: Uau,
0: declaracions. D'aquí no veiem Esquerrer, a veure, el veiem a través d'un altre estudi.
2: És allà.
3: Però és il·lusió que fa veure'ns entre nosaltres, que més dones Esquerrer.
2: Clar, i tant, Jaume, a la fi has pogut venir.
3: Quina il·lusió.
0: A la fi, a la fi.
2: Tot està perquè has d'anar al festival, això és així.
3: Sí, que he de dir, festival, que sempre se rep amb alegria aquest any, amb una certa tristesa per aquesta cosa de que es deu i darrer... Però bé, mira, s'ha decidit així, es d'estiu ha decidit així, ja està, el disfrutarem més que mai precisament per això, i ja està. He de dir que he volat avui cap a Mallorca i he agafat l'avió amb un crossover pop molt inesperat, perquè anava amb el petit de Caleril.
0: Ah, sí?
2: Què dius?
3: Músic que, si no record malament, toca avui, a Sabó Fes.
0: Avui mateix.
3: Que per qui no el conegui, vendria a ser una mica una Antònia Font a la catalana, no sé, per situar-ho una mica.
2: Sí, però tot sol? Com un Joan Miquel Oliver.
3: Sí, he de dir, va ser el meu professor i és un sexy.
0: Ell.
3: Comentari
2: a
3: part.
2: Ah, va ser professor teu?
3: Sí, va ser professor meu de so.
0: De so?
3: Sí. No vaig aprendre res, però m'haig enamorat.
2: Perquè, Jaume, pels nostres estimats oients, tu tens una carrera de cineasta.
3: Sí, no té cap sentit, però és cert. Vaig estudiar a SESCAC, que és una universitat de cine de Terrassa, a prop de Barcelona.
2: Sí, d'on han sortit els millors cineastes de...
3: Sí, també jo. Que això, clar, jo per descompensar una mica. He de dir que en aquest mateix avió que estava jo, el petit de Caleril, també hi havia
0: has
3: na Rebeca.
0: Tema, ara,
3: jo volia canviar. No, però és que el que vaig a dir és molt més important, perquè també hi havia una Rebeca Duro de Pelar.
2: No.
3: Sí.
0: Què vol dir? També va a ser molt bo.
3: No. Ella fa un show que crec que recordar que m'ha dit que se diu Megamix, que és un... com un Megamix, com diu la paraula, de cançons de l'estiu, i canta allà, que això se fa a Inca.
2: A Inca.
0: A Inca.
2: Tanta sort que m'ha caigut aquest avió.
3: No, no, imagina't.
2: S'hauries enfondat el país?
3: No, no.
0: No creguis el mal temps, no?
2: No, és una broma. No, no. Seria ja
3: banderes a media asta, seria, clar.
2: I de Jaume, benvingut, quina il·lusió.
0: I què has de fer, Samobo?
2: Que siguis aquí.
0: Que has de cantar?
3: No, no, Samobo no hi vaig a cantar. Tanta
2: va
3: sort.
2: Va
3: vaig a fer... No, vaig a fer de...
2: Ah, no vas a fer d'influencer?
3: No, no, simplement vaig a fer d'espectador, ja t'ho dic ara.
2: Ah, sí?
3: Sí, crec que ja ho vàrem comentar aquí. Jo sóc molt fanàtic d'Anna Maria Jaume, per una cosa... crec que excessivament obsessiva.
0: Escandalosa.
3: Sí. O sigui, m'agrada moltíssim i, clar, avui canta. O sigui, llavors no hi podia faltar.
2: I molt il·lusionat. Benvingut.
3: Vos hi veurem, allà.
0: Sí.
3: Ah, això m'ha fa gata. Ara m'ho fa més il·lusió.
2: Ai, ja, ara que ja mos hem vist el que has posat cara a Maria en Celestí.
3: Clar, és que aquesta cosa era una relació parasocial, realment. No? Com amb els seguidors d'Instagram.
4: Home,
3: clar.
4: Jo sabia quina cara tenies, però tu, la meva pintura, no.
3: Jo t'havia vist en foto, però no sabia que la teva veu i la teva cara eres mateix ésser viu.
4: Ah, no sabia si m'havia estalquejat.
3: Clar, no, clar, no per, havia mirat les fotografies de la web corporativa de Vetres Ràdio, que si no hi entrau cada setmana, no sé què estàu fent, i vaig entrar i te vaig veure, i, però no sabia que eres tu.
4: Era
0: sóc jo. Clar, en Jaume m'havia vist per fotos, també. Per fotos de viatges, que quan han de viatge li enviem fotos.
3: Sí, perquè anem a recordar
0: no
3: que...
0: No fa falta explicar per què.
3: Ah,
0: oh,
3: no?
0: Sí, sí. I també havies vengut aniversaris meus.
3: Sí.
0: En plural.
2: Com?
0: Però no m'ho coneixia.
4: Vaja connexió.
3: Sí, sí.
2: Has estat un aniversari d'en Celestí Oliver.
0: Sí, fa anys.
3: Bé, ja ho sabeu que Mallorca...
2: És un
3: mocador i tots som mocs. I sí, no vols desvetlar perquè...
0: No, sí, sí, sí. Tu pots contar tot allò que vulguis.
3: Jo és que he nascut per contar coses de premsa mosa, com comprendràs, ho he d'explicar. La meva tia,
0: sí.
3: No he de fer... No he de donar prioritat a ningú, però probablement la meva millor tia, una tia xulíssima, és una gran amiga...
2: Ah, ja sé qui ets la teva tia.
3: La coneix, no, Mari Luz.
2: Miranda.
3: Sí, clar. Tot encaixa, no?, la de Miranda. Que l'hora és germana d'Antoni Miranda, que aquí us va fer molta il·lusió... guitarrista de jazz, que és
0: jazz
3: mon quarta, pare...
0: Jazz quarta, jazz quinta, tot jazz sexta, tot bé, tot...
3: Que avui vos he de dir que no toca la guitarra perquè el que ha fet ha estat acompanyar-me en cotxe fins a l'estudi de Ivetra Ràdio.
2: I per què no ha entrat?
3: Estava per cantar.
2: Això sí que hagués estat un crossover.
0: Jo li
3: dic que entrés, però...
2: Ai, per favor, no, si mos escoltes.
3: No sé si... No
2: Toni Miranda, estimat, vine.
3: Que ai, vola... Ell vendrà encantat, si li dius.
2: Volem posar un de vores a l'altre, pare i fill.
3: Clar, imagina't.
2: Això és història de Balears.
3: No sé si és història. Si és història serà més per part d'ell que per part meva, però bé, sí.
2: I de benvingut. Mos quedava qualque cosa també per contar a Samobo?
0: Sí, sí? Res,
2: una
0: un
2: pinzellada. Sí?
4: Sí, teníem dos àudios més per escoltar. En tot cas, aquest primer Moho Fest que se va donar l'any 2017 es va fer a Consolació durant les tres primeres edicions i on ara torna per dir adéu, com dèiem. Va tenir la llavor en una festa particular dels germans Moratinos Bordoy, Narnau i en Vicenç, del seu llinatge amb el nom Mobo.
5: Nosaltres li solem dir la Mobo Zero, la Mobo Fest Zero. Realment està un punt mitificada. És a dir, no va ser una festa, definitivament no va ser un festival. Com a molt, podria qualificar-se com a free party, però tampoc no sé si hi arriba. Bàsicament, els meus pares, i per extensió del meu germà Vicenç, se'n van anar de viatge a mitjan agost, i nosaltres vam dir, mira, tenim la casa per nosaltres, pues, no sé quantes temps era, però una setmaneta, i muntarem aquí una mica de festa, i això, i era, se vibra era més de cojones, no? Nosaltres teníem, de deixar de memòria, però jo devia tenir 17 anys, el meu germà devia tenir 15, i clar, està a la flor de sa vida i de sa adolescència i te fa ganes tot aquest tipus de truis. Però per què et dic això? Perquè realment el que ha tingut correlació de cara a futur és el nom. I l'únic que s'ha manllevat de vital importància d'aquesta Mobo Fest Zero, embrionària, com dius tu, és el nom. El nom, clar, m'ho va fer gràcia fer servir aquest prefix, combinant les dues lletres de nostres... les dues primeres lletres de nostres cognoms. I mira, i a partir d'aquí va sortir el concepte de Mobo Fest.
2: Mira, mira, Moratinos, sí. Bordoy,
0: i d'aquí, la primera edició el 2017, 10 anys, 10 edicions d'un festival, que com dèiem, amb el pas del temps ha esdevingut el referent que és un festival per celebrar música, amistat, fet a l'interior de Mallorca, sostenible i de dimensions petites, no sobresaturades, en una època de macrofestivals. L'organització de la Mobo actualment són 14 persones i... tornem a sentir ara na Mariona Jaume, que n'és la presidenta de l'associació.
1: Bueno, crec que el fet de ser un festival organitzat per els lots i els lotes que no mos hi dedicam professionalment és el que mos fa especials. I més enllà del producte de lo que se veu com a Mobo, que evidentment pot tenir moltes cares i segur que se pot llegir de moltes de diferents maneres, no hem d'oblidar que som 14 persones que durant tot un any pensam, feim feina, mos reunim i sobretot cuidam la Mobo. I arrel d'això, crec que el que mos satisfà, que és de lo que anava la pregunta, és veure que ho feim perquè volem i perquè creiem que és necessari fer-ho. A més, no ho feim per nosaltres, això és evident. Ho feim perquè la gent disfruti, per mantenir la cultura musical viva i per també donar llocs a grups locals compartint espai amb artistes internacionals. A més d'això, com que s'ha creat un públic fidel que ha anat creixent en nosaltres, que ha descobert grups i que ha disfrutat de l'evolució del festival sense perdre l'essència de la Mobo. No sé de què estem més satisfets i satisfetes, però realment hi estem.
6: Jo me supos que serà un dia dur, moltes emocions a flor de pell, serà molt complicat ser conscients de que s'ha acabat, i també jo crec que serà molt complicat ser conscients de lo que hem fet amb aquests 10 anys. Crec que hi ha persones que han valorat i valoren molt lo que se Mobo. També hi ha persones que no ho fan i que també han menyspreat de qualque manera el projecte. Però jo crec que tardarem temps a ser conscient de que hem fet una cosa molt bona per aquesta terra, que sempre ha estat l'objectiu principal i únic. És a dir, fer feina per la cultura i la música de casa nostra. Crec que hem fet molta feina per això, crec que s'han creat moltes coses a partir de lo que ha estat la Mobo, i és el que sempre dèiem. No m'ho diuen res a canvi, més que les experiències viscudes entre nosaltres i tots aquests records i experiències que el dia després recordarem amb molta emoció i nostàlgia. Si vendran més coses, jo ara mateix espero que no. Crec que tots mereixen descansar i també crec que és bo, com he dit, que aquest projecte acabi aquí. Acaba amb una edició increïble, amb un cartell increïble, i crec que s'ha de valorar molt que un projecte acabi així i no acabi desganat i fluix, sinó que sigui tot el contrari, la cúspide de la seva vida, no? jo crec que no sé si vendran més coses. Jo ara mateix diria que no, perquè necessitem aturar i descansar i esperem que surtin altres coses, però tal vegada no fa falta que siguin de nosaltres. Com deia, només són 14 persones, n'hi ha moltes que viuen aquí i que estimen la nostra terra i la nostra cultura.

0: I no, sí, fets artificials per aquesta darrera edició de la Movo i fets artificials que aquí a l'estudi d'Iveta Ràdio han conegut en Jaume Miranda, però és que no ha vengut tot sol. Hem de fer una pausa.
1: És que han fet una crida.
0: Que se diu això, unes que després vos diran què passa en aquest estudi, que és molt important. Per primera vegada.
2: Quina paraula li posaries?
0: No ho sé.
3: Un cliffhanger, no?
0: Ah,
2: sí. Un Ui. Cebo en castellà. A Telecinco diuen un cebo, no?
0: Sí.
3: Un poc d'esca.
2: Sí, un pot d'esca.
0: No, tot direm un esca.
2: Sí, sí. M'agrada més.
0: Per tant, no vos perdeu això que passarà després d'aquesta pausa publicitària.

0: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. IB3 Ràdio és patrimoni.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavaller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
2: Calor.
3: Moscars.
2: Gelats que se desfan massa ràpid.
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Sole, cuore, amore. En Jaume Miranda.
6: I si vos havíem promès, Jaume Miranda, aquí és a l'estudi d'IB3 Ràdio per fer la seva secció, Jaume.
7: Aquí estic, quina il·lusió.
6: Estan emocionats. Mm.
7: Més heu estat jo.
6: Home, què has vengut?
7: Que està gros, això.
6: Presenta'l tu.
7: Venc amb un músic de renom d'aquestes illes nostrades, una figura molt rellevant, sobretot en el terreny del jazz, i bàsicament també és mon pare, en Toni Miranda.
6: Toni Miranda.
8: Bàsicament, t'ha dit.
7: Que per mi és lo prioritari.
6: Benvingut,
7: sí.
6: Com no, estàs?
9: És que jo estava parquiat just aquí davant, amb un bater de sol.
8: Ja has sentit la crida.
9: Tenen un aire condicionat, genial.
8: Passaré més gust dins la ràdio.
6: Perquè tens un fill que és un 10, però no té carnet de conduir. No.
9: Per aquí,
6: no ho pot tenir tot.
9: No se pot tenir tot.
7: 33 anys, la criatura, i no té carnet de cotxe.
10: És que a Barcelona s'ha de conduir, no...
7: He de dir, honestament, que és que a Barcelona no me'n dono compte de... O sigui, no el necessit, però una vegada trepits Mallorca, que per raons lògiques i ben molt, aquí sí que ho not moltíssim la falta. Sí, aquí ja se me complica.
6: I Toni, tu vas cercar a l'aeroport, dorm a que vostre, el dinar junts...
9: Té en casa la seva habitació.
6: A veure, i quin poste?
9: Ben igual,
8: faltaria.
9: No l'hem tocat.
7: Un llit de 90. Molt infantilitzadora l'experiència, te la recomano.
10: Dorm arrufadet en Jaume, quan ve a Mallorca.
6: I quin pòster té, en Jaume?
7: He de dir que, com que sóc una persona molt immadura, els pòsters que hi ha els podria tenir a dia d'avui, perquè hi segueix ben gent que admira cara a dia d'avui. Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, una Madonna...
6: De Rebeca.
7: I llavors, de Rebeca, dura de pelar...
9: Tot una paret feta de mosaic, de revistes...
7: Tenc tot una paret que és retalls... Que
6: de
7: vaig fer un
6: collage.
7: Era el País Semanal, que m'agradaven molt les fotografies i retallava.
6: I aquí ja hi havia un poc més de qualitat,
7: jo sempre he estat una persona molt intel·lectual.
6: Clar, què diu Toni Miranda, pare del seu fill, que la música que li agrada està un poc allunyada del jazz.
9: Sí, però bé, ja m'entén. I con moltes altres opcions musicals que no hagués conegut. Vull dir, ella és una porta oberta. Per jo, personalment, és una porta oberta a tot el que fa avui en dia la gent que no fa aquest tipus de música que fa jo, evidentment.
6: I t'agrada?
9: Tothom ha de viure. Bé, aquesta pregunta...
7: Ai, és complexa.
8: És difícil de contestar, no?
9: Hi ha coses que sí, hi ha coses que val més que no matí.
6: No demanarem.
7: Però bé, és vera que, tot i així, està bé sempre saber que existeix X o Y... per descobrir quin és el panorama, de més que és el teu gremi, per després discernir què vols i què no vols escoltar, clar.
9: Evident, això és el que dic. M'ha mostrat molt d'estil musical que jo, evidentment, no hi has entrat.
6: Clar.
8: D'on s'ha entretenguts els diners, aquest vostre, no?
7: Sí.
8: D'on arribar fins a hora de sopar.
7: Vos puc dir en exclusiva que mon pare, a pesar de la meva existència, mai l'he pescat escoltant Bad Gyal o Chenoa, ja vos ho dic.
6: No.
7: No.
9: Sí que m'ha escoltat escoltant unes músiques que per encàrrec, això sí que ho he hagut de fer.
7: Ah, sí. La potra salvaje. Sí.
8: Li trobaves? Sí, trobaves escoltant-la? Ah.
7: Sí que era la potra salvaje, no? Que vares...
9: jo tot això ho sol oblidar, llavors.
7: Destrauma ho vares oblidar. Sí, va haver com una temporada que escoltava molt la potra salvaje per algun tipus d'encàrrec, que havies de fer uns arranjaments. Exacte. O unes... No?
9: Sí, feia uns arranjaments per un grup de rebel·les, que tenia una secció de vents, i jo feia, escrivia els arranjaments per aquesta secció, i clar, el repertori ho triaven ells.
7: Clar, t'has d'adaptar.
6: M'encanta ton pare, Jaume, perquè tu ses ungles de guitarrista.
8: De guitarrista, guitarrista, sí, sí.
7: Bé, amb això també coincidim, perquè jo sóc admirador, com he dit, de Nabat Gyal, que també és un artista que d'unes ungles bastant similars, com, li dona un altre ús, ella, sí. Sí. Però al final...
9: Sí, sí, en duc una de porcelana, també, per tocar la guitarra elèctrica, que m'ho va molt bé, perquè jo mai he tocat en pua, quan toquen els guitarristes.
8: Mai,
6: no?
9: Mai en sa vida, jo toco en s'ungla. No? I aleshores, clar, tenia un problema molt greu, que és que se m'agastava i tot d'una se m'anava per avall, clar. I va sortir aquest invent meravellós per jo, que va sa porcelana a ses ungles, i som... Bueno, tenc... Vaig a una banda que ja han canviat de local 4 vegades, a mi si fa anys hi vaig, i perfecte.
6: És a dir, que és un pioner amb ses ungles, fet ses ungles, ton pare.
7: Sí. Ell va caminar perquè en Rosalia pogués córrer. És així.
6: Ha marcat el camí de molta gent, en Toni Miranda, però bé, avui podràs presenciar la secció del teu fill.
9: Exacte, jo estic aquí fresquet, eh?
6: Començarem perquè hem de parlar d'un tema que hi ha amb Naixer Noah.
7: Ui.
6: I el seu ca.
7: Sí.
6: Atenció. Home, en Jaume, què li ha passat a Naixer Noah i al seu canet?
7: A veure, vos he dit que Naixer Noah està vivint una trifulga molt dadaista i és que l'estan acusant de robar una cossa.
8: No. Vaja.
10: Sí.
7: Vos ho explico per ordre cronològic, per qui s'hagi despistat. Naixer Noah té una cossa adoptada des de gener de 2025, una cossa que va agafar d'una casa d'acollida de Màlaga. I des de llavors no se separen una de l'altra. Naixer Noah la du per tot, inclús a la televisió, com per exemple en aquesta entrevista que va donar a La Revuelta ara fa cosa d'un any.
11: Pues ella es Chloe, es un híbrido entre un husky enano con una pomeranian. Pero... Porque es adoptada y es maltratada, evidentemente. Los perros que son de adopción generalmente sufren mucho.
12: ¿Cómo es tan bonito este perrillo?
11: Pues yo la vi por foto y me enamoré de ella y llegó a mi vida. Y bueno, un perrillo hay que ser muy responsable y nada. Y ahora es feliz, que es lo que tiene que ser un perrillo, feliz.
7: I de bé, aquesta setmana Naixer Noah ha tornat a dur a Chloe a un plató de televisió, no sé si ho sabeu, però presenta un programa que se diu Doghouse, que és precisament de mascotes. I de bé, en aquest programa de Doghouse ha començat el drama.
8: Ai. Ui.
7: No, no, és que és grossa.
8: Clar,
7: què ha passat? Una senyora de Tenerife,
8: sí.
7: De Tenerife, que se nom Cristina López, va veure na Chloe per sa tele i va considerar que era sa seva cossa perduda en 2024... No. Anomenada Lola.
8: Lola.
6: Uf.
7: Sí, les dues pomeranians, és cert, que coincideixen físicament en tenir un ull blau i un ull marró, que és una cosa molt característica tant de na Lola com na Chloe, que fins ara eren dues, no sabem si són una.
10: Molt característica dels huskies també, eh? Si és una mescla,
7: sí?
10: De husky,
7: ah, sí?
10: Que
7: mira,
10: tenguin un ull de cada color, això és normal.
7: Gràcies, perquè jo, de pomeranians i huskies...
8: És normal, eh? Partim d'aquí.
7: Baicur d'informació.
8: Sí. Jo també, però partim d'aquest normal, eh?
10: Sí.
8: Va.
7: Ok. I de bé, les dates de desaparició i adquisició també encaixaven i per això na Cristina estava convençuda de que la seva desapareguda Lola és en realitat na Chloe de Naixer Noah.
8: Ui.
7: Na Cristina va intentar contactar amb Naixer Noah sense sort ni resposta, així que ha ampliat la denúncia policial adjuntant el nom de Naixer Noah entre els papers oficials. A mi això m'encanta.
10: No.
7: I no només això, ha fet una denúncia també pública a xarxes exigint una prova d'ADN.
10: Uau.
13: ¿Y si la perrita que conocéis como Chloe no fuera realmente Chloe? ¿Y si fuera Lola? Una perra que me robaron a mí y que llevo buscando durante años. Se ha hablado con gente acercada a Naixer Noah, no se me ha hecho caso. He pedido pruebas de ADN, rayos. Esto está todo en manos de las autoridades. Todo esto lo tengo denunciado, documentado, tengo pruebas.
6: Ai, Déu meu,
8: vaja.
6: Quin disgust.
7: No, a mi me fa gràcia per l'esperpèntica de la situació. La situació que és molt esperpèntica, però realment na Cristina està sofrint moltíssim.
10: Sí. És un patiment, clar.
7: Sí. Bé, doncs he de dir que, vist el rebombori ocasionat, Natxenoa ha enviat un comunicat oficial que diu així, si voleu vos el llegeix.
6: Vinga, sí.
7: Diu, no se tracta del mateix animal. L'adopció d'una Chloe se va realitzar complint estrictament els protocols legals. Se va fer una prova addicional i se descarta l'existència de qualsevol microxip anterior. Entenem perfectament el dol de qualsevol persona que hagi perdut la seva mascota, però la documentació legal i veterinària confirma que no se tracta del mateix animal. Així que, com diuen en aquell famós programa, exacte, casa cerrada, no?
8: Sí, no?
7: Tot i així, jo és que, en sèrio, estic tan al·lucinat, ni en mil vides esperava que Natxenoa fes un comunicat oficial en què digués documentació veterinària. Ja només per això trob que ha valgut la pena tot aquest esperpento.
8: No? Clar, entre elles no s'han telefonat. La Cristina no ha telefonat a Natxenoa.
7: La Cristina ho ha intentat unilateralment, Natxenoa no ha fet ni cas, vaja, i ara sí que s'ha vist obligada a partir del cas mediàtic a fer aquest tipus de comunicats, que l'ha enviat a la revista Hola, que això també m'agrada moltíssim, que envien comunicats a la revista Hola. Però si no, jo crec que Natxenoa ni s'hagués presenciat a nivell mediàtic, no?
6: Toni, què trobes? De...
10: Sí, jo mirava les cares d'en Toni. Fes
6: per favor, si tens d'opinió.
9: No, ja és que aquestes notícies me pareixen exquisites, no? Notícies d'estiu que fan que te refresquis un poc.
6: Total. Ai, no. S'acusen a Chloe. Bé. Ja està, ha quedat amb un ensurt.
7: Sí, i entenem que no hi ha ningun tipus de recorregut policial amb aquesta denúncia que va fer prèviament i que ara havia ampliat amb el nom de Natxenoa. Entenem que això, que la policia traurà l'helicòpter ja per altres coses que no seran aquesta.
6: D'acord. Molt bé, passem al següent tema. I ara hem de parlar d'una persona que en Celestí jo no sabem qui és.
7: Ah, no?
6: En Toni no ho sé. Toni, tu coneixes una Susi Caramelo?
9: Ah. No
8: tenim el gust.
6: I de qui en Susi Caramelo?
7: A veure, jo confiava en la vostra sabidoria pop, però veig que anem justetes, eh? De mon pare ja m'ho esperava, honestament. Bé, vaig explicar-vos qui és. Susi Caramelo és aquesta humorista i reportera original de l'Hospitalet de Llobregat i que també fa molt de contingut en el seu Instagram amb més de 500.000 de seguidors. Poca broma. I de bé, aquests dies Susi ha confessat que està estiuejant a Mallorca, però que no ha organitzat gens bé la jugada. Mos ho confessa, deprimida total, tombada a una platja totalment saturada de gent en els fons.
14: Estoy en Mallorca y es posible con lo bonito que es Mallorca que yo haya elegido el peor sitio. Digo, bueno, voy a huir de Magaluf. Pues resulta que no es solo Magaluf, que hay otra zona que es igual que Magaluf, pero donde están los alemanes. Bueno, pues aquí estoy yo. Todo mal. La piscina parece los juegos del hambre. No hay ni una hamaca para poner la toalla libre. Es que hasta el papel higiénico es chungo. Es de una sola capa. Y hay que ser cutre para escatimar en el papel higiénico. Ayer fui a cenar y eran todos restaurantes cutrísimos. Me fui a la cama sin cenar y luego estaba ahí en la habitación muerta del hambre. Digo, ¿qué hago? ¿Me pido un globo? Cago en la madre que me parió. Pero qué mala soy buscando viajes.
8: S'ho passa bé, no?
6: Ai, Susi.
7: Està amargadíssima. He de dir que, inclús de ses, com una gran humorista que és, de les seves desgràcies em fa humor i tu, mirant el vídeo, realment rius. Després també explica que en el seu nòvio li havia donat una insolació a meitat de platja i tu te descollones viva mirant aquell vídeo i saps que hi ha sofriment per enmig, però bé. Com molta ja deveu sospitar, de fet ara ho estàvem comentant en antena, Susi Caramelo ha acabat a la zona de Serenal de Palma en contra de la seva voluntat. I, de fet, vos puc dir quin hotel és exactament, perquè he estat investigant una mica a partir d'una imatge d'una finestra, dic, a veure quin hotel serà. És un mega resort d'aquella zona que se diu HM Gran Fiesta. Sabeu
8: Gran Fiesta,
7: és?
8: I diu molt, eh?
7: Clar, és que el nom ja indica perill, no? Bé, aquest hotel se ven com un hotel de 4 estrelles amb vistes a la mà, és veure que està a primera línia, piscina exterior, jacuzzi, spa, zona musical, etc. Efectivament, no és barat, per lo terrorífic que descriu almenys la Susi s'experiència, perquè he mirat un cap de setmana d'aquest estiu i costa més o menys entre 289 i 439 euros la nit. Això sí, és obligat a estar-ne 3 com a mínim. Tot i així, ja vos dic, jo crec que aquesta narrativa, més enllà de parlar de lo millor sa torpesa a l'hora de buscar hotel per part de na Susi, parla d'una cosa que ja estem ben acostumats a parlar-ne a les Balears, que és que hi ha una massificació tan terrorífica en quant a en el turisme que tenim, sobretot en estiu, que és que vagis on vagis, te trobaràs aquesta amalgama de gent, no? A menys que tinguis la sort d'anar amb un megallot de luxe, i no te trobis a ningú de Pescarrer...
10: No li arriba a Nassussi encara, per aventura.
7: No, perquè Nassussi al final és una famosa assequible, per dir-ho d'alguna forma, no?
6: Sí, que va a la piscina i justament no troba per posar-se a tabel. Això... sap greu, eh?
7: Sí.
6: Continuem, però, perquè ja sabeu que encara tenim ressaca de la final del Mundial de Futbol i tots els periodistes ha estat a aterrar i venir tots cap aquí. Ara ho conta.

0: Tot no ho sé, però molts de jugadors de la selecció espanyola són ara mateix a Eivissa, Jaume.
1: Sí, sabem gràcies a Instagram, de fet, que ara mateix hi ha diversos jugadors de la selecció descansant en aquesta illa, després d'un mes, evidentment, replet de partits, entre ells en Lamine Yamal, una de les grandíssimes estrelles d'aquesta selecció, que sabem que van a sopar a Lío Eivissa amb diversos companys de l'equip. També tenim per aquí en Ferran Torres, la gran estrella d'aquest Mundial.
0: Sí, sense camiseta.
1: És que jo no li he vist camiseta alguna, menys quan juga a futbol.
2: Què vol dir sense camiseta? Sempre va fora camiseta.
1: Ell és com en Mario Casas, filosofia de... si puc no dur camiseta, no la duré. Ell dia 1 de gener no dur camiseta, m'entens?
3: Ell pot i vol lluir.
1: Sí.
3: Simplement.
1: Exacte.
2: Però no per tot, pots anar fora camiseta.
1: Clar,
2: però
1: de fet, per jugar a futbol se l'ha de posar. És l'única que se posa.
3: Justament.
1: Sí.
0: Un restaurant també està ben en camiseta, però
2: també.
0: Això ja és opcional.
1: Ja vos dic que ell no ho ha practicat perquè ara xerrarem i anava fora camiseta. Bé, idò, juntament amb ell també hi ha jugador Marcos Llorente. Els dos estan a Eivissa desconnectant com només ho poden fer els futbolistes, que és bàsicament ostentant, ja que aquest duo ha llogat és Lady KC, de quasi 30 metres d'eslora i amb jacuzzi incorporat, això és un megallot, podríem dir, no? Té una capacitat de 12 persones i les tarifes de lloguer solen estar sobre 10.000 euros en el dia.
2: En el dia?
1: Sí. Sabem que ells ja hi han estat com a mínim un dia, per tant, 10.000 euros, 5.000 cada un, entenc, però clar, en tenim...
0: Creus que van a mitges?
2: Van a mitges?
1: Sí.
2: Són bons a mitges, idò.
1: Un dia tu, un dia jo, no sé. Per si és poca després, han compartit una foto de la botella de vi que se varen veure en aquest llot. Ah. Atenció, és meu francès. Varen demanar un Domaine de la Romane Conti Grand Cru, que sabeu que és el vi més escàs i codiciat del món. Toni, vosaltres el coneixeu?
0: Tu coneixes,
4: no,
0: Toni.
4: No, jo no el conec gens. Després he de dir, vos confessaré, els noms que he dit dels futbolistes, jo no
0: els conec.
4: No els conec.
1: En Ferran Torres és el que va marcar l'únic gol del partit final contra Argentina, per tant, era una figura menys mediàtica, per dir-ho d'alguna forma, i ara s'ha convertit en una superestrella. Sí. I en Marcos Llorente és, a part de també un jugador de la selecció, és aquest personatge tan comentat i polèmic perquè fa declaracions com que la crema de sol és innecessària per prendre el sol, que és com a mig terraplanista, inclús. Bé, un peça. Sabeu qui vos dic? Que sempre va amb unes ulleres grogues.
0: Jo no el conec, no.
1: Bé, aquesta botella que se van demanar, que com deia era un vi per lo vist tan codiciat, és més codiciat del món, segons varis mitjans, el seu preu oscil·la entre 18.000 euros i els 25.000 euros per botella.
2: Per botella,
1: sí.
2: És a dir, més que el iot.
1: Clar, és fort que el iot costi menys que la pròpia botella que està dins el iot,
3: És increïble aquesta combinació.
1: M'al·lucina. No només això.
2: És un iot baratet, idò.
1: Clar, no, és que ara és iot, però és un velomar, per preu.
4: Botella de 3 quarts, no de 100 litres.
1: No, és una botella normal, és una botella gran.
4: Sí, sí.
1: Sí, sí. Bé, i no només això, també sabem que han anat a dinar a Chiringuito de Cala Jondal, on han estat rebuts precisament amb un aplaudiment col·lectiu per part dels demés clients quan varen veure que el gran Ferran Torres entrava per aquella porta. I allà també han demanat vi, s'han demanat un Corton 2022 de Prince Florent de Merode.
2: Bou, anirà.
1: Sí. Un vi que sol costar, atenció, entre 150 i 300 euros. Clar, en relació als preus anteriors,
2: ui, sí,
1: no resulta tan imponent. I juntament amb aquesta botella, també un Chambolle Mussigny 2020 de Domoine Romuet. O sigui, estic enfonsant França
3: idioma
1: per moments.
3: Idiomes, querida, o sigui...
1: I d'aquesta botella, que no tornaré a repetir perquè ho faré pitjor encara, costa entre 500 i 1.000 euros, depenent de Chiringuito. I just en aquest Cala Jondal voldria fer un canvi de protagonistes, ja que els dos futbolistes se van creuar amb unes altres estrelles.
0: Uau, això és molt fort.
5: Bueno, ¿cómo es de fuerte que ayer Ferran Torres y Marcos Llorente se encontraron con David Beckham y Michael Jordan en un restaurante en Eivissa? A ver, Stephanie, que es quien me pasa la información, me dice que estaba cenando en el restaurante Casa Jondal cuando escucharon aplausos y vítores. Se levantaron y vieron a Ferran Torres y Marcos Llorente. Y cuando salieron fuera, se dieron cuenta de que también estaban David Beckham y Michael Jordan.
0: Aquest sí que els ha conegut ton pare.
4: Aquest sí.
0: Aquest sí, David Beckham.
1: Home, no vull ser cruel en tu, però en David Beckham tampoc és de la teva generació.
4: No.
1: S'acaba de treure anys.
2: En Jordan sí.
1: En Jordan jo crec que sí.
4: Sí, jo crec que
1: en Jordan t'agafa.
0: Idò, també són a Eivissa, tant en David Beckham com en Michael Jordan.
1: Sí, sabem que, de fet, en Beckham està en part de la seva família a Eivissa, un llot gegant, com no podia ser d'altra forma. Per tant, també està en la seva seva dona, Ana Victoria Beckham, que aquí jo ja conec més informativament, i també amb el seu segon fill més gran, que és en Romeo, que va també amb la seva parella Kim. És a dir, com a mínim tenim aquests quatre dins un lloc gegant a Eivissa. Qui no és, evidentment, és en Brooklyn Beckham, que és el fill més gran, amb qui, no sé si ho sabeu, no sé si esteu al dia, però estan completament enemistats.
3: Ha renegat, aquest pobre...
1: Seguim en la mateixa línia editorial de no comunicació.
3: Confirmam que la cosa segueix igual.
1: Sí, tu i jo no hem d'acabar igual.
3: No, imagines. Per
0: favor.
2: No.
3: Papi, diu.
2: Disculpa. No perdim aquest moment.
4: Aquest fill nom, Brooklyn.
1: Brooklyn.
4: És com si posessis un lot son espanyoles, no?
2: També.
1: Ara te diré un altre nom d'un fill, d'en David Beckham, a veure què t'impressiona més.
2: Comparant Brooklyn en son espanyola amb Brooklyn, eh?
1: Sí, m'agrada. He de dir que els iòtanes que estan viatjant és propietat del propi David, se diu Seven, perquè vos he de recordar que el dorsal més emblemàtic d'en David Beckham és el número 7. I això vull connectar amb que la quarta filla d'en David Beckham i na Victoria Beckham se diu Harper Seven, en honor en el dorsal de son pare.
4: Vaja.
1: Que això és com si tu m'haguessis posat Pua de guitarra com a segon nom.
0: Jaume Pua de guitarra.
1: No, terrorífic.
0: Bé, i Jaume Jazz.
3: Sona bé.
1: Hi ha nins que no amen jazz, eh?
0: Ah,
4: sí, és una cançó que és Jimmy Jazz.
0: Exacte.
1: Mira, cada dia s'aprèn. Bé, vos he de dir que aquest iot gegant d'en David Beckham és un vaixell de 40 metres d'eslora, és més gran que el d'en Ferran Torres, valorat en 22 milions d'euros, i s'alloga, per qui tingui oportunitat, per 80.000 dòlars la setmana. M'ha sorprès molt també que en David Beckham estava llegint a una maca de Ziot una novel·la romàntica, he estat fent zoom, que se diu One True Loves, de l'autora Taylor Jenkins Reid, que és una autora nord-americana habitual de novel·les això romàntiques i que normalment estan enfocades, tradicionalment xerrant, cap a un públic femení.
0: És a dir, que en David és ell que llegeix aquesta novel·la.
1: Sí, de fet, na Victoria Beckham està de vora i pren el sol com una nútria i no fa res més.
2: A veure si l'havia agafat, un moment.
1: No ho sé, però se'l veia enganxat, eh? Surt a diverses fotos llegint. Jo ho he dit perquè és bastant noticiable sempre que un futbolista llegesqui, no?
0: Clar. Però sobretot novel·la romàntica, que això mos interessa molt.
1: Sí, ara, mira, qui vulgui seguir les recomanacions en David, ja les tenim aquí, no?
0: Mos ha encantat. Troc que cada vegada que vengui en Jaume ha de venir en Toni.
4: Sí.
1: A fer com els comentaris especials, no?
0: Sí,
1: com els subtítols.
0: Perquè, és que sou una parella fantàstica.
4: Jo som el seu xòfer i tot no m'acosta gent venir aquí. Està molt agradable, és la veritat.
1: Me sent segur aquella pel·lícula de Paseando a Miss Daisy.
2: Sí.
1: I jo sóc una Miss Daisy.
2: Així cada dia.
1: Així cada
2: de vacances.
1: Dia. Sí.
0: Molt breument, vacances, que hem de fer pausa. En Pablo Motos també és a Eivissa.
1: Sí, amb en Topuria, que és aquell gran campió de lluita lliure, no sé quin campió, no? No sé quina història és aquesta, ja desconec.
0: Nosaltres tampoc.
1: Sí.
0: Ricky Martin i Esther Cañadas també hi són?
1: Sí.
0: També són a Eivissa?
1: També són a Eivissa i van junts perquè són molt amics, la Modèlia és cantant, i també hi ha en Rafa Nadal, que això impressiona menys per la cosa de quilòmetre zero, no? Perquè és mallorquí, que està amb la seva família i el seu propi iot també, que se diu, si no record malament, White Shark, tauró blanc.
0: Aquesta és la informació de darreríssima hora que ens ha donat en Jaume Miranda. Jaume, moltíssimes gràcies.
1: No, a vosaltres per deixar-me venir en persona, m'ha fet molta il·lusió.
0: I Toni, també per acompanyar-lo. Ara, no vos mogueu, que feim una pausa i vos acomiadem com toca.
1: Perfecte.
4: Molt bé.
6: IB3 Ràdio és història.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
8: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
7: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
9: Font de misteris.
10: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
11: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
9: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
0: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
12: Tèntol!
13: Tèntol!
12: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
9: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
14: Shakira. We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We're ready.
19: We're ready.
20: We are ready.
21: We are ready.
22: We are ready.
23: We are ready.
24: We are ready.
25: We are ready.
26: We are ready.

0: I d'avui han tingut aquesta col·laboració especial. Tani Miranda, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Acompanyaràs en Jaume a la Mou Bofet.
1: Sí, sí, sí. Ah, no, la Mou Bofet, no. Jo avui tinc actuació.
2: Ah, no, no hi puc anar.
0: Aprofita.
1: Toca d'ella. Avui me toca anar d'ella.
0: Sí, aquí tot sol?
1: Tot sol, tot sol.
0: Sí, a on? Digues,
1: sí, no, estic a un hotel que fan guitarra clàssica, toc guitarra clàssica i de jazz, fa molt d'any que toc, que és l'hotel Esmolí, que està just abans d'entrar d'ella.
0: Preciós.
1: Fa molt d'anys que hi som allà.
0: Jaume, una llàstima que no el puguis anar a escoltar.
2: Sí.
0: Els teus compromisos.
3: He de dir que t'he escoltat molt més enllà dels assajos que fas a casa. He anat a molt de concerts teus, he de dir que he fitxat.
1: Sí.
0: I de ja mos contarem, mos fas un poquet de crònica del festival.
3: Home, t'ho diràs.
0: Gràcies.
3: Esper fer-la fònic, si tot
0: això.
3: Va bé.
0: I molt d'any per demà, que demà és el sant d'esteu.
1: Sí? Clar,
3: demà
0: cert. Sí. Cert, cert. Que te felicitarà gent.
1: I avui és de sa germana.
3: Ah, sí, sa meva germana en Cristina.
0: I demà,
4: clar, també, de veure, Santa Cristina avui.
3: Cada setmana grossa.
0: Cristina i Jaume, gràcies, Toni. Nosaltres ara tornem.
5: Gràcies.

0: Heu de saber que el cineasta mallorquí Rafa Cortés celebrarà els 20 anys del seu debut en el llargmetratge Jo, amb la reestrena de la pel·lícula remasteritzada en el marc de l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Miguel Soler aquí al control tècnic i avui la companyia del cineasta mallorquí Rafa Cortés.
1: Partió la cabeza a mi marido.
2: Y pim Bruno.
3: Hans.
4: A mí me dicen mi cabeza.
3: Yo soy que viene antes.
5: Yo me voy adentro que hace mucho frío y estoy viendo una serie de televisión de miedo que me gusta mucho.
3: Yo necesito esta botella.
6: Si yo te conociera... Te daría la botella y tú te la llevarías y mañana me traerías otra.
3: Ich trinke nicht, danke.
2: Ah, natürlich trinkst du.
7: Yo le zurcí una manga.
3: Y hay una cosa que me preocupa. ¿Qué pasó allá?
7: ¿Allá?
3: Yo miente a mí mismo.
8: No te entiendo.
3: Ich weiß, dass sie hier sind. Yo no toco nada, está todo arriba. Ich habe hier
6: lieber. Die gibt's bei mir nicht, okay?
3: Yo tengo que ir a trabajar, es tarde. Ich.
2: Was? Ich.
3: Ich komme. Yo soy Hans.
4: Yo no te conozco. ¿Dónde está Hans?
8: Yo prefiero que estés tú.
3: Yo invito a una copa.
4: ¿Quieres decir?
3: Yo quería saludar.
4: Yo no te conozco.
3: Yo no sé nada.
9: Yo sí que lo sé, porque soy el dueño.
3: Yo soy Hans. Yo no sabía.
4: Yo voy a...
3: Yo invito...
4: Yo no... Yo...
3: Ich. Yo...
0: I ja el tenim aquí, dimarts que ve. De fet, poden veure aquesta pel·lícula.
10: Sí, i reviure aquest Jo, el debut en el llargmetratge del cineasta mallorquí Rafa Cortés en el cine Rivoli de Palma a les 7 dins la programació de l'Atlàntida Mallorca Film Fest en una versió remasteritzada amb motiu d'aquest 20è aniversari. Una restrena que comptarà amb la presència del director i també de l'actor Àlex Brendemühl i ens endinsam ara en profunditat.
0: En profunditat. I quina il·lusió que sigui aquí avui en Rafa Cortés. Com estàs?
11: Estic molt content. Me sent molt a casa aquí. I, bueno, per estar a Mallorca també ja resulta una gran notícia sempre.
0: Que bé. I de benvingut i, sobretot, per celebrar aquest 20 anys de Jo, 20 anys, que han passat de viat. Home, com a mi me sembla que la vaig estrenar fa dos dies.
11: Mira, jo tenc fills. Els meus fills tenen això, un d'ells, això que se'n diu trastorn de dèficit d'atenció, que és, bàsicament, una mica com els cans que quan veuen una papallona se despisten. Mm-hmm. Jo som així. I una de les conseqüències que té això és que no te'n dones compte pas del temps. Normalment, o sigui, he estat 10 anys a fer coses que m'han parescut dos dies i a mi realment m'apareix que va seguir.
0: Que va seguir, totalment. Sí. I tampoc no ha perdut vigència. Ara parlarem d'allò, de la pel·lícula, de moltes coses, perquè l'altre dia presentava el llibre en Amarga Melià, a la qual tu també vas participar, i també rememoraven que feia, de fet, 15 anys que s'havia publicat el llibre, que, de fet, va ser tu la primera persona en qui va parlar per poder escriure totes aquestes 20 converses amb artistes, i que va un poc començar tota aquella llavor de suport tant al paradís, i parlava precisament de tu com a també artífex d'aquell treball.
11: Sí, no, moltes vegades se li diu episodi zero o seqüència zero, en aquesta que dona peu, jo som l'artista zero, en aquest cas. Sí, va ser, record l'entrevista amb Namarga i record pues, el moment en què ella va arribar